0: Martín.
1: Pel que fa al temps, la matinada es presenta fresca a l'interior i força fresca al Pirineu. Si bé la temperatura mínima pujarà 2 o 3 graus. En general, es baixarà dels

0: pes o en campaments improvisats a les platges, als boscos o polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi. Enviats especials a Ceuta amb Marta Viana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
1: Van sortir al carrer el primer dia i ho segueixen fent un mes després de l'arribada massiva. Ara, però, els veïns ho fan més cansats i cada vegada més enfadats amb la gestió del govern espanyol. Durant aquest diumenge hi han hagut tres concentracions, una d'elles que ha acabat amb una manifestació de 2.000 persones, segons la Policia Nacional, que ha arribat a la delegació del govern amb moltes banderes i amb consignes com fora els invasors i Ceuta no es ven, Ceuta es defensa. Alguns veïns ens deien això.
2: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir. Y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores, para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen. Pero los demás que sean, que hay que sacarlo.
3: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí. Esto va para la península. Aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
1: Mentrestant, els carrers segueixen malvivint milers de persones que dormen a la platja del Trampolín, però també ho fan amagats als boscos o en polígons i amb unes condicions inhumanes. Les xifres oficials parlen de 5.000 migrants que encara són a Ceuta, però les ONGs ens diuen que aquesta xifra és lluny de la realitat i que podrien ser-ne gairebé el triple.
0: Pedro Sánchez reapareix públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta que, un mes després, amenaça de condicionar el tram final de la legislatura. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc per a Ceuta de 165 milions d'euros. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: L'últim cop que vam sentir Sánchez va ser l'endemà del pas massiu a la frontera.
5: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
4: D'això fa un mes i la crisi de Ceuta és lluny de resoldre's, admeten a la Moncloa. La situació dels migrants continua encallada, la tensió a la ciutat s'ha disparat i socis i oposició acusen l'executiu de reaccionar tard i malament. Ara Sánchez reapareix este dilluns amb una entrevista a la cadena SER i dijous compareix al Congrés. Haurà d'explicar si van fallar els serveis d'intel·ligència i quin paper va tenir el Marroc. En paral·lel, intenta accelerar la resposta a la crisi. Dimarts el Consell de Ministres aprovarà una injecció de 165 milions d'euros per rescatar l'economia de Ceuta i anunciarà els espais on s'allotjaran els migrants. És la condició necessària per al seu retorn al Marroc, com explica el ministre Ángel Víctor Torres al diari Punès. Des del PP, Elías Bendodo reclama actuar amb rapidesa.
6: Lógicamente hay que datar a esas personas, afiliarlos, ver sus circunstancias, si son mayores o menores de edad, y para eso tenemos que tener espacio. Por eso es la prioridad.
7: Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa espanyola.
4: Els populars volen convertir Ceuta en l'últim calvari polític de Sánchez i ja han convocat protestes per a dimecres davant de tots els ajuntaments d'Espanya.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts al Departament d'Educació, la convocatòria de la vaga el primer dia de classe i l'errada en les proves PISA. La consellera compareix aquest dilluns per presentar les novetats del curs i caldrà veure si pot resoldre alguna d'aquestes dues qüestions i si presenta una proposta que permeti desconvocar la vaga del 8 de setembre. Sara Canyete.
9: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzat en tres aspectes: la millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i la desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva i evitar les sobreràtios a l'aula. En total també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya, és un 30% més que el curs passat. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial pactat en part dels sindicats al curs passat i que després els docents van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius i encara en el marc d'aquest conflicte laboral, el curs vinent no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió.
0: Obrim plana internacional. El ferri que aquest diumenge ha naufragat al nord de Xipre s'enfonsa a més de 500 metres de profunditat i deixa 8 morts i 17 desapareguts. A bord hi anaven 267 persones, la majoria de les quals han pogut

0: ser rescatades per salvament marítim i per les moltes embarcacions que s'hi han acostat. Es desconeix la nacionalitat de les víctimes i les causes del naufragi, però dues grans ones han impactat contra el ferri poc abans que s'enfonsés. S'han viralitzat vídeos de la tragèdia, com aquest que recull el pànic dels passatgers mentre es posen a córrer cuita les armilles salvavides enmig de la histèria col·lectiva. El capità i membres de la tripulació estan detinguts per interrogar-los sobre el sinistre i determinar si hi ha hagut negligència. Desconcert de la policia suïssa sobre l'autoria i el mòbil del tiroteig que ha deixat un mort i 5 ferits en una festa rave en un hipòdrom a prop de Zúric. No saben si hi ha un sol atacant o més d'un i estudien 3 hipòtesis, ho explica el cap de la policia suïssa.
1: Una hipòtesi és terroranschlag.
2: La primera hipòtesi és la d'un atac terrorista. La segona, un intent de massacre a trets. I la tercera hipòtesi és un acte criminal per raons que encara desconeixem, com podria ser una revenja.
0: La cerca de l'autor o autors s'ha estès per tot Suïssa i s'ha demanat la col·laboració dels estats veïns Alemanya i França. Els tirotejos són molt infreqüents a Suïssa, malgrat que és un dels països d'Europa amb més armes per habitant. Fa 6 anys es van endurir els requisits per a la possessió d'armes. El govern del Nepal assegura que ha localitzat l'última de les 3 persones amb nacionalitat espanyola desaparegudes després de la devastadora riuada de dimecres a la frontera amb el Tibet. Les autoritats diuen que estan en contacte amb tots 3, juntament amb un turista nord-americà i un de belga, tot i que no han precisat si ja estan evacuats o si necessiten assistència. Encara hi ha, però, prop de 600 estrangers sense localitzar. El balanç de la tragèdia supera les 3.000 persones desaparegudes i s'acosta als 800 morts, la majoria al Nepal. Els equips de rescat continuen buscant supervivents, especialment als túnels de la zona. Mahavir Pun és el ministre de Tecnologia del Nepal.
2: Hi ha diverses centrals hidroelèctriques que en el moment de la riuada estaven en construcció. En aquestes instal·lacions, l'entrada dels túnels ha quedat totalment bloquejada. Per això estem treballant-hi intensament, perquè encara queden moltes persones atrapades.
0: Els supervivents de les riuades es continuen refugiant en zones elevades davant l'augment del nivell de l'aigua i l'Organització Mundial de la Salut ha enviat subministrament d'emergències per a les persones que han quedat atrapades per les inundacions. El govern d'Islàndia i Brussel·les acaten el resultat del referèndum de dissabte en què la majoria d'islandesos van votar en contra de reprendre les negociacions d'adhesió. El 52,8% dels ciutadans van rebutjar obrir converses amb Brussel·les i un 47,2% hi van votar a favor amb una participació del 80%. La primera ministra islandesa, Kristrún Frostadóttir, que era partidària del sí, nega que aquest resultat sigui un fracàs del seu govern.
3: Crec que el més important és que sortim units d'aquesta consulta. Respectem aquests resultats. I la lliçó més gran que en treu el govern és que la gent està còmoda amb la relació que tenim actualment amb la Unió Europea. Per tant, continuarem enfortint llaços amb l'espai econòmic europeu, amb Noruega i també amb la Unió Europea.
0: El resultat és un revés clar per a Brussel·les perquè només es votava l'obertura d'un procés negociador i no un ingrés definitiu que hauria requerit un altre referèndum. Ara la Comissió Europea diu que respecta el resultat i que Islàndia continua sent un soci proper i fiable. Entre els punts que han generat més controvèrsia durant la campanya d'aquest referèndum hi ha l'adhesió a l'euro i també la importància de la pesca. Aquest sector representa el 40% de l'economia del país i els islandesos no volen que Brussel·les assigni quotes, condicions o límits a les seves captures. L'exèrcit dels Estats Units ha atacat 2 plataformes de llançament de míssils iranianes a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. Segons un alt funcionari nord-americà, els Estats Units han actuat després de detectar membres de la Guàrdia Revolucionària Iraniana preparant el llançament de coets amb mines navals cap a l'estret d'Hormuz. De fet, les forces nord-americanes asseguren que just la setmana passada van retirar les mines que l'Iran havia col·locat a les principals rutes de navegació de l'estret. Per la seva banda, l'Iran adverteix Washington que l'acció tindrà conseqüències i assegura que l'atac ha causat morts i ferits entre les forces iranianes i entre la població civil. L'atac trenca més de 4 setmanes sense enfrontaments directes entre els Estats Units i l'Iran. L'Iraq és un punt especialment sensible perquè es troba a tocar de l'estret d'Hormuz, una de les principals rutes mundials del petroli. Qualsevol escalada en aquesta zona pot afectar el trànsit de vaixells i, de retruc, l'economia mundial. I l'expresident de Veneçuela, Nicolás Maduro, capturat el gener pels Estats Units, ha difós en les últimes hores al seu compte a la xarxa X imatges d'ell a la presó. Hi apareix vestit amb xandall i fent el símbol de la victòria. Actualment Maduro és en una presó de Nova York a l'espera de ser jutjat per narcoterrorisme. Les fotos es difonen després de l'anunci del president Donald Trump, que es quedarà amb una part del petroli de Veneçuela. I a casa nostra, la millor diada castellera de la història, la millor actuació d'una colla a la plaça, la dels castellers de Vilafranca, i també la primera vegada que es descarrega el Pilar de Nou. La diada de Sant Fèlix 2026 ha confirmat que les 4 colles que lideren el món casteller passen per un dels seus moments tècnics més extraordinaris. Vilafranca, Josep Almirall.
4: Entre totes 4 han fet 16 aletes de castell de la gamma extra. Entre aquestes, 4 en castells de 10 i 3 en castells nets. A més, hi podria ser el gran titular de la temporada, els castellers de Vilafranca han descarregat el Pilar de Nou, un espadat que només s'havia carregat una vegada a la Diada de Tots Sants el 2022, a càrrec també dels Verds. Àngel Grau n'és el cap de colla.
5: Teníem molt clar que el camí era molt difícil per arribar-hi i crec que la colla avui ha demostrat que està en un nivell molt alt i que ens permetia ronda a ronda arribar-hi, tot i la caiguda d'aquest 4 de 10. Però tot i així ens hem arribat a l'última ronda, hem fet el Pilar, la gent estava molt convençuda, tothom s'ho creia.
4: Els vilafranquins han fet la seva millor diada amb el 3 de 10, el 4 de 10 carregat, el 3 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 9. La colla vella dels Xiquets de Valls també afirma la seva millor participació a Vilafranca amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 carregat, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Les Joves de Valls ha sortit de plaça amb 2 aletes de castell desfolrat, la del 4 de 9 net i la del 2 de 8 net carregat. I la Jove de Tarragona, amb el 5 de 9, el 3 de 10, el 2 de 9 i el Pilar de 8, tots descarregats, ha aconseguit la millor actuació de la seva història. El 2026, un Sant Fèlix per emmarcar.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: Avui acabarem el mes d'agost, aquest dilluns, amb temperatura que es manté o baixa lleugerament al Pirineu i comarques de Girona, a l'àrea de la costa, Catalunya central, a Ponent, més o menys es manté, grau amunt, grau avall, i en canvi la tarda sí que pot baixar 2, 3 o 4 graus. Al Pirineu, comarques de Girona, sobretot l'Alt Empordà i punts de la Costa Brava, i destaquem que, com a novetat, farà sol, però a la tarda nuvolades. Al Pirineu i Prepirineu pot caure alguna gotellada, algun ruixadet, principalment al voltant del Ripollès. No descartem, doncs, algun cap de núvol que deixi 4 gotes grosses, per exemple, a l'Alta Garrotxa, a la Cerdanya, l'Alt Berguedà, potser l'extrem nord del Lluçanès, però aquesta possibilitat de pluja és baixa i si el Ripollès cau algun ruixat seria entre 1 i 5 litres per metre quadrat. Així tancaríem l'agost, més aviat sec, molt sec a bona part de Catalunya, però en canvi molt plujós, més de 100, més de 150, més de 200 litres en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu i també més de 100-150 litres a punts localitzats del Tarragonès i del Baix Penedès, on hi va haver aquells aiguats tan considerables dies enrere. De moment, els propers dies no plourà, setembre començarà càlid i eixut, almenys la primera setmana, i aquesta setmana destaquem cap a dijous-divendres, quan puja la temperatura i podríem fregar els 38 o 40 graus a les comarques de Ponent, la Ribera d'Ebre, la zona interior del Baix Ebre i el Priorat.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Una 80ena de veïns del Vendrell i del conjunt de la comarca del Baix Penedès han passat aquest diumenge prop de 17 hores sense llum a casa per una fallada en el sistema de subministrament elèctric. La incidència va començar de matinada per causes que encara s'estan investigant i ha afectat en total unes 1.300 persones. Al llarg del dia s'ha anat recuperant el servei progressivament gràcies a grups electrògens instal·lats per Endesa. L'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, ha explicat a 3CAT Info que no és la primera vegada que hi ha aquests talls de llum a la comarca durant l'estiu i reclamar explicacions.
8: Portem tot l'estiu tenint falles, especialment a la comarca, i aquesta vegada el Vendrell ha tingut doncs, l'afectació més abonat. Hem de parlar i que ens ho expliquin bé, puntualment es pot entendre, sobre recàrregues, però aquí això ja és una fallada bastant més generalitzada i de moltes hores. I si han de posar grups electrògens és que directament la instal·lació ha fallat o s'ha cremat.
0: La previsió és que l'Ajuntament i Endesa es reuneixin aquest dilluns per esclarir la situació. Fonts de l'empresa elèctrica expliquen a aquesta emissora que els tècnics continuen treballant per saber què ha passat i poder arreglar l'avaria per deixar de dependre dels generadors. I restablerta la circulació de trens de línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona. La incidència ha durat més de 10 hores i ha obligat a interrompre el servei des de les 9 del matí d'aquest diumenge fins a les 7 de la tarda. Adif ha ofert alternatives de mobilitat als passatgers mentre treballava per solucionar la incidència. Tot i això, durant la jornada hi ha hagut indignació entre els usuaris que denunciaven la falta d'informació a les andanes.
9: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres. No sé, anàvem un mitjà de distància, crec. No sé. No ens han informat.
0: La incidència ara ja arreglada l'ha causat la falta de tensió elèctrica a la catenària. Una seixantena de gasolineres abandonades arreu de Catalunya són el testimoni d'un negoci que, segons el sector, toca a la seva fi. Són les gasolineres fantasma, una agressió o degradació paisatgística que adverteixen anirà a més pels elevats costos de desmantellar-les. El Departament de Territori manté que la competència per autoritzar el desmantellament de les gasolineres és municipal, però els alcaldes demanen la implicació de les grans administracions. David Àngela.
10: Uns costos que les explotadores no volen assumir i que la propietat del terreny generalment tampoc pot satisfer. Albert Campava és el president de l'Agrupació Catalana d'Estacions de Servei.
11: Si la benzinera està perduda per aquests mons de Déu, al mig d'una carretera, al mig d'un... O sigui, llavors es deixa perquè si es desmantela, val uns diners treure tot allò, és ferralla que al final val més treure-ho que el que et donguin a la venda de per pes, diguéssim, amb la qual cosa es queda l'estructura allà.
10: Els alcaldes afectats denuncien la seva incapacitat per gestionar el fenomen i demanen la intervenció de l'Estat o de la Generalitat per no transmetre a la ciutadania una imatge d'impunitat de les empreses. Alguns consistoris miren d'aplicar ordenances, però poden acabar assumint ells mateixos els costos del desmantellament. Pere Moradell és alcalde de Torroella de Fluvià.
12: Bueno, en principi ho ha de fer l'Ajuntament i subsidiàriament pagar al propietari del terreny. El que passa és que si és insolvent, llavors qui vols que pagui?
10: De gasolineres abandonades n'hi ha pràcticament a totes les comarques i també a les grans ciutats, entre les quals Barcelona.
0: Segons la legislació, els propietaris de les benzineres són els que han de desmantellar-les quan el negoci tanca. Però hi ha una llacuna jurídica que destaca el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre, en declaracions a 3CAT Info.
13: No hi ha una obligació jurídica, una vegada, diguem, ha finalitzat l'ús d'una determinada instal·lació, del seu desmuntatge. Què comporta això? Doncs que moltes d'aquestes instal·lacions, parlem de benzineres, però podríem parlar també d'altres tipologies de construcció, queden abandonades, en desús.
0: L'administració també té la potestat de desmantellar aquestes instal·lacions a compte del propietari. L'encariment del preu del gas complica les reserves europees de cara a l'hivern. La guerra de l'Iran i la competència asiàtica, que també compra combustible als mateixos mercats de l'Orient Mitjà, han fet pujar els preus. Això fa que els països no els surti a compte emmagatzemar gas. Núria Har.
14: Els mesos de més calor, com ara l'estiu, és quan els països europeus aprofiten per omplir les reserves de gas. La realitat, però, és que els magatzems estan al nivell més baix des del 2009. Tot i això, Brussel·les ja ha deixat clar que no està preocupada. Els talls de subministrament són poc probables, però el professor d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, Isaac Balei, ha alertat a Catalunya Ràdio que això s'acabarà notant a la factura.
15: I un any normal s'utilitza entre un 25 i un 30% de la capacitat d'aquestes reserves per fer front a un hivern.
16: Llavors, el tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
14: A partir de l'1 de gener, Europa ha de deixar de comprar gas a Rússia. Per això s'ha mogut cap a altres regions del món, com l'Orient Mitjà. Però la guerra amb l'Iran i el fet que els països asiàtics comprin el mateix mercat han complicat el negoci.
16: És per una banda una disminució de l'oferta i per altra, diguem, un increment de la demanda perquè estem competint ara per un producte que té una demanda global. Llavors, el preu a Europa no només depèn del que passa aquí, sinó també de la demanda mundial.
14: Espanya és un dels països d'Europa més competitius perquè, a banda de la seva capacitat de regasificació, té una posició privilegiada al mapa que li permet comprar gas a Algèria.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
17: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. En pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat i és un jugador que agrada al tècnic Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt difícil. La direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. El Barça rep aquest dilluns el Rayo Vallecano a 9:45 al Camp Nou. A la prèvia, Hansi Flick ha assegurat que està molt content amb l'equip quan queda poc pel tancament de mercat.
18: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
19: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
18: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
17: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop al genoll que va rebre al camp de l'Elx.
6: 3Cat Info.
17: A la primera divisió, Madrid 4, Màlaga 0. Tercera victòria en 3 partits pels de Mourinho a la Lliga. Juan Funes, l'entrenador del Màlaga, ha acabat descontent amb els àrbitres, però Mourinho no ha volgut contestar.
20: No quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente nos tendremos que analizar lo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada. No,
21: no merece comentar.
17: Aquest diumenge, jugats també a primera, Deportivo 3, València 1 i Celta de Vigo 0, Athletic Club 2. Aquest dilluns, a banda del Barça, també es juga l'Osasuna Getafe. Debut plàcid del Barça a la Lliga F, les de Pere Romeu han golejat per 5-0 al Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Sentim a Clàudia Pina, una de les golejadores.
22: Sí, contenta, sabíem que anava a ser un partit complicat, el Tenerife és un gran equip i bueno, crec que hem sortit bastant bé, 2-0, no, a la primera part i bueno, la segona bastant bé amb l'ABP també, que és important, i 5-0.
17: El Badalona Women, en canvi, ha perdut el camp de l'Atlètic Club per 3-1. Sentim a Cristina Cubedo valorant la derrota del seu equip.
23: No estàvem tenint el control del partit en la segona part, però estàvem guau i confiàvem en que arribaríem a tindre aquesta jugada que acabés en gol. I també venia després d'una revisió molt llarga del VAR, que, bueno, molt llarga, i ahir ens fan el segon gol, que crec que això sí que ens ha fet una mica més de mal.
17: Jugat aquest diumenge també a la Lliga F, Real Madrid 3, Atlètic de Madrid 2.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Enric Mas ha guanyat la 9a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya en final al Port d'Aitana i referma el seu liderat. El ciclista balear continua sent el líder de la General amb 1 minut i 18 segons sobre Primoz Roglic. Preguntat per si és el millor moment de la seva carrera, ha dit això a declaracions a Televisió Espanyola.
24: Creo que sí, creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
17: Aquest dilluns, primera jornada de descans a la Vuelta.
6: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
17: Parlem de motor. Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta victòria de la temporada. El tro de Cervera se situa segon a 19 punts del líder, Jorge Martín. El podi l'han completat Pedro Acosta segon i Marc Ubezecchi tercer. Àlex Márquez ha acabat quart en una cursa on Marc ha estorbat a l'Àlex. Sentim primer al Marc.
1: Hoy hemos calcado la estrategia de ayer, pero estaba tan concentrado para la primera curva que me he olvidado de sacar el dispositivo trasero, que lo activamos en la recta de atrás para calentar bien los neumáticos y justo me lo he dejado y cuando he salido de la curva 1 he visto que se bajaba la moto y sabía que la siguiente frenada fuerte era la del sacacorchos, curva 8, y ahí, bueno, me he apañado. Creo que el que he perjudicado a más ha sido mi hermano.
17: Sentim el seu germà, Àlex.
2: Ha cagado bien, Porque yo pensaba que no lo había devuelto, ¿sabes? Pero no, no, se lo ha dejado activado. Entonces ahí es donde he dicho, tío.
17: Novena victòria de la temporada per a Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure sobre 9 disputades. El piarenc ha superat el seu company, el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto. Ara el multicampió suma 360 punts, 97 més que Marcelli i 105 més que Busto, i en queden 160 en joc. A la pròxima cita als Països Baixos, el cap de setmana que ve, Bou podria ja assolir el seu títol número 40.
6: 3CAT Info.
17: I la selecció espanyola d'hoquei herba, amb 12 catalans a la plantilla, ha perdut la final del Mundial davant Alemanya per 1-0. Sentim a Marc Vizcaíno.
3: Sí, la verdad, como equipo creo que merecíamos un poco más, una final muy disputada, donde creo que hemos jugado un muy buen hockey, pero así es el deporte, ¿no? A veces crees que podríamos haber merecido algo más, pero bueno, ya sabemos lo que es el deporte y al final ha terminado así.
17: I acabem amb un apunt sobre futbol. A la primera federació, Europa 0, Jaén 3 i victòria del Nàstic contra el Saragossa per 2-0.
6: Són 2:45.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, la crisi continua encallada, amb milers de persones malvivint als carrers i una tensió social creixent. El govern espanyol aprovarà un paquet extra de 165 milions d'euros poc abans que Pedro Sánchez comparegui dijous al Congrés. També us hem explicat que Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que comença. Els docents tindran un nou augment de sou i es pagaran les nits fora de casa. A partir d'ara us explicarem que hi ha satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%. L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats de la temporada, especialment a la plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. I en clau cultural, el Festival Acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre amb un balanç molt positiu. Des de dijous, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
17: El fitxatge del brasiler Gabriel Jesus pel Barça, de 29 anys, arriba de l'Arsenal. El Barça pagarà al voltant de 10 milions d'euros. Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano al Camp Nou. El Madrid, per la seva banda, ha golejat el Màlaga per 4-0 i suma 3 victòries en 3 partits de Lliga. A la Lliga F, Barça 5, Tenerife 0 i Athletic Club 3, Badalona Women 1. Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta i és més líder de la General. Aquest dilluns, jornada de descans. I acabem dient que Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa del Gran Premi de l'Aragó i se situa segon darrere del líder Jorge Martín.
0: Pel que fa al temps, la matinada es presenta fresca a l'interior i força fresca al Pirineu, si bé la temperatura mínima pujarà 2 o 3 graus. En general, es baixarà dels 18 o 20 graus. A la costa, temperatures més altes, entre els 21 i els 25 graus. Temps assolellat aquest dilluns i tarda amb nuvolades al Pirineu. Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats a les platges, als boscos o polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi. Enviats especials a Ceuta, Marta Viana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
4: Van sortir al carrer el primer dia i ho segueixen fent un mes després de l'arribada massiva. Ara, però, els veïns ho fan més cansats i cada vegada més enfadats amb la gestió del govern espanyol. Durant aquest diumenge hi han hagut tres concentracions, una d'elles que ha acabat amb una manifestació de 2.000 persones, segons la Policia Nacional, que ha arribat a la delegació del govern amb moltes banderes i amb consignes com fora els invasors i Ceuta no es ven, Ceuta es defensa. Alguns veïns ens deien això.
5: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir. Y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores, para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen. Pero lo demás que sea, que hay que sacarlo.
7: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí. Esto va para la península. Aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
4: Mentrestant, els carrers segueixen malvivint milers de persones que dormen a la platja del Trampolín, però també ho fan amagats als boscos o en polígons i amb unes condicions inhumanes. Les xifres oficials parlen de 5.000 migrants que encara són a Ceuta, però les ONGs ens diuen que aquesta xifra és lluny de la realitat i que podrien ser-ne gairebé el triple.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts per al Departament d'Educació: la convocatòria de vaga el primer dia de classe i l'errada en les proves PISA. La consellera compareix aquest dilluns per presentar les novetats del curs i caldrà veure si pot resoldre alguna d'aquestes dues qüestions i si presenta una proposta que permeti desconvocar la vaga del 8 de setembre. Sara Canyete.
8: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzat en tres aspectes: la millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i la desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva i evitar les sobreràtios a l'aula. En total també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya. És un 30% més que el curs passat. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial pactat en part dels sindicats el curs passat i que després els docents van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius i encara en el marc d'aquest conflicte laboral, el curs vinent no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió.
0: I en clau internacional, un nou atac de colons israelians que, segons la premsa local, també hauria comptat amb la participació de l'exèrcit, ha deixat 4 palestins ferits de bala aquest diumenge al centre de Cisjordània. Fonts palestines recullen que els colons han atacat habitatges de la població local i que els soldats haurien utilitzat gasos i pilotes de goma. L'atac arriba menys de 24 hores després que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, condemnés en una piulada a la xarxa X agressions de colons contra localitats palestines de Cisjordània. Segons l'ONU, només durant la segona i tercera setmanes d'agost els colons israelians han protagonitzat una vuitantena d'atacs com aquest. A casa nostra, una dona de 73 anys de nacionalitat alemanya ha mort aquest dissabte a la tarda mentre es banyava a la platja de la Robina de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Els socorristes l'han tret de l'aigua a quarts de 4 de la tarda amb una aturada cardiorrespiratòria. Li han fet maniobres de reanimació, però no li han pogut salvar la vida. En aquell moment, onejava la bandera groga. Des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, 22 persones han mort a les platges catalanes. Aquest últim diumenge d'agost s'ha distingit per un retorn esglaonat a la xarxa viària. La situació ha estat tranquil·la a la majoria de vies. Les retencions més destacades s'han registrat a l'AP7 entre Llinars i la Roca del Vallès en sentit sud i entre Sant Jaume de Domenys i Santa Margarida i els Monjos en sentit nord. El Servei Català de Trànsit ha registrat un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. Cal lamentar, però, un accident de gravetat a la borda del Poblador, al terme municipal de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, que ha deixat 5 ferits, tots d'origen andorrà. 3 es troben en estat crític, un en estat greu i un altre menys greu. El vehicle ha sortit de la via mentre circulava per un camí rural a prop de la C14 i ha acabat volcant. El SEM ha activat 2 helicòpters medicalitzats, 3 ambulàncies i un helicòpter dels bombers amb efectius del grup d'actuacions especials i personal mèdic. Els tres ferits crítics han estat traslladats als hospitals Parc Taulí de Sabadell, Arnau de Vilanova de Lleida i el de la Seu d'Urgell. Satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%. L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats a la temporada, especialment a la plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. Tot i així, les estades han estat més curtes. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, n'exposa els motius.
9: La gent s'ha acostumat més a fer menys dies gastant el que té que no fer més dies gastant menys.
0: El sector turístic de la demarcació de Lleida tanca la temporada d'estiu igualant les xifres extraordinàries de l'any passat. A l'agost, a la zona del Pirineu, s'han registrat ocupacions de fins al 95%. Juan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació.
10: Sí que hi ha hagut gent que ha conegut el territori, que l'ha visitat, gent inclús d'altres països que han estat a la ciutat de Lleida, etc., i han aprofitat també per fer turisme, i pensem que ha sigut una molt bona oportunitat.
0: A la Costa Brava i a la Costa Central també fan un balanç positiu, però admeten que la calor ha perjudicat bars i restaurants. Les cases rurals de la Catalunya Central han assolit ocupacions del 80% i les estades als càmpings no paren de créixer. El sector preveu tancar l'any amb una xifra rècord de 22 milions de pernoctacions. La meitat del personal que treballa a bars i restaurants de la ciutat de Barcelona parla en català i tres quartes parts l'entén. La dada, que millora els últims registres, surt a l'enquesta municipal sobre l'activitat al sector de la restauració. Un estudi on dos de cada tres responsables dels establiments reclamen més formació, sobretot en idiomes, atenció als clients i també manipulació d'aliments, i on es fa constar que un cafè costa de mitjana a Barcelona 1,40 € i només el 20% dels clients paga en efectiu. Ens ho explica Joan Garcia amb el muntatge de Víctor Villar.
11: ¿Qué le pongo?
12: Hola, bon dia. Posa'm un tallat.
11: Claro, sí. ¿Leche normal o con avena sin lactosa?
12: Sí, llet normal.
11: Vale, ahora le pongo.
21: Per primera vegada, segons aquest registre anual, el nivell de coneixement i ús del català remunta tímidament després de 5 anys de recular. Això en un context on la meitat del personal és de fora d'Europa. Els responsables dels negocis n'han parlat a 3Cat Info. Troben a faltar també més estabilitat al personal de servei, que és el que al final aporta experiència.
11: Potser no millor la llengua una mica, perquè molta gent és de fora i potser acaben d'arribar i encara la llengua, la catalana, no l'han agafat encara. I formació de cambrers. Entra molta gent sense experiència i potser estan 3 mesos i se'n van.
21: Precisament, l'enquesta recull la dificultat de trobar personal qualificat com un dels principals problemes del sector, juntament amb els propis de la zona on hi ha l'establiment. També l'increment de preus, l'augment de la competència i els impostos. El factor climàtic i el turisme de baixa qualitat són dos dels indicadors a l'alça. Restauradors amb qui hem parlat hi afegeixen casos de relació amb l'Ajuntament.
25: Hi ha que mirar una mica el tema de les terrasses. Ara mateix ens hem podat un arbre perquè deien que estava mort. Vale, muy bien, l'arbre fora. Tio, no deixis un forat a terra. O tapem-ho, pavimentem-ho. Aquest negoci sense terrassa, estem morts. Aviam si... I a poc anem avançant tots una mica. I l'Ajuntament també ajuda una mica.
21: Malgrat aquest panorama, puja 8 punts l'índex de satisfacció per la marxa del negoci. Més de la meitat dels encastats n'estan molt o bastant contents.
26: Estem molt contents. De moment, molta feina i sembla que funciona i que el barri està content.
21: Ampliar els locals, oferir nous serveis i, sobretot, com sentíem, poder tenir terrasses es veuen com a factors que poden millorar la marxa dels establiments. A bars i restaurants hi treballen més homes, gairebé un 60%, que dones, una mica més del 40%. Un cafè costa 1,4 € de mitjana. S'ha encarit gairebé un 5% en un any. Una cervesa i un refresc solen valer 2,5 €. A l'hora de pagar, qui ho fa en efectiu ja només és un de cada 5 clients.
0: L'Ajuntament de l'Escala a l'Alt Empordà descarta que l'ataca d'aigües brutes que aquest diumenge ha obligat a prohibir el bany a la platja de les Barques sigui pel vessament d'un col·lector d'aigües residuals. Durant gairebé tot el dia hi ha onejat la bandera vermella. Hi havia la sospita que el vessament provenia del clavegueram, però ara l'Ajuntament apunta que la hipòtesi més probable és que l'atac tingui l'origen en la neteja d'un vaixell. Protecció Civil ha desactivat la prealerta del Pla Especial d'Emergències per contaminació de les aigües marines i el bany torna a estar permès. El Ministeri de Transports comença aquest dilluns al matí les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia A2 a Cervera. Uns treballs que arriben després que la primavera ja s'hagués d'actuar d'urgència pel mal estat de la via. Lleida, Júlia Albacar.
12: Les obres comencen este dilluns al matí i s'allargaran durant un mes en un tram de 4 quilòmetres comprès entre Cervera i el límit amb la comarca de l'Anoia. Tindran un cost de 12 milions d'euros i es preveu rehabilitar l'asfalt d'un tram on ja es va haver d'actuar el març passat d'urgència perquè les pluges de l'hivern i les nevades van malmetre la via fins al punt que alguns vehicles es van accidentar pel mal estat del ferm. Les obres ara només es faran en sentit Lleida i d'aquí uns mesos continuaran en un nou tram de 4 quilòmetres més. Mentre durin els treballs, la via quedarà tallada al trànsit i els vehicles es desviaran per la calçada en sentit Barcelona.
0: Aquest dilluns es reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona després de gairebé dos mesos tancada i estaven fent obres per fer accessible l'intercanviador. En aquest temps els trens hi han passat, però no s'hi han aturat. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5 que des de fa un any s'ha hagut de fer pel carrer. Mentrestant, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord no només continuen, sinó que amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bon Pastor fins diumenge que ve.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
13: Avui acabarem el mes d'agost, aquest dilluns, amb temperatura que es manté o baixa lleugerament al Pirineu i comarques de Girona, a l'àrea de la costa, Catalunya Central, a Ponent, més o menys es manté, grau amunt, grau avall, i en canvi la tarda sí que pot baixar 2, 3 o 4 graus. Al Pirineu, comarques de Girona, sobretot l'Alt Empordà i punts de la Costa Brava, i destaquem que, com a novetat, farà sol, però a la tarda nuvolades. Al Pirineu i Prepirineu pot caure alguna gotellada, algun ruixadet, principalment al voltant del Ripollès. No descartem, doncs, algun cap de núvol que deixi 4 gotes grosses, per exemple, a l'Alta Garrotxa, la Cerdanya, l'Alt Berguedà, potser l'extrem nord del Lluçanès, però aquesta possibilitat de pluja és baixa i si el Ripollès cau algun ruixat seria entre 1 i 5 litres per metre quadrat. Així tancaríem l'agost, més aviat sec, molt sec a bona part de Catalunya, però en canvi molt plujós, més de 100, més de 150, més de 200 litres en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu i també més de 100-150 litres a punts localitzats del Tarragonès i del Baix Penedès, on hi va haver aquells aiguats tan considerables dies enrere. De moment, els propers dies no plourà, setembre començarà càlid i eixut, almenys la primera setmana, i aquesta setmana destaquem cap a dijous-divendres, quan puja la temperatura i podríem fregar els 38 o 40 graus a les comarques de Ponent, la Ribera d'Ebre, la zona interior del Baix Ebre i el Priorat.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre la 23a edició, que ha comptat amb més de 100.000 espectadors en 4 dies de música. El grup de dans Locomia i l'orquestra Diversiones han posat el punt final al festival des de l'escenari de la Rambla. Figueres, Berta Artigas Fontàs.
14: Entre dijous i diumenge, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà en alguna de la trentena de propostes del festival Acústica. El director Xavi Pasqual en fa un bon balanç.
15: Un balanç molt positiu, perquè tornarem a sobrepassar aquesta barrera dels 100.000 espectadors. Normalment els projectes es poden arribar a desgastar amb el pas del temps i l'Acústica, doncs, segueix amb aquest èxit que hem tingut des del principi.
14: Des d'Eivissa aquest diumenge han actuat a la Rambla el grup Dance Locomia, molt popular als anys 80 i 90 i que ha recuperat l'activitat amb nous integrants. Sí.

0: Les coreografies amb ventall gegants han marcat la seva proposta i després, com ja és tradició, els de Calonge, l'orquestra Diversiones, han sigut els encarregats de posar la cirereta del pastís amb el seu show desenfadat i per a tots els públics.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Hi ha una paradoxa que coneixen bé els qui viuen la música des de dins. Les cançons que arriben més lluny gairebé mai neixen amb la voluntat de triomfar a les xarxes socials. Tot i això, molts artistes segueixen l'estratègia de fixar-se en les tendències, sobretot de TikTok, a l'hora de compondre. Clàudia Roses. Com et dius?
3: Em dic Xavier. El cervell de moltes persones ja va en automàtic quan senten aquestes paraules. Com et dius, em dic Xavier. Ara bé, quan s'acaben els 15 segons virals de la cançó Xavier, el tècnic de so, la majoria de gent no sap com continua. No és un cas aïllat. El cantant de la Ludic Band, Quim Carandell, explica a Catalunya Ràdio com ho ha viscut.
4: Estic convençut que hi ha molta gent que no sap el que és la Ludic Band i que no ha arribat ni a escoltar la cançó sencera, però que s'ha gravat el vídeo, cosa que només pot fer-me gràcia i que fer-me il·lusió. M'ho miro amb gràcia, però també amb certa distància i confiant en tota la feina que hem fet com una espècie de carta de presentació a un públic que ara avui en dia tampoc és el nostre. Tinc una oferta i no pot dir
3: que no m'he enamorat. Per altres artistes, en canvi, representa una tensió, créixer com més aviat millor, sumar reproduccions i guanyar seguidors. Les xarxes socials són avui un aparador, però tal com apunta Àlex Pérez, cantant i compositor de cançons com Supermercat de Lil Dami, la fórmula no s'acaba aquí.
5: Tenim cançons que han tingut trends a TikTok i que d'aquí un any ja no ens sentirem a parlar. Aleshores, jo crec que té importància, pot ajudar, però jo crec que la música va més enllà. TikTok no et construirà la carrera. Tenir un vídeo viral no farà que passis 10 anys fent concerts. Crec que la clau de tot és fer una bona cançó.
3: Tot i això, l'artista d'avui ja no només compon i canta, es veu obligat a ser un artista 360. També grava, edita, publica i alimenta cada dia la conversa amb qui l'escolta. Ens ho explica el cantant Jan Rajola.
6: Sempre m'agrada més fer les cançons amb el que vull dir i sense pensar en això. Però, de l'altra banda, paradoxalment, ara d'aquí una estona he quedat amb un creador de contingut per fer un tren de lo que seria la meva cançó de l'estiu. I vivim amb aquesta dicotomia, no?, els artistes d'avui en dia. És molt estrany, no?, perquè has de ser moltes coses, entre elles creador de contingut, però jo intento que almenys no sigui la meva única base a l'hora de fer cançons.
3: Ara bé, per atrapar i aconseguir aquest ritme expositiu, tant a les xarxes com a l'hora de compondre, seguint les tendències, és necessari un gran equip, tal com ens explica el Julen, cantant i creador de contingut.
7: Artistes grans, que tenen equips molt grans i que tenen molts productors musicals i molta gent que està pendent d'això i gent experta en xarxes, tota aquesta gent estic segur que ja està fent servir moltes d'aquestes mètriques per saber quin tipus de so ha d'haver-hi en quin moment de la cançó perquè això després pugui anar bé a TikTok i quina part llançarem abans del tema com si fos un teaser. Per tant, això està passant.
3: Les xarxes s'han convertit en un canal més per impulsar una cançó, però la indústria coincideix en un punt. L'èxit a TikTok no es pot planificar del tot. Les plataformes donen una empenta, però no és ara per ara el factor que decideix qui es queda i qui desapareix.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
2: Un còmic pot ser l'eina ideal per parlar de molts temes, com assetjament escolar, dolor, ansietat o memòria històrica. És el que ens proposa Jordi Ojeda en el seu últim llibre, Un còmic per a cada persona, publicat per l'editorial Octaedro. Professor del Tecnocampus i expert en còmic, Ojeda defensa la lectura d'historietes com a factor d'empoderament i divulgació. Valèria Obereda.
8: Una setantena de títols donen peu a Jordi Ojeda per presentar la varietat de temes que aborda el gènere.
9: Vaig pensar que un llibre d'aquest tipus em permetria obrir els ulls a gent que o bé no coneix el que s'està publicant o bé només coneix una part. I la idea era fer un llibre on hi haguessin capítols dedicats a temes molt variats, com pot ser temes d'història, temes de més intimistes, més locals.
8: Segons l'autor, l'objectiu és crear inquietud i fer descobrir títols de lectors de totes les edats i per tots els gustos, ja siguin clàssics o contemporanis. Em posa un exemple.
9: En el cas dels superherois m'interessava parlar des del punt de vista de mentoria i fins que no vaig trobar la publicació, que era una novel·la gràfica de superherois de Marvel, era en Patrick McDonnell i va fer una novel·la gràfica que es deia El viatge del superhéroe. I vaig pensar que anava molt bé per explicar aquesta capacitat que podien tenir de mentoria amb la gent jove, amb la seva formació, no? Aquesta sensació d'honestedat, no? D'ajudar els altres.
8: I a més de la memòria, Ojeda també apunta una vessant de divulgació.
9: Aquesta expressió que diuen, no?, de que una imatge val més que mil paraules, doncs no és només la imatge, diguem que seria un tema estàtic, sinó la lectura com a tal, no? O sigui, que puguis comprendre que té uns usos pedagògics fonamentals que permeti emprar la lectura completa o parcial per poder divulgar un aspecte d'un tema determinat. No?
8: Un còmic per a cada persona també admetria l'expressió un còmic per a cada moment. I com diu l'autor al primer capítol, de vegades el còmic és l'únic que ens queda. Frase clau del llibre La verdad sobre el caso Vivés.
1: Trescat Info.
2: Temps ara pels esports.
1: Esports.
2: Amb Alfons Gorina.
10: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. Pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat i és un jugador que agrada al tècnic Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt complicada. La direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. El Barça rep aquest dilluns el Rayo Vallecano a 9:15 al Camp Nou. A la prèvia, Hansi Flick ha assegurat que està molt content amb l'equip quan queda poc pel tancament de mercat.
11: Of course I'm happy with my team.
12: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
11: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
10: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop al genoll que va rebre el Camp de l'Elx.
1: 3CAT Info.
10: A la primera divisió, Real Madrid 4, Màlaga 0. Tercera victòria en 3 partits pels de Mourinho a la Lliga. Juan Funes, l'entrenador del Màlaga, ha acabat descontent amb els àrbitres, però Mourinho no ha volgut contestar.
13: No quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente nos tendremos que analizar lo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada. No,
14: no merece comentar.
10: Aquest diumenge, jugats també a primera divisió, Deportivo 3, València 1 i Celta 0, Atlètic Club 2. Aquest dilluns, a banda del Barça, també es juga l'Osasuna Getafe. Debut plàcid del Barça a la Lliga F, les de Pere Romeu han golejat per 5-0 el Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Podem sentir a Clàudia Pina, una de les golejadores del Barça.
15: Sí, contenta, sabíem que anava a ser un partit complicat, el Tenerife és un gran equip i bueno, crec que hem sortit bastant bé, 2-0, no, a la primera part i bueno, la segona bastant bé amb l'ABP també, que és important, i 5-0.
10: El Badalona Women, en canvi, ha perdut el camp de l'Atlètic Club per 3-1. Podem sentir a Cristina Cubedo valorar aquesta derrota.
16: No estàvem tenint el control del partit en la segona part, però estàvem uau. I confiàvem en que arribaríem a tindre aquesta jugada que acabés en gol. I també venia després d'una revisió molt llarga del VAR, que, bueno, molt llarga. I ahir ens fan el segon gol, que crec que això sí que ens ha fet una mica més de mal.
10: Jugat també aquest diumenge a la Lliga F, Real Madrid 3, Atlètic de Madrid 2.
1: 3CAT Info.
10: I a la primera federació, 2 partits aquest diumenge, Europa 0, Jaén 3 i Nàstic 2, Saragossa 0.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
10: Enric Mas ha guanyat la 9a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, en final al Port d'Aitana, i referma el seu liderat. El ciclista balear continua sent el líder de la general amb 1 minut i 18 segons sobre Roglic. Preguntat per si és el millor moment de la seva carrera, ha dit això en declaracions a Televisió Espanyola.
14: Creo que sí, creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
10: Aquest dilluns, primera jornada de descans a la Vuelta.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Parlem de motor. Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta victòria de la temporada. El Tro de Cervera se situa segon a 19 punts del líder Jorge Martín. El podi l'han completat Pedro Costa segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha acabat quart en una cursa on Marc ha molestat a Àlex. Sentim primer a Marc Márquez.
17: Hoy hemos calcado la estrategia de ayer, pero estaba tan concentrado para la primera curva que me he olvidado de sacar el dispositivo trasero, que lo activamos en la recta de atrás para calentar bien los neumáticos y justo me lo he dejado, y cuando he salido de la curva 1 he visto que se bajaba la moto y sabía que la siguiente frenada fuerte era la del sacacorchos, curva 8, y ahí, bueno, me he apañado. Creo que el que he perjudicado a más ha sido mi hermano.
10: Y ahora podemos sentir al seu germà, Àlex Márquez.
18: Ha cagado bien, ¿eh? Porque yo pensaba que no lo había devuelto, ¿sabes? Pero no, se lo ha dejado activado. Entonces ahí es donde le he dicho, tío.
10: Encara en motor, novena victòria de la temporada per a Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure sobre 9 de disputades. El piarenc ha superat el seu company, el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto. Ara el multicampió suma 360 punts, 97 més que Marcelli, 105 més que Busto, i en queden 160 en joc. A la pròxima cita als Països Baixos, el cap de setmana que ve, Bou podria ja assolir el seu títol número 40.
1: 3CAT Info.
10: I la selecció espanyola d'hoquei herba, amb 12 catalans a la plantilla, ha perdut la final del Mundial davant d'Alemanya per 1-0. Sentim a Marc Vizcaíno.
19: Sí, la verdad, como equipo creo que merecíamos un poco más, una final muy disputada, donde creo que hemos jugado un muy buen hockey, pero así es el deporte, ¿no? A veces crees que podríamos haber merecido algo más, pero bueno, ya sabemos lo que es el deporte y al final ha terminado así.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 3.
1: Un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, la crisi continua encallada, amb milers de persones malvivint als carrers i una tensió social creixent. El govern espanyol aprovarà un paquet extra de 165 milions d'euros poc abans que Pedro Sánchez comparegui dijous al Congrés. Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida al curs que ve. Els docents tindran un nou augment de sou i es pagaran les nits fora de casa. Educació presenta aquest dilluns les novetats per al curs i caldrà veure si fa una nova proposta per desconvocar la vaga del primer dia de curs i si podrà aportar més informació per aclarir l'errada de les proves PISA. 8 morts i 17 desapareguts en el naufragi d'un ferri al nord de Xipre, amb 267 persones a bord. La policia interroga el capità i la tripulació sobre el sinistre i es viralitzen vídeos d'alguns passatgers sobre el pànic desfermat a l'embarcació. Desconcert de la policia suïssa sobre l'autoria i el mòbil del tiroteig que ha deixat un mort i 5 ferits en una festa rave. Sospesen si és un atemptat terrorista, l'atac d'un psicòpata o una revenja. El Nepal assegura que ha localitzat l'última de les 3 persones amb nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres. La tragèdia ja deixa prop de 800 morts i més de 3.000 desapareguts. Els equips de rescat continuen buscant supervivents, sobretot als túnels de centrals hidroelèctriques. Brussel·les respecta la negativa dels islandesos a reprendre les negociacions per entrar a la Unió Europea i assegura que Islàndia continua sent un soci proper i fiable. El 52,8% dels islandesos han votat en contra d'obrir converses d'adhesió. Diada de Sant Fèlix extraordinària, els castellers de Vilafranca han descarregat per primera vegada a la història el Pilar de Nou. Ha estat el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra.
0: Esports.
2: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. El club blaugrana pagarà al voltant de 10 milions d'euros. Aquest dilluns, Barça, Rayo Vallecano, Camp Nou. El Madrid ha golejat el Màlaga per 4-0 i suma la tercera victòria en 3 partits a la Lliga. A la Lliga F, Barça 5, Tenerife 0 i Atlètic Club 3, Badalona Women 1. Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta i és més líder de la General respecte a Primo Roglic. Aquest dilluns, jornada de descans. I Marc Márquez guanya amb autoritat la cursa del Gran Premi de l'Aragó i se situa a 19 punts del líder Jorge Martín.
1: Pel que fa al temps, la matinada es presenta fresca a l'interior i força fresca al Pirineu. Si bé la temperatura mínima pujarà 2 o 3 graus. En general, es baixarà dels 18 o 20 graus. A la costa, temperatures més altes entre els 21 i els 25 graus. Temps assolellat aquest dilluns i tarda amb nuvolades al Pirineu.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats a les platges, als boscos o polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi.

0: La delegació del govern amb moltes banderes i amb consignes com fora els invasors i Ceuta no es ven, Ceuta es defensa. Alguns veïns ens deien això.
1: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen, pero los demás que sean, que hay que sacarlo.
2: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí, esto va para la península, aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
0: Mentrestant, els carrers segueixen malvivint milers de persones que dormen a la platja del Trampolín, però també ho fan amagats als boscos o en polígons i amb unes condicions inhumanes. Les xifres oficials parlen de 5.000 migrants que encara són a Ceuta, però les ONGs ens diuen que aquesta xifra és lluny de la realitat i que podrien ser-ne gairebé el triple.
3: Pedro Sánchez reapareix públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta, que un mes després amenaça de condicionar el tram final de la legislatura. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc per a Ceuta de 165 milions d'euros. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: L'últim cop que vam sentir Sánchez va ser l'endemà del pas massiu a la frontera.
5: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
4: D'això fa un mes i la crisi de Ceuta és lluny de resoldre's, admeten a la Moncloa. La situació dels migrants continua encallada, l'atenció a la ciutat s'ha disparat i socis i oposició acusen l'executiu de reaccionar tard i malament. Ara Sánchez reapareix este dilluns amb una entrevista a la cadena SER i dijous compareix al Congrés. Haurà d'explicar si van fallar els serveis d'intel·ligència i quin paper va tenir el Marroc. En paral·lel, intenta accelerar la resposta a la crisi. Dimarts el Consell de Ministres aprovarà una injecció de 165 milions d'euros per rescatar l'economia de Ceuta i anunciarà els espais on s'allotjaran els migrants. És la condició necessària per al seu retorn al Marroc, com explica el ministre Ángel Víctor Torres al diari Punès. Des del PP, Elías Bendodo reclama actuar amb rapidesa.
6: Lógicamente hay que datar a esas personas, afiliarlos, ver sus circunstancias, si son mayores o menores de edad, y para eso tenemos que tener espacio. Por eso es la prioridad.
7: Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa espanyola.
4: Els populars volen convertir Ceuta en l'últim calvari polític de Sánchez i ja han convocat protestes per a dimecres davant de tots els ajuntaments d'Espanya.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts al Departament d'Educació, la convocatòria de la vaga el primer dia de classe i l'errada en les proves PISA. La consellera compareix aquest dilluns per presentar les novetats del curs i caldrà veure si pot resoldre alguna d'aquestes dues qüestions i si presenta una proposta que permeti desconvocar la vaga del 8 de setembre. Sara Canyete.
9: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzat en tres aspectes: la millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i la desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva i evitar les sobreràtios a l'aula. En tot total, també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya. És un 30% més que el curs passat. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial pactat en part dels sindicats al curs passat i que després els docents van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius i encara en el marc d'aquest conflicte laboral, el curs vinent no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió.
3: Obrim plana internacional. El ferri que aquest diumenge ha naufragat al nord de Xipre s'enfonsa a més de 500 metres de profunditat i deixa 8 morts i 17 desapareguts. A bord hi anaven 267 persones, la majoria de les quals han pogut ser rescatades per salvament marítim i per les moltes embarcacions que s'hi han acostat. Es desconeix la nacionalitat de les víctimes i les causes del naufragi, però dues grans ones han impactat contra el ferri poc abans que s'enfonsés. S'han viralitzat vídeos de la tragèdia, com aquest que recull el pànic dels passatgers mentre es posen a corre cuita les armilles salvavides enmig de la histèria col·lectiva. El capità i membres de la tripulació estan detinguts per interrogar-los sobre el sinistre i determinar si hi ha hagut negligència.

0: Desconcert de la policia suïssa sobre l'autoria i el mòbil del tiroteig que ha deixat un mort i 5 ferits en una festa rave en un hipòdrom a prop de Zúric. No saben si hi ha un sol atacant o més d'un i estudien 3 hipòtesis, ho explica el cap de la policia suïssa.
1: La primera hipòtesi és la d'un atac terrorista. La segona, un intent de massacre a trets. I la tercera hipòtesi és un acte criminal per raons que encara desconeixem, com podria ser una revenja.
0: La cerca de l'autor o autors s'ha estès per tot Suïssa i s'ha demanat la col·laboració dels estats veïns Alemanya i França. Els tirotejos són molt infreqüents a Suïssa, malgrat que és un dels països d'Europa amb més armes per habitant. Fa 6 anys es van endurir els requisits per a la possessió d'armes. El govern del Nepal assegura que ha localitzat l'última de les 3 persones amb nacionalitat espanyola desaparegudes després de la devastadora riuada de dimecres a la frontera amb el Tibet. Les autoritats diuen que estan en contacte amb tots 3, juntament amb un turista nord-americà i un de belga, tot i que no han precisat si ja estan evacuats o si necessiten assistència. Encara hi ha, però, prop de 600 estrangers sense localitzar. El balanç de la tragèdia supera les 3.000 persones desaparegudes i s'acosta als 800 morts, la majoria al Nepal. Els equips de rescat continuen buscant supervivents, especialment als túnels de la zona. Mahavir Pun és el ministre de Tecnologia del Nepal.
1: Hi ha diverses centrals hidroelèctriques que en el moment de la riuada estaven en construcció. En aquestes instal·lacions, l'entrada dels túnels ha quedat totalment bloquejada. Per això estem treballant-hi intensament, perquè encara queden moltes persones atrapades.
0: Els supervivents de les riuades es continuen refugiant en zones elevades davant l'augment del nivell de l'aigua i l'Organització Mundial de la Salut ha enviat subministrament d'emergències per a les persones que han quedat atrapades per les inundacions. El govern d'Islàndia i Brussel·les acaten el resultat del referèndum de dissabte en què la majoria d'islandesos van votar en contra de reprendre les negociacions d'adhesió. El 52,8% dels ciutadans van rebutjar obrir converses amb Brussel·les i un 47,2% hi van votar a favor amb una participació del 80%. La primera ministra islandesa, Kristrún Frostadóttir, que era partidària del sí, nega que aquest resultat sigui un fracàs del seu govern.
2: Crec que el més important és que sortim units d'aquesta consulta. Respectem aquests resultats. I la lliçó més gran que en treu el govern és que la gent està còmoda amb la relació que tenim actualment amb la Unió Europea. Per tant, continuarem enfortint llaços amb l'espai econòmic europeu, amb Noruega i també amb la Unió Europea.
0: El resultat és un revés clar per a Brussel·les perquè només es votava l'obertura d'un procés negociador i no un ingrés definitiu que hauria requerit un altre referèndum. Ara la Comissió Europea diu que respecta el resultat i que Islàndia continua sent un soci proper i fiable. Entre els punts que han generat més controvèrsia durant la campanya d'aquest referèndum hi ha l'adhesió a l'euro i també la importància de la pesca. Aquest sector representa el 40% de l'economia del país i els islandesos no volen que Brussel·les assigni quotes, condicions o límits a les seves captures. L'exèrcit dels Estats Units ha atacat 2 plataformes de llançament de míssils iranianes a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. Segons un alt funcionari nord-americà, els Estats Units han actuat després de detectar membres de la Guàrdia Revolucionària Iraniana preparant el llançament de coets amb mines navals cap a l'estret d'Hormuz. De fet, les forces nord-americanes asseguren que just la setmana passada van retirar les mines que l'Iran havia col·locat a les principals rutes de navegació de l'estret. Per la seva banda, l'Iran adverteix Washington que l'acció tindrà conseqüències i assegura que l'atac ha causat morts i ferits entre les forces iranianes i entre la població civil. L'atac trenca més de 4 setmanes sense enfrontaments directes entre els Estats Units i l'Iran. L'Iraq és un punt especialment sensible perquè es troba a tocar de l'estret d'Hormuz, una de les principals rutes mundials del petroli. Qualsevol escalada en aquesta zona pot afectar el trànsit de vaixells i, de retruc, l'economia mundial. I l'expresident de Venezuela, Nicolás Maduro, capturat al gener pels Estats Units, ha difós en les últimes hores al seu compte a la xarxa X imatges d'ell a la presó. Hi apareix vestit amb xandall i fent el símbol de la victòria. Actualment Maduro és en una presó de Nova York a l'espera de ser jutjat per narcoterrorisme. Les fotos es difonen després de l'anunci del president Donald Trump, que es quedarà amb una part del petroli de Venezuela. I a casa nostra, la millor diada castellera de la història, la millor actuació d'una colla a la plaça, la dels castellers de Vilafranca, i també la primera vegada que es descarrega el Pilar de Nou. La diada de Sant Fèlix 2026 ha confirmat que les quatre colles que lideren el món casteller passen per un dels seus moments tècnics més extraordinaris. Vilafranca, Josep Almirall.
3: Entre totes quatre han fet 16 aletes de castell de la gamma extra. Entre aquestes, 4 en castells de 10 i 3 en castells nets. A més, hi podria ser el gran titular de la temporada, els castellers de Vilafranca han descarregat el Pilar de Nou, un espadat que només s'havia carregat una vegada a la Diada de Tots Sants el 2022, a càrrec també dels Verds. Àngel Grau n'és el cap de colla.
4: Teníem molt clar que el camí era molt difícil per arribar-hi i crec que la colla avui ha demostrat que està en un nivell molt alt i que ens permetia ronda a ronda arribar-hi, tot i la caiguda d'aquest 4 de 10. Però tot i així ens hem arribat a l'última ronda, hem fet el Pilar, la gent estava molt convençuda, tothom s'ho creia.
3: Els vilafranquins han fet la seva millor diada amb el 3 de 10, el 4 de 10 carregat, el 3 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 9. La colla vella dels Xiquets de Valls també ha firmat la seva millor participació a Vilafranca amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 carregat, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Les Joves de Valls ha sortit de plaça amb dues aletes de castell desfolrat, la del 4 de 9 net i la del 2 de 8 net carregat. I la Jove de Tarragona amb el 5 de 9, el 3 de 10, el 2 de 9 i el Pilar de 8, tots descarregats, ha aconseguit la millor actuació de la seva història. El 2026, un Sant Fèlix per emmarcar.
5: El temps.
0: Dani Ramírez.
6: Avui acabarem el mes d'agost, aquest dilluns, amb temperatura que es manté o baixa lleugerament al Pirineu i comarques de Girona, a l'àrea de la costa, Catalunya Central, a Ponent, més o menys es manté, grau amunt, grau avall, i en canvi a la tarda sí que pot baixar 2, 3 o 4 graus. Al Pirineu, comarques de Girona, sobretot l'Alt Empordà i punts de la Costa Brava, i destaquem que, com a novetat, farà sol, però a la tarda nuvolades, al Pirineu i Prepirineu. Pot caure alguna gotellada, algun ruixadet, principalment al voltant del Ripollès. No descartem, doncs, algun cap de núvol que deixi quatre gotes grosses, per exemple, a l'Alta Garrotxa, a la Cerdanya, l'Alt Berguedà, potser l'extrem nord del Lluçanès, però aquesta possibilitat de pluja és baixa i si el Ripollès cau algun ruixat seria entre 1 i 5 litres per metre quadrat. Així tancaríem l'agost, més aviat sec, molt sec a bona part de Catalunya, però, en canvi, molt plujós, més de 100, més de 150, més de 200 litres en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu, i també més de 100, 150 litres a punts localitzats del Tarragonès i del Baix Penedès, on hi va haver aquells aiguats tan considerables dies enrere. De moment, els propers dies no plourà, setembre començarà càlid i eixut, almenys la primera setmana, i aquesta setmana destaquem cap a dijous, divendres, quan puja la temperatura i podríem fregar els 38 o 40 graus a les comarques de Ponent, la Ribera d'Ebre, la zona interior del Baix Ebre i el Priorat.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Una vuitantena de veïns del Vendrell i del conjunt de la comarca del Baix Penedès han passat aquest diumenge prop de 17 hores sense llum a casa per una fallada en el sistema de subministrament elèctric. La incidència va començar de matinada per causes que encara s'estan investigant i ha afectat en total unes 1.300 persones. Al llarg del dia s'ha anat recuperant el servei progressivament gràcies a grups electrògens instal·lats per Endesa. L'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, ha explicat a 3CAT Info que no és la primera vegada que hi ha aquests talls de llum a la comarca durant l'estiu i reclama explicacions.
7: Portem tot l'estiu tenint falles, especialment a la comarca, i aquesta vegada el Vendrell ha tingut, doncs, l'afectació més abonat. Hem de parlar i que ens ho expliquin bé, puntualment es pot entendre, sobre recàrregues, però aquí això ja és una fallada bastant més generalitzada i de moltes hores. I si han de posar grups electrògens és que directament la instal·lació ha fallat o s'ha cremat.
0: La previsió és que l'Ajuntament i Endesa es reuneixin aquest dilluns per esclarir la situació. Fonts de l'empresa elèctrica expliquen en aquesta emissora que els tècnics continuen treballant per saber què ha passat i poder arreglar l'avaria per deixar de dependre dels generadors. I restablerta la circulació de trens de línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona. La incidència ha durat més de 10 hores i ha obligat a interrompre el servei des de les 9 del matí d'aquest diumenge fins a les 7 de la tarda. Adif ha ofert alternatives de mobilitat als passatgers mentre treballava per solucionar la incidència. Tot i això, durant la jornada hi ha hagut indignació entre els usuaris que denunciaven la falta d'informació a les andanes.
8: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres. No ho sé, anàvem un mitjà de la distància, crec. No ho sé. No ens han informat.
0: La incidència ara ja arreglada l'ha causat la falta de tensió elèctrica a la catenària. Una seixantena de gasolineres abandonades arreu de Catalunya són el testimoni d'un negoci que, segons el sector, toca a la seva fi. Són les gasolineres fantasma, una agressió o degradació paisatgística que adverteixen anirà a més pels elevats costos de desmantellar-les. El Departament de Territori manté que la competència per autoritzar el desmantellament de les gasolineres és municipal, però els alcaldes demanen la implicació de les grans administracions. David Àngela.
9: Uns costos que les explotadores no volen assumir i que la propietat del terreny generalment tampoc pot satisfer. Albert Campava Nadal és el president de l'Agrupació Catalana d'Estacions de Servei.
10: Si la benzinera està perduda per aquests mons de Déu, al mig d'una carretera, al mig d'un... O sigui, llavors es deixa perquè si es desmantela, val uns diners treure tot allò, es fa ratlla que al final val més treure-ho que el que et donguin a la venda de per pes, diguéssim, amb la qual cosa es queda l'estructura allà.
9: Els alcaldes afectats denuncien la seva incapacitat per gestionar el fenomen i demanen la intervenció de l'Estat o de la Generalitat per no transmetre a la ciutadania una imatge d'impunitat de les empreses. Alguns consistoris miren d'aplicar ordenances, però poden acabar assumint ells mateixos els costos del desmantellament. Pere Moradell és alcalde de Torroella de Fluvià.
11: Bueno, en principi ho ha de fer l'Ajuntament i subsidiàriament pagar al propietari del terreny. El que passa és que si és insolvent, llavors qui vols que pagui?
9: De gasolineres abandonades n'hi ha pràcticament a totes les comarques i també a les grans ciutats, entre les quals Barcelona.
0: Segons la legislació, els propietaris de les benzineres són els que han de desmantellar-les quan el negoci tanca. Però hi ha una llacuna jurídica que destaca el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre, en declaracions a 3Cat Info.
12: No hi ha una obligació jurídica, una vegada, diguem, ha finalitzat l'ús d'una determinada instal·lació, del seu desmuntatge. Què comporta això? Doncs que moltes d'aquestes instal·lacions, parlem de benzineres, però podríem parlar també d'altres tipologies de construcció, queden abandonades, en desús.
0: L'administració també té la potestat de desmantellar aquestes instal·lacions a compte del propietari. L'encariment del preu del gas complica les reserves europees de cara a l'hivern. La guerra de l'Iran i la competència asiàtica, que també compra combustible als mateixos mercats de l'Orient Mitjà, han fet pujar els preus. Això fa que els països no els surti a compte emmagatzemar gas. Núria Har.
13: Els mesos de més calor, com ara l'estiu, és quan els països europeus aprofiten per omplir les reserves de gas. La realitat, però, és que els magatzems estan al nivell més baix des del 2009. Tot i això, Brussel·les ja ha deixat clar que no està preocupada. Els talls de subministrament són poc probables, però el professor d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, Isaac Balei, ha alertat a Catalunya Ràdio que això s'acabarà notant a la factura.
14: I un any normal s'utilitza entre un 25 i un 30% de la capacitat d'aquestes reserves per fer front a un hivern. Llavors, el tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
13: A partir de l'1 de gener, Europa ha de deixar de comprar gas a Rússia. Per això s'ha mogut cap a altres regions del món, com l'Orient Mitjà. Però la guerra amb l'Iran i el fet que els països asiàtics comprin el mateix mercat han complicat el negoci.
14: És, per una banda, una disminució de l'oferta i, per altra, diguem, un increment de la demanda perquè estem competint ara per un producte que té una demanda global. Llavors, el preu a Europa no només depèn del que passa aquí, sinó també de la demanda mundial.
13: Espanya és un dels països d'Europa més competitius perquè, a banda de la seva capacitat de regasificació, té una posició privilegiada al mapa que li permet comprar gas a Algèria.
5: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
15: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. En pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat i és un jugador que agrada al tècnic Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt difícil. La direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. El Barça rep aquest dilluns el Rayo Vallecano a 9:15 al Camp Nou. A la prèvia, Hansi Flick ha assegurat que està molt content amb l'equip quan queda poc pel tancament de mercat.
16: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
17: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
16: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
15: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop al genoll que va rebre al camp de l'Elx.
5: 3CAT Info.
15: A la primera divisió, Madrid 4, Màlaga 0. Tercera victòria en 3 partits pels de Mourinho a la Lliga. Juan Funes, l'entrenador del Màlaga, ha acabat descontent amb els àrbitres, però Mourinho no ha volgut contestar.
18: No quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente, no sé, tendremos que analizarlo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
19: No merece comentar.
15: Aquest diumenge, jugats també a primera, Deportivo 3, València 1 i Celta de Vigo 0, Athletic Club 2. Aquest dilluns, a banda del Barça, també es juga l'Osasuna Getafe. Debut plàcid del Barça a la Lliga F, les de Pere Romeu han golejat per 5-0 al Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Sentim a Clàudia Pina, una de les golejadores.
20: Sí, contenta, sabíem que anava a ser un partit complicat, el Tenerife és un gran equip i bueno, crec que hem sortit bastant bé, 2-0 no, a la primera part i bueno, la segona bastant bé amb l'ABP també, que és important, i 5-0.
15: El Badalona-Wiman, en canvi, ha perdut el camp de l'Atlètic Club per 3-1. Sentim a Cristina Cubedo valorant la derrota del seu equip.
21: No estàvem tenint el control del partit en la segona part, però estàvem guau. I confiàvem en que arribaríem a tindre aquesta jugada que acabés en gol. I també venia després d'una revisió molt llarga del VAR, que, bueno, molt llarga. I ahir ens fan el segon gol, que crec que això sí que ens ha fet una mica més de mal.
15: Jugat aquest diumenge també a la Lliga F, Real Madrid 3, Atlètic de Madrid 2.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
15: Enric Mas ha guanyat la 9a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya en final al Port d'Aitana i referma el seu liderat. El ciclista balear continua sent el líder de la General amb 1 minut i 18 segons sobre Primoz Roglic. Preguntat per si és el millor moment de la seva carrera, ha dit això a declaracions a Televisió Espanyola.
22: Creo que sí, creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
15: Aquest dilluns, primera jornada de descans a la Vuelta.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Parlem de motor. Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta victòria de la temporada. El tro de Cervera se situa segon a 19 punts del líder, Jorge Martín. El podi l'han completat Pedro Acosta segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha acabat quart en una cursa on Marc ha estorbat a l'Àlex. Sentim primer al Marc.
23: Hoy hemos calcado la estrategia de ayer, pero estaba tan concentrado para la primera curva que me he olvidado de sacar el dispositivo trasero, que lo activamos en la recta de atrás para calentar bien los neumáticos y justo me lo he dejado y cuando he salido de la curva 1 he visto que se bajaba la moto y sabía que la siguiente frenada fuerte era la del sacacorchos, curva 8, y ahí, bueno, me he apañado. Creo que el que he perjudicado a más ha sido mi hermano.
15: Sentim el seu germà, Àlex.
24: Ha cagado bien, ¿eh? Porque yo pensaba que no lo había devuelto, ¿sabes? Pero no, se lo ha dejado activado. Entonces ahí es donde he dicho, tío.
15: Novena victòria de la temporada per a Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure sobre 9 disputades. El piarenc ha superat el seu company, el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto. Ara el multicampió suma 360 punts, 97 més que Marcelli i 105 més que Busto, i en queden 160 en joc. A la pròxima cita als Països Baixos, el cap de setmana que ve, Bou podria ja assolir el seu títol número 40.
5: 3CAT Info.
15: I la selecció espanyola d'hoquei herba, amb 12 catalans a la plantilla, ha perdut la final del Mundial davant Alemanya per 1-0. Sentim a Marc Vizcaíno.
1: Sí, la verdad, como equipo creo que merecíamos un poco más, una final muy disputada, donde creo que hemos jugado un muy buen hockey, pero así es el deporte, ¿no? A veces crees que podríamos haber merecido algo más, pero bueno, ya sabemos lo que es el deporte y al final ha terminado así.
15: I acabem amb un apunt sobre futbol. A la primera federació, Europa 0, Jaén 3 i victòria del Nàstic contra el Saragossa per 2-0.
5: 3CAT Info. Són 3:45.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, la crisi continua encallada, amb milers de persones malvivint als carrers i una tensió social creixent. El govern espanyol aprovarà un paquet extra de 165 milions d'euros poc abans que Pedro Sánchez comparegui dijous al Congrés. També us hem explicat que Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que comença. Els docents tindran un nou augment de sou i es pagaran les nits fora de casa. A partir d'ara us explicarem que hi ha satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%. L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats de la temporada, especialment a la plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. I en clau cultural, el Festival Acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre amb un balanç molt positiu. Des de dijous, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
15: El fitxatge del brasiler Gabriel Jesus pel Barça, de 29 anys, arriba de l'Arsenal. El Barça pagarà al voltant de 10 milions d'euros. Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano al Camp Nou. El Madrid, per la seva banda, ha golejat el Màlaga per 4-0 i suma 3 victòries en 3 partits de Lliga. A la Lliga F, Barça 5, Tenerife 0 i Atlètic Club 3, Badalona Women 1. Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta i és més líder de la General. Aquest dilluns, jornada de descans. I acabem dient que Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa del Gran Premi de l'Aragó i se situa segon darrere del líder Jorge Martín.
0: Pel que fa al temps, la matinada es presenta fresca a l'interior i força fresca al Pirineu, si bé la temperatura mínima pujarà 2 o 3 graus. En general, es baixarà dels 18 o 20 graus. A la costa, temperatures més altes, entre els 21 i els 25 graus. Temps assolellat aquest dilluns i tarda amb nuvolades al Pirineu. Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats a les platges, als boscos o polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi. Enviats especials a Ceuta, Marta Viana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
2: Van sortir al carrer el primer dia i ho segueixen fent un mes després de l'arribada massiva. Ara, però, els veïns ho fan més cansats i cada vegada més enfadats amb la gestió del govern espanyol. Durant aquest diumenge hi han hagut 3 concentracions, una d'elles que ha acabat amb una manifestació de 2.000 persones, segons la Policia Nacional, que ha arribat a la delegació del govern amb moltes banderes i amb consignes com fora els invasors i Ceuta no es ven, Ceuta es defensa. Alguns veïns ens deien això.
3: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir. Y luego no hacer un efecto llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores, para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen, pero los demás que sean, que hay que sacarlo.
4: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí. Esto va para la península. Aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
2: Mentrestant, els carrers segueixen malvivint milers de persones que dormen a la platja del Trampolín, però també ho fan amagats als boscos o en polígons i amb unes condicions inhumanes. Les xifres oficials parlen de 5.000 migrants que encara són a Ceuta, però les ONGs ens diuen que aquesta xifra és lluny de la realitat i que podrien ser-ne gairebé el triple.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts per al Departament d'Educació: la convocatòria de vaga el primer dia de classe i l'errada en les proves PISA. La consellera compareix aquest dilluns per presentar les novetats del curs i caldrà veure si pot resoldre alguna d'aquestes dues qüestions i si presenta una proposta que permeti desconvocar la vaga del 8 de setembre. Sara Canyete.
6: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzat en tres aspectes: la millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i la desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva i evitar les sobreràtios a l'aula. En total també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya. És un 30% més que el curs passat. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial pactat en part dels sindicats al curs passat i que després els docents van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius i encara en el marc d'aquest conflicte laboral, el curs vinent no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió.
0: I en clau internacional, un nou atac de colons israelians que, segons la premsa local, també hauria comptat amb la participació de l'exèrcit, ha deixat 4 palestins ferits de bala aquest diumenge al centre de Cisjordània. Fonts palestines recullen que els colons han atacat habitatges de la població local i que els soldats haurien utilitzat gasos i pilotes de goma. L'atac arriba menys de 24 hores després que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, condemnés en una piulada a la xarxa X agressions de colons contra localitats palestines de Cisjordània. Segons l'ONU, només durant la segona i tercera setmanes d'agost els colons israelians han protagonitzat una vuitantena d'atacs com aquest. A casa nostra, una dona de 73 anys de nacionalitat alemanya ha mort aquest dissabte a la tarda mentre es banyava a la platja de la Robina de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Els socorristes l'han tret de l'aigua a quarts de 4 de la tarda amb una aturada cardiorrespiratòria. Li han fet maniobres de reanimació, però no li han pogut salvar la vida. En aquell moment, onejava la bandera groga. Des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, 22 persones han mort a les platges catalanes. Aquest últim diumenge d'agost s'ha distingit per un retorn esglaonat a la xarxa viària. La situació ha estat tranquil·la a la majoria de vies. Les retencions més destacades s'han registrat a l'AP7 entre Llinars i la Roca del Vallès en sentit sud i entre Sant Jaume de Domenys i Santa Margarida i els Monjos en sentit nord. El Servei Català de Trànsit ha registrat un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. Cal lamentar, però, un accident de gravetat a la borda del Poblador, al terme municipal de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, que ha deixat 5 ferits, tots d'origen andorrà. 3 es troben en estat crític, un en estat greu i un altre menys greu. El vehicle ha sortit de la via mentre circulava per un camí rural a prop de la C14 i ha acabat volcant. El SEM ha activat 2 helicòpters medicalitzats, 3 ambulàncies i un helicòpter dels bombers amb efectius del grup d'actuacions especials i personal mèdic. Els 3 ferits crítics han estat traslladats als hospitals Parc Taulí de Sabadell, Arnau de Vilanova de Lleida i el de la Seu d'Urgell. Satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%. L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats a la temporada, especialment a la plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. Tot i així, les estades han estat més curtes. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, n'exposa els motius.
7: La gent s'ha acostumat més a fer menys dies gastant el que té que no fer més dies gastant menys.
0: El sector turístic de la demarcació de Lleida tanca la temporada d'estiu igualant les xifres extraordinàries de l'any passat. A l'agost, a la zona del Pirineu, s'han registrat ocupacions de fins al 95%. Juan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació.
8: Sí que hi ha hagut gent que ha conegut el territori, que l'ha visitat, gent inclús d'altres països que han estat a la ciutat de Lleida, etc., i han aprofitat també per fer turisme, i pensem que ha sigut una molt bona oportunitat.
0: A la Costa Brava i a la Costa Central també fan un balanç positiu, però admeten que la calor ha perjudicat bars i restaurants. Les cases rurals de la Catalunya Central han assolit ocupacions del 80% i les estades als càmpings no paren de créixer. El sector preveu tancar l'any amb una xifra rècord de 22 milions de pernoctacions. La meitat del personal que treballa a bars i restaurants de la ciutat de Barcelona parla en català i tres quartes parts l'entén. La dada, que millora els últims registres, surt a l'enquesta municipal sobre l'activitat al sector de la restauració. Un estudi on dos de cada tres responsables dels establiments reclamen més formació, sobretot en idiomes, atenció als clients i també manipulació d'aliments, i on es fa constar que un cafè costa de mitjana a Barcelona 1,40 euros i només el 20% dels clients paga en efectiu. Ens ho explica Joan García amb el muntatge de Víctor Villar.
10: ¿Qué le pongo?
11: Hola, bon dia. Posa'm un tallat.
10: Claro, sí. ¿Leche normal o con avena sin lactosa?
11: Sí, llet normal.
10: Vale, ahora le pongo.
19: Per primera vegada, segons aquest registre anual, el nivell de coneixement i ús del català remunta tímidament després de 5 anys de recular. Això en un context on la meitat del personal és de fora d'Europa. Els responsables dels negocis n'han parlat a 3CatInfo. Troben a faltar també més estabilitat al personal de servei, que és el que al final aporta experiència.
10: Potser millor la llengua una mica, perquè molta gent no és de fora i potser acaben d'arribar i encara la llengua, la catalana, no l'han agafat encara. I formació de cambrers. Entra molta gent sense experiència i potser estan 3 mesos i se'n van.
19: Precisament, l'enquesta recull la dificultat de trobar personal qualificat com un dels principals problemes del sector, juntament amb els propis de la zona on hi ha l'establiment. També l'increment de preus, l'augment de la competència i els impostos. El factor climàtic i el turisme de baixa qualitat són dos dels indicadors a l'alça. Restauradors amb qui hem parlat hi afegeixen casos de relació amb l'Ajuntament.
25: Hi ha que mirar una mica el tema de les terrasses. Ara mateix ens hem podat un arbre perquè deien que estava mort. Vale, muy bien, l'arbre fora. Però, tio, no em deixis un forat a terra. O tapem-ho, pavimentem-ho. Aquest negoci, sense terrassa, estem morts. Aviam si... I a poc anem avançant tots una mica. I l'Ajuntament també ajuda una mica.
19: Malgrat aquest panorama, puja 8 punts l'índex de satisfacció per la marxa del negoci. Més de la meitat dels encastats n'estan molt o bastant contents.
26: Estem molt contents. Al moment, molta feina, i sembla que funciona i que el barri està content.
19: Ampliar els locals, oferir nous serveis i, sobretot, com sentíem, poder tenir terrasses, veuen com a factors que poden millorar la marxa dels establiments. A bars i restaurants hi treballen més homes, gairebé un 60%, que dones, una mica més del 40%. Un cafè costa 1,4 euros de mitjana. S'han carit gairebé un 5% en un any. Una cervesa i un refresc solen valer 2,5 euros. A l'hora de pagar, qui ho fa en efectiu ja només és un de cada 5 clients.
0: L'Ajuntament de l'Escala a l'Alt Empordà descarta que la taca d'aigües brutes que aquest diumenge ha obligat a prohibir el bany a la platja de les Barques sigui pel vessament d'un col·lector d'aigües residuals. Durant gairebé tot el dia hi ha onejat la bandera vermella. Hi havia la sospita que el vessament provenia del clavegueram, però ara l'Ajuntament apunta que la hipòtesi més probable és que la taca tingui l'origen en la neteja d'un vaixell. Protecció Civil ha desactivat la prealerta del Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines i el bany torna a estar permès. El Ministeri de Transports comença aquest dilluns al matí les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia A2 a Cervera. Uns treballs que arriben després que la primavera ja s'hagués d'actuar d'urgència pel mal estat de la via. Lleida, Júlia Albacar.
9: Les obres comencen este dilluns al matí i s'allargaran durant un mes en un tram de 4 quilòmetres comprès entre Cervera i el límit amb la comarca de l'Anoia. Tindran un cost de 12 milions d'euros i es preveu rehabilitar l'asfalt d'un tram on ja es va haver d'actuar el març passat d'urgència perquè les pluges de l'hivern i les nevades van malmetre la via fins al punt que alguns vehicles es van accidentar pel mal estat del ferm. Les obres ara només es faran en sentit Lleida i d'aquí uns mesos continuaran en un nou tram de 4 quilòmetres més. Mentre durin els treballs, la via quedarà tallada al trànsit i els vehicles es desviaran per la calçada en sentit Barcelona.
0: Aquest dilluns es reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona després de gairebé dos mesos tancada i estaven fent obres per fer accessible l'intercanviador. En aquest temps els trens hi han passat, però no s'hi han aturat. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5 que des de fa un any s'ha hagut de fer pel carrer. Mentrestant, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord no només continuen, sinó que amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bon Pastor fins diumenge que ve.
5: El temps.
0: Dani Ramírez.
11: Avui acabarem el mes d'agost, aquest dilluns, amb temperatura que es manté o baixa lleugerament al Pirineu i comarques de Girona, a l'àrea de la costa, Catalunya Central, a Ponent, més o menys es manté, grau amunt, grau avall, i en canvi a la tarda sí que pot baixar 2, 3 o 4 graus. Al Pirineu, comarques de Girona, sobretot l'Alt Empordà i punts de la Costa Brava, i destaquem que, com a novetat, farà sol, però a la tarda nuvolades. Al Pirineu i Prepirineu pot caure alguna gotellada, algun ruixadet, principalment al voltant del Ripollès. No descartem, doncs, algun cap de núvol que deixi 4 gotes grosses, per exemple, a l'Alta Garrotxa, la Cerdanya, l'Alt Berguedà, potser l'extrem nord del Lluçanès, però aquesta possibilitat de pluja és baixa i si el Ripollès cau algun ruixat seria entre 1 i 5 litres per metre quadrat. Així tancaríem l'agost, més aviat sec, molt sec a bona part de Catalunya, però en canvi molt plujós, més de 100, més de 150, més de 200 litres en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu i també més de 100-150 litres a punts localitzats del Tarragonès i del Baix Penedès, on hi va haver aquells aiguats tan considerables dies enrere. De moment, els propers dies no plourà, setembre començarà càlid i eixut, almenys la primera setmana, i aquesta setmana destaquem cap a dijous-divendres, quan puja la temperatura i podríem fregar els 38 o 40 graus a les comarques de Ponent, la Ribera d'Ebre, la zona interior del Baix Ebre i el Priorat.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'Acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre la 23a edició, que ha comptat amb més de 100.000 espectadors en 4 dies de música. El grup de dans Locomia i l'orquestra Diversiones han posat el punt final al festival des de l'escenari de la Rambla. Figueres, Berta Artigas Fontàs.
12: Entre dijous i diumenge, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà en alguna de la trentena de propostes del Festival Acústica. El director Xavi Pasqual en fa un bon balanç.
13: Un balanç molt positiu, perquè tornarem a sobrepassar aquesta barrera dels 100.000 espectadors. Normalment els projectes es poden arribar a desgastar amb el pas del temps i l'Acústica, doncs, segueix amb aquest èxit que hem tingut des del principi.
12: Des d'Eivissa aquest diumenge han actuat a la Rambla el grup Dance Locomia, molt popular als anys 80 i 90 i que ha recuperat l'activitat amb nous integrants.

0: Les coreografies amb ventall gegants han marcat la seva proposta i després, com ja és tradició, els de Calonge, l'orquestra Diversiones, han sigut els encarregats de posar la cirereta del pastís amb el seu show desenfadat i per a tots els públics.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Hi ha una paradoxa que coneixen bé els qui viuen la música des de dins. Les cançons que arriben més lluny gairebé mai neixen amb la voluntat de triomfar a les xarxes socials. Tot i això, molts artistes segueixen l'estratègia de fixar-se en les tendències, sobretot de TikTok, a l'hora de compondre. Claudia Roses. Com et dius?
3: Em dic Xavier. El cervell de moltes persones ja va en automàtic quan senten aquestes paraules. Com et dius, em dic Xavier. Ara bé, quan s'acaben els 15 segons virals de la cançó Xavier, el tècnic de so, la majoria de gent no sap com continua. No és un cas aïllat. El cantant de la Ludic Band, Quim Carandell, explica a Catalunya Ràdio com ho ha viscut.
4: Estic convençut que hi ha molta gent que no sap el que és la Ludic Band i que no ha arribat ni a escoltar la cançó sencera, però que s'ha gravat el vídeo, cosa que només pot fer-me gràcia i que fer-me il·lusió. M'ho miro amb gràcia, però també amb certa distància i confiant en tota la feina que hem fet com una espècie de carta de presentació a un públic que ara avui en dia tampoc és el nostre. Tinc una oferta i no pot dir
3: que no m'he enamorat. Per altres artistes, en canvi, representa una tensió, créixer com més aviat millor, sumar reproduccions i guanyar seguidors. Les xarxes socials són avui un aparador, però tal com apunta Àlex Pérez, cantant i compositor de cançons com Supermercat de Lil Dami, la fórmula no s'acaba aquí.
5: Tenim cançons que han tingut trends a TikTok i que d'aquí un any ja no ens sentirem a parlar. Aleshores, jo crec que té importància, pot ajudar, però jo crec que la música va més enllà. TikTok no et construirà la carrera. Tenir un vídeo viral no farà que passis 10 anys fent concerts. Crec que la clau de tot és fer una bona cançó.
3: Tot i això, l'artista d'avui ja no només compon i canta, es veu obligat a ser un artista 360. També grava, edita, publica i alimenta cada dia la conversa amb qui l'escolta. Ens ho explica el cantant Jan Rajola.
6: Sempre m'agrada més fer les cançons amb el que vull dir i sense pensar en això. Però, de l'altra banda, paradoxalment, ara d'aquí una estona he quedat amb un creador de contingut per fer un tren de lo que seria la meva cançó de l'estiu. I vivim amb aquesta dicotomia, no?, els artistes d'avui en dia. És molt estrany, no?, perquè has de ser moltes coses, entre elles creador de contingut, però jo intento que almenys no sigui la meva única base a l'hora de fer cançons.
3: Ara bé, per atrapar i aconseguir aquest ritme expositiu, tant a les xarxes com a l'hora de compondre, seguint les tendències, és necessari un gran equip, tal com ens explica el Julen, cantant i creador de contingut.
7: Artistes grans, que tenen equips molt grans i que tenen molts productors musicals i molta gent que està pendent d'això i gent experta en xarxes, tota aquesta gent estic segur que ja està fent servir moltes d'aquestes mètriques per saber quin tipus de so ha d'haver-hi en quin moment de la cançó perquè això després pugui anar bé a TikTok i quina part llançarem abans del tema com si fos un teaser. Per tant, això està passant.
3: Les xarxes s'han convertit en un canal més per impulsar una cançó, però la indústria coincideix en un punt. L'èxit a TikTok no es pot planificar del tot. Les plataformes donen una empenta, però no és ara per ara el factor que decideix qui es queda i qui desapareix.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
2: Un còmic pot ser l'eina ideal per parlar de molts temes, com assetjament escolar, dolor, ansietat o memòria històrica. És el que ens proposa Jordi Ojeda en el seu últim llibre, Un còmic per a cada persona, publicat per l'editorial Octaedro. Professor del Tecnocampus i expert en còmic, Ojeda defensa la lectura d'historietes com a factor d'empoderament i divulgació. Valèria Obereda.
8: Una setantena de títols donen peu a Jordi Ojeda per presentar la varietat de temes que aborda el gènere.
9: Vaig pensar que un llibre d'aquest tipus em permetria obrir els ulls a gent que o bé no coneix el que s'està publicant o bé només coneix una part. I la idea era fer un llibre on hi haguessin capítols dedicats a temes molt variats, com pot ser temes d'història, temes de més intimistes, més locals.
8: Segons l'autor, l'objectiu és crear inquietud i fer descobrir títols a lectors de totes les edats i per tots els gustos, ja siguin clàssics o contemporanis. Em posa un exemple.
9: En el cas dels superherois m'interessava parlar des del punt de vista de mentoria i fins que no vaig trobar la publicació, que era una novel·la gràfica de superherois de Marvel, era en Patrick McDonnell i va fer una novel·la gràfica que es deia El viatge del superhéroe. I vaig pensar que anava molt bé per explicar aquesta capacitat que podien tenir de mentoria amb la gent jove, amb la seva formació, no? Aquesta sensació d'honestedat, d'ajudar els altres.
8: I a més de la memòria, Ojeda també apunta una vessant de divulgació.
9: Aquesta expressió que diuen, no?, de que una imatge val més que mil paraules, doncs no és només la imatge, diguem que seria un tema estàtic, sinó la lectura com a tal, no? O sigui, que et puguis comprendre que té uns usos pedagògics fonamentals que et permeti emprar la lectura completa o parcial per poder divulgar un aspecte d'un tema determinat. No?
8: Un còmic per a cada persona també admetria l'expressió un còmic per a cada moment. I com diu l'autor al primer capítol, de vegades el còmic és l'únic que ens queda. Frase clau del llibre La verdad sobre el caso Vivés.
1: Trescat Info.
2: Temps ara pels esports.
1: Esports.
2: Amb Alfons Gorina.
10: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. Pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat i és un jugador que agrada al tècnic Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt complicada. La direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. El Barça rep aquest dilluns el Rayo Vallecano a 9:15 al Camp Nou. A la prèvia, Hansi Flick ha assegurat que està molt content amb l'equip quan queda poc pel tancament de mercat.
11: Of course I'm happy with my team.
12: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
11: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
10: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop al genoll que va rebre el Camp de l'Elx.
1: 3CAT Info.
10: A la primera divisió, Real Madrid 4, Màlaga 0. Tercera victòria en 3 partits pels de Mourinho a la Lliga. Juan Funes, l'entrenador del Màlaga, ha acabat descontent amb els àrbitres, però Mourinho no ha volgut contestar.
13: No quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente, no sé, tendremos que analizarlo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
14: No merece comentar.
10: Aquest diumenge, jugats també a primera divisió, Deportivo 3, València 1 i Celta 0, Atlètic Club 2. Aquest dilluns, a banda del Barça, també es juga l'Osasuna Getafe. Debut plàcid del Barça a la Lliga F, les de Pere Romeu han golejat per 5-0 el Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Podem sentir a Clàudia Pina, una de les golejadores del Barça.
15: Sí, contenta, sabíem que anava a ser un partit complicat, el Tenerife és un gran equip i bueno, crec que hem sortit bastant bé, 2-0, no, a la primera part i bueno, la segona bastant bé amb l'ABP també, que és important, i 5-0.
10: El Badalona-Women, en canvi, ha perdut el camp de l'Atlètic Club per 3-1. Podem sentir a Cristina Cubedo valorar aquesta derrota.
16: No estàvem tenint el control del partit en la segona part, però estàvem guau. I confiàvem en que arribaríem a tindre aquesta jugada que acabés en gol. I també venia després d'una revisió molt llarga del VAR, que, bueno, molt llarga, i ahir ens fan el segon gol, que crec que això sí que ens ha fet una mica més de mal.
10: Jugat també aquest diumenge a la Lliga F, Real Madrid 3, Atlètic de Madrid 2.
1: 3CAT Info.
10: I a la primera federació, 2 partits aquest diumenge, Europa 0, Jaén 3 i Nàstic 2, Saragossa 0.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
10: Enric Mas ha guanyat la 9a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, en final al Port d'Aitana, i referma el seu liderat. El ciclista balear continua sent el líder de la general amb 1 minut i 18 segons sobre Roglic. Preguntat per si és el millor moment de la seva carrera, ha dit això en declaracions a Televisió Espanyola.
14: Creo que sí, creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
10: Aquest dilluns, primera jornada de descans a la Vuelta.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Parlem de motor. Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta victòria de la temporada. El Tro de Cervera se situa segon a 19 punts del líder Jorge Martín. El podi l'han completat Pedro Costa segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha acabat quart en una cursa on Marc ha molestat a Àlex. Sentim primer a Marc Márquez.
17: Hoy hemos calcado la estrategia de ayer, pero estaba tan concentrado para la primera curva que me he olvidado de sacar el dispositivo trasero, que lo activamos en la recta de atrás para calentar bien los neumáticos y justo me lo he dejado, y cuando he salido de la curva 1 he visto que se bajaba la moto y sabía que la siguiente frenada fuerte era la del sacacorchos, curva 8, y ahí, bueno, me he apañado. Creo que el que he perjudicado a más ha sido mi hermano.
10: Y ahora podemos sentir al su germán, Àlex Márquez.
18: Ha cagado bien, ¿eh? Porque yo pensaba que no lo había devuelto, ¿sabes? Pero no, se lo ha dejado activado. Entonces ahí es donde le he dicho, tío.
10: Encara en motor, novena victòria de la temporada per a Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure sobre 9 de disputades. El piarenc ha superat el seu company, el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto. Ara el multicampió suma 360 punts, 97 més que Marcelli, 105 més que Busto, i en queden 160 en joc. A la pròxima cita als Països Baixos, el cap de setmana que ve, Bou podria ja assolir el seu títol número 40.
1: 3CAT Info.
10: I la selecció espanyola d'hoquei herba, amb 12 catalans a la plantilla, ha perdut la final del Mundial davant d'Alemanya per 1-0. Sentim a Marc Vizcaíno.
19: Sí, la verdad, como equipo creo que merecíamos un poco más, una final muy disputada, donde creo que hemos jugado un muy buen hockey, pero así es el deporte, ¿no? A veces crees que podríamos haber merecido algo más, pero bueno, ya sabemos lo que es el deporte y al final ha terminado así.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 4.
1: Un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, la crisi continua encallada, amb milers de persones malvivint als carrers i una tensió social creixent. El govern espanyol aprovarà un paquet extra de 165 milions d'euros poc abans que Pedro Sánchez comparegui dijous al Congrés. Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida al curs que ve. Els docents tindran un nou augment de sou i es pagaran les nits fora de casa. Educació presenta aquest dilluns les novetats per al curs i caldrà veure si fa una nova proposta per desconvocar la vaga del primer dia de curs i si podrà aportar més informació per aclarir l'errada de les proves PISA. 8 morts i 17 desapareguts en el naufragi d'un ferri al nord de Xipre, amb 267 persones a bord. La policia interroga el capità i la tripulació sobre el sinistre i es viralitzen vídeos d'alguns passatgers sobre el pànic desfermat a l'embarcació. Desconcert de la policia suïssa sobre l'autoria i el mòbil del tiroteig que ha deixat un mort i 5 ferits en una festa rave. Sospesen si és un atemptat terrorista, l'atac d'un psicòpata o una revenja. El Nepal assegura que ha localitzat l'última de les 3 persones amb nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres. La tragèdia ja deixa prop de 800 morts i més de 3.000 desapareguts. Els equips de rescat continuen buscant supervivents, sobretot als túnels de centrals hidroelèctriques. Brussel·les respecta la negativa dels islandesos a reprendre les negociacions per entrar a la Unió Europea i assegura que Islàndia continua sent un soci proper i fiable. El 52,8% dels islandesos han votat en contra d'obrir converses d'adhesió. Diada de Sant Fèlix extraordinària, els castellers de Vilafranca han descarregat per primera vegada la història el Pilar de Nou. Ha estat el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra.
0: Esports.
2: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. El club blaugrana pagarà al voltant de 10 milions d'euros. Aquest dilluns, Barça, Rayo Vallecano, Camp Nou. El Madrid ha golejat el Màlaga per 4-0 i suma la tercera victòria en 3 partits a la Lliga. A la Lliga F, Barça 5, Tenerife 0 i Atlètic Club 3, Badalona Women 1. Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta i és més líder de la General respecte a Primo Roglic. Aquest dilluns, jornada de descans. I Marc Márquez guanya amb autoritat la cursa del Gran Premi de l'Aragó i se situa a 19 punts del líder Jorge Martín.
1: Pel que fa al temps, la matinada es presenta fresca a l'interior i força fresca al Pirineu. Si bé la temperatura mínima pujarà 2 o 3 graus. En general, es baixarà dels 18 o 20 graus. A la costa, temperatures més altes entre els 21 i els 25 graus. Temps assolellat aquest dilluns i tarda amb nuvolades al Pirineu.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats a les platges, als boscos o polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi. Enviats especials a Ceuta amb Marta Viana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
3: Van sortir al carrer el primer dia i ho segueixen fent un mes després de l'arribada massiva. Ara, però, els veïns ho fan més cansats i cada vegada més enfadats amb la gestió del govern espanyol. Durant aquest diumenge hi han hagut 3 concentracions, una d'elles que ha acabat amb una manifestació de 2.000 persones, segons la Policia Nacional, que ha arribat a la delegació del govern amb moltes banderes i amb consignes com fora els invasors i Ceuta no es ven, Ceuta es defensa. Alguns veïns ens deien això.
4: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir. Y luego...

0: condicions inhumanes. Les xifres oficials parlen de 5.000 migrants que encara són a Ceuta, però les ONGs ens diuen que aquesta xifra és lluny de la realitat i que podrien ser-ne gairebé el triple.
1: Pedro Sánchez reapareix públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta, que un mes després amenaça de condicionar el tram final de la legislatura. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts un pla de xoc per a Ceuta de 165 milions d'euros. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: L'últim cop que vam sentir Sánchez va ser l'endemà del pas massiu a la frontera.
3: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
2: D'això fa un mes i la crisi de Ceuta és lluny de resoldre's, admeten a la Moncloa. La situació dels migrants continua encallada, l'atenció a la ciutat s'ha disparat i socis i oposició acusen l'executiu de reaccionar tard i malament. Ara Sánchez reapareix este dilluns amb una entrevista a la cadena SER i dijous compareix al Congrés. Haurà d'explicar si van fallar els serveis d'intel·ligència i quin paper va tenir el Marroc. En paral·lel, intenta accelerar la resposta a la crisi. Dimarts, el Consell de Ministres aprovarà una injecció de 165 milions d'euros per rescatar l'economia de Ceuta i anunciarà els espais on s'allotjaran els migrants. És la condició necessària per al seu retorn al Marroc, com explica el ministre Ángel Víctor Torres al diari Punès. Des del PP, Elías Bendodo reclama actuar amb rapidesa.
4: Lógicamente hay que datar a esas personas, afiliarlos, ver sus circunstancias, si son mayores o menores de edad, y para eso tenemos que tener espacio. Por eso es la prioridad.
5: Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa española.
2: Els populars volen convertir Ceuta en l'últim calvari polític de Sánchez i ja han convocat protestes per a dimecres davant de tots els ajuntaments d'Espanya.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts al Departament d'Educació, la convocatòria de la vaga el primer dia de classe i l'errada en les proves PISA. La consellera compareix aquest dilluns per presentar les novetats del curs i caldrà veure si pot resoldre alguna d'aquestes dues qüestions i si presenta una proposta que permeti desconvocar la vaga del 8 de setembre. Sara Canyete.
7: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzat en tres aspectes: la millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i la desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva i evitar les sobreràtios a l'aula. En tot també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya. És un 30% més que el curs passat. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial pactat en part dels sindicats al curs passat i que després els docents van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius i encara en el marc d'aquest conflicte laboral, el curs vinent no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió.
1: Obrim plana internacional. El ferri que aquest diumenge ha naufragat al nord de Xipre s'enfonsa a més de 500 metres de profunditat i deixa 8 morts i 17 desapareguts. A bord hi anaven 267 persones, la majoria de les quals han pogut ser rescatades per salvament marítim i per les moltes embarcacions que s'hi han acostat. Es desconeix la nacionalitat de les víctimes i les causes del naufragi, però dues grans ones han impactat contra el ferri poc abans que s'enfonsés. S'han viralitzat vídeos de la tragèdia, com aquest que recull el pànic dels passatgers mentre es posen a córrer cuita les armilles salvavides enmig de la histèria col·lectiva. El capità i membres de la tripulació estan detinguts per interrogar-los sobre el sinistre i determinar si hi ha hagut negligència. Desconcert de la policia suïssa sobre l'autoria i el mòbil del tiroteig que ha deixat un mort i 5 ferits en una festa rave en un hipòdrom a prop de Zúric. No saben si hi ha un sol atacant o més d'un i estudien 3 hipòtesis. Ho explica el cap de la policia suïssa.
8: La primera hipòtesi és la d'un atac terrorista. La segona, un intent de massacre a trets. I la tercera hipòtesi és un acte criminal per raons que encara desconeixem, com podria ser una revenja.
1: La cerca de l'autor o autors s'ha estès per tot Suïssa i s'ha demanat la col·laboració dels estats veïns, Alemanya i França. Els tirotejos

0: són molt infreqüents a Suïssa, malgrat que és un dels països d'Europa amb més armes per habitant. Fa 6 anys es van endurir els requisits per a la possessió d'armes. El govern del Nepal assegura que ha localitzat l'última de les 3 persones amb nacionalitat espanyola desaparegudes després de la devastadora riuada de dimecres a la frontera amb el Tibet. Les autoritats diuen que estan en contacte amb tots 3, juntament amb un turista nord-americà i un de belga, tot i que no han precisat si ja estan evacuats o si necessiten assistència. Encara hi ha, però, prop de 600 estrangers sense localitzar. El balanç de la tragèdia supera les 3.000 persones desaparegudes i s'acosta als 800 morts, la majoria al Nepal. Els equips de rescat continuen buscant supervivents, especialment als túnels de la zona. Mahavir Punt és el ministre de Tecnologia del Nepal.
1: Hi ha diverses centrals hidroelèctriques que en el moment de la riuada estaven en construcció. En aquestes instal·lacions, l'entrada dels túnels ha quedat totalment bloquejada. Per això estem treballant-hi intensament, perquè encara queden moltes persones atrapades.
0: Els supervivents de les riuades es continuen refugiant en zones elevades davant l'augment del nivell de l'aigua i l'Organització Mundial de la Salut ha enviat subministrament d'emergències per a les persones que han quedat atrapades per les inundacions. El govern d'Islàndia i Brussel·les acaten el resultat del referèndum de dissabte, en què la majoria d'islandesos van votar en contra de reprendre les negociacions d'adhesió. El 52,8% dels ciutadans van rebutjar obrir converses amb Brussel·les i un 47,2% hi van votar a favor, amb una participació del 80%. La primera ministra islandesa, Kristrún Frostadóttir, que era partidària del sí, nega que aquest resultat sigui un fracàs del seu govern.
2: Crec que el més important és que sortim units d'aquesta consulta. Respectem aquests resultats. I la lliçó més gran que en treu el govern és que la gent està còmoda amb la relació que tenim actualment amb la Unió Europea. Per tant, continuarem enfortint llaços amb l'espai econòmic europeu, amb Noruega i també amb la Unió Europea.
0: El resultat és un revés clar per a Brussel·les perquè només es votava l'obertura d'un procés negociador i no un ingrés definitiu que hauria requerit un altre referèndum. Ara la Comissió Europea diu que respecta el resultat i que Islàndia continua sent un soci proper i fiable. Entre els punts que han generat més controvèrsia durant la campanya d'aquest referèndum hi ha l'adhesió a l'euro i també la importància de la pesca. Aquest sector representa el 40% de l'economia del país i els islandesos no volen que Brussel·les assigni quotes, condicions o límits a les seves captures. L'exèrcit dels Estats Units ha atacat 2 plataformes de llançament de míssils iranianes a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. Segons un alt funcionari nord-americà, els Estats Units han actuat després de detectar membres de la Guàrdia Revolucionària Iraniana preparant el llançament de coets amb mines navals cap a l'estret d'Hormuz. De fet, les forces nord-americanes asseguren que just la setmana passada van retirar les mines que l'Iran havia col·locat a les principals rutes de navegació de l'estret. Per la seva banda, l'Iran adverteix Washington que l'acció tindrà conseqüències i assegura que l'atac ha causat morts i ferits entre les forces iranianes i entre la població civil. L'atac trenca més de 4 setmanes sense enfrontaments directes entre els Estats Units i l'Iran. L'Iraq és un punt especialment sensible perquè es troba a tocar de l'estret d'Hormuz, una de les principals rutes mundials del petroli. Qualsevol escalada en aquesta zona pot afectar el trànsit de vaixells i, de retruc, l'economia mundial. I l'expresident de Venezuela, Nicolás Maduro, capturat el gener pels Estats Units, ha difós en les últimes hores al seu compte a la xarxa X imatges d'ell a la presó. Hi apareix vestit amb xandall i fent el símbol de la victòria. Actualment Maduro és en una presó de Nova York a l'espera de ser jutjat per narcoterrorisme. Les fotos es difonen després de l'anunci del president Donald Trump que es quedarà amb una part del petroli de Venezuela. I a casa nostra, la millor diada castellera de la història, la millor actuació d'una colla a la plaça, la dels castellers de Vilafranca, i també la primera vegada que es descarrega el Pilar de Nou. La Diada de Sant Fèlix 2026 ha confirmat que les 4 colles que lideren el món casteller passen per un dels seus moments tècnics més extraordinaris. Vilafranca, Josep Almirall.
3: Entre totes 4 han fet 16 aletes de castell de la gamma extra. Entre aquestes, 4 en castells de 10 i 3 en castells nets. A més, hi podria ser el gran titular de la temporada Els castellers de Vilafranca han descarregat el Pilar de Nou, un espadat que només s'havia carregat una vegada a la Diada de Tots Sants el 2022, a càrrec també dels Verds. Àngel Grau n'és el cap de colla.
4: Teníem molt clar que el camí era molt difícil per arribar-hi i crec que la colla avui ha demostrat que està en un nivell molt alt i que ens permetia ronda a ronda arribar-hi, tot i la caiguda d'aquest 4 de 10. Però tot i així ens hem arribat a l'última ronda, hem fet el Pilar, la gent estava molt convençuda, tothom s'ho creia.
3: Els vilafranquins han fet la seva millor diada amb el 3 de 10, el 4 de 10 carregat, el 3 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 9. La colla vella dels Xiquets de Valls també afirma la seva millor participació a Vilafranca amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 carregat, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. Les Joves de Valls ha sortit de plaça amb dues aletes de castell desfolrat, la del 4 de 9 net i la del 2 de 8 net carregat. I la Jove de Tarragona, amb el 5 de 9, el 3 de 10, el 2 de 9 i el Pilar de 8, tots descarregats, ha aconseguit la millor actuació de la seva història. El 2026, un Sant Fèlix per emmarcar.
5: El temps.
0: Dani Ramírez.
6: Avui acabarem el mes d'agost, aquest dilluns, amb temperatura que es manté o baixa lleugerament al Pirineu i comarques de Girona, a l'àrea de la costa, Catalunya Central, a Ponent, més o menys es manté, grau amunt, grau avall, i en canvi a la tarda sí que pot baixar 2, 3 o 4 graus. Al Pirineu, comarques de Girona, sobretot l'Alt Empordà i punts de la Costa Brava, i destaquem que, com a novetat, farà sol, però a la tarda nuvolades. Al Pirineu i Prepirineu pot caure alguna gotellada, algun ruixadet, principalment al voltant del Ripollès. No descartem, doncs, algun cap de núvol que deixi quatre gotes grosses, per exemple, a l'Alta Garrotxa, a la Cerdanya, l'Alt Berguedà, potser l'extrem nord del Lluçanès, però aquesta possibilitat de pluja és baixa i si el Ripollès cau algun ruixat seria entre 1 i 5 litres per metre quadrat. Així tancaríem l'agost, més aviat sec, molt sec a bona part de Catalunya, però en canvi molt plujós, més de 100, més de 150, més de 200 litres en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu i també més de 100-150 litres a punts localitzats del Tarragonès i del Baix Penedès, on hi va haver aquells aiguats tan considerables dies enrere. De moment, els propers dies no plourà, setembre començarà càlid i eixut, almenys la primera setmana, i aquesta setmana destaquem cap a dijous-divendres, quan puja la temperatura i podríem fregar els 38 o 40 graus a les comarques de Ponent, la Ribera d'Ebre, la zona interior del Baix Ebre i el Priorat.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Una vuitantena de veïns del Vendrell i del conjunt de la comarca del Baix Penedès han passat aquest diumenge prop de 17 hores sense llum a casa per una fallada en el sistema de subministrament elèctric. La incidència va començar de matinada per causes que encara s'estan investigant i ha afectat en total unes 1.300 persones. Al llarg del dia s'ha anat recuperant el servei progressivament gràcies a grups electrògens instal·lats per Endesa. L'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, ha explicat a 3CAT Info que no és la primera vegada que hi ha aquests talls de llum a la comarca durant l'estiu i reclama explicacions.
7: Portem tot l'estiu tenint falles, especialment a la comarca, i aquesta vegada el Vendrell ha tingut, doncs, l'afectació més abonat. Hem de parlar i que ens ho expliquin bé. Puntualment es pot entendre, sobre recàrregues, però aquí això ja és una fallada bastant més generalitzada i de moltes hores. I si han de posar grups electrògens és que directament la instal·lació ha fallat o s'ha cremat.
0: La previsió és que l'Ajuntament i Endesa es reuneixin aquest dilluns per esclarir la situació. Fonts de l'empresa elèctrica expliquen a aquesta emissora que els tècnics continuen treballant per saber què ha passat i poder arreglar l'avaria per deixar de dependre dels generadors. I restablerta la circulació de trens de línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona. La incidència ha durat més de 10 hores i ha obligat a interrompre el servei des de les 9 del matí d'aquest diumenge fins a les 7 de la tarda. Adif ha ofert alternatives de mobilitat als passatgers mentre treballava per solucionar la incidència. Tot i això, durant la jornada hi ha hagut indignació entre els usuaris que denunciaven la falta d'informació a les andanes.
8: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres, no sé, anava amb un mitjà de distància, crec. No ens han informat.
0: La incidència ara ja arreglada l'ha causat la falta de tensió elèctrica a la catenària. Una seixantena de gasolineres abandonades arreu de Catalunya són el testimoni d'un negoci que, segons el sector, toca a la seva fi. Són les gasolineres fantasma, una agressió o degradació paisatgística que adverteixen anirà a més pels elevats costos de desmantellar-les. El Departament de Territori manté que la competència per autoritzar el desmantellament de les gasolineres és municipal, però els alcaldes demanen la implicació de les grans administracions. David Àngela.
9: Uns costos que les explotadores no volen assumir i que la propietat del terreny generalment tampoc pot satisfer. Albert Campabadal és el president de l'Agrupació Catalana d'Estacions de Servei.
10: Si la benzinera està perduda per aquests mons de Déu, al mig d'una carretera, al mig d'un... O sigui, llavors es deixa perquè si es desmantela, val uns diners treure tot allò, es fa ratlla que al final val més treure-ho que el que et donguin a la venda de per pes, diguéssim, amb la qual cosa es queda l'estructura allà.
9: Els alcaldes afectats denuncien la seva incapacitat per gestionar el fenomen i demanen la intervenció de l'Estat o de la Generalitat per no transmetre a la ciutadania una imatge d'impunitat de les empreses. Alguns consistoris miren d'aplicar ordenances, però poden acabar assumint ells mateixos els costos del desmantellament. Pere Moradell és alcalde de Torroella de Fluvià.
11: En principi ho ha de fer l'Ajuntament i subsidiàriament pagar al propietari del terreny. El que passa que si és insolvent, llavors qui vols que pagui?
9: De gasolineres abandonades n'hi ha pràcticament a totes les comarques i també a les grans ciutats, entre les quals Barcelona.
0: Segons la legislació, els propietaris de les benzineres són els que han de desmantellar-les quan el negoci tanca. Però hi ha una llacuna jurídica que destaca el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre, en declaracions a 3Cat Info.
12: No hi ha una obligació jurídica, una vegada, diguem, ha finalitzat l'ús d'una determinada instal·lació, del seu desmuntatge. Què comporta això? Doncs que moltes d'aquestes instal·lacions, parlem de benzineres, però podríem parlar també d'altres tipologies de construcció, queden abandonades, en desús.
0: L'administració també té la potestat de desmantellar aquestes instal·lacions a compte del propietari. L'encariment del preu del gas complica les reserves europees de cara a l'hivern. La guerra de l'Iran i la competència asiàtica, que també compra combustible als mateixos mercats de l'Orient Mitjà, han fet pujar els preus. Això fa que els països no els surti a compte emmagatzemar gas. Núria Har.
13: Els mesos de més calor, com ara l'estiu, és quan els països europeus aprofiten per omplir les reserves de gas. La realitat, però, és que els magatzems estan al nivell més baix des del 2009. Tot i això, Brussel·les ja ha deixat clar que no està preocupada. Els talls de subministrament són poc probables, però el professor d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, Isaac Balei, ha alertat a Catalunya Ràdio que això s'acabarà notant a la factura.
14: I un any normal s'utilitza entre un 25 i un 30% de la capacitat d'aquestes reserves per fer front a un hivern. Llavors, el tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
13: A partir de l'1 de gener, Europa ha de deixar de comprar gas a Rússia. Per això s'ha mogut cap a altres regions del món, com l'Orient Mitjà. Però la guerra amb l'Iran i el fet que els països asiàtics comprin el mateix mercat han complicat el negoci.
14: És, per una banda, una disminució de l'oferta i, per altra, diguem, un increment de la demanda perquè estem competint ara per un producte que té una demanda global. Llavors, el preu a Europa no només depèn del que passa aquí, sinó també de la demanda mundial.
13: Espanya és un dels països d'Europa més competitius perquè, a banda de la seva capacitat de regasificació, té una posició privilegiada al mapa que li permet comprar gas a Algèria.
5: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
15: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. En pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat i és un jugador que agrada al tècnic Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt difícil. La direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. El Barça rep aquest dilluns el Rayo Vallecano a 9:15 al Camp Nou. A la prèvia, Hansi Flick ha assegurat que està molt content amb l'equip quan queda poc pel tancament de mercat.
16: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
17: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
16: as a coach the most important thing, and we are on a good way at the moment.
15: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop al genoll que va rebre al camp de l'Elx.
5: 3CAT Info.
15: A la primera divisió, Madrid 4, Màlaga 0. Tercera victòria en 3 partits pels de Mourinho a la Lliga. Juan Funes, l'entrenador del Màlaga, ha acabat descontent amb els àrbitres, però Mourinho no ha volgut contestar.
18: No quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente nos tendremos que analizar lo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada. No,
19: no merece comentar.
15: Aquest diumenge, jugats també a primera, Deportivo 3, València 1 i Celta de Vigo 0, Athletic Club 2. Aquest dilluns, a banda del Barça, també es juga l'Osasuna Getafe. Debut plàcid del Barça a la Lliga F, les de Pere Romeu han golejat per 5-0 al Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Sentim a Clàudia Pina, una de les golejadores.
20: Sí, contenta, sabíem que anava a ser un partit complicat, el Tenerife és un gran equip i bueno, crec que hem sortit bastant bé, 2-0 no, a la primera part i bueno, la segona bastant bé amb l'ABP també, que és important, i 5-0.
15: El Badalona Women, en canvi, ha perdut el camp de l'Atlètic Club per 3-1. Sentim a Cristina Cubedo valorant la derrota del seu equip.
21: No estàvem tenint el control del partit en la segona part, però estàvem guau i confiàvem en que arribaríem a tindre aquesta jugada que acabés en gol. I també venia després d'una revisió molt llarga del VAR, que, bueno, molt llarga, i ahir ens fan el segon gol, que crec que això sí que ens ha fet una mica més de mal.
15: Jugat aquest diumenge també a la Lliga F, Real Madrid 3, Atlètic de Madrid 2.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Enric Mas ha guanyat la novena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya en final al Port d'Aitana i referma el seu liderat. El ciclista balear continua sent el líder de la General amb 1 minut i 18 segons sobre Primoz Roglic. Preguntat per si és el millor moment de la seva carrera, ha dit això a declaracions a Televisió Espanyola.
22: Creo que sí, creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
15: Aquest dilluns, primera jornada de descans a la Vuelta.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Parlem de motor. Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta victòria de la temporada. El tro de Cervera se situa segon a 19 punts del líder, Jorge Martín. El podi l'han completat Pedro Acosta segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha acabat quart en una cursa on Marc ha estorbat a l'Àlex. Sentim primer el Marc.
23: Hoy hemos calcado la estrategia de ayer, pero estaba tan concentrado para la primera curva que me he olvidado de sacar el dispositivo trasero, que lo activamos en la recta de atrás para calentar bien los neumáticos y justo me lo he dejado y cuando he salido de la curva 1 he visto que se bajaba la moto y sabía que la siguiente frenada fuerte era la del sacacorchos, curva 8, y ahí, bueno, me he apañado. Creo que el que he perjudicado a más ha sido mi hermano.
15: Sentim el seu germà, Àlex.
24: Ha cagado bien, ¿eh? Porque yo pensaba que no lo había devuelto, ¿sabes? Pero no, se lo ha dejado activado. Entonces ahí es donde le he dicho, tío.
15: Novena victòria de la temporada per a Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure sobre 9 disputades. El piarenc ha superat el seu company, el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto. Ara el multicampió suma 360 punts, 97 més que Marcelli i 105 més que Busto, i en queden 160 en joc. A la pròxima cita als Països Baixos, el cap de setmana que ve, Bou podria ja assolir el seu títol número 40.
5: 3CAT Info.
15: I la selecció espanyola d'hoquei herba, amb 12 catalans a la plantilla, ha perdut la final del Mundial davant Alemanya per 1-0. Sentim a Marc Vizcaíno.
25: Sí, la verdad, como equipo creo que merecíamos un poco más, una final muy disputada, donde creo que hemos jugado un muy buen hockey, pero así es el deporte, ¿no? A veces crees que podríamos haber merecido algo más, pero bueno, ya sabemos lo que es el deporte y al final ha terminado así.
15: I acabem amb un apunt sobre futbol. A la primera federació, Europa 0, Jaén 3 i victòria del Nàstic contra el Saragossa per 2-0.
5: 3CAT Info.
1: Són 4:45.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, la crisi continua encallada, amb milers de persones malvivint als carrers i una tensió social creixent. El govern espanyol aprovarà un paquet extra de 165 milions d'euros poc abans que Pedro Sánchez comparegui dijous al Congrés. També us hem explicat que Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que comença. Els docents tindran un nou augment de sou i es pagaran les nits fora de casa. A partir d'ara us explicarem que hi ha satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%. L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats de la temporada, especialment a la plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. I en clau cultural, el Festival Acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre amb un balanç molt positiu. Des de dijous, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
15: El fitxatge del brasiler Gabriel Jesus pel Barça, de 29 anys, arriba de l'Arsenal. El Barça pagarà al voltant de 10 milions d'euros. Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano al Camp Nou. El Madrid, per la seva banda, ha golejat el Màlaga per 4-0 i suma 3 victòries en 3 partits de Lliga. A la Lliga F, Barça 5, Tenerife 0 i Atlètic Club 3, Badalona Women 1. Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta i és més líder de la General. Aquest dilluns, jornada de descans. I acabem dient que Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa del Gran Premi de l'Aragó i se situa segon darrere del líder Jorge Martín.
0: Pel que fa al temps, la matinada es presenta fresca a l'interior i força fresca al Pirineu, si bé la temperatura mínima pujarà 2 o 3 graus. En general, es baixarà dels 18 o 20 graus. A la costa, temperatures més altes, entre els 21 i els 25 graus. Temps assolellat aquest dilluns i tarda amb nuvolades al Pirineu. Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats a les platges, als boscos o polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi. Enviats especials a Ceuta, Marta Viana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
2: Van sortir al carrer el primer dia i ho segueixen fent un mes després de l'arribada massiva. Ara, però, els veïns ho fan més cansats i cada vegada més enfadats amb la gestió del govern espanyol. Durant aquest diumenge hi han hagut tres concentracions, una d'elles que ha acabat amb una manifestació de 2.000 persones, segons la Policia Nacional, que ha arribat a la delegació del govern amb moltes banderes i amb consignes com fora els invasors i Ceuta no es ven, Ceuta es defensa. Alguns veïns ens deien això.
3: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir. Y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores, para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen. Pero lo demás que sea, que hay que sacarlo.
4: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí. Esto va para la península. Aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
2: Mentrestant, els carrers segueixen malvivint milers de persones que dormen a la platja del Trampolín, però també ho fan amagats als boscos o en polígons i amb unes condicions inhumanes. Les xifres oficials parlen de 5.000 migrants que encara són a Ceuta, però les ONGs ens diuen que aquesta xifra és lluny de la realitat i que podrien ser-ne gairebé el triple.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts per al Departament d'Educació: la convocatòria de vaga el primer dia de classe i l'errada en les proves PISA. La consellera compareix aquest dilluns per presentar les novetats del curs i caldrà veure si pot resoldre alguna d'aquestes dues qüestions i si presenta una proposta que permeti desconvocar la vaga del 8 de setembre. setembre. Sara Cañete.
6: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzat en tres aspectes: la millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i la desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva i evitar les sobreràtios a l'aula. En total també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya. És un 30% més que el curs passat. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial pactat en part dels sindicats al curs passat i que després els docents van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius i encara en el marc d'aquest conflicte laboral, el curs vinent no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió.
0: I en clau internacional, un nou atac de colons israelians que, segons la premsa local, també hauria comptat amb la participació de l'exèrcit, ha deixat 4 palestins ferits de bala aquest diumenge al centre de Cisjordània. Fonts palestines recullen que els colons han atacat habitatges de la població local i que els soldats haurien utilitzat gasos i pilotes de goma. L'atac arriba menys de 24 hores després que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, condemnés en una piulada a la xarxa X agressions de colons contra localitats palestines de Cisjordània. Segons l'ONU, només durant la segona i tercera setmanes d'agost els colons israelians han protagonitzat una vuitantena d'atacs com aquest. A casa nostra, una dona de 73 anys de nacionalitat alemanya ha mort aquest dissabte a la tarda mentre es banyava a la platja de la Robina de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Els socorristes l'han tret de l'aigua a quarts de 4 de la tarda amb una obturada cardiorrespiratòria. Li han fet maniobres de reanimació, però no li han pogut salvar la vida. En aquell moment, onejava la bandera groga. Des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, 22 persones han mort a les platges catalanes. Aquest últim diumenge d'agost s'ha distingit per un retorn esglaonat a la xarxa viària. La situació ha estat tranquil·la a la majoria de vies. Les retencions més destacades s'han registrat a l'AP7 entre Llinars i la Roca del Vallès en sentit sud i entre Sant Jaume de Domenys i Santa Margarida i els Monjos en sentit nord. El Servei Català de Trànsit ha registrat un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. Cal lamentar, però, un accident de gravetat a la borda del Poblador, al terme municipal de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, que ha deixat 5 ferits, tots d'origen andorrà. 3 es troben en estat crític, un en estat greu i un altre menys greu. El vehicle ha sortit de la via mentre circulava per un camí rural a prop de la C14 i ha acabat volcant. El SEM ha activat 2 helicòpters medicalitzats, 3 ambulàncies i un helicòpter dels bombers amb efectius del grup d'actuacions especials i personal mèdic. Els 3 ferits crítics han estat traslladats als hospitals Parc Taulí de Sabadell, Arnau de Vilanova de Lleida i el de la Seu d'Urgell. Satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%. L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats a la temporada, especialment a la plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. Tot i així, les estades han estat més curtes. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, n'exposa els motius.
7: La gent s'ha acostumat més a fer menys dies gastant el que té que no fer més dies gastant menys.
0: El sector turístic de la demarcació de Lleida tanca la temporada d'estiu igualant les xifres extraordinàries de l'any passat. A l'agost, a la zona del Pirineu, s'han registrat ocupacions de fins al 95%. Juan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació.
8: Sí que hi ha hagut gent que ha conegut el territori, que l'ha visitat, gent inclús d'altres països que han estat a la ciutat de Lleida, etc., i han aprofitat també per fer turisme, i pensem que ha sigut una molt bona oportunitat.
0: A la Costa Brava i a la Costa Central també fan un balanç positiu, però admeten que la calor ha perjudicat bars i restaurants. Les cases rurals de la Catalunya Central han assolit ocupacions del 80% i les estades als càmpings no paren de créixer. El sector preveu tancar l'any amb una xifra rècord de 22 milions de pernoctacions. La meitat del personal que treballa a bars i restaurants de la ciutat de Barcelona parla en català i tres quartes parts l'entén. La dada, que millora els últims registres, surt a l'enquesta municipal sobre l'activitat al sector de la restauració. Un estudi on dos de cada tres responsables dels establiments reclamen més formació, sobretot en idiomes, atenció als clients i també manipulació d'aliments, i on es fa constar que un cafè costa de mitjana a Barcelona 1,40 euros i només el 20% dels clients paga en efectiu. Ens ho explica Joan García amb el muntatge de Víctor Villar.
9: ¿Qué le pongo?
10: Hola, bon dia. Posa'm un tallat.
9: Claro, sí. ¿Leche normal o con avena, sin lactosa?
10: Sí, llet normal.
9: Vale, ahora le pago.
11: Primera vegada, segons aquest registre anual, el nivell de coneixement i ús del català remunta tímidament després de 5 anys de recular. Això en un context on la meitat del personal és de fora d'Europa. Els responsables dels negocis n'han parlat a 3Cat Info. Troben a faltar també més estabilitat al personal de servei, que és el que al final aporta experiència.
12: Potser no millor la llengua una mica, perquè molta gent no és de fora i potser acaben d'arribar i encara la llengua, la catalana, no l'han agafat encara. I formació de cambrers. Entra molta gent sense experiència i potser estan 3 mesos i se'n van.
11: Precisament, l'enquesta recull la dificultat de trobar personal qualificat com un dels principals problemes del sector, juntament amb els propis de la zona on hi ha l'establiment. També l'increment de preus, l'augment de la competència i els impostos. El factor climàtic i el turisme de baixa qualitat són dos dels indicadors a l'alça. Restauradors amb qui hem parlat hi afegeixen casos de relació amb l'Ajuntament.
14: Hi ha que mirar una mica el tema de les terrasses. Ara mateix ens hem podat un arbre perquè deien que estava mort. Vale, muy bien, l'arbre fora. Tio, no deixis un forat a terra. O tapem-ho, pavimentem-ho. Sí. Aquest negoci, sense terrassa, estem morts. Aviam si... I a poc anem avançant tots una mica. I ara l'Ajuntament també ajuda una mica.
11: Malgrat aquest panorama, puja 8 punts l'índex de satisfacció per la marxa del negoci. Més de la meitat dels encastats n'estan molt o bastant contents.
19: Estem molt contents, de moment. Molta feina i sembla que funciona i que el barri està content.
11: Ampliar els locals, oferir nous serveis i, sobretot, com sentíem, poder tenir terrasses, veuen com a factors que poden millorar la marxa dels establiments. A bars i restaurants hi treballen més homes, gairebé un 60%, que dones, una mica més del 40%. Un cafè costa 1,4 euros de mitjana. S'ha encarit gairebé un 5% en un any. Una cervesa i un refresc solen valer 2,5 euros. A l'hora de pagar, qui ho fa en efectiu ja només és un de cada 5 clients.
0: L'Ajuntament de l'Escala a l'Alt Empordà descarta que la taca d'aigües brutes que aquest diumenge ha obligat a prohibir el bany a la platja de les Barques sigui pel vessament d'un col·lector d'aigües residuals. Durant gairebé tot el dia hi ha onejat la bandera vermella. Hi havia la sospita que el vessament provenia del clavegueram, però ara l'Ajuntament apunta que la hipòtesi més probable és que la taca tingui l'origen en la neteja d'un vaixell. Protecció Civil ha desactivat la prealerta del Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines i el bany torna a estar permès. El Ministeri de Transports comença aquest dilluns al matí les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia A2 a Cervera. Uns treballs que arriben després que la primavera ja s'hagués d'actuar d'urgència pel mal estat de la via. Lleida, Júlia Albacar.
26: Les obres comencen este dilluns al matí i s'allargaran durant un mes en un tram de 4 quilòmetres comprès entre Cervera i el límit amb la comarca de l'Anoia. Tindran un cost de 12 milions d'euros i es preveu rehabilitar l'asfalt d'un tram on ja es va haver d'actuar el març passat d'urgència perquè les pluges de l'hivern i les nevades van malmetre la via fins al punt que alguns vehicles es van accidentar pel mal estat del ferm. Les obres ara només es faran en sentit Lleida i d'aquí uns mesos continuaran en un nou tram de 4 quilòmetres més. Mentre durin els treballs, la via quedarà tallada al trànsit i els vehicles es desviaran per la calçada en sentit Barcelona.
0: Aquest dilluns es reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona després de gairebé 2 mesos tancada i estaven fent obres per fer accessible l'intercanviador. En aquest temps els trens hi han passat, però no s'hi han aturat. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5 que des de fa un any s'ha hagut de fer pel carrer. Mentrestant, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord no només continuen, sinó que amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bon Pastor fins diumenge que ve.
5: El temps.
0: Dani Ramírez.
10: Avui acabarem el mes d'agost, aquest dilluns, amb temperatura que es manté o baixa lleugerament al Pirineu i comarques de Girona, a l'àrea de la costa, Catalunya Central, a Ponent, més o menys es manté, grau amunt, grau avall, i en canvi la tarda sí que pot baixar 2, 3 o 4 graus. Al Pirineu, comarques de Girona, sobretot l'Alt Empordà i punts de la Costa Brava, i destaquem que, com a novetat, farà sol, però a la tarda nuvolades. Al Pirineu i Prepirineu pot caure alguna gotellada, algun ruixadet, principalment al voltant del Ripollès. No descartem, doncs, algun cap de núvol que deixi 4 gotes grosses, per exemple, a l'Alta Garrotxa, a la Cerdanya, l'Alt Berguedà, potser l'extrem nord del Lluçanès, però aquesta possibilitat de pluja és baixa i si el Ripollès cau algun ruixat seria entre 1 i 5 litres per metre quadrat. Així tancaríem l'agost, més aviat sec, molt sec a bona part de Catalunya, però en canvi molt plujós, més de 100, més de 150, més de 200 litres en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu, i també més de 100, 150 litres a punts localitzats del Tarragonès i del Baix Penedès, on hi va haver aquells aiguats tan considerables dies enrere. De moment, els propers dies no plourà, setembre començarà càlid i eixut, almenys la primera setmana, i aquesta setmana destaquem cap a dijous-divendres, quan puja la temperatura i podríem fregar els 38 o 40 graus a les comarques de Ponent, la Ribera d'Ebre, la zona interior del Baix Ebre i el Priorat.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre la 23a edició, que ha comptat amb més de 100.000 espectadors en 4 dies de música. El grup de dans Locomia i l'orquestra Diversiones han posat el punt final al festival des de l'escenari de la Rambla. Figueres, Berta Artigas Fontàs.
13: Entre dijous i diumenge, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà en alguna de la trentena de propostes del festival acústica. El director Xavi Pasqual en fa un bon balanç.
16: Un balanç molt positiu, perquè tornarem a sobrepassar aquesta barrera dels 100.000 espectadors. Normalment els projectes es poden arribar a desgastar amb el pas del temps i l'acústica, doncs, segueix amb aquest èxit que hem tingut des del principi.
13: Des d'Eivissa aquest diumenge han actuat a la Rambla el grup Dance Locomia, molt popular als anys 80 i 90 i que ha recuperat l'activitat amb nous integrants.

0: Les coreografies amb ventalls gegants han marcat la seva proposta i després, com ja és tradició, els de Calonge, l'orquestra Diversiones, han sigut els encarregats de posar la cirereta del pastís amb el seu show desenfadat i per a tots els públics.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Hi ha una paradoxa que coneixen bé els qui viuen la música des de dins. Les cançons que arriben més lluny gairebé mai neixen amb la voluntat de triomfar a les xarxes socials. Tot i això, molts artistes segueixen l'estratègia de fixar-se en les tendències, sobretot de TikTok, a l'hora de compondre. Clàudia Roses. Com et dius?
3: Em dic Xavier. El cervell de moltes persones ja va en automàtic quan senten aquestes paraules. Com et dius, em dic Xavier. Ara bé, quan s'acaben els 15 segons virals de la cançó Xavier, el tècnic de so, la majoria de gent no sap com continua. No és un cas aïllat. El cantant de la Ludic Band, Quim Carandell, explica a Catalunya Ràdio com ho ha viscut.
4: Estic convençut que hi ha molta gent que no sap el que és la Ludic Band i que no ha arribat ni a escoltar la cançó sencera, però que s'ha gravat el vídeo, cosa que només pot fer-me gràcia i que fer-me il·lusió. M'ho miro amb gràcia, però també amb certa distància i confiant en tota la feina que hem fet com una espècie de carta de presentació a un públic que ara, avui en dia, tampoc és el nostre. Tinc una oferta i no pots dir que
3: no, m'he enamorat. Per altres artistes, en canvi, representa una tensió, créixer com més aviat millor, sumar reproduccions i guanyar seguidors. Les xarxes socials són avui un aparador, però tal com apunta Àlex Pérez, cantant i compositor de cançons com Supermercat de Lil Dami, la fórmula no s'acaba aquí.
5: Tenim cançons que han tingut trends a TikTok i que d'aquí un any ja no ens sentirem a parlar. Aleshores, jo crec que té importància, pot ajudar, però jo crec que la música va més enllà. TikTok no et construirà la carrera. Tenir un vídeo viral no farà que passis 10 anys fent concerts. Crec que la clau de tot és fer una bona cançó.
3: Tot i això, l'artista d'avui ja no només compon i canta, es veu obligat a ser un artista 360. També grava, edita, publica i alimenta cada dia la conversa amb qui l'escolta. Ens ho explica el cantant Jan Rajola.
6: Sempre m'agrada més fer les cançons amb el que vull dir i sense pensar en això. Però, d'altra banda, paradoxalment, ara d'aquí una estona he quedat amb un creador de contingut per fer un tren del que seria la meva cançó de l'estiu. Vivim amb aquesta dicotomia, no?, els artistes d'avui en dia. És molt estrany, no?, perquè has de ser moltes coses, entre elles creador de contingut, però jo intento que almenys no sigui la meva única base a l'hora de fer cançons.
3: Ara bé, per atrapar i aconseguir aquest ritme expositiu, tant a les xarxes com a l'hora de compondre, seguint les tendències, és necessari un gran equip, tal com ens explica el Julen, cantant i creador de contingut.
7: Artistes grans, que tenen equips molt grans i que tenen molts productors musicals i molta gent que està pendent d'això i gent experta en xarxes, tota aquesta gent estic segur que ja està fent servir moltes d'aquestes mètriques per saber quin tipus de so ha d'haver-hi en quin moment de la cançó perquè això després pugui anar bé a TikTok i quina part llançarem abans del tema com si fos un teaser. Per tant, això està passant.
3: Les xarxes s'han convertit en un canal més per impulsar una cançó, però la indústria coincideix en un punt. L'èxit a TikTok no es pot planificar del tot. Les plataformes donen una empenta, però no és ara per ara el factor que decideix qui es queda i qui desapareix.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
2: Un còmic pot ser l'eina ideal per parlar de molts temes, com assetjament escolar, dolor, ansietat o memòria històrica. És el que ens proposa Jordi Ojeda en el seu últim llibre, Un còmic per a cada persona, publicat per l'editorial Octaedro. Professor del Tecnocampus i expert en còmic, Ojeda defensa la lectura d'historietes com a factor d'empoderament i divulgació. Valèria Obereda.
8: Una setantena de títols donen peu a Jordi Ojeda per presentar la varietat de temes que aborda el gènere.
9: Vaig pensar que un llibre d'aquest tipus em permetria obrir els ulls a gent que o bé no coneix el que s'està publicant o bé només coneix una part. I la idea era fer un llibre on hi haguessin capítols dedicats a temes molt variats, com pot ser temes d'història, temes de més intimistes, més locals.
8: Segons l'autor, l'objectiu és crear inquietud i fer descobrir títols a lectors de totes les edats i per tots els gustos, ja siguin clàssics o contemporanis. Em posa un exemple.
9: En el cas dels superherois, m'interessava parlar des del punt de vista de mentoria i fins que no vaig trobar la publicació, que era una novel·la gràfica de superherois de Marvel, era en Patrick McDonnell i va fer una novel·la gràfica que es deia El viatge del superhéroe. I vaig pensar que anava molt bé per explicar aquesta capacitat que podien tenir de mentoria amb la gent jove, amb la seva formació, no? Aquesta sensació d'honestedat, no? D'ajudar els altres.
8: I a més de la memòria, Ojeda també apunta una vessant de divulgació.
9: Aquesta expressió que diuen, no?, de que una imatge val més que mil paraules, doncs no és només la imatge, diguem que seria un tema estàtic, sinó la lectura com a tal, no? O sigui, que puguis comprendre que té uns usos pedagògics fonamentals que permeti emprar la lectura completa o parcial per poder divulgar un aspecte d'un tema determinat. No?
8: Un còmic per a cada persona també admetria l'expressió un còmic per a cada moment. I com diu l'autor al primer capítol, de vegades el còmic és l'únic que ens queda. Frase clau del llibre La verdad sobre el caso Vivés.
1: Trescat Info.
2: Temps ara pels esports.
1: Esports.
2: Amb Alfons Gorina.
10: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. Pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat i és un jugador que agrada al tècnic Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt complicada. La direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. El Barça rep aquest dilluns el Rayo Vallecano a 9:15 al Camp Nou. A la prèvia, Hansi Flick ha assegurat que està molt content amb l'equip quan queda poc pel tancament de mercat.
11: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
12: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
11: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
10: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop al genoll que va rebre el Camp de l'Elx.
1: 3CAT Info.
10: A la primera divisió, Real Madrid 4, Màlaga 0. Tercera victòria en 3 partits pels de Mourinho a la Lliga. Juan Funes, l'entrenador del Màlaga, ha acabat descontent amb els àrbitres, però Mourinho no ha volgut contestar.
13: No quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente, no sé, tendremos que analizarlo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
14: No merece comentar.
10: Aquest diumenge, jugats també a primera divisió, Deportivo 3, València 1 i Celta 0, Athletic Club 2. Aquest dilluns, a banda del Barça, també es juga l'Osasuna-Getafe. Debut plàcid del Barça a la Lliga F, les de Pere Romeu han golejat per 5-0 el Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Podem sentir a Clàudia Pina, una de les golejadores del Barça.
15: Sí, contenta. Sabíem que anava a ser un partit complicat. El Tenerife és un gran equip i bueno, crec que hem sortit bastant bé, 2-0, no?, a la primera part. I bueno, la segona bastant bé amb l'ABP també, que és important, i 5-0.
10: El Badalona Women, en canvi, ha perdut el camp de l'Atlètic Club per 3-1. Podem sentir a Cristina Cubedo valorar aquesta derrota.
16: No estàvem tenint el control del partit en la segona part, però estàvem uau. I confiàvem en que arribaríem a tindre aquesta jugada que acabés en gol. També venia després d'una revisió molt llarga del VAR, que, bueno, molt llarga. I ahir ens fan el segon gol, que crec que això sí que ens ha fet una mica més de mal.
10: Jugat també aquest diumenge a la Lliga F, Real Madrid 3, Atlètic de Madrid 2.
1: 3CAT Info.
10: I a la primera federació, 2 partits aquest diumenge, Europa 0, Jaén 3 i Nàstic 2, Saragossa 0.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
10: Enric Mas ha guanyat la novena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya en final al Port d'Aitana i referma el seu liderat. El ciclista balear continua sent el líder de la General amb 1 minut i 18 segons sobre Roglic. Preguntat per si és el millor moment de la seva carrera, ha dit això en declaracions a Televisió Espanyola.
14: Creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
10: Aquest dilluns, primera jornada de descans a la Vuelta.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
10: Parlem de motor. Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta victòria de la temporada. El Tro de Cervera se situa segon a 19 punts del líder Jorge Martín. El podi l'han completat Pedro Costa segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha acabat quart en una cursa on Marc ha molestat a Àlex. Sentim primer a Marc Márquez.
17: Hoy hemos calcado la estrategia de ayer, pero estaba tan concentrado para la primera curva que me he olvidado de sacar el dispositivo trasero, que lo activamos en la recta de atrás para calentar bien los neumáticos y justo me lo he dejado, y cuando he salido de la curva 1 he visto que se bajaba la moto y sabía que la siguiente frenada fuerte era la del sacacorchos, curva 8, y ahí, bueno, me he apañado. Creo que el que he perjudicado a más ha sido mi hermano.
10: Y ahora podemos sentir al su germà, Àlex Márquez.
18: Ha cagado bien, ¿eh? Porque yo pensaba que no lo había devuelto, ¿sabes? Pero no, se lo ha dejado activado. Entonces ahí es donde le he dicho, tío.
10: Encara en motor, novena victòria de la temporada per a Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure sobre 9 de disputades. El piarenc ha superat el seu company, el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto. Ara el multicampió suma 360 punts, 97 més que Marcelli, 105 més que Busto, i en queden 160 en joc. A la pròxima cita als Països Baixos, el cap de setmana que ve, Bou podria ja assolir el seu títol número 40.
1: 3CAT Info.
10: I la selecció espanyola d'hoquei herba, amb 12 catalans a la plantilla, ha perdut la final del Mundial davant d'Alemanya per 1-0. Sentim a Marc Vizcaíno.
19: Sí, la verdad, como equipo creo que merecíamos un poco más, una final muy disputada, donde creo que hemos jugado un muy buen hockey, pero así es el deporte, ¿no? A veces crees que, bueno, podríamos haber merecido algo más, pero bueno, ya sabemos lo que es el deporte y al final ha terminado así.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 5. Un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, la crisi continua encallada, amb milers de persones malvivint als carrers i una tensió social creixent. El govern espanyol aprovarà un paquet extra de 165 milions d'euros poc abans que Pedro Sánchez comparegui dijous al Congrés. Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida al curs que ve. Els docents tindran un nou augment de sou i es pagaran les nits fora de casa. Educació presenta aquest dilluns les novetats per al curs i caldrà veure si fa una nova proposta per desconvocar la vaga del primer dia de curs i si podrà aportar més informació per aclarir l'errada de les proves PISA. 8 morts i 17 desapareguts en el naufragi d'un ferri al nord de Xipre, amb 267 persones a bord. La policia interroga el capità i la tripulació sobre el sinistre i es viralitzen vídeos d'alguns passatgers sobre el pànic desfermat a l'embarcació. Desconcert de la policia suïssa sobre l'autoria i el mòbil del tiroteig que ha deixat un mort i 5 ferits en una festa rave. Sospesen si és un atemptat terrorista, l'atac d'un psicòpata o una revenja. El Nepal assegura que ha localitzat l'última de les 3 persones amb nacionalitat espanyola desaparegudes en la riuada de dimecres. La tragèdia ja deixa prop de 800 morts i més de 3.000 desapareguts. Els equips de rescat continuen buscant supervivents, sobretot als túnels de centrals hidroelèctriques. Brussel·les respecta la negativa dels islandesos a reprendre les negociacions per entrar a la Unió Europea i assegura que Islàndia continua sent un soci proper i fiable. El 52,8% dels islandesos han votat en contra d'obrir converses d'adhesió. Diada de Sant Fèlix extraordinària, els castellers de Vilafranca han descarregat per primera vegada a la història el Pilar de Nou. Ha estat el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra.
1: Esports. El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. El club blaugrana pagarà al voltant de 10 milions d'euros. Aquest dilluns, Barça, Rayo Vallecano, Camp Nou. El Madrid ha golejat el Màlaga per 4-0 i suma la tercera victòria en 3 partits a la Lliga. A la Lliga F, Barça 5, Tenerife 0 i Atlètic Club 3, Badalona Women 1. Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta i és més líder de la General respecte a Primo Roglic. Aquest dilluns, jornada de descans. I Marc Márquez guanya amb autoritat la cursa del Gran Premi de l'Aragó i se situa a 19 punts del líder Jorge Martín.
0: Pel que fa al temps, la matinada es presenta fresca a l'interior i força fresca al Pirineu. Si bé la temperatura mínima pujarà 2 o 3 graus. En general, es baixarà dels 18 o 20 graus. A la costa, temperatures més altes entre els 21 i els 25 graus. Temps assolellat aquest dilluns i tarda amb nuvolades al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats a les platges, als boscos o polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi. Enviats especials a Ceuta amb Marta Viana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
3: Van sortir al carrer el primer dia i ho segueixen fent un mes després de l'arribada massiva. Ara, però, els veïns ho fan més cansats i cada vegada més enfadats amb la gestió del govern espanyol. Durant aquest diumenge hi han hagut 3 concentracions, una d'elles que ha acabat amb una manifestació de 2.000 persones, segons la Policia Nacional, que ha arribat a la delegació del govern amb moltes banderes i amb consignes com fora els invasors i Ceuta no es ven, Ceuta es defensa. Alguns veïns ens deien això.
4: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir. Y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores, para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen. Pero lo demás que sea, que hay que sacarlo.
5: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí. Esto va para la península. Aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
3: Mentrestant, els carrers segueixen malvivint milers de persones que dormen a la platja del Trampolín, però també ho fan amagats als boscos o en polígons i amb unes condicions inhumanes. Les xifres oficials parlen de 5.000 migrants que encara són a Ceuta, però les ONGs ens diuen que aquesta xifra és lluny de la realitat i que podrien ser-ne gairebé el triple.
0: Pedro Sánchez reapareix públicament aquesta setmana.

0: un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
1: D'això fa un mes i la crisi de Ceuta és lluny de resoldre's, admeten a la Moncloa. La situació dels migrants continua encallada, la tensió a la ciutat s'ha disparat i socis i oposició acusen l'executiu de reaccionar tard i malament. Ara Sánchez reapareix este dilluns amb una entrevista a la cadena SER i dijous compareix al Congrés. Haurà d'explicar si van fallar els serveis d'intel·ligència i quin paper va tenir el Marroc. En paral·lel, intenta accelerar la resposta a la crisi. Dimarts, el Consell de Ministres aprovarà una injecció de 165 milions d'euros per rescatar l'economia de Ceuta i anunciarà els espais on s'allotjaran els migrants. És la condició necessària per al seu retorn al Marroc, com explica el ministre Ángel Víctor Torres al diari Punès. Des del PP, Elías Bendodo reclama actuar amb rapidesa.
2: Lógicamente hay que datar a esas personas, afiliarlos, ver sus circunstancias, si son mayores o menores de edad, y para eso tenemos que tener espacio. Por eso es la prioridad.
3: Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa espanyola.
1: Els populars volen convertir Ceuta en l'últim calvari polític de Sánchez i ja han convocat protestes per a dimecres davant de tots els ajuntaments d'Espanya.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
5: Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts al Departament d'Educació, la convocatòria de la vaga el primer dia de classe i l'errada en les proves PISA. La consellera compareix aquest dilluns per presentar les novetats del curs i caldrà veure si pot resoldre alguna d'aquestes dues qüestions i si presenta una proposta que permeti desconvocar la vaga del 8 de setembre. Sara Canyete.
6: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzat en tres aspectes: la millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i la desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva i evitar les sobreràtios a l'aula. En total, també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya. És un 30% més que el curs passat. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial pactat en part dels sindicats al curs passat i que després els docents van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius i encara en el marc d'aquest conflicte laboral, el curs vinent no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió.
5: Obrim plana internacional. El ferri que aquest diumenge ha naufragat al nord de Xipre s'enfonsa a més de 500 metres de profunditat i deixa 8 morts i 17 desapareguts. A bord hi anaven 267 persones, la majoria de les quals han pogut ser rescatades per salvament marítim i per les moltes embarcacions que s'hi han acostat. Es desconeix la nacionalitat de les víctimes i les causes del naufragi, però dues grans ones han impactat contra el ferri poc abans que s'enfonsés. S'han viralitzat vídeos de la tragèdia, com aquest que recull el pànic dels passatgers mentre es posen a córrer cuita les armilles salvavides enmig de la histèria col·lectiva. El capità i membres de la tripulació estan detinguts per interrogar-los sobre el sinistre i determinar si hi ha hagut negligència. Desconcert de la policia suïssa sobre l'autoria i el mòbil del tiroteig que ha deixat un mort i 5 ferits en una festa rave en un hipòdrom a prop de Zúric. No saben si hi ha un sol atacant o més d'un i estudien 3 hipòtesis, ho explica el cap de la policia suïssa.
7: La primera hipòtesi és la d'un atac terrorista. La segona, un intent de massacre a trets. I la tercera hipòtesi és un acte criminal per raons que encara desconeixem, com podria ser una revenja.
5: La cerca de l'autor o autors s'ha estès per tot Suïssa i s'ha demanat la col·laboració dels estats veïns Alemanya i França. Els tirotejos són molt infreqüents a Suïssa, malgrat que és un dels països d'Europa amb més armes per habitant. Fa 6 anys es van endurir els requisits per a la possessió d'armes. El govern del Nepal assegura que ha localitzat l'última de les 3 persones amb nacionalitat espanyola desaparegudes després de la devastadora riuada de dimecres a la frontera amb el Tibet. Les autoritats diuen que estan en contacte amb tots 3, juntament amb un turista nord-americà i un de belga, tot i que no han precisat si ja estan evacuats o si necessiten assistència.

0: que ara hi ha, però, prop de 600 estrangers sense localitzar. El balanç de la tragèdia supera les 3.000 persones desaparegudes i s'acosta als 800 morts, la majoria al Nepal. Els equips de rescat continuen buscant supervivents, especialment als túnels de la zona. Mahavir Pun és el ministre de Tecnologia del Nepal.
1: Hi ha diverses centrals hidroelèctriques que en el moment de l'arribada estaven en construcció. En aquestes instal·lacions, l'entrada dels túnels ha quedat totalment bloquejada. Per això estem treballant-hi intensament, perquè encara queden moltes persones atrapades.
0: Els supervivents de les riuades es continuen refugiant en zones elevades davant l'augment del nivell de l'aigua i l'Organització Mundial de la Salut ha enviat subministrament d'emergències per a les persones que han quedat atrapades per les inundacions. El govern d'Islàndia i Brussel·les acaten el resultat del referèndum de dissabte en què la majoria d'islandesos van votar en contra de reprendre les negociacions d'adhesió. El 52,8% dels ciutadans van rebutjar obrir converses amb Brussel·les i un 47,2% hi van votar a favor amb una participació del 80%. La primera ministra islandesa, Kristrún Frostadóttir, que era partidària del sí, nega que aquest resultat sigui un fracàs del seu govern.
2: Crec que el més important és que sortim units d'aquesta consulta. Respectem aquests resultats. I la lliçó més gran que en treu el govern és que la gent està còmoda amb la relació que tenim actualment amb la Unió Europea. Per tant, continuarem enfortint llaços amb l'espai econòmic europeu, amb Noruega i també amb la Unió Europea.
0: El resultat és un revés clar per a Brussel·les perquè només es votava l'obertura d'un procés negociador i no un ingrés definitiu que hauria requerit un altre referèndum. Ara la Comissió Europea diu que respecta el resultat i que Islàndia continua sent un soci proper i fiable. Entre els punts que han generat més controvèrsia durant la campanya d'aquest referèndum hi ha l'adhesió a l'euro i també la importància de la pesca. Aquest sector representa el 40% de l'economia del país i els islandesos no volen que Brussel·les assigni quotes, condicions o límits a les seves captures. L'exèrcit dels Estats Units ha atacat dues plataformes de llançament de míssils iranianes a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. Segons un alt funcionari nord-americà, els Estats Units han actuat després de detectar membres de la Guàrdia Revolucionària Iraniana preparant el llançament de coets amb mines navals cap a l'estret d'Hormuz. De fet, les forces nord-americanes asseguren que just la setmana passada van retirar les mines que l'Iran havia col·locat a les principals rutes de navegació de l'estret. Per la seva banda, l'Iran adverteix Washington que l'acció tindrà conseqüències i assegura que l'atac ha causat morts i ferits entre les forces iranianes i entre la població civil. L'atac trenca més de 4 setmanes sense enfrontaments directes entre els Estats Units i l'Iran. L'Iraq és un punt especialment sensible perquè es troba a tocar de l'estret d'Hormuz, una de les principals rutes mundials del petroli. Qualsevol escalada en aquesta zona pot afectar el trànsit de vaixells i, de retruc, l'economia mundial. I l'expresident de Venezuela, Nicolás Maduro, capturat el gener pels Estats Units, ha difós en les últimes hores al seu compte a la xarxa X imatges d'ell a la presó. Hi apareix vestit amb xandall i fent el símbol de la victòria. Actualment Maduro és en una presó de Nova York a l'espera de ser jutjat per narcoterrorisme. Les fotos es difonen després de l'anunci del president Donald Trump que es quedarà amb una part del petroli de Venezuela. I a casa nostra, la millor diada castellera de la història, la millor actuació d'una colla a la plaça, la dels castellers de Vilafranca, i també la primera vegada que es descarrega el Pilar de Nou. La Diada de Sant Fèlix 2026 ha confirmat que les quatre colles que lideren el món casteller passen per un dels seus moments tècnics més extraordinaris. Vilafranca, Josep Almirall.
3: Entre totes quatre han fet 16 aletes de castell de la gamma extra. Entre aquestes, 4 en castells de 10 i 3 en castells nets. A més, i podria ser el gran titular de la temporada, els castellers de Vilafranca han descarregat el Pilar de Nou, un espadat que només s'havia carregat una vegada a la Diada de Tots Sants el 2022, a càrrec també dels Verds. Àngel Grau n'és el cap de colla.
4: Teníem molt clar que el camí era molt difícil per arribar-hi i crec que la colla avui ha demostrat que està en un nivell molt alt i que ens permetia ronda a ronda arribar-hi, tot i la caiguda d'aquest 4 de 10. Però tot i així ens hem arribat a l'última ronda, hem fet el Pilar, la gent estava molt convençuda, tothom s'ho creia.
3: Els vilafranquins han fet la seva millor diada amb el 3 de 10, el 4 de 10 carregat, el 3 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 9. La colla vella dels Xiquets de Valls també afirma la seva millor participació a Vilafranca amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 carregat, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. La Joves de Valls ha sortit de plaça amb dues aletes de castell desfolrat, la del 4 de 9 net i la del 2 de 8 net carregat. I la Jove de Tarragona, amb el 5 de 9, el 3 de 10, el 2 de 9 i el Pilar de 8, tots descarregats, ha aconseguit la millor actuació de la seva història. El 2026, un Sant Fèlix per emmarcar.
5: El temps.
0: Dani Ramírez.
6: Avui acabarem el mes d'agost, aquest dilluns, amb temperatura que es manté o baixa lleugerament al Pirineu i comarques de Girona, a l'àrea de la costa, Catalunya central, a Ponent, més o menys es manté, grau amunt, grau avall, i en canvi a la tarda sí que pot baixar 2, 3 o 4 graus. Al Pirineu, comarques de Girona, sobretot l'Alt Empordà i punts de la Costa Brava, i destaquem que, com a novetat, farà sol, però a la tarda nuvolades. Al Pirineu i Prepirineu pot caure alguna gotellada, algun ruixadet, principalment al voltant del Ripollès. No descartem, doncs, algun cap de núvol que deixi quatre gotes grosses, per exemple, a l'Alta Garrotxa, a la Cerdanya, l'Alt Berguedà, potser l'extrem nord del Lluçanès, però aquesta possibilitat de pluja és baixa i si el Ripollès cau algun ruixat seria entre 1 i 5 litres per metre quadrat. Així tancaríem l'agost, més aviat sec, molt sec a bona part de Catalunya, però en canvi molt plujós, més de 100, més de 150, més de 200 litres en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu, i també més de 100, 150 litres a punts localitzats del Tarragonès i del Baix Penedès, on hi va haver aquells aiguats tan considerables dies enrere. De moment, els propers dies no plourà, setembre començarà càlid i eixut, almenys la primera setmana, i aquesta setmana destaquem cap a dijous-divendres, quan puja la temperatura i podríem fregar els 38 o 40 graus a les comarques de Ponent, la Ribera d'Ebre, la zona interior del Baix Ebre i el Priorat.
5: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Una vuitantena de veïns del Vendrell i del conjunt de la comarca del Baix Penedès han passat aquest diumenge prop de 17 hores sense llum a casa per una fallada en el sistema de subministrament elèctric. La incidència va començar de matinada per causes que encara s'estan investigant i ha afectat en total unes 1.300 persones. Al llarg del dia s'ha anat recuperant el servei progressivament gràcies a grups electrògens instal·lats per Endesa. L'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, ha explicat a Trescat Info que no és la primera vegada que hi ha aquests talls de llum a la comarca durant l'estiu i reclama explicacions.
7: Portem tot l'estiu tenint falles, especialment a la comarca, i aquesta vegada el Vendrell ha tingut, doncs, l'afectació més abonat. Hem de parlar i que ens ho expliquin bé, puntualment es pot entendre, o a recàrregues, però que això ja és una fallada bastant més generalitzada i de moltes hores. I si han de posar grups electrògens és que directament la instal·lació ha fallat o s'ha cremat.
0: La previsió és que l'Ajuntament i Endesa es reuneixin aquest dilluns per esclarir la situació. Fonts de l'empresa elèctrica expliquen a aquesta emissora que els tècnics continuen treballant per saber què ha passat i poder arreglar l'avaria per deixar de dependre dels generadors. I restablerta la circulació de trens de línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona. La incidència ha durat més de 10 hores i ha obligat a interrompre el servei des de les 9 del matí d'aquest diumenge fins a les 7 de la tarda. Adif ha ofert alternatives de mobilitat als passatgers mentre treballava per solucionar la incidència. Tot i això, durant la jornada hi ha hagut indignació entre els usuaris que denunciaven la falta d'informació a les andanes.
8: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres. No sé, anàvem un mitjà de distància, crec. No sé. Ens han informat.
0: La incidència ara ja arreglada l'ha causat la falta de tensió elèctrica a la catenària. Una seixantena de gasolineres abandonades arreu de Catalunya són el testimoni d'un negoci que, segons el sector, toca a la seva fi. Són les gasolineres fantasma, una agressió o degradació paisatgística que, adverteixen, anirà a més pels elevats costos de desmantellar-les. El Departament de Territori manté que la competència per autoritzar el desmantellament de les gasolineres és municipal, però els alcaldes demanen la implicació de les grans administracions. David Àngela.
9: Uns costos que les explotadores no volen assumir i que la propietat del terreny generalment tampoc pot satisfer. Albert Campava és el president de l'Agrupació Catalana d'Estacions de Servei.
10: Si la benzinera està perduda per aquests mons de Déu, al mig d'una carretera, al mig d'un... O sigui, llavors es deixa perquè si es desmantela val uns diners treure tot allò, és ferralla que al final val més treure-ho que el que et donguin a la venda per pes, diguéssim, amb la qual cosa es queda l'estructura allà.
9: Els alcaldes afectats denuncien la seva incapacitat per gestionar el fenomen i demanen la intervenció de l'Estat o de la Generalitat per no transmetre a la ciutadania una imatge d'impunitat de les empreses. Alguns consistoris miren d'aplicar ordenances, però poden acabar assumint ells mateixos els costos del desmantellament. Pere Moradell és alcalde de Torroella de Fluvià.
11: Bueno, en principi ho ha de fer l'Ajuntament i subsidiàriament pagar al propietari del terreny. El que passa que si és insolvent, llavors qui vols que pagui?
9: De gasolineres abandonades n'hi ha pràcticament a totes les comarques i també a les grans ciutats, entre les quals Barcelona.
0: Segons la legislació, els propietaris de les benzineres són els que han de desmantellar-les quan el negoci tanca. Però hi ha una llacuna jurídica que destaca el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre, en declaracions a 3CAT Info.
12: No hi ha una obligació jurídica, una vegada, diguem, ha finalitzat l'ús d'una determinada instal·lació, del seu desmuntatge. Què comporta això? Doncs que moltes d'aquestes instal·lacions, parlem de benzineres, però podríem parlar també d'altres tipologies de construcció, queden abandonades, en desús.
0: L'administració també té la potestat de desmantellar aquestes instal·lacions a compte del propietari. L'encariment del preu del gas complica les reserves europees de cara a l'hivern. La guerra de l'Iran i la competència asiàtica, que també compra combustible als mateixos mercats de l'Orient Mitjà, han fet pujar els preus. Això fa que els països no els surti a compte emmagatzemar gas. Núria Har.
13: Els mesos de més calor, com ara l'estiu, és quan els països europeus aprofiten per omplir les reserves de gas. La realitat, però, és que els magatzems estan al nivell més baix des del 2009. Tot i això, Brussel·les ja ha deixat clar que no està preocupada. Els talls de subministrament són poc probables, però el professor d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, Isaac Balei, ha alertat a Catalunya Ràdio que això s'acabarà notant a la factura.
14: I un any normal s'utilitza entre un 25 i un 30% de la capacitat d'aquestes reserves per fer front a un hivern. Llavors, el tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
13: A partir de l'1 de gener, Europa ha de deixar de comprar gas a Rússia. Per això s'ha mogut cap a altres regions del món, com l'Orient Mitjà. Però la guerra amb l'Iran i el fet que els països asiàtics comprin al mateix mercat han complicat el negoci.
14: És, per una banda, una disminució de l'oferta i, per altra, diguem, un increment de la demanda perquè estem competint ara per un producte que té una demanda global. Llavors, el preu a Europa no només depèn del que passa aquí, sinó també de la demanda mundial.
13: Espanya és un dels països d'Europa més competitius perquè, a banda de la seva capacitat de regasificació, té una posició privilegiada al mapa que li permet comprar gas a Algèria.
5: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
15: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. En pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat i és un jugador que agrada al tècnic Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt difícil. La direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. El Barça rep aquest dilluns el Rayo Vallecano a 9:45 al Camp Nou. A la prèvia, Hansi Flick ha assegurat que està molt content amb l'equip quan queda poc pel tancament de mercat.
16: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
17: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
16: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
15: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop al genoll que va rebre al camp de l'Elx.
5: 3CAT Info.
15: A la primera divisió, Madrid 4, Màlaga 0. Tercera victòria en 3 partits pels de Mourinho a la Lliga. Juan Funes, l'entrenador del Màlaga, ha acabat descontent amb els àrbitres, però Mourinho no ha volgut contestar.
18: No quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente nos tendremos que analizar lo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
19: No merece comentar.
15: Aquest diumenge, jugats també a primera, Deportivo 3, València 1 i Celta de Vigo 0, Athletic Club 2. Aquest dilluns, a banda del Barça, també es juga l'Osasuna-Getafe. Debut plàcid del Barça a la Lliga F, les de Pere Romeu han golejat per 5-0 al Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Sentim a Clàudia Pina, una de les golejadores.
19: Sí, contenta, sabíem que anava a ser un partit complicat, el Tenerife és un gran equip i bueno, crec que hem sortit bastant bé, 2-0 no, a la primera part i bueno, la segona bastant bé amb l'ABP també, que és important, i 5-0.
15: El Badalona-Weman, en canvi, ha perdut el camp de l'Atlètic Club per 3-1. Sentim a Cristina Cubedo valorant la derrota del seu equip.
20: No estàvem tenint el control del partit en la segona part, però estàvem guau. I confiàvem en que arribaríem a tindre aquesta jugada que acabés en gol. I també venia després d'una revisió molt llarga del VAR, que, bueno, molt llarga. I ahir ens fan el segon gol, que crec que això sí que ens ha fet una mica més de mal.
15: Jugat aquest diumenge també a la Lliga F, Real Madrid 3, Atlètic de Madrid 2.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Enric Mas ha guanyat la novena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya en final al Port d'Aitana i referma el seu liderat. El ciclista balear continua sent el líder de la General amb 1 minut i 18 segons sobre Primoz Roglic. Preguntat per si és el millor moment de la seva carrera, ha dit això a declaracions a Televisió Espanyola.
21: Creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
15: Aquest dilluns, primera jornada de descans a la Vuelta.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Parlem de motor. Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta victòria de la temporada. El tro de Cervera se situa segon a 19 punts del líder, Jorge Martín. El podi l'han completat Pedro Acosta segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha acabat quart en una cursa on Marc ha estorbat a l'Àlex. Sentim primer el Marc.
22: Hoy hemos calcado la estrategia de ayer, pero estaba tan concentrado para la primera curva que me he olvidado de sacar el dispositivo trasero, que lo activamos en la recta de atrás para calentar bien los neumáticos y justo me lo he dejado y cuando he salido de la curva 1 he visto que se bajaba la moto y sabía que la siguiente frenada fuerte era la del sacacorchos, curva 8, y ahí, bueno, me he apañado. Creo que el que he perjudicado a más ha sido mi hermano.
15: Sentim el seu germà, Àlex.
23: Ha cagado bien, Porque yo pensaba que no le había devuelto, ¿sabes? Pero no, se lo ha dejado activado. Entonces ahí es donde le he dicho, tío.
15: Novena victòria de la temporada per a Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure sobre 9 disputades. El piarenc ha superat el seu company, el gallec Gabriel Marceli i el basc Jaime Busto. Ara el multicampió suma 360 punts, 97 més que Marceli i 105 més que Busto, i en queden 160 en joc. A la pròxima cita als Països Baixos, el cap de setmana que ve, Bou podria ja assolir el seu títol número 40.
5: 3CAT Info.
15: I la selecció espanyola d'hoquei herba, amb 12 catalans a la plantilla, ha perdut la final del Mundial davant Alemanya per 1-0. Sentim a Marc Vizcaíno.
24: Sí, la verdad, como equipo creo que merecíamos un poco más, una final muy disputada, donde creo que hemos jugado un muy buen hockey, pero así es el deporte, ¿no? A veces crees que podríamos haber merecido algo más, pero bueno, ya sabemos lo que es el deporte y al final ha terminado así.
15: I acabem amb un apunt sobre futbol. A la primera federació, Europa 0, Jaén 3 i victòria del Nàstic contra el Saragossa per 2-0.
5: Són 6:15.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, la crisi continua encallada, amb milers de persones malvivint als carrers i una tensió social creixent. El govern espanyol aprovarà un paquet extra de 165 milions d'euros poc abans que Pedro Sánchez comparegui dijous al Congrés. També us hem explicat que Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que comença. Els docents tindran un nou augment de sou i es pagaran les nits fora de casa. A partir d'ara us explicarem que hi ha satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%. L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats de la temporada, especialment a la plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. I en clau cultural, el Festival Acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre amb un balanç molt positiu. Des de dijous, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà. I en esports, què destaques, Alfons Gordina?
15: El fitxatge del brasiler Gabriel Jesús pel Barça, de 29 anys, arriba de l'Arsenal. El Barça pagarà al voltant de 10 milions d'euros. Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano al Camp Nou. El Madrid, per la seva banda, ha golejat el Màlaga per 4-0 i suma 3 victòries en 3 partits de Lliga. A la Lliga F, Barça 5, Tenerife 0 i Athletic Club 3, Badalona Women 1. Enric Mas guanya la novena etapa de la Vuelta i és més líder de la General. Aquest dilluns, jornada de descans. I acabem dient que Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa del Gran Premi de l'Aragó i se situa segon darrere del líder Jorge Martín.
0: Pel que fa al temps, la matinada es presenta fresca a l'interior i força fresca al Pirineu, si bé la temperatura mínima pujarà 2 o 3 graus. En general, es baixarà dels 18 o 20 graus. A la costa, temperatures més altes, entre els 21 i els 25 graus. Temps assolellat aquest dilluns i tarda amb nuvolades al Pirineu. Ara fa un mes de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc i milers de persones continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats a les platges, als boscos o polígons industrials. La tensió social a la ciutat autònoma va a l'alça i aquest diumenge hi ha hagut diverses manifestacions contra la gestió que està fent el govern espanyol de la crisi. Enviats especials a Ceuta, Marta Viana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
1: Van sortir al carrer el primer dia i ho segueixen fent un mes després de l'arribada massiva. Ara, però, els veïns ho fan més cansats i cada vegada més enfadats amb la gestió del govern espanyol. Durant aquest diumenge hi han hagut tres concentracions, una d'elles que ha acabat amb una manifestació de 2.000 persones, segons la Policia Nacional, que ha arribat a la delegació del govern amb moltes banderes i amb consignes com fora els invasors i Ceuta no es ven, Ceuta es defensa. Alguns veïns ens deien això.
2: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir. Y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores, para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen. Pero los demás que sean, que hay que sacarlo.
3: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí. Esto va para la península. Aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
1: Mentrestant, els carrers segueixen malvivint milers de persones que dormen a la platja del Trampolín, però també ho fan amagats als boscos o en polígons i amb unes condicions inhumanes. Les xifres oficials parlen de 5.000 migrants que encara són a Ceuta, però les ONGs ens diuen que aquesta xifra és lluny de la realitat i que podrien ser-ne gairebé el triple.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida per al curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts per al Departament d'Educació, la convocatòria de vaga el primer dia de classe i l'errada en les proves PISA. La consellera compareix aquest dilluns per presentar les novetats del curs i caldrà veure si pot resoldre alguna d'aquestes dues qüestions i si presenta una proposta que permeti desconvocar la vaga del 8 de setembre. Sara Cañete.
4: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzat en tres aspectes: la millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i la desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva i evitar les sobreràtios a l'aula. En total també hi haurà més de 2.100 aules de acollida a tot Catalunya, és un 30% més que el curs passat. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial pactat en part dels sindicats el curs passat i que després els docents van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius i encara en el marc d'aquest conflicte laboral, el curs vinent no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió.
0: I en clau internacional, un nou atac de colons israelians que, segons la premsa local, també hauria comptat amb la participació de l'exèrcit, ha deixat 4 palestins ferits de bala aquest diumenge al centre de Cisjordània. Fonts palestines recullen que els colons han atacat habitatges de la població local i que els soldats haurien utilitzat gasos i pilotes de goma. L'atac arriba menys de 24 hores després que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, condemnés en una piulada a la xarxa X agressions de colons contra localitats palestines de Cisjordània. Segons l'ONU, només durant la segona i tercera setmanes d'agost els colons israelians han protagonitzat una vuitantena d'atacs com aquest. A casa nostra, una dona de 73 anys de nacionalitat alemanya ha mort aquest dissabte a la tarda mentre es banyava a la platja de la Robina de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Els socorristes l'han tret de l'aigua a 3:15 de la tarda amb una obturada cardiorrespiratòria. Li han fet maniobres de reanimació, però no li han pogut salvar la vida. En aquell moment, onejava la bandera groga. Des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, 22 persones han mort a les platges catalanes. Aquest últim diumenge d'agost s'ha distingit per un retorn esglaonat a la xarxa viària. La situació ha estat tranquil·la a la majoria de vies. Les retencions més destacades s'han registrat a l'AP7 entre Llinars i la Roca del Vallès en sentit sud i entre Sant Jaume de Domenys i Santa Margarida i els Monjos en sentit nord. El Servei Català de Trànsit ha registrat un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. Cal lamentar, però, un accident de gravetat a la borda del Poblador, al terme municipal de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, que ha deixat 5 ferits, tots d'origen andorrà. 3 es troben en estat crític, un en estat greu i un altre menys greu. El vehicle ha sortit de la via mentre circulava per un camí rural a prop de la C14 i ha acabat volcant. El SEM ha activat 2 helicòpters medicalitzats, 3 ambulàncies i un helicòpter dels bombers amb efectius del grup d'actuacions especials i personal mèdic. Els 3 ferits crítics han estat traslladats als hospitals Pare Taulí de Sabadell, Arnau de Vilanova de Lleida i el de la Seu d'Urgell. Satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%. L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats a la temporada, especialment a la plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. Tot i així, les estades han estat més curtes. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, n'exposa els motius.
6: La gent s'ha acostumat més a fer menys dies gastant el que té que no fer més dies gastant menys.
0: El sector turístic de la demarcació de Lleida tanca la temporada d'estiu igualant les xifres extraordinàries de l'any passat. A l'agost, a la zona del Pirineu, s'han registrat ocupacions de fins al 95%. Juan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació.
7: Sí que hi ha hagut gent que ha conegut el territori, que l'ha visitat, gent inclús d'altres països que han estat a la ciutat de Lleida, etc., i han aprofitat també per fer turisme, i pensem que ha sigut una molt bona oportunitat.
0: A la Costa Brava i a la Costa Central també fan un balanç positiu, però admeten que la calor ha perjudicat bars i restaurants. Les cases rurals de la Catalunya Central han assolit ocupacions del 80% i les estades als càmpings no paren de créixer. El sector preveu tancar l'any amb una xifra rècord de 22 milions de pernoctacions. La meitat del personal que treballa a bars i restaurants de la ciutat de Barcelona parla en català i 3/4 l'entén. La dada, que millora els últims registres, surt a l'enquesta municipal sobre l'activitat al sector de la restauració. Un estudi on 2 de cada 3 responsables dels establiments reclamen més formació, sobretot en idiomes, atenció als clients i també manipulació d'aliments, i on es fa constar que un cafè costa de mitjana a Barcelona 1,40 € i només el 20% dels clients paga en efectiu. Ens ho explica Joan Garcia amb el muntatge de Víctor Villar.
8: Què li Hola, bon dia. Posa'm un tallat.
9: Claro, sí. ¿Leche normal o con avena sin lactosa?
8: Sí, llet normal.
9: Vale, ahora le
10: Per primera vegada, segons aquest registre anual, el nivell de coneixement i ús del català remunta tímidament després de 5 anys de recular. Això en un context on la meitat del personal és de fora d'Europa. Els responsables dels negocis n'han parlat a 3CatInfo. Troben a faltar també més estabilitat al personal de servei, que és el que al final aporta experiència.
11: Potser no millor la llengua una mica, perquè molta gent és a fora i potser acaben d'arribar i encara la llengua, la catalana, no l'han agafat encara. I formació de cambrers. Entra molta gent sense experiència i potser estan 3 mesos i se'n van.
10: Precisament l'enquesta recull la dificultat de trobar personal qualificat com un dels principals problemes del sector, juntament amb els propis de la zona on hi ha l'establiment. També l'increment de preus, l'augment de la competència i els impostos. El factor climàtic i el turisme de baixa qualitat són dos dels indicadors a l'alça. Restauradors amb qui hem parlat hi afegeixen casos de relació amb l'Ajuntament.
12: Hi ha que mirar una mica el tema de les terrasses. Ara mateix ens hem podat un arbre perquè deien que estava mort. Vale, muy bien, l'arbre fora. Tio, no deixis un forat a terra. O tapem-ho, pavimentem-ho. Aquest negoci sense terrassa, estem morts. Aviam si... I a poc anem avançant tots una mica. I l'Ajuntament també ajuda una mica.
10: Malgrat aquest panorama, puja 8 punts l'índex de satisfacció per la marxa del negoci. Més de la meitat dels encastats n'estan molt o bastant contents.
25: Estem molt contents. Del moment, molta feina i sembla que funciona i que el barri està content.
10: Ampliar els locals, oferir nous serveis i, sobretot, com sentíem, poder tenir terrasses es veuen com a factors que poden millorar la marxa dels establiments. A bars i restaurants hi treballen més homes, gairebé un 60%, que dones, una mica més del 40%. Un cafè costa 1,4 euros de mitjana. S'ha encarit gairebé un 5% en un any. Una cervesa i un refresc solen valer 2,5 euros. A l'hora de pagar, qui ho fa en efectiu ja només és un de cada 5 clients.
0: L'Ajuntament de l'Escala a l'Alt Empordà descarta que la taca d'aigües brutes que aquest diumenge ha obligat a prohibir el bany a la platja de les Barques sigui pel vessament d'un col·lector d'aigües residuals. Durant gairebé tot el dia hi ha onejat la bandera vermella. Hi havia la sospita que el vessament provenia del clavegueram, però ara l'Ajuntament apunta que la hipòtesi més probable és que la taca tingui l'origen en la neteja d'un vaixell. Protecció Civil ha desactivat la prealerta del Pla Especial d'Emergències per Contaminació de les Aigües Marines i el bany torna a estar permès. El Ministeri de Transports comença aquest dilluns al matí les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia A2 a Cervera. Uns treballs que arriben després que la primavera ja s'hagués d'actuar d'urgència pel mal estat de la via. Lleida, Júlia Albacar.
26: Les obres comencen este dilluns al matí i s'allargaran durant un mes en un tram de 4 quilòmetres comprès entre Cervera i el límit amb la comarca de l'Anoia. Tindran un cost de 12 milions d'euros i es preveu rehabilitar l'asfalt d'un tram on ja es va haver d'actuar el març passat d'urgència perquè les pluges de l'hivern i les nevades van malmetre la via fins al punt que alguns vehicles es van accidentar pel mal estat del ferm. Les obres ara només es faran en sentit Lleida i d'aquí uns mesos continuaran en un nou tram de 4 quilòmetres més. Mentre durin els treballs, la via quedarà tallada al trànsit i els vehicles es desviaran per la calçada en sentit Barcelona.
0: Aquest dilluns es reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona després de gairebé 2 mesos tancada i estaven fent obres per fer accessible l'intercanviador. En aquest temps els trens hi han passat però no s'hi han aturat. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5 que des de fa un any s'ha hagut de fer pel carrer. Mentrestant, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord no només continuen sinó que amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bon Pastor fins diumenge que ve.
5: El temps.
0: Dani Ramírez.
27: Avui acabarem el mes d'agost, aquest dilluns, amb temperatura que es manté o baixa lleugerament al Pirineu i comarques de Girona, a l'àrea de la costa, Catalunya Central, a Ponent, més o menys es manté, grau amunt, grau avall, i en canvi a la tarda sí que pot baixar 2, 3 o 4 graus. Al Pirineu, comarques de Girona, sobretot l'Alt Empordà i punts de la Costa Brava, i destaquem que, com a novetat, farà sol, però a la tarda nuvolades. Al Pirineu i Prepirineu. pot caure alguna gotellada, algun ruixadet, principalment al voltant del Ripollès. No descartem, doncs, algun cap de núvol que deixi quatre gotes grosses, per exemple, a l'Alta Garrotxa, a la Cerdanya, l'Alt Berguedà, potser l'extrem nord del Lluçanès, però aquesta possibilitat de pluja és baixa, i si el Ripollès cau algun ruixat seria entre 1 i 5 litres per metre quadrat. Així tancaríem l'agost, més aviat sec, molt sec a bona part de Catalunya, però en canvi molt plujós, més de 100, més de 150, més de 200 litres en alguns sectors del Pirineu, Prepirineu, i també més de 100, 150 litres a punts localitzats del Tarragonès i del Baix Penedès, on hi va haver aquells aiguats tan considerables dies enrere. De moment, els propers dies no plourà, setembre començarà càlid i eixut, almenys la primera setmana, i aquesta setmana destaquem cap a dijous-divendres, quan puja la temperatura i podríem fregar els 38 o 40 graus a les comarques de Ponent, la Ribera d'Ebre, la zona interior del Baix Ebre i el Priorat.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre la 23a edició, que ha comptat amb més de 100.000 espectadors en 4 dies de música. El grup de dans Locomia i l'orquestra Diversiones han posat el punt final al festival des de l'escenari de la Rambla. Figueres, Berta Artigas Fontàs.
8: Entre dijous i diumenge, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà en alguna de la trentena de propostes del festival acústica. El director Xavi Pasqual en fa un bon balanç.
13: Un balanç molt positiu, perquè tornarem a sobrepassar aquesta barrera dels 100.000 espectadors. Normalment els projectes es poden arribar a desgastar amb el pas del temps, i l'acústica, doncs, segueix amb aquest èxit que hem tingut des del principi.
8: Des d'Eivissa aquest diumenge han actuat a la Rambla el grup Dance Locomia, molt popular als anys 80 i 90, i que ha recuperat l'activitat amb nous integrants.

0: Les coreografies amb ventall gegants han marcat la seva proposta i després, com ja és tradició, els de Calonge, l'orquestra Diversiones, han sigut els encarregats de posar la cirereta del pastís amb el seu show desenfadat i per a tots els públics.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Hi ha una paradoxa que coneixen bé els que viuen la música des de dins. Les cançons que arriben més lluny gairebé mai neixen amb la voluntat de triomfar a les xarxes socials. Tot i això, molts artistes segueixen l'estratègia de fixar-se en les tendències, sobretot de TikTok, a l'hora de compondre. Clàudia Roses. Com et dius?
3: Em dic Xavier. El cervell de moltes persones ja va en automàtic quan senten aquestes paraules. Com et dius, em dic Xavier. Ara bé, quan s'acaben els 15 segons virals de la cançó Xavier, el tècnic de so, la majoria de gent no sap com continua. No és un cas aïllat. El cantant de la Ludic Band, Quim Carandell, explica a Catalunya Ràdio com ho ha viscut.
4: Estic convençut que hi ha molta gent que no sap el que és la Ludic Band i que no ha arribat ni a escoltar la cançó sencera, però que s'ha gravat el vídeo, cosa que només pot fer-me gràcia i que fer-me il·lusió. M'ho miro amb gràcia, però també amb certa distància i confiant en tota la feina que hem fet com una espècie de carta de presentació a un públic que ara, avui en dia, tampoc és el nostre. Tinc una oferta i no pot dir
3: que no m'he enamorat. Per altres artistes, en canvi, representa una tensió, créixer com més aviat millor, sumar reproduccions i guanyar seguidors. Les xarxes socials són avui un aparador, però tal com apunta Àlex Pérez, cantant i compositor de cançons com Supermercat de Lil Dami, la fórmula no s'acaba aquí.
5: Tenim cançons que han tingut trends a TikTok i que d'aquí un any ja no ens sentirem a parlar. Aleshores, jo crec que té importància, pot ajudar, però jo crec que la música va més enllà. TikTok no et construirà la carrera. Tenir un vídeo viral no farà que passis 10 anys fent concerts. Crec que la clau de tot és fer una bona cançó.
3: Tot i això, l'artista d'avui ja no només compon i canta, es veu obligat a ser un artista 360. També grava, edita, publica i alimenta cada dia la conversa amb qui l'escolta. Ens ho explica el cantant Yang Rajola.
6: Sempre m'agrada més fer les cançons amb el que vull dir i sense pensar en això. Però, de l'altra banda, paradoxalment, ara d'aquí una estona he quedat amb un creador de contingut per fer un tren del que seria la meva cançó de l'estiu. I vivim amb aquesta dicotomia, no?, els artistes d'avui en dia. És molt estrany, no?, perquè has de ser moltes coses, entre elles creador de contingut, però jo intento que almenys no sigui la meva única base a l'hora de fer cançons.
3: Ara bé, per atrapar i aconseguir aquest ritme expositiu tant a les xarxes com a l'hora de compondre, seguint les tendències, és necessari un gran equip, tal com ens explica el Julen, cantant i creador de contingut.
7: Artistes grans que tenen equips molt grans i que tenen molts productors musicals i molta gent que està pendent d'això i gent experta en xarxes, tota aquesta gent estic segur que ja està fent servir moltes d'aquestes mètriques per saber quin tipus de so ha d'haver-hi en quin moment de la cançó perquè això després pugui anar bé a TikTok i quina part llançarem abans del tema com si fos un teaser. Per tant, això està passant.
3: Les xarxes s'han convertit en un canal més per impulsar una cançó, però la indústria coincideix en un punt. L'èxit a TikTok no es pot planificar del tot. Les plataformes donen una empenta, però no és ara per ara el factor que decideix qui es queda i qui desapareix.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
2: Un còmic pot ser l'eina ideal per parlar de molts temes, com assetjament escolar, dolor, ansietat o memòria històrica. És el que ens proposa Jordi Ojeda en el seu últim llibre, Un còmic per a cada persona, publicat per l'editorial Octaedro. Professor del Tecnocampus i expert en còmic, Ojeda defensa la lectura d'historietes com a factor d'empoderament i divulgació. Valèria Obereda.
8: Una setantena de títols donen peu a Jordi Ojeda per presentar la varietat de temes que aborda el gènere.
9: Vaig pensar que un llibre d'aquest tipus em permetria obrir els ulls a gent que o bé no coneix el que s'està publicant o bé només coneix una part. I la idea era fer un llibre on hi haguessin capítols dedicats a temes molt variats, com pot ser temes d'història, temes de més intimistes, més locals.
8: Segons l'autor, l'objectiu és crear inquietud i fer descobrir títols a lectors de totes les edats i per tots els gustos, ja siguin clàssics o contemporanis. Em posa un exemple.
9: En el cas dels superherois m'interessava parlar des del punt de vista de mentoria i fins que no vaig trobar la publicació, que era una novel·la gràfica de superherois de Marvel, era en Patrick McDonnell i va fer una novel·la gràfica que es deia El viatge del superhéroe. I vaig pensar que anava molt bé per explicar aquesta capacitat que podien tenir de mentoria amb la gent jove, amb la seva formació, no? Aquesta sensació d'honestedat, no? D'ajudar els altres.
8: I a més de la memòria, Ojeda també apunta una vessant de divulgació.
9: Aquesta expressió que diuen, no?, de que una imatge val més que mil paraules, doncs no és només la imatge, diguem que seria un tema estàtic, sinó la lectura com a tal, no? O sigui, que puguis comprendre que té uns usos pedagògics fonamentals que permeti emprar la lectura completa o parcial per poder divulgar un aspecte d'un tema determinat. No?
8: Un còmic per a cada persona també admetria l'expressió un còmic per a cada moment. I com diu l'autor al primer capítol, de vegades el còmic és l'únic que ens queda. Frase clau del llibre La verdad sobre el caso Vivés.
1: Trescat Info.
2: Temps ara pels esports.
1: Esports.
2: Amb Alfons Gorina.
10: El Barça ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. Pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat i és un jugador que agrada al tècnic Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt complicada. La direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. El Barça rep aquest dilluns el Rayo Vallecano a 9:15 al Camp Nou. A la prèvia, Hansi Flick ha assegurat que està molt content amb l'equip quan queda poc pel tancament de mercat.
11: Of course I'm happy with my team.
12: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
11: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
10: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop al genoll que va rebre el Camp de l'Elx.
1: 3CAT Info.
10: A la primera divisió, Real Madrid 4, Màlaga 0. Tercera victòria en 3 partits pels de Mourinho a la Lliga. Juan Funes, l'entrenador del Màlaga, ha acabat descontent amb els àrbitres, però Mourinho no ha volgut contestar.
13: No quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente, no sé, tendremos que analizarlo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
14: No merece comentar.
10: Aquest diumenge, jugats també a primera divisió, Deportivo 3, València 1 i Celta 0, Atlètic Club 2. Aquest dilluns, a banda del Barça, també es juga l'Osasuna Getafe. Debut plàcid del Barça a la Lliga F, les de Pere Romeu han golejat per 5-0 el Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Podem sentir a Clàudia Pina, una de les golejadores del Barça.
15: Sí, contenta, sabíem que anava a ser un partit complicat, el Tenerife és un gran equip i bueno, crec que hem sortit bastant bé, 2-0, no, a la primera part i bueno, la segona bastant bé amb l'ABP també, que és important, i 5-0.
10: El Badalona Women, en canvi, ha perdut el camp de l'Atlètic Club per 3-1. Podem sentir a Cristina Cubedo valorar aquesta derrota.
16: No estàvem tenint el control del partit en la segona part, però estàvem uau. I confiàvem en que arribaríem a tindre aquesta jugada que acabés en gol. I també venia després d'una revisió molt llarga del VAR, que, bueno, molt llarga. I ahir ens fan el segon gol, que crec que això sí que ens ha fet una mica més de mal.
10: Jugat també aquest diumenge a la Lliga F, Real Madrid 3, Atlètic de Madrid 2.
1: 3CAT Info.
10: I a la primera federació, 2 partits aquest diumenge, Europa 0, Jaén 3 i Nàstic 2, Saragossa 0.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
10: Enric Mas ha guanyat la 9a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, en final al Port d'Aitana, i referma el seu liderat. El ciclista balear continua sent el líder de la general amb 1:18 sobre Roglic. Preguntat per si és el millor moment de la seva carrera, ha dit això en declaracions a Televisió Espanyola.
14: Creo que sí, creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
10: Aquest dilluns, primera jornada de descans a la Vuelta.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Parlem de motor. Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta victòria de la temporada. El tro de Cervera se situa segon a 19 punts del líder Jorge Martín. El podi l'han completat Pedro Costa segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha acabat quart en una cursa on Marc ha molestat a Àlex. Sentim primer a Marc Márquez.
17: Hoy hemos calcado la estrategia de ayer, pero estaba tan concentrado para la primera curva que me he olvidado de sacar el dispositivo trasero, que lo activamos en la recta de atrás para calentar bien los neumáticos y justo me lo he dejado, y cuando he salido de la curva 1 he visto que se bajaba la moto y sabía que la siguiente frenada fuerte era la del sacacorchos, curva 8, y ahí, bueno, me he apañado. Creo que el que he perjudicado a más ha sido mi hermano.
10: Y ahora podemos sentir al seu germà, Àlex Márquez.
18: Ha cagado bien, ¿eh? Porque yo pensaba que no lo había devuelto, ¿sabes? Pero no, se lo ha dejado activado. Entonces ahí es donde le he dicho, tío.
10: Encara en motor, novena victòria de la temporada per a Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure sobre 9 de disputades. El piarenc ha superat el seu company, el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto. Ara el multicampió suma 360 punts, 97 més que Marcelli, 105 més que Busto, i en queden 160 en joc. A la pròxima cita als Països Baixos, el cap de setmana que ve, Bou podria ja assolir el seu títol número 40.
1: 3CAT Info.
10: I la selecció espanyola d'hoquei herba, amb 12 catalans a la plantilla, ha perdut la final del Mundial davant d'Alemanya per 1-0. Sentim a Marc Vizcaíno.
19: Sí, la verdad, como equipo creo que merecíamos un poco más, una final muy disputada, donde creo que hemos jugado un muy buen hockey, pero así es el deporte, ¿no? A veces crees que podríamos haber merecido algo más, pero bueno, ya sabemos lo que es el deporte y al final ha terminado así.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6. Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? El saludem de nou al matí de Catalunya Ràdio en aquesta quarta temporada i en un dia d'agost. De fet, és l'últim dia d'agost de sol i de calor. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
1: Bon dia, sí, amb sol, quatre nuvolets a prop de la costa aquest matí entre Barcelona i Tarragona i a la tarda previsió d'alguna tempesta tan sols al Pirineu Oriental, a les comarques pròximes al Ripollès, amb temperatures altes i amb previsió que s'enfilin més la resta de la setmana.
0: Com dèiem, avui arrenquem aquesta quarta temporada d'aquesta etapa del matí de Catalunya Ràdio i ho farem amb un ull posat a Ceuta. Fa un mes exacte de l'entrada massiva d'immigrants, la crisi humanitària és encara lluny de resoldre's i de seguida hi anirem també en directe amb l'enviada especial del matí de Catalunya Ràdio, Marta Viana.
2: Un mes després, són milers les persones que segueixen dormint a la platja del Trampolín, però també ho fan pels carrers, pels boscos i pels polígons de la ciutat. Ho fan amb unes condicions infrahumanes mentre els veïns cada vegada estan més farts i demanen la dimissió del delegat del govern espanyol a Ceuta.
0: I per cert que avui el diari El País explica que la intel·ligència espanyola ha avisat de possibles accions similars contra Ceuta i Melilla. Això en els propers mesos. Els agents també descarten que l'entorn del rei Mohamed IV planegés l'assalt de finals de juliol. Avui, després de tot l'agost en silenci, sentirem també per primer cop Pedro Sánchez en una entrevista a una ràdio aquest matí a la cadena SER i la sentirem i l'analitzarem també al matí de Catalunya Ràdio. I de l'arrencada a Catalunya, la carpeta més urgent ara mateix és l'ensenyament. A una setmana perquè arrenqui el curs, la vaga de mestres del primer dia continua convocada. Sara Cañete.
3: La consellera presenta avui les novetats per al curs que ve, amb el conflicte educatiu encara obert i l'error en les proves PISA, que també cueja. Veurem si el govern fa una proposta d'última hora per intentar desconvocar la vaga del 8 de setembre i si la consellera aporta nova informació que permeti aclarir l'errada de les proves PISA.
0: Tenim, consellera, a partir de 2:15, roda de premsa important per saber quins són els moviments que pugui fer el govern per desconvocar aquesta vaga i també en temps d'agora, avui a les 9, ens acompanyarà el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. És el soci del govern que valorarà també la gestió de l'executiu en aquesta matèria o com veu, per exemple, el finançament. Aquesta setmana és una setmana important. Hi ha convocada per fi la reunió del Ministeri amb les comunitats. I també pendents avui de l'Orient Mitjà. Després d'un mes de relativa calma, els Estats Units han tornat a atacar l'Iran, un bombardeig que ha estat contra una illa de Teheran, on Teheran precisament hi feia maniobres militars. La televisió iraniana ha llegit un comunicat de la Guàrdia Revolucionària anunciant que respondrien. Ha llançat diversos míssils contra Jordània que haurien estat interceptats. Una conseqüència també directa d'aquest conflicte. Les reserves de gas a Europa estan sota mínims. Això s'acabarà notant també a la factura i ho noten també ja les empreses. Isaac Balei és professor de la Pompeu Fabra.
4: Perquè no importa només que el gas sigui més car, sinó que el preu sigui incert. Per què? Perquè si tu ets una empresa i no tens clar els costos, diguem que tens un escenari més volàtil, més incert, això és un cost econòmic.
0: I parlant d'energia, us avancem també avui al matí de Catalunya Ràdio. Si a la tornada de l'estiu heu decidit posar-vos aire condicionat, heu de saber que la llista d'espera pot arribar, atenció, ara mateix, al mes i mig. Això per l'augment de demanda i la falta d'instal·ladors. Per tot plegat, també us sortirà més car.
5: A l'haver-hi menys mans i més demanda, doncs al final és la llei de l'oferta i la demanda. Els preus pugen perquè tot puja.
0: Ell és Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya. És un dels temes que abordarem també avui a l'Àgora. La calor i també els aires condicionats. I en esports, el Barça rep avui a 10:15 el Rayo Vallecano, els de Flick obligats a guanyar si volen seguir líders a la Lliga.
6: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team
0: I un tècnic que diu que està satisfet amb el seu equip que té només 2 dies per tancar el mercat de fitxatges. Avui arriba a Barcelona l'últim reforç. És el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, per passar revisió mèdica. Tot això després d'una jornada de Sant Fèlix històrica. Amb els castellers de Vilafranca, que van descarregar per primer cop un pilar de nou en folre. Josep Almirall.
7: La millor diada castellera de tots els temps i la millor actuació als punts feta mai per una colla, els Verds. 16 aletes de gamma extra fetes per 4 colles, 4 aletes en castells de 10, primera vegada a la història que veiem descarregar el pilar de nou. I tot en només 4 hores d'emocions desfermades en una plaça de la vila de Vilafranca que ha vibrat com mai.
0: De seguida ho ampliarem també a l'informatiu del matí de Catalunya Ràdio.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 7 i avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio entrevistarem Oriol Junqueras, com dèiem, president d'Esquerra Republicana. Parlarem amb qui té la clau de l'estabilitat del govern català en aquests moments, soci principal, i en un moment en què el partit també està redefinint la seva estratègia. Acaba de pactar aquests pressupostos amb Salvador Illa abans de l'estiu, busca recuperar aquesta centralitat, endureix també el discurs en seguretat i immigració, manté encara la porta oberta amb Junts, amb temes com el concert econòmic, i ha de decidir també quin és el futur de l'independentisme. Serà interessant saber, doncs, cap on anirà aquesta legislatura avui amb Oriol Junqueras. Serà a un quart de deu amb l'anàlisi de Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llonch. Però abans ens actualitzarem amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia.
0: I Silvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
0: Ha fet un figurín al Soler, ho has vist o no?
3: Sí, menja pomes.
0: És que aquesta setmana ho hem descobert.
2: És el secret. Només menjo pomes.
0: Només menges pomes.
2: És el secret.
0: I si no et surti ara fulles com els pomers. Comencem parlant d'educació, perquè incorpora més de 1.800 professors als centres públics i 500 aules d'acollida per al nou curs, que comença dimarts de la setmana vinent.
2: En concret, 1.100 mestres i professors nous, 530 professionals per a l'escola inclusiva. Aquest augment de plantilla és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts pel Departament d'Educació. La convocatòria de vaga, ja el primer dia de curs, i d'altra banda, l'errada en les proves PISA.
0: Sara Cañete.
4: Educació posa més efectius per reforçar l'escola inclusiva, per començar a baixar ràtios i per reduir la burocràcia als centres. Són mesures pactades al curs passat en part dels sindicats que ara es comencen a desplegar. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. És un augment de sou que surt d'aquest acord en part dels sindicats, però que els docents van rebutjar en una consulta a posteriori i es pagaran les nits fora de casa amb 50 euros. Però el conflicte educatiu continua obert i si no hi ha un gir d'última hora, els docents estan cridats a la vaga el primer dia de curs. La consellera Niubó compareix avui i veurem si hi ha novetats en aquest front i si pot aclarir també l'errada de les proves PISA i explicar per què pràcticament un de cada quatre alumnes que havien de fer les proves en va quedar exempt. Informa Sara Cañete pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs serà interessant saber si es prenen ja decisions i algú assumeix responsabilitats del que va passar amb PISA. I després també una altra pregunta que avui també ens farem. Hem tingut tot l'estiu. Fins ara, què hem fet, sindicats i el Departament d'Educació, durant l'estiu? És ara que ens hem de reunir? O no hem tingut l'estiu per fer-ho? I una altra de les novetats del nou curs és que Educació posa les bases per com ha d'entrar la intel·ligència artificial a les escoles i als instituts. Després dels telèfons mòbils i les pantalles, aquest curs del departament es fixa en la intel·ligència artificial.
3: I demana als centres que elaborin una guia per concretar en quines matèries i amb quina finalitat volen incorporar l'ús d'aquesta eina. Proposa restringir-la per als alumnes de menys de 14 anys i estableix que cal una autorització de les famílies per als alumnes d'entre 14 i 18 anys. I en el treball de recerca la poden fer servir, diu, però que ho han de fer constar i ho han de documentar. Quin ús n'han fet.
0: De fet, Educació és una de les carpetes més calentes que té el govern d'Illa sobre la taula per engegar aquest curs polític.
2: El govern i els partits activen just avui tota la maquinària en un curs polític que inclourà com a mínim les eleccions municipals del maig.
5: Salvador Illa comença el curs amb els pressupostos a la butxaca, però amb deures que no va poder tancar el juliol. Vaga de docents la setmana que ve, trens que no funcionen i finançament gairebé a punt per passejar la taula del Consell de Ministres. Illa ja avisa de la crispació que pot marcar el nou curs.
6: Alguns voldran atiar la confrontació i no tindran cap escrúpol en atacar Catalunya. I estem avançats.
5: Esquerra acollirà Illa per complir els acords signats, com també faran els comuns. Junts marcarà perfil d'oposició amb un ull posat en un possible retorn de Carles Puigdemont i amb l'altre en el discurs més dur contra Aliança, amb qui mesurarà forces a les municipals d'aquesta propera primavera. Raül Flores pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta és una de les carpetes que té el govern sobre la taula. L'altra gran carpeta d'aquest curs són les infraestructures.

0: I prova d'això és que la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona va passar ahir 10 hores tallada per una incidència.
1: El servei, que ara ja funciona amb normalitat, va estar interromput de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda. DIF va oferir alternatives de mobilitat als passatgers mentre treballava per solucionar-ho, però els usuaris denunciaven un cop més falta d'informació a les andanes.
2: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres. No sé, anava un mitjà de distància, crec. No sé.
1: La incidència la va causar la falta de tensió elèctrica a la catenària i a la zona de la Sagrera.
0: Avui reobre també l'estació de Verdaguer, de la línia 4 del metro de Barcelona, després de gairebé 2 mesos tancada, en Hernández.
3: I feien obres per fer accessible l'intercanviador i en aquest temps els trens hi han passat però no s'hi han aturat. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5 que en l'últim any s'ha hagut de fer pel carrer. Mentrestant, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bonpastor fins diumenge que ve. Anna Hernández, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Ministeri de Transports comença avui les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia A2 a Cervera. Uns treballs que arriben després que la primavera ja s'hagués d'actuar d'urgència pel mal estat de la via. Lleida, Júlia Albacar.
4: Les obres comencen este matí i s'allargaran durant un mes en un tram de 4 quilòmetres comprès entre Cervera i el límit amb la comarca de l'Anoia. Tindran un cost de 12 milions d'euros i es preveu rehabilitar l'asfalt d'un tram on ja es va haver d'actuar el març passat d'urgència perquè les pluges de l'hivern i les nevades van malmetre la via fins al punt que alguns vehicles es van accidentar pel mal estat del ferm. Les obres ara només es faran en sentit Lleida. Mentre durin els treballs, la via quedarà tallada al trànsit i els vehicles es desviaran per la calçada en sentit Barcelona. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Educació i infraestructures, dues carpetes que estarem pendents a aquest inici de curs. I després tenim el que està passant a Ceuta. Perquè un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc, milers de persones continuen malvivint als carrers de la ciutat.
5: També hi ha molts migrants instal·lats en campaments improvisats a les platges, als boscos o als polígons industrials. La tensió social a Ceuta va a l'alça i ahir mateix hi va haver diverses manifestacions contra la gestió de la crisi que està fent el govern espanyol.
6: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general.
7: Que esto no se quede aquí. Lo que ha venido aquí no se queda aquí. Esto va para la península. Aquí no se quieren quedar. Ahí se lo van a tragar allí.
5: Pedro Sánchez reapareixerà públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà demà un pla de xoc per la ciutat autònoma de 165 milions d'euros.
0: Reapareixerà públicament, com dèiem, veurem què és el que passa i si condiciona també aquest tram final de la legislatura. I a banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà dimarts, demà, un pla de xoc per Ceuta d'aquests 165 milions d'euros que ara ens explicava el Francesc, Dani Santeaja, a Madrid.
8: L'últim cop que vam sentir Sánchez va ser l'endemà del pas massiu a la frontera.
9: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
8: D'això fa un mes i la crisi és lluny de resoldre's, admeten a la Moncloa. Ara Sánchez intenta recuperar la iniciativa. Avui dona una entrevista a la ràdio i dijous compareix al Congrés. Abans, el Consell de Ministres aprovarà un rescat pel teixit econòmic de Ceuta i anunciarà a quins espais ubicarà els migrants per tramitar les seues expulsions. El PP reclama que s'acceleren.
10: Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa espanyola.
8: Els populars volen fer de Ceuta un calvari per Sánchez i dimecres ja han convocat protestes davant de tots els ajuntaments d'Espanya. Des de Madrid, Dani Saideaja, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart de set. En pla internacional, els Estats Units han atacat l'Iran en les darreres hores, per primer cop en més d'un mes, i després que Donald Trump anunciés que, després de mig any de guerra, la prioritat és asfixiar econòmicament el règim dels ayatolàs.
1: En concret, l'exèrcit nord-americà ha atacat l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran, on membres de la Guàrdia Revolucionària iraniana preparaven el llançament de coets i el desplegament de mines navals a l'estret d'Hormuz. L'atac hauria respost, hauria provocat morts i ferits entre les forces iranianes i la població civil. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. Segons l'exèrcit jordà, han interceptat tots els projectils.
0: I una conseqüència directa. L'augment del preu del gas deixa sota mínims les reserves europees de cara a l'hivern.
5: Sí, el conflicte a l'Orient Mitjà, però també la competència asiàtica, que compra combustible als mateixos mercats, han encarit els preus. Això fa que les energètiques no els surti a compte emmagatzemar gas.
11: Les reserves de gas a Europa estan al nivell més baix des del 2009, 20 punts percentuals per sota del que estableix la normativa comunitària. Brussel·les hi treu ferro. Els talls de subministrament són un escenari poc probable. Però l'economista de la Pompeu Fabra, Isaac Balei, alerta Catalunya Ràdio que tot plegat s'acabarà notant a la factura.
12: El tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
11: Alemanya és un dels països amb menys reserves de gas. Està molt millor a Espanya, que treu rèdit de la seva posició al mapa comprant-li gas a Algèria. Des de Barcelona, Núria Harp, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I us avancem també avui al Matí de Catalunya Ràdio. Hi ha més d'un mes d'espera per tenir aire condicionat a casa. La calor d'aquest estiu n'ha disparat la demanda i els instal·ladors de Catalunya no donen l'abast.
1: Les sol·licituds per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'any passat. Aquest increment de demanda s'hi suma a la falta d'instal·ladors que el sector arrossega des de fa anys. Tot plegat ha fet que el temps d'espera per instal·lar aires a les llars se situï aquest estiu entre 4 i 6 setmanes. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
13: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
1: El que també s'ha disparat arran de les altes temperatures són les vendes de ventiladors de sostre i de neveres. Joan Calvet és president del Gremi d'Electrodomèstics.
14: Sí que hi ha un increment important de ventilador de sostre, perquè és molt còmode, perquè no fa nosa, perquè no fa soroll. Sí que realment són les ventes d'aquest aparell, pràcticament s'han doblat. Tenim molts frigorífics. Aquí té un frigorífic de fa uns anys, aquests frigorífics no refreden, al final l'acaba canviant.
0: Avui en parlarem a l'Àgora i ens preguntarem també si tenir aire condicionat a casa és també una política d'esquerres. Des d'Aliança per la Pobresa Energètica recorden que no tothom es pot permetre climatitzar casa seva i avisa que els estius cada vegada són més complicats, precisament per les llars vulnerables. I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Maria Fernández Noguera, bon dia.
15: Bon dia.
0: La primera.

0: El Festival Acústica de Figueres va tancar ahir al vespre amb un balanç molt positiu, segons els organitzadors, i des del dijous més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà, l'orquestra Diversiones i aquests que sentim, els Locomia, el mític grup dance popular dels anys 80 i 90, han estat els encarregats de posar el punt final a l'edició d'aquest any des de l'escenari de la Rambla.
1: La segona.

0: Què és això?
1: Mira, escolta, escolta.
0: Visca els blaus.
1: Visca els blaus i visca els blancs, perquè aquesta que sentim
0: Granollers.
1: És la... Exacte, és la guimbada, és la cançó de la Festa Major de Granollers. I per què? Doncs perquè ahir la capital del Vallès Oriental va posar punt i final a la festa i van guanyar els blaus. Ho vam saber ahir, després de la mitjanit. És una festa que es basa en la participació ciutadana, un concurs entre dues colles, els blancs i els blaus, que van fent diverses proves. La prova estrella és el concurs de rajolers, en què es mira aviam quin rajoler... el blanc o el blau, fa més rajoles de manera artesanal en un temps determinat. La rajolada la van guanyar els blancs, però el conjunt de la festa va ser pels blaus.
0: I la tercera?
2: Ei, que jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que va a milions i una fortuna feta de records.
1: Són dies de festes majors i, per tant, de concerts a l'aire lliure, com el dels Catarres, que avui actuen a Palau Solità i Plegamans. Actuen a l'Espai Barraques. És un concert gratuït que començarà a partir de les 8 del vespre.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia. El Barça es reforça amb el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, abans de rebre aquesta nit a quarts de 10 al Rayo Vallecano. Paga pel traspàs 10 milions d'euros més variables. El Madrid, que goleja el Màlaga per 4-0, debut amb golejada del Barça femení a la Lliga, 5-0 contra el Tenerife, i derrota del Badalona Women 3-1 al camp del Màlaga. Àlex Palou ha guanyat aquesta matinada per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
4: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui és dilluns, 31 d'agost del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Júlia, amb 3,235 quilos a l'Hospital Universitari de Vic, i l'Aina, a un quart de dues de la matinada, a casa seva, a Girona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, atenció als pròxims dies, perquè es preveu una nova pujada de temperatures. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, de moment avui farà calor, però amb una calor moderada. Ara mateix, per exemple, tenim 12 graus a la Seu d'Urgell, aquí refrescat una mica, però ja n'hi ha 22 a Torredembarra, 23 a Sant Feliu de Guíxols. La previsió és que avui arribem entre 30 i 35 graus a bona part de les comarques de l'interior, i de cara a aquests pròxims dies, dijous, divendres, podríem arribar, a finals de setmana, als 39-40, als llocs més càlids. Avui amb un dia assolellat, una setmana que serà tranquil·la en general, amb alguns núvols baixos ara mateix a la costa, entre Barcelona i Tarragona, i amb previsió que a la tarda tinguem 4 ruixats alguna tempesta, tan sols al Pirineu Oriental, bàsicament al Ripollès i a les comarques pròximes.
0: Ara són les 6:21.
4: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
1: No obrirem l'àgora anant fins a Ceuta per saber quina és la situació de les persones migrants que van entrar en territori espanyol fa un mes i que encara són a la ciutat autònoma. Ens ho explicarà l'enviada especial Marta Viana.
6: Tot seguit, entrevista a Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana de Catalunya.
1: A les 10 ens fixarem en el temps que ens espera durant les properes setmanes i mesos després d'un estiu molt calorós. En parlarem amb el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, i amb Eloi Cordomí.
6: I a les 11, secció de premsa del cor amb Laura Fa.
1: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I a aquesta hora obrim el satèl·lit. I avui que arrenquem temporada, ho fem anant allà on hi ha la notícia de l'estiu, la crisi migratòria a Ceuta. I tenim en directe el José Antonio Rodríguez a l'assistència tècnica amb la Marta Viana. Marta, què tal? Bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
0: On et trobes, Marta?
7: Mira, nosaltres som a la platja del Trampolín, mirant al mar Mediterrani, això és davant de l'estret de Gibraltar. Aquí encara és negra nit, el sol sortirà d'aquí un parell d'hores. Ara mateix només tenim els fanals que ens il·luminen. De tant en tant sí que podem sentir la sirena d'algun vaixell. I ara, llàstima que hem anat així ara una mica tard, però perquè podíem sentir l'oració en directe, perquè estem just al costat d'una mesquita. Aquesta platja, perquè us feu una idea, fa uns 500 metres. Nosaltres estem just al mig, entre els dos punts que habitualment doncs, hi ha l'assistència de Creu Roja. Tota la platja està plena de gent dormint. Hi ha moltes tendes de campanya, però també unes barraques improvisades que han fet doncs, amb palets de fusta, amb mantes, amb carpes, amb pals que van trobant pel carrer. Hi ha molta gent dormint. Davant nostre també hi tenim un arbre on a sota hi ha doncs, 5 persones dormint que estan embolicades amb manta perquè ara mateix doncs, la temperatura és força baixa i per tant dormir sobre la la sorra doncs, també fa molt fred. I a l'altra banda sí que veiem doncs, 5 o 6 nois que estan amb la cadira, una cadira de plàstic, que sí que estan desperts i estan parlant perquè ja no poden dormir més. Això, però, no té res a veure, de fet, amb el que passa durant tot el dia, perquè quan s'aixeca el dia, doncs, aquí encara s'acumula moltíssima més gent, perquè és la gent que ve doncs, a demanar a menjar, una menjar que dona Creu Roja una vegada al dia en aquests dos punts d'assistència que us deia.
0: I la gent de Ceuta, ja has parlat, què és el que et diuen?
7: Doncs la gent està força cansada d'aquesta situació. Hi ha molta hostilitat, cada vegada és més gran contra els migrants. Hi ha manifestacions diàries. Avui també, de fet, n'hi ha una altra convocada a les 12. És cert que no tothom pensa el mateix. Hi ha molta gent també que està volcada des de les associacions de veïns d'aquí de Ceuta i que estan ajudant, però realment aquesta no és la tònica general ni molt menys. Nosaltres també hem parlat amb el portaveu de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils, que és el Rashid Esbihi. Nosaltres el vam entrevistar al Tarajal, que això és el punt fronterer, de fet, per on justament van entrar. Molts ho van fer per mar, però d'altres ho van fer per una porta que en aquell moment doncs, va quedar oberta. Ens deia això.
8: Para evitar una tragedia humanitària y que se produjeran muertes por aplastamiento, estas puertas permanecieron abiertas porque mientras estuvieron cerradas, estas personas intentaron sortear esa verja y los muros, y los protocolos de control de masa establecen que hay que abrir una vía de escape para evitar precisamente muertes por aplastamiento.
7: Això és el que ens deia el Rashid, entre moltes altres coses. Això, una entrevista que podeu sentir sencera d'aquí una estona al matí de Catalunya Ràdio. Una porta que, per cert, Ricard, continua oberta a dia d'avui per a aquells migrants doncs, que volen tornar al Marroc de manera voluntària.
0: Avui serem al Tarajal, serem a Ceuta amb la Marta Viana per explicar el que hi passi en un dia també important, però després del que hem vist i ha passat durant tot l'estiu. Fins ara, Marta.
7: Adéu, fins ara.
0: I com sempre fem en aquest programa, però avui especialment ens preguntarem per què. Perquè, per exemple, encara hi ha milers de persones que van entrar procedents del Marroc ara fa un mes. Frederic Vincent, bon dia.
9: Què tal, bon dia. Recordem que la immensa majoria van marxar, però no tots. No està clar quants queden a Ceuta, com deia la Marta, però n'hi queden ben bé milers, malgrat que alguns dirigents han esperonat la possibilitat de fer-los fora per la via ràpida.
10: Toda persona que entre irregularmente en España será devuelta a Marruecos.
9: Això deia el ministre Álvarez. El problema és que això no és tan fàcil. La llei d'estrangeria diu que quan algú entra de manera irregular a Espanya, hi ha un màxim de 72 hores des que se l'intercepta fins que se'l fora. Fins que se'l fa fora. Si això s'allarga més de 72 hores, llavors se'l pot tancar en un centre d'internament durant 60 dies. Tot això per què? Doncs perquè, dit de pressa i malament, expulsar de cop un grup de persones no es pot fer. El Conveni Europeu de Drets Humans, que Espanya ha ratificat, diu literalment estan prohibides les expulsions col·lectives d'estrangers.
11: Ni mayores ni menores. Han de regressar tots.
9: Per tant, això no es pot fer. Cal fer-ho cas per cas. I, a més, hi ha excepcions. Si una persona demana asil, evidentment això s'ha de revisar. I en el cas dels menors, ara que Feijó parlava de menors, cal encara més garanties. Per exemple, cal garanties que, quan tornin al Marroc, en aquest cas, la seva família se'n pot fer càrrec.
12: No solo nos jugamos los derechos de las personas migrantes, nos estamos jugando el estado de derecho, nos estamos jugando nuestros propios derechos, nos estamos jugando nuestro estado de bienestar.
9: Així ens ho deia aquí al matí de Catalunya Ràdio la vocal del Poder Judicial, Enes Herreros. De fet, ara fa 2 anys, el Suprem va renyar el govern espanyol per incomplir, ara fa 5 anys, el Suprem va renyar el govern espanyol per incomplir la llei retornant per la via ràpida 50 menors al Marroc. No només això, sinó que van haver-hi dos alts càrrecs que van quedar inhabilitades per aquesta qüestió. El que sí que es pot fer és expulsar els migrants que hagin comès un delicte. No fa pas massa, ho haureu vist, s'han fet fora de Ceuta 4 persones que van agredir policies, un jutge els va condemnar a la presó, però va substituir la presó per la deportació. I en tot això falta un element. Que és el Marroc. Ara fa 2 anys un informe deia que Rabat només excepte el 8% de les expulsions dels seus ciutadans que emet la Unió Europea. Un 8%. És a dir, són persones en situació irregular sobre les quals es decreta una expulsió, però el Marroc, per dir-ho d'alguna manera, es fa l'orni.
0: Són les 6:28.

0: I acabarem al punt de 6:45 del matí amb els esports amb Robert Prat. El Barça es reforça abans de jugar, com dèiem, contra el Rayo Vallecano.
1: Tanca el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, 29 anys, fins ara l'Arsenal en pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat.
0: I uns blaugranes que busquen la tercera victòria consecutiva per conservar el lideratge a la Lliga.
1: A 10:15 davant el Rayo Vallecano, sense Gavi, que recupera del cop al Genoa, i Hansi Flick destaca la importància de l'equip.
2: El que importa és com juguem com a equip. No es tracta d'un jugador, dos jugadors. Quan els jugadors estan connectats, hi ha bon ambient.
0: Per cert, que el Madrid ha guanyat amb contundència el Màlaga.
1: Molta, 4-0 amb un Mourinho que no va respondre a les crítiques arbitrals del tècnic malagueny Juan Funes.
2: El que importa és com juguem com a equip.
1: Aquestes són les declaracions de Hansi Flick, que deia que el més important és l'esperit de l'equip. També a primera divisió, Deportivo 3, València 1, Celta 0, Atlètic Club 2, debut amb victòria del Barça a la Lliga Femenina de Futbol, 5-0 contra el Tenerife, derrota del Badalona Women al camp de l'Atlètic Club 3-1.
0: En punt, 6:45. I comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a les 7:19, a Pinós, al Solsonès.
3: I es pondrà a les 8:29 del vespre.
0: I les temperatures a aquesta hora?
4: A Sabadell, 16 graus, a Vilanova i la Geltrú, 20, i a Gandesa, a aquesta hora, 19 graus.
0: Pel que fa al temps, la setmana comença amb un temps tranquil i força càlid. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui arribarem a temperatures de 30-33 graus a la majoria de comarques de l'interior, potser 35 a Ponent, amb un temps assolellat. Si bé la tarda podria formar-se algun ruixat o tempesta, al Pirineu Oriental, bàsicament Ripollès i comarques pròximes.
0: Tot això avui, que és 31 d'agost del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Esther Niubó.
3: La consellera d'Educació presenta avui les novetats del nou curs, marcat per la convocatòria de vaga de docents del primer dia. A aquesta hora ja sabem que el departament incorporarà més de 1.800 docents i 500 professionals d'atenció educativa.
0: Ceuta.
4: Milers de migrants hi continuen malvivint un mes després de l'entrada massiva. Demà el Consell de Ministres aprovarà un pla de xoc per la ciutat autònoma i dijous Pedro Sánchez reapareixerà públicament al Congrés per donar explicacions sobre la crisi humanitària que amenaça el darrer tram de legislatura.
0: Una illa. A la illa de l'Arak.
3: Nou intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran. Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils d'aquesta illa al sud de l'Iran i va provocar morts i ferits. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània.
0: Aire condicionat.
4: Hi ha més d'un mes d'espera perquè te'l vinguin a instal·lar a casa. Aquest programa us avança que la calorada d'aquest estiu ha disparat la demanda un 30% respecte a l'any passat i els instal·ladors no donen a l'abast.
0: Abordarem també avui a l'Àgora a partir de les 9 del matí. I un altre nom del dia, Ripoll.
3: És un dels municipis que fan pagar l'entrada més cara als no empadronats per accedir a les piscines públiques. També us ho avança al matí. El síndic de Greuges de Catalunya ha rebut una vintena de queixes aquest estiu.
0: I què més ens deixa aquesta matinada a Brussel·les, Frederic?
6: Una data límit. Avui és l'últim dia perquè els governs de la Unió acabin les inversions i reformes que havien promès per poder rebre els fons de la Covid. És aquell fons que es va crear per ajudar els països a recuperar-se de la pandèmia i que, per tant, s'està acabant.
0: I amb què se'n va dormir als Estats Units?
6: Amb canvis a Apple. L'empresa de l'iPhone avui afronta l'últim dia de Tim Cook com a conseller delegat, abans que John Ternus agafi les regnes de la companyia. Per cert, que el relleu arriba abans d'un nou gran acte per presentar els nous iPhones i les altres novetats d'Apple el pròxim 9 de setembre.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
6: Amb dades econòmiques i no precisament positives. L'activitat a la indústria manufacturera del país ha perdut pistonada per segon mes consecutiu, són les dades del mes d'agost. Sí que és veritat que la baixada d'aquest mes ha estat menys marcada que la que hi va haver el mes de juliol.
0: Fet aquest repàs a la matinada amb Frederic Vincent, repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui centrada, sobretot, en aquesta tornada a l'escola que és d'aquí 8 dies.
7: Sí, Educació posa el focus en l'acollida i el suport als directors, titula l'Ara, un curs que començarà amb 1.100 docents més i restriccions a la IA, és l'obertura d'avui de l'avantguàrdia. El periòdic opta per un prisma diferent i obre edició explicant que el llibre guanya terreny a les pantalles a les escoles. A la premsa de Madrid, en canvi, ulls posats a Ceuta, els serveis d'intel·ligència avisen de noves accions contra Ceuta i Melilla, titula el País. El desastre l'àrbitre de Ceuta aguditza l'enfonsament de Sánchez, diu El Mundo, que ofereix, per cert, una enquesta electoral. Una foto que coincideix als diaris tant de Barcelona com de Madrid és la de Nicolás Maduro, se'l veu dret, amb un xandall grisós i fent el senyal de victòria amb totes dues mans. Al peu de foto, a La Vanguardia, Maduro des de la presó, estem ferms. Això en un dia, Ricard, de castells de portada, El Periódico, i veiem també la gran foto de portada i llegim Un castell per la història a Vilafranca.
0: I què hi trobem precisament a la premsa comarcal, Ara García?
4: A Valls, a l'Alt Camp, esperen que es desbloquegi de manera imminent la construcció de 300 nous habitatges al municipi. El diari de Tarragona explica que els plans porten més de 20 anys paralitzats perquè s'hi van trobar restes arqueològiques. Ara faran unes últimes excavacions que determinaran si és viable o no construir a la zona. El diari de Terrassa assegura que el Vallès Occidental és la comarca amb més focs declarats des del principi del 2026. Les dades de la Diputació de Barcelona mostren que s'han declarat 51 focs. La següent comarca amb més incendis ha estat el Baix Llobregat, amb 39, i completa el podi el Vallès Oriental, amb 33. I el 9-9 es fa ressò del malestar a Mollà pel vessament de restes animals i pudor al nucli urbà procedent d'un camió. L'escorxador d'on va sortir el material, Masia Tero, explica que es tracta d'un servei contractat per una altra empresa a qui li venen aquest material i que ja han denunciat els fets.
0: I fet el repàs a la premsa comarcal, que destaquem dels esports, Robert Prat.
1: El Barça reforça amb el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, abans de rebre aquesta nit a 2:15 al Rayo, paga pel traspàs 10 milions d'euros més variables, golejada del Madrid davant el Màlaga 4-0, debut també amb golejada del Barça femení, 5-0 a la Lliga contra el Tenerife, derrota del Badalona Women al camp del Màlaga 3-1, mentre que Àlex Palou guanya per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
0: Ara passen 5 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans, sobre la situació a Ceuta, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
8: Bon dia, Catalunya.
9: Ara pot semblar impossible, però hi hagué un temps en què els estius eren una sequera de notícies. No ha estat el cas d'aquest mes d'agost trepidant marcat pels fets de Ceuta, una crisi que ha posat en dubte la integritat territorial d'Espanya, que ha fet tremolar la solidaritat entre els països de l'espai Schengen i que podria ser el cop de gràcia definitiu que mati a l'acròbata Pedro Sánchez. Diria que els fets de Ceuta i el perill de futures invasions demogràfiques han ressonat en la decisió per la qual els islandesos no han volgut que el seu govern iniciï negociacions per entrar a la Unió Europea. Encarem, doncs, un futur on els països aniran cada dia més a la seva, amb les nacions molt recloses, i té pinta que augmentarà també la violència, ja sigui en forma de conflictes enquistats com el d'Ucraïna o en les hòsties de la bòfia espanyola a qui gosi dur una estelada. Però no passeu ànsia, que també hi haurà bones notícies, i de ben segur que en parlarem a la vostra ràdio, la Ràdio Pública.
0: De seguida tornarem en directe a Ceuta, en un dia en què al matí també parlarem amb la regidora de la CUP de Moià, Lakshmi Rosset, és víctima d'insults masclistes a les xarxes socials. Ho explicarem també a partir de les 9 a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
11: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
11: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
12: Doncs continua aquest escorcoll, com en continuen d'altres.
13: Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
14: Els transportistes no volen sentir a parlar...
15: I el temps de cultura comença un festival que ha preparat...
10: Catalunya Migdia.
16: Cada dia a les 2.
17: I a partir de les 3...
16: L'espai de reflexió a la tertúlia.
18: Ja t'ho vaig explicar.
19: Si has comès una falta, has de pagar-la.
10: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia, amb Òscar Fernández. El Matí de Catalunya Ràdio.
7: 6:45 del matí.
20: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
7: I Catalunya es desperta amb la mirada posada a com arrencarà el curs dimarts de la setmana que ve. Educació incorpora 1.800 professionals als centres públics i 500 noves aules d'acollida.
4: Aquests nous professionals es concreten de la següent manera. 1.100 docents més, 530 per l'escola inclusiva i 196 persones d'administració i serveis. És fruit de l'acord amb Comissions Obreres, la UGT i professors de secundària, però no amb tots els sindicats, i per això a hores d'ara es manté la vaga prevista per al primer dia de curs.
7: Una altra de les novetats del nou curs és que Educació posa les bases per com ha d'entrar la intel·ligència artificial.
4: Proposa restringir-la com a ús lliure per als alumnes menors de 14 anys i estableix que caldrà una autorització de les famílies per als alumnes d'entre 14 i 18 anys. En el treball de recerca la poden fer servir, però això sí, diu que ho han de fer constar i han de documentar quin ús n'han fet.
7: Aquest, el de l'educació, és un dels fronts oberts del govern. Aquest curs de la vaga s'hi suma l'errada a les proves PISA.
4: L'altra carpeta calenta del govern seran les infraestructures. Ahir mateix la circulació de trens a la línia alta velocitat entre Barcelona i Girona va passar 10 hores tallada per una incidència. El servei, que ja funciona amb normalitat, un cop més els usuaris anunciaven falta d'informació.
21: Vinc d'una ve de Madrid i ens han dit que
8: que les vies estaven tallades i que sortíem a Barcelona. I jo anava fins a Figueres. No sé, anar amb un mitjà de distància, crec. No ens han informat.
3: I un apunt més de mobilitat i servei. Avui reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona després de gairebé 2 mesos tancada.
4: I la L1 del metro ha recuperat també la normalitat aquest cap de setmana. Des d'aquest cap de setmana, doncs, ha reobert la circulació entre Florida i Plaça de Sants.
3: Notícia destacada també un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta per la frontera amb el Marroc. Milers de persones continuen malvivint als carrers de la ciutat. Anem en directe a Ceuta. Marta Vian, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Bon dia.
17: Hola, molt bon dia.
3: Marta, com s'aixeca el dia?
17: Doncs mireu, aquí encara és negra nit a la platja del Trampolín. Encara hi ha moltíssima gent dormint. La gran majoria, de fet, estan dormint. Només hi ha alguns petits grups que ja estan desperts. Però dormen com poden, totalment, evidentment, a la intempèrie. Ho fan amb tendes de campanya, també amb barraques que ells mateixos doncs, han construït, amb tot el material que han anat trobant per aquí, per la ciutat, amb palets de fusta, amb mantes que també els donen des d'algunes ONGs, amb pals, realment com poden. Hi ha moltíssima gent, està de fet tota la platja plena. La majoria de gent que està aquí dormint són marroquins i després a la part dreta de la platja hi ha un altre grup que estan més apartats, que ja dormint tots els subsaharians, pel que ens diuen, doncs per evitar conflictes entre ells. Ara mateix aquí hi ha força calma, però és una imatge que realment no té res a veure amb el que passarà d'aquí un parell d'hores quan el dia doncs, ja s'hagi aixecat, hagi sortit el sol i que per tant aquí ja es començaran a formar en diverses cues doncs, per dutxar-se, per anar als pocs lavabos que aquí hi ha i també per poder recollir la ració de menjar que els donen des de Creu Roja.
3: És el retrat que fa aquesta hora de Ceuta l'enviada especial a la ciutat autònoma del Matí de Catalunya. Ràdio Marta Viana, bon dia.
17: Adéu, bon dia.
3: I també és notícia d'aquesta matinada que els Estats Units han atacat l'Iran.
4: És el primer cop en més d'un mes i després que Donald Trump anunciés que després de mig any de guerra la prioritat és asfixiar econòmicament el règim dels ayatollahs.
3: Notícia destacada, sobretot després d'un estiu marcat per la calorada. Us ho avança avui al Matí de Catalunya Ràdio. Hi ha més d'un mes d'espera per tenir aire condicionat a casa.
4: Els instal·ladors no donen l'abast després que les sol·licituds per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'any passat. Aquest increment de demanda s'hi suma a la falta d'instal·ladors que el sector arrossega des de fa anys. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
18: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
4: El que també s'ha disparat arran de les altes temperatures són les vendes de ventiladors de sostre i de neveres. L'Aliança per la Pobresa Energètica recorda que no tothom es pot permetre climatitzar casa seva i avisa que els estius cada vegada són més complicats per a les llars vulnerables.
3: I també us ho avança avui aquest programa. Almenys una vintena de municipis catalans fan pagar l'entrada més cara als no empadronats per accedir a les piscines públiques, una pràctica il·legal. Un d'aquests municipis és Ripoll.
4: El síndic de Greuges de Catalunya ha rebut una vintena de queixes aquest estiu de diverses poblacions que diferencien els preus de la piscina municipal entre persones empadronades i persones que no ho estan. El Tribunal Suprem va dictar ja el 2023 que aquesta pràctica no és legal i que el fet d'estar empadronat en un municipi no justifica un tracte preferencial als equipaments públics. Des del síndic de Greuges ho consideren una discriminació.
21: Es considera discriminatori establir una taxa o un preu públic de piscina diferenciant entre persones empadronades o no empadronades en un ajuntament o municipi. I fer aquesta discriminació suposa un atac contra el principi d'igualtat i el principi de legalitat establert en el nostre ordenament.
4: Un dels municipis que ho fa és Ripoll. Entrar a la piscina costa 7 amb 90 euros per al censat i 12 amb 40 per la resta. El síndic ha rebut queixes d'altres poblacions com Balaguer, Cassa de la Selva, Santa Coloma de Gramenet i Castellar del Vallès. El nombre de queixes s'ha més que duplicat respecte a l'any passat quan se'n van registrar 8.
3: Més notícies. L'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona, segons fonts de la Cambra de Comerç de la ciutat.
4: Alerten que la manca d'accés a l'habitatge incideix en la competitivitat d'empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors.
3: Girona, Maria Rovira.
2: Algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge juntament amb l'oferta de feina, segons ens explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
5: El que s'ha vist és que les empreses, lògicament, com que tenen un problema important, s'han posat a intentar solucionar-lo. No? Com se soluciona això? Oferint no només un lloc de treball, sinó oferint també un lloc on viure. De manera que l'empresa ajuda en els treballadors a aconseguir vivenda o fins i tot a vegades ja els hi fa segons quines ofertes, no?, de vivenda.
2: Sectors com el de l'hostaleria tenen dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, que fa més difícil trobar una solució d'habitatge en comparació amb quan la feina és per un període més llarg. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I la millor diada castellera de la història, la millor actuació d'una colla a plaça, la dels castellers de Vilafranca, i la primera vegada que es descarrega el Pilar de nou.
4: La diada de Sant Fèlix 2026 ha confirmat que les quatre colles que lideren el món casteller passen per un dels seus moments tècnics més extraordinaris.
3: Vilafranca, Josep Almirall.
22: La millor diada castellera de tots els temps i la millor actuació als punts feta mai per una colla, els Verds. Sant Fèlix 2026 ha estat màgia castellera en estat pur. 16 aletes de gamma extra fet per quatre colles, quatre aletes en castells de 10, tres aletes en castells nets, primera vegada a la història que veiem descarregar el Pilar de nou. I tot en només 4 hores d'emocions desfermades en una plaça de la vila de Vilafranca que ha vibrat com mai.
3: I repassem les estrenes. You are now crossing Soviet airspace. Perquè una comèdia de Ryan Reynolds, una cinta d'acció amb Gal Gadot i una sèrie policíaca, principals novetats a les plataformes de streaming d'aquesta setmana. Marc Garriga.
23: Ryan Reynolds protagonitza Mayday, una comèdia d'acció que recorda les buddy movies dels anys 80. Aquí és un pilot de l'exèrcit nord-americà que té un accident en territori rus durant la Guerra Freda i aquí rescata un exagent de la KGB aficionat a la cultura dels Estats Units, que interpreta Kenneth Branagh. S'estrena el dia 4 a Apple TV. També s'estrenen The Runner, un film d'acció protagonitzat per Gal Gadot a Prime Video dimecres, la versió en format Lego de la sèrie de Mandalorian de l'univers Star Wars a Disney Plus dimecres, la minissèrie policíaca britànica clàssica Gone a Filmin a partir de demà i la segona temporada de The Gentleman a Netflix. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: I pel que fa al temps, avui tindrem sol i força calor. Eloi Cordomí, bon dia.
24: Bon dia. Sí, però una calor bastant moderada en comparació amb la que vindrà a partir de mitjans de setmana, sobretot dimecres, dijous, divendres, que s'enfilarà de valent. Avui el dia comença amb sol, amb alguns nuvolets entre Barcelona i Tarragona, prop de la costa, també alguns núvols a la Vall d'Aran, i en previsió que al migdia creixin 4 nuvolades, les més energètiques, les que tindran més força, seran les que creixeran al voltant del Ripollès i comarques pròximes. Aquí sí que podrien acabar descarregant algun ruixat o tempesta. Avui temperatures per sobre els 30 graus a l'interior, fins als 34-35 podrien arribar als llocs més càlids de les comarques de Ponent, i sembla que dijous i divendres podrien fregar altra vegada els 40 graus a les zones més càlides.
3: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
25: Doncs de moment força tranquil·la. Es preveu que l'alta velocitat funcioni amb normalitat. No veiem que hi hagi previstos retards després que ahir a la tarda reprengués la circulació dels trens entre Barcelona i Girona. La línia va estar tallada, recordem-ho, més de 10 hores per una manca d'atenció elèctrica. Pel que fa a la resta de la xarxa ferroviària i als retards habituals, com per exemple el del mitjana distància que acaba de sortir des de Barcelona Sants cap a Móra d'Ebre i que va 6 minuts tard.
20: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
23: Avui hem rebut el missatge de Pau Serra, del Masnou. És un dels veïns de la promoció d'habitatges de protecció oficial de la plaça de les Dones que es queixa del mal estat del bloc. Hi van entrar a viure tot just al març, però assenyalen que ja hi ha filtracions d'aigua, rajoles mal col·locades i altres deficiències. La promoció està gestionada per Insol, empresa pública de l'àrea metropolitana de Barcelona, que defensa que està tenint les queixes i que el 90% d'incidències estan resoltes. Serra, però, qüestiona aquest càlcul. Els veïns, a més, estudien emprendre accions legals.
26: Han vingut a arreglar la porta d'entrada de l'edifici, doncs en 6-7 mesos han vingut 4 vegades a arreglar-la. I l'última reparació que van fer va durar en funcionament 4 o 5 hores. Doncs d'això parlo. I ells aquí comptabilitzen, doncs, que ja ho havien arreglat.
20: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
1: Eh? Mama, què tal?
6: Ja heu tornat a començar el programa normal?
1: Què vols dir normal?
6: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
1: Ah,
6: que
1: no.
6: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
1: Mama...
6: De quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
1: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
6: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
1: Ah, sí? En Joel Díaz està...
6: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
1: Ah, no?
6: Massa alt.
1: Què vols dir que és massa alt?
0: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
25: Bon dia, com esteu? A aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses asiàtiques arrenquen la setmana amb pèrdues després de l'enduriment del discurs de la Reserva Federal dels Estats Units, que es planteja tornar a pujar els tipus d'interès. El Nikkei, la borsa de Tòquio, cau més d'un 1% i la de Hong Kong prop d'un 0,70%. A Europa, avui la borsa espanyola obrirà des dels 20.000 punts. Divendres, els parquets europeus van tancar la setmana amb crescudes. I als Estats Units, els índexs divendres se'n van anar a dormir gairebé plans. Els inversors són prudents davant dels avisos de la Reserva Federal i de l'evolució de les tensions amb l'Iran. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Sergi López, bona tarda.
12: Bona tarda.
0: Tant si ets baby boomer.
12: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
0: Com de la generació Z.
13: Guillem Gisbert, bona tarda.
27: Crec que fa molt temps que no vinc un partit sencer. Potser del Mundial.
0: Fins i tot si ets millennial o centennial.
11: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
28: Hola, Irma. Hola, Irma.
11: Els partits del Barça sense narració, la de la...
28: Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
0: El Tot Costa és el teu lloc.
11: Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
27: Però us escolto bastant, a vosaltres.
28: Se'm va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto.
0: No. De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, un programa d'esports transgeneracional, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Poc més de 10 minuts i les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Girona. Núria Paraire, bon dia.
29: Bon dia.
3: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
30: Hola, bon dia.
3: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
31: Bon dia.
3: I a Barcelona, Marc Forada, bon dia.
32: Bon dia, Francesc.
3: I a les comarques de Girona, Núria, la Cambra de Comerç alerta que la falta d'habitatge amenaça de convertir-se en un problema per l'economia.
29: Sí, l'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys, diuen, i alerten que això afecta la competitivitat d'algunes empreses, per exemple, les que depenen de la mobilitat dels treballadors, com en el turisme, en què es fa temporada. I dia important avui també a l'Escala, l'Alt Empordà, i comença el primer torneig internacional d'escacs, l'Emporium Chess Open. Asseguren que han aconseguit un bon nivell dels participants, amb la presència de grans mestres. En total hi ha uns 60 jugadors de 7 països diferents.
3: A Lleida, Júlia, avui tancarà el pavelló 3 de la Fira, que acull persones temporeres sense feina que van a la ciutat per treballar a la campanya de la fruita.
31: Sí, amb la campanya ja gairebé acabada, és la darrera nit que s'oferirà el servei d'acollida. El pavelló disposa d'un centenar de places i funciona des del mes de juny, oferint llits, sopar i esmorzar a les persones temporeres que no tenen contracte, amb una estada màxima de 7 dies. Una campanya que a Lleida ha estat marcada per l'arribada de més treballadors temporers que mai i que va obligar a obrir durant unes setmanes un altre pavelló de la Fira de Lleida. Fins a finals de setembre seguirà obert, això sí, l'alberg de Serós, el Segrià, gestionat per la Generalitat, amb una quarantena de places.
3: Al sud del país, al Delta de l'Ebre, avui comença la salinada, la collita de la sal, Ricard.
30: Sí, mireu, calculen que colliran al voltant de 80.000 tones de sal marina. És una quantitat inferior a la de l'any passat. Infossa, que és l'empresa que gestiona les salines de la Trinitat, ha explicat que la reducció d'aquesta producció està vinculada amb les pluges de l'hivern i la primavera. Penseu que prop de 120 persones treballaran durant dues setmanes en la campanya d'enguany per collir la sal que després trobarem a la nostra cuina o taula.
3: I a Barcelona, Marc, pendents de l'últim dia d'operació tornada.
32: I de les seves afectacions al transport públic, també altes infraestructures. Notícia francesa que interessarà als usuaris del metro. Avui reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4, després de gairebé 2 mesos tancada per obres, i estaven fent, recordem-ho, treballs per fer accessible l'intercanviador. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5, que des de fa un any s'ha hagut de fer pel carrer. I un últim apunt, avui a l'aeroport es preveuen més de 1.200 vols. És un dels dies amb més activitat de tot l'any.
3: Així tenim el país. Quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
0: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: El paradís és relaxar-se al sofà i mirar una bona sèrie o pel·lícula. Però l'infern és posar-se a triar alguna cosa que valgui la pena per al final no trobar res.
33: A la finestra indiscreta t'ajudem a triar.
10: Cada divendres seleccionem el millor de les estrenes de la setmana, tant de sèries com de cinema, tant a les plataformes com a les sales.
20: La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre, cada divendres a les 12 de la nit.
2: Perquè et mereixes el paradís de veure una bona història.
20: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
4: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam de persona, no?
5: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
7: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
20: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
7: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
3: L'hora dels esports, Robert Prat.
8: El Barça, que reforça amb el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, abans de rebre aquesta nit a quarts de 10 al Rayo Vallecano, paga pel traspàs 10 milions d'euros, més variables. El jugador arriba avui per passar la revisió mèdica. El Madrid, que goleja el Màlaga 4-0, debut també amb golejada del Barça femení a la Lliga, 5-0 contra el Tenerife, derrota del Badalona Women 3-1 al camp del Màlaga. Àlex Palou ha guanyat aquesta matinada per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
3: I el comentari esportiu avui amb Laia Tudel.
13: Finalment el Barça ha fitxat un nou, però no ha estat el nou mediàtic ni el desitjat, no ha estat Julián Álvarez. Davant l'incertesa de quedar-se tota la temporada depenent de que no li passi res a Rafinha, Deco ha tirat pel dret. Han fitxat un recurs, un davanter suplent, un comodí per si arriben lesions, que l'any passat en van arribar i l'equip les va patir molt. Gabriel Jesús té 29 anys i segurament els millors anys esportius ja els hem vist, però també és cert que Flick ha aconseguit treure el millor de jugadors que donaven gairebé per perduts, com Cancelo. Demà a la mitjanit tanca el mercat de fitxatges i en principi no hauríem d'esperar sorpreses. En principi, perquè tampoc Gabriel Jesús semblava que hagués de fitxar pel Barça.
3: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio. A la recomanació del dia avui, que encarem una nova temporada, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Begin Again.
14: Molta química entre Mark Ruffalo i Keira Knightley en un drama optimista sobre nous començaments quan la vida no t'ha portat pels camins que esperaves. Ell és un productor musical en hores baixes i ella una cantautora desconeguda amb el cor completament trencat, i això és l'escenari ideal per començar de zero un projecte junts. Una manera també de viatjar pels carrers de Nova York des del sofà amb grans dosis de comèdia romàntica, amb escenes icòniques i molta música. Música, potser un pèl massa i tot, però us farà somriure. Trobareu Begin Again a 3CAT.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
15: Por la mañana café, por la tarde.
3: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
20: Torna a la tarda amb Francesc Garriga.
3: Amb les veus habituals.
16: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
17: A un boomer li poses això i surt disparat.
18: És que està com un llum.
16: No sé què faran.
3: Però més i millor.
16: Aviam-ho, Garriga.
19: Però jo tindré secció, no?
3: Ja veurem, Lloberes, ja veurem.
20: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
3: Com sempre, la millor hora del dia.
19: I jo tindré secció o què?
20: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
21: Seria vida i miracles amb el vinil.
20: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT.
20: 300 grams de paraules.
33: Mig litre d'actitud.
20: Una cullerada de silenci.
33: Dos reflexos de llum.
20: 5 quilos de cadira.
33: I si convé, 150 grams d'ulleres.
20: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos. Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
34: Contes, novel·les, poemes, cançons...
20: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
3: 3 minuts i les 7. I avui cap a 3 quarts d'11 tornarem a sentir què han dit els altres. Gerard Jubany, bon dia.
1: Bon dia. Aquest matí tornarem a parar l'orella a les altres emissores i als altres programes d'aquesta casa. Per exemple, sentirem un nou concepte esportiu que s'ha inventat sense voler-ho, el gran David Clopés al capdavant del Tot Gira. Tu, Francesc, com li diries a una primera part de futbol que ha sigut un desastre, que ha sigut molt avorrida?
3: Mira, no n'he vist mai cap.
1: En Clopés s'ha inventat un concepte que la defineix perfectament.
3: A veure.
6: 9 minuts i 2 quarts, som al descans. Recordeu del partit del Girona, que guanya 1-0, gol de Justin davant de Les Palmes. Una bona primera de...
9: Com?
6: Una bona primera part de l'equip de Quique Álvarez.
1: Doncs cap a 3 quarts d'11 sentirem què diuen els altres.
3: Gràcies, Jovany.

0: Canàlies, bon dia.
1: Bon dia.
0: I amb quina cançó ens despertes avui?
1: Doncs amb aquesta que estem escoltant, amb la música de Michael Jackson i el seu èxit Bad, i és que tal dia com avui, un 31 d'agost, però de l'any 1987, el rei del pop publicava el seu setè disc d'estudi, titulat com aquesta cançó. Es va escriure i gravar durant un any i Jackson es va implicar com a coproductor. A més, també va compondre 9 dels 10 temes del disc, un disc, per cert, que va ajudar a escriure encara més la llegenda del cantant, perquè va ser el primer artista a aconseguir 5 senzills al número 1 de la llista Billboard.

0: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts, ben tornats al matí de Catalunya Ràdio. Ben tornats els que torneu, perquè Frederic Vincent, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hi ha uns quants que ja hi éreu, que no heu marxat.
1: Això mateix, fa dies que hi som.
0: Avui és l'últim dia del mes d'agost, per tant s'acaba la tornada de les vacances d'estiu per molts. Demà ja es completa el retorn a aquesta normalitat i aquesta setmana també s'intensificarà l'activitat política. A Catalunya el tema serà el curs escolar, mentre que en el conjunt d'Espanya tot continua passant per Ceuta. Invasors, expulsió. Era un dels crits en aquesta nova manifestació que es va fer ahir a la ciutat, quan just feia un mes de l'entrada de milers de persones procedents del Marroc, una part dels quals segueixen a Ceuta. Anem en directe cap a Ceuta amb el José Antonio Rodríguez a l'assistència tècnica i amb la Marta Viana. Marta, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Aquestes protestes continuaran avui, Marta. Com has vist la població de Ceuta?
2: Doncs la majoria estan molt, molt enfadats, estan ja cremats. Penseu que Ceuta té 80.000 persones, 80.000 habitants, i en qüestió d'hores van entrar més de 70.000. Per tant, la població en aquell moment doncs es va doblar. Ara, evidentment, ja no queda tantíssima gent, però és molta, molta, milers de persones les que queden aquí. La seva vida, segons ens diuen els veïns, s'ha vist aturada. Diuen que ja no poden anar a les platges doncs, on anaven durant l'estiu. Tenen un sentiment de por i d'inseguretat molt i molt gran. Estan ja cansats. També tenen molt clar que no s'aturaran, que seguiran sortint al carrer. Fa un mes que, de fet, surten cada dia al carrer. Ahir, només perquè us en feu una idea, hi va haver tres manifestacions. És veritat que coincidia doncs, amb aquest mes de l'entrada del dia 30 de juliol. I atenció, això és el que ens deien.
3: Estoy pidiendo al gobierno que se vaya entero. Y entre otro nuevo gobierno que no, por lo menos que nos visualice en Europa y en España.
4: Esto lo que lleva es una invasión. Y no estamos peleando por nosotros, estamos peleando por España, por Europa, porque todo va a llegar hacia arriba.
5: Mi marido es inmigrante. Él ha venido con sus papeles y así conocemos a mucha gente que espera su oportunidad.
2: Parlen d'invasió, parlen també de guerra encoberta, acusen el govern espanyol de ser còmplice d'aquesta situació i això no s'aturarà. Les protestes avui, de fet, n'hi ha convocada una altra, per avui mateix a les 12.
0: I els milers de persones que segueixen a Ceuta, ara mateix, on estan? Com estan?
2: Doncs estan absolutament desemparats. Hem de dir, fa un mes que van entrar, no tenen un lloc on poder passar la nit, on estar en unes condicions mínimament dignes. Tenen molta gana, tenen molt fred a les nits. A la platja del Trampolín doncs, dormen tots al ras, hi ha tendes de campanya. I ara penseu, només 30 dutxes i 10 lavabos pels milers de persones que dormen en aquell punt. Però després hi ha tres espais més aquí a Ceuta. Un és a Loma Colmenar, és on el govern espanyol hi va instal·lar una carpa on hi caben unes 1.200 persones, però això, evidentment, no és suficient per la quantitat de gent que hi ha. De fet, a les voreres, a fora d'aquest punt de Loma Colmenar, hi ha moltíssima gent dormint, esperant doncs, en algun moment entrar o que es buidi. Després hi ha dos punts més, anomenats el que li diuen els punts segurs, que són espais habilitats per nenes i per dones, però per tota la ciutat, menys de dir pel centre històric, doncs no, però per la resta de la ciutat veiem moltíssima gent dormint com pot, ho fa en les voreres, ho fa també als polígons del Tarajal, just a dalt de la frontera, ho fa també les portes del supermercat. Veurem doncs, si acaben habilitant aquests espais anunciats pel govern i us donem una xifra. El govern espanyol diu que hi ha unes 5.000 persones que són les que es van quedar aquí a Ceuta i que no van retornar al Marroc, però ONGs ens diuen que podria ser gairebé el triple, que hi podrien haver 15.000 persones aquí a Ceuta.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya, serem també a Ceuta amb la Marta Viana. Fins ara, Marta, gràcies.
2: Adeu, fins ara.
0: I ara ho deia la Marta, de fet, i només començar també ho dèiem, aquest front de Ceuta té una dimensió política que cada cop es fa més gran. Frederic Vincent, bon dia de nou.
6: Bon dia.
0: Això es començarà a notar a partir d'avui mateix.
1: Sí, ja fa dies que es nota, però avui sentirem Pedro Sánchez en una entrevista, sentirem també les ministres d'Igualtat i Joventut i Infància, que tanquen les compareixences que els ministres han fet al Congrés. El govern espanyol ha insistit en assenyalar les màfies com a causa de l'entrada massiva i ha esquivat el conflicte amb el Marroc. Encara ara, com deia la Marta, hi ha molt poca precisió, per ser suaus, en les xifres de persones que continuen a Ceuta i, sobretot, Interior i Defensa han discrepat en públic si hi havia o no hi havia informes previs del CNI.
0: I parlant del CNI, avui el diari El País diu en portada que els serveis secrets espanyols veuen probable que en els propers mesos, no concreta quan, augmentin les accions hostils contra Ceuta i Melilla.
1: Sí, és un informe de la intel·ligència espanyola que cita el diari que és veritat que veu molt poc probable una acció militar del Marroc per fer-se amb Ceuta i amb Melilla, però en canvi aquest mateix informe sí creu que podrien produir-se mesures de pressió al que es coneix com la zona gris. Això de la zona gris inclou moltes coses. Ciberatacs, campanya de desinformació o entrades massives de migrants. Són accions que fan molt complicat saber-ne l'origen i, en qualsevol cas, el Ministeri de Defensa ha desplegat 3.000 soldats, diuen, per vigilar la frontera.
0: I tot plegat ho ha explotat com no el Partit Popular. I aquesta setmana hi tornarà.
6: Que habrá consecuencias. ¿Cómo no va a haber consecuencias? ¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de soberanía e integridad territorial de nuestro país desde hace siglos no tenga ninguna consecuencia?
0: Aquest dimecres el partit de Feijo ha convocat concentracions davant de tots els ajuntaments per defensar, diu, l'espanyolitat de Ceuta. La convocatòria s'ha fet a través de la Federació Espanyola de Municipis i serà el dia abans que Pedro Sánchez comparegui al Congrés per donar explicacions sobre aquesta crisi. Tot plegat ja estaria tenint un efecte també a les enquestes.
1: En tenim una avui al Mundo. Segons diu el PSOE, es desplomaria fins als 101 diputats. Són 20 menys, 20 diputats i diputades menys dels que va aconseguir ara fa 3 anys. Són 2 milions de votants que es perden. Se'n beneficien, segons aquesta enquesta, el Partit Popular i, sobretot, Vox. Els dos partits

0: Ara són les 7 i 7.
1: Avui és dilluns, 31 d'agost. El dia comença amb alguns núvols a la Vall d'Aran i en alguns punts del litoral. Avui en general farà sol i calor, màximes de més de 30 graus a l'interior, i a la tarda es formarà alguna tempesta al Pirineu Oriental, sobretot al Ripollès, com a molt a les comarques veïnes.
2: Pel que fa al trànsit, el punt més complicat a aquesta hora és a la C58 a Barberà del Vallès, sentit sud cap a l'enllaç amb l'AP7. Hi ha cua per un accident que talla un carril. A Barcelona, densitat en punts habituals a les rondes, especialment Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat.
0: I més enllà del que passi a Ceuta, repassem ara el que cal saber d'aquest dilluns 31 d'agost amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara Garcia i Pol Forada. Bon dia!
3: Bon dia!
0: Més professors i aules d'acollida.
4: Quan falta una setmana per arrencar el curs escolar i amb el conflicte amb els mestres encara enquistat, la consellera Esther Niubó compareix aquest matí 11:15 per explicar novetats.
5: Educació incorporarà 1.800 professionals més. D'aquests, 1.100 són mestres i professors i 530 més aniran destinats a l'escola inclusiva. També hi haurà 500 aules d'acollida més.
6: Educació posa més efectius per reforçar l'escola inclusiva, per començar a baixar ràtios i per reduir la burocràcia als centres. Són mesures pactades al curs passat en part dels sindicats que ara es comencen a desplegar. Els docents també rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. És un augment de sou que surt d'aquest acord en part dels sindicats, però que els docents van rebutjar en una consulta a posteriori, i es pagaran les nits fora de casa amb 50 euros. Però el conflicte educatiu continua obert i, si no hi ha un gir d'última hora, els docents estan cridats a la vaga el primer dia de curs. La consellera Niubó compareix avui i veurem si hi ha novetats en aquest front i si pot aclarir també l'errada de les proves PISA i explicar per què pràcticament un de cada quatre alumnes que havien de fer les proves en va quedar exempt. Informa Sara Canyete pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Restriccions a la intel·ligència artificial.
7: Primer es va limitar l'ús de mòbils i pantalles. Ara el govern ha demanat a escoles i instituts que elaborin una guia on es concreti en quines matèries i amb quins objectius s'utilitzarà aquesta eina.
4: La proposta és restringir-la per als alumnes de menys de 14 anys i per aquells que en tinguin entre 14 i 18. Caldrà una autorització de les famílies. En els treballs de recerca es podrà fer servir sempre que es detalli quin ús se n'ha fet.
0: No només ensenyament.
5: L'educació és la carpeta més urgent que té el govern d'Illa, però no l'única que abordarà aquest inici de curs. En un any electoral, a municipals al maig i generals encara per definir, en els propers dies el finançament tornarà a marcar l'agenda.
0: Cap de Política de Catalunya Ràdio, Raül Flores.
8: Salvador Illa comença el curs amb els pressupostos a la butxaca, però amb deures que no va poder tancar el juliol. Vaga de docents la setmana que ve, trens que no funcionen i finançament gairebé a punt per passejar la taula del Consell de Ministres. Illa ja avisa de la crispació que pot marcar el nou curs.
9: Alguns voldran atiar la confrontació i no tindran cap escrúpol en atacar Catalunya. I estem avasats.
8: Esquerra acollirà Illa per complir els acords signats, com també faran els comuns. Junts marcarà perfil d'oposició amb un ull posat en un possible retorn de Carles Puigdemont i amb l'altre en el discurs més dur contra Aliança, amb qui mesurarà forces a les municipals d'aquesta propera primavera. Raül Flores pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: De tot plegat en parlem també avui a 9:15 amb Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana. És el soci d'Illa amb qui abordarem també el finançament. En relació, per exemple, amb Junts, el conflicte permanent a les aules o a Ceuta i com ha de gestionar també l'esquerra aquestes arribades massives o l'augment de la immigració. Un altre dels maldecaps de la legislatura són els trens.
7: Ahir van tornar a fallar. La línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona va passar 10 hores tallada per una incidència a causa d'una falta d'atenció a la Sagrera. El servei es va reprendre a última hora de la tarda.
0: Mentrestant, a les carreteres millora l'asfalt.
10: Després de molt de temps de denúncies per part dels usuaris, el Ministeri de Transports comença avui les obres de rehabilitació de l'autovia A2 a Cervera.
0: I a l'Orient Mitjà, després d'un estiu de relativa calma, tornen els atacs.
4: Els Estats Units han atacat l'Iran, en concret l'illa de l'Arak, on membres de la Guàrdia Revolucionària preparaven el llançament de coets i el desplegament de mines navals a l'estret d'Hormuz. L'atac hauria provocat morts i ferits entre les forces iranianes i la població civil.
5: La televisió iraniana anunciava que hi hauria resposta a Teheran, que ha llançat diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. Segons l'exèrcit jordà, han estat interceptats.
0: Sota mínims.
10: És una de les conseqüències directes d'aquest conflicte, l'augment del preu del gas, que ha reduït i molt les reserves europees de cara a l'hivern. Si a això li sumem la competència de països asiàtics, a les energètiques no el surt a compte emmagatzemar gas.
11: Les reserves de gas a Europa estan al nivell més baix des del 2009, 20 punts percentuals per sota del que estableix la normativa comunitària. Brussel·les hi treu ferro. Els talls de subministrament són un escenari

0: poc probable. Però l'economista de la Pompeu Fabra, Isaac Balei, alerta Catalunya Ràdio que tot plegat s'acabarà notant a la factura.
1: El tall de subministrament realment el veig com una possibilitat molt llunyana, però sí que seria més possible tenir preus del gas més cars.
0: Alemanya és un dels països amb menys reserves de gas. Està molt millor a Espanya, que treu rèdit de la seva posició al mapa comprant-li gas a Algèria. Des de Barcelona, Núria Harp, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Un mes d'espera.
3: Com a mínim, perquè ens instal·lin aire condicionat a casa. L'augment de la demanda per la calor que ha fet aquest estiu i la falta d'instal·ladors fa que la llista d'espera no pari de pujar. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
4: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
2: 17 hores sense llum.
5: L'Ajuntament del Vendrell i Endesa reuneixen avui per aclarir què va fallar perquè una vintena de veïns del municipi passessin ahir 17 hores sense llum. L'alcalde és Quérez Martínez.
6: Portem tot l'estiu tenint falles, especialment a la comarca, i aquesta vegada el Vendrell ha tingut l'afectació més abonat. Hem de parlar i que ens ho expliquin bé. Puntualment es pot entendre sobre recàrregues, però aquí això ja és una fallada bastant més generalitzada i de moltes hores.
2: I atenció a la il·legalitat que comet l'Ajuntament de Sílvia Oriols.
7: Sí, perquè no es pot fer que el municipi pagui o faci pagar més per entrar a la piscina municipal els que no estiguin empadronats, i és una cosa que, com dius, per exemple, passa a Ripoll. Avui us avancem que el síndic de Greuges a Catalunya ha rebut una vintena de queixes aquest estiu per aquesta pràctica. Jordi Palou és adjunt general del síndic.
8: De fet, la llei preveu la possibilitat d'establir condicions més econòmiques en cas de necessitat econòmica de la persona que ho sol·licita, però no preveu establir diferents preus en funció de si la persona està empadronada o no empadronada al municipi.
3: Altres municipis que també ho fan són Balaguer, Cassà de la Selva, Santa Coloma de Gramenet o Castellar del Vallès.
2: Sant Fèlix històric.
5: Els castellers de Vilafranca van descarregar per primer cop a la història un pilar de nou amb folre, manilles i puntals. Mai vista. Hi va haver 16 castells de gamma extra.
2: Josep Almirall.
9: La millor diada castellera de tots els temps i la millor actuació als punts feta mai per una colla, els Verds. 16 aletes de gamma extra fetes per 4 colles, 4 aletes en castells de 10, primera vegada a la història que veiem descarregar el pilar de nou. I tot en només 4 hores d'emocions desfermades en una plaça de la vila de Vilafranca que ha vibrat com mai.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat, arriba el nou del Barça.
10: Gabriel Jesús, per passar la revisió mèdica, li costa al Barça 10 milions d'euros més variables. El club el veu com una bona oportunitat de mercat perquè no jugava a l'Arsenal des que va sortir de la greu lesió als lligaments del genoll.
2: A mantenir el lideratge.
10: Amb aquest objectiu, els blaugrana arriben al Rayo Vallecano a quarts de 10, sense Gavi i amb un Flick que veu molt sòlid l'equip.
11: El que importa és com juguem com a equip. No es tracta d'un jugador, dos jugadors. Quan els jugadors estan connectats, hi ha bon ambient.
10: El Madrid goleja 4-0 al Màlaga. Àlex Palou guanya per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
2: Ara és un quart de vuit del matí. Repassem què en destaquen els diaris. Anem cap al quiosc.
12: Nosaltres, el Calet, el nostre quiosc de confiança. Bon dia, Calet.
13: Molt bon dia a tothom. Benvinguts.
12: Bon dia, com estàs i com ha anat l'estiu?
13: Molt bé, l'estiu no ha anat tan bé. M'agradaria que ho haguessis anat millor, ha fet molta calor i a mi la calor em mata. Però per fi, això ja ha passat, ja estem de tornada, que tinguem tots plegats una bona temporada.
12: Moltes gràcies, Calet. I mentre ell va col·locant tots els diaris a les portades i llegim que Educació posa el focus en l'acollida i el suport als directors, titula l'Ara, un curs que començarà amb 1.100 docents més i restriccions de la intel·ligència artificial. És l'obertura d'avui de La Vanguardia. El periòdic opta per un prisma diferent i obre edició explicant que el llibre guanya terreny a les pantalles a les escoles. A la premsa de Madrid, en canvi, ulls posats a Ceuta. Els serveis d'intel·ligència avisen de noves accions contra Ceuta i Melilla, titulars del País. El desastre de Ceuta aguditza l'enfonsament de Sánchez, diu El Mundo, que ofereix una enquesta electoral. Una foto que coincideix als diaris tant de Barcelona com de Madrid és la de Nicolás Maduro, se'l veu dret amb un xandall grisós i fent el senyal de victòria amb totes dues mans al peu de foto a La Vanguardia, i llegim que Maduro des de la presó diu: estem ferms. Això en un dia de castells de portada. El periòdico hi veiem també a la gran foto de portada i llegim un castell per la història a Vilafranca.
14: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
15: 72.400-72400 de la sèrie 025.
14: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
16: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 16 graus a Manresa, 20 a Canet i 24 a la capital, a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
17: Tots els carrils oberts ja a la C58 a Barberà del Vallès, sentit sud cap en enllaç amb l'AP7, on hi ha hagut un accident. Tot i això, encara trànsit dens des de Sabadell.
3: Us interessa i molt si heu d'agafar el metro per anar o tornar avui a la feina. Avui reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona després de gairebé 2 mesos tancada en Hernández.
17: I feien obres per fer accessible l'intercanviador i en aquest temps els trens hi han passat però no s'hi han aturat. També es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5 que en l'últim any s'ha hagut de fer pel carrer. Mentrestant, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bon Pastor fins diumenge que ve. Anna Hernández, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Més notícies. Avui es completa a l'aeroport l'operació tornada de les vacances d'estiu.
18: Es preveuen uns 1.200 vols en el que serà un dels dies de més trànsit a l'aeroport del Prat. Entre divendres i dilluns s'han programat més de 4.400 vols, un 2,2% més que l'any passat.
5: Aquests dies de tanta activitat coincideixen amb la vaga indefinida que van començar a principis d'agost els treballadors de terra de Ground Force, que donen servei a companyies com Air Europa, KLM o Lufthansa.
3: Si heu passat bona part de l'estiu a la capital i aneu amb bici o haureu patit, ha costat molt anar a les platges amb bici.
18: S'han acumulat bicicletes a les estacions del litoral i n'han faltat a les de la part alta, la de ciutat.
3: Joan Garcia.
19: Usuaris amb qui hem parlat descriuen amb què s'han trobat.
20: Sí, especialment durant l'estiu a la platja de la Mar Vella. Han de treure bicicletes perquè no hi ha espai suficient.
21: Em costa trobar bici al barri de Gràcia. O bé les estacions estan buides o estan plenes de bicis, però totes estan en vermell.
22: En los horarios de la mañana cuesta dejar la bici en Poble Nou.
19: L'empresa que gestiona el servei destina un 42% del personal a la zona de platges en moments d'alta demanda i ha ampliat la flota de vehicles que les mouen. Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I s'han acabat les festes de Sants de Barcelona, però si encara busqueu festa, en trobareu, per exemple, a Vilafranca. Un quart i 5 minuts de 8, esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
23: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. Avui és dilluns 31 d'agost del 2026 i aquest dia d'avui sona així.
16: Els sons del matí.
25: Un mes després, són milers les persones que segueixen dormint a la platja del Trampolín, però també ho fan pels carrers, pels boscos i pels polígons de la ciutat.
26: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir y luego no hacer un efecto llamada.
27: Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa española.
28: A Educació posa més efectius per reforçar l'escola inclusiva, per començar a baixar ràtios i per reduir la burocràcia als centres.
2: Si a la tornada de l'estiu heu decidit posar-vos aire condicionat, heu de saber que la llista d'espera pot arribar, atenció, ara mateix, al mes i mig.
4: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat.
2: Aquests són els sons del matí. Anem amb la mirada de l'actualitat, amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Pla de xoc.
3: Conjunt de mesures urgents i extraordinàries per respondre amb rapidesa a una situació d'emergència, crisi o problema greu en un àmbit concret. De moment, res del que ha posat el Departament d'Educació sobre la taula no sembla que pugui evitar el xoc d'iniciar el curs amb una nova vaga de docents.
2: Segona paraula del dia, rebatejar.
3: A veure, textualment, administrar el baptisme per segona vegada. No cal ser sacerdot, però per fer-ho quan vol dir canviar de nom o ressignificar principalment per apropiar-se defensa d'un determinat indret. Donald Trump hi té la mà trencada de Golf de Mèxic a Golf d'Amèrica i, més recentment, de llac d'Ontario al llac d'Amèrica. Google Maps ha corregut a fer-li cas.
2: Empadronament.
3: És un dret i una obligació de totes les persones que viuen en un municipi i, segons us avança avui aquest programa, un criteri per discriminar entre els de casa i els de fora a l'hora d'accedir a piscines municipals d'una vintena de municipis.
2: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 22.000.
25: Són els instal·ladors que fan falta a Catalunya per cobrir tota la demanda del sector. Segons dades del Gremi d'Instal·ladors que us avancem avui en aquest programa, aquest estiu les sol·licituds per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'any passat. El temps d'espera és d'entre 4 i 6 setmanes.
2: 1.800.
25: Són els professionals que incorpora educació per aquest curs als centres públics, en concret 1.100 mestres i professors nous i 530 professionals per l'escola inclusiva. També hi haurà 500 aules d'acollida noves, de manera que en total n'hi haurà 2.100.
2: I 40%.
25: És el que s'ha reduït en 3 anys d'oferta de lloguer a les comarques de Girona. Segons fonts de la Cambra de Comerç de Girona, aquest organisme alerta que la manca d'accés a habitatge incideix en la competitivitat de les empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors.
2: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. En la primera imatge, de fet la veig a diaris, la veig a les xarxes, la veig a tot arreu. I és un pilar altíssim de camises verdes que no poden seguir sense ningú més que els castellers de Vilafranca.
5: Així és altíssim i inèdit perquè són els castellers de Vilafranca que tornen a fer història i per primer cop han descarregat un pilar de nou amb folre, manilles i puntals. És una foto que, com deies, surt i corre per tot arreu. Va ser a la Diada de Sant Fèlix en què es van arribar a construir 16 castells de gamma extra.
2: I és impressionant recuperar-ho també amb imatges en viu, eh? El 3CAT, per exemple, el podeu recuperar i és espectacular. A la segona imatge hi veig Nicolás Maduro. Està vestit amb un xandall gris fent el signe de la victòria amb les dues mans i se'l veu amb una cara relativament somrient, amb ulleres i bigoti.
5: És la foto de portada de molts dels diaris d'avui, empresonat al penal de Nova York des que el gener els Estats Units van entrar a Venezuela. Maduro ha reaparegut amb dues fotos que es van fer el 25 de juny i que es van difondre ahir per les seves xarxes. Ho acompanya del missatge "Petit regal d'amor i esperança als seus familiars". Justament s'han publicat després que transcendís que Trump s'ha apropiat del petroli venezolà.
2: I la tercera imatge és de tres dones d'esquena en un gran vestíbul i caminant agafades per l'espatlla.
5: És la imatge més gràfica per explicar que Islàndia diu no a la Unió Europea. Aquestes dones són la primera ministra i les ministres d'Exteriors i Educació marxant de la compareixença per explicar el resultat. Obre la secció internacional de La Vanguardia i és que els islandesos han rebutjat reprendre els tractes per adherir-se a la Unió Europea. El resultat no és clar i reflecteix un país dividit. El 52% ho va rebutjar, mentre que el 47% ho veia bé.
2: Són les 7:24. I més enllà de la previsió meteorològica, aquesta temporada l'Eloi Cordomí també ens portarà a aquesta hora la cara B del temps. És on analitzarem fenòmens meteorològics extrems, també, per exemple, les tendències climàtiques i altres notícies relacionades amb el temps. Eloi Cordomí, bon dia.
0: Bon dia. Sí, de moment, avui que comencem la temporada, simplement voldria mencionar tres indicadors que ens fan pensar que els pròxims mesos la meteorologia continuarà sent notícia. En primer lloc, tenim el fenomen del Niño, amb un 69% de probabilitat que a partir de l'octubre tinguem un episodi d'una intensitat mai vista des que hi ha registres. I a casa nostra aquesta situació sembla que podrien afavorir fenòmens més extrems, tant de pluja com de sequera. L'altre indicador és la temperatura al mar, aquí a Catalunya, que continua 2-3 graus per sobre l'habitual, i això implica una energia extra per les tempestes que es formin a prop de la costa. I una cosa semblant passa a l'Atlàntic, encara supera els 20 i 21 graus a bona part del Cantàbric i de la costa portuguesa. I això també és un bon aliment per les possibles borrasques que s'acostin per aquell costat. És veritat que aquesta setmana no preveiem gaire activitat tempestuosa. Ara haurem de veure de quina manera es materialitza tot aquest desgavell meteorològic la resta de la temporada.
2: Gràcies, Eloi. Fins ara.
0: Fins ara.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Comencem la vintena temporada de l'Enigmàrius amb la Copa 2026, que comença a donar punts avui i fins al desembre, el primer d'aquesta temporada, repeteix el primer mateix de fa 20 anys, a veure si algú encara se'n recorda. Aquests només treballen quan volen, de 6 lletres. Aquests només treballen quan volen, 6 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: I per arribar al punt de 7:45 del matí, real o fals, atenció a aquest titular que circula per la xarxa. Enxampen un migrant a Ceuta matant un gat per menjar-se'l. Marc Amorós, bon dia.
7: Bon dia. La notícia mostra la fotografia d'un home ajupit envoltat d'un espai ple de sorra. Llueix una camisa blava i uns texans, també de color blau. El color de la seva pell és fosc i el veiem agafant un gat cat per avall per les potes del darrere. La notícia afirma que és una persona migrant que ha eixampat un gat amb la intenció de matar-lo i menjar-se'l. La notícia també situa l'escena a la platja del Trampolín de Ceuta i afirma que la persona de la fotografia és un invasor marroquí.
2: Però això real o fals?
24: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
9: Però si a aquesta hora la platja està buida.
8: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
9: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
8: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
10: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: Val més que en busquem un altre.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que eixampen un migrant a Ceuta matant un gat per menjar-se'l és una notícia falsa. La fotografia de la notícia ha estat manipulada amb intel·ligència artificial. En realitat no està agafant un gat, sinó un pal per construir una cabana a la platja. No és, de fet, l'única notícia falsa que circula afirmant que els migrants de Ceuta estan matant gats per menjar-se'ls. En circulen dues més, amb fotografies de gats morts, però cap d'elles és actual ni han succeït a Ceuta. Una de les fotografies d'un gat mort és d'un enverinament de gats que es va produir a Gran Canària fa un any, i l'altra és d'un gat maltractat a Lleida l'any 2024.
2: Important. Doncs contrastar les coses. Gràcies, Marc. Una temporada
7: abraçada,
2: més.
7: Bon,
2: una abraçada.
7: Una abraçada.
2: I aquest any, per arribar al punt també de 7:45, com que pot ser un bon dia, avui saludem a Carme Ruscalleda. Bon dia.
12: Avui dilluns, festivitat de Sant Ramon, pot ser un bon dia per anar a mercat amb la idea de comprar figues. No badem, no ens les perdem per esmorzar, per postres o per berenar. Però us vull engrescar a posar-ne, per exemple, mitja dotzena al gaspatxo al salmorejo. O posar les partides al mig de les amanides. O unes botifarres cuites a la paella envoltades de figues salpebrades. És un autèntic platillo. Us aconsello una llesca de pa, torrada o no, al vostre gust, i a sobre esclafeu i escampeu-hi un parell de figues madures. Amaniu amb un fil d'oli i un xic de sal. I un pensament de pebre. I serà segur un bon dia.

0: Són 7:45. Avui és dilluns 31 d'agost. Ens despertem amb 21 graus a Banyoles, 9 al Pont de Suert i 23 a l'illa de Buda. El dia en què entrevistarem Oriol Junqueras a les 9 del matí en aquest programa. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Doncs hem de saber que la tensió a Ceuta continua creixent. Les últimes hores hi ha hagut noves manifestacions contra la gestió del govern espanyol. Avui trencarà el silenci Pedro Sánchez i sentirem al Congrés les ministres d'Igualtat i de Joventut i Infància.
3: El País explica que la intel·ligència espanyola ha avisat de possibles accions similars contra Ceuta i Melilla en els propers mesos. Els agents també descarten que l'entorn del rei Mohamed VI estigui darrere de l'entrada massiva de fa un mes.
2: Aquesta nit, després d'un mes de relativa calma, els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran Teheran. S'hi ha tornat llançant míssils contra Jordània, aliat de Trump. Els projectils han estat interceptats.
3: Una de les conseqüències d'aquest conflicte, les reserves de gas a Europa estan sota mínims. Això acabarà notant-se a la factura i ja ho noten les empreses. Isaac Balell, professor de Pompeu Fabra.
4: Perquè no importa només que el gas sigui més car, sinó que el preu sigui incert. Per què? Perquè si tu ets una empresa i no tens clar els costos, diguem que tens un escenari més volàtil, més incert, això és un cost econòmic.
2: Aquest matí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, explicarà les novetats per aquest curs que arrenca dimarts de la setmana que ve, un dia en què, si no hi ha acord abans, hi ha convocada una nova vaga de mestres i professors.
3: El sistema incorporarà 1.800 professionals als centres públics i 500 noves aules d'acollida. Més recursos fruit del pacte amb Comissions Obreres, la UGT i professors de secundària, però no amb la resta de sindicats.
0: I pel que fa als esports, Robert Prats?
5: El Barça, que reforça amb el davanter de l'Arsenal, Gabriel Jesús, abans de rebre aquesta nit a 9:45 al Rayo, paga pel traspàs 10 milions d'euros més variables. El Madrid col·legia el Màlaga 4-0 i debuta amb golejada del Barça femení a la Lliga 5-0 contra el Tenerife, derrota del Badalona Woman 3-1 al camp del Màlaga. Àlex Palou guanya aquesta matinada per cinquena vegada la Fórmula 1 dels Estats Units, la IndyCar.
0: Pel que fa al temps, sembla que tindrem una setmana, com dèiem, estiuenca. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, avui amb temperatures que poden arribar entre els 30 i 34 graus a la majoria de comarques interiors i amb previsió que es vagin enfilant cada dia una mica més fins divendres que tocaran sostre. Ara mateix tenim núvols a la Vall d'Aran, fa sol a la resta i a la tarda hi haurà alguna tempesta al Ripollès o en zones pròximes del Pirineu Oriental.
0: I pel que fa a la mobilitat a aquesta hora, tenim retards ja a la xarxa ferroviària. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia. Avui destaca l'endarreriment del primer tren de l'R11 que havia de sortir de l'estació de Girona a 6:45 del matí i ho ha acabat fent a 7:45, és a dir, una hora més tard. Veiem també altres trens de la mateixa línia, l'R11, que van entre 10 i 20 minuts tard. D'altra banda, avui el servei d'alta velocitat ha arrencat amb normalitat després que ahir la línia entre Barcelona i Girona estigués més de 10 hores tallada. I a Barcelona, la línia 63 d'autobusos ha anul·lat la parada del carrer Aribau per una incidència a la via pública i pel que fa al metro, avui reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4.
0: I a les carreteres, a aquesta hora ja retencions als punts habituals. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia, sí, sobretot totes les rondes de Barcelona. Hi ha retencions a la ronda de dalt, de Trinitat a Horta i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. També a la B23, densitat a Sant Feliu de Llobregat i Esplugues, sentit Barcelona. I fora de l'àrea de Barcelona, precaució a la P7 a Borrassà, en sentit sud, perquè la sortida 4 està tallada per un accident.
0: Ho rematem també amb les portades dels diaris d'avui. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia. Educació posa el focus en l'acollida i el suport dels directors. Titula l'Ara, un curs que començarà amb 1.100 docents més i restriccions a la IA. És l'obertura d'avui de La Vanguardia. El periódico opta per un prisma diferent i obre l'edició explicant que el llibre guanya terreny a les pantalles a les escoles. A la premsa de Madrid, en canvi, ulls posats a Ceuta. Els serveis d'intel·ligència avisen de noves accions contra Ceuta i Melilla, titula El País. El desastre de Ceuta aguditza l'enfrontament de Sánchez, diu El Mundo, que ofereix una enquesta electoral. Això en un dia de castells de portada. El periódico hi veiem també la gran foto de portada i llegim un castell per la història Vilafranca i és que, recordem-ho, els verds han descarregat per primer cop un pila de 9 pisos amb un casteller a cada nivell i 3 reforços.
0: Aquestes són les portades de la premsa. Avui a l'Àgora en comentarem algunes d'elles amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Però abans són les 7:34. I aquesta l'obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui Ceuta continua centrant bona part dels articles d'opinió.
10: Per exemple, l'Antoni Bassas explica a l'Ara que ha estat un mes horribilis per al govern espanyol, que va ser nul en la detecció i l'anticipació i lent i maldestre en la gestió. Al periòdico, el diplomàtic Jorge Dezcallar es mostra indignat per la taviesa del govern espanyol amb el Marroc. diu que sembla que li faci por, malgrat que Espanya és, diu, més forta que el veí del sud. Mentrestant, el politòleg Manuel Mostaza es pregunta si la crisi de Ceuta és el principi de la fi de Pedro Sánchez i conclou que el més probable és que sí, que acabi tenint conseqüències electorals per al president espanyol. Canviant de tema, El País dedica l'editorial a l'acord pel qual els Estats Units controlaran el 22% del petroli a Venezuela i assegura que Trump es vol fer l'amo d'aquell país. I per la seva part, el director de La Vanguardia, el Jordi Juan, que reflexiona avui sobre la intel·ligència artificial, que diu, de vegades sembla que ens domini. Fa una crida a controlar aquesta tecnologia i lamenta que encara quedi tant per fer.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons.
1: A l'Iran i altres països han condemnat dones a la presó per protestar contra el vel o per cantar sense dur-lo davant homes. Són casos recents i tots els organismes internacionals haurien d'exigir la seva alliberació, perquè només reclamen un dret que ha de ser intocable, ser lliures. Lliures per cantar, per vestir-se, per decidir sobre el seu cos i la seva pròpia vida. Cap religió, cap govern, cap llei no pot convertir la llibertat femenina en un delicte. La seva lluita és la nostra i les dones les volem lliures. Lliures ja, ara i sempre.
11: La pilota la juga al Barça, la té Pedri.
12: Tot és possible un dia de partit.
11: Podria provar la xut, continua la mi, xuta la mi!
12: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui a 8:45, la TDT del Barça-Rayo a Catalunya Ràdio.
13: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
14: M'expliques un conte, papa?
15: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
16: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
13: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui ha guanyat la Festa Major de Granollers?
3: Doncs la colla dels blaus, tot i perdre en les proves de competició per 8-5, els blaus s'han imposat als blancs amb el seu lema del món al país de les meravelles, que han guiat la colla durant 9 dies de festa. Ho recull la portada del 9-9.
0: Ha quedat a mig fer.
2: El Parc Infantil de Banyoles, el que havia de ser, de fet, ha de ser el més ambiciós de la ciutat. Segons llegim al diari de Girona, a finals de maig es van aturar les obres perquè l'empresa que les feia va renunciar. L'Ajuntament ha hagut de buscar una altra empresa i, si tot va bé, la idea és que es reprenguin les obres aquest setembre perquè el parc sigui una realitat a finals d'any.
0: I què no hi havia encara?
3: Un bar queer català a Barcelona. Llegim el periòdico que n'ha obert una a Sant Antoni. Es diu Mercès, en una picada d'ullet, el nom anglosaxó de Macy's. La idea és un bar modern adaptat a la cultura catalana i no només en la música que hi soni, sinó que també tenen en ment recuperar begudes i combinats tradicionals de Catalunya. Tot ha sortit de les festes itinerants d'Alli, Oli i Ole.
0: I la notícia que no agradarà als amants del parmesà.
2: És que les altes temperatures d'aquest estiu han deixat sec el cabal del riu italià Po i les seves aigües reguen la regió on s'elabora aquest formatge tan preuat. Ho llegim a La Vanguardia, que detalla que sense aigua no hi ha ni gra ni farratge amb què s'alimenten les vaques d'aquesta varietat.
0: I què es veu des de l'espai?
3: Les festes de vaixells a les cales de les Balears, una imatge de satèl·lit desjondal a Eivissa, retrata desenes d'embarcacions, una tocant a l'altra, en forma de ser concentrades al mar. Ho veiem al diari de Mallorca, això ha reobert el debat sobre les anomenades boat party al litoral de les illes.
0: Però es veu des de dalt, no? No es veu el detall de la festa.
3: Es veu com una forma de ser, sí.
0: Potser recordareu també aquest anunci?
18: Busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo.
2: És el de la històrica fàbrica de sabons Camp de Granollers, propietària de Colón o Helena. Doncs torna a ser notícia perquè torna a canviar de mans. El fabricant britànic McBride adquireix aquesta planta que estava a mans de Vesta i Sí des de fa tot just un any. Ho explica el 9-9, que diu que l'operació es farà efectiva el 2027.
0: I ara us expliquem els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Lara García.
5: No només a Catalunya hi ha la carpeta pendent de l'ensenyament. A França, Le Figaro avui destaca en portada que el retorn a les aules està minat, diu, minat per les agressions sexuals que s'han denunciat en diversos centres que fan activitats extraescolars. I no parlem de pocs casos. Segons recull Le Figaro, només a París hi ha 132 monitors suspesos en el que portem d'any, pràcticament la meitat per agressions sexuals o sexistes. I l'endemà que Islàndia hagi dit que no a entrar a la Unió Europea, el diari Morgun Blaðið, un dels històrics del país, recull que el govern no ho veu com un fracàs perquè el compromís era simplement fer el referèndum i, en canvi, l'oposició diu que el resultat és una victòria per als joves islandesos. La premsa del Regne Unit es centra avui molt en les portades, en els plans del govern britànic de reduir la població a les presons. El Times, com és habitual, és més escèptic, titula «Els condemnats per homicidi sortiran abans d'hora de la presó», com aquest pla, mentre que els conservadors Daily Mail o Daily Telegraph acusen directament el primer ministre de, textualment, a les seves respectives portades, deixar en llibertat criminals perillosos.
8: I a la premsa econòmica, Cinco Días escalfa motors per la sortida en borsa de Shein de demà. No en fa un bon pronòstic. Diu que els problemes legals que té el gegant xinès de la moda als Estats Units i Europa faran que el seu debut borsari sigui a la baixa. Avui la cosa va de retail i l'economista afirma que Shein accelera, però que Inditex aguanta. Assegura que el creixement del grup asiàtic no ha impedit que l'espanyol mantingui la seva posició líder entre les companyies de moda. I comparar resultats, Inditex guanya més de 6.000 milions, mentre que Shein en guanya 1.800 milions. I l'ON Economia calcula el cost de tenir aire condicionat encès tot el dia. Depenent de la tarifa elèctrica, la despesa, diu el diari, pot quedar-se en menys d'un euro al dia. Explica, però, que la forma més precisa de calcular-ho consisteix a tenir en compte la potència real de l'equip, les hores de funcionament i el preu que es paga per cada quilowatt-hora.
0: Avui parlarem de l'aire condicionat també a l'àgora del matí, perquè, segons hem pogut avançar en aquest programa, per aconseguir un aire condicionat ara mateix perquè te l'instal·lin, has d'esperar un mes i mig. La llarga llista d'espera. En parlarem i ens preguntarem també si són polítiques d'esquerres potenciar l'aire condicionat davant del canvi climàtic que estem vivint tots plegats. I a la premsa esportiva, què destaquem, Robert Prat?
5: Gabriel Jesús arriba al Barça. Mundo Deportivo el veu com una oportunitat de mercat. Remarca que només li costa 10 milions d'euros. El diari explica que el Barça ha rebut informació de la seva plena recuperació després de la greu lesió de genoll que va tenir l'any passat. Santi Noia es pregunta si és realment el substitut de Lewandowski o Ferran. El diari Esport diu que si la salut l'acompanya pot ser la peça ideal que faltava a la davantera i afegeix que fa 10 anys va estar a punt de fitxar pel Barça, però que el City li va pispar. Aleshores, el Barça va acabar fitxant Paco Alcácer. Per La Vanguardia, és un nou que costa 10. I mentrestant, sembla que s'acaba de moment la història de Julián Álvarez amb el Barça, que us hem anat explicant des del mes de juny.

0: Esportiu destaca que arriba el gol brasiler al Barça davant la impossibilitat de fitxar Julián. El diari ara diu que el Barça s'emplaça a fitxar Julián Álvarez en noves finestres de mercat i pel periòdico aquest fitxatge és un consol per no poder fitxar Julián. Tot i que l'interès no decreix i el club no defalleix per incorporar Julián Álvarez en el futur. Sergi Pàmies, a La Vanguardia, reflexiona sobre la directiva del Barça, diu que no enganya abraçant l'independentisme. El diari As i el Marca diuen que ha tornat el Mourinho que vam conèixer el 2010 amb la primera resposta 100% mourinista quan li pregunten per les declaracions contra els àrbitres del tècnic del Màlaga.
1: No merece comentar.
2: Això pel que fa a la premsa esportiva. I acabem el repàs també a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Mofa les xarxes davant l'aparició de Marcos de Quinto a Ceuta, embarcat en l'Armada de la Solidaritat.
4: Sí, segons explica Público, l'empresari exdiputat de Ciutadans va aparèixer aquest cap de setmana davant dels mitjans amb una cervesa fresca a la mà, assegurant que havien reunit una armada civil, és a dir, els seus iots, per dir al Marroc que Ceuta és espanyola. Les xarxes no han tardat a criticar-lo, definint l'acció d'esperpent.
2: És la flotilla dels pijos. Per
4: exactament. Sí.
2: I una parella nord-americana reserva un mes a Sant Sebastià i se'n va al cap de 10 dies? Diu perquè no era el paradís que havien imaginat.
5: Segons recull el Huffington Post, la parella va esgotar els plans de la llista només 10 dies i es va adonar que la realitat no encaixava amb les expectatives del viatge. A tot això s'hi va sumar la pressió del turisme al centre urbà i, per acabar-ho de reblar, i encara que pugui semblar mentida, el menjar. I és que la parella és vegetariana. Vegetariana. I Beth, la protagonista d'aquesta història, ha dit que pel proper viatge probablement investigaran millor abans d'escollir el destí.
2: Un donant d'esperma dels Països Baixos diu que és pare de 199 nens nascuts en 4 països.
4: Sí, l'home de 43 anys s'hauria canviat el nom per ser donant en diversos bancs d'esperma durant anys i també contactava amb algunes famílies a través d'internet. Ara ha enviat una carta als afectats informant que 172 nens van néixer gràcies a les seves donacions als Països Baixos, 11 més a Bèlgica, 15 a Alemanya i un més en un altre país europeu. Els ha explicat que creia que estava fent el correcte perquè els ajudava, però ara se n'ha adonat que no va actuar adequadament. També ha admès que la xifra total podria ser més gran. Ho hem llegit a 20 minuts.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Felicitem l'actor Richard Gere, que fa 77 anys. També Teresa Lourdes Borrego Campos, més coneguda com a Terelu Campos. Avui en fa 61, els mateixos que el presentador i productor televisiu Pablo Motos.
2: I el Sant Oral.
4: Avui és Sant Ramon Nonat, Sant Nicodem, Sant Arístede, Sant Domènec de Val, Sant Vicenç, Santa Sabina i Santa Sisteta.
2: Santa Sisteta?
4: Sí, teta.
2: Sisteta.
4: Sisteta.
2: Sí, perquè si fos cinteta. Aquest és el repàs de la premsa d'avui. Ens queda el repàs d'ahir. Anem al quios vintage amb Albert Tom.
6: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
7: 31 d'agost de 2016, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i el de l'Assemblea, Jordi Sánchez, convoquen els actes de l'11 de setembre. El lema del 2016 és «Som el somni, estem a punt». Des del 2012 serà la cinquena diada multitudinària per la independència. I mentrestant, aquell 2016, Espanya anava tirant des de feia 9 mesos amb Mariano Rajoy com a president en funcions. Es repetien eleccions, però no hi havia manera de formar govern. Tal dia com avui, de fa 10 anys, Rajoy perdia un altre debat d'investidura perquè només va tenir els vots a favor de Coalició Canària i de Ciutadans d'Albert Rivera. Acabo amb el Barça del president Bartomeu, perquè ara fa 10 anys fitxava un nou per l'equip de Luis Enrique. Es deia Paco Alcácer i dedicava els gols al cel perquè el seu pare es va morir sortint del partit en què el fill va marcar el seu primer gol amb el València.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
9: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
10: Segur que no n'hi ha per tant.
11: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara falten 13 minuts per les 8 del matí. I aquesta hora repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Educació incorpora més de 1.100 docents i 500 aules d'acollida noves per al curs vinent. Comença, per cert, dimarts de la setmana vinent.
1: També hi haurà 530 professionals més per a l'escola inclusiva. Educació també recomana restringir la intel·ligència artificial als menors de 14 anys i fer-ho constar si la fan servir als treballs de recerca. Són les novetats d'un curs que comença marcat per la convocatòria de vaga el primer dia de curs i l'errada en les proves PISA. Avui la consellera en donarà detalls.
2: Avui també estarem pendents de Ceuta. Milers d'emigrants hi continuen malvivint un mes després de l'entrada massiva.
3: Demà el Consell de Ministres aprovarà un pla de xoc per la ciutat autònoma i dijous Pedro Sánchez reapareixerà públicament al Congrés per donar explicacions sobre la crisi humanitària que amenaça el darrer tram de legislatura.
2: És notícia d'aquesta matinada. Els Estats Units han tornat a atacar l'Iran.
1: Ho han fet per primer cop en més d'un mes i després que Donald Trump anunciés que ara la prioritat és asfixiar econòmicament el règim iranià.
2: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Hi ha més d'un mes d'espera per instal·lar aires condicionats.
3: La calorada d'aquest estiu ha disparat la demanda un 30% respecte a l'any passat i els instal·ladors no donen a l'abast. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
10: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre.
2: I també us avança aquest programa, el matí de Catalunya Ràdio. Ripoll és un dels municipis que fan pagar l'entrada més cara els no empadronats per accedir a les piscines públiques.
1: El síndic de Greuges de Catalunya ha rebut una vintena de queixes aquest estiu. També ho han fet altres municipis com Balaguer, Cassà de la Selva, Santa Coloma de Gramenet o Castellà del Vallès. El Tribunal Suprem va dictar el 2023 que aquesta pràctica no és legal. Jordi Palau, adjunt del síndic.
12: Fer aquesta discriminació suposa un atac contra el principi d'igualtat i el principi de legalitat establert en el nostre ordenament.
2: I avui també és notícia una imatge. La imatge dels castellers de Vilafranca descarregant per primera vegada a la història el Pilar de Nou.
3: Ha estat el punt culminant de la Diada de Sant Fèlix amb 16 castells de gamma extra.
2: Aquests són els titulars del dia, però avui també estarem pendents al país de diferents temes. Fem una ronda de connexions pel país. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
13: Hola, bon dia.
2: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
14: Bon dia.
2: Des de Girona, Lea Claret, bon dia.
15: Bon dia.
2: I des de Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
16: Hola, bon dia.
2: Arrenquem amb les comarques de Lleida, perquè atenció als conductors que us interessa això. Estela, Cervera, comencen avui unes obres molt esperades, les que han de millorar el ferm de l'autovia 2.
17: Sí, seran uns dies d'obres, això sempre molesta, però s'ha de reconèixer que hi va haver moltes queixes dels usuaris pel mal estat de la carretera. De fet, l'hivern passat, després d'uns dies de pluges, els sots van ser tan grans que van provocar accidents i danys a molts vehicles. Això a la Segarra. A Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, hi ha hagut un accident greu en un camí rural quan ahir a la tarda un cotxe va caure des de 10 metres i va volcar. N'estem pendents perquè hi havia 5 ferits, 3 dels quals crítics. I a la ciutat de Lleida, avui tanca el dispositiu per acollir temporers sense feina per a la campanya de la fruita. Aquest estiu, recordem-ho, per primera vegada s'ha hagut d'ampliar amb un segon pavelló.
2: Això a Lleida, Barcelona, la cosa també sembla que va d'obres, Marc.
14: Sí, aquesta és, Ricard, el metro avui reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 després de gairebé 2 mesos tancada per obres. I estaven fent treballs per fer accessible l'intercanviador. Més obres resoltes, també es reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5, que des de fa un any s'ha hagut de fer pel carrer. Això és la cara, la creu, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord no només continuen, sinó que amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bonpastor. Serà fins diumenge que ve, així doncs, paciència.
2: I saltem ara al nord del país. A Girona, la falta d'habitatge de lloguer amenaça la competitivitat també de les empreses, Laia.
18: Sí, s'ha reduït un 40% en 3 anys, segons la Cambra de Comerç, i alerten que això afecta, sobretot, les empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors, com, per exemple, aquí important, el turisme. I avui, festa a l'Escala, perquè hi ha el primer torneig internacional d'escacs, l'Emporium Chess Open. Ah. Asseguren que han aconseguit un bon nivell de participants. Hi ha grans mestres internacionals i tot. 60 jugadors de fins a 7 països.
2: Hi aniràs?
18: Potser sí.
2: Doncs mira, ja m'ho explicaràs. I del nord al sud, Clara, el Parc Natural del Delta i les Salines de la Trinitat volen protegir encara més les aus que nidifiquin.
19: Sí, la protecció es reforça especialment en la zona de la Punta de la Banya. S'ha fet un tancament perimetral per evitar l'entrada de depredadors terrestres i s'ha renovat la senyalització pels vehicles que hi circulen. D'altra banda, al Baix Penedès hi han detingut 2 persones per espoliar un espai de l'interès arqueològic al litoral de Calafell. Les van enxampar mentre feien una prospecció subaquàtica amb detectors de metall. a la zona d'un jaciment arqueològic i una embarcació enfonsada no documentada. En l'actuació es van decomissar una 60ena de monedes antigues i diverses peces de joieria als infractors, als quals se'ls imputa un delicte contra el patrimoni.
2: Doncs aquestes són les notícies que ens arriben des de Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Gràcies, que tingueu un bon dia.
14: Adéu, bon dia.
3: Adéu, bon dia.
19: Adéu, bon dia.
2: I pel que fa al temps, el termòmetre torna a apuntar cap amunt aquests propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
14: Bon dia, sí. Ara mateix, per exemple, encara tenim 14 graus a Viella, aquí ha refrescat una miqueta, hi ha núvols. En canvi, la resta de Catalunya ja tenen 20 graus a Mollà, 23 a Cambrils, i això anirà tirant cada vegada més amunt. I és que, de cara a dijous, divendres, preveiem una altra vegada temperatures que podrien fregar els 40 graus en alguns llocs, per exemple, a les comarques de Ponent. Avui calor una mica més moderada, màximes de fins a 35 graus a Ponent, més de 30 a la majoria de comarques de l'interior, 27-28 a prop de la costa, amb 4 nuvolets al litoral, algunes nuvolades que poden créixer amb una mica més d'energia al voltant del Pirineu Oriental i al voltant del Ripollès podrien arribar a deixar alguna tempesta aïllada. La resta de dies tindrem molt poca activitat tempestuosa.
2: I pel que fa a les carreteres, on són els punts ara mateix més complicats a aquesta hora, Clàudia Serra?
13: Doncs mira, tenim retencions a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, B20 a Santa Coloma i C58 a Montcada, direcció Trinitat, B23 a Sant Feliu de Llobregat i Esplugues i a la C31 a l'Hospitalet, tot això en sentit Barcelona. I fora de l'àrea de Barcelona, normalitzada ja la situació a la P7, a Borrassà, sentit sud, on, recordem-ho, la sortida 4 estava tallada per un accident, ara ja està oberta.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
15: Avui hem rebut el missatge de Pau Serra, del Masnou. És un dels veïns de la promoció d'habitatges de protecció oficial de la plaça de les Dones que es queixa del mal estat del bloc. Hi van entrar a viure tot just al març, però assenyalen que ja hi ha filtracions d'aigua, rajoles mal col·locades i altres deficiències. La promoció està gestionada per Insol, empresa pública de l'àrea metropolitana de Barcelona, que defensa que està tenint les queixes i que el 90% d'incidències estan resoltes. Serra, però, qüestiona aquest càlcul. Els veïns, a més, estudien emprendre accions legals.
16: Han vingut a arreglar la porta d'entrada de l'edifici 4 vegades a arreglar-la. I l'última reparació que van fer va durar en funcionament 4 o 5 hores. I ells aquí comptabilitzen, doncs, que ja ho havien arreglat.
6: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.

0: Aquesta és la bústia d'anúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636 36 06 09. I cada dia també a aquesta hora el que farem és repassar el preu de les coses amb la Lara García. Lara, bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Avui, les piscines municipals.
1: El preu més habitual de les piscines municipals catalanes és d'uns 5 euros l'entrada general. Comencem per Bellver de Cerdanya. Passar un dia a la piscina costa 4 euros i mig i fan descomptes per jubilats i infants.
2: Més de 18 anys, 4 i mig. Després hi ha entrades de jubilats de més de 65, 2 i mig. I els nens també de 2 i mig.
1: Una de les més barates que hem trobat és la piscina de la Creueta del Coll, a Barcelona.
3: La nostra tarifa per dia seria de 75, targeta monoparental o nombrosa seria 1,27, persones majors de 65 anys o menors d'un any entrarien gratuïtament i també persones amb discapacitat.
1: En canvi, una de les més cares és la de Ripoll. A més, el municipi fa diferenciació de preus entre empadronats i no empadronats. Costa 7 euros amb 90 cèntims per als censats a Ripoll i 12,40 per la resta.
0: I aquesta pràctica del govern de Sílvia Orriols no és legal. I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que el síndic de Greuges de Catalunya ha rebut ja una vintena de queixes de diferents municipis que fan aquesta distinció també de preus. Ho ampliarem tot seguit als bàsics del matí a partir de les 8 del matí. I més enllà també d'aquestes despeses que fem voluntàriament en el nostre dia a dia, també ens fixarem a aquesta hora on van a parar els nostres impostos. Amb l'Ot Serra, avui, un rescat al medi natural. Ot, bon dia.
4: Bon dia. De tant en tant sentim helicòpters dels bombers quan estem d'excursió a la muntanya. En general, el Departament d'Interior assumeix el cost dels rescats a raó de 43 euros l'hora cada bomber i 55 per cada vehicle mobilitzat. L'operació s'encareix molt quan cal un helicòpter, 3.245 euros. L'any 2009, el Departament de Justícia va decidir que la factura recaurà en les persones accidentades si han necessitat ajuda arran d'una negligència seva.
0: Dos minuts seran les 8 del matí. Elisenda Pineda, bon dia i bona hora.
5: Bon dia, Ricard.
0: Com estàs? Com anava l'estiu?
5: Molt bé, molt calorós, molt bé, molta platja, molta piscina, hem fet molt de bronzo, estem tots molt contents.
0: I moltes xarxes, perquè cada dia a aquesta hora el que faràs és explicar-nos quin és el vídeo més viral del dia a les xarxes.
5: Doncs sí, mira, i ens estrenem amb el que ha estat el fenomen viral de l'estiu i m'atreviria a dir que a dia d'avui segueix sent imbatible. Em refereixo a la nena de Tarragona que sense voler-ho va fer famosa després de l'eclipsi. Què va passar? Doncs que la van entrevistar a les càmeres de TAC12, que és la televisió del Camp de Tarragona, just després del fenomen, i li van preguntar què li havia semblat allò que havia vist. Atenció, perquè aquesta és la seva resposta.
6: Una cosa mai vista. Mai vista, no ho sé. Mai vista. No me'n queden paraules per dir-ho. Mai vista. Una cosa mai vista.
5: Doncs atenció, perquè el vídeo de TAC12 acumula uns 86.000 likes i prop de 500 comentaris. I l'àudio ja s'ha fet servir en diversos creadors de contingut. De fet, Astrid Millán, que és una influencer catalana amb prop de 2 milions de seguidors a Instagram, també l'ha fet servir. I això és el que volem a casa nostra, Ricard. Nenes que, si fossin un personatge de les Tresines, serien la Rosita. Ja triem a donar la creu de Sant Jordi a aquesta criatura i que la reculli dient: no me'n queden paraules.
0: Elisenda Pineda, que tinguis un bon dia.
5: Gràcies, igualment.

aquesta hora dedicarem sempre una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. I avui, que és 31 d'agost, que és Sant Tornem-hi, per molts de nosaltres, la dediquem als que tornen a la feina o als que tornen d'un viatge. Amb l'esperança que tot torna a començar i amb la idea que tot anirà bé.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Les principals retencions a aquesta hora són a l'àrea de Barcelona, en punts habituals, a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, en sentit Llobregat, B20 a Santa Coloma i C58 a Montcada, direcció Trinitat, també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat i a Esplugues i a la C31 a l'Hospitalet, tot en sentit Barcelona.
0: Educació presenta aquest matí les novetats d'un curs que comença marcat pel conflicte obert amb els sindicats que mantenen la convocatòria de vaga pel primer dia, dimarts, dia 8. S'incorporen més de 1.800 docents i 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva. També hi haurà més de 2.100 aules d'acollida. Pedro Sánchez reapareixerà públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta. Dijous compareixerà al Congrés i demà el seu executiu aprovarà un pla de xoc de 165 milions d'euros. A la ciutat autònoma continuen les manifestacions per reclamar la gestió dels milers de persones que continuen malvivint als carrers o en campaments improvisats. Les víctimes mortals de la tragèdia al Nepal ja superen les 900 i encara hi ha més de 4.000 desapareguts. Les autoritats asseguren que han localitzat l'últim dels tres espanyols desapareguts. Els Estats Units i l'Iran tornen a intercanviar atacs després d'un mes de relativa treva. Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. En resposta, l'Iran ha atacat dues bases nord-americanes a Jordània. El petroli puja un 2%. Avui comencen les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia 2 a Cervera. S'allargaran durant un mes i es faran en sentit Lleida en uns 4 quilòmetres amb un pressupost de 12 milions d'euros. L'oferta de lloguer a les comarques de Girona s'ha reduït un 40% en 3 anys. La Cambra de Comerç de Girona alerta que la falta d'habitatge incideix en la competitivitat d'empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. Els interessats a tenir aire condicionat a casa s'han d'esperar més d'un mes de mitjana. La dada avançada pel matí de Catalunya Ràdio té l'origen en un increment del 30% de peticions per la calor d'aquest estiu i per la falta d'instal·ladors. Diada de Sant Fèlix per emmarcar els castellers de Vilafranca han descarregat per primera vegada a la història el Pilar de Nou. Ha estat el punt culminant d'una gran diada amb 16 castells de gamma extra.
2: Esports.
0: Roger Arnau, bon dia.
3: Bon dia. El Barça reforça abans de rebre avui el Rayo al Camp Nou. El club ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys. Fins ara l'Arsenal pagarà al voltant de 10 milions d'euros més variables. Qui ja ha jugat és el Madrid, que ahir va vèncer el Màlaga per 4-0 al Bernabéu. És la tercera victòria dels blancs en 3 partits de Lliga. En motor, Àlex Palou és problema per cinquena vegada campió de l'IndyCar després d'acabar cinquè i desè les dues proves al Gran Premi de Milwaukee. És el cinquè títol del pilot català en només 6 anys. I la primera jornada de l'Obert dels Estats Units de tenis deixa la primera sorpresa. Novak Djokovic ha quedat eliminat després de perdre en 5 sets contra l'argentí Mariano Navone.
0: Dilluns de temps tranquil, un matí de sol i algun núvol baix i una tarda on no és impossible algun ruixat puntual al Pirineu. La temperatura es mantindrà sense massa canvis, amb valors que al migdia poden arribar als 34 o 35 graus a les comarques de Ponent.
4: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Comencem educació. Incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida pel curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que comença amb dos fronts oberts pel Departament d'Educació. La convocatòria de vaga ja el primer dia de curs i l'errada en les proves PISA, Sara Canyete.
5: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzats en tres aspectes. Millora de l'escola inclusiva de les condicions laborals dels docents i desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva. Aquest any també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya. Això és un 30% més que el curs passat. Els docents rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial que es va pactar amb part dels sindicats el curs passat, però que els docents, recordem-ho, van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius ja han dit que el curs que ve no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix avui per explicar aquestes i altres novetats de cara a l'inici de curs i veurem si hi ha una proposta d'última hora sobre la taula per intentar desconvocar aquesta vaga del 8 de setembre, del primer dia de curs, i si també pot aportar més dades sobre què ha passat amb l'errada de les proves PISA.
0: El Departament d'Educació proposa també restringir l'ús d'eines d'intel·ligència artificial pels alumnes de menys de 14 anys i estableix que cal una autorització de les famílies per als entre 14 i 18. Després dels mòbils i les pantalles, aquest curs el Departament es fixa en la intel·ligència artificial i demana als centres que elaborin una guia per concretar en quines matèries i amb quina finalitat volen incorporar l'ús d'aquestes eines. En algunes matèries, com el treball de recerca, Educació entén que els alumnes poden fer servir la IA, però diu que ho han de fer constar i han de documentar quin ús n'han fet.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Pendents un dia més de Ceuta, un mes després de l'entrada massiva de migrants per la frontera amb el Marroc, milers de persones continuen malvivint als carrers de la ciutat i en campaments improvisats en qualsevol racó. En paral·lel, es repeteixen cada dia les manifestacions que reclamen una solució a les autoritats. Enviats especials a Ceuta, Marta Viana, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
2: Avui a les 12 hi ha una nova manifestació convocada, aquesta vegada dels serveis que estan a primera línia, com els de neteja, bombers, policia i funcionaris de presons. Aquesta és una de les moltes protestes dels veïns que després d'un mes de l'entrada continuen organitzats i decidits a sortir al carrer fins que tot canviï. Titllen la situació d'insostenible i la hostilitat cap als migrants és cada vegada més gran.

0: Hi havia la possibilitat de creuar i ho va acabar fent.
1: Era l'aigua, nedant, i vaig pensar, estic absolutament en mans de Déu. Si puc, continuo. Si no puc, torno. I quan vaig arribar a terra, vaig pensar en el meu futur i que realment podia ajudar els meus pares.
0: Com ella, són molts els joves que van veure l'oportunitat ara fa un mes d'entrar a Espanya per buscar un futur i trobar una feina digna amb què puguin ajudar els seus pares. Ara, però, domina la incertesa de què passarà amb ells.
2: Gràcies, Marta. Doncs Pedro Sánchez reapareix públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar aquesta crisi de Ceuta que un mes després amenaça de condicionar el tram final de la legislatura. A banda de comparèixer dijous al Congrés, el seu executiu aprovarà demà dimarts un pla de xoc per a Ceuta de 165 milions d'euros. Anem ara a Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: L'últim cop que vam sentir Sánchez va ser l'endemà del pas massiu a la frontera.
4: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
3: D'això fa un mes i la crisi és lluny de resoldre's, admeten a la Moncloa. Ara Sánchez intenta recuperar la iniciativa. Avui dona una entrevista a la ràdio i dijous compareix al Congrés. Abans, el Consell de Ministres aprovarà un rescat pel teixit econòmic de Ceuta i anunciarà a quins espais ubicarà els migrants per tramitar les seues expulsions. El PP reclama que s'acceleren.
5: Lo que no estamos dispuestos a aceptar del Partido Popular es que Ceuta se convierta en una Lampedusa española.
3: Els populars volen fer de Ceuta un calvari per Sánchez i dimecres ja han convocat protestes davant de tots els ajuntaments d'Espanya.
2: 8 i 9 minuts, els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar atacs després d'un mes de relativa treva. Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. L'atac va provocar morts i ferits tant entre les forces iranianes com entre la població civil. Segons un alt funcionari dels Estats Units, l'operació es va tirar endavant després que s'haguessin detectat membres de la Guàrdia Revolucionària iraniana preparant el llançament de coets i el desplegament de mines navals a l'estret d'Hormuz. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. Segons l'exèrcit jordà, han interceptat tots els projectils. Trump, per la seva banda, ha publicat de matinada un vídeo generat amb intel·ligència artificial sobre un atac a l'illa iraniana de Karak sense que hi hagi proves que aquest bombardeig hagi produït ni cap comentari ni de la Casa Blanca ni del Departament de Defensa dels Estats Units. La represa dels atacs entre els Estats Units i l'Iran fa pujar el preu del petroli al voltant d'un 2% fins als $90 al barril de Brent.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: L'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys a les comarques de Girona, segons fons de la Cambra de Comerç de Girona. Alerten que la manca d'habitatge, d'accés a habitatge, incideix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat de treballadors per cobrir llocs de feina. Girona, Maria Rovira.
7: La reducció d'oferta de lloguer i l'augment de preus repercuteix en la mobilitat dels treballadors i redueix les opcions de competitivitat d'algunes empreses, tal com ens explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
8: Les empreses es troben en què no poden satisfer una sèrie de demandes i necessitats que tenen, com són les d'atraure talent, com les empreses i com els territoris poden atraure el millor talent. I els millors es mouen segons, evidentment, el sou, però també segons el reconeixement, per exemple, que puguin tenir o no, i també, per suposat, segons si tenen dificultats especials en aconseguir vivenda.
7: Precisament algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge juntament amb l'oferta de feina.
8: Les empreses tenen, clar, la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat i tinguin accés a uns preus més baixos dels, en aquests moments, no? Perquè, evidentment, tot això ha suposat una reducció important de l'oferta i, evidentment, si es produeix una reducció de l'oferta, es produeix un increment dels preus.
7: Sectors com el de l'hostaleria tenen dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, que fa més difícil trobar una solució d'habitatge en comparació amb quan la feina és per un període més llarg.
2: El Ministeri de Transports comença avui les obres de rehabilitació del ferm de l'autovia A2 a Cervera. Uns treballs que arriben després que la primavera ja s'hagués d'actuar d'urgència pel mal estat de la via. Ens ho explica des de Lleida la Júlia Albacar.
9: Les obres comencen este matí i s'allargaran durant un mes en un tram de 4 quilòmetres comprès entre Cervera i el límit amb la comarca de l'Anoia. Tindran un cost de 12 milions d'euros i es preveu rehabilitar l'asfalt d'un tram on ja es va haver d'actuar el març passat d'urgència perquè les pluges de l'hivern i les nevades van malmetre la via fins al punt que alguns vehicles es van accidentar pel mal estat del ferm. Les obres ara només es faran en sentit Lleida. Mentre durin els treballs, la via quedarà tallada al trànsit i els vehicles es desviaran per la calçada en sentit Barcelona.
6: 3CAT.

0: Info.
1: Cal esperar més d'un mes per tenir aire condicionat a casa. La calor d'aquest estiu n'ha disparat la demanda i els instal·ladors de Catalunya no donen l'abast. Són dades avançades pel matí de Catalunya Ràdio. Les sol·licituds per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'any passat. Aquest increment de demanda s'hi suma la falta d'instal·ladors que el sector arrossega ja de fa anys. Tot plegat ha fet que el temps d'espera per instal·lar aires a les llars se situï aquest estiu entre 4 i 6 setmanes. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
2: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
1: El que també s'ha disparat arran de les altes temperatures són les vendes de ventiladors de sostre i de neveres. I una vuitantena de veïns del Vendrell i del conjunt de la comarca del Baix Penedès van passar ahir prop de 17 hores sense llum a casa per una fallada en el sistema de subministrament elèctric. La incidència va començar de matinada per causes que encara s'estan investigant i va afectar en un primer moment unes 1.300 persones. Al llarg del dia es van anar recuperant el servei gràcies a grups electrògens instal·lats per Endesa. L'alcalde del municipi, Kenet Martínez, en reclama explicacions.
3: Portem tot l'estiu tenint falles, especialment a la comarca, i aquesta vegada el Vendrell ha tingut l'afectació més abonat. Hem de parlar i que ens ho expliquin bé, puntualment es pot entendre, o a recàrregues, però que això ja és una fallada bastant més generalitzada i de moltes hores.
1: La previsió és que Ajuntament i Endesa reuneixin avui per aclarir quina és la situació.
0: Resca Info.
4: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
5: Però si aquesta hora la platja està buida.
4: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
5: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
4: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Val més que en busquem un altre.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Resca Info.
1: Un quart de nou del matí, fem atenció ara al trànsit i al temps. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Les principals retencions a aquesta hora les tenim a l'àrea de Barcelona, direcció a la capital catalana. Hi ha densitat a la C58 a Montcada, a la B23 a Esplugues, C32 a Sant Boi, A2 a Cornellà i C31 a l'Hospitalet. Trànsit dens també a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, Adif informa que per robatori de cable els trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona poden patir retards. A la línia R11 de Rodalies, el tren de Girona, que havia d'arribar a Barcelona Sants a les 7:40 minuts, circula amb una hora de retard.
0: El temps.
1: Amb Algori Massip.
9: Encetem el darrer dia del mes d'agost, també de l'estiu meteorològic, i en aquest dilluns de temps tranquil, que es presenta força estable, amb sol, alguns núvols baixos que tenim a hores d'ara a punts de la costa, s'han d'anar trencant, i també cap a la zona de la Vall d'Aran, algun núvol baix que fa el ronso, poca cosa tot plegat, amb unes temperatures matinals que no han baixat d'aquests 21, 22, 23 graus, 24 en el cas de Castelldefels o 24 i escaig al centre de la ciutat de Barcelona. Els valors més baixos al voltant dels 9 a 10, tant a l'alta muntanya com a les valls del Pirineu. Com dèiem, avui un temps de tranquil. A la tarda sí que poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu, cap al Prepirineu, serrada prelitoral, punts de muntanya, bàsicament, que no descartaríem que arribin a deixar algun ruixat a cavall del Ripollès, la Garrotxa, el nord d'Osona, potser també cap a l'Alt Berguedà, fenòmens poc importants. Amb calor que s'ha de mantenir, amb màximes entre els 30 i els 35 graus, les més altes, sobretot cap a les comarques de Ponent i el Pla de Lleida. Demà dimarts, potser alguns núvols més, però una tònica de temps molt semblant, amb més sol al matí i algun ruixat de tarda que es pot presentar a la zona pirinenca.
0: Resca Info.
10: Tinc el K2 davant, el meu segon K2.
11: El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada, a l'hivern.
10: Aquesta part està superdrencada.
11: No ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
12: De les coses que més trobo a faltar d'ell és com ell vivia la vida.
11: Nits sense ficció i l'Àliga Vola. Sergi Mingote, K2. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info.
1: Un quart de 9:03, la millor diada castellera de la història, la millor actuació d'una colla a plaça, la dels castellers de Vilafranca, i la primera vegada que es descarrega el Pilar de Nou. La diada de Sant Fèlix 2026 ha confirmat que les quatre colles que lideren el món casteller passen per un dels seus moments tècnics més extraordinaris. Vilafranca, Josep Almirall.
13: Entre totes quatre han fet 16 aletes de castell de la gamma extra. Entre aquestes, 4 en castells de 10 i 3 en castells nets. A més, hi podria ser el gran titular de la temporada, els castellers de Vilafranca han descarregat el Pilar de Nou, un espadat que només s'havia carregat una vegada a la Diada de Tots Sants el 2022, a càrrec també dels Verds. Àngel Grau n'és el cap de colla.
14: Teníem molt clar que el camí era molt difícil per arribar-hi i crec que la colla avui ha demostrat que està en un nivell molt alt i que ens permetia ronda a ronda arribar-hi, tot i la caiguda d'aquest 4 de 10. Però tot i així ens hem arribat a l'última ronda, hem fet el Pilar, la gent estava molt convençuda, tothom s'ho creia.
13: Els vilafranquins han fet la seva millor diada amb el 3 de 10, el 4 de 10 carregat, el 3 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 9. La colla vella dels Xiquets de Valls també afirma la seva millor participació a Vilafranca amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 carregat, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8. La Joves de Valls ha sortit de plaça amb dues aletes de castell desfolrat, la del 4 de 9 net i la del 2 de 8 net carregat. I la Jove de Tarragona, amb el 5 de 9, el 3 de 10, el 2 de 9 i el Pilar de 8, tots descarregats, ha aconseguit la millor actuació de la seva història. El 2026, un Sant Fèlix per emmarcar.
1: L'acústica de Figueres ha tancat aquest diumenge al vespre la 23a edició, que ha comptat amb més de 100.000 espectadors en 4 dies de música. El grup de dans Locomia i l'orquestra Diversión ens ha posat el punt final al festival des de l'escenari de la Rambla. Figueres, Berta Artigues Fontàs.
15: Entre dijous i diumenge, més de 100.000 persones han passat per la capital de l'Alt Empordà en alguna de la trentena de propostes del Festival Acústica. El director Xavi Pasqual en fa un bon balanç.
16: Un balanç molt positiu, perquè tornarem a sobrepassar aquesta barrera dels 100.000 espectadors. Normalment els projectes es poden arribar a desgastar amb el pas del temps i l'acústica doncs, segueix amb aquest èxit que hem tingut des del principi.
15: Des d'Eivissa aquest diumenge han actuat a la Rambla el grup Dance Locomia, molt popular als anys 80 i 90 i que ha recuperat l'activitat amb nous integrants. Sí.

0: Les coreografies amb ventalls gegants han marcat la seva proposta i després, com ja és tradició, els de Calonge, l'orquestra Diversiones, han sigut els encarregats de posar la cirereta del pastís amb el seu show desenfadat i per a tots els públics.
1: Patrimoni Gràfic Sabadell mostrarà al Museu d'Art de la Ciutat part dels elements que ha salvat de botigues històriques que han tancat els últims anys. Són elements que consideren que han fet perdre la identitat de la ciutat, Adrià Clotet.
2: L'associació vol evitar que desapareguin els rètols d'aquestes botigues de l'imaginari col·lectiu, que són les imatges dels carrers de la ciutat. Ho fa en un context en què la Rambla i altres zones han perdut negocis històrics. Per recuperar part d'aquesta memòria urbana, el col·lectiu ha organitzat una exposició que obrirà dimecres al Museu d'Art de Sabadell. Entre el material exposat hi ha dos rètols de Ràdio Grau, botiga especialitzada en electrodomèstics i electrònica des dels anys 30 i ubicada a la Rambla, i el cartell del Frankfurt Permanyer. També hi són presents establiments que han tancat fa poc, com la Merceria La Moda o la botiga Vidal Papers. Pol Abran, membre de Patrimoni Gràfic Sabadell, explica el procés que duen a terme per salvar rètols d'establiments antics en perill de desaparèixer.
3: Nosaltres el que fem és localitzar els rètols que creiem que han de ser salvats, ja estigui el local obert o estigui tancat. Si està obert és relativament senzill, perquè vas, parles amb els amos, els expliques, i la part complicada ja és la de després, la dels locals que estan tancats. Nosaltres no agafem cap rètol sense permís.
2: Un cas destacat és el rètol de la Casa Homedes. L'edifici al carrer de la Rosa, amb 300 anys d'història i en funcionament des del 1830, es va ensorrar parcialment el 15 de març. La façana va quedar totalment malmesa i part del cartell també. El col·lectiu el va salvar durant les tasques d'estabilització i l'ha cedit al Museu d'Història. La mostra es presenta com un recorregut pel passat urbà de Sabadell a través de cartells que sovint passen desapercebuts, però que desaparèixer provoquen la pèrdua d'una part de la identitat de la ciutat.
1: El Club d'Escacs de l'Escala a l'Alt Empordà organitza el primer torneig internacional que es fa al municipi que se suma al calendari de competicions catalanes. Als l'Emporium Chess Open hi participaran grans mestres des d'avui i competiran uns 60 jugadors de 7 països. Girona, Núria Pereira.
4: Els organitzadors estan satisfets perquè hi participaran jugadors d'alt nivell, fins i tot grans mestres, que és el títol més alt que es pot aconseguir, i de diferents països com Portugal, el Perú, França o el Kazakhstan. Ho explica el responsable de la secció d'escacs del Club Ser de l'Escala, Alfons Martí.
5: Un bon nivell vol dir que la meitat dels jugadors són més de 2.000 elos. Aleshores, això és un nivell bastant interessant. I, a més, tenim grans mestres. Això vol dir que són jugadors de primer nivell i de primer ordre. Aquest any tenim gent de Kazakhstan, que són 4 i són joves, són nanos de 16, 14, 15, 16, 17 anys, i que juguen fenomenalment bé.
4: Esperen ser un reclam per al turisme d'escacs, ja que els jugadors hi estaran una setmana i sovint viatgen acompanyats de familiars. L'objectiu és arribar en properes edicions als 300 participants, tal com tenen altres tornejos, perquè asseguren que hi ha més aficionats als escacs del que pot semblar. Un de cada 4 participants al torneig serà dona. La Marta Quintana, sòcia del Club de l'Escala, fa 3 anys que hi juga i hi competirà.
6: M'encanta, no?, veure per on te surts, no?, i veure l'oponent, no?, a veure quina manera de jugar, no sé, és una novetat per mi de veure mis carrers, aprendre les estratègies.
4: Després d'una aturada, el Club de l'Escala torna a funcionar des de fa 3 anys i en aquest temps ja ha organitzat tornejos escolars i la competició territorial de Girona.
1: Esports. Roger Arnau, bon dia.
7: Bon dia.
8: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
7: El Barça es reforça abans de rebre avui el Rayo al Camp Nou. El club laurana ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. El Barça pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos més variables. El club veu el jugador com una oportunitat del mercat i és un davanter que agrada Hansi Flick. La seva arribada no descarta la de Julián Álvarez. Tot i que és molt difícil, la direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. I tot plegat, com diem, mentre el Barça juga avui contra el Rayo Vallecano a 9:45 al Camp Nou, una hora abans, a l'antena de la TDT de Catalunya Ràdio. L'objectiu? Sumar la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. A la prèvia, Flick assegura que està satisfet amb la PIC quan només queda un dia pel tancament del mercat de fitxatges.
9: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
10: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
11: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
7: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop del genoll que va rebre la primera jornada al camp de l'Elx. Qui ja va jugar ahir va ser el Real Madrid, va derrotar el Màlaga 4-0 al Bernabéu. És la tercera victòria en tres partits dels de Mourinho. Juan Funes, el tècnic del Màlaga, va acabar descontent amb els àrbitres, però Mourinho no va voler respondre.
12: No quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente nos tendremos que analizar lo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
13: No merece comentar.
7: També jugats ahir el Deportivo 3, València 1 i el Celta 0, Atlètic Club 2. Avui al marge del Barça-Rayo també juga l'Osasuna Getafe.
8: 3CAT Info.
7: I en motor, Àlex Palou s'ha proclamat aquesta matinada per cinquena vegada campió de l'IndyCar després d'acabar cinquè i desè les dues proves del Gran Premi de Milwaukee, el penúltim de la temporada. S'ha disputat aquest cap de setmana al circuit oval de Wisconsin, als Estats Units. És el cinquè títol de l'IndyCar del pilot de Sant Antoni de Vilamajor en només 6 anys, el quart consecutiu. Una fita que situa Palou a només un campionat dels 6 que té el veterà Scott Dixon i a 2 del mític AJ Foyt. Aquesta temporada, quan només falta l'últim cursa a Laguna Seca, Palou, de moment, ha sumat 6 victòries i 7 poles en 16 carreres. I encara en motor, però en motociclisme, Marc Márquez torna a entrar de ple a la lluita pel Mundial. Després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta victòria de la temporada, el de Cervera se situa segon, a 19 punts del líder, Jorge Martín.
14: Hace dos semanas estaba medio muerto, o cojo. Ahora vuelvo a estar vivo. Entonces, sobre todo es aprovechar los momentos que te puedes encontrar durante un fin de semana, aprovecharlos cuando realmente se tiene y se puede ganar.
7: I encara sobre les dues rodes, novena victòria de la temporada de Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure, el pilot de Piera. Aquest cap de setmana el Gran Premi de França ha superat el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto. Ara el multicampió suma 360 punts, 97 més que Marcelli i 105 més que Busto, quan només queden 160 punts en joc. La pròxima cita serà el cap de setmana que ve als Països Baixos i Bou podria assolir ja el seu títol número 40. I en tenis, la primera jornada de l'Obert dels Estats Units ens ha deixat la primera sorpresa. Novak Djokovic, amb problemes físics, ha quedat eliminat després de perdre en 5 sets contra l'argentí Mariano Nabone. Feia 20 anys que el serbi no perdia la primera ronda d'un gran slam. Al quadre femení també ha caigut fa uns minuts una altra veterana il·lustre, Venus Williams, de 46 anys en el seu cas. Ha perdut en 2 sets contra també l'estadounidenca Sofia Kenin. Avui entra en competició el vigent campió Carlos Alcaraz. El murcià jugarà contra el rus Roman Safulin. I tornant al futbol, el debut plàcid del Barça a la Lliga Femenina, les de Pere Romeu van golejar per 5-0 a l'estadi Johan Cruyff. Sentim Clàudia Pina, una de les golejadores.
15: Sí, contenta. Sabíem que anava a ser un partit complicat. El Tenerife és un gran equip i bueno, crec que hem sortit bastant bé, 2-0, no, a la primera part. I bueno, la segona bastant bé amb l'ABP també, que és important, i 5-0.
7: I encara en futbol, el Badalona Women, en canvi, va perdre el camp de l'Atlètic Club per 3-1. Mentrestant, en primera federació, Europa 0, Jaén 3, i Nàstic 2, Saragossa 0. Dissabte, recordem, el Sant Andreu va caure per la mínima al camp de l'Osca. Amb aquesta informació, acabem la repàs de la informació esportiva.
16: Fa 25 anys naixia Dataplanning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Dataplanning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Dataplanning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Dataplanning.

0: Dos quarts de nou del matí, situació del trànsit. Clàudia, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta hora, trànsit dens encara en diversos punts d'entrada a Barcelona que s'arrosseguen des de primera hora. A la C58, a Montcada i a la B23, a Esplugues, també en trams habituals a la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, recordem que Adif informa que per robatori de cable, els trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona poden patir retards.
0: Fem un repàs a les notícies més destacades d'aquesta hora. Educació presenta aquest matí les novetats d'un curs que comença marcat pel conflicte obert amb els sindicats que mantenen la convocatòria de vaga pel primer dia. Dimarts, dia 8, s'incorporen més de 1.800, 200 i 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva. Pedro Sánchez reapareixerà públicament aquesta setmana amb la intenció d'encarrilar la crisi de Ceuta. Dijous compareixerà al Congrés i demà el seu executiu aprovarà un pla de xoc de 165 milions d'euros. Anirem a la ciutat autònoma per veure com continuen les coses. I els Estats Units i l'Iran tornen a intercanviar atacs després d'un mes de relativa treva. Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. En resposta, l'Iran ha llançat diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. De tot això us n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara us parlarem de la satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%. Les plataformes de streaming incorporen a partir d'aquesta setmana novetats com Mayday, una comèdia protagonitzada per Ryan Reynolds, o la cinta d'acció de Runner amb Gal Gadot. Entre les sèries destacades, la policíaca Gone. I parlarem també de llibres, una distopia de Laura Ghost, els drames intimistes de Karen Santos i Ramon Mas, o el debut literari de Cristina Genevat, són algunes de les primeres novetats literàries del setembre. En esports, Roger, el Barça avui juga.
2: Sí, juga avui contra el Rayo al Camp Nou a dos quarts de deu. Mentrestant, el club es reforça. Ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys. Fins ara, l'Arsenal pagarà al voltant de 10 milions d'euros més variables. També, destacat aquesta hora, la victòria aquesta matinada a l'Ex Palou, que s'ha proclamat cinquena vegada campió de l'Indicar en acabar cinquè i desè les dues proves del Gran Premi de Milwaukee.
0: I avui tenim un dia de temps tranquil, un matí de sol i algun núvol baix i una tarda on no és impossible algun ruixat puntual al Pirineu. La temperatura es mantindrà sense massa canvis, amb valors que al migdia poden arribar als 34 o 35 graus a les comarques de Ponent. Dos quarts de nou i tres minuts, Educació incorpora més de 1.800 professionals als centres públics i 500 aules d'acollida pel curs que ve. Aquesta és una de les principals novetats d'un curs que ha començat amb dos fronts oberts pel Departament d'Educació. La convocatòria de vaga ja el primer dia de curs i l'errada en les proves PISA, Sara Canyete.
3: Amb el conflicte educatiu encara obert, Educació comença a desplegar els acords a què va arribar el curs passat en part dels sindicats i reforça els recursos als centres educatius focalitzats en tres aspectes: millora de l'escola inclusiva, de les condicions laborals dels docents i desburocratització dels centres educatius. S'incorporen més de 1.100 mestres i professors i més de 500 professionals d'atenció educativa per reforçar l'escola inclusiva. Aquest any també hi haurà més de 2.100 aules d'acollida a tot Catalunya. Això és un 30% més que el curs passat. Els docents rebran aquest primer trimestre una paga de 700 euros. Aquests diners surten de l'increment salarial que es va pactar en part dels sindicats al curs passat, però que els docents, recordem-ho, van rebutjar en una consulta posterior. També retribuiran les nits fora de casa amb 50 euros, malgrat que més de la meitat dels centres educatius ja han dit que el curs que ve no faran ni sortides ni colònies com a mesura de pressió. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix avui per explicar aquestes i altres novetats de cara a l'inici de curs i veurem si hi ha una proposta d'última hora sobre la taula per intentar desconvocar aquesta vaga del 8 de setembre, del primer dia de curs, i si també pot aportar més dades sobre què ha passat amb l'errada de les proves PISA.
0: Ens fixem ara en Ceuta, anem sobre el terreny. Un mes després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma per la frontera amb el Marroc, milers de persones continuen malvivint als carrers de la ciutat i als campaments improvisats en qualsevol racó. En paral·lel, es repeteixen cada dia les manifestacions que reclamen una solució a les autoritats. Tenim uns enviats especials a Ceuta, el José Antonio Rodríguez i la Marta Viana.
4: Avui a les 12 hi ha una nova manifestació convocada, aquesta vegada dels serveis que estan a primera línia, com els de neteja, bombers, policia i funcionaris de presons. Aquesta és una de les moltes protestes dels veïns que, després d'un mes de l'entrada, continuen organitzats i decidits a sortir al carrer fins que tot canviï. Titllen la situació d'insostenible i l'hostilitat cap als migrants és cada vegada més gran.
5: La solució, primero, es blindar la frontera para que no vuelva a ocurrir. Y luego no hacer un efecto de llamada procurando de hacer una regularización general, sino lo que haga falta como inmigración, trabajadores, para el campo, para la hostelería, para lo que haga falta, que trabajen. Pero los demás que sean, que hay que sacarlo.
6: Que esto no se queda aquí, lo que ha venido aquí no se queda aquí. Esto va para la península. Aquí no se quieren quedar, ahí se lo van a tragar allí.
4: Mentrestant, pels carrers de Ceuta continuen deambulant milers de persones que dormen a la platja, pels carrers, en portals i en entrades de supermercat. D'altres, com l'Aixa, dormen en un poliesportiu al barri del Príncipe, que és un espai habilitat per nenes i dones. L'Aixa ens explicava que estava treballant quan va sentir que hi havia la possibilitat de creuar i ho va acabar fent.
7: Era l'aigua, nedant, i vaig pensar, estic absolutament en mans de Déu. Si puc, continuo. Si no puc, torno. I quan vaig arribar a terra, vaig pensar en el meu futur i que realment podia ajudar els meus pares.
4: Com ella, són molts els joves que van veure l'oportunitat ara fa un mes d'entrar a Espanya per buscar un futur i trobar una feina digna amb què puguin ajudar els seus pares. Ara, però, domina la incertesa de què passarà amb ells.
0: Dos quarts i mig de nou, els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar atacs després d'un mes de relativa treva. Ahir l'exèrcit nord-americà va bombardejar dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, al sud de l'Iran. L'atac va provocar morts i ferits tant entre les forces iranianes com entre la població civil. Segons un alt funcionari dels Estats Units, l'operació es va tirar endavant després que s'haguessin detectat membres de la Guàrdia Revolucionària Iraniana preparant el llançament de coets i el desplegament de mines navals a l'estret Hormuz. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. Segons l'exèrcit jordà, han interceptat tots els projectils. Doncs bé, l'augment del preu del gas deixa sota mínim les reserves europees de cara a l'hivern. El conflicte a l'Orient Mitjà i la competència asiàtica que compra combustible als mateixos mercats han encarit els preus. Això fa que les energètiques no els surti a compte emmagatzemar gas abans dels mesos de més fred. Núria Jarr.
8: Aquestes setmanes és quan els països europeus aprofiten per omplir les reserves de gas. Els magatzems, però, estan al nivell més baix des del 2009 i lluny d'arribar al que demana la normativa europea. Brussel·les i treu ferro. Quedar-se sense subministrament és poc probable, sobretot en un hivern que les previsions diuen que serà càlid. Però l'economista de la Pompeu Fabra, Isaac Valey, ha avisat a Catalunya Ràdio que això s'acabarà notant a la factura.
9: Perquè no importa només que el gas sigui més car, sinó que el preu sigui incert. Per què? Perquè si tu ets una empresa i no tens clar els costos, diguem que tens un escenari més volàtil, més incert, això és un cost econòmic.
8: A partir de l'1 de gener, Europa ha de deixar de comprar gas a Rússia. Per això s'ha mogut cap a altres mercats, tot i que la guerra amb l'Iran ha complicat el negoci. Alemanya és un dels països europeus que més ho ha notat. En canvi, Espanya és un dels més competitius.
9: Tenim molta més capacitat de regasificació i també, geogràficament, tenim accés més directe a l'Algèria, que ens aïlla més de la dependència d'Orient Mitjà. Llavors, hem pogut diversificar més que la resta de països europeus.
0: Per cert, que els usuaris de Google Maps dels Estats Units ja veuen el llac Ontario amb el nom Llac Amèrica. El president nord-americà Donald Trump, que va rebatejar aquest espai fronterer amb el Canadà per decret, la setmana passada, ha celebrat el canvi de nom a través de la seva xarxa social. La nova denominació només és visible pels usuaris nord-americans. Al Canadà, allà continua sent Ontario, i a la resta del món, Google opta per una solució salomònica i mostra els dos noms. El canvi de nom s'emmarca en l'escalada de tensió comercial entre Washington i Ottawa.
10: 3CAT Info.
0: Hi ha satisfacció entre el sector turístic català per una temporada d'estiu en què les ocupacions a hotels, cases rurals i càmpings s'ha situat entre el 85 i el 95%. L'eclipsi solar ha estat un dels elements destacats de la temporada, en especial a la plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre. Tot i això, les estades han estat més curtes. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, n'exposa els motius.
11: La gent s'ha acostumat més a fer menys dies gastant el que té que no
10: fer més dies gastant menys.
0: A l'agost, a la zona del Pirineu s'han registrat ocupacions fins al 95%, quan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació.
11: Sí que hi ha hagut gent que ha conegut el territori, que l'ha visitat, gent inclús d'altres països que han estat a la ciutat de Lleida, etc., i han aprofitat també per fer turisme, i pensem que ha sigut una molt bona oportunitat.
0: A la Costa Brava i a la Costa Central també fan un balanç positiu, però admeten que la calor ha perjudicat bars i restaurants. Les cases rurals de la Catalunya Central han assolit ocupacions del 80% i les estades als càmpings no paren de créixer. El sector preveu tancar l'any amb la xifra rècord de 22 milions de pernoctacions. I en cultura, una comèdia de Ryan Reynolds, una cinta d'acció amb Gal Gadot i una sèrie policíaca són les principals novetats a les plataformes de streaming d'aquesta setmana. La repassem amb el Marc Garriga. You are now crossing Soviet airspace.
12: Mayday s'estrena el dia 4 a Apple TV. És una comèdia d'acció sobre un pilot de l'exèrcit nord-americà interpretat per Ryan Reynolds que s'endinsa en territori rus durant la Guerra Freda dels anys 80. Allà té un accident i el rescata un exagent de la KGB aficionat a la cultura dels Estats Units interpretat per Kenneth Branagh. La pel·lícula vol recuperar l'esperit de les comèdies d'aquells anys, una buddy movie amb persecucions, baralles, diàlegs hilarants i una trama d'espionatge amb intriga fins al final. I've got a big day in court today. I've got football, and I hate football. També s'estrena The Runner, un film d'acció protagonitzat per Gal Gadot, que aquí és una advocada que, per salvar el seu fill, ha de matar un client que ella representa, a Prime Video dimecres. Manual per a detectar a un narcisista, una comèdia romàntica amb Marisa Tomei, la tia May de Spider-Man, a Movistar Plus dijous. I la versió en format Lego de la sèrie The Mandalorian de l'univers Star Wars a Disney Plus dimecres. Pel que fa a les sèries, destaca Gone a Filmin.
13: Mom? Where's Mom? When did you last see your wife?
12: Gone és una minissèrie policíaca clàssica sobre un home que es converteix en el principal sospitós de la desaparició de la seva dona i que jugarà al gat i a la rata amb la detectiu assignada al cas. És una producció britànica que explora la violència de gènere amb un argument ple de girs sorprenents. Estarà disponible a partir de demà. També arriben Creednos a Movistar Plus, basada en fets reals, sobre un dels escàndols judicials més importants de la història de la Gran Bretanya, sobre un cas d'agressió sexual. I la segona temporada, That the Gentleman, inspirada en el món de Guy Ritchie, amb acció desenfrenada a Netflix. Is there anything, Michael, you'd rather I didn't know?
0: I una distopia de Laura Agost, els drames intimistes de Carles Santos i Ramon Mas o el debut literari de Cristina Genevat són algunes de les primeres novetats literàries del setembre. En fem repàs d'alguns títols amb la Montse Camps.
14: Entre els més matiners hi trobem el músic Joan Miquel Oliver, que La vida no són matemàtiques fa un autorretrat vital i artístic. La mallorquina Laura Agost planteja al preu de néixer un dilema moral en un món futur on una persona ha de morir perquè en neixi una altra. Buidar la casa és el nou títol de Carles Santos, on parla sobre l'absència i la memòria, mentre que l'escriptor i editor Ramon Mas explora a Sempre és massa tard les esquerdes que separen una família en una obra que barreja intimisme, misteri i un toc de ciència-ficció. I mentrestant, Eduard Sola, guionista de l'aclamada pel·lícula Casa en flames, debuta la narrativa a El Niu, on les protagonistes també són una mare i una casa familiar. Una altra distopia centra una de les primeres novetats d'autors internacionals. És Què podem saber, d'Ian McEwan, un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut. També arriba Carn, de l'escriptor britànic i hongarès David Soloy, Premi Booker 2025, una novel·la existencialista amb un protagonista a qui se li escapa la vida a les mans sense possibilitat de retorn. També serà el moment de descobrir el jove escriptor suís Nelio Biedermann, a qui se l'ha comparat amb Thomas Mann, per la seva novel·la Lázar, una saga familiar convertida en un best-seller a Alemanya que es publicarà en gairebé 30 llengües i ja té els drets cinematogràfics venuts. Mentrestant, Patrick Radden-Keefe, conegut per llibres d'investigació periodística com No digui res, presenta ara El fill de l'oligarca, que s'endinsa en la vida d'un jove que apareix mort a la ribera del Tàmesi. Una de les autores de més èxit en castellà, Dolores Redondo, publicarà a l'octubre Totes les nits, totes les ciutats, una novel·la de misteri com ho és Bajo el cielo infernal, on Alicia Jiménez Barlet torna a la seva coneguda inspectora Petra Delicado. Aquests només són alguns dels molts noms d'aquesta arrencada, marcada per la Setmana del Llibre en Català, que entre el 18 i el 27 de setembre presentarà més d'un centenar de novetats i on signaran més de 150 autors. I un últim apunt, Brandon Sanderson, un dels principals autors de fantasia i creador de l'univers Cosmere, que ha enlluernat més de 50 milions de lectors, presenta Desembre en Flames. Això, però, ja serà a finals d'any.
0: Doncs així hem arribat a 9:45 del matí, obrim àrea de servei. Actualitzem les dades del trànsit. Avui dilluns 31 d'agost, que ja es deu notar la tornada de molta gent. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs sí, però tot i això, a aquesta hora ja tenim més fluïdesa a les carreteres després de les retencions que sí que hem pogut veure a primera hora del matí. Tot i això, encara queda congestió a l'àrea de Barcelona, a la C58 a Montcada, en sentit Trinitat, a la B23, a Esplugues cap a la Diagonal, i a la C31 al Prat, cap a la Ronda Litoral, i també en trams intermitents a la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat. Fora de Barcelona, precaució a la P7, a Borrassà en sentit sud, perquè hi ha un carril tallat perquè s'està retirant un vehicle que s'ha accidentat a primera hora d'aquest matí. Pel que fa al transport públic, recordem que Adif informa que per robatori de cable els trens d'alta velocitat que circulen entre Madrid i Barcelona poden patir retards.
0: I recordem que avui reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona després de gairebé 2 mesos tancada per obres. Ja estaven fent treballs per fer accessible l'intercanviador. També reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5, que des de fa un any s'ha hagut de fer pel carrer. Mentrestant, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord no només continuen, sinó que amplien encara més el tall. Ara deixaran fora de servei el tram comprès entre les estacions de Sagrera i Bon Pastor fins diumenge que ve.
15: El temps.
0: Amb el Gori Massip.
16: La setmana comença amb un temps força estable. Alguns núvols que fan acte de presència cap a la costa, també cap a la Vall d'Aran, però en general el que era protagonista d'aquest dilluns és el sol. I ho ha de continuar sent les pròximes hores. Sí que aquesta tarda poden créixer algunes nuvolades d'evolució cap al Pirineu, Prepirineu, altres punts de muntanya de l'interior, que no descartem que arriben a deixar algun ruixat o alguna tamborinada entre l'Alt Ripollès, l'Alt Berguedà, Osona, potser també la Garrotxa. Fenòmens poc importants i sense esperar cap gran aiguat. Avui amb una matinada que ha estat doncs, força suau, de fet càlida, arran de mar, aquestes mínimes que no han baixat dels 22, 23, 24 en el cas de Castelldefels o de la ciutat de Barcelona. Les mínimes més baixes, 9 o 10, tant a les valls del Pirineu com a l'alta muntanya. Aquests 9 graus positius, per exemple, a la cota 2.500 d'Espot. Avui les màximes, entre els 30 i els 34, poden arribar fins als 35 cap al Pla de Lleida i comarques de Ponent. Però aquesta calor, atenció, perquè a mesura que vagi avançant la setmana es podria tornar a intensificar.
0: Són 9:45 i 3 minuts. Recuperem avui l'espai on posem el focus i ens centrem en el que ha de passar aquesta setmana, les previsions, vaja, de política i d'internacional.
15: On posem el focus?
0: Setmana d'arrencada del curs polític, un curs que començarà marcat per l'educació i també per la crisi de Ceuta. Raül Flores, bon dia.
17: Bon dia, Carme.
0: Quines són les principals carpetes del curs polític a Catalunya?
17: Doncs mira, a Catalunya diguem-ne que tenim 3 grans carpetes, com a mínim en aquesta arrencada del curs polític. Segur que en els propers mesos ni anem sumant encara de noves. Un curs que, per cert, és un curs electoral, amb eleccions municipals al mes de maig i amb eleccions espanyoles en algun moment, o a final d'aquest any o a principi del que ve. Exacte, vull dir, com a molt enllà poden ser l'estiu de l'any que ve. Per tant, també aquestes eleccions marcaran segur el curs polític. A Catalunya, com heu estat també explicant tot el matí, l'educació és un dels temes estrella d'aquesta arrencada. Avui sentirem aquest matí, a partir de 2:15, a la consellera d'Educació, Esther Niubó, en la presentació del nou curs escolar, marcat per les vagues de docents i també per les explicacions que avui podem sentir sobre què va passar a Catalunya Catalunya perquè quedés fora d'aquests informes PISA. Per tant, l'educació és una de les carpetes més bàsiques.
0: Mm-hmm. L'altra carpeta són les infraestructures.
17: Sí, perquè els trens continuen arrossegant problemes a tota la xarxa ferroviària del país. El govern defensa que s'hi està invertint, que els resultats són lents, però socis i oposició el pressionen perquè hi hagi més inversions i també, en el cas, per exemple, d'Esquerra Republicana, per accelerar el traspàs de la xarxa de Rodalies cap a la Generalitat. I la tercera carpeta és una de grossa, que és el finançament.
0: I aquí tindríem novetats a finals de setmana, no?
17: Sí, aquest divendres mateix, perquè es reuneix a Madrid el Consell de Política Fiscal i Financera, és aquesta reunió del Ministeri d'Hisenda amb totes les conselleries d'Economia i d'Hisenda de les diverses comunitats autònomes del règim comú, o sigui, totes menys el País Basc i Navarra. És una reunió que s'havia de fer ja a final del mes de juliol, però que el govern espanyol va decidir posposar a última hora. D'aquesta trobada del divendres n'ha de sortir, en primer lloc, un ampli debat sobre aquest nou sistema de finançament que donaria, recordem, gairebé 4.700 milions d'euros extres a Catalunya, i mesurarà també els suports que té. Per ara, els suports són molt limitats i es limiten bàsicament al govern espanyol, a Catalunya i també, i això va ser una novetat d'última hora al juliol, de les Canàries. Però tant el PP com part de les comunitats governades pel PSOE, aquí els exemples més clars són Castella-La Manxa i també Astúries, s'hi oposen. Tot i així, la proposta de nou model divendres té tots els números per tirar endavant, i això vol dir que ja anirà altre cop a la taula del Consell de Ministres per convertir-se en un projecte de llei i que en les properes setmanes veurem quan, i aquí el calendari és important, tenint en compte que la legislatura espanyola entra en la seva fase final, un cop l'aprovi el Consell de Ministres, això s'ha de tramitar al Congrés, i són unes tramitacions, i més en aquest cas, amb els suports encara penjant d'un fil, que segurament fa ja intuir que serà una tramitació molt lenta i que pugui durar mesos.
0: Mm-hmm. Raül, l'altre punt d'atenció de la setmana, fa dies ja, però vaja, aquesta setmana sembla que s'han de moure coses, és la crisi de Ceuta.
17: Sí, i en el terreny polític això està impactant molt, perquè al final Sánchez i el govern espanyol està també vivint un debat molt intens, dins i també fora del govern, directament amb l'oposició, amb un PP que veiem que agafa aquest tema com un gran boomerang contra el govern espanyol i, per tant, amb atacs frontals i amb un cos a cos molt important, que veurem també aquesta setmana amb manifestacions de la mà de Vox a diverses ciutats de tot l'estat, també a Catalunya, les veurem aquest dimecres. Avui és el primer dia que estem escoltant, un mes després d'aquesta entrada massiva de migrants, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ara mateix està exculpant i traient tota la responsabilitat de sobre del Marroc per apuntar un origen de tota aquesta entrada massiva amb diferents missatges que es van donar falsos a les xarxes socials, i diu, alentats també per Rússia, per Israel i per actors d'extrema dreta, això és el que està dient ara mateix el president espanyol, avui l'hem sentit, però sobretot el podrem escoltar aquest dijous al Congrés dels Diputats, on compareix al matí i on segur que marca l'actualitat no només d'aquesta setmana, sinó també de les que vindran.
0: Raül Flores, cap de Política, gràcies, bon dia.
17: Gràcies, bon dia.
0: I ara parlem del món, en la seva amplitud. Sergi Roca, bon dia.
18: Hola, bon dia, Carme.
0: I ho fem parlant de l'Orient Mitjà, perquè tornen els bombardejos, i això és sinònim de més inestabilitat arreu.
18: Sí, mig any després dels primers atacs dels Estats Units i d'Israel a l'Iran, el conflicte té, com dius, ben pocs moments de respir. Ni per a la població iraniana, avui nous atacs, economia cada cop més ofegada a la vegada, ni per la dels països del Golf Pèrsic, avui nous atacs també, en aquest cas de retorn de l'Iran, i economia paralitzada, milers de vaixells encara estancats a la zona pel bloqueig de l'estret d'Hormuz. I el preocupant és que quan mirem l'agenda de la setmana, doncs no veiem ni una cita clara a nivell diplomàtic. Tot està molt, molt aturat.
0: Això sí, de retruc, pot ser un dels temes a tractar la cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai d'aquesta setmana, no?
18: Sí, no es fa a Xangai, el nom sempre és equívoc d'aquesta organització.
0: D'acord.
18: Es diu Organització de Cooperació de Xangai, però és una mena d'OTAN asiàtica, uh-huh, amb la Xina, Rússia, l'Índia o l'Iran com a membres. Es fa al Kirguistan en aquesta ocasió, però això sí, primeres espases, Xi Jinping, Putin, Modi, el primer ministre indi. Per tant, s'espera que, sens dubte, es parli tant de l'Orient Mitjà com també d'altres conflictes al món, com és el d'Ucraïna.
0: I també pendents del Tibet i el Nepal.
18: Sí, perquè hi ha centenars de morts, milers de desapareguts, esforços ingents de les autoritats nepaleses i xineses per salvar encara gent atrapada, que n'hi ha, per exemple, en centrals hidroelèctriques, molts esforços, doncs, en aquest sentit, en una zona molt rica a nivell de recursos naturals, però en què, com hem vist la setmana passada, doncs, els desastres climatològics doncs, hi fan molt de mal, també.
0: Una altra cita important d'aquesta setmana. A Alemanya hi ha eleccions al Land de Saxònia-Anhalt i molta atenció al que pot passar amb l'extrema dreta.
18: Molta, perquè diumenge al vespre sabrem si Alternativa per Alemanya ratifica a les urnes el que diuen les enquestes sobre les eleccions en aquest estat alemany. Li donen com a mínim un 40% dels vots, hi ha enquestes que diuen 43. No seria majoria absoluta, però suposaria doblar el suport popular respecte al 2021. Actualment hi ha una coalició de cristianodemòcrates, socialdemòcrates i liberals. Aquest estiu, però, un dels titulars més cridaners ha estat el del Der Spiegel, pel líder de l'AfD a Saxònia-Anhalt. Ha qualificat Ulrich Siegmund com l'home més perillós d'Alemanya. Veurem què passa diumenge i serem amb en Jordi Regàs, el nostre corresponsal a Alemanya.
0: Això, com deia, serà diumenge, però a França demà arrenca el curs escolar i les xarxes socials són protagonistes.
18: Sí, perquè el govern de Macron aspirava a començar-lo sent el primer país europeu amb l'accés a les xarxes socials prohibit pels menors de 15 anys, però a mitjans d'agost resulta que el Consell Constitucional de França va rebutjar la prohibició perquè considera que és una mesura que, en la seva amplitud actual, vulnera de forma desproporcionada la llibertat d'expressió dels joves.
0: I al Regne Unit, els que arrenquen curs són els polítics. Quins són els objectius?
18: Doncs després d'un primer mes prou plàcid per part del nou primer ministre laborista Andy Burnham, ara tocarà veure com aplica els anuncis econòmics, que és el plat gros principal, i també veure com se li acosta, li trepitja els talons, Reform UK, l'extrema dreta de Nigel Farage, que, per cert, celebra el seu congrés anual a partir de dijous.
0: Sergi Roca, cap d'Internacional. Gràcies, bon dia.
18: Bon dia.
0: Esports. Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. El Barça es reforça abans de rebre el Rayo al Camp Nou. El club blaugrana ha tancat el fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, de 29 anys, fins ara a l'Arsenal. El Barça pagarà al voltant de 10 milions d'euros fixos, més variables. El club el veu com una oportunitat de mercat i és un jugador que agrada Hansi Flick. La seva arribada, però, no descarta la de Julián Álvarez, tot i que molt difícil, la direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. I tot plegat, com diem, mentre el Barça juga avui contra el Rayo a 2:15 al Camp Nou, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. L'objectiu de l'equip blaugrana és sumar la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. A la prèvia, Flick ha parlat de Yamil Yamal.
19: Of course, it's always good when the player is smiling.
20: Sempre és bo que els jugadors somriguin, però no tots els dies són iguals. Jo tampoc somric cada dia. Sé que tothom es preocupa per ell, per com està, per com se sent. L'últim dia va jugar 90 minuts, i per ell també està molt bé. Ja el vam veure en alguna situació al seu màxim nivell. I avui l'entrenament ha estat excel·lent. Hem de donar-li suport i així ho farem.
2: Gavi encara no s'ha entrenat després del cop al genoll que va rebre la primera jornada al camp de l'Elx. El Barça juga avui, ahir ho va fer el Madrid, va derrotar per 4-0 el Màlaga al Bernabéu. És la tercera victòria en tres partits dels de Mourinho. Juan Funes, l'entrenador del Màlaga, va acabar descontent amb els àrbitres, però Mourinho no va voler respondre.
21: No quiero de verdad focalizar en el árbitro porque evidentemente el Madrid gana hoy porque es mucho mejor que nosotros. Personalmente nos tendremos que analizar lo mejor. Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta... Y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
22: No merece comentar.
2: També jugats ahir el Deportivo 3 València 1 i el Celta 0 Atlètic Club 2 al marge del Barça Rayo. Avui també juga l'Osasuna Getafe.
23: 3CAT Info.
2: I en motor, Àlex Palou s'ha proclamat per cinquena vegada campió de l'IndyCar després d'acabar cinquè i desè a les dues proves del Gran Premi de Milwaukee, el penúltim de la temporada, disputat aquest cap de setmana al circuit oval de Wisconsin, als Estats Units. És el cinquè títol de l'IndyCar del pilot de Sant Antoni de Vilamajor en només 6 anys, el quart consecutiu, una fita que situa Palou a només un campionat dels 6 del que té el veterà Scott Dixon i a dos del mític AJ Foyt. Aquesta temporada, quan només falta l'última cursa, Laguna Seca, Palou. De moment, ha sumat 6 victòries i 7 poles en 16 carreres. I encara en motor, però en motociclisme, Marc Márquez torna a entrar de ple la lluita pel Mundial. Després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta de la temporada, el de Cervera se situa segon a 19 punts del líder, Jorge Martín. A Motorland, el podi l'han completat Pedro Acosta, segon, i Marco Bezzecchi, tercer. I encara sobre les dues rodes, numera victòria de la temporada de Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure. El pilot de Piera aquest cap de setmana, el Gran Premi de França, ha superat el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto, ara el multicampió, suma 360 punts, 97 més que Marcelli i 105 més que Busto, quan només en queden 160 en joc. La pròxima cita serà el cap de setmana que ve als Països Baixos. Bou podria assolir ja el seu títol número 40. I acabem en tennis perquè la primera jornada de l'Obert dels Estats Units ens ha deixat ja la primera sorpresa. Novak Djokovic, amb problemes físics, ha quedat eliminat després de perdre en 5 sets contra l'argentí Mariano Nabone. Feia 20 anys que el serbi no perdia la primera ronda d'un gran slam. El quadre femení també ha caigut, fa aquest matí, una altra veterana il·lustre, Venus Williams, en 2 sets.

0: Dilluns 31 d'agost del 2026. Se'ns acaba l'agost. Ha passat una setmana des dels malaurats fets de la matinada de Sant Bartomeu i queda una setmana per a l'inici del curs escolar. I en aquests dies en els quals molts aprofiten per o bé apurar vacances o bé poder esgarrapar dies per fer-ne passat el fort de l'estiu, continuarem en mesura estirant el fil del debat i la reflexió com fan, per exemple, l'Amèlia Gimeno, en Ricard Vicente i l'Eduard Tomàs en tres articles a l'EQ que val la pena llegir amb atenció perquè apunten no només a l'actitud d'aquells joves, sinó a la responsabilitat dels pares, al model cultural i social que s'ofereix als joves i, entre d'altres evidències, l'atac a xarxes i als discursos d'odi amb molts likes, això que es premia o sembla que es vulgui premiar. O si tot això passa perquè impera un bonisme que gira la cara perquè no sap com encarar els problemes importants. Avui en seguirem parlant, però des de l'àmbit polític. Els portaveus dels diferents partits polítics i l'alcaldessa hi diran la seva en una estona. Veníem, com saben tots vostès, de l'inspector en cap dels Mossos d'Esquadra, al Garraf, i veníem també de les apreciacions del regidor de Governació, David Martínez, que va assenyalar que l'Ajuntament es planteja la possibilitat de personar-se com a acusació particular. Mentrestant, benvinguts a la setmana del Festival Dona Art en Femení, de la trobada dels ossos o de la nou nascuda jornada de l'esport inclusiu que tindrà lloc el proper dissabte, dia 5. En un moment ho comentem tot.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Trenta d'agost, avui un dia en què els castellers i les castelleres, per descomptat, que no parlen d'altra cosa del que es va viure ahir a Vilafranca i sobretot d'aquest pilar de nou estratosfèric que acapara titulars de diaris, imatges televisives. En qualsevol cas, abans d'ahir, els castells també varen ser protagonistes a Sitges perquè la jove de Sitges va tancar els actes de la Festa Major, la tercera millor diada de Festa Major igualada amb la del 2012, així ho diu la colla, amb el 5 de 7 descarregat, el 3 de 7 per sota, el 7 de 7 i el Banu de 5, la diada de Festa Major. Avui que comença la festa a les botigues de Sitges. Comença aquest dilluns amb tornejos esportius i s'allargarà fins al diumenge. Les botigues de Sitges celebra la seva Festa Major des d'avui dilluns, dia 31, i fins diumenge amb un programa d'activitats pensat per un públic familiar i de totes les edats. El programa compta amb la col·laboració de la Regidoria de Tradicions i Festes, de la Federació de Veïns de les Botigues i altres entitats, i engloba propostes culturals, lúdiques i esportives que tindran el seu punt àlgid durant el cap de setmana de divendres, dissabte i diumenge. Avui que s'ha fet clar, a les 6:49 i el sol ha sortit a les 7:18 i es fondrà a les 8:27 i es farà fosc a les 9 menys 5 minuts. El dia s'escurçarà 2 minuts i 37 segons, tindrem 13 hores i 9 minuts de llum solar i 10 hores i 50 minuts de foscor. I per començar aquesta setmana, atenció a tots aquells que utilitzin habitualment el carrer Isabel Julià. Tots aquells que, venint del torrent del Llopart, enfilen el carrer Isabel Julià, o bé venint també del carrer Sant Damià. Atenció perquè dilluns 31 d'agost s'inicien les obres de renovació de la xarxa d'aigua del carrer Isabel Julià i els carrers dels voltants. Per tant, tota aquesta setmana, perquè en principi està previst que les obres ja quedin acabades abans de l'inici del curs escolar, tota aquesta setmana es faran aquestes obres de renovació de la xarxa d'aigua. Es comença amb afectació de tall de carrer entre el carrer Antoni Muño i el carrer Emili Picó. Per tant, tot aquest tram de carrer del carrer Isabel Julià estarà tallat al trànsit a partir d'avui, dilluns 31 d'agost. Es preveu deixar lliure l'entrada de l'Escola Barratxina abans del 8 de setembre, inici de l'activitat escolar. Ja ho saben que el carrer és un carrer de molt de trànsit, encara que es talli, evidentment, amb l'entrada i la sortida de les escoles, però ja sempre hi queda un munt de gent, òbviament, les entrades i les sortides, pares i mares. Per tant, aquesta setmana el carrer Isabel Julià estarà, diguem-ne, tallat el trànsit per tot un seguit d'obres vinculades a la renovació de la xarxa d'aigua. El carrer Mas i Font de Vila es taparà el senyal de direcció prohibida per facilitar l'entrada als guals i serà de doble sentit de circulació al tram entre Isabel Julià i Felip Masó. Anem per l'agenda. Primer, l'agenda general, allò que val la pena que es marquin ja a la nevera, perquè estem a punt ja d'encetar el mes de setembre i, per tant, val la pena que ho tinguin més o menys al cap. I després anirem per les qüestions particulars. El Festival Dona, Art en Femení, que aquesta setmana comença al Casino Prado, aquest dimecres, fins al dia 6. Fins al dia 6, fins al diumenge, dia 6, que té, com saben tots vostès, dues figures fonamentals en la cartellera d'aquest festival, dues dones, una gran protagonista de musicals i una altra, Ainhoa Arteta, un dels grans noms de l'òpera espanyola. Els recitals estan gairebé ja amb les entrades esgotades, però en qualsevol cas ho comentem i ho anirem dient. Aquests dos noms que marquen el festival Sitges Dona. Per un costat, Ria Jones, i per un altre costat, Ainhoa Arteta. Però enmig de tot això hi ha un munt d'activitats que començaran, ja us hem dit, el dia 3, però hi ha una prèvia al dia 2, per una banda, amb un projecte fotogràfic d'en Carni Gallardo i Joan Casas, més enllà dels rems, elles, la història d'aquestes dones que han viscut tumors i han viscut radioteràpia, una exposició que posa en valor la bellesa malgrat aquests tractaments mèdics, i la presentació de la novel·la de Gisela Pou, Els tres noms de la Lutka, presentació que moderarà Lídia Gázquez. Això serà el dimecres. I a partir del dijous, la inauguració oficial del Festival Dona. Aquesta setmana, que és la setmana també en la qual començarà la trobada dels ossos, fins al 13 de setembre, fins al diumenge 13 de setembre. Dimarts, dia 8, dimarts de la setmana que ve, inici del curs escolar, a veure com el comencem, perquè saben que continua oberta la possibilitat de vaga, i per tant dimarts dia 8 està per veure com comença el curs escolar. 11 de setembre, divendres, Diada Nacional de Catalunya. 11 de setembre, a les 11, ofrena el monument

Del Carrusel i l'hereu del Prado i del Carrusel aquest també cap de setmana, nit de les pubilles i els hereus al Prado el proper 18 de setembre a les 9 de la nit. Això serà el 18. El 19, la nit de foc, un dels actes més esperats també de la prèvia de Santa Tecla, la nit de foc el dissabte dia 19 de setembre. El diumenge dia 20, l'exhibició dels balls infantils, els versos dels diables infantils, el trasllat de Santa Tecla, i ja ens pontificarem amb Santa Tecla 23. I recordar-los que abans no acabi el mes, tornarem a tenir ple municipal ordinari. Està per veure si n'hi haurà d'extraordinari a partir de la petició que varen fer Junts per Sitges, Fets per Sitges, Partit Popular i el Margalló, però més enllà d'això, el que és segur és que hi haurà ple ordinari el darrer dimecres de setembre, que serà, si no m'erro, el 30 de setembre. Per tant, el darrer dimecres de setembre, ple ordinari. I encetarem el mes d'octubre amb la Festa de la Verema, entre el 2 i el 4, i el Festival de Cinema, que presentarà la seva programació íntegra aquest dijous dia 3. Presentarà el festival la seva programació íntegra i el festival tindrà lloc del 8 al 18 d'octubre. Aleshores, a poc, moltes coses. Moltes, perquè com es nota que estem entrant ja en els dies de retrobada del curs escolar, en aquells dies en què qui més qui menys pot pensar, bé, què faig ara? Què faig? Més enllà de qui ho tingui encarrilat, eh? Però, important, a partir del 2 de setembre, tots aquells que vulguin informació, el Centre d'Adults de Sitges, el Centre de Formació d'Adults, obre tot el seu ventall de cursos per aquest 2026-2027. Hi ha de tot. Diríem que de tot i una miqueta més. Els cursos formals, el curs d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, el curs de preparació per la prova d'accés a la universitat per a persones més grans de 25 i més grans de 45 anys, per si algú que tingui més de 45 anys vol ara, no sabem si dir-ho així, descobrir una veritable vocació i posar-se a estudiar a la universitat, doncs també hi ha un curs de preparació per la prova d'accés a la universitat per majors de 45 anys, els cursos de graduat en educació secundària obligatòria, en els cursos no formals, els cursos d'idiomes, català, castellà, anglès i anglès a nivell de conversa, a més de les parelles lingüístiques que en tantes ocasions ens n'ha parlat la Laura Verdejo, ja en parlarem de tot això, però només els apuntem que parin atenció perquè és a punt de començar el període d'inscripcions. El Centre de Formació d'Adults, que ofereix també els tastets artístics, curs sobre la manualitat en fang, curs d'iniciació a l'sketchbook, curs de joieria creativa, curs de gestió d'arxius fotogràfics familiars. Tenen fotos a casa dels pares i dels avis i les tenen en un calaix o les tenen en una caixa de sabates? Bé, doncs, el Centre de Formació d'Adults també ofereix en aquests tastets artístics un curs de gestió d'arxius fotogràfics familiars, fotografia de supervivència i lettering, això que està tan de moda, les teves lletres en petites obres d'art. Hi ha cursos dedicats a les tecnologies, als tastets TIC, mòbil, Canva, aquest programa de disseny, i també cursos per dominar les competències digitals. I després tenim els tastets culturals. Tot això, Tot això és el que hi ha al Centre de Formació d'Adults. Tastets culturals sobre Gaudí, sobre Sitges des de l'antiguitat fins al segle XV, sobre gimnàs mental i jocs matemàtics, sobre la Guerra Civil a Sitges, sobre meteorologia i astronomia, sobre el massís del Garraf i també sobre una mirada històrica a la geopolítica actual. Tot això és el que ofereix el Centre d'Adults. Qui vulgui més informació, el període d'inscripcions comença aquest dimecres dia 2, del 2 al 15 de setembre, i telèfon de contacte, el de sempre, 93 894 10 48. I qui es vulgui formar perquè necessita tenir feina, aquí van les formacions pels mesos de setembre i octubre del nivell 10, del Centre d'Iniciatives Econòmiques nivell 10. Curs de logística i gestió de magatzem, més carnet de carretoner,
els que porten

dels toros, bé, doncs carnet de carretoner, curs d'administratiu administrativa comptable i curs de cambrer i barista especialista en hostaleria. Aquests són els tres cursos, les noves formacions a nivell 10. Qui vulgui més informació, al telèfon 93 894 4061. 93 894 4061. Obertes també a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol les inscripcions per als clubs de lectura, que n'hi ha una bona colla en català, en francès, en anglès, clubs de lectura per tots els gustos, a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, inscripcions fins al 7 de setembre. Biblioteca Popular Santiago Rusiñol. I tots aquells que necessitin resoldre un problema, un conflicte, o no sàpiguen com sortir-ne d'alguna qüestió d'aquelles administratives que dius és que no sé com arreglar-ho, la síndica de greuges serà a Sitges el proper 16 de setembre a l'edifici Miramar, al carrer de Vallada 12. Per tant, qui vulgui demanar cita, també es pot demanar de manera virtual, però qui vulgui demanar cita presencial, síndica de greuges 900-124-124. 900-124-124. Què més tenim a part de tot això? Què més tenim? Doncs que aquest dimecres, com que és primer dimecres de mes, hi ha portes obertes als museus. Que el dijous, com els comentàvem, a Casa Cupra, al Passeig de Gràcia 109, l'antiga Casa Seat, es presentarà tota la programació del Festival de Cinema de Sitges, del Festival 2026, que començarà el 8 d'octubre. Això serà aquest dijous dia 3, i la presentació s'emetrà també pel canal de YouTube del Festival de Cinema, dijous dia 3. En parlarem aquesta setmana. El dissabte, a Aiguadols, al camp municipal d'Aiguadols, tindrà lloc la primera jornada d'esport inclusiu, la jornada que organitza la Fundació Eusebio Sacristán, aquest dissabte dia 5. I aquest dissabte dia 5, a veure si també en podem parlar amb en Jordi Prat, protagonista d'un espectacle dedicat a Guillermina Mota. La setmana passada que els dèiem, quant de temps fa que no es parla de Guillermina Mota? Els més joves segurament no saben ni qui és, i els que tinguin una certa edat recordaran algunes grans cançons d'aquesta gran cantant, actriu, divertidíssima, amb un do per la comèdia esplèndid. Bé, doncs, a l'Escorxador es presenta Guillermota. Vidal canta Guillermina Mota. Aquest espectacle a les 8 del vespre, aquest dissabte, a l'Escorxador. I aleshores, a part de tot el que hem dit, hi ha el vessant Festa Major Santa Tecla. I recordem, per un costat, que continua oberta el període fins aquest dissabte dia 5, tots aquells que vulguin presentar fotografies al concurs de fotografia de Festa Major que organitza el grup d'estudis sitgetans, que sàpiguen que tenen fins aquest dissabte dia 5 per presentar les fotografies, que hi ha dues temàtiques, el foc i qualsevol altre tema que no sigui foc. Les fotografies s'han de presentar a fotositges.concursos@gmail.com. Però qui vulgui tota la informació, les bases, si encara us ho esteu pensant, fotositges.com, allà trobareu totes les bases del 27è concurs de Festa Major que organitza la secció fotogràfica del grup d'estudis sitgetans. I, més important encara, aquest divendres 4 de setembre, a partir de 6:45 de la tarda, els més menuts de la casa que vulgueu sortir per la matinal infantil en una colla de foc i no teniu el certificat, aquest popularíssim certificat. Aquest divendres dia 4, 6:45, al Miramar, el curs de consumidor reconegut com expert. Bàsicament, aquest curs que us facilitarà poder manipular pirotècnia infantil, evidentment, a la matinal de Santa Tecla. Només cal que us inscriviu al web de la Festa Major, www.sitgesfestamajor.cat, i a partir d'aquí assistir al curs. Del curs en sortireu amb el certificat i aleshores apuntar-vos a la matinal infantil. Tots aquells que sortiu amb gegants, cabeçuts o amb bestiari que no tira foc, ja us podeu inscriure directament a la matinal infantil de Santa Tecla al web de la Festa Major, sitgesfestamajor.cat. Per tant, important aquest divendres el curs de manipulador de foc
que és indispensable, absolutament indispensable, per a tots aquells que surtin en colles de foc, siguin portants del drac o siguin timbalers que van al costat de les colles de foc. Encara que siguis timbaler, també has de participar d'aquest curs de consumidor reconegut com expert, aquest curs de manipulació de les colles de foc.

0: 9 i 19 minuts. Els dèiem a l'inici del programa que anirem ara, d'una forma reposada, conversant amb portaveus dels diferents grups polítics municipals i també amb l'alcaldessa sobre els fets de fa una setmana. Ha passat una setmana, per tant, entenem que després també de parlar amb l'inspector en cap dels Mossos, amb el regidor de Governació, ara hi ha també possibilitat de fer un balanç, allò mínimament reposat, una setmana després. On ens havíem quedat? Ens havíem quedat amb les reflexions de l'inspector en cap dels Mossos d'Esquadra, o Garraf, Antoni Fernández Santerres. Reflexions. Primera, el que va passar a Sitges no havia passat mai en la història de gairebé 20 anys de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Segon, a més de tractar-se d'uns actes de violència gratuïta, ara es pot parlar del concepte de violència recreativa, una forma de violència gratuïta on hi juga molt la vanitat individual exposada a les xarxes socials. Tercer, amb l'investigació oberta es pot dir que tots els que varen participar en aquells actes de fa una setmana eren joves, però no tots eren menors. I que hi ha hagut també testimonis que han pogut identificar nois de Sitges. Per tant, compte amb utilitzar l'argumentari que tots són de fora o molts són de fora. Cinquè, no es va identificar, he dit cinquè, quart, millor dit, no es va identificar ni detenir ningú la mateixa matinada, perquè la prioritat era recuperar la pau al carrer, garantir que ningú no prengués mal i que la festa major pogués continuar. Cinquè, els Mossos han obert diligències per un delicte de desordres públics que té una tipificació penal que estableix penes de 6 mesos a 3 anys de presó. Sisè, la investigació es centra, ara, en identificar el màxim de persones possibles a través dels documents i els testimonis. Els Mossos conviden a que tot aquell que pugui tenir informació que la faci saber. Setè, el cap dels Mossos assegura que ningú quedarà impune i que si algú se sent responsable per haver participat en els fets d'aquella nit, que ho confessi perquè es pot tenir en consideració a l'hora de rebaixar la pena. Vuitè, el dispositiu estava perfectament dimensionat d'acord amb la història d'estadístiques delinqüencials de Sitges, però és evident que els fets viscuts plantegen nous escenaris de planificació en el futur que hauran de tenir en compte aquesta nova tipologia delictiva. Nové, darrere de tot plegat, també ho va dir l'inspector, hi ha un problema social, hi ha un fet social, hi ha una crisi de valors que ens interpel·la a tots, començant probablement pels pares. I desè, i final, confiïn en els Mossos d'Esquadra. Això per part de l'inspector en cap dels Mossos d'Esquadra. I després tindríem l'altra derivada que va apuntar el regidor de Governació, David Martínez, dient que l'Ajuntament es planteja presentar-se, personar-se com a acusació particular en aquest cas. L'endemà d'aquests fets, i probablement el grup polític que més n'ha parlat a les xarxes sobre aquest assumpte, ha estat el Partit Popular, amb un comunicat intens sobre els altercats de la Festa Major. El Partit Popular assenyalava el que considera inseguretat a Sitges i la pèssima resposta del govern municipal. I a la vegada demanava, exigia, la resposta o les explicacions immediates del regidor David Martínez. El Partit Popular, així ho deia la nota de premsa, exigeix explicacions immediates al responsable de seguretat de l'Ajuntament, David Martínez, després dels greus incidents registrats durant la Festa Major. La diputada del Partit Popular al Parlament i portaveu del partit a l'Ajuntament, Eva García, va ser contundent: no podem normalitzar que una batalla campal alteri un dels actes més importants de la Festa Major. Els sitgetans mereixen poder gaudir de les seves tradicions amb tranquil·litat i seguretat. A les xarxes socials, el Partit Popular, com també en aquesta nota de premsa, es fa tot un seguit de preguntes. Quin era el dispositiu de risc previsible planificat per la matinal? Quants efectius operatius de la policia local i els Mossos d'Esquadra estaven previstos? Quines mesures de coordinació intercossos s'havien establert? Quins protocols i procediments d'actuació havien estat comunicats? I quina previsió específica s'havia fet davant del risc de conflictes i concentracions multitudinàries? Regidora Eva García, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia, Vicent.
0: Comencem pel començament. Quan us veu assabentar d'aquests fets, quina va ser la vostra primera reacció?
1: Bé, doncs aquella matinada del dia de Sant Bartomeu, el mateix dilluns a la matinada, vam començar a rebre doncs, missatges a través de del WhatsApp, de les xarxes socials, on s'alertava ja de la situació que s'estava malauradament vivint en el passeig i en carrers propers al passeig, i per tant doncs, aquí vam començar a preguntar, a interessar-nos per quina era la situació, i fins al dia d'avui, Vicenç, perquè tu ho explicaves molt bé, si em permets, vaig avançant a l'explicació. Tot just fa una setmana d'aquests terribles fets que es van produir durant la Festa Major i encara no tenim cap explicació per part del govern municipal. Més enllà d'una petita trobada que vam tenir, que va durar aproximadament 4 o 5 minuts, el mateix dia de Sant Bartomeu al matí, doncs, justament quan anàvem cap a l'ofici, doncs vam tenir una petita trobada doncs, amb el cap de Mossos d'Esquadra i amb el cap de la policia local, on ens va explicar el que realment ja sabíem que havia passat feia poques hores, no? Però a hores d'ara, després d'una setmana que es produïssin aquests fets, no tenim encara cap explicació ni de l'alcaldessa, ni tan sols tampoc, i és molt greu, del regidor de la policia, del regidor David Martínez, no? Per tant, jo crec que això és el més greu. Crec que hi ha dos temes que ens hem de preocupar. En primer lloc, i com no pot ser d'una altra manera, Vicenç, l'actuació tan violenta que van tenir desenes de joves durant aquesta matinada de la Festa Major. Això jo crec que ens ho hem de... Bueno, ens interpel·la, com tu deies, com a un fet social que hem d'analitzar què està passant en aquesta societat. Però en segon lloc, i no menys important, la enorme preocupació que tenim per la incapacitat d'aquest govern municipal per posar-se al davant d'aquesta crisi sense precedents, no? Perquè ara sabem, sembla ser que han dit doncs a la ràdio, perquè els heu entrevistat, que es plantegen personar-se. O sigui, és que no s'ho han de plantejar, és que això ja hauria de ser, diguem-ne, doncs això ja hauria d'estar fet. Ha passat una setmana, tampoc entenem com és que no hi ha gent ni tan sols identificats, perquè és veritat que aquella nit de la policia local, que des d'aquí vull tornar a donar el nostre suport absolut tant a la policia local com a Mossos d'Esquadra, però aquella nit la policia local estava completament desbordada, però tots hem vist imatges on la policia va reduir a persones, a violents, a aquest tipus d'individus que van actuar d'aquesta manera, i ens estranya molt, ens sorprèn que no hi hagi ni tan sols cap identificat, no? Però, com deia, ha passat una setmana, no tenim cap notícia, cap ni una, ni per part de l'alcaldessa, del regidor de la policia. I això és molt greu, és encara més greu que el que va passar.
0: En aquella reunió ràpida abans de l'ofici, regidora, es va establir algun compromís? Veu fer alguna petició amb veu alta, d'alguna manera? Bueno, es va quedar d'alguna forma?
1: Sí, per part dels regidors de l'oposició que hi érem en aquest moment, en aquella petita trobada, peu dret, tres, quatre minuts que doncs, se'ns va explicar, doncs sí que els regidors de l'oposició vam fer quatre preguntes, si hi havia identificants, si s'havia detingut algú, ens van dir que no, el cap de Mossos d'Esquadra ens va dir que no hi havia cap detingut ni cap identificat, i que en funció de com anessin les investigacions, doncs s'actuaria d'una manera o d'una altra, però això per part de la policia. Però per part de l'Ajuntament no sabem absolutament res després de més de 7 dies. No? Per tant, això és gravíssim. Repeteixo, el regidor de Governació, el regidor David Martínez, ni està ni se l'espera, perquè ja ningú espera res d'aquest senyor, i tornem a preguntar-li quin era l'operatiu policial previst, quin era el dispositiu que sabia que estaven, doncs, que hi havia previst per aquella nit, perquè no era una nit més normal de Festa Major. S'havien produït determinats actes també violents feia uns dies, no només a Sitges, sinó també a d'altres municipis, que indicaven que potser, probablement, podia passar alguna cosa, i per tant, tornem a demanar-li al regidor quin era el dispositiu que hi havia previst, perquè no ho sap. Jo vull recordar, Vicenç, que a l'últim ple municipal jo personalment li vaig preguntar, abans, molt abans de la Festa Major, un mes abans, li vaig preguntar al regidor David Martínez que quin era l'operatiu que tenia previst per aquell dia, per aquella nit, per aquell cap de setmana, quines ordres polítiques s'estaven donant a la policia, i no em va saber contestar, perquè és que no ho sap, perquè tenim un regidor que, repeteixo, ni està, ni se l'espera, ni s'entera. Perquè ho hem vist, ho estem veient després d'una setmana.
0: Entenc que aquesta setmana Ningú us ha comunicat res tampoc per telèfon, ni heu pogut, o no sé si heu volgut o d'alguna manera trucat a algú perquè us poguessin dir alguna cosa, o no hi ha hagut cap mena de comunicació tampoc, eh?
1: No, en absolut. De l'Ajuntament no sabem absolutament res. La informació que tenim doncs, és perquè tots coneixem persones properes, potser doncs, a un cos de la policia o un altre, i per tant hem pogut preguntar i hem pogut saber doncs, alguna mm-hmm. cosa. Doncs, que... Però oficialment, per part de l'Ajuntament, silenci sepulcral. I això és molt greu, Vicenç, no és cap broma. O sigui, la imatge que es va donar de Sitges aquella matinada de que això és la ciutat sense llei, jo crec que això és gravíssim i repeteixo, no tenim un govern municipal que es posi a davant d'aquest conflicte i prengui mesures i prengui decisions i dongui la cara i expliqui què és el que va fallar, què és el que es va fer bé i què és el que s'ha de fer perquè no torni a passar mai més.
0: Una darrera qüestió, regidora, perquè heu deixat clar ja una de les qüestions que us haguéssim formulat, si enteniu que l'Ajuntament s'ha de personar com a acusació particular, és evident que ja heu dit que sí, però aquesta que, diguem-ne, més general, que apela segurament a moltes raons i a moltes causes, com creieu que es pot arreglar una qüestió d'aquestes?
1: El problema és haver permès que haguem arribat en aquesta situació, perquè doncs, de tothom és conegut que a Sitges passen moltes coses i ningú pren decisions. Jo crec que fins i tot hi ha ordres per no actuar davant de determinades situacions. I no em refereixo en aquest cas, em refereixo a d'altres anteriors. Jo personalment he preguntat 200.000 vegades sobre el Top Manta. Els Top Manta, doncs, que campen a Sus Anxes, no? com diem, pel passeig i ningú pren mesures. Jo ho he preguntat moltes vegades. Se'm diu que no és veritat, que no n'hi ha tants i que, bueno, escolta'm, només es posen una estona a la setmana. No. Malauradament estem donant la imatge de que a Sitges es pot fer qualsevol cosa i que aquí no passa res. Hauria d'haver-hi un dispositiu policial amb mà dura, amb mà ferma i que actués de manera contundent i no haguem de tornar a tenir una situació, malauradament, com la que vam viure la matinada de la Festa Major.
0: 9:31, Eva García, portaveu del Partit Popular. Gràcies.
1: Gràcies a vostè.
0: Gràcies, adéu-siau, bon dia.
1: Adéu.
0: Publicava Fets per Sitges el dia de la Festa Major aquest comunicat a xarxes socials. Des de Fets per Sitges condemnem rotundament els greus incidents i les actituds violentes que s'han produït aquesta matinada a Sitges després de la nit de Festa Major. La violència, les destrosses i els comportaments incívics no poden tenir cabuda en una celebració que és de tots i totes. Volem expressar el nostre suport als agents de la policia local i dels Mossos d'Esquadra, així com al SEM, als serveis de neteja i a totes les persones que han treballat per recuperar la normalitat i garantir la seguretat. També volem reconèixer especialment les colles i la Comissió de Festa Major per la seva responsabilitat i comprensió davant d'una situació excepcional. Sitges mereix celebrar-se amb orgull i respecte. Doncs ha passat gairebé una setmana. Nacho Rubí, bon dia i bona hora.
2: Molt bon dia, Vicenç.
0: Alguna reflexió sobre el que es va viure, el que heu pogut escoltar, el que heu parlat segurament amb molts sitgetans i sitgetanes?
2: Bueno, pues m'imagino com la gran majoria dels sitgetans, no? I sitgetanes, que al final, tristor, no? Pel decebuts de com estem anant com a societat, no? I realment, pues, un punt, com heu parlat més d'una vegada, s'ha parlat més d'una vegada, un punt d'inflexió, no? Que està passant, cap a on anem, i lamentablement són uns incidents que ens avergonyeix, que a mi m'entristeixen molt. M'entens? I que ens afectin tan directament a la Festa Major, pues és una cosa que, bueno, pues molt dolgut.
0: Com creieu que es pot resoldre això? O com creieu que s'ha d'encarar això? Tant des del punt de vista, si voleu, ciutadà, com des del punt de vista de l'Ajuntament com a institució?
2: Nosaltres, o sigui, jo faria que la gent escoltés l'entrevista que vau fer l'altre dia al senyor inspector dels cossos de Mossos d'Esquadra, perquè veritablement és una entrevista on et deixa clar molts punts de vista des del punt de vista policial i sobre com es pot actuar, com es va actuar sobre aquella nit. I aleshores, segurament, moltes de les coses que estem sentint, que estem parlant, que la gent està dient, realment jo els convidaria que escoltessin aquesta entrevista perquè segurament canviarien una miqueta l'actitud i serien una mica més reflexius amb aquest tema, no? Uh-huh. Això a nivell policial, a nivell d'institució, bueno, pues, a nivell d'Ajuntament jo penso que la comissió evidentment va estar en el seu lloc, evidentment es deuen als serveis d'ordre públic i evidentment tenim un Ajuntament que tampoc no és que estiguin en el seu millor moment, no? Tenim un regidor que nosaltres hem sigut molt crítics amb la seva feina i el seu lideratge al front de governació, i després tenim una alcaldessa que, bueno, que no està tan bé passant els seus millors moments. Per tant, a nivell institucional jo crec que hauria de fer un pas més, no? I donar força als cossos i seguretat i als que entenen del tema, més que a nivell municipal. I nosaltres l'únic que hem de fer a nivell municipal és posar-nos a la seva disposició, perquè realment, escoltant l'entrevista de l'altre dia del senyor inspector, crec que estan pel bon camí.
0: O sigui que el senyor Fernández us va convèncer de totes.
2: Molt, perquè jo hi posaré el baremo com a moltes cases de molts sitjatans, no? Jo, primer, el que vaig dir, aquests són uns fills de la grandíssima puta, es tenien que haver tallat les mans tirant les ampolles, i a casa cadascú els vam jutjar, els vam prejutjar i els vam sentenciar, no? Aleshores, tret d'això, si fas una petita reflexió sobre com ho veuen els cossos policials, el com, el per què i com va anar tot, realment, encara que ens costi creure, si siguem coherents, vam fer una bona actuació policial. El que passa que en aquell moment, gent com jo, que som de Sant Calenta, jo hagués anat allà, m'hagués dit, hòsties, amb aquests nanos, els hagués agafat del coll i els hagués enfonsat en mar, segur. Però realment, l'actitud que va tenir els Mossos d'Esquadra és molt coherent, com ho van fer, com ho van tractar, i penso que aquest, ens agradi o no, a simple vista, penso que és el camí que hem de seguir.
0: Una qüestió final. Creieu que l'Ajuntament s'hauria, en el cas que es produeixi, com sembla que va, d'alguna forma, explicar d'una manera molt, molt oberta l'inspector un procediment judicial, l'Ajuntament creieu que s'hauria de presentar com a acusació particular?
2: Això és un tema complicat, perquè jo entenc que si això està ja en fase d'instrucció, segons va comentar l'inspector, i això trigarà uns mesos. Jo penso que primer s'ha de veure l'evolució dels informes, s'ha de veure quines conseqüències, el què, el com, qui, quan, i aleshores a partir d'aquí jo penso que ja es parlaria, perquè aquí tothom ens posem moltes vegades amb les posicions més populistes. Jo penso que hem deixat de treballar primer a la policia, i després amb els jutges. I aquí entre nosaltres, com a acusació popular, és molt populista, però jo no sé si realment és efectiva i si nosaltres hem d'emplear recursos públics en aquests casos, quan veiem que, diguéssim, l'acció de la policia, i evidentment, si troben, com va dir l'inspector, els indicis, i tota aquesta història poden tirar cap endavant, que el mateix sistema judicial ja agafi el seu recorregut propi.
0: Nacho Rubí, gràcies.
2: A vosaltres. Bon dia.
0: Per tant, tenim el regidor David Martínez, portaveu de Sitges Grup Independent, que ens va dir el divendres que l'Ajuntament es planteja per sonar-se com a acusació particular. Han escoltat Eva García, la portaveu del Partit Popular, que diu obertament que l'Ajuntament no és que s'ho plantegi, sinó que hauria de presentar-se com a acusació particular. I hem escoltat també Nacho Rubí, portaveu de Fets per Sitges, assenyalant una certa prudència en aquest sentit fins que la investigació no estigui una miqueta més avançada. Continuem. Saludant Elena Alonso, la portaveu del Margalló. Elena Alonso, bon dia i bona hora.
3: Molt bon dia, com estem?
0: Quan veus saber el que va passar fa una setmana, la matinada de Sant Bartomeu? Com ho veus saber i com, sobretot com veus reaccionar quan veus saber el que veus saber?
3: Mira, jo em vaig assabentar l'endemà a través de xarxes i a través també de missatges que altres companys meus a l'oposició em van escriure, perquè jo personalment estava a Kansas i fins i tot estava fora de Sitges, amb la qual cosa, si no arriba a ser per aquest motiu, jo m'hagués assabentat potser pels mitjans de comunicació, perquè va sortir per TV3 i va sortir, penso que també, per Telecinco.
0: Per tot arreu, vaja.
3: Sí, per tot arreu, malauradament, vam ser notícia per això. Em vaig enterar així, em vaig assabentar així, amb la qual cosa jo et puc fer un petit discurs, no com a persona que va estar allà, lògicament, tampoc van estar els meus companys amb el joc dels fets, però sí que els van patir, perquè la matinal es va haver de retassar i bueno, va tenir conseqüències en canviar-se l'itinerari, etc, etc.
0: Quan veu veure les imatges, què veu pensar?
3: Ostres la que s'està liant. Ostres, què ha passat? Això no és normal. És el primer que vaig pensar. Què és el que ha fallat, si és que ha fallat alguna cosa? Què està passant a Sitges? Però és que, malauradament, és Sitges, però són altres poblacions, no és només a Sitges. Sí que és cert, i per el que diuen i en comenten també amics i companys, que també hi havia bastanta gent que era del nostre municipi, que és de la nostra vila. Però jo crec que això també ve per un efecte crida i a través de xarxes, on no sé com aquesta gent arriba a fer aquestes coses. Jo no sé si és perquè després ho volen penjar i posar-se la medalla de mira lo xulos que som i el que fem, que reconem a la policia. No sé com s'arriba amb això. Però sí que és cert que van ser com 200 persones i això és impensable.
0: Veu tenir l'oportunitat d'assistir a aquesta mena de reunió abans de l'ofici? No, però
3: no,
0: suposo que em veu ser informada d'alguna manera, no?
3: No, a mi se'm va informar a través d'un correu electrònic.
0: Sí.
3: Jo vaig comentar, perquè en un principi deien que es faria una junta extraordinària de portaveus, jo vaig anunciar al xat que tenim de portaveus que jo estava fora i que, bueno, que esperava que se m'habilités algun canal tipus Zoom, Meet, Teams o alguna cosa per poder estar connectada. Vaig rebre també un missatge de la regidora a mi i a tothom dient que al final no es feia aquesta extraordinària de portaveus i que s'informaria. Vaig tornar a dir també a la regidora que, sisplau, que algú em digués alguna cosa i ningú em va contestar.
0: Per tant,
3: o sigui que no vaig tenir notícia. Sí que és cert, i també ho vull dir, que no sé si va ser abans de l'entrada o sortida d'ofici, l'alcaldessa em va enviar un àudio dient que ella mateixa m'informaria i així va ser. Després em va informar.
0: Una
3: reunió que havien tingut amb Mossos.
0: Sí. Al llarg d'aquesta setmana heu tingut alguna altra mena d'informació o n'heu pogut parlar amb algú?
3: Jo he parlat amb els meus companys, he parlat amb veïns, he parlat amb gent, fins i tot de mitjans de comunicació que m'havien trucat, i a tot els he comentat el mateix. A veure, jo crec que aquí, jo no faré ara un discurs parlant de seguretat, perquè jo no sóc especialista en seguretat, amb la qual cosa ara dir què és el que s'hauria d'haver fet o no és molt fàcil i molt senzill, i més, ja et dic, quan un no és especialista, per això estan els cossos de seguretat, que reuneixen abans i que elaboren el dia a dia del que serà això. Però sí és cert que aquí a Sitges, com a policia local, ens falten efectius. No tenim, o sigui, aquí en un total tenim més o menys 80 persones, 80 policies, vale? Que hi ha uns 6 grups operatius. D'aquestes 80 persones, aproximadament 6 o 7 estan a segona activitat. En carrer, no treballen per les nits, estan més en funcions de telèfon, administratives, etc. I al carrer hi ha, descomptat, inspectors, tal, aproximadament unes 50 persones. D'aquestes 50 persones hi ha vacances, hi ha baixes, etc, etc, amb la qual cosa efectius no en tenim. Ara sí, s'obriran unes...
0: places?
3: Sí, exacte, perdona.
0: No, passa res, home.
3: Unes convocatòries per un total penso que són de 13, 6 més 13. Bueno, aquestes convocatòries arriben molt tard. I si continuem amb l'entrevista que se li va fer a l'inspector dels Mossos d'Esquadra, l'inspector Santervàs, que va dir que de l'any passat amb aquest, l'any passat van rebre aproximadament unes 13 trucades el 112, sí, el mateix dia a Sant Bartomeu, per coses, per aldarulls més o menys greus que podien haver passat. I que fins la matinada, fins les 4 de la matinada, només havien rebut 4 aquí. Mm-hmm. Llavors la meva pregunta és, si els Mossos d'Esquadra, tal com ell diu a la seva entrevista, va reforçar, a través del Ministeri de l'Interior, bueno, sí, de Governació, etc., un 30% dels seus efectius, només per aquesta nit, entenc que és per l'al·luvió de trucades que van tenir l'any passat, perquè no s'ha fet això en policia local? Perquè no s'han incrementat? Perquè la policia local, en aquest cas, no té ni tan sols material antidisturbi que pugui tenir el cotxe? És que no tenim res, que tenim una policia local que, perdona l'expressió, però és que van a cuerpo descubierto. I aquests senyors són els primers que ens han de protegir, són els primers que han d'estar ben uniformats i amb material al cotxe i ells mateixos. Si no ho tenen.
0: És a dir, si entenc el raonament, enteneu que de la mateixa manera que els Mossos, òbviament, per la dimensió que té el cos de Mossos d'Esquadra, en un moment donat poden demanar reforços i els reforços arriben d'immediatesa, la policia local
3: Exacte.
0: Hauria de tenir la capacitat, o com a mínim els mitjans,
3: Exacte.
0: Per poder
3: Exacte.
0: Aturar d'entrada situacions...
3: Exacte.
0: D'acord.
3: Exacte. Ja des de l'inici, però no només en casos puntuals, com Sant Bartomeu, ara ens vindran les festes de Santa Tecla. No, aquests senyors policies que estan per protegint-se i per cuidant-se són els primers que han d'estar protegits ells. I no ho estan, perquè els hi falta material, els hi falten dotacions. I això és el primer que hem de fer.
0: Mm-hmm. Dues qüestions finals. Una, la que anem preguntant també a tots els portaveus. Creieu que l'Ajuntament s'hauria de personar com a acusació particular en aquest cas?
3: Uau, quina pregunta. Jo crec que hauríem de deixar veure com van les detencions, si és que hi ha, quin recorregut té, i no sé si és el cas de destinar més cèntims de l'Heraldi Públic en un altre cas, però bueno, jo crec que és un tema que s'hauria de parlar, jo crec que és molt d'hora ara per decidir si entrem com a causa o no entrem com a causa.
0: Doncs la segona pregunta no és que sigui més fàcil, perquè en algun moment us heu plantejat, com segurament molts a casa seva, com s'arregla això? Això que hem viscut, això que ha preocupat a tanta gent?
3: Pues no sé com s'arregla. Et refereixes a nivell
0: Exacte, sí, sí, els fets en si, si us ha portat alguna reflexió de dir, bé, ha passat això, evidentment ho hem viscut, i això com s'arregla de cara al futur?
3: La veritat és que no sé, des del moment que això passa és que alguna cosa malament estem fent tots. Des de casa fins a arribar als col·les, fins a arribar al carrer. Alguna cosa s'està fent malament. Com es pot solucionar això? No ho sé. De veritat és que no ho sé. S'ha de parlar, s'han de fer cursos, s'ha de conscienciar el jovent dels problemes que hi ha, d'aquestes crides que hi ha per xarxes. Sobretot s'ha d'informar i se'ls han de donar eines perquè ells puguin esbrinar i, sobretot, poder discernir quan una cosa és certa i quan no. Mm-hmm. I aquí el que falta és, també, moltes vegades, voluntat de posar-se en allò. Vale? Els nens, els joves, ens han superat a tots en xarxes socials, en fer servir els ordinadors i en tot. Mm-hmm. I de vegades ens trobem que, bueno, que ens passa una miqueta la mà per la cara.
0: Voleu dir que accedeixen a missatges i accedeixen a continguts?
3: Que nosaltres no tenim l'abast, és que no sabem ni on els podríem trobar, aquests missatges. Mm-hmm. I això s'hauria de fer un control molt, molt exhaustiu i molt fort.
0: Uh-huh. Les reflexions d'Helena Alonso del Margalló. Helena Alonso, gràcies.
3: A vosaltres, com
0: gràcies.
3: Sempre.
0: Gràcies. Adéu-siau, bon dia. Gràcies.
3: Adéu, adéu. Adéu.
0: El Sobaran diu, primer dia, ens agrada propiciar reflexions, com diria aquell, amb ordre i coneixement, amb calma, que tothom es pugui expressar, però és que ens sembla necessari perquè, evidentment, ha passat una setmana. I parlar d'aquestes coses, diguem-ne, sempre és més bo que dolent, segur. Abans que no parlar-ne, val la pena parlar-ne i que tothom pugui dir la seva, com els comentàvem, amb ordre i coneixement. L'endemà d'aquests fets, Vox publicava També una nota de premsa llarga dient Vox denuncia la manca de previsió davant dels greus disturbis de la Festa Major de Sitges. Entre altres coses, en aquest comunicat es recollien opinions del regidor de Vox, José Antonio Gilabert, dient, entre altres coses, el nostre reconeixement i suport absolut als agents que durant la matinada del diumenge o dilluns varen haver d'enfrontar-se a una situació d'extrema violència. El que no podem acceptar és que els qui tenen la responsabilitat de garantir la seguretat esperin a que esclati una batalla campal per mobilitzar els mitjans necessaris. Vox, que diu, entre altres coses, i José Antonio Gelaber, que això no era un incident imprevisible, que això no es pot despatxar com un incident imprevisible. Sitges ja ha viscut problemes d'aquestes característiques i sabem perfectament que determinats horaris i concentracions requereixen dispositius reforçats. Si el risc és conegut, el dispositiu ha d'estar preparat abans que comencin els disturbis, no després. Gelaber va recordar que Vox va portar al ple municipal del passat mes de juliol una proposta d'acord per potenciar l'activitat policial de repressió activa de la delinqüència per part de la policia local. I en aquest sentit, el partit reafirma que porta temps advertint que la seguretat ha de ser una prioritat. Els greus esdeveniments d'aquesta Festa Major tornen a demostrar que no podem baixar la guàrdia ni escatimar recursos en seguretat. El comunicat assenyalava finalment que Vox ha reclamat, en línia amb la petició del sindicat CIP-FEPOL, que revisi el dispositiu policial desplegat durant la Festa Major i es depurin les responsabilitats que corresponen per evitar que una situació similar es torni a repetir. José Antonio Gilabert, bon dia i bona hora.
4: Bon dia, Vicenç.
0: Una setmana després, quina reflexió teniu del que va passar fa una setmana?
4: Miri, diverses qüestions aquí. En primer lloc, des de Vox Sitges, hem estat molt ferms i hem presentat 4 mocions durant tota aquesta legislatura respecte a la seguretat de Sitges. La primera va ser a l'octubre del 2023, que precisament ja parlava de l'ampliació dels membres de la policia local, així com el seu equipament. El gener del 2025, que era respecte a la persecució dels delictes i la personació en els procediments, la mateixa es va fer amb la modificació que es va fer de la llei 1/2026 del 8 d'abril, que també per personar-se en els procediments, sobretot els de furts que afecten la població de les Sitges, i l'última que van presentar el juliol del 2026. Jo crec que era de lo més adient. Per què? Perquè en realitat el que tenim de tindre és una policia preparada, amb les dotacions suficients, i que faci el que té de fer la policia. I la policia, com diu tota la tècnica policial, el que es tracta és de dissuadir, reprimir i després detenir a les persones que cometen delictes. Jo he parlat amb diversos policies. De fet, aquesta última moció va sortir de converses que vam tindre a diversos policies locals, perquè no solament amb policies locals de Sitges, sinó també a policies locals de Barcelona. I em diuen, precisament, i han escoltat a la senyora Elena Alonso, que els policies locals de Sitges, molts troben que va ser molt desafortunada, per dir-ho d'una manera suau, les intervencions que van tindre tant el PSC com la regidora no escrita Elena Alonso en representació del Margalló, perquè no van ser conscients del problema que tenim i el que van fer és criticar la proposta d'acord. Estem en una situació a Sitges que, si vostè agafa totes les dades, perquè l'inspector en cap de Garraf va fer unes intervencions i va parlar dels delictes,
0: sí.
4: Pot ser que n'hi hagin baixat. No el que diu ell, no el que diu ell, però sí que és cert que han baixat, en realitat, en el que va d'any, gairebé un 6,5%. Però és que Sitges es troba a la cinquena o sisena població que a Sitges, de Catalunya, es cometen més delictes per cada 1.000 habitants. De fet, a Sitges estem amb 85 delictes per cada 1.000 habitants. Dit això, respecte als fets que van succeir a la nit abans de la matina, era previsible, que fins i tot es va poder veure ja pel matí, tal com va dir la regidora Eva Martín, tant com va dir els bombers de Sitges. que cada vegada n'hi ha més tipus de delictes que comet gent molt jove, creant el deluig. I tal com va dir la regidora Eva Martín, ja aquell mateix matí ja va veure dos nois que estaven totalment borratxos. És veritat que si vostè veu els vídeos, és gent molt jove i que ho fa quan ja ha acabat tot. Que aquí ja es tindria de fer una reflexió. La reflexió és, abans, que vostè també una qüestió que vostè va apuntar amb l'entrevista que va tindre amb l'inspector, la va apuntar a vostè, Vicenç. Uh-huh. És veritat que abans es tenia de fer compatible quan la gent sortia dels bars i de les discoteques, sí. Recordes, i que coincidia...
0: Amb la sortida de la matinal, sí, sí.
4: Amb la sortida de la matinal. I és veritat. El que passa que sí que és veritat que hi havia molta gent que es derivava cap a les discoteques. Uh-huh. I que tot es feia molt més escalonat. Aquí el que ha passat és que a les 4 de la matinada el que vam tindre de tot, o sigui, al carrer de l'1 de maig, vam tindre també discoteques que ara cada vegada anien menys a Sitges i al concert del passeig. I de repent, zero. Se va acabar tot. Tot. I n'hi ha una qüestió, i aquí sí que ho tinc de dir, que jo crec que l'inspector va dir... Bueno, va ocultar una situació que es va produir. Quan es van desallotjar els bars musicals...
0: Sí.
4: No? Que diuen?
0: Sí.
4: La unitat del Sarro va abandonar Sitges. O sigui, i això, això és un comunicat que ha fet els sindicats de la policia local de Sitges, que van dir que un dispositiu va finalitzar sense incidents rellevants. Un cop finalitzada la seva funció, la unitat ARRO va abandonar Sitges. Uh-huh. I després, clar, quan no havia suficients membres de la policia, tant de Mossos d'Esquadra com de policia local, que la policia local de Sitges, necessitem reforçar-la, tal com vam presentar nosaltres a la moció del mes de juliol, doncs no tenien els suficients efectius per fer front a la situació en què estaven visquent.
0: Per tant, entenc, regidor, que d'entrada sou dels que plantejaríeu o creieu que es podria parlar una vegada més d'allò que es feia antigament, de l'empalmada fins a les 6 del matí, de propiciar que hi hagi activitat fins a l'inici de la matinal per evitar que quedi gent sense interessos particulars al carrer durant dues hores, des que acaba la revetlla, des que tanquen els bars musicals i les discoteques fins a l'inici de la matinal, per exemple?
4: Això seria una qüestió que es tindria de valorar. O com a mínim, que el concert del passeig acabés abans del tancament dels bars.
0: D'acord.
4: Perquè es derivaria la gent cap al carrer 1 de maig i és molt més fàcil fer una acció d'aquest tipus en un carrer, dic per tècnica policial,
0: sí.
4: un carrer tancat que amb el passeig o amb qualsevol indret que sigui obert.
0: Per tant, sobreentenc també, a partir del que ens heu comentat, que considereu el dispositiu policial insuficient aquella nit, malgrat que l'inspector dels Mossos d'Esquadra digués que estava perfectament dimensionat d'acord amb la realitat estadística de la delinqüència a Sitges.
4: Sí, és evident, és que no ho dic jo. És que el que va passar perquè el dispositiu era insuficient i perquè després també tenim de saber per què se'n va anar al Sarro quan van acabar el concert i quan es va desallotjar al carrer del Pecat.
0: Uh-huh. Entenc que veu ser present en aquesta petita reunió que es va fer abans de l'ofici de la Festa Major. En veu treure personalment alguna conclusió d'aquella reunió?
4: No, no vaig treure cap conclusió. Sí que vaig estar present. Uh-huh. Conclusió no vaig treure cap. De fet, els que es van donar certes explicacions va ser el representant qui era dels Mossos d'Esquadra, així com el representant que n'havia de la policia local, que ens van explicar com n'havia anat la matinada. Però tampoc ens van donar gaires explicacions de com estava confeccionat el dispositiu, quines mesures se n'havien pres. Es van explicar que havia sigut el dispositiu que era el de tots els anys. De fet, el que ens expliquen des de la policia local és que era el dispositiu de tots els anys. El que passa és que, clar, Sitges s'ha canviat molt. Quan vaig escoltar l'inspector des del 2007, fins ara mai havia hagut cap tipus d'aquests aldarulls. Vale, sí, molt bé, però és que Sitges ha canviat molt. Ha canviat molt Sitges i ha canviat molt la gent jove de Sitges i jo crec que de tot el món.
0: Mm-hmm. Enteneu que l'Ajuntament s'hauria de personar com a acusació particular?
4: Sí, però anem a veure, aquí vull fer alguna puntualització.
0: Vinga.
4: Miri, les propostes d'acord que va presentar Vox tant al gener del 2025 com al juny del 2026 era en aquest sentit. Perquè l'Ajuntament de Sitges personés com a acusació particular en els procediments que afecten a Sitges com a Ajuntament. S'ha de dir dues qüestions. Ara, quan diu ara inventar, és que ara no es poden personar com a acusació particular. Primer perquè té d'arribar o a un jutjat, o tenen d'arribar a la Fiscalia de Menors, perquè també vaig escoltar l'inspector quan deia que no hi havia molta diferència entre si eren menors o majors. És veritat que el tipus penal és el mateix.
0: Sobretot pel que fa referència a l'investigació, va dir l'inspector.
4: Sí, a l'investigació és la mateixa, però el procediment és totalment diferent, perquè d'entrada, si són menors, va a la Fiscalia de Menors, i tota la instrucció la fa la Fiscalia de Menors. I és en aquell moment quan es podran personar, igual que quan arribi, si són majors, quan arribi
0: al jutjat,
4: quan arribi a la Fiscalia de Menors. Però és que l'Ajuntament tindria de fer un pas previ, que no és ni al jutjat ni a la Fiscalia de Menors, perquè per poder-se personar com a acusació particular, traient a part els delictes que queden reflectits a la llei orgànica 1/2026 del 8 d'abril, que ja precisament es fa una modificació a la llei d'enjudiciament criminal perquè es puguin personar els ajuntaments com a acusació particular, solament es poden personar si l'Ajuntament és part ofesa o ha patit alguns danys.
0: D'acord.
4: Llavors, el que tindria de fer és tota una relació de danys que ha patit per poder-se personar com a acusació particular.
0: D'acord.
4: Clar que des de Vox són partidaris de que es personin com a acusació particular. Però el problema que tenim és que com no han fet cas i no s'han personat en cap procediment com a acusació particular per la repressió d'aquest tipus de delictes, doncs ara poden dir, sí, ens personarem, sí, quan es personarà? Per començar, solament es poden personar quan això arribi al jutjat i acabi tota la investigació.
0: Per tant, entenc a partir del que ens comenteu que l'Ajuntament abans hauria de fer, per dir-ho d'alguna manera, un inventari de tots aquells béns públics que han estat malmesos arran dels fets de fa una setmana.
4: Exacte.
0: D'acord. Per entendre que representa el bé comú i, per tant, l'agressió o la desfeta o la destrossa dels béns comuns.
4: Exacte. Exacte.
0: D'acord, aquest seria el pas previ, sempre i quan, òbviament, això acabi en el jutjat. I una qüestió final, en aquest sentit, com a ciutadà, com a polític, això com s'arregla, dit d'aquesta manera?
4: Miri, això té diverses qüestions. És veritat que tot el que ha escoltat com l'inspector en cap, com a la regidora Eva Martín, que va fer va parlar molt d'aquesta qüestió, era dels valors morals i d'educació. Sí, és veritat, però en quin sentit? El sentit és el següent. A la policia se la té de tindre respecte. I l'educació que es té de fer és el professor s'ha de tindre respecte, a la policia s'ha de tindre respecte. I nosaltres tenim d'anar per aquest camí perquè tots els seients de l'autoritat, tant els mestres, tant els metges, tot aquestes persones que estan fent un servei públic, s'ha de socialitzar i d'educar amb el respecte amb totes aquestes persones. I després és evident que el futur de la societat, sobretot a Europa, una de les qüestions més importants és la seguretat. I llavors es té de conjugar totes aquestes qüestions. Respecte a l'autoritat i fer ferma i no escatimar en recursos amb seguretat.
0: 10 i 4 minuts al matí. José Antonio Gilabert, gràcies.
4: De bé, moltes gràcies.
0: Gràcies, adéu-siau, bon dia. A l'altre costat del fil telefònic, una persona que ens aniria molt bé també, i que ens anirà molt bé també, per lligar amb les paraules, amb les reflexions, que Pol Vigó, el president de Barraques, ens va deixar, un cop havien acabat les barraques, sobre aquells incidents que van succeir amb el punt Lila de Barraques. No només va parlar d'aquells incidents amb Pol Vigó, sinó que va deixar tot un seguit de reflexions que entenem també i interessants. No sabem si per lligar una cosa amb l'altra, però és evident que després d'aquells fets de barraques han arribat aquests fets de festa major i tot plegat, si es pot lligar o no, no ho sabem, però per descomptat que genera un context en el qual val la pena també en referir-s'hi. I com que en Josep Maria Tubau ha estat molts anys darrere de barraques i també va viure el que va passar a barraques, a més de la seva condició de regidor de Guanyem Sitges, doncs segurament podem aquí obrir una miqueta també el ventall del context dels fets. Josep Maria Tubau, bon dia i bona hora.
5: Hola, bon dia, Vicenç.
0: A veure, comencem per... per la mateixa pregunta de la resta de portaveus. Quan va saber en Josep Maria Tubau que havia passat el que havia passat aquesta matinada de Sant Bartomeu?
5: Doncs just quan arribàvem a l'Ajuntament per sortir a la matinal. Però tot i això ja ho vam copsar anant des de casa a l'Ajuntament. Vull dir, es veia un ambient enrarit. Just a Can Perico ja vaig veure una furgoneta dels antidisturbis baixant. Suposo que es dirigien cap al passeig. I l'ambient ja era raro, de gent amunt, avall. I bé, tot semblava indicar que res de bo estava passant en aquells moments.
0: I un cop veu saber què havia passat, què veu pensar?
5: Bé, doncs molta ràbia, molta tristesa. De fet, jo crec que tenim una ferida oberta que la tindrem oberta durant molt de temps. I bé, doncs enfadat. Enfadat més que res perquè ja hi havia indicadors que deien que això podia passar. És a dir, hi havia un historial darrere, els fets succeïts, els pol·liles de barraques. Amb anterioritat, doncs, també van haver-hi problemes a les festes de barris, tant al Poble Sec com a Cases Noves. Després ens hem assabentat que per Carnaval també hi havien hagut problemes. I bé, doncs tot això doncs ja d'alguna manera doncs, ho vèiem probable que pogués passar.
0: Mm-hmm. Pel que fa al dispositiu i pel que fa a les reflexions que va fer l'inspector dels Mossos, en definitiva el que s'ha comentat, perquè entenc que en Josep Maria Tubau també va ser amb aquella petita reunió que es va fer abans de l'ofici?
5: Sí, hi érem, crec que la Mònica, el Luis Mi, la Carme i el senyor de Vox i jo. I bé, doncs bé, va ser una reunió de 5 minuts que ben poc vam poder parlar. Vam demanar al govern una reunió amb més temps, però no va ser possible, i és aquí on venen una de les nostres queixes, doncs que hi ha hagut falta d'informació de tot plegat. A dia d'avui, tot el que sabem és gràcies a Ràdio Maricel, i no ho sabem doncs, per cap reunió que haguem fet de portaveus, i és una cosa que no ens agrada.
0: Perquè entén Josep Maria Tubau que les principals reflexions o que s'haurien de prendre o que s'haurien de posar sobre la taula arran d'aquells fets, quines podrien ser? Quan parla en Josep Maria Tubau d'un context enrarit de fets que ja han succeït i que aquesta festa major també s'han posat de manifest, cap on creieu que hauria d'anar la reflexió sobre el que va passar?
5: A veure, jo no sé cap on haurà d'anar, però sí que és cert que hi han hagut doncs, atacs masclistes en la prèvia de Festa Major. Hi han hagut càntics feixistes, i aquí podíem entrar doncs, també la celebració.

0: Doncs s'arregla plantant cara al feixisme, això des d'un primer moment. S'arregla treballant, analitzant i també posant més diners perquè coses com aquestes no passin, no podem escatimar amb tot això. I jo crec que cal reflexionar molt, molt, molt i molt cap on ha d'anar la festa.
1: Entén, Josep Maria Tubau, que l'Ajuntament s'hauria de personar com a acusació particular? No? Sí?
0: No, nosaltres des del minut 1 vam demanar doncs, que es denunciessin els fets. De fet, ja ho vam demanar amb els fets del punt Lila de Barraques i òbviament, doncs, els fets que va passar el 23, bueno, el 24 abans de la matinal, doncs, creiem que s'hauria de personar, i tant que sí, i tant que sí.
1: Com que ens sembla que de tots els portaveus i de tots els regidors a qui hem saludat, Tubau és el que actualment manté la seva condició de ballador, de portant, de membre del seguici festiu, al llarg d'aquesta festa major, veu veure actituds, situacions que anaven més enllà del que es pot veure en qualsevol festa major i que us van generar preocupació?
0: Sí, a l'entrada de Grallers ja vam veure que seria una entrada a Grallers complicada. De fet, nosaltres ens vam desplaçar fins al carrer Major per estar més tranquils i veure com enfilaven cap a l'Ajuntament, i allà ja vam veure que s'andava una mica de mare. Després, a la processó cívica, també vam poder cursar una mica doncs, bueno, que hi havia gent molt, molt passada i ens va preocupar. I després una altra cosa, per exemple, hem vist que hi han hagut gestos, una paineta, per exemple, cap a la gent de quan han passat les autoritats.
1: Sí.
0: Això ho vaig veure jo amb els meus ulls, i bé, jo crec que ens hem de preocupar de tot aquest ambient que està passant.
1: Josep Maria Tubau, gràcies.
0: Ah,
1: Oh, i
0: una
1: tant,
0: altra
1: oh, i
0: cosa,
1: tant. Sí,
0: Vicent,
1: home, i tant.
0: abans d'acabar. Molts hem vist un vídeo, val, que corre per les xarxes,
1: Sí.
0: on es veu una persecució policial,
1: Sí,
0: val,
1: sí.
0: al carrer Marquès
1: De Montroig.
0: de Montroig,
1: Que em sembla que
0: i que...
1: és una persecució policial que acaba, diríem, gairebé a les portes del Montroig. Està tancat al Montroig, però és més o menys allà, eh? Sí.
0: Correcte, correcte. I que es pot sentir una frase, ven aquí, maricón de mierda, te reviento. Val?
1: Ah.
0: Demanarem explicacions, demanarem que saber qui diu aquesta frase, perquè ens preocupa, perquè podria ser d'algun agent del cos de la policia local, i realment, si és així, doncs creiem que és un mal exemple i que es depurin responsabilitats.
1: D'acord.
0: Nosaltres amb la policia local sempre hem parlat molt bé del cos. Vull dir, creiem que en els últims anys doncs, ha fet bé la seva tasca, però veient aquest vídeo sí es demostra que aquesta frase ve de la pròpia policia local, doncs ens preocupa greument aquesta frase.
1: Sí,
0: Ho volíem dir
1: oi tant.
0: perquè...
1: Anava a preguntar, perquè com que hem vist el vídeo, és molt intel·ligible la frase, perquè, sí,
0: Home,
1: s'entén, eh? Sí.
0: jo crec que és evident, la
1: D'acord,
0: frase.
1: d'acord, d'acord.
0: És evident, Vicenç. I
1: D'acord,
0: bé,
1: d'acord.
0: demanem explicacions, i de fet també des de Guanyem demanem que se'ns convoqui immediatament a una junta de portaveus per parlar de tot plegat. No pot ser que ens assabentem de les coses per Ràdio Maricel, que passats uns dies de festa major no sapiguem res, i bé, és una tònica que s'està donant, eh? Vull dir, no és d'ara,

0: ostres, jo crec que com a portaveus mereixem la màxima informació d'uns fets tan greus que ens obliga a tots a reflexionar, a treballar i a fer el que calgui pel millor de la festa. I una altra cosa que vull dir, Vicenç,
1: sí,
0: és que sort n'hem tingut d'aquesta comissió. Vull dir, creiem que la comissió ha fet una feinada de Déu, les entitats han estat molt bé i ja no digui, doncs, el tema dels balladors. Vull dir, els balladors, els balls blancs, gegants, bueno, tothom ha tingut un comportament doncs molt bo i llàstima d'aquests fets que hem d'alimentar.
1: Segurament, com que hem vist la part fosca, encara valorem més la part positiva, eh?
0: Sí, sí, es valora perquè davant les adversitats és on tots els ciutadans doncs fem pinya, no? Vull dir, jo crec que es va veure, vull dir que la gent tenia ganes de sortir al carrer, tenia ganes de sortir a la matinal, tenia ganes de fer la processó, i ostres, jo crec que tant la cercavila, bueno, tant la processó com la matinal doncs va anar molt fluida, la gent la va poder disfrutar, malgrat la prèvia que vam viure tots plegats.
1: Certament va ser una pinya molt maca la que es va veure, efectivament. Josep Maria Tubau, gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies, adeu-siau, bon dia.
0: Adéu.
1: Un minut passa d'un quart d'onze. Saben que ens agrada fer aquest exercici perquè, a part, entenem que és l'exercici que s'ha de fer. Parlar-ne, ara que han passat uns dies. I, per tant, també tots aquells... No separarem aquests àudios, perquè ens sembla que està resultant molt interessant aquest lligam i aquestes reflexions tan ponderades que estan fent els representants polítics sitgetans. I encara ens en queden, eh? Perquè ara anirem al moll de l'os, perquè aquí també hi ha una doble condició molt interessant, a més de política, bàsicament, Carme Gasull és educadora. Per tant, diguem-ne que aquí segurament també l'educadora pot parlar i, evidentment, no cal ni dir-ho, la regidora també pot emetre la seva opinió. Des de Vers en Comú Podem saludem Carme Gasull. Carme Gasull, bon dia i bona hora.
2: Hola, bon dia, Vicenç.
1: No sé si començar la conversa amb la condició de Carme Gasull educadora o amb la condició de Carme Gasull política, però potser que la comenci per l'educadora,
2: sí,
1: perquè com que qui en tuvo retuvo i mantuvo, segurament no sé si el que he vist, el que us han comentat, tot plegat, com a educadora, us mereix alguna reflexió així, que la resta de mortals, que no estem dins en l'àmbit de l'educació, potser a vegades ens costi trobar.
2: Doncs tens tota la raó, no? Perquè realment aquí ens cal una reflexió molt important. No podem mirar cap a una altra banda quan hi ha determinats comportaments violents, no? que doncs, agafen també doncs, una mica amb el pas canviat, perquè hi ha una responsabilitat individual, evidentment, de qui els comet, però també col·lectiva doncs, de tothom, començant per les administracions i acabant per la comunitat educativa, per les famílies, jo diria que la societat en general. I ens hem de fer diverses preguntes amb el que ha passat, no? Si s'està oferint doncs, prou acompanyament als nostres joves, sense en absolut justificar què és el que ha passat aquí, aquesta violència, però la convivència, perquè la convivència té aquests límits, no? I el repte aquí que tenim és molt important, no? Acompanyar la joventut i sobretot prevenir abans que els problemes esclatin, i han esclatat. I aquí també vull una mica adreçar-me doncs, als responsables, no? Cal actuar amb fermesa quan algú traspassi aquests límits, però hem de saber quin pla hi ha des de la regidoria de joventut, d'educació i de governació, sense estigmatitzar doncs, els joves, però cal treballar i exigir responsabilitats a tothom. Nosaltres el que hem de fer no és actuar quan el problema ja ha esclatat, sinó molt abans, no? En prevenció, educació i polítiques de joventut. No?
1: Perquè segurament aquí un dels problemes principals, dels problemes, del que ha trasbalsat més a la ciutadania és, per un costat, no trobar les raons, perquè així directament és difícil trobar les raons que han motivat aquests fets, i per una altra banda, el fet també sembla bastant evident i refermat per l'inspector dels Mossos d'Esquadra, que algunes de les persones que han anat a deixar testimoni a la comissaria han assenyalat que alguns d'aquests joves són joves de Sitges. I aquestes dues qüestions probablement ens han trasbalsat a tot una mica. Alguna explicació? Us va sorprendre el que veu veure? Li veu trobar alguna explicació? Veritablement, això és difícil que hi puguem trobar aquí algun, no sé si dir, algun argument que ens ajudi a consolar-nos una mica.
2: La veritat és que sí que vull deixar molt clar que ser jove no és sinònim en absolut de violència.
1: Evidentíssim.
2: No? Seria profundament injust posar tots els joves al mateix sac. Però
1: Val per tots els joves que d'entrada han sortit per festa major, s'han passat bomba i ens han fet passar bomba a tots plegats.
2: Uh-huh. La gran majoria va gaudir sense problemes, en civisme i de la festa major i amb responsabilitat. Però és evident que cal fer una reflexió molt més profunda, més enllà de les actuacions policials. Em va sorprendre. La veritat és que aquest caldo de cultiu ja s'estava coent des de feia temps. Mm-hmm. Amb el que vam viure doncs, amb episodis anteriors, i vull destacar sobretot l'atac al Punt Lila, no? Que sí. Crec que és una mica doncs, el que vam viure també de manera, jo crec que molt... doncs molt punyent, perquè és atacar una eina que defensem i que justament es crea per evitar violències molt concretes. I després aquests missatges incendiaris que a vegades sentim a les xarxes, no? Jo crec que evidentment hem de fer aquesta reflexió i a més assumir les responsabilitats que pertoquin, no?
1: Fet aquesta prèvia, quan us veu assabentar del que estava passant aquesta matinada?
2: Doncs a través d'una pregunta de qui m'ha precedit a portaveus, al xat que tenim de portaveus d'en Tubau.
1: Vaja.
2: Va preguntar què és el que havia passat, perquè també val a dir que a mi trobo a faltar més presència, més comunicació i més treball amb l'oposició per part del govern. I ja ho havien dit quan estava en el govern. Mm-hmm. Jo crec que hem d'estar tots units, estem d'acord, però no simplement és dir-ho, sinó practicar-ho. No?
1: Estem a punt de dir que tothom està igual avui, eh?
2: És que, al final, si avui el govern ens diu que hem d'estar tots units, nosaltres diem que sí, units per condemnar la violència, per suposat, per defensar la nostra festa major, i sobretot per saber què ha fallat i què hem de millorar. Però això s'ha de posar en pràctica. Ens van trobar que aquesta informació ens va arribar perquè la vam demanar. I llavors, això és el que no pot ser, no? La unitat no és simplement una declaració. Es demostra, doncs, compartint informació, escoltant a l'oposició, fent-la partícip de tot plegat i treballant conjuntament, perquè és un problema que ens afecta a tots. I nosaltres hi serem, però el que cal, òbviament, és transparència, explicacions i jo diria que fins i tot responsabilitats. Cal treballar plegats i jo crec que el govern ha d'anar en aquesta línia. Si va en aquesta línia, ens hi trobaran segur.
1: Entenc que aquesta setmana poca informació heu rebut sobre el que va passar?
2: Molt poqueta. De fet, estem esperant que se'ns convoqui també per veure quin és el pla d'acció, perquè la informació que van rebre va ser per part dels comandaments de policia local i de Mossos d'Esquadra, i en un moment a l'ofici del 24. Mm-hmm. O sigui, tampoc va ser una cosa que, diguéssim, molt improvisada, gens formal. Jo crec que el tema és prou greu com per asseure'ns i estar-nos les hores que calgui, no? Nosaltres hem estès la mà i crec que aquí no es poden fer, doncs, partidismes, no? No, amb aquest acte tan punyent, no? I en aquest sentit nosaltres pensem que no s'ha de fer política partidista amb la violència, però que no pot ser que mirem cap a una altra banda. I per això cal una mica escoltar tothom, també escoltar aquest correu, que no sé si els meus companys de l'oposició n'han parlat, no? Que va enviar el sindicat de la policia parlant de la manca d'efectius, una mica denunciant que estem treballant en unes condicions des del punt de vista de la policia local gairebé de subsistència. Mm-hmm. No? I això també s'ha d'analitzar. I el que no pot ser és que el regidor de governació d'això no en parli.
1: N'ha fet referència, el regidor Gilabert n'ha fet referència a aquest correu dels sindicats i també més d'un regidor, si no recordo també la regidora del Partit Popular, Eva García, ha fet referència a la manca de diguem-ne, d'elements de suport que té la policia per enfrontar-se a situacions d'aquest tipus.
2: És que al final, a banda de les actuacions que se'n derivin, jo crec que també hem d'actuar en condicions. No sabem nosaltres, que com deia abans, no? Que posem una mica sal a la ferida, però és evident que el tema és prou greu com per fer un dispositiu correcte. I el que és evident és que aquest correu que ens va enviar per part del sindicat de policia el tenim tots i, per tant, hem de fer una reflexió. No pot ser que no en parlem. Crec que tothom ha de treballar en les millors condicions. Però jo crec que el tema va, com deia abans, no? Va més enllà del que ha passat, sinó com evitar que passi. No? Llavors, és molt i molt preocupant veure gent molt jove, menors d'edat, doncs accedint també a l'alcohol d'una manera gairebé, diguéssim, gratuïta. Jo mateixa vaig presenciar, m'ho havien explicat, jo mateixa vaig presenciar l'endemà, el 24, doncs com una mare de família comprava alcohol amb un súper de la vila a la filla menor d'edat, i diria que menor de 14, acompanyada de les seves amigues. I crec que això és el que tots plegats ens hem de posar, sense culpabilitzar ningú ni estigmatitzar ningú, d'entendre que no podem donar doncs, aquestes eines amb gent tan jove, perquè és profundament perillós, sobretot amb els temps que corre.
1: Us va generar algun dubte el dispositiu policial?
2: Bé, jo crec que a veure, està clar que es va desbordar, i jo crec que aquí el que nosaltres hem trobat a faltar és més explicació política, més presència també del regidor de governació i valorar doncs, una mica amb el sentit de constructiu si hi ha hagut errades de planificació, de coordinació i la que deia, no? I quina resposta s'ha de fer i si cal doncs, corregir-lo, doncs endavant, no? I per part dels comandaments l'explicació va ser molt correcta. Estem parlant d'un tema que no és únic exclusivament Sitges, però clar, el tema que ens ocupa és Sitges. Uh-huh. Per tant, hem de fer doncs aquestes explicacions, no?
1: Creieu que l'Ajuntament hauria de personar-se com a acusació particular?
2: Jo no tinc cap dubte. Jo crec que un ha de ser molt contundent amb aquests actes, igual que la qüestió del punt lila. I a més, jo crec que aquí sí que és important la reacció immediata a l'acció. És a dir, el que no podem és demorar-nos tant en el temps, perquè llavors ja per sentit. Jo crec que sí que s'ha de personar com a acusació i que no podem en absolut donar doncs, aquesta cobertura diguéssim, sense fer un pas endavant, no? Jo crec que és important actuar amb contundència, però, com deia abans, no? Treballant en polítiques de prevenció en tots els àmbits, en l'àmbit educatiu i en l'àmbit de la joventut especialment. Mm. I per això volem saber quin és el pla que té el govern en aquest sentit. No?
1: I aquella pregunta que estem fent, tòpica, retòrica, si es vol, això com s'arregla? Això que s'ha viscut, això que ha generat tanta pena a tothom, com s'arregla?
2: No diré que això s'arregla d'un dia per l'altre, perquè és obvi, però de la mateixa manera que això ja venia a coença des de feia temps, doncs s'ha de començar a treballar. Però hauria d'haver començat a treballar l'endemà mateix. El que no pot ser és que estiguem en aquesta fase de que no tenim cap pla d'acció, de que no tenim cap més explicació i ens trobarem, no? Això és el que jo crec que més enllà de les declaracions que facin uns i uns altres, nosaltres també vam fer una declaració amb una condemna sense matisos de qualsevol acte de violència, tenim un problema molt seriós i cal entomar-lo amb valentia i jo crec que en aquest sentit també vull posar doncs, en valor la valentia i el coratge que va tenir la comissió de festes doncs, fent aquesta declaració el 24, condemnant els fets i crec que és importantíssim sumar-nos tot a la mateixa causa i treballar plegats, però necessitem un pla d'acció. Més enllà de les declaracions que són totes fantàstiques, però trobo a faltar doncs, això, més presència, més pla d'acció i més informació.
1: Des de Vers en Comú Podem, Carme Gasulla, gràcies.
2: Moltes gràcies, Vicent.
1: Gràcies, adeu-siau, bon dia. Suposo que s'han adonat que no tenim el rellotge sobre la taula, per tant, aquesta primera hora ens està sortint un petit ple municipal. Però ja ens està bé, perquè el que ens agrada sobretot és aquest tipus de reflexió exposada d'aquesta manera. I ens sembla, repetim, molt interessant el que cadascun dels representants de les diferents formacions polítiques sitgetanes estan deixant, perquè poden agafar, si volen, un argumentari d'un, un argumentari d'un altre, complementaris tots ells. Bé, la nota de premsa del PSC l'endemà dels fets. Des del PSC de Sitges condemnem fermament els aldarulls, els actes vandàlics i els enfrontaments amb els cossos de seguretat que s'han produït aquesta matinada al passeig. Volem expressar el nostre suport i agraïment a la policia local, als Mossos d'Esquadra i a tots els professionals que han intervingut per restablir la normalitat i garantir la seguretat. La Festa Major és una de les expressions més importants de la nostra identitat col·lectiva i l'hem de poder viure amb llibertat, civisme i respecte. Els comportaments violents d'una minoria no representen Sitges ni poden embrutar la nostra Festa Major. Davant la violència i el vandalisme, tolerància zero. Això des del partit, però ens sembla que no va poder més. I al matí del 24, Luis Miguel García publicava a Twitter, al seu perfil d'X: animals, són animals. Tant se val si són de fora o són d'aquí, tant se val si són menors o no, són uns animals. Tot el suport a la policia, Sitges i als Mossos, i el reconeixement a tota la feina feta per la comissió de la Festa Major a Sitges. Es referia de Luis Miguel García, i amb aquestes paraules, a un dels molts vídeos en què es veia precisament com es llançaven ampolles a les forces de seguretat. Luis Miguel García, bon dia i bona hora.
3: Hola, bon dia, Vicenç, bon dia.
1: Us va sortir de dins, això, eh?
3: Sí, jo crec que sí, que he escoltat alguns dels meus companys que m'han precedit. Estem en una situació límit, hem arribat al límit ja del que podem suportar. Algunes actuacions i algunes accions ja no tan sols de violència als carrers, sinó també a les xarxes socials. I arriba un moment ja que treu els que tens de dins i gairebé et poses al seu nivell, que no és el que volen, el que vull jo tampoc. Però s'ha de dir les coses com són i no amagar la realitat que tenen.
1: Quan veu saber el que havia passat la matinada de Sant Bartomeu?
3: Pues poc abans de les 6 de la matinada vaig rebre un parell de whatsapps d'algun company que sabia, tenia notícies del que estava passant, i 5 minuts, 10 minuts després, de la mateixa manera que la Carme, la pregunta que va llançar el Tubau al grup de portaveus, sí, que va comentar l'alcaldessa.
1: Una setmana després, quina reflexió us ve al cap?
3: La reflexió que es ve al cap és que anem tard. Anem tard perquè estem molt preocupats del que està passant. Això no és una baralla puntual, és violència al carrer, amb destrosses i enfrontaments entre jovents, menors d'edat, sobretot, amb la policia, la nostra policia, la policia local i els Mossos d'Esquadra. I això no és el que volem nosaltres a Sitges. Creiem que anem tard, que el govern va tard, el regidor de governació està amagat, no sabem si està de vacances o què, està amagat, no ha dit res des de la reunió que van tenir el mateix dia 24, després de la sortida d'ofici, que va ser per cobrir l'expedient per part de l'alcaldessa, perquè va ser una reunió de 5 minuts escaig, on estaven gairebé tots els grups municipals, excepte la companya Elena Alonso, que estava fora, i va ser un cobriment d'expedient, perquè ni l'alcaldessa ni el regidor de governació van dir absolutament res. Va parlar el comissari de les Mossos d'Esquadra i l'inspector de policia, al que agraïm tota la informació que van donar, però no es va tractar cap tema. Fins i tot van arribar al final d'aquesta petita reunió que jo li vaig demanar a l'alcaldessa: escolta, deixem-ho aquí, ni a la sortida d'ofici que estaven a la plaça de l'Ajuntament, deixem-ho aquí i una vegada acabi la Festa Major se reunim i parlem. Però fins ara no tenim cap notícia.
1: A partir d'aquí i del que comenteu, ja que vareu escoltar les paraules dels responsables dels cossos de seguretat, creieu que el dispositiu estava ben dimensionat o no?
3: Nosaltres pensem que el dispositiu a priori estava ben dimensionat. Hem parlat amb l'interior i hem parlat amb la policia local nosaltres aquesta setmana. Hem tingut converses amb els dos cossos de seguretat. I segurament que el dispositiu estava ben dimensionat. El que va passar després demostra que era insuficient. Jo entenc que la policia té els seus procediments, els seus operatius, i ho treballen amb aquesta previsió segons les dades que tenen de situacions anteriors. Això no podem nosaltres debatir ni discutir amb la policia local o Mossos d'Esquadra com s'ha de fer el dispositiu. Que sí que podem demanar, i hem de demanar, són responsabilitats polítiques al regidor de governació per no demanar més policies i com ja es preveia, després de l'entrada de Gallers, que ja es van detectar algun grupuscol que estava fent soroll, ja es preveia que hi havia aquest problema en aquest sentit. Sobretot també, com ha dit, no, sembla que ha estat el Gilabert, no recordo, aquest tram que n'hi ha entre el tancament del concert, sí, i els establiments de les 2 de maig i la sortida de la matinal. que estava ben dimensionat, segurament a priori, a les dades que tenia la policia de Mossos d'Esquadra, estava ben dimensionat, però el que s'ha demostrat és que és clarament insuficient a les dades que tenim després.
1: O sigui que diríem, perquè creiem que aquest pot ser un punt d'una certa coincidència, com a mínim, entre els diferents representants de les formacions polítiques de l'Ajuntament, creieu que d'alguna forma seria bo que no quedés aquest, allò que en diuen els anglesos, aquest gap, aquestes dues hores sense que passi res entre el final de la revetlla o el tancament dels locals d'oci nocturn i l'inici de la matinal?
3: Bueno, primer de tot s'ha de quedar clar, s'ha de deixar clar que els responsables són el jovent que va provocar aquest procés de l'ús d'aquest enfrontament. Després nosaltres tenim l'obligació, com a representants públics i com a institucions, d'evitar que això es produeixi. Si això és una de les possibles solucions, endavant. Pot ser que sigui una bona solució, abans parlàvem també de la manca de discoteques. No? Abans havia discoteques al poble i la gent sortia del concert, anava a la discoteca i de la discoteca anava a la matinal.
1: Exactament.
3: Bueno, jo crec que això és un dels punts que s'ha de poder treballar amb el gremi, amb el sector de l'oci nocturn, i si s'ha de permetre una mica més l'horari d'obertura fins a les 6 de la matinada, pues treballem-ho, pensem-ho i a veure si és una de les solucions possibles que posar sobre la taula. Però segurament no serà l'única i tindrem que buscar més solucions.
1: Creieu que l'Ajuntament s'hauria de personar com a acusació particular?
3: L'Ajuntament el que ha de fer de moment és recollir tota la informació que ja està fent policia local i està fent Mossos d'Esquadra, traslladar-la a la Fiscalia. La Fiscalia ha de prendre la iniciativa en aquest sentit i una vegada que estigui al jutjat, evidentment que l'Ajuntament de Sitges s'ha de personar com a acusació particular, sobretot per defensar el seu patrimoni i el seu mobiliari urbà, que són els soldats que es van produir, han fet estralls i danys al nostre mobiliari urbà.
1: I la pregunta que hem fet a tothom, així com a polític, com a ciutadà, com creieu que s'arregla una qüestió d'aquest tipus?
3: Com s'arregla això?
1: Sí.
3: Això és molt complicat, dices. Mira, d'entrada nosaltres la setmana que ve el que farem és demanar una taula de seguretat i convivència extraordinària. Creiem que hem de començar a treballar la part política per treballar aquest problema que tenim, que és un problema cívic. Però no som ingenus, això no s'arregla només amb més policia. Sabem que n'hi ha, ara sortiran 19 places de policia, n'hi ha una manca d'efectius, però això no s'arregla només amb policia. Necessitem parar, necessitem reflexionar, necessitem seure a la mateixa taula educadors, pares i mares, instituts, entitats, ajuntaments, institucions i cossos de seguretat. Hem de preguntar-nos què està passant als nostres joves i què podem fer com a comunitat. El que no podem és continuar veient aquestes imatges i que no és una cosa només de Sitges. Aquestes imatges molt similars les hem viscut també a Igualada o molt recentment a les de Guna de Bilbao. Creiem que n'hi ha un problema generalitzat amb aquesta violència al carrer i el que hem de fer totes les institucions, com he comentat, és ser una taula amb els pares, mares, educadors, entitats, etc., per buscar una solució a aquests problemes que estem patint.
1: Luis Miguel García, gràcies.
3: Gràcies a vostè.
1: Gràcies, bon adéu-siau, bon dia.

0: 10 i 37 minuts. A l'altre costat del fil telefònic, el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya i també regidor de Cultura. Ai, la cultura, que ens hauria de salvar de tantes coses. Albert Oliver Rodés, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Vicenç.
0: Quan veu saber el que havia passat la matinada de Sant Bartomeu?
1: Bé, el que estava passant. Em vaig assabentar de matinada, o a primera hora del dia 24, del dia de Sant Bartomeu.
0: Mm-hmm. Què veu pensar?
1: Què vam pensar? Doncs, d'entrada, pena, tristesa. Vaig pensar que la Festa Major no es mereixia això, I no s'ho mereixia, perquè eren aquells moments que s'estava, que la matinal, no?, s'estava retrasant,
0: uh-huh.
1: I que quan parlem, o quan pensava que la Festa Major no s'ho mereixia, pensava en la comissió, en totes les persones, en tots els balladors, en totes les colles, en la il·lusió i l'esforç que fan per la Festa Major.
0: Aquesta també seria una frase extrapolable a tots els portaveus polítics. La Festa Major no es mereix això. Per què creieu que ha passat?
1: Bé, ara mateix és un moment de reflexió i d'intentar entendre què s'ha passat. Això no és una excusa, el que vaig a dir ara, però quan reflexionem i seiem a estudiar què ha passat i a prendre mesures per evitar-ho, no podem deixar de banda de que no és un fet únic a Sitges. Això està passant amb altres festes majors, amb altres celebracions. I dic això, insisteixo, no és una, això no ha de ser una cap excusa.
0: Creieu que el dispositiu policial estava ben dimensionat, es va veure superat per les circumstàncies?
1: Bé, jo amb el dispositiu de seguretat, policia local i Mossos, plena confiança, segur, ja ho estan fent i ho haurem de fer i haurem de participar en una reflexió perquè això, posar les mesures perquè això no torni a passar, però no tinc cap dubte que amb les dades i amb la professionalitat dels cossos de seguretat no posaria en dubte la planificació del dispositiu de seguretat.
0: Mm-hmm. Creieu que l'Ajuntament s'hauria de personar com a acusació particular en aquest cas?
1: Sí, jo crec que sí, que s'haurà de personar en el moment que correspongui. Els Mossos estan ja fa dies que treballen amb aquesta investigació oberta per desordre públic i l'Ajuntament també està preparant els seus informes o ha preparat ja els seus informes i recollit tota la informació dels danys que es van produir sobre el mobiliari, sobre la via pública, per presentar-ho en el moment que correspongui.
0: O sigui que, d'alguna manera, allò que ens comentava el regidor Gilabert, aquest pas previ que l'Ajuntament ha de fer per poder-se presentar com a acusació particular, l'Ajuntament ja el tindria fet, és a dir, el llistat, per dir-ho d'alguna manera, de béns públics que varen resultar malmesos o destruïts en aquella nit.
1: Ah, sí, segur. Això des del minut zero.
0: Uh-huh.
1: Des del minut zero s'està treballant amb això, vull dir, és de sentit comú.
0: Uh-huh. Uh-huh. I la qüestió que hem formulat a tothom, com creieu que es pot resoldre, que es pot reconduir un assumpte d'aquest tipus?
1: Bé, doncs aquesta és la pregunta. Jo crec que mostrant unitat, millorant el que hagi de millorar i fent aquesta reflexió no només política, sinó com a societat, no? Què està portant a certs joves, a grups de joves, a actuar amb aquesta violència recreativa, no? Ens deia el cap dels Mossos.
0: Uh-huh.
1: No reivindiquen, no protesten, no exigeixen, només surten a fer mal i a rebentar la festa. Doncs això, evidentment, hem de parlar d'educació, hem de parlar de cultures, de cultura, hem de parlar de família, aquesta reflexió compartida i aquest treball entre en fi, per tota la societat.
0: Com que estàveu al ball de les autoritats, com els altres representants municipals, deu veure, heu vist en aquesta festa major algunes actituds que us hagin preocupat?
1: No especialment. Sí que hi ha actituds que preocupen o sorprenen, però jo personalment no he notat cap diferència d'aquest any, l'entrada a la plaça de l'Ajuntament o algun altre moment al passeig, que hi ha bueno, certes persones que se dirigeixen i diuen alguna borrada. En fi, no hem notat cap increment d'aquestes actituds. No?
0: Albert Oliver Rodés, gràcies.
1: I gràcies, Vicent.
0: Gràcies, escolta, adéu-siau. Vicent,
1: sí. Em permets per
0: sí,
1: acabar?
0: Sí, sí, oh, i tant.
1: És que tinc l'eco de dits aquí a sobre de la taula
0: sí.
1: I jo crec que em quedaria amb la primera pàgina de l'eco, no? I permeten que llegeixi, la festa s'imposa als entrebancs.
0: Uh-huh.
1: La coordinació i col·laboració amb les diferents costures permet sobreposar-se a la pluja i als lamentables aldarulls. Aquest és el resum i el missatge que m'agradaria enviar.
0: Doncs queda aquest missatge que de nou posa en valor el paper de Valls, de comissió, d'ajuntament, de parròquia, de tots aquells que varen entendre que el que havia passat la matinada no podia ser que enterbolís tota la resta de la festa major. Regidor, gràcies de nou.
1: Gràcies, Vicent.
0: Gràcies, adéu-siau. D'aquesta roda de declaracions d'avui ens queden encara Mònica Gallardo i l'alcaldessa Aurora Carbonell, perquè, com els comentàvem, el portaveu de Sitges Grup Independent, a la vegada regidor de Governació, David Martínez, va ser present en aquest programa el passat divendres i poden també recordar, recollir, tornar a escoltar les seves declaracions. Mònica Gallardo publicava el dia de la Festa Major: davant la gravetat dels incidents violents d'aquesta matinada que han alterat de manera important els actes de la Festa Major de Sitges, he sol·licitat una junta de portaveus extraordinària. Cal identificar els autors i actuar amb contundència des de la institució. Mònica Gallardo, bon dia i bona hora.
2: Molt bon dia, Vicent.
0: Sap Mònica Gallardo, d'entrada, comencem per aquí i després enfilarem tota la resta, si hi ha intenció, si hi ha possibilitat de celebrar aquesta junta de portaveus extraordinària, més enllà de la reunió, de la petita reunió que es va mantenir en caràcter d'urgència abans de l'ofici?
2: Bé, no ho sé. En qualsevol cas, aquesta junta de portaveus extraordinària ara ja seria ordinària, ja no té cap sentit i lamento molt profundament doncs que l'alcaldessa i el regidor de Governació fossin incapaços de trobar una estona reposada, doncs, no sé, a mans de la processó, a les 4, a les 5, és igual, els fets eren tan greus que requerien de l'esforç de tots plegats i moure l'agenda perquè poguéssim parlar amb tranquil·litat del que havia passat a la matinada i no de la manera com es va fer a la sala de juntes, en plena sortida d'ofici, amb una reunió d'urgència per cobrir l'expedient, perquè no li diguéssim ja, no l'apretéssim més, no?, l'alcaldessa i el regidor. I els fets, doncs, malauradament, no són per cobrir l'expedient i, com han comentat la resta de companys, doncs és lamentable la gestió del govern en tot aquest cas. Està clar que tenim una alcaldessa i un regidor que ocupen el poder, però ocupar no vol dir governar, i el desgovern i el descontrol i la desinformació és el que denunciem en aquests moments. No?
0: Anem pel principi. Quan us veu assabentar que havia passat el que havia passat la matinada de Sant Bartomeu?
2: Doncs ens en vam assabentar abans que portaveus ens informessin. Les persones més joves de l'equip i del grup de Junts per Sitges ens van començar a enviar missatges i ens van començar a enviar imatges, i a partir d'aquí doncs ja va ser quan vam ser conscients de la magnitud dels fets, i posteriorment doncs ja tots plegats sabeu com va anar i el que s'ha vist i el que ha circulat i malauradament la mala imatge que hem projectat com a municipi.
0: Què veu pensar aleshores i què penseu una setmana després d'aquells fets?
2: Doncs pensem que hi ha moltes preguntes que necessiten resposta, que no l'han tingut fins ara, que estem arribant tard, que nosaltres hem sigut prudents, més enllà d'aquesta petició que vaig fer jo, perquè és el que jo entenc que havia de permetre que féssim un comunicat en condicions. No l'hem fet encara, perquè tenim un seguit de bateria, una bateria de preguntes, unes per Sitges, les altres a nivell de país, en tant que la participació dels Mossos, però pensem que és molt preocupant. I pensem que, més enllà de la dimensió del dispositiu policial, aquí la política i l'acció de govern ha fallat per tot arreu. Hi ha moltes preguntes que volem que responguin el més aviat possible. No sabem quantes reunions de coordinació hi ha hagut prèvies a Festa Major entre els cossos de seguretat, amb el regidor de Governació, amb la regidoria de festes i amb tot el que suposa organitzar un dispositiu d'aquestes característiques. Ens preocupa moltíssim que s'estigmatitzi a persones d'altres llocs, a persones d'aquí, als menors, als no menors, perquè no tenim dades i no tenim informació. Jo no sé si la resta ho han fet, o jo un dels exercicis que he fet aquests dies és parlar amb els joves, parlar amb ells i veure amb ells els vídeos. És evident que hi ha algunes persones de Sitges que sembla que s'identifiquen fàcilment, i és evident que segurament també hi ha implicades altres persones que no siguin de Sitges, però això no és el que més ens ha de preocupar. Ens ha de preocupar molt, molt, molt que la nostra policia local patís, i patís molt aquella matinada i en el torn posterior, perquè ens consta que la nostra policia no té el material necessari per donar resposta acompanyant els Mossos en una situació tan greu com aquesta. Ens preocupa molt que, fins on sabem, aquest govern s'ha carregat una cosa que era molt important, que era la unitat de la policia administrativa, que permetia fer controls dissuasoris als establiments de conveniència, a les pròpies barres, perquè els joves no tinguin aquesta facilitat que tenen per accedir a l'alcohol. I aquesta pregunta també l'he fet a menors joves del meu municipi. M'han dit, Mònica, és molt fàcil comprar alcohol sent menor d'edat. Per tant, què està fent aquest govern amb una pràctica que s'havia fet anteriorment i que Sitges s'havia posat en pràctica aquesta actuació? Sabem que això ja no es fa. No sabem per què no es fa. Per tant, hi ha un seguit de coses que necessiten una resposta immediata i que davant d'aquesta situació, davant de les imatges i davant de les notícies que han sortit, nosaltres el que no podem fer són comunicats i dir que actuarem i que farem i que demanem unitat. No, senyors, vostès han d'actuar, han de governar i han de prendre les regnes, perquè estem enviant un missatge d'inoperància absoluta, amb respecte total cap als cossos de seguretat, però nosaltres hem d'incidir també sobre el dispositiu que s'organitza per part dels cossos de seguretat. I això és exactament el que no ha passat. Més d'una setmana després no hi ha absolutament cap acció més enllà de comunicats que ja m'atreveixo a dir que són frívols, perquè, si em permets, Vicenç, crec que ens hem de remetre a fets anteriors. És que venim d'una reunió que ja vam tenir alguns portaveus sobre el que havia passat amb el punt Lila. I et demano un moment per parlar d'això, em preocupa moltíssim.
0: És a dir, perquè com bona part també dels portaveus, enteneu que va lligada la situació que es va viure al punt Lila amb, d'alguna manera, aquest estat de coses que ha propiciat fets com els de la Festa Major?
2: És evident, i aquí hi ha coses que haguéssim pogut fer i que no s'han fet. Imagineu-vos, al punt Lila, un dels dies de barraques, el primer o el segon dia crec que va ser, va haver d'interrompre el servei perquè les tècniques, les persones que estaven donant servei al punt Lila van ser increpades, van rebre agressions verbals greus, que així s'han qualificat, greus, molt greus, i a més el propi punt Lila, és a dir, la carpa i el material, va patir agressions per part d'aquestes persones. Nosaltres vam requerir, vam demanar una trobada per veure què s'estava fent, perquè, evidentment, aquest govern, si nosaltres no els apretem, no feien absolutament res. I a mi aquí em sembla que tenim un problema molt greu, perquè, i perdoneu-me potser la duresa i la vulgaritat de l'expressió, estic fins als nassos de sentir proclames ideològiques de feminismes i de coses similars, i quan arriba l'hora de la veritat, quan nosaltres podem fer coses, no s'ha fet absolutament res. A banda de política, sóc també mare de dos fills, una d'elles adolescent, una nena de pràcticament 16 anys, i jo no sé quin missatge estem donant a les noies, especialment les noies, quan en aquest poble tenim punts liles en les que hi ha dones que són agredides, professionals tècniques, en les que no hem estat capaços que denunciïn, una empresa que tampoc ha denunciat els fets, i per tant, tot això és un frau, o sigui, estem davant d'un frau, és a dir, no hem denunciat res, no s'ha requerit res a l'empresa, i per tant tenim punts liles que, si em permeteu l'expressió, són fakes, perquè a l'hora de la veritat no serveixen absolutament de res. És a dir,
0: faig un parèntesi aquí, entenc que el que ens dieu, el que va passar en el punt Lila no ha merescut cap denúncia, ni per part de l'empresa que gestiona el punt Lila, ni per part de ningú més.
2: Cap ni una. una, cap ni una. És a dir, nosaltres vam dir, bueno, però aquestes noies com és que no han denunciat? És a dir, sí. Si les persones que t'han d'acompanyar, perquè els protocols diuen tu davant de qualsevol agressió o assetjament has de denunciar, resulta que les persones que han d'acompanyar a les possibles víctimes no denuncien. Resulta que l'empresa tampoc denuncia. Però és que és més, resulta que el govern, que és qui paga aquest servei, tampoc denuncia. Per tant, de veritat, de què estem parlant? És a dir, prou de clichés, prou de comunicats i actuem d'una santa vegada. És a dir, cap confiança en aquests punts lila, perquè quan hi ha una crisi clara i manifesta com hem tingut, que no en van tenir prou amb barraca, sinó que a més també es va reproduir, evidentment, la nit de la revetlla de Festa Major, perquè es va haver de tancar també aquest punt lila, doncs és evident que tot això és un postureig i que és una cosa per quedar bé i que a l'hora de la veritat no serveix absolutament de res. I a mi em preocupa molt com a servidora pública des de la política i sobretot també com a mare. Per tant, estem en una situació molt greu des del punt de vista polític, no? Perquè hi ha un desgovern absolut i ara no sé què és el que dirà l'alcaldessa, que estan treballant, que estan recollint. A veure, una situació com la que hem viscut a Sitges requeria que ja alguna cosa s'hagués fet. I nosaltres, més enllà dels informes policials, tenim potestat i l'obligació de personar-nos, presentar-nos i actuar contundentment davant d'aquests fets, i més quan encara són reiterats. Evidentment, amb molta més gravetat la nit de Festa Major, no? I aquesta és la situació.
0: Entenc pel que digueu, evidentment, tampoc cal donar-hi massa voltes, que enteneu que el dispositiu de seguretat de la nit de Festa Major es va veure superat per les circumstàncies?
2: Absolutament superat, però ens preocupa que això destapa, d'alguna manera, una situació de carències importants en el cas de la policia local i segurament una manca de recursos en el cas de Mossos d'Esquadra, que també preguntarem al propi cap de Sitges en aquella reunió apressurada al moment de la sortida d'ofici. Bé, ens reconeixia, demanarem més dispositius per aquesta mateixa nit, perquè, és a dir, jo crec que tothom s'ha vist superat i al final nosaltres tenim la responsabilitat de no haver enviat el missatge i ponderar realment el que ens passa en un dia en el que sabem que hi ha molta gent i tenint en compte, reitero, els precedents dels que veníem. Nosaltres som, i jo especialment, molt respectuosa amb la feina que fan els cossos de seguretat. Nosaltres no hem de dissenyar dispositius, però sí hem de demanar coses concretes i hem de posar damunt la taula quines són les coses que poden passar. I reitero molt especialment el que et deia fa uns moments. Em preocupa moltíssim que allò que es feia fa un temps s'hagi deixat de fer. No sabem per què no hi ha una unitat de policies de paisà que es dedica a intentar minimitzar la venda d'alcohol. La venda d'alcohol il·legal, a missa a les revetlles, la venda d'alcohol a menors tant a les barres com als establiments de conveniència que no compleixen els horaris. Què està passant a Sitges? No s'està controlant absolutament res de tot això. I això no és culpa dels dispositius policials. Això és culpa de qui ha de marcar les directrius de les prioritats de seguretat a Sitges, que és el senyor David Martínez, que és el regidor de Governació, i que és la senyora Aurora Carbonell, que és l'alcaldessa de Sitges. Absolutament desapareguts. Encara és l'hora que, més enllà dels comunicats, hagi de sentir a l'alcaldessa liderant un moment greu a Sitges i, per suposat, el regidor que bé, l'altre dia sembla que demanava unitat, però quina unitat quan no l'hem sentit obrir la boca en tots aquests dies. Ha estat absolutament desaparegut i sense oferir-nos cap tipus d'informació ni, evidentment, cap espai d'informació, de debat, de treball, que és el que hagués requerit, doncs, la gravetat dels fets del que va succeir.
0: O sigui, més enllà de la trobada de dilluns, per les circumstàncies pròpies del moment, no hi ha hagut manera de comunicar entre... Ni han trucat, ni els han trucat, ni res.
2: No han fet absolutament res. També us he de dir que, malauradament, a aquestes alçades, nosaltres almenys no tenim cap tipus de confiança en la capacitat d'acció raonable per part d'aquest govern, per part de l'alcaldessa, per part del regidor, perquè si en circumstàncies com aquestes han estat incapaços de coordinar, doncs no en tenim cap de confiança. És a dir, suposo que cobrirà l'expedient i ara es veuran apretats, perquè és una demanda unànime de tots els grups de l'oposició a convocar-nos, a cobrir l'expedient, però nosaltres estem obligats a treballar d'una altra manera i això significa doncs haver d'anar fent feina d'investigació, parlant amb la policia pel nostre compte i anant doncs rebent bé, les dades de la manera que podem. Evidentment, anunciem que avui mateix entrarem un seguit de preguntes de les que demanarem una resposta immediata, no d'aquí un mes, perquè tenim a tocar Santa Tecla, però tenim també a tocar doncs, la Nit de Foc, i Sitges al final és un municipi on afortunadament hi continuen passant moltes coses, Sitges és un municipi de festa, i no podem estar d'aquesta manera dient que estan recollint la informació dels danys causats a la via pública. Quants dies trigaran, no? Quants dies trigaran en saber tot el que s'ha malmès? Jo crec que això a hores d'ara hauria d'estar resolt. Evidentment, sumar-hi també els danys privats, en aquest cas la terrassa de l'Esports Bar, i tot això, si no han estat capaços de fer-ho en una setmana, no sé exactament què més hem d'esperar, no? La situació d'incapacitat del govern és absolutament claríssima. No? Per tant, nosaltres esperem que ens convoquin, però no hi tenim absolutament cap confiança. Per tant, en aquest govern, en gran minoria, doncs haurà de deixar que siguem els grups de l'oposició els qui puguem també una mica estar al capdavant de tot això, no? Perquè no en saben. Està clar que no en saben, està clar que la seva inacció ha provocat refaques importants. Jo no dic que siguin els causants de la situació, perquè això seria massa agosarat, però en qualsevol cas sí que em permeto dir que hi ha coses que haguéssim pogut evitar i que no s'han evitat.
0: Dues darreres qüestions. Enteneu que l'Ajuntament s'ha de personar com a acusació particular?
2: Per suposat. L'Ajuntament té molta feina, en primer lloc, a revisar el contracte que té amb l'empresa que gestiona el punt Lila, evidentment amb tota la gran quantitat d'imatges que hi ha posteriorment relacionades amb els fets del 23, ja segurament la policia això ho dirà, ens hem de presentar com a acusació particular pels danys que ha patit Sitges i els costos econòmics que tindrà en tot el mobiliari urbà, i per tant estem obligats a demanar responsabilitats, siguin menors, siguin majors, o sigui quina sigui la condició de les persones que van provocar aquests aldarulls. Per tant, sí que ens hem de presentar com a acusació particular.
0: I la segona, que és aquella que és tan oberta com complexa també de respondre. Com creieu que s'arregla una qüestió com la que vàrem viure fa una setmana?
2: Doncs s'arregla treballant més, s'arregla coordinant els dispositius i sent conscients de la magnitud i de la importància del que en tenim entre mans. Sitges continua sent un lloc atractiu, afortunadament, per les persones que hi vivim, però per molts que decideixen venir aquí de festa. És veritat que tenim un problema social, però a mi això m'agradaria, sense minimitzar-ho, dir que no podem fer que sigui l'altaveu del que és la joventut, del que és el jovent de la nostra societat. Hi ha gent meravellosa i majoritàriament la gent jove de Sitges i d'arreu és fantàstica. Jo reitero, aquests dies he procurat sobretot parlar amb els joves, i ells són els primers, molts d'ells, que estan decebuts i que estan preocupats pel que està passant al seu poble. Per tant, el missatge és la gent jove val molt la pena, i que hi hagi un grup, encara que en aquest cas sigui nombrós, de persones que cometen aquests actes reprovables, lamentables, i que cal perseguir, que cal castigar, no podem de cap manera demonitzar la societat. Això requereix que parlem molt amb ells i que els que són més, perquè són més els que es comporten bé, doncs tinguin una veu amb alta veu per damunt d'aquests que utilitzen les xarxes socials per divertir-se d'aquesta manera lamentable. Crec que és molt important posar-los amb ells en valor. Crec que és absolutament imprescindible que es convoqui una taula perquè puguem saber tots, no només el govern, i que el govern, jo crec que el govern ara ja està en un carreró sense sortida, no es pot permetre el luxe de coordinar a soles res perquè ha demostrat la seva incapacitat. Per tant, hem de ser tots els grups municipals els que han d'estar informats, assabentats i ser partícips també d'allò que es coordini en el futur per les festes, i deixar-nos estar d'històries i deixar-nos estar de comunicar i començar a actuar de manera contundent. I per suposat també un missatge molt important, no? Un missatge d'agraïment i d'enhorabona a la Comissió de Festa Major, a la que no li toca aquesta part i a la que li va tocar coordinar tot el dispositiu de Festa Major al marge dels aldarulls. Crec que se n'han sortit molt bé, que ha estat una Festa Major des d'aquest punt de vista fantàstica, i per tant aprofitar també aquest moment per fer un agraïment molt gran, no? Molt gran a la Comissió de Festa Major, i un missatge d'escalf als agents de seguretat, especialment a la policia local, que em consta que sé que van patir i que a hores d'ara continuen patint, perquè més enllà de que es convoquin places d'aquí dos dies, no pot ser que tinguem agents que no poden sortir al carrer perquè no tenen les eines necessàries per protegir-se a ells, que és el que els permet protegir-nos a la resta, no? Així que, bé, hi ha coses que podem fer. Jo vull enviar un missatge positiu perquè els qui governem hi són per fer coses. Si nosaltres l'únic que sabem dir és que estem esperant informes i que estem esperant que la policia digui coses, jo, els senyors que diuen això, és a dir, l'alcaldessa, el regidor de Governació i el propi Albert Oliver, que deia que estem esperant doncs, que marxin a casa seva, a esperar que ja s'hi posin uns altres, no?, a gestionar i a governar, perquè ocupar el poder, reitero, no és simplement dir aquesta llarga llista de banalitats i de frivolitats i de clichés ideològics que ens estan portant a un Sitges absolutament desgovernat des d'aquest punt de vista.
0: Mònica Gallardo, gràcies.
2: A vosaltres.
0: Gràcies, adéu-siau, bon dia. Bon. Onze i tres minuts. Hem començat un quart de deu, més o menys, eh? Què genera unanimitat plena? I ens sembla que abans d'escoltar l'alcaldessa també, perquè l'Ajuntament així ho va manifestar, el paper de la comissió. Genera, per exemple, unanimitat plena a l'entorn de tot el que s'ha viscut aquesta festa major. L'Ajuntament que emetia un comunicat el 24 d'agost al matí dient, entre altres coses, l'Ajuntament de Sitges rebutja i condemna de manera contundent les actituds violentes i els aldarulls que s'han produït aquesta matinada un cop ha finalitzat el concert de festa major al passeig de la Ribera. Davant d'aquesta situació, en primer lloc, l'Ajuntament expressa el seu suport als cossos de seguretat que han hagut d'intervenir per contenir els grups implicats i restablir l'ordre públic, així com protegir la integritat de les persones i dels mateixos agents. També vol agrair la feina dels serveis sanitaris i dels equips de neteja que han treballat per garantir l'atenció de les persones i la recuperació de l'espai públic. L'Ajuntament vol deixar clar, diu també el comunicat, que els incidents i les conductes violentes no aturaran la celebració de la festa major. La matinal ha sortit i Sitges ha pogut mantenir un dels actes més emblemàtics de Sant Bartomeu gràcies també a la responsabilitat i la col·laboració de les colles participants. L'Ajuntament reitera el seu rebuig total a qualsevol conducta violenta o incívica i defensa una festa major segura, respectuosa i compartida per tothom. Alcaldessa Aurora Carbonell, bon dia i bona hora.
3: Hola, bon dia.
0: Quan veu saber què estava passant la nit de fa una setmana? Quan se'n va assabentar l'alcaldessa?
3: Mira, la nit dels fets, diguem, la nit del 23-24, a mi em van trucar a les 5 i 20 del matí, em va trucar el sergent per dir-me que hi havia molts aldarulls, que s'estaven provocant, hi havia molts problemes a Bassarrodona, sobretot, i que potser la matinal no podria sortir. Allò va ser el primer punt que evidentment, jo havia estat, la nit abans havíem estat a la zona del passeig, al ball.
0: Sí.
3: De fet, amb la regidora Lila i amb l'Albert Oliver vam anar a veure el punt Lila per veure com estaven i tot. Vaig estar una estona al ball, estava bé, hi havia moltíssima gent, evidentment, però hi havia un molt bon ambient. I per tant, no feia molt que m'havia posat al llit, diguem, i a les 5 i 20 és quan em va trucar la policia. Evidentment, des del minut aquell, de seguida, en pocs minuts, de seguida em va trucar també la regidora, l'Eva Martín, em va trucar el Salmerón, el president de la comissió, ens vam posar actius en el moment de dir, bueno, trobem-nos a l'Ajuntament a veure què fem, no?
0: Sí.
3: Perquè era aquest moment. Sí que vull dir, perquè he estat escoltant, que molts dels portaveus deien que no sabien res, a les 6:50 és quan el Josep Maria Tubau va enviar un WhatsApp al grup de portaveus, tenim un grup de portaveus,
0: sí.
3: A les 5:50 al matí. Va dir, què està passant? I jo, a les 5:50, bueno, ell 5:53, jo 5:56, vull dir, al minut els hi vaig contestar, vaig posar a portaveus, hi ha molts aldarulls al passeig, al moment de tancar una massa important de gent ha anat contra la policia, s'han hagut de demanar reforços, vaig enviar un vídeo perquè es veiés tota l'operativa que s'estava fent. A les 6:02 vaig dir, ara sembla que no hi ha tanta gent, però s'estan fent moltes destrosses al passeig. Per seguretat, la matinal no podrà començar fins que la situació estigui del tot controlada. Això a les 6:02. Ningú dels portaveus que ara estan dient tant, ningú va dir res, en absolut. Ningú va dir què passava.
0: És a dir, va quedar alcaldessa la vostra resposta sense tenir...
3: resposta absolutament de ningú.
0: Uh-huh.
3: Al cap d'una hora, a les 7, jo vaig tornar a escriure, estem esperant que ens autoritzin per sortir en breu, el recorregut s'ha escurçat per garantir la seguretat, la matinal surt de la plaça de l'Ajuntament i vaig especificar tot el recorregut que feia ara, arrenquem ara mateix la matinal, a les 7:12. A les 7:25, el primer missatge que tinc, que és de la, precisament de la Mònica Gallardo de Junts per Sitges, que diu: m'han passat algunes imatges que fan realment molta por. Dic sí. I a les 9 del matí, la senyora Gasulla em diu que això és molt preocupant, i a partir d'aquell dia, que a 9:45 havíem quedat aquí a l'Ajuntament per fer l'esmorzar, a partir d'aquella hora és quan tothom es comença a despertar i a dir què ha passat, la Creu Roja, que no sé què, i tots comencen a parlar. Ho dic perquè jo des de les 5:55 del matí vaig informar els portaveus de tot el que estava passant, absolutament en temps. Per tant, a 9:45 havíem quedat aquí i de fet jo els vaig dir, us explicaré què és el que ha passat. Quan van venir aquí, un per un, els vaig agafar i els vaig portar amb el despatx i els vaig explicar exactament què havia passat amb la policia, tot el, com va començar amb una baralla, que després va sumar més gent, que havia vingut el Zarro, que després havien vingut ordre públic, els vaig explicar tot. És evident que amb les meves explicacions no en tenen prou i em van demanar una junta de portaveus extraordinària. Jo, sabent que era a les 12 la sortida, teníem a les 11 l'ofici, a les 12 la sortida d'ofici. El dia 24 és un dia realment que la festa major ens ocupa absolutament tot el dia.
0: Sí.
3: Per tant, els vaig dir, si voleu, a la sortida d'ofici, com estarà Mossos d'Esquadra i policia local aquí, doncs us poden fer una explicació breu del que ha passat. Una junta de portaveus, convocar-la. Penseu que nosaltres som 10 partits polítics aquí a Sitges, per tant, hi ha 8 partits polítics que estan a l'oposició, 8 partits que entre ells tampoc es posen d'acord. Llavors un em deia, no, no, jo a les 4 no, jo vull a les 5, no, jo a les 8 no, a mi fes mal la perfum que jo estic a no sé on. No. És molt difícil coordinar tanta gent que tothom, per tant, jo els vaig agafant d'un en un i els hi vaig explicant. I bé, el que va passar és que a la sortida d'ofici vam aquí tenir els cossos de seguretat i els van explicar amb molt més detall, que és com ho han d'explicar ells, els professionals, exactament com va anar tot, no? Mm-hmm. I que realment va ser així. Va començar amb una baralla més o menys petita, però com va coincidir amb el final del ball, es va juntar tota la gent del ball i tothom va començar a tirar objectes contra la policia i realment va ser un moment molt crític, no?, d'anar contra les forces de seguretat, no? Es va cridar a més reforços de Mossos, que evidentment, ells ja ho han explicat molt bé, no? Estaven per la

0: comissió, que també estaven tots els de la comissió, i entre els cossos de seguretat, entre tots, vam dir, ei, canviem l'itinerari una miqueta, l'escurcem, sortim una mica més tard, però la matina l'ha de sortir. Per nosaltres això era bàsic, o sigui, la tradició està per damunt de tot això, i crec que en això sí que ho vam aconseguir. Mm. Però ho dic perquè, clar, he escoltat molt els portaveus que han criticat molt que no se'ls informava. Home, van estar des de les 5:55 del matí informats en uns moments de molta tensió, perquè pateixes molt, evidentment, pateixes que no passi res, que ningú es va fer mal, increïblement, no va passar res, ni una rascada, que això també penso que és per la bona feina dels cossos de seguretat, que van saber controlar una baralla d'aquesta índole, no? Van saber-ho controlar en el sentit de que ningú es fes mal, ningú es fes mal, i això és importantíssim, i que la festa seguís endavant. Penso que és importantíssim.
1: Ara, i després... Digueu, sí, sí.
0: No, és que he estat escoltant, he sentit que deien, bueno, 5 minuts ens van explicar. Bé, no, van ser 5 minuts. Podeu veure les imatges. No vam sortir al balcó per veure la sortida d'ofici, cosa que a nosaltres ens feia patir molt, perquè la sortida d'ofici, bueno, per mi, precisament, és de l'acte més important que hi ha de festa major. No mostrar el teu respecte a la festa damunt del balcó de l'Ajuntament el dia de la sortida d'ofici, doncs per mi era molt important. I vam estar donant aquestes explicacions a la sala de juntes. Fins que va entrar la regidora de festes i va dir, home, potser que sortiu al balcó perquè s'està acabant la sortida d'ofici i estem aquí tots reunits. I en aquell moment va ser quan vam començar a sortir, ho podeu veure per les imatges, que realment no van ser 5 minuts, va ser una bona estona que es va estar a la sala de juntes per donar totes les explicacions les màximes possibles, perquè enteníem que aquell dia era impossible convocar una junta de portaveus. De fet, després vam tenir problemes per la pluja, no sé si ho recordeu. Llavors també la regidoria de festes, que anava absolutament boja, van tenir que reunir-se en parròquia, en comissió, per decidir si sortia més tard o no per la pluja. Vull dir, va ser un dia molt complicat. I per tant, en moments d'aquests tan complicats, el que es demana, com va tenir la població, com va tenir la comissió, com va tenir les forces de seguretat, que tots vam actuar solidàriament, conjuntament i amb empatia total, jo el que demanava dels grups de l'oposició era aquesta empatia. Empatia, de dir, home, doncs jo estic, perquè a les 6 del matí aquí a l'Ajuntament no hi havia ningú. Vull dir, si realment tenien tant interès, doncs només que haguessin vingut aquí haguessin vist què estava passant. Però clar, a vegades fer proclames o dir coses des del sofà de casa és molt fàcil, no? I després dir que tot està molt malament. És molt fàcil. Has d'estar al peu del canó quan passen les coses. I t'has de mullar. I has de dir, surt la matinal, doncs sí, que surti. Doncs demanem aquesta empatia i aquest respecte per la festa, també, i per la tradició. Que una junta de portaveus extraordinària, que és per informar, perquè en aquell moment no es decideix absolutament res, es pot fer perfectament a l'endemà. S'ha de tenir aquest respecte per la festa i aquest respecte per la tantíssima gent que va mostrar aquesta solidaritat, com els balls, tots els balls aquí a la plaça de l'Ajuntament, amb un respecte increïble, esperant a que diguéssim quan podia sortir la festa major. Ningú, quan podia sortir la matinal, ningú ens va dir increpant i ningú ens va dir res. Tothom amb una educació i amb una responsabilitat, de veritat, que jo és amb el que em quedo, eh? I evidentment, per part de la comissió, per part de la parròquia i per part de la regidoria de festes, tothom allà al peu del canó. Això és el que demano.
1: Si em permeteu, algunes qüestions a partir, després d'aquesta intervenció inicial, tornem al principi, us va sorprendre el que va passar aquella nit?
0: Va sorprendre amb el sentit de... Jo estava repassant, perquè molta gent ha dit que per què no es van denunciar, no?, a les persones. Jo no sé si recordeu que l'any 2020 va haver una baralla molt gran també al carrer Espalter.
1: Sí.
0: Crec que era l'estiu. I en aquell moment tampoc no es va detenir a ningú. Però els cossos de seguretat van fer una investigació amb les que, també, igual que ara, amb els vídeos, repassant, i al cap d'un o dos mesos es va denunciar a bastantes persones, i moltes persones van passar pel jutjat i van tenir represàlies d'aquella actuació. Doncs ara és el mateix. Em va sorprendre en el sentit... Hi havia moltíssima gent aquest dia, tothom ho va dir, és veritat, sí. Es veia molta gent. A mi em va sorprendre, i després veient imatges, que fos gent tan jove. La veritat, la majoria nois, molt joves, i que anessin contra la policia, no? I amb unes proclames i amb uns crits que a vegades deies, a veure què té a veure això, no? Pedro Sánchez dimissión. Vull dir, unes coses d'aquelles que no s'entenien, la veritat. Per tant, home, sí que em va sorprendre que es fes tan gran, no? Per una

0: uns, això, nois molt joves, amb les cares destapades, per tant, no, està clar que no era res que estava premeditat, ni que estava pensat, ni res, sinó que va ser, doncs, que la mateixa voràgina del moment, no?, et porta a actuar d'aquella manera. Però la sorpresa és aquesta, evidentment.
1: Creieu que, tot i el plantejament del dispositiu de seguretat, tenint en compte, com va dir l'inspector dels Mossos d'Esquadra, estava pensat a partir de les dades estadístiques de la delinqüència a Sitges, creieu que la situació va superar la capacitat del dispositiu de seguretat?
0: Sí, però realment que l'entrevista que li vau fer vosaltres, no, al cap dels Mossos, que va ser molt interessant, perquè realment són ells els que en saben, i jo confio plenament. Si ells et diuen, portem aquí 18 anys, sempre o ens anem adaptant, evidentment, al que va passant, però mai ha passat cap actuació d'aquest tipus aquí a Sitges. Aquí tenim aquest dispositiu, aquest districte teníem 25 Mossos més aquí a Sitges. El dispositiu era l'adequat. Jo no penso que estigués mal pensat en absolut, perquè això, aquesta violència recreativa, que hi diuen ells, doncs en cap cas era premeditada ni es podia saber. És veritat que això és un punt d'inflexió que t'ha de fer pensar, doncs, quan passa aquesta situació, com podíem actuar molt més ràpidament, no? Clar, que els d'ordre públic estiguessin a Girona, doncs això va ser un hàndicap important, perquè si haguessin estat aquí molt més a prop, amb res, en 20 minuts això es soluciona, no?, molt més ràpid. Per tant, tal com va dir el cap dels Mossos, jo crec que aquestes coses són les que ens han de fer aprendre a redissenyar potser algunes situacions. Però en cap cas no es pot dir que la dimensió, l'operatiu que estava pensant no era l'adequat, perquè sí que era l'adequat, evidentment.
1: A partir del que ens han dit i del que han deixat també sobre la taula alguns dels portaveus, alcaldessa, creieu que la policia està infradotada pel que fa a elements que els permetin protegir-se de situacions d'aquest tipus?
0: A veure, nosaltres en els últims anys la policia, totes les demandes que ha fet, s'han anat complint sempre, és a dir, des de els xalecos antibales, des de les tàser, des de tot el que han demanat, sempre s'ha anat a petició de la policia, perquè evidentment són ells els que en saben i són ells els que demanen, els que creuen que necessiten, no? Doncs ara, si es necessiten cascs pel cap, doncs evidentment que es tiraran endavant. Totes les peticions que fan normalment sempre han estat totes cobertes, i crec que en aquest cas igual, si se'ns necessiten materials o el que sigui, que els han de donar més seguretat, endavant. Penso que la seva actuació, doncs, també va ser molt important i molt destacable i molt ben feta, no? En el sentit de que ells, doncs, van actuar seguint després quan venen els cossos d'ordre públic, tal com explica els Mossos, qui mana ordre públic, no? I van seguir les directrius que deien ordre públic. I això penso que han demostrat que tenim una policia local absolutament preparada i bona per aquestes situacions, no? I conjuntament la bona manera que tenen de treballar i la bona coordinació que hi ha amb els Mossos és importantíssima aquí a Sitges, no? I de fet, penso que el cap dels Mossos ho va dir, no? Que com han baixat els delictes en els últims anys, i això és la boníssima coordinació que hi ha entre els dos cossos de seguretat.
1: Perquè entenc que heu estat coneixedora d'aquest correu electrònic que ha enviat un sindicat policial fent valer aquesta manca d'equipament d'un determinat tipus,
0: sí.
1: No?
0: Sí, per exemple, doncs això, demanant, per exemple, crec que hi ha alguna sol·licitud de cascos pel cap, està bé, molt més control, que també ens sembla bé, i ens hem posat moltíssim a sobre dels locals, els bars, els restaurants, què passa amb el vidre. Això és un tema que ens preocupa i que des de Serveis Urbans s'ha insistit, s'ha treballat, s'ha dit moltíssimes vegades, s'han fet inspeccions, però sempre queda un reducte, que queda algun cubell amb vidre, i això no ens ho podem permetre. I això hem de seguir fent-ho, no? Però no serà perquè Serveis Urbans no ha fet una feinada en això, però també ens ho demana la policia, que hi hagi encara més control en això, perquè el que no hem de deixar precisament és a la vista, no?, material que es pot utilitzar contra la policia. Hi ha una sèrie de coses que demanen, que moltes són molt assumibles. Fa temps que, a més, estem treballant amb la policia per unes millores importants, i que esperem que ara, abans de finalitzar l'any, les puguem portar al ple per la seva aprovació i, entre altres coses, és doncs, millorar material, millorar els efectius i millorar en general el servei de la policia local.
1: A partir del que comentava també fa uns moments la portaveu Mònica Gallardo, es vigila prou la venda d'alcohol a determinats locals en moments com la Festa Major? Hi ha hagut en aquest sentit o hi ha manca d'efectius per vetllar per aquest assumpte?
0: A veure, es vigila sobretot des d'activitats de l'Ajuntament, és qui vigila els horaris, vigilem molt els horaris també perquè no s'obrin molt tard. És veritat que s'ha parlat molt de l'alcohol i amb els joves. Jo parlant amb la policia, i jo estic absolutament d'acord, segurament la droga més dolenta que hi ha actualment a la gent jove són els telèfons mòbils, no? Tota aquesta violència recreativa que és vaig a fer mal i m'ho gravo i ho penjo perquè després es vegi, això realment és un problema. Jo crec que aquí és on s'ha de treballar més, no? I també segurament... influencers, alguns mitjans molt concrets de comunicació, alguns partits polítics que fan unes proclames i que incendien cada dia les xarxes per animar a la gent, això és molt perillós. Mm. Això és molt perillós i aquí sí que com a societat crec que hem de fer una reflexió. Només s'ha de veure que tothom, les imatges, no? Tots els nens llançant botelles i llançant coses i gravant-ho a cara descoberta i dient unes proclames i unes... estranyíssimes, que no tenen res a veure ni amb Sitges, ni amb la Festa Major, ni amb res. Oh. I només és per gravar-se, per veure's i per tenir més likes i més visites i perquè es comparteixi més, no? Jo crec que aquí és on tenim un problema greu.
1: O sigui que més enllà de l'alcohol gairebé s'estaria parlant d'aquesta, no sé si dir-ho d'aquesta manera, de consciència inconscient, és a dir, un fa actes conscientment, tot i que els actes no es facin des de la inconsciència.
0: No. Jo crec que és una feina, evidentment, global de tothom, de l'educació, per educació, evidentment, segur que s'ha de fer moltíssima més prevenció, segur que s'han de fer moltes més xerrades a instituts, a escoles, segur que s'ha d'explicar molt més el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer, i per tant és feina de tothom, però també jo crec que aquí també hi ha gent responsable en el sentit d'animar a la gent jove a que actuï d'aquesta manera, no? I com s'ha dit algú, no és només aquí, sinó que és desgraciadament a molts llocs que estan sortint aquestes modes, no? Fins i tot és a Europa, a mi que aquests dies, això sí, vull agrair, no? Per exemple, l'alcaldessa de Cubelles, que en seguida em va enviar un missatge de suport, o diputats, alcaldes d'altres llocs, tothom t'envia missatges de molts ànims. Bé, hi havia un senador que em va dir, desgraciadament, Aurora, això és un fet que està passant a Europa en general, no? Es veu que a Alemanya fins i tot tenen un nom, no? Aquests grups de gent que va, sobretot, a fer molts aldarulls i a gravar-se i a publicitar-ho i a treure-ho, no? I bé, això és un problema com a societat que tenim.
1: Alcaldessa, heu estat a punt de dir que heu rebut més suport des de fora que no pas des de dins.
0: Home, des de dins, tot el suport total,
1: sí,
0: com
1: ja,
0: he dit, eh?
1: Ja ens heu entès, sí,
0: però
1: sí.
0: Però des del consistori, però també vull insistir, som un consistori molt divers. Hi ha 10 partits polítics i això és molt complicat, perquè per buscar un dia per reunir-se, no saps, Vicenç, el que costa. No saps el que arriba a costar. Clar, són 10 partits polítics i cadascú pensa d'una manera diferent.
1: Enteneu...
0: Però molt diferent, eh? Aquí no hi ha unió. Per l'oposició tampoc, eh?
1: Hi ha hagut, però, aquí un fil conductor també, i a partir del que dieu, enteneu que hi hagi, d'alguna manera, aquesta crítica que ha vingut, diríem, unànimament per part de tots els portaveus amb qui hem parlat, òbviament, llevat dels del govern, de no haver-se sentit informats al llarg de tota aquesta setmana?
0: Sí, també és veritat que ara informació nova, diguem, no n'hi ha cap. Estan fent la policia, els Mossos estan fent una investigació. És l'únic que puc dir amb una reunió. És a dir, jo crec que informats, almenys amb el grup de WhatsApp dels portaveus, se'ls informa al minut. Se'ls ha dit amb el punt lila que hem fet. Se'ls ha dit amb una altra persona que també està fent, ha fet unes pintades pels carrers ara aquests dies i també estan també anant a drets socials i han fet algunes actituds, diguem, que també la regidora Lila ha tingut que denunciar. Els estem informant cada dia del que anem fent. És veritat que no fem una reunió conjunta, perquè ens costa. No diré que no. I jo no tinc cap problema en reunir-me i explicar. Mm-hmm. Però hi ha moments, mira, en Vicenç, el moment de si sortia, a quina hora sortia la processó, sí, al vespre, sí, va haver-hi alguna portaveu que va dir ens assabentarem abans per la gent que per nosaltres. Doncs segurament. Per què? Perquè la decisió final de quan surt la processó, tal com diu el protocol de festa major, ho decideix des de la regidoria de festes, des de la parròquia i des de la comissió. Ells parlen amb els caps de colla. Els caps de colla ho pregunta tothom, per tant, hi ha molta gent de Sitges que ja sap que s'està parlant d'això, però nosaltres encara no ho sabem i no ho hem decidit. Doncs hi ha portaveus que em criticaven per què no ho dic jo abans que ho sàpiga la gent. És impossible, és absolutament impossible. I quan estàvem a la matinal, que si sortíem o no sortíem, també estàvem tots aquí a la plaça d'Ajuntament. I clar que la gent parla. De fet, a mi va haver-hi gent que em va dir és que han clavat una gabinetada amb una persona, n'hi han ferits. Vull dir, es diuen moltes animalades, mm-hmm, perquè, bueno, normal, perquè hi ha moltíssima gent, la gent està molt nerviosa, passa moltes coses, i és impossible estar al minut informant a 10 partits polítics diferents que un et contesta, un altre no diu res, bueno, la majoria no diuen res, però quan et contesten al cap de 3 o 4 hores perquè no ho ha llegit, perquè és normal, no? Però és molt complicat, jo no diria que no. I puc fer una reunió cada dia, si es vol, cada dia. Però un respecte a la festa, un respecte als cossos de seguretat, un respecte a la gent que està al peu del canó a cada minut. I crec que aquesta demanda d'avui informació, avui informació, doncs deixa'm dir que també és molt egocentrista, diguem, no? O sigui, fixa't que el problema més greu que han dit és que no els informem a temps. Home, jo crec que aquí hi ha problemes potser més greus, com a societat, les nostres festes, les nostres tradicions, com hem d'actuar, els cossos de seguretat. Jo crec que hi ha problemes segurament més importants que a quina hora m'has comunicat que anaves a sortir la festa, si a les 4:85 o a les 4:74. Home, una mica de serietat, una mica d'empatia i una mica de tocar de peus a terra de lo que són les coses.
1: Tres coses per acabar, alcaldessa. Primera, aquesta que també segurament, vaja, la podeu contestar més que ningú, no s'ha formalitzat cap denúncia sobre els fets que va viure el Punt Lila a les passades barraques o sobre els que ha pogut viure per Festa Major?
0: Per cert, dels Punt Lila, que també em sap molt de greu que ara hi ha partits, i no només Vox, sinó Junts també, que estan dient com si el Punt Lila no serveix de res. El Punt Lila és importantíssim, perquè és prevenció. Vull dir, el Punt Lila el defensarem a capa i esposa, i això no és postureo, això és veritat. I el Punt Lila, la regidora, i més d'un regidor, vam estar allà el dia que va passar el Barraques, la regidora i altres regidors, i jo mateixa, vam estar el dia 23 al Punt Lila. Per tant, aquí també demano més empatia i més proximitat, que vagin a parlar amb les treballadores del Punt Lila. El Punt Lila, el que va passar a Barraques, mm-hmm, primera, ho tenen els nostres serveis jurídics, és clar que es presenta denúncia, però per presentar una denúncia, nosaltres no hi érem al moment que va passar, no vam veure res. Per tant, qui va veure es necessita un informe, o de les treballadores o de l'empresa, que ja el tenim, però també de la seguretat privada que hi havia a Barraques, també de Barraques. Es demana informar a tothom i això ho té serveis jurídics de l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament, evidentment, que presentarà denúncia d'aquests fets, però les denúncies es presenten argumentades. Per molt que jo digui, sí, ja hem denunciat, no, denunciem amb tots els arguments i amb tots els informes que necessitem.
1: La segona...
0: I amb el d'Arulls, el dia 23, sí, el mateix.
1: És el que us anava a preguntar, si l'Ajuntament hem d'entendre que sí, a partir del que ens ha dit també el regidor Oliver Rodés, es presentarà com a acusació particular.
0: Exacte, i ho fem tal com ens diuen Mossos. Mossos estan ara recaptant tota la informació, tots els vídeos, tota la gent del carrer, gent que ha trucat, tota la informació l'estan recaptant i estan fent aquesta investigació. En aquesta investigació ens sumem nosaltres amb els nostres informes de serveis urbans que l'estan fent, que sent algú que diu, ui, sí que triguen a fer un informe, home, pots fer un informe molt ràpidament, dient s'han trencat 4 papereres, o pots demanar pressupostos de què em costa a mi posar papereres noves, què em costa a mi una barana que han trencat posar-la nova. És a dir, això és un informe dels danys exactament. També amb els privats, també amb els comerços que hi ha allà, també des de promoció econòmica es posen en contacte amb els comerços i pregunten què ha passat. I tot això s'ajunta amb la investigació dels Mossos d'Esquadra i, per tant, presentem conjuntament aquesta denúncia.
1: Uh-huh.
0: I les denúncies s'han de fer ben fetes.
1: Sí, sí, sí, sí. I la qüestió final, perquè a part també estem aquí amb la mateixa condició, estem parlant d'una alcaldessa que també és mare. Com creieu que s'arregla això? Aquesta pregunta que hem formulat a tots i a tothom a partir d'aquesta pena que ha viscut també Sitges arran d'aquests fets. Com creieu que s'arregla això?
0: Doncs, evidentment, tots hem dit que són temes molt complicats. També és veritat que s'ha de... Aquí dic que hi ha gent jove maquíssima, gent col·laboradora, molt bona gent, gent que lluita pel canvi climàtic, que lluita pel feminisme i que lluita per moltíssims valors, com sempre han lluitat. Però, com he dit jo, jo crec que com a societat tenim un problema amb les xarxes socials, són un problema, la veritat, que s'han de tractar. I es tracten a les escoles. Es tracten també des dels cossos de seguretat, es tracten des de l'administració pública, tant des de la Generalitat com des dels ajuntaments, des de les regidories. Però jo crec que aquí, doncs, evidentment, és educació, que és la base de tot. I com deia el cap dels Mossos, no? Deia algun pare o alguna mare, si veu que el seu fill ha fet això, doncs acompanyar-lo i dir-li anem a la policia, anem a explicar i reflexionar i parlar amb ells. És importantíssim parlar amb els fills, no? I dir, perquè com és que t'has trobat en aquest moment? Què t'ha passat? Què pretenies fer amb això? Jo penso que és importantíssim. I bé, és un problema com a societat que tenim amb aquests reductes de gent jove que incitats per les xarxes socials es veuen abocats a fer aquestes... I per què? Per què es veuen abocats a això? Jo, mira, també et diré, i era la meva filla, que és més gran, però em va dir, ostres, si tota aquesta gent fes tot això per reivindicar l'habitatge, doncs igual estaria millor. I és veritat. Vull dir, què estaven reivindicant? Res. Ara, aneu a lluitar per l'habitatge, anem a lluitar pel canvi climàtic, anem a lluitar per això. Això sí, però clar, fer aquesta violència pura i dura, recreativa, bé, és un problema com a societat.
1: 11:32. Alcaldessa, gràcies. No sé si hem perdut ara. Sí, ha quedat el gràcies en veu alta. Vinga, tanquem la roda. Bé, han escoltat Déu del cel. 2:15. Com els dèiem, hem fet un petit ple, en el fons, eh? Però volíem que tothom s'expressés de la manera més lliure possible. Ens ha quedat sobre la taula, bé, ens ha quedat tot, eh? Ara escoltaran en uns moments una interessantíssima entrevista que li feia en Pitu Varela, en Pitu Valera. És que ja us dic jo que no estic bé després de 2:15. Amb l'Oriol Castro, jove jugador del Barça d'hoquei, nascut a l'hoquei sitgetà, i a veure si ens podem guardar per demà tres reflexions també interessants. Les d'Amèlia Jimeno, a l'Eco, les tres són a l'Eco, que són tres reflexions que ens sembla que els poden agradar. L'Amèlia, reflexions per una trista barricada. La reflexió d'en Ricard Vicente, la violència a la festa s'educa. I la reflexió de l'Eduard Tomàs, amb el títol de l'article Alegre i festiva matinal. Per això ja ho deixarem. Per un altre moment, són les 11:33, tanquem aquí aquest capítol tan llarg de valoracions de tot plegat per part dels diferents portaveus dels grups polítics de l'Ajuntament de Sitges, llevat, com els dèiem, de Sitges Grup Independent. David Martínez, tenen la seva entrevista del passat divendres disponible i, òbviament, probablement continuarem amb aquest debat, esperem que reposat, i agraïm també als portaveus que hagin tingut la benentesa de parlar, com sempre, d'una manera tan franca i tan oberta. Seguim.

0: Ara mateix a les 10 i 21 minuts del matí estem contents de poder tenir amb nosaltres a tot un sotscampió d'Europa d'hoquei patins. Comencem amb Oriol Castro. Ell és jugador del Barça actualment. És un jugador que, per aquells que hagin tingut doncs, un lligam més estret amb el Club Patí Segur Sitges, sabran que l'Oriol ha sortit de la pedrera sitgetana. Fa dos anys doncs, va fitxar pel Futbol Club Barcelona i fa ben poquet l'Oriol va disputar l'europeu sots 17 amb la selecció espanyola a Braga. Malauradament, la selecció espanyola doncs, no es va poder fer amb el títol, va quedar sots campiona en perdre la final contra els anfitrions, contra Portugal. Saludem a l'Oriol Castro. Oriol, bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Tot bé, bona hora.
0: Un punt decebut, ara que han passat uns quants dies, com ho has anat portant, tot això?
1: Bueno, l'any passat també vaig jugar un europeu i, per desgràcia, tampoc vam aconseguir l'objectiu, que era guanyar, però, bueno, aquest any tampoc hem pogut assolir l'objectiu, però jo vaig sortir pues, amb bones sensacions d'haver jugat pues, formant un equip, jugant a dintre la pista, i sapiguent que Portugal era un bon equip, o sigui, vam fer el nostre paper, que era jugar com tocava, i per desgràcia no ens van entrar els gols que tocaven, i res.
0: Aquí portant això que deies fa uns moments, que et quedes més enllà del resultat amb les sensacions, no?
1: Sí, perquè el resultat al final sí. Ningú se'n recordarà de com has quedat, però de les sensacions que t'emportes tu, pues, pues, per exemple, has perdut, pues, això és el que se't queda, i després pues, tens més ganes de jugar per guanyar-los i per entrenar més i per millorar.
0: Oriol, no sé, què té Portugal o què ha fet millor Portugal?
1: Bueno, jo crec que al final...
0: Perquè us heu trobat, crec, a la fase
1: sí,
0: de grups.
1: Ens hem trobat a la fase de grups.
0: Allà vam empatar 1-1, no?
1: 1-1, sí. I res, ells jugaven molt a no fer errades, i pues, ho van aconseguir, no van tindre, bueno, no ens van donar cap contra així fàcil per poder marcar, i això és el que van fer molt bé, i a l'hora de finir pues, van estar assertius i les van col·locar.
0: De fet, s'ho posen amb un 3-1, crec.
1: Sí, un 3-1
0: a falta. Última hora vas marcar tu, precisament.
1: Sí, sí, sí.
0: Però bueno, ja no hi va haver temps material.
1: Bueno, 5 segons quedaven, però clar, era difícil remuntar. Però bueno.
0: Et queda un mal cos, no? Sobretot quan acaba el partit.
1: Sí,
0: després,
1: sí,
0: amb el pas
1: sí.
0: De les hores, ja com expliques, la sensació és diferent.
1: Òbviament, se't queda així, de les ganes de... Després dius, ai, podria haver fet algú per millorar, per aquesta ocasió haver marcat, però bueno, allà pues, ja no saps, ja saps que no pots tirar el temps enrere i has de seguir, pues, has perdut, pues, a seguir millorant. I bueno, jo era el capità, sí. I com a capità, pues... Pues vaig intentar ajudar els que estaven pues, més desfets de l'equip i els vaig intentar animar i que siguessin endavant, que era un partit i que no era la seva carrera, això.
0: Vas haver d'exercir de capità, sí, com a sí. Tal, no? Des del punt de vista més psicològic, no? D'animar sí. Els companys que estaven més fotuts. Com vas arribar a la capitania? T'escullen els companys? T'escull el cos tècnic? Com funciona,
1: bueno, Oriol? Vaig anar jo l'any passat, també sent de primer any dels sí. Petits, i de la meva edat només va anar un altre, però que es va lesionar, que és el Pedro, i res, també és part dels entrenadors d'aquest any que pues, durant els entrenos i tot pues, vas, pues, qui tingui més lideratge
0: van veient com ets, una clar. Miqueta com et desenvolupes a la pista,
1: sí,
0: quina relació
1: més,
0: tens amb els companys, no? Una
1: correcte.
0: Miqueta de tot, no?
1: I pues, van escollir durant la preparació, van dir pues, l'Oriol serà el capità, i tots van estar molt contents i em van acceptar i vam tirar endavant tots.
0: Tenies aquell punt més de responsabilitat amb el braçalet? El braç o no?
1: Tu pots ficar la pressió, però jo al final sabia que els meus companys
0: confiaven,
1: sí,
0: en tu,
1: em confiaven en mi, em seguien amb el que deia, i això és el més important, que, bueno, que les persones del teu costat que t'acompanyin, perquè si no és...
0: Clar, clar, clar, clar. Òbviament, molt bé, Oriol. Escolta, com has viscut en línies generals aquest europeu?
1: És una experiència que jo la voldria tornar a jugar, perquè bueno, era Portugal, a sobre era Portugal, amb més gent... O sigui, tot el pavelló ple, que són experiències que les pots explicar, però que potser les jugues
0: Sí, sí.
1: Dos cops, una, si passa alguna cosa... Si...
0: És allò de pensar, hòstia, ara estic aquí, no sé d'aquí uns anys, si tot això que estic ara visquent ho podré tornar a viure, tot i que tu ets molt jove, quants anys tens ara mateix?
1: Jo tinc 16, he fet 16 ara.
0: No serà l'últim, segur.
1: Això esperem que sigui...
0: Fins i tot ara l'Oriol ens recordava que té una miqueta ja en l'horitzó el Mundial del 28, no?
1: Sí. Bueno, aquest any és aquest any.
0: Ah, aquest any?
1: Sí, sí.
0: Ostres.
1: Sí, sí. Sí. Ara el 28 comencem a entrenar i és preselecció. O sigui, són 10 i han de treure 2.
0: A on es juga?
1: A Paraguai.
0: Caram.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí. Déu-n'hi-do.
1: Bueno, ens esforçarem per a veure si podem entrar.
0: Vale, doncs un mundial, clar, imagina't si un europeu ja...
1: Sí, sí.
0: Són paraules majors.
1: Tenen tots 18 anys. Mm-hmm.
0: Com, et preguntava una miqueta com has viscut, no, tu personalment, aquest europeu, i em deies, hòstia, pavellons plens a Portugal, es viu molt l'hoquei.
1: Estava, o sigui, es van vendre totes les entrades a la final. I hi ha gent que potser això de que hi hagi tanta gent... que, pues clar, al final hi ha la vibra que t'insulten, et diuen coses, et desanimen, l'afició, però bueno, al final...
0: Veu notar una miqueta aquest ambient una mica hostil contra Espanya? Sí,
1: sí, hi havia molta gent de Portugal.
0: Suposo, Oriol, que en certa manera, clar, us veien com els grans rivals, no?
1: Sí, sí, sí, érem, bueno, els dos preferits. I clar, al final...
0: Els dos favorits van arribar a la final.
1: Sí, sí, sí. I res, jo, pues, jo tinc la sort que, com el Barça, pues, et dona l'oportunitat de jugar moltes finals, pues,
0: sí, una miqueta això ja...
1: Clar, ja pues, ho tenia més assumit, de que pues, hi hauria gent, de que dirien coses, però clar, hi havia gent del meu equip que pues, no havia jugat cap final, i clar, pues, potser això es nota més.
0: Afecta més, no? Potser.
1: Clar, per la, pues, escolta... no tenen tan dominat.
0: El tema psicològic. Bé, hi haurà una nova oportunitat, de ben segur, perquè la selecció espanyola pugui endur-se el títol, no?
1: Home,
0: què ha faltat, Oriol? Què et creus que us ha faltat?
1: Sempre aquestes finals, o sigui, l'any passat també va passar el mateix, que són errors, però errors molt petits...
0: Allò dels detalls que diuen,
1: els
0: no?
1: Els detalls. Mm-hmm. Són errors molt petits que d'aquests errors doncs van ser 3 gols. O 2, perquè l'últim ja érem 3 i no es podia fer tampoc molt. Però clar, són aquests detalls que doncs, ells els van tindre millor. Mm-hmm. I això els hi va, bueno, els hi va beneficiar, aquests detalls.
0: L'Oriol està jugant al Barça. Aquesta última temporada has jugat al juvenil?
1: Juvenil, sí.
0: Què tal?
1: Bueno, molt bé. O sigui, el Barça al final és una experiència que igual has de viure perquè cada dia has de donar el màxim de tu mateix. I jo aquest any no hem tingut la sort de guanyar, però hem arribat a les finals i hem quedat segons. Però igualment, o sigui, són experiències que de gran jo diré pues, vaig estar al Barça i era un somni que s'ha pues, fet realitat.
0: Fem marxa enrere en el temps, Oriol, si m'ho permets. Clar, tu comences a jugar aquí a Sitges, amb el Club Patí Subur Sitges, i un dia et truca el Barça.
1: Sí, sí. Aquell dia va ser justament el dia del meu cumple. Estava amb els meus pares i em van dir, mira, pues, tens la sort que t'ha creat el Barça i si vols anar és decisió teva.
0: Si vols anar, és decisió teva. Sí. És a dir, en el teu cas, els teus pares tenien molt clar que la decisió la tenies tu.
1: Sí, els meus pares...
0: Ells et podien aconsellar, sí, sí, però que la decisió la prenies tu.
1: Sí, sí, els meus pares sempre o sigui, m'han deixat que jo faci el meu camí. Uh-huh. Ells sí que m'ajuden en tot per millorar jo mateix, tecnificacions i tot, el que em porten, però després el que sempre m'han dit, el que decideixes i el que és la teva carrera, ets tu. Tu ets el que manes. Uh-huh.
0: Clar. Quan et truca el Barça, el primer pensament és jo m'hi vaig.
1: Sí, sí.
0: No? És a dir, zero dubtes.
1: Zero, perquè aquell any sí que m'havien cridat 7 equips.
0: Clar, quan fa d'això? Fa 2 anys, em deies, no?
1: Infantil, de primer any.
0: Clar, tu tenies què, 14 anys?
1: 14, sí.
0: 14 anys.
1: Sí, sí. I clar, ja, pues, jo estava esperant a veure si em trucava el Barça, perquè, joder, és únic, uh-huh, truquin. I clar, no ho vaig pensar i vaig tirar la cara.
0: És a dir, aquí no. Ni blanc ni negre, vull dir que escolta'm, que em tiro de cap i escolta'm, com recordes no sé, els primers dies, les primeres setmanes?
1: Oi, els primers dies, o sigui, estava motivadíssim, bueno, encara estic motivadíssim,
0: sí, sí,
1: però
0: sí.
1: Clar, tu estàs allà al Barça i clar, no t'havies, encara jo estava jugant i dic, encara estic aquí, no, ni m'ho crec que estigui aquí. I sempre pues, és un honor estar jugant allà. I els primers dies pues, anava a tope, i ara també, però allà era com... M'han cridat, doncs encara ho haig de fer millor, millor, millor, millor.
0: Perquè... Tenies la sensació, Oriol, que allò era un altre món?
1: Sí. El Sitges, de petit, sempre m'ha ajudat amb tot. O sigui, he estat perfecte, és casa meva. Ja m'ho van dir, que quan volgués que tornés. Però, clar, els entrenos i el ritme de tot, el, bueno, de la gent i
0: sí,
1: tot,
0: és
1: més
0: que...
1: professional. I, clar, això sí que ho vaig notar, els primers entrenos. Que era tot un ritme molt alt, amb, bueno, tot, sí.
0: Et preocupava alguna cosa en especial? Et feia, no diré por, però hosti, no sé...
1: Més...
0: Tenies algun dubte?
1: Més els companys. Perquè, clar, jo aquí a Sitges he format pues, el meu grup, pues, encara quedo amb ells...
0: És dir, tu tens aquí els teus amics, sí, òbviament, sí. Vull dir, amics que encara ho continuen sent, òbviament, i sí, que sí. Trobes amb ells i vas amb ells...
1: Sí, sí, que me'ls trobo i els saludo, vaig algun dia quedo amb ells... Però el que em preocupava era més la companyia que tindria allà al Barça. I la veritat és que...
0: És a dir, com gestionaries una miqueta la teva relació amb els companys, sí. No? I què?
1: I què
0: et vas trobar?
1: Superbé.
0: Sí?
1: O sigui, molt bé. Tots els, o sigui, ara la gent del Barça, de la meva edat, clar, perquè ja són 4 de primer any i 4 de segon any cada any, i els de la meva edat i els més grans també, superbé. O sigui, tothom m'ha acollit superbé. Explicant-me tot, bueno, totes les instal·lacions que hi havien, cada cosa, superbé.
0: Perquè possiblement, com tu, hi havia altres companys, no?
1: Un altre.
0: Un altre que venia d'un altre club.
1: Sí, sí. Érem,
0: ells, els altres ja formaven part del...
1: Els altres sí, hi havia 4 que formaven ja. Sí, sí.
0: Molt bé. Una altra dimensió, allò, no?
1: Home, sí, sí.
0: Ara ho deies, no? A nivell d'instal·lacions, a nivell sí, sí. De com són els entrenaments...
1: Sí, sí, els entrenaments és el que més es nota, són molt exigents i molt professionals. I després, pues, aquí no tenia aficios ni preparadors, bueno, preparadors físics sí, però pues, delegats que venien a entrenar, allà sí, és un ambient més professional.
0: Aquesta ha estat la teva segona temporada?
1: Sí.
0: Això com va? Acaba la temporada, vas renovant temporada per temporada, parlen amb tu, segueixes, no sé com funciona això, Oriol,
1: bueno,
0: en el cas de l'hoquei.
1: Tu quan entres et diuen com 2 anys de marge,
0: sí?
1: Perquè és com el primer any, si clar, entres nou, si no t'adaptes molt bé tens el segon per ja definir si t'adaptes o no, i és després d'aquests 2 anys és cada any fan una reunió amb els teus pares i t'expliquen una miqueta com has evolucionat, o si no has evolucionat et diuen em sap greu, però...
0: Sí, sí.
1: Que ja
0: el
1: no,
0: vostre fill, doncs,
1: sí, ja no
0: formarà part de l'equip.
1: I clar, i és cada any, t'ho diuen. I per això has de donar cada any el teu màxim rendiment.
0: Com et veus d'aquí uns anys? O com t'agradaria veure't?
1: Bueno, a mi m'agradaria veure'm, pues, jugant
0: al primer equip.
1: Sí, és un dels meus somnis. Perquè...
0: I veus possibilitats? És a dir, possiblement ara el Barça d'hoquei no està en el seu millor moment, parlo de primer equip, eh?
1: Va.
0: Torno a allò de Portugal, perquè tinc aquella sensació de que ara tothom marxa a jugar a Portugal.
1: Sí.
0: Perquè allà hi ha els calés, ara.
1: Sí, sí.
0: No ens enganyem.
1: Sí,
0: els calés estan a Portugal, ara.
1: Pues jo...
0: I el Barça, possiblement, repeteixo, no, ara no estigui... en un moment de brillantor màxima.
1: Sí, sí, pues...
0: A partir d'aquí, tu creus que tens la possibilitat de donar aquest salt? És a dir, que es confia prou amb la gent de la Pedrera?
1: El Barça el bo que té és que, o sigui, de la formació, quan ets juvenil, més júnior i sènior ja del Barça B i això, et donen moltes oportunitats d'entrenar amb el primer equip. I jo he anat 2 cops o 3 a entrenar. I clar, la veritat és que jo crec que... Jo espero que en algun futur pues, estar jugant allà dalt i guanyant títols. I si no, pues, al Benfica també m'agradaria molt anar. Allà és un dels llocs que vull anar.
0: És a dir, com m'acostuma a passar en aquests casos, el Barça no s'acaba el món. És a dir, si algun dia l'Oriol per aquelles coses doncs, decideix o ell marxar o que el club li comuniqui que no compten amb ell, tens Portugal...
1: Sí, sí, Portugal aquesta...
0: Bueno, fica allà l'Edu Castro.
1: Sí, sí.
0: L'ex del Barça, per cert.
1: Sí, sí. I el Pau Bargalló.
0: I el Pau Bargalló, sí. Molts jugadors han acabat jugant allà.
1: Ara hauria de jugar allà.
0: Més al Benfica que al Porto?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Per alguna raó especial o no?
1: No, però el Porto també, També l'ambient, allà sí que ho donen, el hockey. Aquí alguns pavellons, per exemple, al Barça, vulguis que no, però no hi ha la mateixa afició que a un Calafell. Un Calafell, la gent del poble, allà ho viu. Al Barça, pues, per desgràcia, pues no hi ha tanta afició, però bueno.
0: Sí, potser al Palau li costa, no?
1: Sí. Partits importants, no, però clar, partits normals, pues, no s'omple tant, però bueno.
0: Recordes el teu debut?
1: El
0: primer dia? El primer partit amb el Barça? O no?
1: No,
0: el recordes especialment?
1: Bueno, sí, va ser a Vilaseca,
0: sí?
1: Un torneig que hem fet i la veritat és que ens va sortir molt bé aquell partit. I no ens coneixíem tots, encara havíem entrat potser dos dies i va sortir molt bé, vam guanyar el torneig aquell.
0: Quan parlem d'adaptació, què costa més? A nivell físic, tècnic, mental? És a dir, hi ha jugadors que no suporten la pressió d'estar en un gran club, no? I del ritme dels entrenaments, d'aquesta pressió d'haver de guanyar, perquè és una pressió que el Barça porta molt a la seva motxilla. Els jugadors la porteu sempre, no? És a dir, som el Barça i el Barça sempre està allò, haig de guanyar. Com ho portes això, Oriol, tu personalment?
1: Jo personalment ho porto bé. Sí que hi ha, com tu dius, més gent que no porta això, però més per, o sigui, mentalment, perquè físicament al final t'adaptes, i si no ets físicament, pues, tens la tècnica, que per això estàs al Barça, i tens algunes virtuts teves que les aprofites dintre la pista. Però més mentalment, per exemple, si no jugues tant, al final penses que no estàs millorant, no? I que
0: no confien en tu.
1: Clar, no confien en mi. I al final això, vulguis que no, mentalment t'enfonsa. I és una de les coses que, pues, pot preocupar més.
0: Tens inputs positius? És a dir, els tècnics confien en tu? Tu veus la possibilitat d'estar al Barça uns quants anys més?
1: Jo, personalment...
0: Com afrontes aquest futur? Ara ho deies, no?, que és més d'any en any, no? Però, però d'aquí uns anys t'hi veus?
1: Jo personalment sí. O sigui, gràcies bueno, a l'estaf i a tots que estan confiant molt en mi.
0: Va, això és bàsic.
1: Sí. Això és bàsic. Confiant en tu al final creixes. I pues, tinc la sort que estan confiant en mi i em donen moltes oportunitats. Per exemple, aquest any vaig anar amb el Plata, amb l'Oc Plata, i amb el Nacional uns diversos cops, o bastants cops, i res, em van donar l'oportunitat aquesta que al final vulguis que no, fa créixer això. I són oportunitats que, pues, de gran diràs, gràcies a aquest entrenador em va fer créixer, em va donar oportunitats.
0: El paper dels entrenadors, no?, que sovint és tan important, no?, que un entrenador confia en tu, que un entrenador, doncs, t'aconselli. Sí.
1: Aquí al Sitges, un entrenador vaig tindre, que era el Carles, i em va dir a infantil de primer, si vols créixer,
0: hauràs de marxar d'aquí.
1: Aquí és molt bon equip, o sigui, és la teva família, és la teva casa, però...
0: Tu ja ho tenies bastant clar, no, Oriol? Que si tu volies seguir un creixement esportiu important, doncs, malauradament, perquè, òbviament, això és casa teva, no? I un està molt bé aquí, amb la família, amb els amics... Bé, és Barcelona, vull dir que tampoc és...
1: Bueno, tenia pensat a l'Evi de segon, ja, pues, començar un nou camí, perquè ja m'havien trucat alguns equips... Però el Carles em va dir, espera't, perquè si ets bo, adquiriran més equips més endavant. I em vaig esperar, el vaig fer cas, em vaig esperar infantil de primer, vam quedar uns anys d'aguents a Catalunya, i em va dir, ara és el teu moment. I pues, em van començar a cridar equips, i va ser el Barça.
0: Per què vas triar l'hoquei com a esport?
1: Jo vaig començar als 3 anys, perquè els meus cosins jugaven. Jugaven... Ara ningú en juga ja.
0: Imagina't.
1: Segueixo jo.
0: Ets l'únic que quedes.
1: Però,
0: i déu-n'hi-do.
1: Sí. I jo tinc, bueno, tinc la sort que m'ha anat bé i ara estic on estic.
0: Sempre als Sitges? És a dir, o comences amb un altre club? O...
1: No, des dels 3
0: sempre,
1: anys al Sitges.
0: Sempre als Sitges. Sí. El club va tenir segur Sitges. Fins que t'arriba aquesta trucada del Barça i, òbviament...
1: I vaig decidir que sí.
0: I, òbviament, doncs, l'Oriol, amb molt bon criteri, doncs, va decidir acceptar aquesta opció. Clar, ets molt jove, però no sé, d'aquí uns anys t'agradaria tornar i...
1: Potser quan... o sigui, a mi m'agradaria retirar-me aquí.
0: D'aquí uns quants anys, vull dir que encara falta, sí. Però, òbviament, un sempre té la idea de tornar a casa, no? Com sí, es diu en aquests casos.
1: M'agradaria retirar-me aquí. O sigui, seria... un plan, jugar a Barça...
0: Tancar el cercle, no? És a dir, començo sí, aquí...
1: Sí, sí.
0: Bé, hi ha l'opció de que el Barça no acabi sent el teu únic club, no?
1: Correcte.
0: Com deies fa uns moments, sí, sí. T'obres la possibilitat... Algun altre equip de l'Hockey Lliga que et cridi l'atenció?
1: El Calafell, el Reus també m'agrada, bueno, per l'ambient, saps? Uh-huh. O sigui, allà hi ha molt d'ambient xulo. I... i segur que si em demanen ofertes, pues segur que diria que sí. Però no sé, tots m'agraden al final. O sigui, són equips d'Hockey Lliga, que són els millors equips d'Espanya. I jo diria que sí a qualsevol.
0: Fa unes setmanes vam poder parlar amb el Marc González.
1: Ah, sí, que va ser campió.
0: Campió de l'Hockey Lliga amb l'Igualada. I bé, algunes reflexions que ens va deixar prou interessants, no? Que sí, som jugadors d'hoquei i juguem amb equips d'Hockey Lliga, però és difícil guanyar-te la vida d'això.
1: Correcte, correcte. O sigui, al final...
0: Com ho portes, això? És a dir, tens clar que professionalment doncs, és complicat viure d'això?
1: O... Jo tinc clar que haig de seguir fent de la meva, en plan, treballar, bueno, estudiant ara mateix.
0: Sí, sí, ara perquè et toca estudiar, òbviament.
1: Sí, i m'haig de treure alguna cosa, perquè el hoquei... pues no et dona...
0: Dona per el que dona.
1: Sí. Depèn de quins equips t'haig de dir.
0: Clar.
1: Perquè si te'n vas al Barça, per exemple, i el Barça pues, sí que et pots guanyar la vida, o per exemple l'Oporto, Benfica, tots sí, els equips sí. De Portugal, pues aquests sí, però clar, aquí no tenim la sort de que el hockey és un deport bastant petit, i clar, pues, Igualada, tots aquests hockeys, igualment que quedis campió de la Lliga, pues, no pots guanyar la vida.
0: Mm-hmm. Algun somni en especial, esportivament parlant?
1: O sigui, m'agradaria ser... Ho tinc bastants. Vinga. Campió del món, amb la selecció. Mm-hmm. Jugar al Barça i guanyar una Champions. I, bueno, ser campió del món amb la sub-19
0: sí.
1: I sènior. I aconseguir els màxims títols.
0: Doncs, que no és poc, això, eh?
1: No.
0: Tens feina, eh? Tens feina. Algun record que t'emportis? Torno a l'europeu, d'aquest últim europeu, a Braga.
1: Doncs pues mira, jo...
0: Algun moment que diguis, hosti, que guai, que xulo. Sí, hem perdut, però m'emporto això, m'emporto...
1: M'emporto també els moments de... ja no jugant tant, però com a equip, als hotels... que ens anàvem a la pista.
0: El dia a dia, no?
1: El dia a dia, que ens anàvem bueno, després dels partits, ens anàvem a la piscina i allà pues, ens ficàvem tots a parlar i, mm-hmm. I eren uns moments pues, que potser aquesta gent de gran te'ls tornes a trobar i però jugant al teu equip, amb els millors equips del món, que això espero.
0: Clar. Teòricament, la selecció està en els millors.
1: Sí, per això, sí, sí.
0: I és possible que te'ls vagis trobant pel camí. Es fa bona pinya en una selecció, com l'espanyola?
1: Sí. També, bueno, jo he tingut la sort de que els dos cops que he anat, o sigui, per mi ara ja quasi som família, mm-hmm. Perquè he compartit un mes i mig amb ells, cada dia entrenant, i després una setmana...
0: Clar, el torneig va ser aquest del 22 al 26, no? Crec que va ser, o...?
1: Del 20 al 26.
0: Del 20 al 26, sí,
1: clar,
0: sí, sí.
1: O sigui, final...
0: Però clar, prèviament, tu ja portes quasi entrenaments, quasi convocatòries, quasi... Mm. Vaja.
1: Un mes i mig cada dia. Clar, menys que els setmana, però mm-hmm. Igualment era... O sigui, els veia més a ells que quasi a la meva família.
0: Sí, ja passa això. Bé, ara venen dies de parar una miqueta, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I quan tornaràs per temporada?
1: Ara crec que el 24 o 25 comencem amb el Barça, mm-hmm. Però després amb la selecció pel Mundial comencem el 28.
0: El 28, com deies abans.
1: Sí, sí.
0: L'objectiu de poder-hi ser, no?
1: A veure, ojalà.
0: Molt bé. Doncs tant de bo es compleixin els objectius i els somnis, en definitiva. Aquesta conversa amb l'Oriol Castro, a qui agraïm que ens hagi pogut acompanyar en aquests minuts. Oriol, moltíssimes gràcies. Enhorabona, malgrat aquest segon lloc, però és un bon segon lloc. Quan un li pengen la medalla, doncs també has de pensar, estat a la final, a falta poquet per guanyar-la, doncs ho intentarem.
1: Sí, marxo.
0: Gràcies i que tinguis molta sort.
1: Pues moltes gràcies.
2: Oriol Castro, un campió en projecció. Amb més projecció encara, jugant al Barça. Demà hi tornem a partir de les 9. Bon dilluns, demà que encetem ja el setembre. Adéu-siau.

0: Ampules, 12 del migdia. El govern obre expedient disciplinari a tres professionals del Departament d'Educació per la gestió de les proves PISA i els errors que les han invalidat, dos dels quals són per faltes molt greus. Ho ha anunciat la consellera Esther Niubó, que també ha revelat el relleu de la secretària general Teresa Sambola. Niubó retreu als sindicats del sector que mantinguin la vaga per dimarts que ve, malgrat l'anunci de 1.800 professionals més pels centres públics. Pedro Sánchez descarta que el Marroc instigués l'entrada de 70.000 migrants a Ceuta ara fa un mes i anuncia que el rei Felip VI visitarà per primera vegada la ciutat autònoma des de l'inici del seu regnat. L'Euribor tanca l'agost al nivell més alt en dos anys, fregant el 3%, i això té una traducció en les quotes hipotecàries. Els que revisin el seu préstec en base a aquest indicador pagaran al voltant d'uns 80 euros mensuals de més. Els Estats Units i l'Iran s'intercanvien atacs per primera vegada des del mes de juliol. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat dues plataformes de llançament de míssils a l'estret d'Hormuz. El règim de Teheran ha respost atacant dues bases militars nord-americanes a Jordània. El preu del petroli puja al voltant d'un 3%. Les reserves de gas a Europa estan sota mínim per l'augment dels preus. La guerra de l'Iran i la competència asiàtica compliquen la provisió de combustible de cara a l'hivern. Tot plegat s'acabarà notant a la factura de les llars i també de les empreses. L'oferta de lloguer a les comarques de Girona s'ha reduït un 40% en 3 anys. La Cambra de Comerç de Girona alerta que la falta d'habitatge incideix en la competitivitat d'empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. Ha mort als 69 anys, víctima d'un càncer, Jean-François Leroy, figura del fotoperiodisme actual. Va ser el fundador i director del Festival Internacional Visa por l'Image, que reivindica l'ètica i el rigor informatiu de les imatges. I una antiga botiga de queviures, tancada fa 30 anys a Peramola, a l'Alt Urgell, reneix transformada ara en una llibreria que vol convertir el poble en la capital de la poesia pirinenca. La llibreria va obrir el 8 d'agost després d'una campanya de micromecenatge que ha recaptat més de 8.000 euros.
1: Esports.
0: Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. El davanter brasiler Gabriel Jesús aterrarà aquesta tarda a Barcelona per passar la revisió mèdica amb el Barça. El club blaugrana tanca el seu fitxatge abans de rebre aquesta nit el Rayo Vallecano al Camp Nou. Qui ha jugat a aquesta tercera jornada és el Madrid. Ahir va vèncer el Màlaga 4-0 al Bernabéu. Mentrestant, victòria també del Barça a la Lliga Femenina 5-0 contra el Tenerife. I en motor, Àlex Palou es proclama per cinquena vegada campió de l'IndyCar després d'acabar cinquè i desè les dues proves del Gran Premi de Milwaukee. És el cinquè títol del català en només 6 anys. I la primera jornada de l'Obert dels Estats Units de tenis deixa la primera sorpresa. Djokovic ja ha quedat eliminat després de perdre en 5 sets contra l'argentina Bonet.
0: I pel que fa al temps, tarda de sol i algunes nuvolades en zones de muntanya que podrien deixar escapar algun ruixat entre el Berguedà, el Ripollès, Osona o la Garrotxa. Tot plegat a màximes entre els 29 i els 34 graus. Calor, per tant, moderada.
1: Trescat Info.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Pràcticament el 3%, en concret el 2,95%, que és el seu nivell més elevat en 2 anys. De fet, des del gener ha anat consolidant aquesta tendència, ha passat del 2,24% d'aleshores a fregar ara el 3%. Això té una traducció en les quotes hipotecàries. Els que revisin el seu préstec en base a aquest indicador pagaran més perquè fa un any l'Euríbor estava més barat. Per una hipoteca de 170.000 euros a 25 anys són uns 80 euros mensuals més i al cap de l'any són uns 900 euros d'increment. Els experts creuen que, tot i que es dona per fet un nou increment dels tipus d'interès del Banc Central Europeu ara al setembre, això no tindrà una traducció important sobre l'Euríbor perquè es mantindrà un temps en aquests nivells actuals. Sentim David Serra, que és intermediador hipotecari d'H2B.
1: Jo crec que això ja ha vingut amb la pujada que hi haurà al setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euríbor del 3,5% o del 4%.
0: I tampoc s'espera un sotrac brusc en la concessió d'hipoteques, com justifica el soci economista d'SLM, Robert Casajoana.
2: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euríbor per sobre del 5.
0: Segons els experts, al mercat encara hi ha marge per trobar hipoteques fixes interessants o bé optar per una mixta en què els primers anys el tipus d'interès és estable i després es passa a interès variable. Al Tibet, les autoritats xineses adverteixen del risc de nous desbordaments a la zona de la riuada sobtada de la setmana passada, concretament a la frontera entre el Tibet i el Nepal. Divendres passat s'estava pendent de 2 llacs que podien vessar de forma abrupta i la televisió xinesa diu ara que les glaceres que hi ha al voltant de la vall corren el perill d'esfondrar-se. Tot plegant mentre els equips de rescat busquen accedir als centenars de treballadors atrapats en túnels d'instal·lacions hidràuliques. Fins ara hi ha uns 920 morts i uns 4.800 desapareguts, això segons els últims balanços oficials que han fet els dos països. Funcionaris del Nepal demanen més informació a la Xina per poder prevenir aquestes situacions, tot i que no els culpen del desastre. La diplomàcia xinesa, a través del seu portaveu, ha defensat l'honestedat de Pequín.
3: Actualment, les operacions de recerca i rescat i les tasques d'ajuda humanitària es desenvolupen de manera ordenada i eficient a la zona afectada pel desastre. La difusió d'informació per part de la Xina ha estat oberta, transparent i puntual. Les campanyes malicioses de difamació i el sensacionalisme que s'aprofiten de la situació del desastre no tindran el suport de la població.
0: Doncs precisament avui s'ha sabut que han castigat 10 internautes xinesos per la difusió d'informacions falses en relació amb aquesta tragèdia. Bàsicament explicaven que el balanç de víctimes era molt superior del que deia el govern xinès. No se sap, però, a quina pena s'enfronten. I els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat atacs per primera vegada des del juliol. L'exèrcit nord-americà ha atacat 2 plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, a l'estret d'Hormuz. Washington ho ha definit com una acció limitada i precisa per frenar la preparació del llançament de coets i el desplegament de mines per part del règim de Teheran en aquest enclavament estratègic per al comerç mundial del petroli. En resposta, l'Iran ha llançat aquesta matinada diversos míssils contra 2 bases militars dels Estats Units situades a Jordània. Segons l'exèrcit jordà, han interceptat tots els projectils. Els Emirats Àrabs Units també han assegurat haver interceptat un dron procedent de l'Iran. I a tot això, el president dels Estats Units ha publicat un vídeo fet en via sobre un atac a l'illa iraniana de Kharg, però no s'ha pogut comprovar si aquest bombardeig s'ha produït realment. La companyia estatal iraniana de petroli ho nega i ha qualificat de còmic el missatge de Donald Trump. Hem arribat així a 1:15 del migdia. Obrim l'àrea de servei a 3Cat Info. Sapiguem en primer lloc quina és la situació actual del trànsit i també del transport públic en connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Circulació molt fluida a aquesta hora a les carreteres. L'únic punt especialment complicat segueix sent a l'AP7. Es mantenen retencions entre Gelida i Subirat, sentit Tarragona, per un camió avariat que talla un carril des de primera hora d'aquest matí. Pel que fa al transport públic, restablerta la circulació a la línia 3 del metro. Els trens ja paren a totes les estacions d'aquesta línia.
5: El temps.
0: previsió de Francesc Mauri.
5: La tarda ens porta calor.

0: moderada amb valors semblants als d'ahir o en alguns casos entre 1 i 2 graus més baixos. Domini del sol, però amb nuvolades a la serralada prelitoral i també cap al Pirineu i Prepirineu i al Pirineu més oriental, a prop del Ripollès o zona que l'envolta, no es descarta algun ruixat de caràcter aïllat. De cara a demà, el sol s'imposarà, esperem núvols matinals, però al sector de la Costa Daurada i Costa de l'Ebre, a la tarda no desapareixerien, però podrien ser menors, i el sol s'imposaria, amb nuvolades, això sí, de tarda al Pirineu i algun ruixat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Un quart i dos minuts de dues a la Segarra han començat avui les obres per renovar completament el ferm de l'autovia A2 des de Cervera fins al límit amb la comarca de l'Anoia. És un tram tan deteriorat que fins i tot hi ha hagut accidents pel mal estat de la carretera. Aquest mes s'actuaran els primers 4 quilòmetres en sentit Lleida. Des d'allà ens n'informa l'Estela Busoms.
3: La millora es fa en un tram per on circulen de mitjana 22.000 vehicles diaris i on el mes de març ja s'hi va haver d'actuar d'urgència perquè les pluges i les nevades van malmetre tant la via que hi va haver topades en cadena i vehicles amb rodes punxades i vidres trencats. Llavors el Ministeri hi va invertir 3 milions per tapar els clots més grans i ara se'n gastarà més de 12 per reasfaltar tot els 8 quilòmetres i mig que separen Cervera i el límit amb la demarcació de Barcelona. Es farà per fases. Avui, durant un mes, es renovarà el ferm en 4 quilòmetres en sentit Lleida i la resta es deixa per a l'any que ve. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
4: Aquest tram de l'autovia es va posar en servei al voltant de l'any 2004 i 2005. I ara, 20 anys després, doncs, se porta a terme aquesta actuació. Una actuació que ha estat molt reclamada pel territori.
3: Una reivindicació que confirma l'alcalde de Cervera, Jan Pomés.
5: Esperem que durant aquests pròxims, aquest any i el pròxim any que ve, amb aquestes obres, doncs ja deixem ja culminada una carretera amb dignitat i que la província de Ponent es mereixia.
3: De moment, el trànsit cap a Lleida es desvia cap a la calçada contrària.
2: I avui ha reobert l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona després de gairebé 2 mesos, tancada per obres. I estaven fent treballs per fer accessible l'intercanviador. També ha reobre el passadís intern d'enllaç entre les línies 4 i 5, que des de fa un any s'ha hagut de fer pel carrer. Mentrestant, les obres que es fan al macropou de les línies 9 i 10 nord no només continuen, sinó que amplien encara més el tall. Ara deixaran fora del servei el tram comprès entre l'estació de Sagrera i Bon Pastor, i això s'allargarà fins diumenge que ve.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Una dona de 81 anys ha mort a la platja de Llevant de Salou, al Tarragonès. En el moment dels fets, la platja estava vigilada i onejava la bandera verda. Més detalls des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
6: Els fets van passar ahir cap a 6:45 de la tarda. En un primer moment, el servei de socorrisme va treure la dona de l'aigua i va iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar i, posteriorment, efectius del SEM van continuar les maniobres de reanimació sense èxit. En el moment de l'incident a la platja hi onejava la bandera verda. La víctima ha estat identificada aquest matí i s'ha informat la família. Amb ella ja són 23 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya.
2: Una altra d'aquestes víctimes és una dona de 73 anys, de nacionalitat alemanya, que va morir ahir a la tarda mentre es banyava a la platja de la Rubina de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Els socorristes la van treure de l'aigua a 3:45 de la tarda. Tenia una aturada cardiorrespiratòria, li van fer maniobres de reanimació, però no li van poder salvar la vida. En aquell moment hi havia bandera groga. Des que va començar la temporada, com ara sentíem, el 15 de juny, 23 persones han mort a les platges catalanes. I ha mort als 69 anys, víctima d'un càncer, Jean-François Leroy, fundador i director del Festival Internacional de Fotoperiodisme Visar por l'Image, ho ha anunciat la pàgina web del certamen. Leroy explicava fa un any la seva filosofia de com ha de ser el fotoperiodisme.
7: Tenim el deure de mirar, perquè els nostres fills ens demanaran què feies el 2025, i els diran, ho sabia, però vaig callar. Doncs nosaltres ho ensenyem i ho assumim.
2: Precisament l'edició número 38 del Visa por l'Image, que reivindica l'ètica i el rigor informatiu, acaba d'obrir portes a Perpinyà amb imatges que giren al voltant de conflictes i crisis humanitàries com les massacres de Gaza, la guerra d'Ucraïna, la situació que es viu al Líban o el canvi climàtic.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
2: Una comèdia de Ryan Reynolds, una cinta d'acció amb Gal Gadot i una sèrie policíaca són les principals novetats a les plataformes de streaming aquesta setmana. La repassem amb en Marc Garriga. You are now crossing Soviet airspace.
8: Mayday s'estrena el dia 4 a Apple TV. És una comèdia d'acció sobre un pilot de l'exèrcit nord-americà interpretat per Ryan Reynolds que s'endinsa en territori rus durant la Guerra Freda dels anys 80. Allà té un accident i el rescata un exagent de la KGB aficionat a la cultura dels Estats Units interpretat per Kenneth Branagh. La pel·lícula vol recuperar l'esperit de les comèdies d'aquells anys, una buddy movie amb persecucions, baralles, diàlegs hilarants i una trama d'espionatge amb intriga fins al final. I've got a big day in court today. I've got football, and I hate football. També s'estrena The Runner, un film d'acció protagonitzat per Gal Gadot, que aquí és una advocada que, per salvar el seu fill, ha de matar un client que ella representa, a Prime Video dimecres. Manual per a detectar a un narcisista, una comèdia romàntica amb Marisa Tomei, la tia May de Spider-Man, a Movistar Plus dijous. I la versió en format Lego de la sèrie The Mandalorian de l'univers Star Wars a Disney Plus dimecres. Pel que fa a les sèries, destaca Gone a Filmin. Mom? Where's Mom? When did you last see your wife? Gone és una minissèrie policíaca clàssica sobre un home que es converteix en el principal sospitós de la desaparició de la seva dona i que jugarà al gat i a la rata amb la detectiu assignada al cas. És una producció britànica que explora la violència de gènere amb un argument ple de girs sorprenents. Estarà disponible a partir de demà. També arriben Creednos a Movistar Plus, basada en fets reals, sobre un dels escàndols judicials més importants de la història de la Gran Bretanya, sobre un cas d'agressió sexual. I la segona temporada de The Gentleman, inspirada en el món de Guy Ritchie, amb acció desenfrenada a Netflix. Is there anything Michael E. Drother I didn't know?
2: I una antiga botiga de queviures, tancada fa 30 anys a Peramola, a l'Alt Urgell, reneix, transformada ara en una llibreria que vol convertir el poble en la capital de la poesia pirinenca. Des de Peramola, Joaquim Albalate.
9: Sí, es tracta de Casa Rutxer, la botiga del poble oberta el 1870, que després de dècades tancada, ara reobert com a llibreria, especialitzada sobretot en poesia i autors del Pirineu. L'escriptor peramolí Ramon Besora és un dels seus impulsors.
10: Peramola és un poble on tot l'entorn és poesia. En aquest moment, quan es tanquen els pobles, botigues, etc., obrir una llibreria ha sorprès molt. Sabem que és un projecte romàntic, sabem que aquí s'hi perdrà diners, però hi guanyarem moltes altres coses, i aquesta és la nostra il·lusió.
9: La llibreria va obrir el 8 d'agost després d'una campanya de micromecenatge que ha recaptat més de 8.000 euros. Una obertura, per cert, que coincideix amb un bon moment de les llibreries al Pirineu. Per exemple, la Vila de Sau de Puigcerdà, oberta el 1928, ha rebut aquest mes un reconeixement com a comerç històric, i el Refugi a la Seu ha celebrat aquest estiu els 5 anys de vida.
2: Esports. Fins al punt de 2:15. Roger Nau, bon dia.
11: Bon dia. El davanter brasiler Gabriel Jesús té previst aterrar aquesta tarda a Barcelona per passar la revisió mèdica amb el Barça. El club blaugrana ha tancat el seu fitxatge abans de rebre aquesta nit el Rayo Vallecano al Camp Nou. El Barça, en concret, pagarà a l'Arsenal al voltant de 10 milions d'euros més variables pel jugador, que té 29 anys. El club veu Gabriel Jesús com una oportunitat del mercat i la seva arribada, d'entrada, no descarta la de Julián Álvarez, tot i que és molt difícil. La direcció esportiva del Barça continua pendent de la situació de l'argentí. I tot plegat, mentre l'equip blaugrana juga avui contra el Rayo a 10:15 al Camp Nou, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. L'objectiu? Sumar la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. Flick, a la prèvia, ha lloat la feina de Rafinha.
12: As a number nine, you always,
13: com a nou, sempre comences la pressió i això ho fa molt bé. També és un líder al camp. I, per descomptat, de cara al gol ho està fent fantàsticament bé. Per ell no és cap problema. Tenim també altres jugadors, com ara Fermín, que poden jugar en aquesta posició.
11: El Barça, per cert, ha tancat el fitxatge del jove central alemany Mikael Basa, de 16 anys i procedent de l'Hamburg. Jugarà al Barça Atlètic i tindrà fitxa del juvenil. Mentrestant, tornant a la Lliga, al marge del Barça-Rayo, avui també es disputa l'Osasuna-Getafe, a 8:15 del vespre. El Madrid ahir va derrotar el Màlaga 4-0 al Bernabéu i lidera provisionalment la classificació de primera. També se situa líder el Barça a la Lliga femenina. Les de Pere Romeu van golejar 5-0 al Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. Aquesta primera jornada de la Lliga F ens ha deixat també les derrotes del Badalona Women per 3-1 contra l'Atlètic Club i de l'Espanyol per 1-0 contra l'Eibar. I encara en futbol, notícia d'última hora, segona divisió, el Girona acaba de fer oficial el fitxatge del mallorquí Mateu Morey, el lateral dret de 26 anys, que arriba procedent del Mallorca, assignat per les properes dues temporades fins al juny del 2029. Mateu Morey va formar-se a les categories inferiors del Mallorca, del Barça i també del Borussia Dortmund, on va fer el salt al futbol professional.
1: 3CAT Info.
11: I paral·lelament, en motor, Àlex Palou s'ha proclamat per cinquena vegada campió de l'IndyCar. Ho ha fet aquesta matinada després d'acabar cinquè i desè a les dues proves del Gran Premi de Milwaukee, el penúltim de la temporada que s'ha disputat aquest cap de setmana al circuit oval de l'estat de Wisconsin, als Estats Units. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor assegura que està més que satisfet.
14: Incredible, man. Just...
15: És increïble. Estic molt orgullós d'aquest equip. Avui ha estat una cursa molt dolenta per a nosaltres. Hem patit molt, però hem estat capaços d'estar molt concentrats i tirar-ho endavant. És molt gran, tot plegat. Un altre títol i a punt per al següent.
14: Yeah, ready for the next one.
11: És el cinquè títol de l'IndyCar de Palou en només 6 anys, el quart consecutiu, una fita que el situa a només un campionat dels 6 que té el veterà Scott Dixon i a dos del mític AJ Foyt a la Fórmula Indy aquesta temporada. A falta de l'última cursa, la setmana que ve a Laguna Seca, Palou de moment ja ha sumat 6 victòries i 7 poles després de 17 carreres. I en motociclisme, Marc Márquez torna a entrar de ple la lluita pel Mundial després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó, la quarta de la temporada. Ara el pilot de Cervera se situa segon a 19 punts del líder, el madrileny Jorge Martín. I mentrestant encara en motor, novena victòria de la temporada de Toni Bou al Mundial de Trial a l'aire lliure. El pilot de Piera, aquest cap de setmana, al Gran Premi de França, ha superat el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto. Bou ara suma 360 punts, són 97 més que Marcelli i 105 més que Busto quan només queden 160 punts en joc.
16: La veritat que estem fent un any increïble. Amb la lesió de l'espatlla no em pensava pues, arribar així a aquesta part del campionat, així que molt agraït a l'equip, a tothom que m'ha ajudat, que ha sigut moltíssima gent i no em vull deixar ningú. Estem en el camí correcte i ara s'ha d'intentar rematar i ho intentarem fer contra abans possible.
11: La pròxima cita serà el cap de setmana que ve als Països Baixos. I mentrestant en tenis, primera jornada a l'obert dels Estats Units, ens ha deixat la primera sorpresa. Novak Djokovic, amb problemes físics, ha quedat eliminat després de perdre en 5 sets contra l'argentí Mariano Nabone, número 49 del món.
17: Lamentablement, en aquest moment de la meva carrera i amb el pas del temps, aquest és un punt que no puc controlar. Estic content amb el meu nivell de tennis, però és una qüestió física. Miraré de mantenir el nivell físic totes les hores que pugui, però no hi ha hagut prou avui.
11: Feia 20 anys que el serbi no perdia la primera ronda d'un gran slam. El quadre femení també ha caigut Venus Williams, de 46 anys, ha perdut en dos sets contra la també nord-americana Sofia Kenin. I acabem explicant que en ciclisme, a la Vuelta avui, primera jornada de descans de la ronda espanyola, amb Enric Mas com a líder, amb 1 minut i 18 segons d'avantatge sobre el segon classificat, l'eslové Primo Roglic. El mallorquí del Movistar, Enric Mas, ahir va imposar-se a la novena etapa en final a l'Alt d'Aitana, al País Valencià.

0: Són 2:15 del migdia. Fem un repàs a les notícies més destacades d'aquest dilluns 31 d'agost. El govern ha destituït la secretària general d'Educació i ha anunciat 3 expedients disciplinaris pels errors en les proves PISA. La consellera ha admès que la informació que es va traslladar als centres no era prou precisa. Esther Niubó retreu als sindicats que mantinguin la vaga de la setmana que ve, malgrat la injecció de 1.800 professionals més per reforçar les aules. Itàlia prorroga 15 dies més la suspensió de l'acord de Schengen amb Espanya arran de la crisi de Ceuta. Les autoritats italianes seguiran fent controls als ports i aeroports dels viatgers procedents de l'estat espanyol. Això el dia que Pedro Sánchez ha descartat que el Marroc instigués l'entrada de 70.000 migrants a Ceuta fa un mes i ha anunciat també que el rei Felip VI visitarà per primera vegada la ciutat autònoma des de l'inici del seu regnat. I l'Euribor, que tanca l'agost al nivell més alt en 2 anys, fregant el 3%. Això té una traducció en les quotes hipotecàries. Els que revisin el seu préstec en base a aquest indicador pagaran al voltant d'uns 80 euros mensuals de més, perquè fa un any l'Euribor estava força més baix. A partir d'ara us explicarem que el 2024 es va registrar la xifra més alta de morts per sobredosi a Catalunya des del 2017. Van ser 308 persones, concretament, que van morir. El 68% d'aquestes defuncions van passar al domicili, cosa que, per la Conselleria de Salut, demostra la importància de prevenir les sobredosis també fora dels centres sanitaris. I parlarem de la situació del bicing a Barcelona durant l'estiu. S'acumulen bicicletes a les estacions de les zones de platja, on és difícil trobar lloc per deixar-les, i, en canvi, a la part alta de la ciutat hi ha estacions completament buides. I en esports, quins són els titulars més destacats, Roger Arnau?
1: Doncs pendents ara mateix de l'arribada del davanter brasiler Gabriel Jesús, que aterra aquesta tarda a primera hora a Barcelona per passar la revisió mèdica amb el Barça. El club tanca el seu fitxatge abans de rebre aquesta nit el Rayo Vallecano al Camp Nou. Per cert, a segona, el Girona acaba de fer oficial el fitxatge del mallorquí Mateu Morey. El lateral dret de 26 anys arriba procedent del Mallorca i ha signat per 2 temporades fins al juny del 2029.
0: I el temps, tarda de sol i algunes nuvolades en zones de muntanya que podrien deixar escapar algun ruixat entre el Berguedà, el Ripollès, Osona o la Garrotxa. Tot plegat amb màximes entre els 29 i els 34 graus, calor, per tant, moderada. El govern ha destituït la secretària general d'Educació i ha anunciat 3 expedients disciplinaris pels errors en les proves PISA. La consellera Esther Niubó ha admès que la informació que es va traslladar als centres no era prou precisa. Tot plegat a les portes d'un nou curs escolar que comença dimarts que ve, dia 8 de setembre, i que ho farà amb una vaga convocada pels sindicats. Departament d'Educació, Sara Canyete.
2: El Departament d'Educació ha tancat la investigació sobre l'errada de les proves PISA i obre 3 expedients, 2 per faltes greus i 1 per falta lleu. Els afectats són 2 funcionaris del Consell d'Avaluació de Catalunya i un càrrec polític del Departament. No n'han transcendit els noms, però sabem que en aquests moments no estan en actiu. De la investigació del Departament es desprèn que hi va haver diverses errades. La més greu és que l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa va avisar fins a 7 vegades al Consell d'Avaluació que el nombre d'alumnes que no estaven fent les proves era massa elevat i encara que diuen que ho van traslladar als centres, no hi ha constància que això es fes. La consellera insisteix que aquesta informació no li va arribar, però assumeix que com a departament no han estat a l'alçada.
3: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
2: De la investigació també es desprèn que els centres no coneixien que hi havia aquest topall d'un màxim del 5% d'alumnes que podien quedar exempts de fer les proves. Tot plegat permet entendre què va fallar en el procediment, però no en el fons, i és perquè els centres van considerar que hi havia tants alumnes, fins a un 23%, que no estaven capacitats per fer les proves PISA. La consellera d'Educació també ha anunciat un relleu important a la direcció del departament. Substitueix a la seva segona la secretària general, Teresa Sambó, Bola per obrir, diu, una nova etapa. El nom del seu relleu, però, es coneixerà demà. I obrir una nova etapa és el que demana també els sindicats que mantenen la vaga per al primer dia de curs, USTEC i la CGT. Es reunirà amb ells dijous, però sense cap nova proposta sobre la taula. Niubó diu que s'ha de respectar el dret a vaga, però que també s'ha de preservar el dret a l'educació dels alumnes i que no estan en el mateix punt que a l'inici del curs passat. Diu que s'ha avançat en els acords i que, malgrat que queda feina per fer, demana responsabilitat perquè aquest sigui un curs menys convuls que l'anterior.
0: Gràcies, Sara. Doncs reaccions a tot plegat. D'una banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que proposa un gran pacte que, d'una vegada per totes, aporti estabilitat a un actor clau per al futur de Catalunya. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Estem disposats a intentar arribar a un gran acord i que el món educatiu no sigui un camp de batalla de consellers i conselleres, de lleis educatives, de que tothom se li acut que farà una llei nova. El sistema no necessita més lleis noves. No. Prou. El que necessita el sistema és poder treballar amb una certa calma i amb una certa pau i amb un cert realisme.
0: I en la mateixa direcció, els comuns creuen que totes les mesures per millorar la qualitat educativa són benvingudes, però demanen al govern de Salvador Illa que deixi d'improvisar i que obri el diàleg amb tota la comunitat educativa per assolir això que ara sentíem que deia també Oriol Junqueras, un acord de país en l'àmbit educatiu. Sentim la portaveu dels comuns, Candela López.
5: Això no es pot quedar en un simple anunci. Per nosaltres, no, ja és rellevant, doncs, que aquest anunci no s'hagi donat en diàleg i en acord amb la comunitat educativa. Nosaltres entenem que el govern el que hauria de fer és un gran acord de país.
0: Són 2:45.
6: 3CAT Info.
0: Itàlia i Espanya allarguen els controls de fronteres recíprocs arran de la crisi de Ceuta. El govern de Giorgia Meloni, molt crític amb la gestió que ha fet Pedro Sánchez de l'episodi, ha ampliat avui la mesura 15 dies més. Madrid hi ha respost amb una decisió similar. Paula Brujats.
7: Pedro Sánchez, que respon a Giorgia Meloni amb la mateixa moneda i amplia fins a finals de setembre, fins al 28, els controls a Espanya dels vols que arriben des d'Itàlia. Els controls a ports i aeroports espanyols s'havien d'acabar el 7 de setembre, és la idea que tenia el govern espanyol i l'anunci que va fer a principis de mes, però ara s'allargaran 15 dies més després que Itàlia hagi decidit ampliar 2 setmanes més els controls als espanyols arran de la crisi migratòria a Ceuta. Des de principi d'agost i fins ara, la policia espanyola ha aturat més de 12.000 persones que venien en vols o en vaixells procedents d'Itàlia. El que es fa és controlar tothom que no és europeu, se'ls demana el visat o també el permís de residència, i el govern espanyol justifica allargar aquesta restricció per dignitat, diuen, davant d'Itàlia, que es nega a rectificar i que manté tancat l'espai Schengen per als espanyols. La Moncloa insisteix, no hi ha motius de seguretat per mantenir aquesta restricció. Itàlia, però, alega el contrari i manté allargar els controls també 15 dies més.
0: Doncs això, mentre Pedro Sánchez descarta que el Marroc estigués al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta de finals de juliol i ha concretat que a dia d'avui 5.000 persones continuen a la ciutat autònoma. També ha dit que el rei Felip VI visitarà Ceuta per primera vegada des de l'inici del seu regnat, però no ha concretat calendari d'aquesta visita. No ha dit quan visitarà Felip VI Ceuta. Tot plegat en una entrevista a la cadena SER, on el president espanyol ha trencat el seu silenci sobre la crisi a Ceuta.
8: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite Ceuta y Melilla.
0: Sobre els motius de l'arribada de 70.000 persones a finals de juliol, Sánchez ha mantingut la mateixa versió que fins ara han anat defensant els seus ministres. Ha assegurat que a través de les xarxes socials es va tergiversar una sentència del Tribunal Suprem i ha apuntat quins estats van contribuir a propagar aquesta informació falsa.
8: Después del 30 y el 31 de julio hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia, como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración no solamente para atacar a España, sino también a Europa y dividirla.
0: A banda de la crisi a Ceuta, el president espanyol ha reconegut que li agradaria parlar amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. A la SER també ha assegurat que això li permetria parlar sobre possibles acords amb Junts en matèria de finançament o d'immigració.
8: Con Junts hay contactos desde el punto de vista sectorial, de trabajo parlamentario, pero desde el punto de vista político no hay contactos. al máximo nivel, en este caso con el señor Puigdemont o con la dirección de Junts per Catalunya.
9: ¿Usted ha hablado con Puigdemont?
8: No, y yo lo lamento porque creo que tenemos la capacidad para sacar adelante políticas que son importantes también para Cataluña.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 5 minuts, haurem arribat a 3 quarts de 2. L'Euríbor tanca l'agost pràcticament al 3%, en concret al 2,95%, que és el seu nivell més elevat en 2 anys. De fet, des del gener ha anat consolidant aquesta tendència, ha passat del 2,24% a fregar al 3%. I això es tradueix en un encariment de les quotes hipotecàries. Els que revisin el seu préstec en base a aquest indicador pagaran més, perquè fa un any l'Euríbor estava força més barat. Per exemple, per una hipoteca de 170.000 euros a 25 anys, són 80 euros mensuals més i, per tant, al cap de l'any, uns 900 euros d'increment. Els experts creuen que, tot i que es dona per fet que hi haurà una nova pujada dels tipus d'interès per part del BCE ara al setembre, això no tindrà una traducció important sobre l'Euríbor perquè es mantindrà en aquests nivells actuals encara durant un temps. Segons els experts, al mercat encara hi ha marge per trobar una hipoteca fixa interessant, però també una de mixta, en què els primers anys els tipus d'interès sigui estable i després es passi a interès variable. La policia suïssa ha detingut un sospitós pel tiroteig que aquest cap de setmana ha fet un mort i 5 ferits en una festa a rave en un hipòdrom a prop de Zúric. En un comunicat explica que es tracta d'un home de 43 anys de nacionalitat suïssa que estaria relacionat amb aquests fets. Segons la policia, no es descarta cap hipòtesi sobre l'acció armada, tot i que sí que diu que ara mateix sembla que hi va participar una sola persona. La recerca de l'autor s'ha estès per tot el país, s'ha demanat la col·laboració dels estats veïns d'Alemanya i França. Els tirotejos són molt infreqüents a Suïssa, malgrat que és un dels països d'Europa que té més armes per habitant. La víctima mortal és una noia italiana que tenia 22 anys. 308 persones van morir l'any 2024 a Catalunya per sobredosi. És la xifra més alta des del 2017. El 68% d'aquestes defuncions van passar al domicili, una dada que, segons la Conselleria de Salut, posa de manifest la importància de mantenir les sobredosis també, de prevenir les sobredosis també fora dels centres sanitaris. En més del 80% de les morts registrades s'havien consumit diverses substàncies alhora. Les més habituals, alcohol, medicaments per dormir o calmar l'ansietat i cocaïna. Els opioides, com la morfina o el fentanil, es van detectar en el 36% dels casos. Salut insisteix que per actuar ràpid això pot salvar vides i des del 2009 el programa de prevenció de sobredosis ha format més de 17.000 persones. A més, ha distribuït més de 18.000 vials d'analoxona, que és un medicament que pot revertir una sobredosi per opioides mentre arriben als serveis d'emergència. Un motorista de 38 anys ha mort aquest matí a la confluència entre els carrers Aribau i Mallorca, a Barcelona. La víctima estava aturada en un semàfor quan l'han vestit un vehicle que ha fugit després del sinistre. La Guàrdia Urbana ha pogut detenir el conductor d'aquest turisme, responsable de l'accident, poc després, al carrer Aragó. El detingut l'investigaran per un delicte d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues. La víctima l'han traslladada a un centre hospitalari on ha mort poc després d'arribar-hi. I han detingut dos homes a Calafell per haver-se endut monedes i joies d'un jaciment arqueològic marí. Els Mossos d'Esquadra els van enxampar in fraganti quan van agafar els objectes del fons del mar amb ajuda de detectors de metall. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
10: Una persona que va veure com dos homes s'introduïen a l'aigua amb equips de busseig i detectors va avisar la policia. Un cop al lloc, davant de la costa de Calafell, van poder-los trobar. Se'ls van intervenir els objectes que portaven, una 60 de monedes, alguns anells, medalles i collarets. L'alcalde Ramon Ferrer explicat que va ser una operació conjunta dels Mossos i la policia local.
11: Vam enviar la policia local i vam avisar els Mossos també, doncs, perquè ens ajudessin a capturar-los. I un el vam detenir a la mateixa platja, sortint de l'aigua, i l'altre el vam detenir en un carrer que hi ha més enrere i que doncs, ja estava posant les coses dintre del cotxe.
10: I ell mateix explica les característiques d'aquest jaciment.
11: És un vaixell que està enterrat i que, a més, amb el moviment del mar es va movent de lloc, o sigui que no és un lloc fixe, és un lloc que va canviant de posició. Per tant, avui està a Calafell com pot estar a Cunit o com pot estar a Vendrell, no?
10: Aquests fets van passar dilluns passat, dia 24, i els dos homes van passar a disposició del jutjat del Vendrell. Dijous van quedar en llibertat, però amb la prohibició d'entrar al municipi de Calafell, costa inclosa. Se'ls acusa d'un delicte contra el patrimoni històric per prospecció subaquàtica amb detectors de metalls en un espai d'alt valor arqueològic. Els dos homes anaven junts i un d'ells és reincident.
0: Gràcies, Montse. I a Barcelona aquest estiu el Bicing ha tornat a acumular bicicletes a les estacions de les zones de platja amb problemes per deixar-les i, en canvi, n'hi ha que queden buides a la part alta de la ciutat. L'empresa que gestiona el servei assegura que hi dedica més recursos. Els usuaris han descrit amb què s'han trobat.
9: Sí, especialment durant l'estiu a la platja de la Mar Vella. Han de treure bicicletes perquè no hi ha espai suficient.
12: Em costa trobar bicis al barri de Gràcia. Bé, les estacions estan buides o estan plenes de bicis, però totes estan en vermell.
13: En los horarios de la mañana cuesta dejar la bici en Poble Nou.
0: Des de Barcelona, serveis municipals asseguren que s'hi destinen més recursos, fins a un 42% del personal a la zona de platges en moments d'alta demanda, i també s'ha ampliat la flota de vehicles que mouen les bicicletes, sobretot des de primera línia de mar. S'han fet també millores a l'aplicació Defensa, aquesta empresa. Ara es poden guardar les estacions que es fan servir habitualment per consultar la disponibilitat que hi ha de bicicletes. I quan passa un minut de 3:15 del migdia, tornem a repassar com està el trànsit a aquesta hora i també el transport públic amb una nova connexió amb l'equip viari, la Clàudia Serra. Clàudia, bon dia.
14: Bon dia. Doncs, en general, fluïdesa a les carreteres. Tot i això, sí que hi ha alguns punts amb retencions a l'AP7 entre Gelida i Subirats, sentit Tarragona, per un camió avariat que talla un carril. Hi ha retencions en aquest punt des de primera hora del matí. I a l'àrea de Barcelona, la ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i a Montjuïc, sentit Besòs, aquí per un accident que talla un carril.
0: El temps. Amb la previsió d'en Francesc Mauri.
15: La temperatura es manté avui o baixa i recula molt lleugerament. 1-2 graus a tot estirar. Es mantindria demà i entre dimecres, dijous i divendres tornaria a repuntar. Avui a la tarda esperem que domini el sol, amb algunes nuvolades al Pirineu, Prepirineu i serralada prelitoral. I a la zona més oriental del Pirineu es podria produir algun ruixat. Demà esperem farem un dia de sol, però amb excepcions. Al matí amb intervals de núvols, a la Costa Daurada, Costa de l'Ebre, a la tarda una mica més trencats, i al matí de sol al Pirineu donaria pas a una tarda amb alguns ruixats en aquest sector de muntanya.
16: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
17: A mig camí entre Girona i Barcelona hi trobem un poble d'origen medieval i carrers empedrats que s'enfilen fins al cim d'un turó amb una gran muralla i un castell imponent. Avui ens situem a Hostalric, a la comarca de la Selva.
18: Aquesta posició és clau. Si cau, obre en bretxa directa al cor de la fortalesa.
19: I no caurà. Mentre tinguem foc i fe, resistirem.
17: És un fragment d'un dels relats que podem escoltar a la fortalesa d'Hostalric, cap i casal del Vescomtat de Cabrera, i uns segles més tard, punt clau de la resistència durant la Guerra del Francès.
20: Benvinguts, jo soc en Jordi, de l'àrea de turisme de l'Ajuntament d'Hostalric, que ens encarreguem de conservar i promoure el patrimoni d'aquest municipi, que bàsicament està conformat per dos grans espais, el que és el castell Fortalesa i el recinte murallat d'Hostalric.
17: Ens fa de guia el coordinador de turisme d'Hostalric, Jordi Casasalles.
20: Estem en el que seria l'inici del camí de Vila, i era el camí segur per refugiar-se si hi havia alguna acció que s'havia d'anar cap al castell.
17: Aquest és un dels punts on es pot iniciar aquesta visita.
20: Sí, de fet, la visita es pot començar en dos punts. Un és a la part del recinte murallat, que hi ha una oficina de turisme, i per tant pots començar la visita per allà i anar recorregant tot el municipi, tot el poble, fins a arribar al castell, o bé pots començar a l'inversa.
17: Hi ha visites guiades, teatralitzades, n'hi ha de lliures i hi ha la visita amb clau.
20: Què vol dir? Que vens a l'oficina de turisme i et lloguem una clau que et dona accés a diferents punts del municipi, sobretot al recinte emmurallat. Per tant, vol dir que amb la clau accedeixes a les torres, a la muralla, i, per tant, és un component també de descoberta, d'intriga, no? Perquè obres una porta i no saps què hi ha al darrere.
1: Obrim la porta principal. Una d'aquestes claus que deies, eh?
20: Sí, sí, sí, sí. Tenim, són claus encara, com pots veure, d'abans, diguem, no? I a partir d'aquí entrem al castell i hi ha el punt d'informació d'acollida turística on el personal del castell t'informa de com fer el recorregut, de què pots veure. Just al costat d'aquest punt d'informació tenim un primer audiovisual que ens ajuda a situar la gent. Seguidament entres en una altra sala on hi ha una maqueta on pots fer-te una idea de les característiques globals del castell. Perquè aquí hi ha un tema que és curiós, perquè la visió que té la major part de la gent del castell és la visió que té des de l'autopista. Ens passa la P7 aquí just davant, i tens la visió d'un volum que, més que un castell, sembla com una gran casa, no una fortificació o un castell entès com a merlets i demés. Però el castell, a part d'aquesta imatge, té una extensió molt més gran, que és el que la gent es diu, no? Quan ve aquí, ostres, no m'ho pensava que fos tan gran aquest castell.
17: En el recorregut hi trobem panells explicatius i uns codis QR que, encarats al telèfon mòbil, permeten sentir testimonis teatralitzats del castell. Per exemple, el baluard de Santa Tecla o el baluard de Santa Bàrbara.
21: Aquí és on m'han destinat, el baluard de Santa Bàrbara, i sense gairebé poder caminar.
17: Deixem el baluard i ara on som?
20: Ara estem en un espai que podem veure diferents elements importants del castell, com és la zona del polvorí, i tenim accés a diferents sales, les sales de la rampa dels cavallers, que se'n diu, que és la rampa que dona accés a la part superior, exterior, del castell. Doncs a sota hi ha unes sales que hi havia una cisterna, i ara algunes d'aquests espais s'han museïtzat. A la part superior, que ara entrarem, hi ha dues maneres d'arribar-hi. Una és a través d'aquestes escales, la rampa del cavall, que és la part exterior, o la galeria a prova de bomba que en diem, que és una galeria subterrània, que és una de les particularitats d'aquest castell, que uneix els dos nivells.
17: Entrem en aquesta galeria subterrània. Obrim una altra porta.
20: Hem entrat a la galeria a prova de bomba, que, com pots veure, és un passadís llarg i fosc. I aquí ja tenim un projecte molt interessant, que a veure si podem tirar endavant els pròxims temps, que és un projecte en tecnologia immersiva. I a mesura que el visitant vagi caminant al llarg d'aquesta galeria, pugui anar observant diferents escenes o diferents moments que expliquin això, no? Aquesta construcció tan curiosa.
17: I galeria amunt, gairebé les fosques, arribem a la part més alta del castell.
20: És amb la part superior que ens dona accés al que seria la part més noble del castell, amb l'edifici del cavaller, el pati d'armes, i una visió espectacular de l'entorn, del Montseny i de Montsoriu i de la part més de costa. Aquesta part també la que ens connecta visualment amb el que és el recinte emmurallat. Des d'aquí, des de la Torre del Rellotge, hi ha unes vistes de la zona de les Hortes, de Tordera.
17: Per cert, si aquesta Setmana Santa aneu a Hostalric, s'hi fa la 29a edició de la Fira Medieval, amb un munt d'activitats. El muntatge musical és d'en Josep Lluís Blázquez. Us ha acompanyat en aquesta visita Fèlix Martín.
16: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT.info.
0: I el Parc Natural del Delta i les Salines de la Trinitat reforcen la protecció de les aus que nidifiquen a la punta de la Banya. En paral·lel, també s'ha reduït la velocitat dels vehicles i s'ha renovat la senyalització per protegir espècies protegides. Tortosa, Jordi Barranca.
22: La punta de la Banya és un dels espais amb més valor ecològic del Delta de l'Ebre. Hi crien espècies com flamencs, gavines corses, xatracs comuns, gavines blanques, becs d'alena o ànecs blancs. Per augmentar-ne la protecció, s'ha tancat el perímetre de les Salines. Christian Jensen és el director de la Fundació Salines Marines.
23: És un espai que està lliure de mamífers terrestres, bé siguin senglars, teixons, gorja blancs, xanetes... Llavors el que hem fet és fer una tanca perimetral al final del que és la barra del trabucador i a l'inici de les salines, i d'aquesta manera, si hi ha un intent de colonització per part de terra d'algun predador terrestre, ho té més difícil per intentar arribar dintre les salines.
22: També s'ha actuat en l'àmbit de la senyalització perquè els vehicles que circulen per la zona ho facin amb precaució.
23: Fem més eficaç la restricció de pas de visitants no autoritzats i amb l'ànim de fer més compatible l'activitat salinera i de logística dels camions que entren a recollir la sal, doncs hem instal·lat una sèrie de senyals de perill de pollets, d'ocells criant.
22: Les mesures les han pres les Salines de la Trinitat en col·laboració amb el Parc Natural del Delta, un espai que, recordem-ho, acull algunes de les colònies més importants de les aus nidificants del Mediterrani Occidental.
0: Esports. Fins a les dues del migdia amb en Roger Arnau. Roger, bon dia.
2: Bon dia. El davanter brasiler Gabriel Jesús té previst aterrar aquesta tarda a Barcelona per passar la revisió mèdica amb el Barça. El club blaugrana ha tancat el seu fitxatge abans de rebre aquesta nit el Rayo Vallecano al Camp Nou. El Barça, en concret, pagarà a l'Arsenal al voltant de 10 milions d'euros més variables pel jugador, que té 29 anys. El club veu Gabriel Jesús com una oportunitat de mercat i la seva arribada no descarta la de Julián Álvarez. Tot i que és molt difícil, la direcció esportiva continua pendent de la situació de l'argentí. Tot plegat mentre el Barça, com diem, juga avui contra el Rayo, 2:15 al Camp Nou, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. L'objectiu, sumar la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. Flick, que ha repetit la convocatòria de l'últim partit contra l'Atlètic, es mostra satisfet amb l'equip a dos dies del tancament del mercat.
3: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team.
4: Per descomptat que estic content amb l'equip que tinc. Estic content. Deco està treballant a veure si pot reforçar l'equip. Però calma, no tenim pressió. Fins ara Deco ha fet una feina fantàstica. Per mi està bé. Com a entrenador, el més important és veure la qualitat dels jugadors als entrenaments. En aquests moments estem en un bon camí.
3: As a coach, the most important thing, and we are on a good way at the moment.
2: Al marge del Barça-Rayo, avui també es disputa l'Osasuna-Getafe, 8:15. Ahir el Madrid va derrotar el Màlaga 4-0 al Bernabéu i lidera provisionalment la classificació. També se situa líder, el Barça, a la Lliga Femenina. Les de Pere Romeu van golejar per 5-0 el Tenerife a l'estadi Johan Cruyff. La primera jornada de la Lliga F ens ha deixat també les derrotes del Badalona Women per 3-1 contra l'Atlètic Club i el de l'Espanyol per 1-0 contra l'Eibar. Encara en futbol, a segona el Girona. Ha fet oficial el fitxatge del mallorquí Mateu Morey. El lateral dret de 26 anys, que arriba procedent del Mallorca, ha signat per les dues properes temporades fins al juny de 2028.
5: Com a futbolista em definiria com un jugador amb caràcter ofensiu, que m'agrada tirar cap amunt, m'agrada molt associar-me i sobretot deixar-m'ho tot al camp. I el meu objectiu és intentar portar el meu granet d'arena a l'equip i aportar tot el meu coneixement sobre el verd.
2: Morey es va formar a les categories inferiors del Mallorca, del Barça i del Borussia Dortmund, on va fer el salt al futbol professional.
16: 3CAT Info.
2: I en motor, Àlex Palou s'ha proclamat per cinquena vegada campió de l'IndyCar.
24: Adam, you are the champion again, buddy. Congratulations, everybody. Let's go! Woo!
2: Palou celebrates. Ho ha fet aquesta matinada després d'acabar cinquè i desè a les dues proves del Gran Premi de Milwaukee, el penúltim de la temporada, que s'ha disputat aquest cap de setmana al circuit oval de Wisconsin, als Estats Units. El pilot de Sant Antoni de Vilamajor assegura que està satisfet.
25: Incredible, man. Just...
26: És increïble. Estic molt orgullós d'aquest equip. Avui ha estat una cursa molt dolenta per a nosaltres. Hem patit molt, però hem estat capaços d'estar molt concentrats i tirar-ho endavant. És molt gran tot plegat. Un altre títol i a punt per al següent.
25: Yeah, ready for the next one.
2: I en motociclisme, Marc Márquez torna a entrar de ple en la lluita pel Mundial, després de la victòria amb autoritat a la cursa del Gran Premi de l'Aragó de MotoGP, la quarta seva victòria de la temporada. El pilot de Cervera ara se situa segon a 19 punts del líder, el madrileny Jorge Martín. Encara en motor, novena victòria de la temporada de Toni Bou al Mundial de Trial. El pilot de Piera, aquest cap de setmana, el Gran Premi de França, ha superat el gallec Gabriel Marcelli i el basc Jaime Busto. Bou ara suma 360 punts, són 97 més que Marcelli i 105 més que Busto, quan només queden 160 punts en joc. La pròxima cita serà el cap de setmana que ve als Països Baixos i Bou podria aconseguir ja el seu títol número 40. I més temes, la selecció espanyola masculina de bàsquet juga aquesta tarda a les 6 contra Grècia a Atenes, un partit de classificació pel Mundial que es disputarà l'any que ve a Qatar. El combinat espanyol, amb el català Joel Parra, busca la victòria després de perdre contra Geòrgia i Portugal. Espanya, això sí, manté el lideratge del grup 1 amb 5 victòries, les mateixes que Ucraïna i una més que Montenegro, Geòrgia i Portugal. Ara falten 3 jornades i només es classifiquen els 3 primers de grup. En paral·lel, també en tenis, primera jornada a l'Obert dels Estats Units, que ens ha deixat ja la primera sorpresa. Aquesta matinada, Novak Djokovic, amb problemes físics, ha quedat eliminat després de perdre en 5 sets contra l'argentí Mariano Nabone, número 49 del món. Feia 20 anys que el serbi no perdia la primera ronda d'un gran slam. Al quadre femení també ha caigut una altra veterana, il·lustre Venus Williams, de 46 anys. Ha perdut en 2 sets, també contra la nord-americana Sofia Kenin. Acabem dient que la Vuelta avui, primera jornada de descans, amb Enric Mas com a líder, té 1 minut i 18 segons d'avantatge respecte a l'eslové Primo Roglic.
6: Una destitució i 3 expedients al Departament d'Educació a les portes del nou curs escolar. Bon dia, són les dues.
7: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
6: La Conselleria d'Educació expedienta 3 responsables del departament pel fiasco de les proves PISA i anuncia el relleu de la fins ara número 2 del departament el dia abans que mestres i professors tornin a la feina, Joan Bota.
8: Tot i l'augment de sous i recursos, el conflicte educatiu continua obert en vaga convocada pel primer dia de classe. A banda de la gestió de les diferents crisis obertes al departament, l'altra notícia són els límits a l'ús de la intel·ligència artificial per part dels alumnes.
6: Anem al Departament d'Educació. Sara Canyete.
9: El departament conclou que hi va haver diverses errades a les proves PISA. La més greu és que el Consell d'Avaluació que la supervisava va ser avisat fins a 7 vegades que hi havia massa alumnes que no estaven fent les proves, però no es va actuar. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
10: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves.
6: Mentrestant, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, adverteix que Catalunya no pot acollir menors immigrants de manera indefinida.
8: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Junqueras admet que alguns dels menors que van entrar a Ceuta fa un mes acabaran aquí, però sosté que...
11: Això no pot ser il·limitat, ni el mercat de l'habitatge, ni el transport públic, ni els trens, ni l'energia, ni la disponibilitat d'aigua. No permet un creixement indefinit i il·limitat de la població.
6: Precisament Ceuta marca l'arrencada del curs polític espanyol. Avui, finalment, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha donat explicacions sobre la crisi migratòria a la ciutat autònoma.
8: Ha estat a la cadena SER, on Sánchez, en plena reivindicació territorial del Marroc, ha anunciat una visita del rei a Ceuta quan les circumstàncies ha dit ho permetin. El president del govern espanyol descarta, tot i això, que l'entrada massiva de persones l'orquestrés precisament al Marroc i assenyala que...
12: Redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración no solamente para atacar a España sino también a Europa.
6: I mentrestant, sobre el terreny... Com sentiu, la tensió continua creixent. Què són aquestes salves enviat especial a Ceuta, Miquel Jarque?
27: Bon dia. Doncs aquest és el so per dispersar i posar en ordre un grup de migrants que s'han barallat entre ells i s'han encarat amb la policia davant el centre temporal de la Loma Colmenar. Allà acullen ara mateix 1.300 persones i es construeix una nova carpa on se'ls dona menjar. En total són 3.300 places a tota la ciutat, absolutament insuficients. Avui, bombers i policies, en paral·lel, s'han manifestat per denunciar col·lapse dels serveis públics.
6: I al Catalunya Mitjà d'avui també us parlarem de l'Euribor, que tanca aquest mes d'agost gairebé al 3%.
8: És el nivell més alt en 2 anys, alimentat per la inflació i la incertesa derivades de la situació a l'Orient Mitjà, on avui l'Iran ha promès respondre als atacs dels Estats Units de les últimes hores. Les hostilitats s'han reprès després de setmanes sense bombardejos i el preu del petroli se n'ha ressentit immediatament.
6: I avui, que és dia per molts de tornada a la normalitat, us parlarem de les estrenes literàries que tindrem aquesta tardor.
8: En què destaquen, entre altres, El preu de néixer de Laura Gost, Punt de no retorn de Maria Climent o Sorra de Cristina Genevat.
6: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
28: Bon dia.
6: Hansi Flick ja té el fitxatge d'un nou.
28: Però no el que volia. Com a primera opció, de moment, Julián Álvarez no va al Barça. Qui aterrarà aquesta tarda serà Gabriel Jesús. El Barça ha fitxat el davanter brasiler de l'Arsenal i d'aquí poc més d'una hora ja aterrarà a Barcelona per passar la revisió mèdica. Això serà hores abans del partit de Lliga que juguen Barça i Rayo Vallecano al Camp Nou a partir de 2:15. El Madrid torna a ser líder de la Lliga després de guanyar ahir el Màlaga amb polèmica arbitral. En parlarem al Catalunya Migdia. I també parlarem de qui ja és una llegenda als Estats Units, Àlex Palou, que guanya el 5è títol consecutiu.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Estel Batet, bon dia.
13: Bon dia. Doncs mira, en general la fluïdesa, tot i això sé que hi ha alguns punts de retencions. A la P7 entre Gelida i Subirats, sentit Tarragona, per un camió avariat que talla en aquest cas un carril des de primera hora del matí, i a l'àrea de Barcelona, a la Ronda Litoral, a Montjuïc, sentit Besòs, per un accident que talla un carril també, però en general, com dèiem, fluïdesa a les carreteres.
1: I ens falta el temps.
16: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
14: Bon dia.
1: Què ens espera les pròximes hores?
14: Doncs un temps bastant tranquil, tot i que no descartem algun ruixat al Pirineu més oriental i algunes nuvolades a punts de muntanya. Tarda, però, en general de sol i la calor semblant a la d'ahir. En alguns punts afluixa 1 o 2 graus. Però atenció, la calor entre dimecres i el cap de setmana es pot tornar a intensificar, i de precipitacions ben poques aquesta setmana. Només demà a la tarda algun ruixat al Pirineu si cau i poca cosa més.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
14: Bon dia.
16: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. El govern destitueix la secretària general d'Educació i anuncia 3 expedients disciplinaris pels errors en les proves PISA. Educació admet que no es va estar a l'altura i que, malgrat que els van advertir, no ho van corregir. Tot plegat a les portes d'un nou curs escolar que comença dimarts que ve amb una vaga que, si no hi ha sorpreses d'última hora, i ara mateix no ho sembla que n'hi hagi, impedirà que els nens puguin tornar a classe amb normalitat. Anem al Departament d'Educació, Sara Canyete.
9: El departament ha tancat la investigació sobre l'errada de les proves PISA i obre 3 expedients, 2 per faltes greus i 1 per falta lleu. 2 són a funcionaris i un tercer a un càrrec polític del departament. Cap dels 3 està actualment en actiu. El departament també conclou que hi va haver diverses errades en el procediment. La més greu, però, és que es va avisar fins a 7 vegades al Consell d'Avaluació que supervisava les proves PISA, que hi havia massa alumnes que no les estaven fent, però no es va actuar per rectificar. La consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix que ella tampoc en tenia constància, però assumeix l'errada.
10: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves.
9: De la investigació també sabem que els centres no van ser informats que hi havia aquest topall del 5% d'exempcions, però Educació no sap encara per què els centres van descartar tants alumnes, fins a un 23% de la mostra, i encara que la consellera ho desvincula de les proves PISA, hi ha un relleu important a la cúpula del departament. Niubó destitueix la seva fins ara número 2 i secretari general Teresa Sambola i parla d'obrir una nova etapa. El nom d'aquest relleu el coneixerem demà.
1: Aquest fiasco a les proves PISA era un dels fronts oberts del Departament d'Educació. L'altre és la vaga convocada pel dia 8 de setembre, el primer dia del curs escolar. D'això n'ha dit alguna cosa la consellera?
9: Sí, la consellera diu que aquesta setmana es reunirà amb tots els sindicats, també amb els 2 que mantenen la convocatòria de vaga, USTEC i la CGT, però sense cap nova proposta sobre la taula. Els demana diàleg i preservar el dret a l'educació després d'un curs que diuen ja ha estat molt convuls, i també el retreu que no valorin els acords i la inversió pactada i que s'està començant a desplegar. Reconeix que queda feina per fer, però diu que no estan en el mateix punt que a principis del curs passat.
1: Bé, doncs amb tot plegat, els socis del govern de Salvador Illa i també l'oposició han criticat la resposta del govern a aquest fiasco de les proves PISA i també a la vaga de docents que plana sobre l'inici del curs escolar. Junts per Catalunya demana la compareixença de la consellera Esther Niubó al Parlament, mentre que els Comuns i Esquerra reclamen pactes de país en matèria educativa. De fet, el líder dels Republicans, Oriol Junqueras, també ha avisat al matí de Catalunya Ràdio que la dimissió de la número 2 del departament no arregla la situació a les aules catalanes.
15: Esperem que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert 1, 2 o 3 expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta.
1: Però més enllà de la picabaralla política, al final, la setmana que ve, comença el curs escolar. I d'entre les novetats pel que fa al que viuran els nens a les classes, a partir d'aquest curs, els nens i nenes de menys de 14 anys no podran fer servir la intel·ligència artificial a l'escola. I els alumnes que tinguin entre 14 i 18 anys necessitaran una autorització de les famílies per poder utilitzar aquesta eina digital, Montse Poblet.
28: Sí, la mesura anunciada avui per la consellera Niubó forma part del pla de digitalització responsable, que el curs passat ja va prohibir l'ús dels mòbils a primària i a l'ESO. Des del Laboratori d'Equitat Digital de la Fundació Equitat.org, Laia Orozco adverteix que amb aquestes restriccions la responsabilitat d'ensenyar els nens a fer servir l'IA recaurà en les famílies i no totes estan preparades per guiar-los correctament.
0: El que veiem amb aquesta mesura és que situa la pressió en l'entorn familiar i en el fora escola. I que el que ens estan mostrant proves com ISILS és que les competències digitals per fer un ús crític de la tecnologia són molt menors en entorns de desafavorització econòmicament.
28: En canvi, Hugo Cardillo, formador de docents en l'ús de la intel·ligència artificial, confia que la mesura anunciada avui pel govern no impedeixi l'ús tutelat de l'IA a les classes, de manera que els mestres puguin continuar ensenyant als nens com utilitzar-la. Des del seu punt de vista, la restricció servirà bàsicament per evitar problemes legals derivats de l'ús que puguin fer menors d'edat de les dades i les imatges tractades per la intel·ligència artificial.
4: El que està intentant el Departament d'Educació és endreçar una mica tot el que és aquest ús i mirar quines restriccions legals hi ha, no només aquí, sinó a nivell Europa, i quines implicacions pot tenir determinats usos que s'estan fent.
28: De tota manera, els detalls del que es pot fer i el que no se sabran a finals de setembre, quan el Departament publiqui el nou manual d'instruccions per l'ús de la intel·ligència artificial a escoles i instituts.
1: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquest inici del curs escolar, del que segurament haurem de parlar durant tota aquesta setmana. Recordeu que el dimarts que ve, 8 de setembre, és el dia marcat perquè els nens tornin a les classes, de moment, però, amb una vaga de professors convocada per aquell dia. Ara passen 11 minuts de les dues. Un mes després de la crisi a Ceuta, avui Pedro Sánchez ha reaparegut en públic sense fer autocrítica per la gestió que n'ha fet el seu govern. El president del govern espanyol exculpa el Marroc de l'entrada massiva i apunta Rússia i Israel per haver amplificat les crides a les xarxes socials. Sánchez també ha anunciat que el

0: participación de las autoridades marroquíes.
1: En canvi, creu que Rússia i Israel van contribuir a mobilitzar les 70.000 persones difonent mentides com que la frontera estava oberta.
0: Hubo una expansión de sus bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista.
1: Un Pedro Sánchez avui molt a la defensiva, també ha negat haver anat tard en atendre els migrants.
2: Se dice, no, es que el gobierno, bueno, el gobierno en 30 días hemos pasado de 500 plazas a 3.300 plazas activadas. Vamos a llegar a 6.000.
1: Ni haver estat desaparegut de vacances, com li retreu l'oposició.
2: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
1: I per més que Pedro Sánchez es culpa al Marroc, sí que ha obert un meló delicat avui per Rabat i pel rei marroquí, que reclamen accionar-se a Ceuta i Melilla, ha anunciat que Felip VI visitarà Ceuta per primera vegada des d'aquest rei, no diu quan ho farà, i la Zarzuela de moment no ho confirma.
2: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
1: Un altre capítol de la crisi a Ceuta és el xoc diplomàtic amb Itàlia. Espanya ha anunciat avui que allargarà 15 dies més els controls als italians com a reacció a Giorgia Meloni, que ha decidit ampliar també dues setmanes més els controls que fa als espanyols.
3: Bé, doncs, després d'escoltar Pedro Sánchez, el Partit Popular insisteix a apuntar al Marroc com a responsable de l'entrada massiva i critica el president espanyol per no donar una explicació convincent i per contradir-se, assegura, quan apunta què hi ha al darrere. Segons Borja Semper, portaveu del Partit Popular, Sánchez está instalado en la conspiranoia para no asumir responsabilidades.
4: Pero a la vez que dice que están investigando lo que ha pasado, afirma que la responsabilidad es de Rusia, de Israel, de Elon Musk y de las fake news. Sería para partirse de risa si no estuviéramos hablando de algo tan serio. Pero ya exculpa a Marruecos con rotundidad y acusa de lo sucedido a una internacional ultraderechista. Solo le ha faltado culpar a Franco.
3: Sumar i Esquerra Republicana també qüestionen la versió de Pedro Sánchez sobre el paper que ha tingut el Marroc en aquesta crisi migratòria a Ceuta. I en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Oriol Junqueras també ha defensat que Catalunya aculli menors migrants de Ceuta, però sosté que no es pot fer de manera indefinida, Pilar García.
5: Sí, el líder dels republicans ha defensat l'acolliment de menors davant la situació excepcional a Ceuta, però avisa que Catalunya està al límit i que igualment l'augment de la població no pot ser infinit perquè ni els serveis ni l'habitatge ho poden assumir.
6: Catalunya ha d'ajudar sempre a tot arreu i a tot arreu on pugui. També és evident que el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats i no pot derivar-les i no pot traspassar-les en els altres i que això no pot ser il·limitat i que ni el mercat de l'habitatge, ni el transport públic, ni els trens, ni l'energia, ni la disponibilitat d'aigua no permet un creixement indefinit i il·limitat de la població.
5: Des del PSC, Lluïsa Moret avisa del risc de deixar-se portar per als discursos més radicals.
7: El que jo crec que no podem caure, des del meu punt de vista, evidentment, és amb les temptacions que posa sobre la taula altres forces polítiques de dreta i ultradreta.
5: També la CUP alerta que hi ha partits que estan comprant el marc mental de l'extrema dreta.
3: Doncs més enllà de la picabaralla, però l'ambient a Ceuta continua escalfant-se. I és que allà a Ceuta hi ha manifestacions contínues d'una part dels habitants de la ciutat autònoma que avui han denunciat el col·lapse dels seus serveis públics. Mentrestant, centenars de migrants fan cua a les portes dels centres temporals d'acollida. Enviat especial a Ceuta, Miquel Jarque, amb l'assistència de José Antonio Rodríguez.
8: Bon dia. Excepte al centre de la ciutat, la presència de migrants aquí és molt visible. S'apleguen a les platges, però també a les portes dels centres temporals d'acollida. Ens pregunten els periodistes si saben què faran amb ells, si podran anar a la península. Hi ha cues als centres d'atenció temporal, que avui, com sentíem, s'ha anunciat que arribaran a les 3.300 places. Avui, el que hi ha a la Loma Colmenar, la policia ha hagut d'intervenir. S'han sentit trets a l'aire i hi ha hagut acaraments i baralles entre els mateixos migrants i també amb la policia. I en paral·lel, davant la delegació del govern, nova manifestació contra la gestió del govern, que ha començat amb un minut de silenci per les víctimes ofegades durant la sala a la frontera. La convocatòria era de tots els serveis públics de la ciutat que denuncien saturació. Juan León és bomber.
9: Que la plantilla se le ha sometido a una cantidad de horas enormes por los retenes de emergencia en los montes, ya que hacen fogatas continuamente que se escapan de su control y nos vemos obligados a intervenir.
8: Aquests últims dies ha desaparegut de les manifestacions 4 en les les últimes 24 hores ciutadans musulmans que, tot i que demanen el retorn al Marroc dels migrants, si els hi preguntes,

0: diuen que ja no hi participen. Tota la ciutat viu en un estat d'exaltació nacional que es barreja també amb sensació de por i indignació per com es gestiona la crisi migratòria.
1: Doncs, mentrestant, milers de migrants malviuen, com deia el Miquel, a les platges i als turons de la ciutat de Ceuta. La situació ha impactat en el dia a dia de la ciutat, així com també en la realitat del cementiri musulmà de la ciutat. Ens ho explica també des de Ceuta la Marta Viana.
2: Ceuta continua tenint campaments improvisats on malviuen milers de persones. Ho fan a la platja del Trampolín, però també a les portes dels supermercats, als boscos o al polígon del Tarajal. La majoria són homes, adults i joves que comparteixen matalàs d'entre 3 o 4 i es tapen amb mantes durant la nit. Mentrestant, els que tampoc descansen són els treballadors de l'únic cementiri musulmà, on hi ha ara mateix enterrats 90 migrants que van morir durant l'entrada d'ara fa un mes. Estan ara fent obres, han hagut d'ampliar l'espai perquè no hi cabien tots. El Said Mohamed és el responsable del cementiri.
3: De los 90 que hemos enterrado, solamente hay 9 identificados, y entre ellos solamente una mujer.
2: El Said també ens diu que moltes mares busquen els seus fills perquè no saben on són.
3: Mucha gente que me llama a preguntar por el problema de Marruecos al no tener visado. Los que no tienen visado no pueden acceder a la ciudad. Y la verdad es que es mucho más difícil, es un tema más complejo.
2: Dels 90 cossos que han enterrat, només hi ha una noia, una germana, que van a buscar el seu germà, que també havia creuat la frontera.
3: Porque el niño cruzó la frontera y la madre le estaba diciendo tienes que ir por tu hermano, tienes que ir por tu hermano, que tu hermano es joven, que le va a pasar cualquier cosa. Y la pobrecita vino por él y se quedó por el camino.
2: Al cementiri hi ha en total 5.500 persones musulmanes enterrades, segons el cens que tenen i que data només des de l'any 1987.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i en tornar la informació internacional.
4: Catalunya migdia.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Tinc el K2 davant, el meu segon K2.
7: El Sergi Mingote volia tornar a pujar al K2. Aquesta vegada a l'hivern.
8: Aquesta part està supertrencada.
7: No ho havia aconseguit ningú. Aquest és el testimoni de la seva última expedició i de tot el que el feia feliç.
9: De les coses que més trobo falta d'ell és com ell vivia la vida.
7: Nits sense ficció i l'Àliga Vola. Sergi Mingote, K2. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
1: Catalunya migdia. Passant gairebé 20 minuts de les dues. Els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat atacs per primera vegada des del juliol. El preu del petroli torna a pujar després que l'exèrcit nord-americà ha bombardejat una illa a l'estret d'Hormuz i que el règim de Teheran ha respost atacant bases nord-americanes a Jordània, Jordi Baró.
10: Després de més d'un mes de calma relativa, tornen les hostilitats. Els Estats Units estaven fins ara centrats en la guerra econòmica amb l'Iran, però han atacat dues plataformes de llançament de míssils a l'illa de l'Arak, a l'estret d'Hormuz, fent dos morts. Washington ho ha definit com una acció limitada i precisa per frenar la preparació del llançament de coets i el desplegament de mines en aquest enclavament estratègic per al comerç mundial de petroli. En resposta, l'Iran ha llançat míssils contra dues bases militars dels Estats Units situades a Jordània. L'Iran no renuncia a una solució diplomàtica, però assegura que respondrà als atacs. Massoud Pezeshkian és el president iranià.
11: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
10: Trump ha publicat un vídeo generat amb intel·ligència artificial sobre un atac a l'illa iraniana de Hark sense que hi hagi proves que aquest bombardeig s'hagi dut a terme. Teheran ha negat els fets i ha qualificat de còmic el missatge. La represa dels atacs entre els Estats Units i l'Iran ha fet pujar el preu del petroli al voltant d'un 3% fins als 91 dòlars al barril de Brent.
1: Però el petroli no és pas l'únic combustible que s'encareix per aquesta guerra a l'Iran. També té conseqüències sobre el preu del gas. El conflicte a l'Orient Mitjà complica les provisions europees de cara a l'hivern, que ara també també competeix amb els mercats asiàtics. Les reserves estan sota mínims i això s'acabarà notant a la factura de les llars i també a la factura de les empreses, Núria Har.
12: Qatar, que necessita passar per l'estret d'Hormuz per fer negocis, concentra amb l'Iran i Rússia més de la meitat de les reserves de gas mundial. Les tensions geopolítiques i els compromisos de Brussel·les, que a partir de l'any que ve ha promès deixar de comprar gas a Moscou, compliquen el panorama energètic d'Europa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'economista de la Pompeu Fabra, Isaac Balell.
13: Hi ha una caiguda de l'oferta, un encariment del preu, i ara, a l'estiu, que és normalment quan omplim aquestes reserves de cara a l'hivern, els països estan dient, mira, és que si omplo ara, ens sortirà molt car.
12: Els magatzems europeus de gas estan al nivell més baix des del 2009, a 20 punts per sota del llindar mínim abans que comenci el fred. Tot i això, quedar-se sense gas és poc probable, sobretot en un hivern que es preveu càlid. Les butxaques dels consumidors, però, ho notaran.
13: Jo no crec que hi hagi un tema de que hi haurà tals de sobreministrament. Jo crec que més bé potser hi haurà un gas més car.
12: Avui el gas ja s'acosta als 70 euros megawatt-hora, el preu més alt des del gener del 2023, però lluny dels rècords de l'inici de la guerra d'Ucraïna.
1: Però aquesta pujada previsible del preu del gas no és pas l'única mala notícia que tenen avui els consumidors. N'hi ha una que afecta aquells que tenim hipoteca variable. L'Euribor tanca el mes pràcticament al 3%, en concret al 2,95. És el nivell més alt dels últims 2 anys. Aquest increment encarirà les quotes de les hipoteques variables que es revisin amb l'Euribor al mes d'agost uns 70 o 80 euros al mes, Laia Ortega.
14: Sí, tenim en compte que el Banc Central Europeu molt probablement tornarà a pujar els tipus d'interès ara al setembre, fins al 2,5%. La pregunta és si l'Euribor continuarà escalant i de retruc es frenarà el mercat immobiliari. Els experts amb qui hem parlat veuen probable que durant uns mesos l'Euribor es mantingui en aquests nivells, depenent de com evolucioni el conflicte a l'Iran i la inflació, però que en cap cas arribi als nivells de la crisi financera. David Serra és intermediador hipotecari d'H2B.
15: Jo crec que això ja ha vingut, amb la pujada que hi haurà de setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euribor del 3,5 o del 4.
14: Tampoc s'espera una sotregada forta en la concessió d'hipoteques, com justifica el soci economista d'SLM, Robert Casajoana.
16: Sí que pot haver una lleugera caiguda de la concessió d'hipoteques i, per tant, de la compra d'habitatge, però estem molt lluny d'aquell 4 o d'aquell 5, per la qual cosa allà sí que es va notar moltíssim. Pensem que després de la crisi de Lehman Brothers, la concessió de noves hipoteques va baixar a nivells molt escassos durant aquell període, no? Però estem parlant d'un Euribor per sobre del 5.
14: Les noves hipoteques tindran uns tipus fixos una mica més alts, però com que hi ha demanda d'habitatge perquè n'hi ha poc i el lloguer està car, se'n continuaran firmant.
1: Tornem a l'exterior perquè lluita contra rellotge per intentar rescatar centenars de persones que es creu que encara estan atrapades en túnels al nord del Nepal després de la riuada sobtada d'ara fa 5 dies. Hi ha prop de 920 morts i uns 4.800 desapareguts, segons el balanç oficial del Nepal i de la Xina. L'amenaça de nous desbordaments, però, plana a la zona, Albert Manyà.
11: La televisió xinesa ha revelat que, més enllà dels dos llacs que divendres es va saber que podien desbordar-se, les glaceres al voltant de la zona afectada corren el risc de col·lapsar. Els dos països mantenen contactes periòdics per revisar la situació, però des del Nepal demanen més informació a Pequín per poder fer actuacions de prevenció, tot i que no els culpen del desastre natural. La diplomàcia xinesa, a través del seu portaveu, ha defensat l'honestedat de Pequín.
10: Actualment, les operacions de recerca i rescat i les tasques d'ajuda humanitària es desenvolupen de manera ordenada i eficient a la zona afectada pel desastre. La difusió d'informació per part de la Xina ha estat oberta, transparent i puntual. Les campanyes malicioses de difamació i el sensacionalisme que s'aprofiten de la situació del desastre no tindran el suport de la població.
11: Precisament avui s'ha sabut que han castigat 10 internautes xinesos per la difusió d'informacions falses en relació amb aquesta tragèdia. Bàsicament explicaven que el balanç de víctimes era molt superior del que deia el govern xinès. No se sap a quina pena s'enfronten.
1: Qui sí que actualitza les dades és el govern del Nepal,
11: que ha dit que hi ha 590 estrangers desapareguts de 39 països. Precisament en les últimes hores, un grup de 8 europeus han estat evacuats de la zona, com ens ha explicat Nayan Pokharel, responsable d'una agència de viatges a la zona.
17: Two flights yesterday afternoon Ahir a la tarda i aquest matí hi ha hagut dos vols diferents en helicòpter. Hem evacuat tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia tres espanyols, dos italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
18: And all of us have now arrived to Kathmandu.
11: Poker el tem les conseqüències econòmiques del desastre. Segons les dades analitzades del sistema de satèl·lits europeus Copernicus, hi ha més de 2.500 edificis destruïts, un 66% dels que hi ha a la zona. Les autoritats fan tots els possibles per accedir als 933 treballadors que es creu que estan atrapats en instal·lacions hidràuliques de la vall.
1: I encara en la informació internacional, un tribunal xipriota ha ordenat la detenció dels 8 tripulants del vaixell que es va enfonsar ahir al nord de l'illa de Xipre i que va causar la mort de 8 persones i la desaparició de 18 persones més. Els acusen d'homicidi per imprudència i de negligència. L'organisme judicial també ha notificat la detenció del gerent de l'empresa turca propietària del catamarà sinistrat. Es tracta d'una embarcació de 40 metres que portava 259 passatgers i que cobria la línia que unia el nord de Xipre amb el port de Taşucu, a Turquia. El vaixell es va enfonsar en una zona que té una fondària d'uns 500 metres. Dos minuts i seran 2:45 de la tarda. Tornem a Catalunya perquè a la Segarra han començat les obres per renovar el ferm de l'autovia A2 des de Cervera fins al límit amb la comarca de l'Anoia, en un tram tan deteriorat que fins i tot hi havia hagut accidents pel mal estat de la carretera. Aquest mes s'actuarà en els primers 4 quilòmetres en sentit Lleida. Anem cap allà, Estela Ossoms.
19: La millora es fa al principal eix viari de la demarcació, en un tram per on circulen de mitjana 22.000 vehicles diaris i en el mes de març ja s'hi va haver actuar d'urgència, perquè amb les pluges i les nevades, els clots es van fer tan grans que hi va haver topades en cadena i vehicles amb rodes punxades i vidres trencats. Llavors, el Ministeri hi va invertir 3 milions per tapar els forats més grans i ara se'n gastarà més de 12 per reasfaltar del tot els 8,5 km que separen Cervera i el límit amb la demarcació de Barcelona. Es farà per fases. Des d'avui i durant un mes, es renovarà el ferm en 4 quilòmetres en sentit Lleida i la resta es deixa per a l'any que ve. José Crespín és el subdelegat del govern espanyol a Lleida.
20: I ara, 20 anys després, doncs, porta a terme aquesta actuació. Una actuació que ha estat molt reclamada pel territori.
19: Una reivindicació que confirma l'alcalde de Cervera, Jean Pomés.
21: Amb aquestes obres doncs, ja deixem ja culminada una carretera amb dignitat i que la província de Ponent es mereixia.
19: Mentre durin les obres, hi haurà talls intermitents a la via i el trànsit es desviarà en un carril del sentit contrari.
1: I ja que parlem de trànsit, un motorista de 38 anys ha mort aquest matí a la confluència entre els carrers Aribau i Mallorca, a Barcelona. El motorista estava aturat en un semàfor quan l'ha embestit un vehicle que ha fugit després del sinistre. La Guàrdia Urbana ha pogut detenir, però, el conductor d'aquest turisme responsable de l'accident poc després al carrer Aragó. El detingut l'investigaran per un delicte d'homicidi imprudent, abandonament del lloc del sinistre i conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues. La víctima l'han traslladada a un centre hospitalari on ha mort poc després d'arribar-hi. I encara relacionat amb els cotxes, la pedregada que fa una setmana va afectar la ciutat de Tarragona hauria provocat danys com a mínim en 2.000 vehicles. És el primer balanç que han fet els professionals coneguts com a desabonyegadors. Són aquells que es dediquen a reparar carrosseries, un ofici encara força desconegut. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
22: Els desabonyegadors són professionals que reparen la carrosseria sense necessitat de pintar de nou el cotxe. Aquesta tècnica fa que la intervenció sigui més ràpida i econòmica. Si bé és un ofici que no es coneix gaire, hi ha molta demanda d'experts, sobretot quan hi ha calamarsades, i això fa que s'hagin de desplaçar llargues temporades a zones afectades per aquests fenòmens. Ho expliquen Gerard Ruiz, de l'empresa familiar Tarraco Barilleros i Òscar Orenzana.
23: No sempre pedrega els mateixos llocs. Llavors, nosaltres el que fem és ens desplacem amb les nostres eines als tallers de la zona on ha caigut i fem les reparacions pertinents.
24: Nosotros realmente nos dedicamos a las temporadas de granizo. Entonces, el año pasado estuve en Madrid 9 meses, hace 2 en Valencia otros 7 meses. Ahora, pues, parece que aquí en Tarragona mínimo hasta febrero va a haber trabajo.
22: Orenzana es va formar en un taller de Tarragona, Barilleros a Cabollos, que ofereix formació presencial des de fa anys. Els desabonyegadors que treballen a la zona de Tarragona calculen que després d'aquesta pedregada tindran feina durant mig any.
1: Hem sentit dels senyals horaris de 2:45 de la tarda. A les comarques de Girona, mentrestant, s'ha reduït un 40% en 3 anys l'oferta d'habitatge de lloguer segons fonts de la Cambra de Comerç de Girona. Aquest organisme alerta que tasca, el difícil accés a un domicili incideix en la competitivitat d'algunes empreses que depenen de la mobilitat dels treballadors. Girona Maria Rovira.
19: La reducció d'oferta de lloguer i l'augment de preus repercuteix en la mobilitat dels treballadors i redueix les opcions de competitivitat d'algunes empreses, tal com ens explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
0: Les empreses tenen clar la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat.
19: Precisament algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge juntament amb l'oferta de feina.
0: El que s'ha vist és que les empreses, lògicament, com que tenen un problema important, s'han posat a intentar solucionar-lo, no? Oferint no només un lloc de treball, sinó oferint també un lloc on viure.
19: Sectors com el de l'hostaleria tenen dificultats afegides per la temporalitat dels contractes, que fa més difícil trobar una solució d'habitatge en comparació amb quan la feina és per un període més llarg.
1: I a Barcelona, aquest estiu, el Bicing torna a acumular bicicletes a les estacions de les zones de platja amb problemes per deixar-les, i n'hi ha que queden buides a la part alta de la ciutat. L'empresa que gestiona el servei assegura que hi dedica més recursos, Joan Garcia.
2: Usuaris amb qui hem parlat ens han descrit amb què s'han trobat.
3: Sí, especialment durant l'estiu a la platja de la Mar Vella. Han de treure bicicletes perquè no hi ha espai suficient.
4: Em costa trobar Bicing al barri de Gràcia. Tot bé, les estacions estan buides o estan plenes de bicis, però totes estan en vermell.
5: En los horarios de la mañana cuesta dejar la bici en Poble Nou.
2: Des de Barcelona, serveis municipals asseguren que s'hi destinen més recursos. Fins a un 42% del personal a la zona de platges en moments d'alta demanda, i que s'ha ampliat també la flota de vehicles que mouen les bicicletes, sobretot des de primera línia de mar. També s'han fet millores a l'aplicació. Ara es poden guardar les estacions que s'utilitzen habitualment per consultar la disponibilitat de bicicletes. Però el servei també s'ha vist limitat pels efectes de la calor extrema. Les altes temperatures han activat els sistemes de protecció de les bateries per seguretat, i això ha limitat temporalment les recàrregues. Les bicicletes elèctriques representen ara el 60% de la flota i concentren el 80% dels desplaçaments de les més de 170.000 persones abonades al Bicing.
1: I una cosa més abans de la publicitat. Aquest estiu, qui s'ha decidit a posar aire condicionat a casa ha hagut d'esperar més d'un mes per tenir-lo. La calor n'ha disparat la demanda i els pocs instal·ladors que hi ha no donen l'abast. Segons dades avançades pel matí de Catalunya Ràdio, les peticions per instal·lar un aire condicionat a casa han augmentat un 30% respecte a l'estiu passat, Sara Riera.
25: La calor que hem patit sobretot el juliol i la falta d'instal·ladors que arrossega el sector de fa anys han disparat el temps d'espera fins a les 6 setmanes. Raül Rodríguez, president del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
26: Les empreses instal·ladores podrien contractar d'avui per demà prop de 22.000 persones i no es troben al mercat. El que està provocant precisament és que hi hagi un alentiment de poder atendre la demanda de la ciutadania. A l'haver-hi menys mans i més demanda, els preus pugen o acabem pagant entre tots els usuaris.
25: Les vendes de ventiladors de sostre, que són més barats, directament s'han doblat, i segons el sector, aquest estiu també s'han venut moltes neveres, perquè, com és lògic, les velles cada cop refreden menys.
1: Passen gairebé 5 minuts a 2:15. Fem una pausa i de seguida la cultura.
27: Catalunya migdia.
28: Jo t'estime l'herència.
29: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
30: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
29: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
31: Ha tornat La nit dels ignorants.
32: I m'encanta.
31: Amb Marta Romagosa.
32: A la nit dels ignorants passen coses increïbles.
33: Sí.
32: I és que aquest programa és...
33: Sí, és que sempre la universitat oberta, de qual jo hi cava, igual, igual.
31: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants. Catalunya migdia.
1: Passen 6 minuts a 2:15. Aquesta tardor llegirem i molt. I, a més, ens trobarem des d'autors ja consolidats, com ara Care Santos o Ian McEwan, fins a d'altres que estan per descobrir a casa nostra, com ara el suís Nelio Biedemann. Anem a pams, però, Montse Camps, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Primer de tot, quins escriptors trobarem les primeres setmanes de tardor?
6: Doncs entre els més matiners hi ha la mallorquina Laura Gos, que presenta El preu de néixer, una distopia amb una societat deshumanitzada. És la gran aposta de l'editorial Proa, mentre que Columna presenta Buidar la casa, una novel·la sobre l'absència i la memòria de Care Santos. Per la seva banda, l'altra editorial ens proposa dos títols, Sempre és massa tard, de Ramon Mas, que sentint-se en les esquerdes que separen una família, i més endavant, Punt de no retorn, de Maria Climent, l'autora de l'aclamada Gina, que aquí explora l'esgotament de la vida en parella i els i baixos de la maternitat i la vida familiar.
1: Això pel que fa als autors d'aquí de casa, però dels internacionals?
6: Per exemple, què podem saber d'Ian McEwan, un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut que publica Anagrama, i mentrestant Patrick Radden Keefe, conegut per llibres d'investigació periodística com No digui res, presenta ara El fill de l'oligarca, que s'endinsa la vida d'un jove que apareix mort a la ribera del Tàmesi, i el publica Periscopi.
1: I abans parlàvem de descobriments, proposes noms?
6: Sí, serà el moment de descobrir el jove escriptor suís Nelio Biedemann, aquí s'ha comparat amb Thomas Mann per la seva novel·la Làzar, una saga familiar convertida en un best-seller a Alemanya que es publicarà en gairebé 30 llengües i ja té els drets cinematogràfics venuts, l'edita Edicions 62 i Salamandra. I també serà el moment de Cristina Genevat, coneguda com a dramaturga, que ara debuta literatura amb Sorra, una oda a la llibertat que publica la Magrana.
1: Ens has presentat distopies, drames íntims, però els que ens agrada la novel·la negra, què?
6: Doncs, per exemple, la basca Dolores Redondo publicarà a l'octubre Totes les nits, totes les ciutats, on un escriptor és sospitós d'una sèrie de crims idèntics als que descriu el seu últim llibre. I acabem amb Lluís Llort, que signa com a Llort a l'editorial Clandestina, que publica Short, un recull de relats on, amb mala llet, humor i negró, que s'endinsa el lector en un món incòmode i als marges.
1: Apuntats tots dos. Però si arriben llibres, necessitem algun lloc on anar-los a comprar. I una antiga botiga de queviures que va tancar fa 30 anys a Peramola, a l'Alt Urgell, reneix ara transformada en una llibreria que vol convertir el poble en la capital de la poesia pirinenca. Peramola, Joaquim Albalate.
7: Sí, es tracta de Casa Rutxer, la botiga del poble oberta el 1870, que després de dècades tancada, ara reobert com a llibreria, especialitzada sobretot en poesia i autors del Pirineu. L'escriptor peramolí Ramon Besora és un dels seus impulsors.
8: Peramola és un poble on tot l'entorn és poesia. En aquest moment, quan es tanquen els pobles, botigues, etc., obrir una llibreria ha sorprès molt. Sabem que és un projecte romàntic, sabem que aquí s'hi perdrà diners, però hi guanyarem moltes altres coses, i aquesta és la nostra il·lusió.
7: La llibreria va obrir el 8 d'agost després d'una campanya de micromecenatge que ha recaptat més de 8.000 euros. Una obertura, per cert, que coincideix amb un bon moment de les llibreries al Pirineu. Per exemple, la Vila de Sau de Puigcerdà, oberta el 1928, ha rebut aquest mes un reconeixement com a comerç històric i el refugi a la Seu ha celebrat aquest estiu els 5 anys de vida.
1: I una cosa més abans dels esports. Això és Mayday, una comèdia d'aventures de Ryan Reynolds que és la novetat més destacada de les plataformes de streaming aquesta setmana. També s'estrenen una cinta d'acció amb Gal Gadot i una sèrie policíaca britànica, Montse Mas.
9: Mayday s'estrena el dia 4 a Apple TV. És una comèdia d'acció sobre un pilot de l'exèrcit nord-americà interpretat per Ryan Reynolds que s'endinsa en territori rus durant la Guerra Freda. Allà té un accident i el rescata un exagent de la KGB aficionat a la cultura dels Estats Units interpretat per Kenneth Branagh. La pel·lícula vol recuperar l'esperit de les buddy movies dels anys 80, amb persecucions, baralles, diàlegs hilarants i una trama d'espionatge amb intriga fins al final. També s'estrenen altres pel·lícules com The Runner, un film d'acció protagonitzat per Gal Gadot, com deies, que aquí és una advocada que, per salvar el seu fill, ha de matar un client que ella representa, a Prime Video, dimecres. També s'estrena Manual per a detectar a un narcisista, una comèdia romàntica amb Marisa Tomei a Movistar Plus, dijous. I la versió en format Lego de la sèrie The Mandalorian a Disney Plus dimecres. Pel que fa a les sèries, destaca Gone, a Filmin, una minissèrie policíaca clàssica sobre un home que es converteix en el principal sospitós de la desaparició de la seva dona i que jugarà El gat i a la rata amb la detectiu assignada al cas. Estarà disponible a partir de demà i també arriba la segona temporada de The Gentleman a Netflix.
31: Catalunya migdia.
1: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
10: Bona tarda.
1: Fa dies que parlem del fitxatge del nou, el fitxatge del nou, el fitxatge del nou. Bé, doncs Hansi Flick tindrà nou.
10: Sí, de moment no serà
1: no,
10: Julián Álvarez.
1: Això ja feia pinta que no ho seria.
10: Però tindrà un recurs més a la davantera, Gabriel Jesús.

0: Avui hi ha partit al Camp Nou. A 2:15 el Barça rep el Rayo Vallecano, partit de Lliga, i potser un partit que tindrà un espectador de luxe a la grada. Podria ser l'últim fitxatge blaugrana, que ara en parlàvem, Gabriel Jesús, perquè d'aquí poca estona s'espera l'arribada del davanter brasiler Ramon Salmurri.
1: Està previst que aquesta mateixa tarda arribi a Barcelona Gabriel Jesús, el darrer fitxatge del Barça, aquest nou esperat per Hansi Flick, i avui mateix hauria de passar la revisió mèdica, demà fer-se l'anunci oficial del seu fitxatge. Arriba al conjunt blaugrana a canvi de 10 milions d'euros fixes, més una part en variables que el Barça pagarà a l'Arsenal, el seu actual club. El Barça el considera una oportunitat de mercat, cosa que vol dir, Laia, que es valora molt el seu talent. De fet, la prova és que després de sortir del Brasil va passar pel Palmeiras, pel Manchester City i per l'Arsenal, i per tant són equips de prestigi al seu currículum internacional en Brasil, però que té un interrogant molt gran amb les lesions. 5 lesions greus de genoll els últims 8 anys. De fet, aquest és el gran què i el que ha marcat els seus 4 anys a l'Arsenal, perquè fruit d'això s'explica, per exemple, que en les últimes 3 temporades, on ha tingut poca presència i falta de continuïtat per aquestes lesions, ha fet només 20 gols. És un davanter de 29 anys, no és un nou pur en el sentit futbolístic de Robert Lewandowski, sinó que és un jugador més de perfil Julián, però Hansi Flick insistia en la idea de que volia un nou amb experiència, i Gabriel Jesús compleix amb aquest perfil.
0: Doncs Hansi Flick content perquè té aquest nou amb experiència, que ens diu el Salmurri, però això tanca la porta a Julián Álvarez?
1: El missatge oficial del Barça és que no, però sembla bàsicament un missatge més pel propi Julián que no per ningú més, perquè l'Atlètic de Madrid no s'ha mogut i aquest estiu, si no hi ha cap daltabaix, Julián no jugarà al Barça. Altra cosa és el que passi durant la temporada, el que pugui passar al mercat d'hivern o fins l'estiu vinent. Però, a hores d'ara, sembla impossible, sembla descartat del tot que Julián vesteixi aquesta temporada la samarreta del Barça.
0: És cert que sembla bastant impossible. També és cert que altres coses més impossibles s'han viscut a les últimes hores de mercat, i tu l'has viscut també, les has viscut en directe. Però vaja, el mercat es tanca demà a la nit. De moment, Julián Álvarez, aquest tema sembla descartat per ara, però podria haver-hi algun moviment més en capítol de sortides, per exemple. Què passa amb Marc Caçador?
1: Doncs aquest és el gran què que s'ha de resoldre a la feina, al despatx de Deco, la sortida de Marc Caçador. El Barça l'empeny cap a Turquia o cap a l'Aràbia, mercats que poden oferir més diners al club blaugrana, però a Marc Caçador veurem si acaba o no de cantar-se per aquest tipus de propostes. El Barça va rebutjar per Caçador 10 milions d'euros per ell a l'inici de l'estiu. El club es marcava l'objectiu dels 25 milions d'euros. Fa dies que Caçador, com d'altres companys, s'entrena al marge de la dinàmica del primer equip. Això ben marcat pel que va passar amb Roni Bardagi, que quan la seva sortida estava feta es va lesionar, i el Barça no vol repetir una situació com aquesta, i per això té futbolistes entrenant al marge. Caçador és un d'ells, queden poques hores, i el que és evident és que se li ha de trobar una sortida.
0: Altres noms que podríem afegir en el capítol de sortides?
1: Mira, et diré el de Valde, no perquè hagi de sortir, perquè realment sembla complicat que s'acabi tancant una sortida amb Valde. Tenia la proposta, o l'interès més que la proposta, del Manchester United, que era l'única que podia fer temptar un jugador que tenia clar que volia jugar aquesta temporada vinent sí o sí al Barça. Ha caigut aquest interès del Manchester United, i per tant es fa difícil de pensar que hi hagi algun equip amb cara i ulls que pugui venir i apostar fort per Alejandro Valde. I després, un altre nom, potser menys conegut, és el de Toni Fernández, un futbolista del planter que ha fet la pretemporada amb el primer equip. De fet, ja fa uns anys que va una mica a cavall entre el filial i el primer equip del Barça, tot i que no ha acabat de complir amb aquest pas. Està ultimant la seva sortida al Venezia. 4 milions d'euros. Això sí, el Barça aplicarà aquesta fórmula d'Eco amb els futbolistes joves, que és mantenir el 50% del control sobre el seu futur. És un cas similar al del seu cosí Guille, dos jugadors que no han passat el tall de la pretemporada i que també ha de buscar una sortida de cara a aquest estiu.
0: Això pel que fa a les sortides d'arribades descartada. L'arribada de Julián Álvarez ara per aquest mercat, hem d'estar pendents d'alguna altra possible incorporació?
1: Hi ha un interrogant aquí a l'eix de la defensa, què passa amb el central, per si de cas i de reull el Barça ha signat a Michael Basa, un central esquerrà de 16 anys que arriba de l'Hamburg, que tindrà fitxa del juvenil, però que també tindrà fitxa del filial. És un alemany de 1,93 m, que ha rebutjat propostes de grans clubs europeus, i que la mà de Flick, que coneix bé el futbol base i els talents que surten de la Bundesliga, doncs ja ha tingut molt a veure. Això també ho has de lligar amb la sortida d'Álvaro Cortés, pendent de signar pel Royal d'Antwerp, de la Lliga Belga, i que és un futbolista esquerrà que, tot i que havia de tenir fitxa al primer equip del Barça, doncs finalment se li acabarà trobant una sortida.
0: Doncs repassades totes les carpetes que té Deco sobre la taula per aquest mercat de fitxatges, parlem del partit. Perquè avui tanca la jornada al Barça amb aquest partit amb el Rayo al Camp Nou a 2:15, des d'una hora abans la TDT, i el Barça, que s'almurri, intentarà recuperar a casa el lideratge de la Lliga.
1: Sí, busca aquesta victòria per engegar la temporada amb el triplet de triomfs i d'aquesta manera també mantenir el lideratge ara en mans del Real Madrid de José Mourinho, que ha començat la temporada amb 3 victòries de 3 partits possibles, i per tant el Barça ha de guanyar per mantenir-se en aquesta primera posició i sobretot fer-ho de 2 gols de diferència per poder dormir com a líder. I ho farà sense Gavi, que continua de moment fora de la convocatòria després del cop que va rebre en el darrer partit, Frenkie de Jong lesionat, Bardaggi i evidentment el nom de Casadó, que ja t'explicava que estava entrant al marge. Tampoc Livakovic, el porter suplent, que arriba per acompanyar Joan Garcia a la porteria, que de moment encara no està inscrit. Alguns dubtes a l'11 de Flick, bàsicament en la idea que tingui el tècnic alemany, si el d'apostar per la continuïtat, per aquest inici de temporada i reforçar el bon camí que ha tingut l'equip, o tenint en compte que és un estiu postmundial, dosificar els futbolistes, anar amb lupa mirant les seves càrregues, i això podria implicar alguna rotació a l'11 del tècnic alemany. En qualsevol cas, a 9:15 del vespre al Camp Nou, el Barça s'enfronta al Rayo per intentar mantenir-se al capdavant de la classificació de primera.
0: Doncs abans ho deia el Salmo, el rival és el Rayo, que arriba al Camp Nou amb mala maror entre els aficionats perquè no tenen estadi on jugar els partits que han de jugar a casa, no saben quan podran tornar a jugar a Vallecas, i esportivament el del Serra amb canvis també significatius respecte a la temporada passada, començant per la banqueta.
2: Íñigo Pérez ha fitxat aquest estiu pel Villarreal i en el seu lloc ha arribat Beñat San José, un entrenador amb una idea futbolística semblant a la del seu predecessor i que les dues últimes temporades ho ha fet molt bé a l'Eibar. La gran temporada dels madrilenys arribant a la final de la Conference League ha provocat també sortides importants a l'equip de Vallecas. El lateral esquerre català Pep Chavarría l'han traspassat al Chelsea per 22 milions d'euros, i el central senegalès Nobel Mendy també ha anat a parar la Premier, ha fitxat pel Hull City per 25 milions. És el traspàs més car de la història del club. Per contra, han arribat a Vallecas el central ex de l'Espanyol Cumbula, que avui serà baixa, i un altre ex perico com Adrià Pedrosa, cedit pel Sevilla. La columna vertebral, però, amb Legend, Pate 6, el Álvaro García, De Frutos o Isi, continua, tot i que aquest últim serà avui baixa al Camp Nou per lesió, com també el porter Batalla.
0: Doncs abans d'aquest Barça-Rayo, que juga 9:15, avui també juga un altre partit de Lliga, a 8:00, Osasuna-Getafe. I el Madrid, que és líder provisional de la Lliga, va tornar a guanyar ahir, ho va fer contra el Màlaga, però va a cop de polèmica cada partit que guanya, perquè Marcos García i Mourinho van començar a veure una miqueta aquell Mourinho d'altres anys.
3: Sí, 4-0 del Madrid contra el Màlaga, i el tècnic dels andalusos, Juan Funes, es queixava de l'arbitratge. Deia que hi havia diferències de criteri entre una banda del camp i l'altra.
4: Sí que te lleva la sensación de que si le sopla es falta, y cuando es para el lado contrario, pues parece que si no sale sangre no ha pasado nada, ¿no?
5: No me merece comentar.
3: Ja veus, Mourinho no li va voler ni respondre. El que sí que té ganes de fer Mourinho és marcar el relat sobre la pilota d'or. Mm. Diu que no li serveixen els mèrits del Mundial, no li serveixen els títols de club, i postula 2 dels seus per ser reconeguts com a millor jugador de la temporada, Mbappé i Bellingham.
5: Penso que serà ell todavía aumentar este número de goles que parece quasi imbatible. Pero Jude, como jugador de centrocampo, es un jugador absolutamente increíble.
3: En clau de mercat, el Madrid no té grans moviments previstos. Ha fitxat, això sí, el migcampista Sergio Martínez, 3 milions d'euros, 19 anys, arriba procedent del Racing de Santander, ens diuen que té projecció, però de moment tindrà fitxa del Castella.
0: I seguim parlant del mercat de fitxatges. A l'Espanyol sortiran en aquest mercat Rubén Sánchez i el davanter Roberto Udol?
2: Bona pregunta. A veure, em sembla que el lateral Rubén Sánchez sí, té molts números per marxar. De fet, ja té un acord amb l'Elx. Falta que es tanqui l'acord entre els clubs, entre l'Espanyol i l'Elx, però és un jugador que no entrava en els plans de Manolo González i, per tant, segurament marxarà, i en el seu lloc és probable que l'Espanyol busqui alguna aquestes últimes hores o que ja el tingui a l'agenda. El cas de Roberto Fernández és una mica més complicat. En principi, l'Espanyol, tot i l'interès que hi ha hagut de diversos clubs europeus per fitxar-lo, remet a la clàusula de rescisió. Són 25 milions d'euros. Recordem, però, que l'Espanyol només té un 60% dels drets de Roberto d'una futura venda. La resta és propietat del Braga, el club portuguès del qual va arribar aquest jugador. Si marxarà o no, sembla una mica més complicat, però ja sabem que, de vegades, les últimes hores de mercat acostumen a ser boges.
0: I més moviments de mercat a la segona divisió. El Girona avui ha arribat un lateral dret, Eduard Solà.
6: Mateu Morey, un defensa mallorquí de 26 anys que va passar pel planter del Barça, pel Borussia Dortmund i ara jugava al Mallorca. Entre ell i Boñar hauran de cobrir el lateral dret. Mateu Morey ha firmat per dues temporades, fins al 2028.
7: Per mi, formar part de Girona és algo molt especial. Tinc molt bons records de Girona, de quan havia estat aquí a Barcelona visquent. I la veritat és que estic molt content, molt il·lusionat, amb moltes ganes de conèixer els companys i de posar-me a la feina. Sobretot la confiança que em van transmetre el projecte i al final el Girona és un club molt gran, amb molta història, i formar part del Girona és algo molt especial.
6: A les pròximes hores hi hauria d'haver més moviments a la plantilla, pendent sobretot de les possibles sortides de jugadors com ara Unagi o Van de Beek.
0: 8 minuts i les 3 de la tarda, farem una pausa i quan tornem... Parlarem d'aquest noi que sentiu, que crida tant, emocionat, content, Alex Palou. Aquesta matinada s'ha convertit ja en una llegenda als Estats Units, 5è títol consecutiu mundial.
8: Catalunya migdia. El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
9: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
8: Tota la informació a manresaturisme.cat.
10: 205 cavalls i només 4,3 litres?
11: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
12: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
13: La natura sempre respon. I quan fas servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Som 3CAT.
14: Catalunya Ràdio.
8: Som
14: 3CAT.
0: I obrim motor. Àlex Palou ha tornat a conquerir l'IndyCar. El pilot de Sant Pere de Vilamajor ja és, com dèiem, una llegenda als Estats Units, Carles Vila.
15: Aquesta matinada va tenir prou en acabar a la desena posició a la segona cursa a Milwaukee. Palou ha igualat el rècord de títols consecutius que tenia el francès Sébastien Borundaris. El 2026 també ha aconseguit, a més, un total de 6 victòries i 8 poles.
16: Incredible, man. Just...
17: És increïble. Estic molt orgullós d'aquest equip. Avui ha estat una cursa molt dolenta per a nosaltres. Hem patit molt, però hem estat capaços d'estar molt concentrats i tirar-ho endavant. És molt gran tot plegat. Un altre títol i a punt per al següent.
16: Yeah, ready for the next one.
15: Palou, als seus 29 anys, és també el pentacampió més jove de la competició nord-americana. També és el tercer al rànquing de tots els temps pel que fa a títols aconseguits. El català, a més, ha contribuït perquè el seu equip, el Ganassi Racing, s'hagi emportat el títol per equips, amb un total de 18. L'IndyCar tancarà la temporada el 6 de setembre al circuit de Laguna Seca.
0: Seguim parlant de motor. El campió de MotoGP, Marc Márquez, diu que celebra cada victòria com si fos l'última, però després de la demostració d'aquest cap de setmana a l'Aragó, sembla que en vindran més, Dami Aguilar.
18: En són 103. Aquest nombre no ens diu res. Ens diu més que és el tercer doblet de l'any, que és la quarta victòria de Gran Premi, que ha superat el Sotrac d'Anglaterra i es torna a posar a tocar del liderat, ara a 19 punts, de Jorge Martín.
19: Bueno, se puede fallar porque somos humanos y hoy casi fallo, porque he cometido un error grave en esa curva 1-2, donde me he dejado activado el dispositivo trasero y he hecho todo el primer parcial bajo de atrás y esto, bueno, pues hemos perdido posición y se ha complicado un poquito más.
18: Però res que no pogués esmenar a la volta 6 quan supera Bezzecchi, i Marc i Bezzecchi ens obsequien amb un frec a frec en paral·lel sense espais de quasi un quilòmetre i a 300 per hora. El tro de Cervera se sent plenament ficat en la defensa del títol, ara mateix contra Jorge Martín i Marco Bezzecchi, amb nou caps de setmana més en què hi haurà de tot, també molt de patiment al braç dret. De moment cal celebrar-ho.
19: Ahora siempre pienso, ¿será la última? Es así, tenemos que vivir estos momentos, disfrutarlos sobre todo, porque algún día los echaremos de menos.
18: Bé, té contracte fins al desembre del 2028.
0: I al Mundial de Trial, Toni Bou té a tocar un nou títol de campió del món després de la seva victòria ahir a França, Carles.
15: Bou ha guanyat totes les curses de la temporada. Després de la victòria a França, el de Piera té ara 97 punts de diferència sobre el seu company, l'equip Repsol, el gallec Gabriel Marcelí. Al pròxim Gran Premi, que es disputarà als Països Baixos, Toni Bou podria aconseguir el seu 40è títol mundial.
14: La veritat que estem fent un any increïble. Amb la lesió de l'espatlla no em pensava pues, arribar així a aquesta part del campionat, així que molt agraït a l'equip, a tothom que m'ha ajudat, que ha sigut moltíssima gent i no em vull deixar ningú. Estem en el camí correcte i ara s'ha d'intentar rematar i ho intentarem fer contra abans possible.
15: Al Mundial de Trial 2 també hi ha el líder català, el lleidatà Arnau Ferrer, que hi va guanyar a França i va superar l'anoyenc Àlex Canales, que ara és segon a la classificació provisional.
0: I una de les imatges d'aquesta matinada. Novak Djokovic, plorant, ha caigut en primera ronda d'un gran slam per primera vegada en 20 anys. El serbi admet que el seu físic, que ara té 39 anys, no està al nivell del seu joc.
3: Exacte. 5 sets, 4 hores i mitja de joc han estat massa per Djokovic contra l'argentí Mariano Navone. El serbi diu que no vol deixar de lluitar per tornejos grans, però admet que el seu cos no respon com fa un temps.
20: Lamentablement, en aquest moment de la meva carrera i amb el pas del temps, aquest és un punt que no puc controlar. Estic content amb el meu nivell de tennis, però és una qüestió física. Miraré de mantenir el nivell físic totes les hores que pugui, però no hi ha hagut prou avui.
3: El quadre femení derrota de Venus Williams, el masculí aquesta tarda debuta Alcaraz.
0: I en ciclisme, la Vuelta viu avui la primera jornada de descans. Després d'un cap de setmana marcat per la retirada de Tadej Pogacar i pel lideratge d'Enric Mas, Isaac Vilalta.
21: Doncs sí, recordem que Pogacar va caure dissabte i ja no va poder tornar a pujar a la bicicleta. Va ser una caiguda provocada per un objecte al voral de la carretera en un moment sense especial tensió, mentre el pilot rodava agrupat. L'eslovè, que era el líder destacadíssim de la general, va patir una commoció cerebral i una fractura a la clavícula esquerra i en una vèrtebra. Està ingressat a Barcelona i demà operarà l'equip del doctor Mir. Ara mateix Pogacar és dubte per disputar el Mundial de Montreal i també el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar, el nou líder de la Vuelta és Enric Mas. Ahir va mostrar molta solidesa en l'ascensió a Aitana, on va guanyar i va eixamplar diferències respecte als perseguidors. El d'Artà viu el millor moment de la seva carrera esportiva.
22: Creo que sí. De verdad, soy muy cauto porque me he llevado muchos palos durante mi carrera y tenemos que ir día a día, pero como decías, creo que es de las mejores sensaciones que he tenido en toda mi carrera.
21: Queden dues setmanes de cursa i Mas li treu 1,18 a Roglic i 1,39 a Félix Gol.
0: I tenim temps també per parlar de les presentacions que ha fet avui el Barça d'handbol.
2: Doncs les dues noves incorporacions per aquesta temporada. Es tracta del porter Sergei Hernández i del jugador Janus Smarason, islandès.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Més esports, ja ho sabeu, com sempre, a Catalunya Ràdio a partir de les 7 amb el Tot Costa. Avui, a més, a 9:45, juga el Barça, Barça-Rayo, amb la TDT a partir de 9:45. Ho deixem aquí, demà més, però seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
23: Són les 3.
24: Catalunya migdia.
23: Encetem la segona hora del Catalunya migdia després que fa una hora us explicàvem els canvis al Departament d'Educació a les portes d'un nou curs escolar. És la notícia del dia i de seguida l'analitzarem en tertúlia. També hem connectat amb Ceuta i hem sentit Pedro Sánchez parlant de la crisi migratòria en aquesta ciutat autònoma després de setmanes de silenci del president espanyol. I ens hem fixat en l'Euríbor, que tanca el mes d'agost fregant el 3%, és el nivell més alt en els últims 3 anys. Tot això us hem explicat a la primera hora. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
1: Doncs afegim detalls sobre la crisi de Ceuta. El govern espanyol considera imprescindible traslladar a la península els menors migrants no acompanyats que són en aquesta ciutat autònoma per descongestionar, diuen, el sistema de protecció de la ciutat. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha defensat avui al Congrés que hi ha accions urgents que es podrien aplicar de manera immediata, com el trasllat de 500 nenes a la península.
4: Una opción que se haría a través de una entidad, que se puede hacer de una manera más o menos inmediata, una vez resuelto la primera parte del expediente en la ciudad de Ceuta, y estaría a expensas de que el Partido Popular que gobierna en Ceuta diera su consentimiento para proceder con este traslado de estas 500 niñas que tienen un perfil de especial vulnerabilidad.
1: La policia suïssa ha detingut un sospitós pel tiroteig que aquest cap de setmana ha fet un mort i 5 ferits en una festa rave en un hipòdrom prop de Zuric. En un comunicat expliquen que es tracta d'un individu de 43 anys de nacionalitat suïssa que estaria relacionat amb els fets. Segons la policia, no es descarta cap hipòtesi sobre l'acció armada, tot i que sí que diu que ara mateix sembla que hi va participar només una única persona. A Girona, els Mossos d'Esquadra han detectat 94 infraccions i han immobilitzat 9 a 6 vehicles dedicats al transport de viatgers en aquestes comarques. Anem cap allà, Girona, Núria Pereira.
5: Tarda, juntament amb les policies locals, han fet controls a taxis i VTCs, que són els vehicles de transport amb conductor, sobretot a l'entorn de l'aeroport de Girona i en les vies d'accés als municipis turístics de la Costa Brava, com Tossa de Mar, Platja d'Aro, Blanes o Roses. En total han realitzat 66 inspeccions i entre les irregularitats detectades hi ha 16 denúncies per falta d'autorització i que, per tant, eren el que es coneix com a taxis pirata, que fan servir vehicles particulars o cotxes llogats i que acostumen a cobrar preus més alts. I 10 denúncies han estat per no portar elements distintius obligatoris.
1: I un últim apunt, el líder d'Oques Grasses, Josep Montero, farà la selecció de la banda sonora del Piro Musical de la Mercè 2026, que es farà el 27 de setembre a la platja de la Nova Icària. El músic farà una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats i amb presència destacada de la música en català. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del Piro Musical. El 2024 ho va fer Rosalia i l'any passat els Stop, els focs artificials, aniran a càrrec de la pirotècnica Igual.
23: Passant 3 minuts de les 3.
6: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
23: I des d'ara fins a les 4, també amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda.
23: Ben tornada. També el Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda. Ben tornat. I el Maiol Roger, periodista i subdirector del Matí de Catalunya Ràdio. Bona tarda. I també
25: molt bona tarda.
23: Tot bé?
25: Sí.
7: Molt bé.
25: Sempre. El primer dia, fantàstic.
23: El primer dia per nosaltres.
25: Per nosaltres.
23: Perquè encetem temporada. Hi ha gent que encara està de vacances.
25: Indesitjables.
23: Però algú que però està de vacances aquí, vale? I està assegut a la taula, com és Júlia bueno, Reguer, que fa unes vacances sui generis en què fa tertúlies, fa entrevistes, ahir la vam veure en els vídeos del periòdic entrevistant el president de la Generalitat, i dius unes vacances...
7: És que la nostra feina és molt difícil.
25: És ja una altra cosa, les vacances, Júlia.
7: Ja t'ho explicarem. Matí, el president Pedro Sánchez dient això de bueno, descansando, trabajando, jo pensava,
23: bueno, jo, em sento no? una mica igual. Això, no?
25: Es pot fer tot a l'hora. Sí, sí.
23: Està bé. Molt bé, doncs escolta'm, a punt per analitzar-ho tot plegat, ja sabeu que sempre el primer tema ens ve des de fora. I hem trigat 64 minuts a presentar una de les novetats de la temporada del Catalunya Migdia, i és que estrenem col·laboradora per fer les dèries dels dilluns, Elisenda Pineda. Bona tarda.
26: Què tal? Bona tarda, Òscar.
23: Benvinguda al Catalunya Migdia.
26: Ben trobats. Encantada de ser amb vosaltres.
23: Nosaltres igualment. Escolta'm, t'hem fet obres al piset, perquè és nou.
26: Ja ho he vist.
23: Si no, és per tu, eh?
26: No, i a més ho han deixat molt polit, perquè de tant en tant t'entra el manobre, i el manobre, si no és polit, allò que et deixa aquella regata mal feta...
23: I que després, tres mesos després, encara tens aquella regata mal feta, eh? Que no acabes.
26: No, sí, no, acabes de... no, això està finíssim, ma. Finíssim. Ben
23: invertits. Mira el Maiol com va mirant.
26: Sí, què?
23: Dones el vistiplau o no?
25: No,
23: d'aquí quatre dies demanaràs per fer el matí aquí, amb l'Ostrella, ja ho veig.
25: Perquè aquestes finestres m'agraden. Encara es pot fer alguna cosa, unes encara, plantes.
23: Alguna cosa faran amb aquestes finestres.
25: Totes aquestes pantalles.
23: Tot això, sí, sí.
25: Tot aquí, això és maco. Escolta,
23: no, no.
7: Encara fa aquella olor, eh?
23: Sí, sí, de nou, de nou.
26: De cotxe nou, d'allò que et mereixes, oi? Aviam si sortirem tots com una sopa d'aquí dins ara, no?
23: Esperem que no, esperem que no, esperem que no. A veure, tens la responsabilitat d'obrir temporada de les dèries, eh?
26: Sí, ara quin mal de panxa de cop i volta.
23: No,
8: no, home, no. Sí, ja hi tens... A veure, què?
26: Doncs mira, ha estat
8: què
26: aquests dies...
8: Què vols proposar?
26: No, no, hi he donat voltes amb un tema que em té realment, que em treu el son. No sé si els que sou aquí a la taula, em consta que tu sí, Òscar, conviviu amb adolescents, amb joves, amb gent entre, no ho sé, uns 13-14 anys fins als 24-25. Amb allò em va sortir fa un parell de dies d'aquesta etapa.
25: De l'etapa sí, de l'edat ja fa més.
8: Sí, sí, exacte, molts anys, exacte. Sí. Fa molts anys que fa 4 dies que va sortir d'aquella etapa.
26: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, exacte. Però no sé si teniu una comunicació una mica matussera, una mica maldestra amb la gent d'aquesta edat. És a dir, noteu aquell salt generacional que en el cas del segle XXI és com doble, no? I hem espagat a l'aire aquest salt generacional.
8: Fins i tot els que tenim adolescents a casa, hi ha moments sopant sí. que els dos adults de casa ens mirem i diem, fa 10 minuts que m'he perdut. No sé què diuen. Perquè parlen
26: vegades...
8: entre ells i no entenem la meitat de les coses que diuen.
26: Clar, entre ells, clar, si són germans ja està bé que es diguin no, bro, que és una cosa que hi ha a casa, no? Però quantes vegades un adolescent us ha dit bro, per exemple, no? Vull dir, jo tinc un preadolescent a casa i el primer dia que em va dir bro era bé el futbol cavall.
8: Sí, sí.
26: Amb amenaça prèvia. Vull dir, no va ser allò que sorpresivament es troba caient d'un quart pis, no. I això em va fer pensar una mica en que nosaltres quan arribàvem a casa, els que ara tenim 50, al voltant dels 50, tu no, Maiol, clar, nosaltres també dèiem tio i tia. Yeah. A la gent de la nostra...
8: Que semblava molt
26: de la
8: modern
26: nostra...
8: en aquella època.
26: I va haver un dia que jo a la mare li vaig dir... Ostres, mama, tia. I em va dir, mira, no em tornes a dir mai més, tia, et fotré el cavall. Saps? Clar, i de cop i volta dic... Estem molt desconnectats d'aquesta generació que de cop i volta comencen a fer una cosa tan espectacular, tan bonica, com el que és farmejar l'aura. Que això és una cosa que és com un aplec sardanístic, però una miqueta més desmanegat, d'acord? Vull dir, per la gent que no sàpiga exactament en què consisteix tot això, primer us faré una miqueta d'explicació, us quedi tot molt clar, i després a última hora ja entrarem a matar la bèstia. Què és l'aura? L'aura és com... Saps quan vas a mercat a comprar tomàquets? I n'hi ha un que et crida més l'atenció que un altre i no saps per què? Saps? Encara que no el toquis, vull dir, n'hi ha un que lluu més, n'hi ha un que és més vermell, més rodó, més fornit, i penses, ostres, aquest tomàquet, quina aura que té. L'aura és el carisma. El carisma és aquella cosa que et fa ser especial, que et diferencia dels altres, no? Aleshores, si això, aquest concepte ja el tenim clar, els nens i les nenes adolescents es diuen entre ells, quan algú té aura, mira, aquell té més 1.000 d'aura, aquell en té més 150, o sigui, la quantifiquen, d'acord? Per posar cadascú en una jerarquia, una escala de valors. Ja comencem malament. Aquesta gent, de cop i volta, que té més que l'altre, no? Només per un tema d'aura. Després, què són els aplecs per farmejar aura? Doncs són dues persones que es troben enmig d'una rotllana i que de cop i volta han de començar a fer uns gestos que normalment neixen dels memes de les xarxes socials, i han de ser uns gestos que estiguin treballats, no poden ser forçats, perquè si estan forçats aleshores no funcionen tan bé. És com una batalla de galls, no? De tu em fas això, jo et faig allò, va, va, va. I de cop i volta la gent que està a la rotllana i que són observadors i que estan veient aquella batalla de galls han de puntuar. Perquè aquí no hi ha un judici amb un jurat que dius, mira, hi ha el Risto Mejide... No! Això funciona, que hi ha una rotllana de gent que aleshores puntua quanta aura tenen i qui guanya aquesta batalla. Doncs bé, moltes ciutats de Catalunya s'han apuntat a aquesta nova moda de farmejar l'aura. Per tant, ja tenim Sabadell, tenim Barcelona, tenim Tarragona, Girona, s'han fet tota una sèrie de plecs d'aquests. De fet, a la plec de Barcelona... a internet va plegar 230.000 persones que es diuen aviat, o sigui que són 230.000 usuaris que es dediquen a veure en streaming en directe durant una bona estona dues persones fent-se memes, i hi pot participar tothom que vulgui, des de nens de 8 anys fins a persones de 60 que s'ha donat el cas. Pots anar disfressat, cabré, que tu ets aquests, que per exemple vols anar...
8: Pots demà anar... quedarà per anar a farmejar aura.
26: Sí, és que l'estic veient que ara mateix li cou hasta la cadira, sortiria volant. Pots anar disfressat de Son Goku i fer un camp Kamehameha, pots anar disfressat de Chiquito de la Calzada i fer un Hore Morenore, saps? Tot això t'ho donarà punts perquè la teva aura...
9: Que era una mica antiquat, ja faig de Chiquito.
25: Si vols dir que Chiquito de la Calzada
26: feia
25: molta aura, en el dia sí que ho feia, però ara...
26: Tenia molta aura, Chiquito de la Calzada, fent això. Clar, llavors era un... Ah, et quedaves allà enganxat. Bé, de fet, la periodista Anna Sánchez del Periódico ha recollit alguns testimonis de nois i noies que es van reunir a Barcelona, Art de Triomf, i per preguntar-los realment què era això i què feien, no? Atenció, perquè Lluc, de 17 anys, va dir que farmejar l'aura és fer el ximple A veure qui fa més el ximple, però ben fet. És a dir, hi ha d'haver una qualitat en la ximpleria.
8: No val un ximple qualsevol.
26: No val un ximple qualsevol. Després en Ramon i l'Òscar, que n'hi ha un que es diu Ramon, jo només per això ja em tira enrere. Tenen vintatges aquests, ja són granadets. Ja haurien d'estar fent la mili i estan fent això, saps?
8: Són més madurs, a veure.
26: Sí, sí. Diu que si preteneu entendre alguna cosa, no hi ha res a entendre. És una ximpleria, diu que vens, fas el ridícul i ja està. I és per fer una miqueta de ho-ho-hi-hi, de riure una mica. Diu, pronostiquen que d'aquí un mes això ja haurà passat de moda.
8: Ah, molt bé.
26: Jo també crec que pot ser que passi, però per aquesta cosa de l'adrenalina de l'escroll, no? Nosaltres, quan estem veient TikTok o mirem vídeos d'Instagram, sempre tendim a no aguantar fins al final. Vinga, va, me'n passo un altre, perquè això et fa pujar la dopamina, l'adrenalina. Doncs amb això passarà exactament el mateix, eh? Però diuen que potser vindrà una cosa pitjor que això, o sigui, que estiguem preparats, eh? Després hi ha en Derek, que té 18 anys, que es defineix ell mateix com un farmeaures.
8: Ah, molt bé.
26: O sigui, és una persona que ha nascut per fer això. Per tant, estaria bé que rebés un sou, una retribució econòmica per tot això, vull dir, que passi el barret després de farmejar la seva aura, i que diu que és donar el millor de tu. Que sí, és fer una mica el ximple, però que no has de deixar de ser tu mateix. Saps que és el missatge amb el que ens quedem. Aleshores, clar, jo he entrat a xarxes i he vist moltíssima gent més gran que aquests usuaris, que critiquen durament aquesta gent per farmejar aures, no? Que diuen que això és una ximpleria, que quina manera de passar el temps, que vés a saber aquesta mainada com deuen tenir el cervell de fregit després de veure tant TikTok i tanta cosa, que de cop i volta per distreure's necessiten fer això, saps? Sortir de casa disfressats. Fa 4 dies hi havia els Therian, també, que eren aquesta gent que anaven com...
8: Se sentien animals.
26: Exacte, es definien com animals, i que de cop i volta quina societat tenim, on anirem a parar, aquests ens han de pagar les pensions, on són els metges d'aquí 30 anys, i els advocats, i els policies, i estan aquí farmejant aures fent aquestes coses, no? Aleshores, clar, ostres, això realment ens ho hem de prendre tan seriosament. És a dir, la veïnada estan tan malament i tenen el cervell tan fregit i la neurona

0: en el bon camí. Estem anant endavant.
1: A mi m'ha sorprès de tot el que dius, que hi hagi... Com n'has dit? Formejadors d'aura? És a dir, és una professió, eh?
0: Sí, sí,
1: si poden voler dedicar, diguem-ne.
0: Sí, sí, fa 24 hores, que sí.
1: Ja, sí, sí. Igual és una aspiració de ser en el futur i guanyar-se la vida amb això.
0: Home, hi ha molts nens que volen ser youtubers.
1: Sí, això sí.
0: Ho podrien compaginar, també, no? Un youtuber que farmeja aures i, bueno, i arribes a casa i dius, què has fet avui? Doncs mira, un sac de més 1.000.
2: Bueno, i què són els assessors d'imatge dels polítics si no farmejadors d'aura de la nostra vida?
1: Molt bé,
2: és així?
1: Farmejadors d'aura d'una altra.
2: Vull buscar el carisma d'algú altre. No?
3: Quan es pot, quan es pot.
2: Quan es pot.
3: A vegades no hi ha manera.
2: Això és veritat.
1: Però sí que és veritat això que diu la Pineda, que a vegades amb ulls adults ens mirem les modes joves o juvenils amb un punt de superioritat moral. D'això que fan aquests. Quina bogeria, aquest jovent. Tots hem estat joves i hem fet tonteries.
2: I què més pur que anar a fer l'idiota en una plaça? Vull dir que, no? És així.
1: Però ells no estan davant de la pantalla,
4: De tornar-se a apropiar de l'espai públic em sembla interessant en aquest cas. Jo vaig passar per Arc de Triomf aquell dia, no entenia res del que estava passant. La meva parella, que és professor, em va dir, Júlia, estan farmejant aura. Dic, perdona, què és això?
0: I està molt bé perquè també n'aprenem, no? Vull dir que és tornar a connectar amb aquesta generació que de cop i volta... És una generació que, no sé vosaltres, però quan anàvem de viatge amb el coach amb els pares... Al cotxe dels pares s'escoltaven els casets que portaven els pares.
1: Clar.
0: I s'escoltaven Serrat, s'escoltaven Lluís Llach, s'escoltaven els Ava i els Brincos, i tu te sabies aquelles cançons. Avui en dia, tu vas amb el teu fill adolescent i de cop i volta sona Sopa de Cabra i...
2: Això a la meva adolescència ja havia començat a canviar, eh? Ja posava jo els casets.
0: Els auriculars?
2: Auriculars, i quan s'havia de posar caset col·lectiu jo posava el meu.
0: Ah, sí, eh?
2: S'imposava. Sí.
0: Ah, d'acord. Però clar, jo estic com desconnectada, perquè de cop i volta en el cinc de darrere hi va un nano que porta uns auriculars.
1: Ah, sí.
0: I no saps
1: què escolta. En el seu àmbit, perquè aquell lloc que se sent a la ràdio...
0: Clar.
1: No interessa per res.
3: Era una trobada que tenia mèrit, això. És a dir, un concurs al mig d'una plaça que ja no fos de rap, ni de versos, ni de cantar, ni de ballar, ni de veure què fa millor, sinó de simple presència. Explota, esprem la teva presència tant com puguis. Vaig pensar, això pot tenir cert mèrit, perquè això no és tan fàcil, fes-ho tu. Pots al mig d'una plaça, sense dir res, i exporta aura per tot arreu. I després vaig veure els vídeos i vaig pensar, no, és que no exporten gran cosa, francament.
0: No, clar, no has de tenir una gran habilitat,
2: Altra cosa és que el que ens genera aura a nosaltres sigui el mateix que genera
1: els altres. Això ho he après, perquè una de les errades que pots fer, i us dono un consell, perquè jo ja he passat per aquí, com que tinc els adolescents a casa, no intenteu parlar com ells.
0: Ah, no, clar.
1: Òbviament, jo no parlo com ells, però si se m'acut dir una paraula...
0: Quina diries?
1: Si els hi dius alguna cosa, llavors és un... Papà... No.
2: A tu
1: no et toca. No, tu no, això no ho has de dir tu.
4: Jo recullo això que deies abans d'aquesta mirada de superioritat. Crec que és pitjor que això. Moltes vegades se'ls mira d'una forma estigmatitzadora, que el que fa és... Nosaltres els culpem, els més joves, de que el futur que està en les seves mans i en part en les nostres, de com els hem educat, és culpa seva. És a dir, jo tinc la sensació que des de... altes quotes de poder, no parlo només dels mitjans de comunicació, sempre es tracta els joves com els culpables de tot el que passa, i crec que és al revés, que el que els hi ha de donar és oportunitats. I crec que en aquest cas, si volen fer tonteries com les hem fet tots, està bé, és una moda, durarà dos dies, com hem dit abans, com els Terian, i per tant, que s'ho passin bé, que al final també es tracta d'això.
1: En defensa meva, jo tinc un dels dos adolescents que diu que això de farmejaure és una parida.
4: Mira, fins i tot ells mateixos...
1: Està en edat, diguem-ne que objectiva, i diu que això és una xurrada. Ara, el llenguatge...
3: Tenim esperança.
1: Sí, hi ha dies que penso, amb la seva mare ens mirem i pensem...
0: No, què han dit?
1: No sé què estan dient.
0: Mira, a mi hi ha paraules com, per exemple, això del 6-7, que em té al·lucinada,
1: Fan 6-7,
0: amb les mans fan 6-7.
1: Sí.
0: Això no vol dir res, absolutament
1: no,
0: res. No. Vull dir, clar, jo vaig voler trobar el sentit.
1: No intentes entendre-ho, no.
4: Però el papa ho feia, el buscava la complicitat fent això, precisament, amb els joves.
1: Però aquest és un dels exemples que, com algú a la taula digui 6 o 7 i tu diguis, 6-7, no, papa, tu no. Tu no, això ho faig jo, tu no.
0: Aquell moment de vergonya, també havíem passat nosaltres amb els nostres pares quan ens dèiem, ei, tio, quin pal, saps? Dic, no, tu no parlis així. Diguem, mira, em fa mandra, saps? Quina besarda, no? Però el quin pal és més de la nostra generació.
1: Sí, el d'NPC, que veig que el tens aquí apuntat.
0: Home,
1: jo el vaig descobrir amb la cançó del Triquell.
0: Ah!
1: Fins que el Triquell, llavors vaig haver de preguntar, però què és això, un NPC? I llavors m'ho van explicar, però jo no entenc.
3: No, expliqueu, què és el NPC?
0: És una persona que va pel món, és perfil baix. És una persona que no crida mai l'atenció, una persona grisa, un perfil baix.
1: I això ve dels videojocs.
2: Els secundaris dels videojocs que no tenen res a veure.
0: Correcte. I hi ha un verb que a mi m'agrada molt, que és flashejar. que vol dir presumir, fardar una mica, eh? Estàs flashejant una mica. Clar, a més, costa com de dir, no? Flashejar, perquè de cop i volta hi ha una F, hi ha una X, hi ha una J.
3: Tu em flashegis.
0: Clar, evidentment, si t'has begut la litrona prèviament, no pots... De cop i volta se t'entortit, t'ho lliga tot allò i és un horror.

0: horrorós, saps? El mood, per exemple, quin mood portes, que aquesta ja és una... I és una cosa que també hem adoptat bastant,
1: sí, això ja,
0: la gent
1: ja
0: més gran.
1: Sí, adoptat, sí.
0: Sí, el POV, per exemple, que és el punt de vista, de cop i volta et surt un vídeo a xarxes que comença amb P-O-V baixa, POV, i dius, què és aquest POV, saps? Vol dir punt de vista, saps? És per introduir un tema. Bé, hem d'estar molt a la white.
1: Però no pots estar, perquè això va canviant,
0: Sí,
1: i el que avui està
0: despistar
1: de moda, d'aquí 15 dies ja no, i per tant, quan tu d'aquí 15 dies adaptes una, ja dius, no, això era fa
2: un moment. A la que nosaltres sabem què vol dir que ja ha passat de moda.
0: Aquest és el joc.
1: Malament.
0: Aquest és el joc, Sí, sí, bueno, nosaltres... Jo havia dit carrossa a la gent gran, no?
1: I ara tu ets la carrossa.
0: No, ara diuen juràssics, saps? Que està molt bé, també. L'altre dia el nen em va cantar la banda sonora de Jurassic Party i vaig pensar, mira, quina gràcia.
2: Que maco.
0: Que bé, aquesta referència.
1: I t'estava insultant, entre cometes, no?
0: Obertament, a més. Sí, sí, sí.
1: Doncs bé, la Pineda que ens ha fet fer allò... obrir una mica el visillo, per poder veure què és el que fan els nostres joves i, en tot cas, no prendre'ns-ho tan seriosament com ens ho prenem. Moltes gràcies, Pineda.
0: Gràcies
1: fins
0: a vosaltres.
1: Dilluns que ve. Passen 18 minuts de les 3. Una pausa i de seguida entrem en temes seriosos, que aquest ho és molt, però ara no us lliurareu del curs escolar, les vagues de profes...
3: Catalunya migdia.
4: El futur serà verd o no serà? A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
5: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
6: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
7: Sí. És una central ja de nova generació.
4: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3CAT. Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat. Valors en futur.
3: Catalunya migdia.
9: Por la mañana café, por la tarde.
1: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
9: Café pels més cafeteros.
4: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Amb les veus habituals.
10: Bona tarda. A mi em fa molt feliç, això.
11: A un boomer li poses això i surt disparat.
12: És que està com un llum.
10: No sé què faran.
1: Però més i millor.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Com sempre, la millor hora del dia.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
1: Passant 20 minuts de les 3 de la tarda, som a Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i el Maiol Roger. Mestres i professors tornen demà a la feina i d'aquí una setmana, el dia 8, dimarts de la setmana que ve, es reprèn el curs escolar. I tot això amb la crisi del curs passat encara oberta. De fet, a la crisi laboral i educativa del curs passat s'hi ha afegit durant l'estiu el fiasco de les proves PISA, unes proves que han quedat invalidades a Catalunya. Aquest matí, de fet, el govern ha obert expedients disciplinaris a 3 professionals del Departament d'Educació que suposadament van ser responsables de la mala gestió d'aquestes proves PISA. Són 2 funcionaris i un responsable polític del Consell Nacional d'Avaluació, dels quals no s'han donat els noms. I és que avui la consellera Esther Niubó ha explicat que el seu departament va rebre fins a 7 avisos de l'Institut d'Avaluació que advertia dels errors que hi havia en el plantejament de les proves a Catalunya i que, malgrat que hi havia temps per arreglar-ho, ningú no ho va fer. Per tant, ha exculpat completament els directors dels centres educatius.
13: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada. I torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
1: A més, la consellera també ha substituït la secretària general, Teresa Sambola, tot i que ha assegurat que no té res a veure amb aquest embolic de les proves PISA. Diu que aquest relleu respon a una voluntat de reforçar el departament. El fet és que la situació a l'educació continua tensionada, els sindicats de mestres tenen convocada una vaga per l'inici del curs, però la consellera els ha retret aquest matí que mantinguin la vaga quan, segons ha assegurat, s'han incorporat 1.800 professionals als centres públics i s'han aplicat la resta d'acords dels últims mesos. Per això volem saber l'opinió de l'altra part. Saludem la Iolanda Segura, portaveu d'USTEC. Senyora Segura, bona tarda.
14: Hola, molt bona tarda.
1: Primer de tot, la setmana que ve, el dia 8, dimarts, és el primer dia del curs, vostès mantenen la vaga anunciada només pel 8 o per més dies?
14: De moment, convocada, tenim el dia 8. La idea és... demanat també per les assemblees que doncs, vam acabar el curs escolar. Encara hi havia doncs, un malestar molt gran, perquè malgrat doncs, que es van tirar endavant les mesures de l'acord, ja ho sabeu, va sortir la consulta un no rotund a aquest nou acord, per la qual cosa nosaltres, com a USTEC, no el vam signar. El malestar continua, el conflicte continua, i, per tant, és un avís, no?, una manera de dir que el curs, que el conflicte no s'ha acabat i que amb aquesta vaga doncs, escenifiquem aquest malestar, aquest conflicte, i està, diguéssim, a la taula de la conselleria evitar que se'n produeixin més.
1: Tenen reunions programades? Tenen alguna via de diàleg amb el departament o ara mateix no hi ha diàleg?
14: Ara la consellera ens ha demanat trobar-nos doncs, un dia d'aquesta setmana que ve, en principi dijous. Però bé, nosaltres també el que volem traslladar és que no es tracta de parlar sense que hi hagi cap proposta nova, sinó del que ja hi ha, no? Sí que volem saber de quina manera es desplegaran totes les mesures ja acordades. És important quin desplegament se'n farà, quan, com, si aquest desplegament serà estructural o seran mesures com, per exemple, el personal, no?, que ha d'aterrar a les escoles, si seran doncs, plantilla estructural o desapareixerà d'aquí un temps. S'han d'abordar moltes qüestions i nosaltres volem ser-hi en aquesta negociació. I, per altra banda, a més, també els problemes estructurals que tenim en el sistema educatiu públic no es resolen amb aquests acords, que celebrem aquestes passes endavant, però falta molta feina per fer. Per tant, hem de clavar colzes i ens hem de posar doncs, a negociar noves propostes per continuar tirant endavant doncs, totes les mesures necessàries per redreçar l'educació al nostre país, que està absolutament en crisi.
1: La conselleria diu que s'han incorporat 1.800 professionals al personal educatiu per aquest nou curs, que hi ha hagut un increment salarial i que s'han reduït les ràtios. No en tenen prou? Volen garanties que aquestes mesures no són flor d'un dia i que, per tant, venen per quedar-se? Què és el que demanen vostès?
14: Nosaltres, primer de tot, el que volem és que es blindi l'educació pública. Per tant, això vol dir doncs, començar ja a calendaritzar la inversió cap al 6% que és necessari per realment poder cobrir totes les necessitats que tenim. Hem de continuar parlant d'aquests recursos i de les ràtios, perquè totes aquestes mesures, ja et dic, celebrem que nosaltres, de fet, són un guany del col·lectiu, de la lluita col·lectiva, dels sindicats, que hem pressionat, si no ara no estaríem parlant d'aquestes mesures. Per tant, és un guany que hem aconseguit les persones treballadores, però, evidentment, encara no és suficient, encara necessitem molts més recursos, i no només això, sinó quina tasca hauran de fer aquests recursos, de quina manera es podran coordinar per poder realment planificar l'atenció del nostre alumnat, perquè no només és t'envio uns recursos i ja està, no. És que aquests recursos necessiten tenir les seves tasques ben taxades, ben regulades, i a més això, crear aquests equips psicosocioeducatius que puguin treballar coordinadament per poder doncs, això, planificar aquesta atenció i donar resposta a les necessitats de cada alumne, perquè ja sabeu que tenim una complexitat molt elevada. I les ràtios. Aquí les ràtios sí que s'ha fet un avançament, però molt tímid, tenint en compte que aquí a Catalunya, això en dades, la xifra que tenim és de més d'un 40% d'alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, més d'un 30% d'alumnes que estan en risc social, no?, i en risc de pobresa, i més del 70% els tenim a l'escola pública. Per tant, està molt bé aquestes 1.800 dotacions, però no són suficients. No són suficients, necessitem anar més enllà i necessitem reduir molt més les ràtios atenent a la diversitat que tenim a Catalunya, atenent a la complexitat a les aules. I hem de parlar moltes altres coses, de desburocratització, d'infraestructures. Aquestes calors que estem passant en els centres infernals, aquí hi ha d'haver un pla d'actuació i, a més, una adequació dels centres de forma immediata. I després el català, que ja sabeu que cada vegada que aixequem una rajola ens cau una sentència judicial en contra del model d'escola catalana, en contra de l'ús de la llengua, i a més també hem perdut l'ús de la llengua, i això requereix també una actuació contundent de defensa del model d'escola de Catalunya.
1: I l'última, què li semblen les mesures que ha anunciat avui la conselleria després del nyap de les proves PISA? Ha exculpat els professors i els directors de centre, ha assumit la responsabilitat per part del departament, ha reconegut que hi havia hagut avisos i que no es va fer res per solucionar-ho, i avui ha destituït a la número 2 del departament i també s'obren aquests 3 expedients. Què li semblen aquestes mesures? En tenen prou?
14: Doncs a veure, és que aquí no es tracta de destituir persones, que evidentment si hi ha uns responsables, doncs això doncs s'han d'assumir conseqüències, però nosaltres el que demanem és un canvi de model. Un canvi de model. No podem sostenir un sistema educatiu que manté aquesta complexitat i no hi està donant resposta. No podem anar de la mà de l'OCDE. Nosaltres ja fa temps que denunciem doncs, que a causa de les polítiques de la OCDE, no? I d'anar, diguéssim, sota els seus criteris, l'educació de Catalunya ha patit una davallada qualitativa progressiva molt preocupant. Per tant, hauríem de baixar del vaixell de la OCDE i ser, des de la comunitat educativa i des de tots els agents polítics, doncs, decidir quin model d'escola, quin model de sistema educatiu volem per Catalunya, atenent a la realitat del nostre país. I, per tant, doncs, poden ara, doncs, sí, molta responsabilitat, però realment, si no canviem, no fem grans canvis estructurals, continuarem en la mateixa dinàmica.
1: És Iolanda Segura, portaveu de la USTEC, que estarem molt pendents d'aquesta reunió de dijous i si n'hi ha d'altres per veure com evoluciona el conflicte. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
14: Moltes gràcies a vosaltres. Molt bona tarda.
1: Els grans damnificats són, òbviament, els nens, que no podran començar amb normalitat el curs, i també les famílies. Lidón Gasull, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
1: La Lidón Gasull és la presidenta de la FAC, l'Associació de Famílies d'Alumnes de Catalunya, que ja ha sentit aquesta entrevista. De fet, ja fa dies que l'USTEC avisa que la convocatòria de vaga és inamovible pel dia 8 i veurem si n'hi ha més dies. Què els hi sembla a les famílies començar el curs més o menys com vam acabar l'anterior?
12: Bé, en primer lloc, rectificar. Soc la directora, no la presidenta. El president és una altra persona, però igualment contesto la pregunta. Doncs bé, nosaltres creiem que s'ha de... que el Departament d'Educació ha de fer alguna cosa per intentar, encara hi ha un marge de temps, hi ha una setmana que ens permet que el Departament d'Educació faci les passes endavant que són necessàries per intentar començar el curs amb la màxima normalitat possible. I si no, doncs bé, les famílies entenem que hi ha una convocatòria de vaga que hem de respectar i que això és fruit de la manca de confiança de la comunitat educativa amb el sistema educatiu.
1: Entenen que s'ha perdut el temps durant l'estiu o que s'ha perdut l'estiu? Hauria hagut d'haver reunions, negociacions, per tal de no arribar a aquest punt a una setmana de l'inici del curs?
12: Bé, nosaltres creiem, com fa temps que estem posant sobre la taula, és que tal i com ja es va veure el curs passat, aquest no és un tema només de condicions laborals, sinó que va de reptes estructurals del sistema educatiu i que no podem limitar les solucions a intentar pactar en una mesa sectorial. Necessitem treballar conjuntament amb tota la comunitat educativa i el Departament d'Educació ha de poder facilitar aquest espai. Clarament, el que s'evidencia i portem ja des de fa ja uns quants cursos consecutius, és que els espais que existeixen actualment no estan funcionant i que cal crear aquest nou espai amb els diferents agents de la comunitat educativa i treure el problema de la mesa sectorial. Hem d'abordar quins són aquests reptes, hem de construir propostes conjuntes, hem d'establir criteris, hem de posar calendari i li hem d'associar un pressupost per dotar de confiança a la comunitat educativa i sàpiga quin és el full de ruta que hem de seguir.
1: Veuen a venir que més enllà de dimarts tindrem un inici de curs accidentat?
12: Nosaltres esperem que no. Nosaltres esperem que entre tots siguem capaços de reconduir la situació. És veritat que totes aquestes mobilitzacions han servit per posar sobre la taula que hi ha una necessitat de fer canvis estructurals en el sistema. Portem molts anys dient-ho i ara s'ha fet molt evident i creiem que això ha de ser una oportunitat per seure i realment pactar propostes que impacten en el sistema educatiu i que reverteixin la situació actual.
1: I l'última, avui s'han anunciat mesures després del nyap de les proves PISA, que els hi sembla? Les mesures anunciades i la situació creada amb les proves PISA?
12: Bé, les mesures anunciades, gran part d'elles ja són les que es van acordar en els dos acords previs, i respecte de les altres que han anunciat, bé, ens falten molts detalls, no?, per veure com realment es concreten. Sí que és veritat que algunes d'elles són clarament insuficients, no?, com els 100 milions amb aerotèrmia, és a dir, tenim un problema en les infraestructures escolars, la calor és una realitat i li hem de fer front, i realment la mesura que ha anunciat és clarament insuficient, no? I després també, doncs, amb inclusiva, que per nosaltres és un punt molt important, la mesura concreta que ha posat sobre la taula va en la direcció contrària, és a dir, no es tracta de crear més places en centres d'educació especial, es tracta de veure com realment garantim l'educació inclusiva en els centres ordinaris, no? I per tant, bé, creiem que les mesures que ha anunciat, ja et dic, no hem pogut veure encara els detalls d'aquestes mesures, creiem que són insuficients per als reptes que té el sistema educatiu. I respecte a PISA, doncs bé, creiem que és el segon any consecutiu, no?, que hi ha un error d'aquest tipus. Bé, creiem que també a nivell de responsabilitat política s'hauria d'anar més enllà, no només mirar a errors que hagin pogut tenir els funcionaris, però bé, entenem que aquestes són les explicacions que ha donat el Departament d'Educació i haurem d'estar a l'espera d'acabar d'esbrinar què ha passat. Però sí que nosaltres creiem que hi ha responsabilitat política. Veurem, no?, si s'han posat tots els mitjans perquè no torni a passar.
1: És Lidón Gasull, directora, que no presidenta, de l'Associació de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
12: Gràcies a vosaltres.
1: Júlia, Maiol, Jordi, aquestes entrevistes les podíem haver fet el mes de juny, sí. I estem igual. I clar, queda una setmana perquè comenci el curs i les famílies ja saben que el dia 8 segur que no serà normal, i vés a saber com continuen la setmana que ve.
15: És que, de fet, és molt difícil, tenint en compte els precedents, el moment en què hi ha un sindicat com l'USTEC, arriba a un acord i el propi professorat el tomba, que en menys d'una setmana hi hagi un nou acord. És a dir, el que està fent avui la conselleria és explicar el mateix acord que els professors van tombar. I, per tant, el que ja es va dir en el seu moment, i és el que ha explicat avui la consellera, és, de moment, aplicarem això, negociarem i veurem fins on s'arriba. Jo el que trobo, en general, és una falta de concrecions, perquè tothom s'emplaça a un replantejament del sistema educatiu, però ningú diu què vol dir. Per què? Perquè al final les posicions són molt diferents. Hi ha gent que defensa que l'escola inclusiva no es pot aplicar amb els recursos amb els que es va dissenyar el decret del 2017, si no recordo malament, i altres persones, en aquest cas potser més pròximes al govern, que consideren que s'ha de tornar al model d'escoles especials i aules d'acollida, i per tant el model d'escola inclusiva no és exactament el que es va dissenyar, i després hi ha uns interessos diferents, que són els pròpiament sindicals, que tenen a veure amb drets laborals. Amb això no vull dir que els professors no defensin una forma d'educar diferent i millor, i crec que en part la majoria de les seves reivindicacions va per aquí, però fins que no hi hagi una taula on més o menys tothom pugui dir obertament quines són les seves posicions, crec que el conflicte anirà per llarg. I a més, amb un afegit, que és aquest professorat cansat, desgastat, uns sindicats que crec que els han superat directament i que cada vegada serà més difícil organitzar aquesta gent que està mobilitzada però que no està organitzada, i que al final això mai serà suficient, perquè el malestar és tan gran i s'estès tant que tinc la sensació que serà molt difícil d'aterrar-ho en un acord concret, i per tant crec que això durarà pràcticament tot el curs.
2: Perdó, Jordi.
16: No, se'ns escapa una mica la part de la quantitat de finançament d'infraestructures, el veritable pas de la inversió que fa falta, dels salaris. Tenim aquesta percepció que és molt insuficient. El que no sabem és concretar encara, perquè no som tècnics amb el tema, doncs, de quan estem parlant, però sí que a l'hora de veure els símptomes i a l'hora de veure les actituds i com s'ha fet, home, el que no s'ha de fer d'entrada és posar-se a negociar amb sindicats minoritaris i donar per fet un acord amb sindicats minoritaris i donar-lo ja com una cosa vàlida. i després deixar les coses per setembre un altre cop. És a dir, això, vaja, han tingut tot un curs per intentar arreglar-ho, per intentar liderar-ho. Tothom té, com deia ara la Júlia, té arguments diferents i reivindicacions diferents, i els sindicats, i els pares, i fins i tot els alumnes, no? Però el cas és que tu ets el govern i tu has de fer una mica de crupier, has de fer una mica d'ordenador del tema, de dir, escolta, doncs arribarem fins aquí, no arribarem fins aquí, exacte, i tenir un criteri propi que encara tampoc no coneixem. Escoltem molt els sindicats i escoltem molt les reivindicacions dels mestres, no escoltem massa encara la idea del govern. Potser és que la precarietat de l'autogovern de Catalunya, que denunciem sempre en termes competencials i en termes de finançament, és massa grossa com per poder tenir grans idees, però sí que és veritat que a l'hora de posar-se a negociar i a l'hora de liderar un procés de millora, encara que sigui feble, el govern em sembla que no podia haver fet pitjor, i que aquestes destitucions les veiem venir avui, se'ns han comunicat avui aquestes destitucions, però les persones que no hi seran sabem quines són, però no sabem exactament el que va passar amb el tema de les proves PISA, per exemple.
2: Clar, aquí hi ha tres coses respecte a PISA. Almenys hi ha hagut unes responsabilitats polítiques, això
1: sí,
2: és evident.
1: No hem fet allò de culpar els directors, culpar les proves o culpar una altra, no, assumir que efectivament hi ha hagut una errada. No s'entén que hi hagi 7 avisos i que ningú no mogui res.
2: Exactament, i que per molt que la consellera digui que no és responsabilitat de la secretaria general, home, una secretaria general no és una cosa molt coneguda a nivell del gran públic, però segurament és la persona que més coneix el departament, més fins i tot que la pròpia consellera, per tant, deixar-la caure.
15: És la persona que mana, en general.
2: Exacte, és un pas important i és una manera de dir, encara que la consellera la vulgui esculpar, home, aquí l'hem cagat força. Això és una cosa. Després el que s'ha de decidir si el que estem resolent aquí és un conflicte laboral o és un conflicte del sistema, perquè aquí estem amb les dues coses a la vegada. Estem parlant d'una vaga que... Jo he notat a Yolanda Segura una mica menys hostil que fa
1: sí,
2: dos
1: sí.
2: mesos. No sé si és per, diguem-ne, que ha passat l'estiu o perquè realment estava veient amb bons ulls un acord que ella va signar i després els professors no la van ratificar. Llavors, aquí estem solucionant la vaga del 8 de setembre, que no es resoldrà, o estem realment replantejant una renovació del sistema? En aquesta entrevista que ha fet durant les seves vacances la Júlia Raquel, el president mateix ho deia, era el titular de l'entrevista, que s'havia de replantejar el sistema. I aquí és... Anem on el que diu el Jordi. Si realment es vol replantejar el sistema, per què no ens plantegem tornar a fer un pacte nacional d'educació que ja farà 20 anys que es va fer, per exemple? És a dir, per què no hi ha un moment de tots els actors dir d'acord, hem arribat fins aquí, aquest curs la cosa està així. Posem-nos-hi, donem-nos tot el curs de marge per anar fent reunions al Parlament, una cosa bastant útil, que no només sigui imatges, és a dir, trobades, tal, per decidir realment en quin model volem anar i intentar salvar l'escola d'aquí 15 anys i 20.
15: Jo crec que aquesta hauria de ser la via també pels propis sindicats, perquè aguantar un curs amb mobilitzacions també serà molt complicat, tenint en compte que els propis professors van tombar aquest acord.
2: Sí, sí.
15: Ho dic perquè també seria una sortida vàlida per, en aquest cas, USTEC, de dir ei, ens focalitzem-nos ara en fer aquest acord i veurem com tira. D'altra banda, també és una proposta de Junts, que per tant li serviria al president per dir recullo el guant, ho fem tots conjuntament i tirem endavant. Crec que hi ha una altra proposta, que és la d'Esquerra, que és aquesta de crear un grup d'experts durant 12 anys, no?, que supervisen educació. Jo crec que en aquest cas potser no és del tot acceptable, tenint en compte que li treus atribucions a la teva pròpia feina com a govern, i per tant crec que per aquí no passarà. Però sí que és cert que és una via en la que tothom podria coincidir. Veurem si passa, però de moment la vaga del 8... Jo és que tinc la sensació que ni els propis professors li veuen gaire sentit, tenint en compte que aquell dia, precisament, és el dia de l'arribada, de l'acollida. Són pràcticament 2-3 hores de classe i després ja hi ha els claustres i ja hi ha reunions.
2: Bueno,
15: és bastant...
2: Té un sentit sindical de dir, escolta...
15: De no començar amb normalitat, però la pràctica...
1: El que va passar l'any passat no està solucionat. Continuem igual.
17: Com els controladors aèris, quan més molesta, ho fan.
15: És una imatge, perquè al final el curs... Hi ha moltes famílies diuen, no, el curs comença el 9. No?
1: Sí, perquè el 8 entra, que no entren ben bé a l'hora de la primera hora, entren més tard, etc. Bé, veurem. De moment tenim aquesta vaga convocada pel dia 8, però no descarten els sindicats de convocar-ne més, depenent de com vagin les converses, que de moment sabem que començaran dijous, que és quan tant la consellera com la portaveu de l'OSTE que ens ha dit que tenen previst trobar-se, veurem si per fer avenços o no. D'aquí a 19 minuts seran les 4. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
3: Catalunya migdia.
18: La pilota la juga al Barça, la té Pedri.
19: Tot és possible un dia de partit.
18: Podria provar a xut, continua la xut a la
19: tira! És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a 8:45, la TDT del Barça-Rayo a Catalunya Ràdio.
3: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
20: M'expliques un conte, papa?
21: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
22: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
23: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: D'aquí a 18 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i el Maiol Roger. La crisi humanitària generada a Ceuta a finals del mes de juliol i que ha marcat l'agenda informativa durant tot el mes d'agost amb l'entrada de milers de migrants procedents del Marroc s'ha convertit també en una crisi política que assota el govern de Pedro Sánchez. Avui el president del govern espanyol ha concedit una entrevista a la cadena SER, ha trencat el seu silenci, ha defensat la mateixa versió que han anat fent públics els seus ministres durant el mes d'agost, a través de les xarxes socials es va tergiversar una sentència del Tribunal Suprem i directament ha assenyalat quins estats van propagar la informació falsa.
3: Después del 30 y el 31 de julio hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración no solamente para atacar a España sino también a Europa y dividirla.
2: Per cert, el ministre d'Exteriors d'Israel ja ha acusat a Pedro Sánchez de dir mentides i ben grosses sobre el rol d'Israel en aquesta crisi de Ceuta. Per tant, de moment, Israel, que diu que Sánchez no està dient la veritat amb aquest paper d'Israel juntament amb Rússia. El que sí que ha volgut fer Pedro Sánchez és descartar el Marroc com qui estigués al darrere de l'entrada de migrants. Diu que en cap moment cap servei d'intel·ligència espanyol va detectar la magnitud de l'entrada de migrants que hi va haver.
3: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
2: A banda de la crisi humanitària de Ceuta, Sánchez ha d'afrontar una nova crisi política, de fet sembla que desencadeni una darrere de l'altra. L'oposició, especialment el Partit Popular, li ha criticat durament que fes vacances. Avui Sánchez també els ha contestat en això.
3: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia y he podido disfrutar un tiempo de ellos. Y yo creo que ese es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos, siendo conscientes de que un presidente del gobierno está 24/7 pendiente de lo que pasa en nuestro país.
2: I a l'hora de respostes, doncs des del Partit Popular, el seu portaveu, Borja Semper, ha estat l'encarregat de respondre les paraules avui de Pedro Sánchez sobre tot el que explicava i demanant més explicacions, i de fet no estan gens d'acord amb la gestió que ha fet el govern espanyol d'aquesta crisi a Ceuta.
4: Pero a la vez que dice que están investigando lo que ha pasado, afirma que la responsabilidad es de Rusia, de Israel, de Elon Musk y de las fake news. Sería para partirse de risa si no estuviéramos hablando de algo tan serio. Pero ya exculpa a Marruecos con rotundidad y acusa de lo sucedido a una internacional ultraderechista. Solo le ha faltado culpar a Franco.
2: No sé com ho veieu. Tot plegat, la resposta del PP, les explicacions de Sánchez i ja un dels dos governs als quals ha assenyalat Sánchez, que és el de Rússia i el d'Israel. Bé, doncs el d'Israel ja li ha respost dient que és una mentida i que ells no hi han tingut res a veure.
5: Tot és molt especulatiu, eh? És a dir, ni Pedro Sánchez és capaç d'argumentar o demostrar per què assenyala aquests països, perquè estem parlant de xarxes socials i les xarxes socials no tenen país, diguéssim. Això costa molt de determinar, en qualsevol cas podria explicar-ho millor, de la mateixa manera que el PP tampoc és capaç d'assenyalar per què té tan clar que ha estat al Marroc i ho pot, no dic demostrar en proves, però com a mínim dir, escolta, d'A, B, C, no? I poder fer una deriva lògica d'aquesta conclusió. Cap dels dos ens sembla que estigui apuntant massa a una cosa massa creïble o massa veraç. Estem parlant de relats purs, de relats semibèl·lics fins i tot, i de diplomàcia d'aquella a punt de retirar els ambaixadors i de posar l'Aznar per allà al mig, el rei que s'hi va o no hi va. Aquesta mena de caldo de cultiu que sembla que tothom veu que és un possible incendi fort en termes de diplomàcia internacional i en termes de política fronterera d'Espanya. Tothom veu que és un tema delicadíssim, tothom veu que una sentència del Tribunal Suprem ha pogut facilitar que persones hagin sentit cridades a anar a Ceuta, però també pot ser que hagi estat acompanyat de, diguéssim, estats que puguin haver-ho animat. I això no ho podem saber. L'única cosa que podem saber és si Espanya reacciona d'una manera prou preventiva i prou eficaç com per no només evitar-ho, sinó també per reconduir aquesta situació, sigui acollint aquestes persones, o sigui, donant-los la sortida cap al Marroc, com reclama el mateix Marroc, i no ho veiem tampoc. Jo el que he vist és una desídia forta per part del govern espanyol d'una mena de salvar la imatge, de tirar milles, de sobretot esculpar el Marroc, amb un interès majúscul en esculpar el Marroc sobre aquest tema, suposo perquè veuen que només que aixequin la sospita mínima, que és una cosa que l'oposició es pot permetre, però el govern no es pot permetre sobre el Marroc, aleshores sí que estem en una escalada de conflicte molt més grossa.
0: Sí, sí, és evident que Sánchez no vol molestar el Marroc, perquè si no es preguntaria per què hi va haver tanta facilitat per creuar la frontera aquell dia. I el seu problema, jo no tinc cap dubte de la maldat de Rússia i Israel, com de que Sánchez li va molt bé culpar a lo que en el seu dia va ser la fachosfera, sí. I sempre la internacional derechista, i sempre fa servir aquests termes. Però el problema de Sánchez no és que creuessin 70.000 persones o 100.000, en funció dels informes, la frontera aquell dia. El problema és que un mes després la situació segueix enquistada. És veritat que n'hi ha molts que els han tornat als seus països, però ara mateix la situació a Ceuta, ens ho explicava aquest matí la Marta Viana i també el Miquel Harker al migdia des de Ceuta, segueix sent molt greu. I una mica el que representa Ceuta és el problema que hem tingut, ja et diria, com a societat i política en els últims anys, no? Una esquerra incapaç de sortir d'un problema i gairebé de reconèixer-lo, no? Com de dir, escolta, aquí està passant alguna cosa, però ens és igual. Una dreta que atia el conflicte i un conflicte de convivència greu sense cap mena d'escrúpol i que pot acabar malament en els propers dies. I al final tenim allà uns milers de persones, perquè també hi ha qui diu que són 5.000 al govern espanyol, i les ONGs allà diuen que en són 15.000 i moltes més. Una ciutat que certament està vivint amb molta preocupació el que passa, i una extrema dreta que és fins i tot capaç d'anar amb iots i cerveses a la mà a cridar consignes contra la gent, no? Llavors, crec que Pedro Sánchez i el govern espanyol haurien d'haver fet alguna cosa més que dir això a Rússia i Israel, que té tota la raó, que té tot el dret a estar de vacances Pedro Sánchez. Ara ha de garantir que el govern funcioni. I en aquest cas no ha funcionat el govern espanyol.
6: Jo estic molt amb aquesta última part. És a dir, tinc la sensació que algú a dins del govern encara no acaba d'entendre que això no és una crisi com una altra de les que ha tingut. És a dir, és una crisi no només migratòria, sinó humanitària, molt greu. Fa un mes, cada dia són les mateixes imatges i, per tant, jo crec que això pot acabar cremant a la Moncloa, i ell avui el que ha decidit és fer una entrevista molt dura, amb un to fins i tot beligerant en algun moment, no? Tot i que l'entrevista és veritat que era bastant còmoda, però cap autocrítica. Crec que ha sigut un error mencionar el tema de les vacances. Crec que potser no calia fer-ho, era tan fàcil com respondre estic permanentment treballant i ja està. I en el fons ha sigut ell el que ha dit fos durant aquest mes aquestes imatges d'ell amb un comandament davant d'una pantalla, no? Amb tothom connectat, per tant, podia defensar-ho. I em sorprèn. És a dir, no sé si hi ha algú darrere amb prou entitat com per intentar-lo convèncer de que no s'està fent bé. És a dir, un mes després es fa aquest comandament únic. Encara hi ha diferents versions entre Defensa i Interior. Ell no és prou capaç d'aclarir si els informes del CNI realment advertien d'aquesta magnitud o no. Ha dit, advertien d'alguna cosa però no tant. Per tant, això és un error. Uh-huh. Si els serveis d'intel·ligència espanyols no són capaços de preveure una cosa com aquesta, crec que molt bé no queden, i per tant aquí ningú està assumint cap mena de responsabilitat. És a dir, tinc la sensació que s'està intentant girar la truita només cap al PP, que és cert que el que han fet a Ceuta bàsicament és anar a fer-se la foto i tornar. Aquí ningú ha proposat cap solució, però que això els acabarà cremant amb ells, i ho veurem veient com acaba les manifestacions amb els veïns, que crec que aquest és el punt on potser no s'hi havien fixat prou, i és on l'extrema dreta acabarà creixent cada vegada més, enfrontant el que ve a ser una persona que busca una vida millor i l'altra que considera que té dret a deshumanitzar-la, a cremar-li les seves coses i, per tant, a generar un conflicte social que pot acabar en altres territoris de l'Estat i no només a Ceuta.
2: Sobre això, una de les derivades és què passa ara amb els menors que són a Ceuta i que el govern espanyol vol traslladar des de Ceuta cap a la península, perquè allà a Ceuta no tenen prou capacitat per tal d'atendre'ls de manera correcta. Una possibilitat és derivar-lo, com dèiem, a diferents autonomies. Des de Catalunya, avui hem sentit al matí de Catalunya Ràdio Oriol Junqueras, el president d'Esquerra Republicana, dient que sí, que Catalunya ha d'acollir aquests menors, però posant un però, dient que l'acolliment no pot ser infinit.
7: Catalunya ha d'ajudar sempre a tot arreu i a tot arreu on pugui. També és evident que el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats i no pot derivar-les i no pot traspassar-les en els altres, i que això no pot ser il·limitat, i que ni el mercat de l'habitatge, ni el transport públic, ni els trens, ni l'energia, ni la disponibilitat d'aigua. No permet un creixement indefinit i il·limitat de la població.
2: Per tant, ajuda sí, però amb un cert límit.
6: Però és que ja hi és el límit. De fet, fa un any, aproximadament, potser una mica més, un any i una mica més, que es va reformar aquesta llei d'estrangeria i va haver una negociació amb Junts per Catalunya i el govern espanyol per reformular-la amb una sèrie de quotes i, per tant, a mi em sorprenen aquestes declaracions tenint en compte que aquest límit és finit. És a dir, aquí no s'està parlant d'acollir a tothom. De fet, tot el contrari, el propi govern espanyol, si recordeu les primeres declaracions de Marlaska, va arribar a dir que havien de tornar absolutament tots, és a dir, passant per damunt del dret a l'asil, al refugi, als menors. Per tant, aquest discurs a mi avui m'ha sorprès molt perquè no l'entenc, perquè crec que no és real i perquè crec que alimenta aquesta sensació, perquè al final, malauradament, moltes vegades es viu més de sensacions que de dades, de que aquí s'acolliran a no sé quants menors i que això desestabilitzarà els serveis públics de Catalunya. Crec que perquè vinguin 30 nenes que necessiten protecció no hi haurà cap servei que cap català no tingui dret a accedir-hi. Més aviat, tot el contrari.
5: Toca molts temes i toca temes que estan molt encesos ara últimament, com tots sabem. Però, en primer lloc, el tema humà, que és un tema que hi ha una sensibilitat política que el tracta amb més tacte i una altra que amb tacte que el tracta amb més contundència i que, a més, tot parla d'invasió, ja no parla de vinguda, d'arribada, de necessitat humana, sinó d'invasió, que és un llenguatge que pot funcionar en determinats àmbits. Afecta el tema territorial, que és ara Junts, especialment, també Esquerra, demanant la transferència de la competència de les polítiques d'immigració per a les autonomies, tenint en compte, a més, que Ceuta i Melilla són autonomies i que, per tant, veuríem com això s'aplicaria. I després hi ha el tema, també, hi ha de que hi ha al darrere d'aquesta factor geopolític, no? De qui ha estat, de per què i per què ara, i fins i tot aquella argumentació que es fa des de la banda més dreta, que és, no, és que hi ha uns dossiers que existeixen sobre Pedro Sánchez, que els té el Marroc i que els traurem i que potser per això no, i potser per això no es vol ficar massa amb el Marroc, que són coses que volen, i que volen moltíssim, i que pot ser que tinguin alguna part de veritat, però que realment és una mena de crisi d'estival que jo no és una
2: certa. No, no ho sabem.
5: No ho sabem, no ho sabem.
2: Potser que no, no ho sabem.
5: No ho sabem. I si alguna cosa apareix pròximament, doncs sabrem exactament què passava, no? Però sí que la manca d'acció convida a especular-ho tot i convida que tothom faci el seu propi relat, i el relat més contundent i el relat més dur i el relat més sorprenent, innovador i gairebé de vegades inhumà, doncs té molt a guanyar en aquest cas.
0: No, és que m'he quedat amb això del Marroc i Pedro Sánchez. També que hi havia aquest teoria que l'havien copiat al mòbil per robar-li. Tot era fantàstic. De fet, el Marroc està aprofitant, no encara el govern, però la premsa, per començar a reclamar o tornar a reclamar Ceuta i Melilla com a ciutats pròpies. Que aquí també, aquesta és una altra història, que s'obre el valor.
5: Explícitament,
2: explícitament. I aquí des de Madrid recorda el desastre del 98, Com si això fos ser una altra cua i Filipines.
5: Ha costat algun articulista, això.
2: Sí, sí.
0: I que cada govern té la seva crisi amb el Marroc, si no. L'altre dia mirava un documental de la invasió de Pere Gil, que allò va ser gairebé còmic, és a dir, no ens hi jugàvem vides com
2: pedra, ara. Allò era una pedra, pràcticament.
0: Allò era una pedra
5: com viento duro de Levante.
0: Que va ocupar Marroc i que Aznar va decidir respondre amb una aparició bèl·lica fulgurant, i ara estem parlant de moltes vides humanes en joc.
2: El que sí que és veritat és que fa la sensació que aquesta crisi humanitària tindrà un cost més elevat si no la soluciona bé el govern espanyol, que d'altres que ha tingut i que semblava que se l'havien d'endur per davant i que al final ha tingut un cost relatiu. Però aquesta sí que fa la sensació que no l'acaben de solucionar bé i que això sí que li pot tenir un cost en any electoral, recordem-ho, temporada electoral.
6: I en el fons, aquestes imatges que veiem avui, no?, de totes aquestes persones que intenten accedir als llocs d'acollida, al final també això també té un risc de que aquests campaments acabin sent, entre cometes, assentaments. És a dir, aquí hi ha d'haver una agilització molt més eficient, però a nivell burocràtic, i crec que aquest és el problema. És a dir, les imatges que veiem cada dia són pràcticament una porta oberta intentant que voluntàriament tots acabin tornant, que això va ser la primera estratègia del govern espanyol, això estava pensat, això no era una cosa d'omissió. Es va intentar els primers dies fer zero acollida perquè ells mateixos decidissin tornar, sí. I és veritat que això, en certa manera, els hi va funcionar. Però ara què? És a dir, aquestes 6.000 places que s'estan intentant muntar en aquests campaments, quant temps estaran allà? Fins quan? Quan s'agilitzaran aquests processos? Quants podran ser acollits? Quants no? Avui Pedro Sánchez el que deia és recordar que els motius econòmics no et garanteixen aquest asil. I ell deia, ell mateix ja advertia, la majoria són motivacions econòmiques, per tant, acabaran tornant. Però hi ha els menors. Són 1.200, eh? Ah. Són molts. Hi ha alguns que potser fins i tot s'ha de buscar directament la seva família si en el cas en què s'acrediten de tornar al Marroc. Això no és fàcil, però és que portem un mes de crisi i jo tinc la sensació que aquests passos endavant no s'estan donant.
2: Bé, doncs tot el mes d'agost hem estat pendent de la situació a Ceuta i fa la sensació que en els pròxims dies també n'haurem d'estar pendents, perquè a més hi ha compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, haurà de donar explicacions i, òbviament, la situació allà continua enquistada i continua havent-hi protestes. Avui mateix al migdia n'hi havia una altra pel deteriorament dels serveis de la ciutat, fins i tot dels serveis de neteja, perquè tenen un munt de gent que està vivint pràcticament al carrer i no saben com solucionar-ho tot plegat. Queden, un parell de minuts per arribar a les 4, a l'hora en què acabem el Catalunya migdia i el relleu, ja ho sabeu, que ens l'agafa el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
8: Hola, Òscar, bona tarda.
2: Com estàs?
8: Molt bé, content de saludar-te de nou.
2: A punt ja per començar o no?
8: Sí, però mira, avui saps que la tornada s'ha de fer una mica progressiva?
2: Sí.
8: Ara no sóc a l'estudi de Catalunya.
2: Ja sentia com molt soroll i una sirena, sí, està al bar fent el cafè.
8: Al bar, fent el cafè, sí.
2: Com pot ser?
8: Hem vingut amb el Bassas a fer el cafè al bar, perquè avui ve el Bassas. Bassas, com estàs?
9: Què tal? Bona tarda.
2: Però escolta'm una cosa, Bassas, tu havies començat mai un matí de Catalunya Ràdio des del bar, un inici de temporada? Bueno,
9: si la pregunta és sobre començaments de matins, els havíem començat en els llocs més inversemblants, o sigui que millor que no entrem en detalls. Però sí, és possible, sí.
2: Ah, sí, molt bé.
8: Pensa que aquest any tenim alguns dels noms clàssics, però d'altres de nous, i només et dic una cosa. Avui, per exemple, Òscar, descobrirem la llegenda del gegant de Kandahar. Ah. A partir de les 5 de la tarda, perquè aquest any tinc una secció de teories de la conspiració. Això el Joan Bota i el Carlos Baraiber, segur que els interessarà molt.
2: Segur, sí, sí.
8: Doncs avui teories de la conspiració, el gegant de Kandahar. Va existir, no va existir? I amb el Bassas us marcarem una mica els temes que marcaran el curs. Vull dir que preneu nota,
2: Capu,
8: perquè les tertúlies de l'any, segur que el Bassas encertarà molts dels temes.
2: Molt bé, doncs escolta'm.
0: El tema és, quin nivell d'aura té començar la temporada des d'una cafeteria?
2: Tot el hauríem de farmejar aura entre el Garriga i jo, eh? Molt bé.
8: Aquí farmegem contínuament.
2: Ah, molt bé, endavant. Jo te la sé deixar tota, Laura.
8: Tot plegat.
2: Tota per tu. Doncs escolta'm, de seguida, el Garriga amb la primera tarda de Catalunya Ràdio d'aquesta temporada, amb el Bassas i companyia. Acomiado la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i el Maiol Roger. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
6: Bona tarda. Gràcies, bona tarda.
2: Els del Catalunya Migdia tornem demà a partir de les 2 en una nova edició, perquè això no s'aptura. Avui és el primer dia, però això ja estarem aquí fins a l'estiu. I de seguida, el Francesc Garriga i la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3CAT Info. Fins demà a partir de les 2. Bona tarda de dilluns a tothom.

Rockola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rockola, amb Emma Redondo.

Rockola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rockola, amb Emma Redondo.

0: sempre com aquell vespre. Festa major, obrim la finestra, espera que ens saludin des dels balcons i anem-se'n. Aviat passarà la tempesta.
1: Potser se't cansaran les cames.
0: Ei,

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per sintonitzar-nos en un nou Rock and Classics. És un luxe, com sempre, poder escollir, poder remenar entre els grans clàssics de la música rock de tots els temps. Avui recuperem la nostra selecció personal d'èxits del 1999. Com sempre, una bona anyada. Tenim alguns programes encara per davant. En farem, si tot va bé, 6 en total. En portem 2. Avui farem el tercer d'aquesta selecció eclèctica de temes del 1999. I començarem amb un Unplugged, amb un treball d'aquests desconnectat de la MTV que tant van triomfar aquella dècada. Va ser a principis dels 90 quan es van començar a popularitzar. Va ser el torn dels mexicans en Maná, aquell 1999. Els mexicans que ja estaven ben consolidats en el panorama llatinoamericà, però també arreu del món. Amb cançons com aquest gran clàssic tan bonic, En el muelle de San Blas.
0: Rock and Classics.

Els mexicans manar des del seu Unplugged. Sortia a la llum aquell 1999. Jo tinc la sort d'haver-los vist en viu, en aquest cas a Barcelona, va ser el 2024, en una gira que no presentaven cap disc, que ja fa alguns anys que hi ha sequera en aquest sentit, però realment són impressionants i encara estan tan frescos com fa, doncs, això, 2-3 dècades. Seguim amb més temes que van sonar aquell 1999, ara amb la britànica Dido, que traia un disc molt fresc que després va tenir molt èxit, en especial per la versió que va fer de la cançó el raper nord-americà Eminem. Però aquesta és la versió original que sortia aquell 99. Des del treball No Angel, aquesta cançó que dona les gràcies. Thank you, Dido.

Emporta't el rock en clàssics on vulguis. Fes-te amic del programa a facebook.com/rocknclassics i descarrega't els programes que vulguis.

Russian Winter es publicava aquell 1999, aquest era l'èxit Ain't That a Lot of Love. I ja que parlem de música electrònica, doncs seguim una estona amb un ritme molt més pausat, amb un artista nord-americà en aquest cas, Moby, que ens presentava el seu treball Play. I des d'aquella llarga durada escoltem Find My Baby.

Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llull. Rock and Classics, amb Esteve Llull.

Ens va sorprendre molt agradablement aquell 99 el treball de debut de Mius. Es deia Showbiz i ja ens portava doncs, una manera de fer del que vindria després. Això era només el començament amb temes com aquest Muscle Museum. Seguim amb més publicacions del 1999. En aquest cas no podem parlar d'un èxit d'aquell any, sinó d'una recuperació d'arxius sonors que es van publicar com a novetat aquell 1999. I ho fem amb els nord-americans Guns N' Roses, que ni molt més traien, com us deia, material nou, sinó que anaven als arxius i agafaven gravacions de concerts dels anys 90, de principi, sobretot, i dels 80, també. Live era 87-93, doble treball discogràfic dels Guns, on hi apareix un dels seus grans clàssics inclòs dins del seu treball de debut. Welcome to the Jungle, els Guns.

0: Jazz al dia. L'agenda del jazz amb David Travé i Esteve Llop. Jazz al dia, amb el suport de Jazz Terrassa.
1: És el moment del jazz al Rock and Classics. El mes passat vam encetar una nova secció al programa Jazz al dia, que ens situa al Cor de Terrassa per desgranar l'activitat jazzística de la nova Jazz Cava. David Travé, del Club de Jazz Terrassa, ens ho explica i sembla que la programació artística d'aquest mes de novembre converteix la nova Jazz Cava en un punt de trobada de talents internacionals, ritmes del Brasil, veus dels Estats Units i de Cuba, i la creativitat d'Euskadi, Guadalajara i també de casa nostra, Catalunya. Un mes per a escoltar el jazz en totes les seves llengües. Déu-n'hi-do, David, la diversitat de músics d'arreu del món que passaran per Terrassa, oi?
2: Exacte, Esteve. Què tal? De fet, és una mostra de la diversitat i de la vitalitat del jazz actual. I en aquesta celebració global del jazz, Catalunya, i no podia ser d'altra manera, també hi posa veu pròpia amb diverses propostes. El retorn d'entrada de la formació Barta i Arnedo Quartet n'és una de les destacades, no només per la qualitat i l'alt nivell creatiu dels seus músics, sinó perquè també presenten nou àlbum discogràfic, atenció, i això vol dir material i repertori nous. Something Sweet, editat pel col·lectiu The Changes, fusiona tradició i frescor amb un so ple de ritme, elegància i vitalitat. Un viatge pel jazz modern europeu amb accent propi i esperit compartit. El quartet el formen el pianista hongarès Matías Barta i el bateria català Guillem Arnedo. Aquests són els líders i completen el quartet el trompetista Pol Omedes i el contrabaixista Dani Ziemann.

Si parlem de propostes emmarcades en el jazz vocal, ens hem d'aturar a Ullastrell, al poble del Vallès i vila natal de la vocalista Núria Palet. Liderant el seu quartet, presentarà Ensems, un nou projecte musical versàtil i suggeridor, condensat en una paraula de 6 lletres en què cadascuna aboca algun dels elements necessaris a l'hora d'interpretar un repertori jazzístic eclèctic i creatiu. E d'emoció, N de naturalitat, S de sincronia, E d'energia, M de musicalitat i S de sinceritat. Ensems reuneix de nou a 4 músics que col·laboren plegats des de fa més de 25 anys. Xavi Algans al piano, Xavi Ortiz al baix elèctric i Oriol Cot a la bateria.

0: Sense moure'ns del jazz amb veu, Deborah Carter arriba per primera vegada a Terrassa amb un concert carregat de swing i d'elegància. Al capdavant del seu quartet, la cantant nord-americana desplegarà la seva veu càlida i poderosa en un repertori que ret homenatge a la llegendària Ella Fitzgerald amb noves i modernes versions. L'acompanyen el pianista José Alberto Medina, el baixista Mark Zanwelt, que l'acompanya des de fa més de 15 anys, i el bateria David Chirgu. Nascuda a Texas i formada a Berkeley, Deborah J. Carter és una de les veus més reconegudes de l'escena europea de jazz vocal. Establerta a Amsterdam, explora influències de soul, el gospel i el latin jazz sense perdre la connexió amb la tradició.
1: Després de les veus catalanes i nord-americanes, arriba ara un duet format pel guitarrista català Jordi Ferrés i el novaiorquès John Stowell. Una trobada de talent local i internacional, una combinació d'experiència, complicitat i improvisació que celebra la guitarra com a llenguatge universal del jazz. Aquest format intimista permet explorar l'harmonia i la improvisació de dos músics i dues generacions que comparteixen diàleg constant entre dues veus instrumentals. Ferrés, amb una sòlida trajectòria dins el jazz català, i Stowell aporta més de 5 dècades de recorregut internacional i un so distintiu reconegut també mundialment. Una cita única, doncs, per gaudir de l'art de la guitarra i l'essència del jazz en estat pur.
0: El novembre també ens porta dues mirades del jazz arrelades a la tradició i a la identitat. D'una banda, el trio cubà i l'U Trio, que fusiona el jazz contemporani amb les arrels afrocaribenyes. I de l'altra, Aizea Martiartu Trio, que connecta el jazz amb les melodies i el folklore del País Basc. El debut de l'U Trio a Terrassa promet ser una de les grans descobertes d'aquesta temporada. Creada per tres músics cubans de trajectòria internacional, la formació fusiona jazz i arrels afrocubanes, donant com a resultat un so profund i brillant. El trio, nascut a Polònia, celebra els seus orígens culturals amb ritmes i melodies inspirades en les cerimònies tradicionals de l'illa, reinterpretades amb una mirada moderna. Presentaran a temes de l'àlbum homònim Ilu del 2024 amb elogis rebuts per la seva originalitat. Compta amb col·laboracions de luxe de Paquito de Rivera al clarinet i Xai Maestro al piano.
2: Jazz al dia. L'agenda del jazz amb David Travé i Esteve Llop.
0: El 13è Format Jazz, l'esdeveniment que marida la música i els formatges, també ens proposa una experiència per als sentits. La saxofonista i compositora Aizea Martiartu intersecciona jazz contemporani amb el folklore de la seva terra, creant un univers sonor arrelat i ple d'emoció. El projecte Zutabe continua la línia de l'anterior, un homenatge a les melodies tradicionals reinterpretades des del llenguatge jazzístic.
1: Aquest novembre ens porta una nova descoberta. Alguns ja van posar-li cara dins de la mateixa nova Jazzcava en el marc del Festival Talent. Parlem del saxofonista Javier Rojo. Ara com a líder presenta un projecte propi, un treball editat i una veu cada cop més madura dins del jazz europeu. El seu primer àlbum, Música per a Mansar Fieres, és l'excusa perfecta per gaudir de la força creativa d'un dels talents més prometedors del jazz europeu, liderant en aquest cas un quintet de joves músics que combinen improvisació, lirisme i un swing flexible i modern.
0: Pepo Figueres i la seva blues band porten a la nova Jazzcava el so cru i intens del blues mesclat amb el rock, el funk i el country. Una nit de blues elèctric amb ADN terrassenc.
2: Jazz al dia. L'agenda del jazz amb David Travé i Esteve Llop.
1: Com cada dijous, la nova Jazzcava de Terrassa acull les tradicionals Jam Session, espais oberts a músics de tots els nivells per compartir i créixer musicalment. Aquest novembre, tres propostes destacades enriquiran aquestes trobades. Los Currantes Quartet, el Contiki Trio, formació impulsada pel taller de músics de SEM, i per tancar el darrer dijous, el bateria terrassenc Adrià Font liderarà una jam amb un format únic, dels 13 als 80.

0: Us ho explico. Deixeble i admirador d'Art Blakey i els seus Jazz Messengers, Adrià Font vol reunir a joves talents i veterans en un format que, com l'escola de Blakey, serveix de plataforma i aprenentatge per les noves fornades de músics. Una trobada intergeneracional que reuneix els 80 anys d'energia i experiència del bateria en un diàleg musical on cada nota connecta amb les diferents generacions de músics.
1: En los árboles cantan los pájaros. Hay un mundo en sus metros extraños, con alados sonidos y amables latidos. En sus nidos no aprenden dictado.
2: El proper diumenge 9 de novembre, la Nova Jazzcava acull un esdeveniment molt especial en dues sessions, a les 6 de la tarda i a les 8 del vespre. Santiago Auserón, figura capdal de la música de l'estat espanyol, presenta Neranzi, un nou recull de cançons nascudes de la trobada entre cultures mediterrànies. Després d'explorar el rock, el son cubà i el jazz, Auserón viatja ara a Grècia per reinterpretar cançons populars i contemporànies del segle XX. Acompanyat pels músics Alens Teodoros Carellas i Vagelis Zeretas, Auserón adapta aquest repertori al castellà, una oportunitat única per descobrir una nova faceta d'una de les veus més influents de la música espanyola, que sempre acaba sorprenent.
0: Abans d'acabar, us avancem que el mes de desembre la Nova Jazzcava rebrà una de les grans figures del jazz contemporani, Jeremy Pell, trompetista de renom internacional que ha compartit escenari amb llegendes com Roy Hargrove o Cassandra Wilson, per exemple. Pell arriba a Terrassa com a convidat de The Damn Young, un col·lectiu europeu amb ànima global que representa la nova generació del jazz modern. Amb energia, llibertat i una sonoritat vibrant, el grup presenta el seu nou disc on el virtuisme de Pell es fon amb la creativitat dels joves músics d'Amsterdam. Una trobada transgeneracional i transatlàntica que promet ser un dels concerts més potents de la temporada. No us el perdeu.
2: I fins aquí la secció del Jazz al Dia d'aquest mes. Recordeu que a jazzterrassa.org hi trobareu tots els detalls de la programació, informació de cada concert, preus, les formacions i els músics. I atenció, si entreu a Instagram seguint el perfil Nova Jazzcava i deixant un comentari en qualsevol post del darrer mes explicant que sou oients del Rock and Classics, podreu aconseguir una entrada doble gratuïta per a qualsevol concert de la temporada estable. Una bona raó per no perdre el ritme. Moltes gràcies i fins al mes que ve, David.
3: Jazz al dia, l'agenda del jazz amb David Travé i Esteve Llop. Jazz al dia, amb el suport de Jazz Terrassa.
4: Rock and Classics, els números 1 del rock de tots els temps.
2: Avui estem revisant èxits del 1999, com per exemple aquest que ve a continuació, que és del suec Andreas Johnson. Era el seu segon llarga durada. Es deia Livling, va ser un gran èxit. El nostre país va sonar força també en emissores de ràdio amb temes com aquest que obre el treball i que es diu Glorious.

Els números 1 del rock de tots els temps. Just believe in me. Quina és la millor cançó de la història? Rock en clàssics, amb Esteve Llop. La millor música rock de tots els temps. Rock en clàssics.

0: per mi és un...
1: Aquell 1999 va ser l'any en el que els catalans Sang Traït van publicar el seu darrer treball d'estudi. Es deia L'altre cantó del mirall, aquesta una balada molt bonica, aquesta Lluna negra. Estem situats al 1999, un any en el que a Iraq la ONU va decidir retirar a tot el personal nord-americà i britànic instal·lat en aquest país, i també l'any en el que el president francès Jacques Chirac va inaugurar la cimera per a les converses de pau de Kosovo, que tindrien lloc durant el mes de febrer d'aquell 1999. I també un any en el que sonava música com la de Supertramp, en aquest cas en directe. Fixeu-vos, un altre treball en directe i també doble. Es deia It Was the Best of Times, on hi sonava temes com aquest clàssic de Supertramp, Ain't Nobody But Me.

els Supertramp sempre sense Roger Hodgson, que havia deixat la banda ja feia doncs bastants anys, més d'una dècada. En aquest cas amb Rick Davies al capdavant, revisant el seu repertori en directe en aquest treball doble publicat aquell 99, It Was the Best of Times. Aquesta una reinterpretació del seu clàssic Ain't Nobody But Me. I ens anem acostant al final del programa d'avui, que hem dedicat a aquests èxits del 1999. Marxem, com fem de forma habitual, amb aquests repassos d'èxits d'un any, en concret amb música de ball. En aquest cas, amb la formació Wamdu Project, i aquest tema que va ser tot un èxit a les pistes de ball i a la ràdio. El rei del meu castell, King of my castle. Amb aquest tema marxem. Recordeu que seguim disponibles a través de les xarxes socials. Teniu el nostre podcast també a les principals plataformes de podcasting. Adéu-siau, que vagi molt bé.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. Com i quan s'acabarà la crisi de Ceuta? L'agost sí que ja s'acaba i Pedro Sánchez comença el curs polític amb aquesta ferida social i humanitària oberta. Ara vol que Felip VI visiti aquest enclavament tan sensible en les relacions amb el Marroc. L'agost s'acaba, sí, també amb una notícia trista i inesperada. Ha mort l'actor Francesc Garrido als 56 anys. Bona nit, són les 9.
1: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
2: Doncs de seguida passarem pels carrers de Ceuta. Allà hi tenim el Miquel Jarque i ha pogut parlar amb alguns dels vora 5.000 immigrants que el govern espanyol diu que encara són a Ceuta en situació irregular.
3: Está preguntando este chico que si se van a quedar en la calle, en la playa, o pronto los van a poder llevar a la península.
2: El malestar continua creixent a la ciutat autònoma mentre Pedro Sánchez diu que el Marroc no va tenir res a veure amb l'entrada multitudinària de persones, però ha anunciat una visita de Felip VI a Ceuta de conseqüències incalculables. La monarquia marroquina sempre ha reclamat annexionar-se Ceuta i Melilla. Entrevistarem el vicepresident de Ceuta i posarem la mirada experta del periodista i col·laborador d'aquest programa del Catalunya Nit, Xavier Mas de Xaixàs.
0: A les portes del curs escolar no sabem si el primer dia hi haurà classes als centres públics perquè sindicats de mestres i conselleria a una setmana vista continuen sense acostar posicions. Però si hi ha un tema que ho canvia absolutament tot és la irrupció de la intel·ligència artificial a les escoles. La pregunta és quin ús n'han de fer els menors? Qui els ha d'ensenyar com utilitzar-la? I com comprovaran els professors quan la feina està feta per la màquina? Doncs bé, segons la nova norma del Departament d'Educació, els menors de 14 anys no podran utilitzar-la. I dels 14 als 18 anys hauran de tenir una autorització dels pares. Però les famílies saben gaire res de com fer servir la IA. És possible tenir-ne un control fiable? En parlarem amb el responsable de l'Associació de Directors de Centres Escolars, AXIA.
4: Però què ets tu, Mas? Digues, què ets? La mossa dels amos, disposada a tot. Sí. Mires al teu voltant i dius, aquest té això, aquell té allò. I jo? Què tinc jo?
2: Aquest era un dels últims papers que va fer l'actor Francesc Garrido dalt dels escenaris. Avui s'ha mort sobtadament als 56 anys. Potser el recordeu també per les pel·lícules Smoking Room, Mar Adentro o La ciutat dels prodigis. I també va tenir papers destacats en sèries de televisió com Sé qui en eres i Estació d'enllaç. Qui el va dirigir diverses vegades en els últims mesos a Glenn Larrigan Rose i El mestre i Margarita va ser l'Àlex Rigola. I parlarem a tocar de 9:45 del vespre.
0: En crònica internacional ha estat un miratge ben bé estival l'aturada dels bombardejos entre els Estats Units i l'Iran perquè, si més no, en les darreres hores s'han intercanviat atacs per primera vegada des del mes de juliol. I una cosa porta gairebé sempre a l'altra. El preu del petroli ha tornat a pujar. I en aquest context, avui avancem que demà el govern espanyol ampliarà les bonificacions als gasoils. Us ho explicarem a 10:45.
2: El que potser també pujarà serà la cotització de Shein, la marca de moda ràpida, en diuen fast fashion també, que finalment ha trobat una borsa que la vulgui fer jugar, però amb una valoració molt més baixa de l'esperada, uns 23.000 milions d'euros. A Nova York i Londres no ho va aconseguir per l'opacitat de la seva gestió, que genera tants recels també a la Unió Europea i perquè la Xina en volia mantenir també un cert control. Finalment, demà surt a borsa a Hong Kong, però el que havia de ser la consegüència la integració d'un gegant global no és tan evident.
0: I a partir de les 10 parlarem d'un adéu en clau esportiva.
5: Messi, bueno, es superlativo, no tiene comparación. Y en la selección lo dio todo. Jugó el último mundial y llegó a la final y lo dio todo.
6: Bueno, o sea, Messi en la selección es de admiración absoluta, dejó un montón por Argentina. Un agradecimiento absoluto a él.
7: Messi fue para mí lo más grande que hubo.
0: És el protagonista Leo Messi, que s'ha acomiadat avui de la selecció argentina. No hi jugarà mai més després de guanyar el Mundial de fa 4 anys i arribar a la final aquest any. A l'Argentina, Joan Biosca, molt d'agraïment.
7: Sí, agraïments i dol nacional aquí a l'Argentina. La selecció de futbol es queda sense líder i s'obre ara una nova etapa de gran incertesa. Messi ha estat el gran motor de l'Albiceleste, programes especials aquí a l'Argentina, els canals de notícies i edicions també especials als diaris digitals.
2: Gràcies, Joan. Després hi tornarem a Buenos Aires. Parlarem també amb Toni Padilla. Avui és dilluns, té secció esportiva, que torna com a col·laborador del Catalunya Nit. I més titulars també tindrem del món dels esports amb en David Huach.
8: Doncs sobretot pendents aquest Barça-Rayo Vallecano, que ha de començar a 2:15 al Camp Nou, partit de la tercera jornada de Lliga, i el Barça amb 3 canvis al seu 11 titular, les entrades de la defensa de Koundé i Christensen i d'Olmo al mig del camp, amb aquest equip de Hansi Flick. Joan García a la porteria, Koundé, Cubarsí, Christensen i Espart a la defensa, Bernal, Olmo i Pedri al mig del camp, i amb la Míndia, amb el Rafinha i Gordon a la davantera. La transmissió, com sempre, a la TTT de Catalunya Ràdio, en un enfrontament que des de la grada fins i tot podria veure ja el brasiler Gabriel Jesús, que ha de passar la revisió mèdica i demà s'oficialitzarà el seu fitxatge pel Barça.
0: Molt bé, doncs en parlarem a passades les 10 en punt de la nit. Efectivament, encara hi ha un compte enrere en el mercat de fitxatges en el món del futbol. Fem ara també un avançament del temps. Gemma Puig.
9: Doncs començarem el mes de setembre, una miqueta com hem acabat aquest agost, amb estabilitat, com a molt aquest dimarts, amb algun ruixat molt puntual al Pirineu. I aquesta calor que continua. Avui les màximes han arribat als 35-36 graus. Demà repetiríem aquesta xifra i fins i tot al llarg d'aquesta setmana la temperatura encara anirà pujant una miqueta més.
1: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Les 10 i 7 minuts, l'ambient a la ciutat autònoma de Ceuta es va tensant dia a dia. Ha passat un mes de l'entrada irregular d'uns 72.000 immigrants i la ciutat continua trasbalsada. El govern espanyol diu que encara hi ha 5.000 migrants i més de 2.000 d'aquests serien menors. La majoria malviuen a les platges i als turons de Ceuta. Mentrestant, en les últimes hores s'han multiplicat les manifestacions en contra de la presència dels marroquins i subsaharians que hi van entrar ara fa un mes. Anem cap a Ceuta en directe. Allà hi tenim els nostres enviats especials, en Miquel Jarque i en José Antonio Rodríguez, del control tècnic. Miquel, bona nit.
1: Molt bona nit, Manel.
0: On ets ara? Quin ambient s'hi respira per aquí?
1: Doncs mira, ara sóc al barri d'Otero, aquí entre cases de militars, hi ha l'antiga farinera de la ciutat. Estava mig derruïda, van començar a fer unes obres i els veïns que volen obrir un centre d'assistència a immigrants i s'hi manifesten ara mateix en contra. És una mostra d'aquest ambient d'olla a pressió amb manifestacions matí i tarda. Aquest dilluns, per exemple, amb policies, bombers i sanitaris que denuncien col·lapse, segons ells, els serveis que presten. Rajit Eshibi és de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils i fa aquesta crida a la calma.
2: La situació ara mismo és de calma tensa. Reitero ese llamamiento a la calma, tenemos que evitar un estallido social y pedimos desde AUGC a todos los actores políticos y sociales que lancen mensajes de calma. Entendemos que la ciudadanía está inquieta, yo como ciudadano estamos viviendo una situación muy difícil, pero es el Estado de Derecho el que tiene que actuar.
1: Al carrer, musulmans i cristians de Ceuta coincideixen que els ha alterat la convivència i tothom critica l'exasperant lenta gestió de l'administració. Aquí donen bàsicament la culpa a l'Estat. Tampoc ajuda que en paral·lel la Fiscalia ha comunicat que des que va començar la crisi migratòria a Ceuta s'han registrat 23 agressions sexuals, 5 de les quals són violacions. El Ministeri d'Igualtat avui confirma que hi ha 8 homes investigats, 4 espanyols, 3 magribins i un belga.
0: Miquel, heu pogut visitar algun dels centres on es reben els migrants? Què hi heu pogut veure?
1: Clar, són centres com el que suposadament s'havia de fer aquí, al barri al Virrey d'Otero. He estat al barri del Príncipe. Realment són instal·lacions molt senzilles. Muntat en un poliesportiu per líders locals, doncs aquest matí veia com acollia desenes, centenars de nenes i dones, algunes embarassades, i bàsicament amb ajuda d'alguna ONG, però també dels veïns. He parlat amb l'Ahmed, que se n'ocupa, és un líder local.
3: En mi barrio la gente se ha portado conmigo fenomenal, la gente ha sido muy solidaria, me puede llevar, mira, tengo ropa, tengo comida, me traen cosas, me traen productos de higiene personal para las mujeres, la verdad, todo el mundo aporta algo. Y además, no solo los vecinos del Príncipe, sino también hay vecinos que de otra zona que han venido aquí a aportar muchas cosas, que se les agradece de corazón.
1: Avui aquestes noies i dones han estat traslladades a la hípica de Ceuta, també amb el malestar dels veïns fent-se manifest als carrers. I mentrestant, en altres centres, com a la Loma Colmenar, hi ha hagut aldarulls entre els immigrants que esperen poder entrar a un punt d'assistència per poder, si més no, recollir una bossa de menjar.
0: Situació complicada i cada hora que passa segurament més. Moltíssimes gràcies, Miquel Jarque i José Antonio Rodríguez, en directe des de Ceuta.
1: Molt bona nit.
4: Aquesta és una crisi que va començar fa just un mes. De fet, s'acaba el mes d'agost i comença avui el que es considera el nou curs polític, encara amb aquesta ferida social i humanitària oberta. Avui ha reaparegut Pedro Sánchez per donar inici també d'aquest nou curs polític. Ho ha fet en una entrevista a la cadena SER. Allà el president espanyol ha deslliurat el Marroc de qualsevol responsabilitat de l'arribada multitudinària de persones de l'últim dia de juliol.
5: Jo, des de luego, no veo ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes.
4: De fet, Pom fa un pas més i assegura que aquesta entrada de milers de persones a Ceuta es va coure a les xarxes socials, i que Rússia i Israel hi són al darrere.
5: Es que el Servicio de Acción Exterior Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular.
4: Els acusa, ja ho sentim, d'alimentar una feta crida entre els migrants escampant mentides, com ara que la frontera estava oberta i que no hi hauria devolucions. Anem en directe a Madrid. Dani Sáenz de Aja, bona nit. Sabem si Rússia i Israel han respost a aquesta acusació de Pedro Sánchez?
6: Sí, i ho han fet per negar qualsevol responsabilitat. Ho ha dit tant el portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, com el ministre d'Exteriors israelià, que acusava Sánchez de mentir descaradament per tapar, ha dit en un tuit, el fracàs de la seua gestió. Sánchez insinuava en aquesta entrevista a la cadena SER que Israel el castiga per la seua defensa de Gaza i que Rússia intenta desestabilitzar Europa amb la immigració, però des del PP Borja Semper hi veu excuses.
7: Pero a la vez que dice que están investigando lo que ha pasado, afirma que la responsabilidad es de Rusia, de Israel, de Elon Musk y de las fake news. Solo le ha faltado culpar a Franco.
6: I socis com Sumar o Esquerra lamenten que Sánchez hagi exculpat del tot al Marroc.
4: De fet, en aquesta entrevista, Pedro Sánchez ha llançat diversos missatges que a nivell diplomàtic doncs, tenen també les seves conseqüències. El primer és aquesta acusació, ara ho explicàvem. L'altre és un anunci que ha fet d'una visita del rei a Felip VI a Ceuta. És una visita que per part de Zarzuela no està confirmada encara i que no agrada en principi a Rabat. Dani.
6: Sí, Sánchez ha anunciat que Felip VI anirà a Ceuta i Melilla, dos territoris que la monarquia a la vuita reivindica. Ho fa per no semblar tou davant del rei del Marroc. Ni Aznar ni Rajoy es van atrevir a desafiar el país veí amb una visita del rei, llavors de Joan Carles I. L'última va ser, de fet, de Joan Carles I l'any 2007 amb Zapatero.
5: Creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
6: I com deies, Agnès, ni Sánchez concreta quan serà, ni tampoc la Casa Reial ho ha confirmat. Sánchez sí que s'ha reunit avui amb el rei, confirmen fons de la Moncloa que enmarquen aquesta trobada en les que fan habitualment.
4: Aquesta entrevista a la SER ha estat la primera vegada que Sánchez ha fet balanç d'aquesta crisi que s'ha desbordat. Ara estem a l'espera que comparegui dijous al Congrés, però, Dani, expliquem, en aquesta entrevista ha fet cap autocrítica?
6: Doncs no ha reconegut cap error, ni que el CNI va fallar en preveure la tragèdia, ni que els seus ministres Robles i Marlaska s'hagin contradit, ni tan sols que el govern espanyol va reaccionar tard, com el critica l'oposició, o que ell hagi estat desaparegut, com també li han retret per haver estat de vacances.
5: He trabajado y he descansado. Y he estado con mi familia, y yo creo que eso es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos.
6: I no s'atreveix ni a preveure quan acabarà la crisi, però sí que repeteix que esgotarà la legislatura.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Dani. Seguim parlant de Ceuta i, de fet, ho fem des d'allà perquè podem saludar a aquesta hora el vicepresident del govern de Ceuta, és Alejandro Ramírez. Senyor Ramírez, buenas noches.
8: Buenas noches.
0: Se cumple hoy justo un mes desde esta entrada masiva de migrantes en Ceuta. ¿Cómo está la ciudad a día de hoy?
8: Bueno, la ciudad sigue estando en una situación muy complicada. Es decir, como bien conocéis, los pasados 30 y 31 de julio, en la ciudad pues entraron de manera irregular más de 80.000 personas. Esa es la población que tiene Ceuta de manera habitual, y aunque efectivamente al poco tiempo abandonaron voluntariamente un número muy importante de personas, en la ciudad aún quedaron en torno a unos 10.000, 12.000, es decir, a día de hoy es increíble que después de un mes pues, el gobierno de la nación no tenga la cifra.

0: por así decirse, a la población para la invasión que se produjo en nuestra ciudad hace aproximadamente ya un mes.
1: Acaba de usar ahora esta palabra invasión. ¿Usted ve detrás al gobierno de Marruecos, a diferencia de lo que dice el presidente Sánchez?
0: Bueno, es que aquí el que lo ha vivido, lo que lo hemos vivido en primera persona, es más, yo puedo poner un ejemplo muy directo, es decir, la noche del día 30 yo estuve en la frontera del Tarajal con otros compañeros de gobierno, ya había pasado esa avalancha o esa invasión esa ocupación que se produjo, ¿no? De manera muy abrupta, donde ha habido lamentablemente, muchísimos fallecimientos, ya de una manera más tranquila. Pero de una manera más tranquila, y en ese momento por la noche cruzaban todo tipo de personas, me explico. Es decir, mujeres con niños en brazos, gente joven, gente adulta, gente muy mayor que cruzaba bordeando la playa en la altura del Espigón. Y yo estuve presente y las autoridades marroquíes no es que no actuaran, es que estaban en una actitud totalmente pasiva, ¿no? Incluso colaborando a veces para que hasta el último que decidió pasar por la frontera durante esas 48 horas a Ceuta, cruzó la frontera, sin ningún tipo, ya no solamente de alguna actitud disuasoria, sino por lo menos decirle, mira, no podéis hacer esto, ¿no? Eso no se produjo en ningún momento, con lo cual un movimiento de 80.000 personas, que es toda la población de Ceuta, en una zona tan limítrofe con la ciudad como era la zona de Castillejos, Tetuán, que a simple vista se puede observar movimiento, si no las autoridades marroquíes no colaboran de alguna manera o no dejan o no hacen su trabajo de alguna forma, yo creo que es prácticamente materialmente imposible que lo que se produjo el pasado 30 de julio se hubiera llevado a cabo.
1: Se está rompiendo la convivencia entre ceutíes, entre musulmanes y cristianos, cristianos de la ciudad.
0: No, es decir, eso es algo que Ceuta es algo ya que es histórico en nuestra ciudad. Es decir, Ceuta es un pueblo y una ciudad que la convivencia entre diferentes culturas es nuestra razón de ser. Es cierto que estos últimos días, y ahí está el ejemplo, ¿no? Han venido algunos grupos de ultraderecha y radicales de algunos puntos de España, muy puntuales. Pero la ciudad responde al momento. Es decir, aquí ha habido una concentración después de esos altercados que se han visto en televisión, sobre todo en la playa del Trampolín. Al día siguiente, una convocatoria también pacífica por parte de los ciudadanos de Ceuta, que nos estamos convocando, manifestando, perdón, prácticamente todos los días. Y al día siguiente, la que se convocó, un horario o menos tarde nocturno, se suspendió automáticamente. Es decir, la ciudadanía decidió suspenderla al objeto de que había todavía referencia de que seguía habiendo en la ciudad todavía personas que iban, pues bueno, a tener actitudes violentas, ¿no? Eso se controló, se canceló de manera inmediata. Y bueno, y aquí seguimos pues todos unidos y esperemos que el próximo día 2, que tenemos una macro concentración en la ciudad, pues toda Ceuta salga a la calle y bueno, y reivindique que nuestro país nos defienda, ¿no? ante esta situación.
1: Es el vicepresident del govern de Ceuta, Alejandro Ramírez. Gracias por atendernos. Buenas noches.
0: Buenas noches, muchas gracias a todos.
2: Aquesta és una crisi, la de Ceuta, que té moltes ramificacions. I avui Oriol Junqueras, el president d'Esquerra Republicana, que ha passat pel matí de Catalunya Ràdio, ha obert la porta a acollir algunes de les persones migrades que estan a Ceuta. Ara bé, ha posat sobre la taula que Catalunya no pot anar assumint immigrants sense límits.
3: Davant d'una nena de 13 o 14 anys que està en una platja, doncs és evident que si podem ajudar, doncs hem d'ajudar. Ara, al mateix temps, això no pot ser il·limitat. Ni Catalunya ni ningú no pot acollir infinitament.
2: Mentre que el Partit Socialista ha instat Esquerra a no caure en la temptació dels discursos d'extrema dreta, Junts els ha retret que Gabriel Rufián insulta el partit cada cop que alguns dels seus dirigents diu alguna cosa similar al que avui ha dit Oriol Junqueras al matí de Catalunya Ràdio. Bé, és una crisi, hem dit que és política, però que sobretot és social i humanitària. És una situació a Ceuta que té molta complexitat amb tot el pes de la història. I avui hi posa la seva mirada experta el periodista Xavier Mas de Xaixàs.
4: Espanya hauria de compartir Ceuta i Melilla amb el Marroc. És el més lògic. L'estat espanyol no pot fer-se càrrec d'una frontera explosiva. Assumir la defensa d'aquesta frontera implica fer tot el que Espanya no vol fer. És a dir, contenir amb murs, policies i soldats la llau de persones que volen una segona oportunitat davant una vida que no els va bé. L'estat espanyol no ha volgut embrutar-se les mans. Durant anys ha ignorat les peticions de les forces armades i la policia, que demanaven més recursos. Pensava que el Marroc faria la feina bruta. i tenia raons per creure-ho. És el seu principal soci comercial i a Espanya viuen 1 milió de marroquins. Les relacions entre Madrid i Rabat són molt bones. Sobretot des que fa 4 anys, Espanya va deixar de donar suport a l'autodeterminació del Sàhara Occidental. Espanya ha acceptat que el Sàhara sigui una colònia marroquina a canvi que el Marroc sigui un mur contra la immigració. Però el Marroc és un país massa complicat per ser de fiar. Les relacions estan viciades pel colonialisme i el franquisme. Espanya va tenir un protectorat al nord del Marroc fins al 1956. Va ser al Marroc on el general Franco es va formar com a militar, on va aprendre a ser un dictador. Espanya ha de compartir la sobirania de Ceuta i Melilla amb el Marroc. És la solució més pràctica. La immigració és un as a la màniga del Marroc. El pot fer servir sempre que vulgui per pressionar Espanya i la Unió Europea. Treure-li és el més intel·ligent. El Marroc no podrà negar-se, estarà agraït. Espanya esdevindrà un estat postcolonial. És una bona targeta de presentació per anar pel món. A Espanya no li cal el domini territorial de Ceuta i Melilla per controlar el sud del Mediterrani. D'això s'encarreguen els americans a Rota i els britànics a Gibraltar. Per això també està Frontex, l'Agència de Fronteres de la Unió Europea. Ceuta ha posat en evidència la feblesa de l'estat espanyol per defensar les seves fronteres. Però, sobretot, ha demostrat que Espanya no pot desactivar les iniciatives desestabilitzadores que es fan virals a les xarxes socials. I això és encara més preocupant, perquè hi haurà més. Els joves africans encara intentaran alçar l'Europa, o molt millor. La llau migratòria ha desbordat el govern espanyol. Pedro Sánchez no sap què fer. Complir la llei l'obliga a un procés molt lent de clivatge i d'evolucions. Ceuta és una olla de pressió. La crisi és una llosa més sobre un Sánchez que s'ofega. Perdre el control d'un territori, com ha fet ell, és una sentència de mort per a qualsevol governant. No sé com podrà mantenir-se en el poder. El PP i Vox es freguen les mans, però Ceuta també serà un problema quan governin. La mà dura que han promès els obligarà a embrutar-se les mans, és a dir, a violar els drets humans, a governar des de la amoralitat. Per això haurien d'empassar-se al seu nacionalisme i renunciar a les darreres possessions espanyoles al nord del Marroc. És el més sensat. Espanya no necessita la nostàlgia imperial que Ceuta i Melilla simbolitzen.
5: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Un minut i arribarem a 2:15. L'altre gran argument informatiu d'aquesta estrena de la nova temporada del Catalunya Nit el trobem en l'arrencada del curs escolar, que serà dimarts que ve, i serà ho farà amb una novetat important a les aules, i és que el govern ha anunciat restriccions a l'ús de la intel·ligència artificial. Txell Garriga, bona nit.
6: Bona nit.
1: De quines restriccions estem parlant?
6: Doncs que els menors de 14 anys no podran fer servir la IA a l'escola i els alumnes d'entre 14 i 18 ho podran fer, però necessitaran una autorització de les famílies. Els detalls de què podran fer i què no, no els sabrem, però fins a finals del mes de setembre, que és quan el departament publicarà el nou manual d'instruccions pels centres educatius.
1: És una mesura que s'inclou dins del pla de digitalització responsable, que recordem que el curs passat ja va prohibir l'ús dels mòbils a primària i a la secundària.
6: Exacte, i aquesta nova normativa està tenint ja opinions contràries. Des de la Fundació Equitat.org, Laia Orozco adverteix que amb aquestes restriccions de la responsabilitat d'ensenyar als nens a fer servir la IA recaurà directament en les famílies i no totes estan preparades per portar aquest pes, i això pot crear també una bretxa entre els alumnes.
7: El que s'està mostrant proves com ISILS és que les competències digitals per fer un ús crític de la tecnologia són molt menors en entorns de desafavorització econòmicament.
6: I en canvi, Hugo Cardillo, director de l'escola La Parellada, confia que serveixi per evitar problemes legals i que els mestres puguin continuar liderant així el contacte entre els menors i la IA.
8: El que està intentant el Departament d'Educació és endreçar una mica tot el que és aquest ús i mirar quines restriccions legals hi ha i quines implicacions pot tenir determinats usos que s'estan fent.
2: Hem sentit, per tant, dues veus amb matisos importants sobre l'aplicació d'aquesta nova normativa que regularà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules. Encara en volem afegir una altra de mirada, és la de Jordi Satorra, que és president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya. Bona nit.
9: Hola, molt bona nit.
2: No sé com valoreu que els menors de 14 anys directament no puguin fer servir la intel·ligència a les aules i el fet que a partir dels 14, entre els 14 i els 18, doncs s'hagi de fer servir una autorització dels pares.
9: Bé, nosaltres al principi ho veiem bé, perquè bàsicament el document que com la conselleria doncs, està ficant damunt de la taula, que segurament estarà a finals de setembre, tot i que la web diu que estarà a l'octubre, és una versió, una actualització d'un document del 2024 que està penjat a la pàgina, al portal de centre. Per tant, el que nosaltres veiem és que l'ús que n'estan fent l'alumnat, encara més o menys, és que és un ús abusiu de, diguéssim, simplificar coses que abans s'havien de fer, quan se feien a casa, sabies que més o menys ho havien de fer els alumnes de forma individual, i ara és un tall enganxa del que fa diguéssim, l'aplicació d'intel·ligència artificial que utilitzen. És a dir, no hi ha aprenentatge, tal com s'està utilitzant ara, i el batxillerat tampoc, això sembla que sigui la millor opció. És a dir, quan demanes un resum, abans podies saber que ho podien fer, ara ni que el demanis a mà, és igual, perquè tot el que es fa a casa acaba sent copiat, i això no porta res en positiu a l'educació. De fet, els últims estudis parlen de que tenen un 20% més de nota, i llavors, quan fas un examen sense tots aquests usos, baixen 20% la nota. Per tant, nosaltres veiem bé que reguli. I torno a dir, no veiem ara mateix que això sigui una prioritat educativa.
2: Clar, però n'hi haurà prou? És a dir, perquè ara ens assenyalaves no, que aquest document, de fet, està penjat el 2024 com a recomanació per part de la Conselleria d'Educació. Clar, han passat només 2 anys, però són un món, tota una vida, diríem, si parlem de la intel·ligència artificial. N'hi haurà prou perquè en els centres educatius doncs, trobeu recursos per frenar aquest ús, que ens deies que és d'ús fraudulent i que efectivament no els aporta gran cosa.
9: Sincerament, on estem ara a secundària, sobretot, perquè a primària crec que no cal dir fer-ho servir, a secundària estem en un moment que les proves s'han de fer tot in situ. És a dir, s'ha acabat de donar una tasca que t'arribarà feta de casa. Tot això ja no serveix de res, perquè el resultat és evident que qualsevol ho pot veure, que allò ja no està fet per un alumne, per la tipologia moltes vegades, per la simplificació. És a dir, tot el que nosaltres abans estem canviant, estem tornant a posicions més conservadores en el sentit de dir que necessitem verificar que el procés d'ensenyament i aprenentatge és verídic. Si ho fem amb l'oportunitat que l'alumne ho faci a l'aula, amb un ordinador o a casa, nosaltres això veiem que allò és una distorsió. I quan fem una validació sense intel·ligència artificial, sense l'opció de la informàtica, que per molt que tu intentis que no puguin tenir accés, sempre se n'acaben sortint, al final acaba sent un frau. Per tant, com que això ho hem d'evitar, el que hem de fer és garantir que l'ensenyament i aprenentatge funcioni i que el que nosaltres estem ensenyant els alumnes ho estan aprenent. I això vol dir que moltes de les coses que abans feien fora de les hem de fer in situ a l'aula. Això vol dir que hi ha temes i es gasta més temps en fent unes proves per poder verificar exactament el que estem fent. I això és trist, però la resta és veure's estar corregint coses que ha fet la intel·ligència artificial i que no han aportat sovint ben poc als alumnes.
2: Estem parlant amb Jordi Satorra, president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, a pocs dies que comenci el nou curs escolar. De fet, avui s'han presentat les novetats del proper curs. Ja hi ha hagut les primeres conseqüències, recordem-ho, del fiasco que explicàvem abans de l'estiu, de les proves PISA. El departament ja ha tallat, de fet, els primers caps. La consellera Esther Niubó ha destituït el número 2 de la conselleria i ha obert expedients disciplinaris a un al càrrec i a 2 funcionaris més. Niubó ha admès que el Ministeri els va advertir fins a 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte i que, malgrat tota aquesta informació, doncs sembla que no va arribar als centres. Per tot plegat, la consellera n'ha acabat exculpant els directors. Maria Costa, bona nit.
10: Bona nit. Sí, qui entomarà la nova secretaria general després de la destitució de Teresa Sambola serà Marta Clari, és psicòloga clínica infantil i pedagoga social, que fins ara era gerent de l'àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat a l'Ajuntament de Barcelona. La consellera Esther Niubó ha admès que el caos en les proves PISA va ser una cadena d'errors. El més greu, com explicaves, Agnès, que el Consell Superior d'Avaluació de Catalunya va fer cas omís de les 7 advertències que va fer l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa. Se'ls avisava que s'estaven excloent de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall, recordem, era de només un 5%. La informació, però, no va arribar als directors del centre. Avui sí, la consellera Niubó ha entomat així el mea culpa.
11: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada, i torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho.
2: Qui són els tres expedientats, Maria?
10: Són un alt càrrec del departament, a qui s'atribueix una falta lleu, seria un perfil més polític, i dos funcionaris més per faltes greus que formaven part del Consell d'Avaluació. Cap d'ells continua, això sí, treballant en actiu.
2: Gràcies, Maria. Jordi Satorra, finalment la consellera ha estat clara avui exculpant els centres de tota la seva responsabilitat. Esperaven aquest moviment?
9: Bé, nosaltres és el que esperàvem des de fer temps. Nosaltres com vam quedar una mica estorats quan a final de juliol la consellera parlava que la hipòtesi primera era una confusió de les direccions. I vam dir que la nostra hipòtesi és que era que la informació que s'havia donat era imprecisa i que havia mancat el seguiment per part dels òrgans competents. I això és el que avui han reconegut. Per tant, satisfacció de que, doncs això, que les direccions no havien estat, diguéssim, fent una mala praxi, sinó que havien estat actuant d'acord amb la informació que tenien i sense la precisió necessària i sense que ningú els atengués. La resta de si havien arribat 7 missatges i no es va fer cas, doncs és sorprenent. Sí, certament. Entenem que la consellera doncs actuï i faci el que consideri més escaient per restituir una mica el bon nom del departament en aquest cas.
2: Una última pregunta. Confia que dimarts podrà començar el curs escolar amb normalitat?
9: No treballem en aquest supòsit. Per desgràcia, la sensació que traslladen els docents, tot i que l'estiu sempre és més de desconnexió, no? És que estem una mica on estàvem. I això doncs es dificulta, perquè fins i tot hi ha arguments que et fan servir, no? Alguns companys, no? Per exemple, quan se parla d'una fixació d'uns diners, doncs sembla que sigui una quantitat elevada, no? Però si l'IPC està al 2% és una cosa, i si està al 4,5% o al 5%, aquests diners no són iguals. I tot plegat es genera confusions, i aquest núvol que tenim al damunt, d'aquest malestar, que està molt justificat per mil motius, no hi ha un horitzó. És a dir, tenim més recursos, sí, però no tenim una radiografia de si són tots els recursos necessaris i si en 4 anys arribarem a tenir els recursos necessaris. No tenim aquest horitzó definit, i això genera, no esborra aquest malestar. I això, una mica els sindicats jo crec que ho saben, avui mateix també ho han estat comentant, i estarem una mica així. I jo crec que en aquest cas els sindicats van a remolc del malestar dels docents, que s'expressa de moltes maneres, no? Per tant, és una sensació estranya, és trista, perquè al final tots volem treballar en unes condicions millors, però sobretot el que volem és un servei públic i un servei de qualitat, que és el que tots pretenem, i necessitem més recursos dels que arriben. Però bueno, estaria bé tenir-ho determinat, perquè així sabríem tots on som, si són suficients, si estem al 30%, si estem al 60% del que fa falta, o estem encara més lluny. Llavors, és una llàstima que si no hi ha canvis reals i efectius que van en la línia de la millora de les propostes de més recursos, ara ja no crec que sigui una qüestió de més diners ni més, que sempre estan benvinguts, però no és el cas. Jo crec que el debat aquí és com tenim aquests recursos per fer front a la realitat que continua sent desbordant. Segurament el resultat d'aquests PISA, si els tenim, potser ens permetran veure la magnitud de la trajada, perquè si en un 23% d'alumnes exclosos encara estem malament, voldrà dir que la situació realment és complexa. Per tant, és necessari tenir aquests resultats per poder determinar on som, perquè si no anem una mica per intuïcions.
2: Gràcies, Jordi Satorra, president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya. Segur que continuarem parlant en les pròximes setmanes, veurem com acaben en tot. Gràcies per atendre'ns. Bona nit.
9: Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
1: Cinc minuts i arribarem a 3:15. Un mes després dels últims atacs, els Estats Units i l'Iran ja hi tornen a ser. Han reprès les hostilitats. Washington ha bombardejat una illa a l'estret d'Hormuz i ha causat 2 morts. El règim persa s'hi ha tornat atacant bases nord-americanes a la zona. L'acció ha fet pujar el preu del petroli. Nando Zanoguera, bona nit.
12: Hola, bona nit.
1: Per què ara aquest atac?
12: Doncs mira, la Casa Blanca assegura que és una cosa precisa, ha definit l'acció com a limitada. Això ha passat a l'illa de l'Arak, a l'estret d'Hormuz, i allà es veu que hi ha unes instal·lacions amb llançacoets que la Casa Blanca ha volgut destruir. Es troba, recordem, aquesta illa, l'estret d'Hormuz, que és un lloc molt estratègic. L'Iran ha contraatacat, com sol fer sempre, apuntant a interessos nord-americans a la zona, i en aquest cas han estat bases situades a Jordània i als Emirats Àrabs.
1: En aquest conflicte és molt fàcil perdre's, perquè en les declaracions de Donald Trump no saps mai si estem en fase de negociació o no. Estan congelades ara mateix o avancen aquestes negociacions entre l'Iran i els Estats Units?
12: Tu mateix ho has dit, tot és molt confús sempre. A nivell pràctic, si sabem que no estan avançant en res, l'Iran, de fet, torna a repetir una vegada més que està obert a una solució diplomàtica, però, per si un cas, també deixa anar una amenaça, no? Sentim Massoud Pezeshkian, que és el president iranià.
13: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
12: I Trump ha tornat a les amenaces, i en aquest cas, a la cadena Fox News, ha dit que bombardejarà fort el país, per tant, tornarà a entrar, doncs, en aquesta dinàmica d'amenaces, segurament.
1: Clar, hi ha gent que ho pateix molt directament, però indirectament això arriba molt més enllà, perquè aquest episodi torna a influir a les nostres butxaques, també.
12: D'entrada, hem estat pendents del preu del petroli, ha tornat a pujar, s'ha enfilat a més de $90 el barril Brent, i ara haurem d'esperar, com sempre, si això acaba impactant a la benzina, els subministraments, aquest tipus de coses.
1: I ens temem que sí, però ja ho veurem. Sí. Gràcies, Nando.
12: Gràcies a tu.
2: Vladimir Putin no està gaire acostumat a que li portin la contrària, però ara els socis euroasiàtics de Putin el pressionen per acabar la guerra d'Ucraïna. El líder indi, Narendra Modi, ha estat avui el més contundent. Moscou en directe, Cristina Solies, bona nit. Sí, Cristina Solies.
14: Sí, Putin i Modi s'han reunit en el marc d'aquesta cimera de l'Organització de Cooperació de Xangai, que té lloc al Kirguistan. I, de fet, la guerra d'Ucraïna, com deies, és un dels grans temes que han planat en aquesta primera jornada d'aquesta cimera, d'aquesta plataforma creada ara fa 30 anys que estan utilitzant aquests països, encapçalats sobretot per la Xina, per mirar d'imposar la seva idea d'un món multipolar davant l'hegemonia occidental. I el més destacat, com deies, ha estat el to que ha fet servir Narendra Modi per exigir a Putin que aturi el conflicte a Ucraïna en una trobada bilateral. L'escoltem.
15: Cada dia que continua la guerra, la humanitat fa un pas enrere. Hem de passar d'una guerra interminable a la fi de la guerra, al cessament de les hostilitats.
14: Clar, Putin s'ha limitat a respondre a Modi, que ja estan treballant, i després ha estat el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, qui, entre passadissos a Bishkek, s'ha encarregat de deixar clar que si les negociacions de pau estan encallades és només per culpa d'Ucraïna, que això en el llenguatge de la diplomàcia russa el que vol dir és que si Zelensky no accepta les condicions russes continuaran amb la invasió del seu territori.
2: Cristina, l'altra qüestió és que Putin també s'ha reunit amb Xi Jinping, però el líder xinès ha evitat referir-se en públic a la guerra d'Ucraïna. Això vol dir que li dona suport?
14: Clar, hi ha moltes evidències que sense l'ajuda de la Xina, que li proporciona tecnologia, suport financer, Vladimir Putin no podria continuar amb aquesta guerra a Ucraïna. Però alhora també hi ha alguns indicis que Pequín podria estar avisant al Kremlin que no escali encara més en aquest conflicte. De fet, en les últimes setmanes van ser molt significatives també les paraules del president del Kazakhstan, Kassim Jomart Tokayev, quan li va dir al president rus que ningú entenia l'origen d'aquest conflicte, ni tan sols els veïns de Rússia, i que ja potser havia arribat l'hora de congelar-lo. És molt interessant perquè mai abans cap soci del Kremlin s'havia atrevit a lliçonar Putin cara a cara d'aquesta manera. A més, va dir-li textualment que havia rebut molts senyals i, segons els analistes, aquests senyals provindrien tant d'Occident com també de la Xina.
2: Molt bé, gràcies, Cristina. Bona nit.
14: Bona nit.
1: Tres quarts d'onze, Marguell, tenim altres notícies començant també recorrent al món, internacionals.
16: Sí, ens hem de fixar d'entrada en el Nepal. Els equips de rescat busquen contrarrellotge supervivents de la riuada sobtada de fa 5 dies en diversos túnels d'una central hidroelèctrica de la zona. En les últimes hores n'han rescatat més de 200 en vida i es calcula que encara n'hi ha més de 600 atrapats, Vicent Missot.
17: Sí, en les tasques hi participa l'exèrcit i s'estan fent explosions controlades per accedir a les zones afectades. L'últim balanç oficial eleva
15: a 940 els morts en la catàstrofe i encara hi ha uns 4.000 desapareguts. Prop de 600 són estrangers i en les últimes hores han continuat les evacuacions, justament com ens explicava Nayan Pokharel, responsable d'una agència de viatges a la zona.
18: Hem evacuat tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia tres espanyols, dos italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
15: Els treballs de rescat es fan enmig de les amenaces de noves inundacions, ja que dos llacs del Tibet estan a punt de desbordar-se i, segons la televisió xinesa, hi ha glaceres al voltant de l'àrea afectada en risc de despreniments.
16: A Suïssa han detingut un sospitós pel tiroteig en una festa rave a aquest país. La policia helvètica ha anunciat que el detingut és un individu de 43 anys de nacionalitat suïssa. Les autoritats no han avançat cap possible motiu de l'atac, tot i que per ara creuen que l'autor és una sola persona. Els fets van passar en un hipòdrom prop de Zúric aquest cap de setmana. El tiroteig va matar una noia italiana de 22 anys i va deixar també 5 ferits. I també ens hem de fixar en Xipre. Allà, un jutjat ha enviat a presó preventiva durant 3 dies el capità, el director de la naviliera i 7 tripulants de l'embarcació que ahir es va enfonsar al nord de l'illa, Oriol Pujador.
19: Sí, l'accident ha provocat la mort de 8 persones. Encara es busca una vintena de persones més desaparegudes del naufragi. El tribunal acusa els 9 detinguts d'homicidi per imprudència i negligència. Aquesta embarcació, que feia uns 40 metres de llargada, cobria la línia que uneix el nord de Xipre amb el port de Taxtu, a Turquia. La majoria dels passatgers eren turcs.
16: I 3 mesos després de la declaració d'emergència sanitària al Congo pel brot d'Ebola que castiga aquest país, la barrera dels contagis ja supera les 6.000 persones i s'han comptabilitzat 3.000 morts, Txell Garriga.
6: El focus principal continua a la regió d'Ituri, però la malaltia ja s'hauria estès a 6 regions més del país i la manca de recursos està complicant el rastreig de contactes. Ho explica Manel Rebordosa, d'Intermón Oxfam, que tot just acaba de tornar d'Ituri.
20: La gent acaba tenint por perquè veu que estan passant coses rares al seu voltant en temes de gent que s'està morint sense cap causa. Tenen la sensació que s'intenta ocultar. Aquest rebut anar als centres de salut continua vigent i ara això es veu una mica agravat amb la tornada a l'escola. Els pares no volen portar els nens a l'escola perquè també tenen por.
6: El brot està causat per la variant Bundibugyo, sense vacunes ni tractaments específics. Això sí, ja hi ha 2 vacunes en desenvolupament.
16: Tot sovint us expliquem els problemes per accedir a un habitatge. Doncs bé, atenció a l'avís que han fet avui des de la Cambra de Comerç de Girona. A les comarques d'aquesta demarcació, l'oferta de lloguer s'ha reduït un 40% en 3 anys i això també perjudica algunes empreses. Es troben amb dificultats per trobar treballadors. Girona, Maria Rovira.
21: Les dificultats d'accés a l'habitatge per la reducció d'oferta de lloguer incideixen en la mobilitat dels treballadors i limiten les opcions d'algunes empreses per cobrir determinats llocs de treball. Ens ho explicava el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega.
22: Les empreses tenen clar la necessitat de ser competitives i l'única forma de ser-ho és facilitant l'accés, entre altres coses, precisament això, a l'habitatge, perquè possibilita que els treballadors tinguin mobilitat i tinguin accés a uns preus més baixos dels, en aquests moments, no? Perquè, evidentment, tot això ha suposat una reducció important de l'oferta.
21: Algunes empreses ja intenten trobar solucions i miren d'oferir opcions d'habitatge en el mateix moment de l'oferta de treball.
16: I Sarajevo, la capital de Bòsnia i Herzegovina, serà l'anfitriona al novembre de la tercera trobada entre municipis catalans i palestins que col·laboren per la reconstrucció de ciutats palestines. Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que és de visita institucional a l'Europa de l'Est, Alba Barbosa.
23: Aquest projecte Districte 11 pretén millorar els serveis públics i la planificació de la reconstrucció de ciutats en guerra, segons ha concretat Jaume Collboni.
24: I el que farem és que en el proper mes de novembre farem la trobada tècnica de tots els cooperants palestins i barcelonins i catalans aquí a la ciutat de Sarajevo, justament per fer un homenatge a aquells que van estar a la resistència i a la reconstrucció de Sarajevo durant la Guerra de Bòsnia.
23: Després de Sarajevo, l'alcalde barceloní viatjarà cap a Polònia i Ucraïna.
16: I Josep Montero, líder d'Oques Grasses, farà la selecció de la banda sonora del piromusical de la Mercè d'aquest any, que es farà el 27 de setembre a la platja de la Nova Icària. El músic farà una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitats i amb una presència destacada de la música en català. Aquest és el quart any que un artista o grup fa la tria dels temes del piromusical. Fa 2 anys ho va fer Rosalia i l'any passat els Estopa.
5: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Però què ets tu, Gas? Digues, què ets? La gossa dels amos, disposada a tot. Tia. Mires al teu voltant i dius, aquest té això, aquell té allò, i jo? Què tinc jo? Si us passa l'oportunitat pel davant, l'heu d'agafar. Com he fet jo, però no com fa tothom.
1: És la veu de l'actor Francesc Garrido, sens dubte el nom propi de les notícies de cultura. Avui, malauradament, hem sabut que ha mort als 56 anys de manera sobtada aquesta matinada a causa d'un infart, segons ha confirmat a Catalunya Ràdio fonts de la família. Garrido ha estat un dels grans noms del teatre i el cinema catalans i també va tenir papers molt destacats en sèries de televisió, Montse Pujol.
3: Sí, format a l'Institut del Teatre, va participar en pel·lícules com Barcelona 1714, Mar Adentro, la pel·lícula de la nostra vida, Smoking Room, l'adopció, la ciutat dels prodigis o Balandrau, entre moltes altres. En teatre va formar part de l'elenc del mestre i Margarita, de Glengarry i Glen Rose, totes dues sota la direcció d'Àlic Rigola i en veu baixa d'Owen McCafferty. El 1998 va rebre el Premi de la Crítica Teatral de Barcelona per L'Heroi i Molt Soroll per A No Res i va tenir dues nominacions als Gaudí. També va obtenir la Bisnaga de Plata a Màlaga per la seva interpretació a Smoking Room de Roger Gual. En una entrevista el 2014, Francesc Garrido expressava amb aquestes paraules el que per ell significava la interpretació.
0: Penso que sortir en escena, ja no et digo igual quan t'estan rodant en una pel·lícula, jo penso que és un acte de responsabilitat. En escena, per mi, que és quasi, diríem, que és sagrat, ho és. Llavors, òbviament, hi ha hagut molts més a Londres, als Estats Units, que hauran fet aquest paper. La responsabilitat és pensar, hòstia, ara jo, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui.
3: El president Salvador Illa ha lamentat en un missatge a X que amb la mort de Garrido es perd un dels grans actors catalans que ens deixa, afegeix, grans interpretacions pel record en el teatre, en el cine i la televisió. I en una entrevista a Triscat Info, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, ha lamentat la seva pèrdua i ha qualificat Garrido com un gran company de professió.
4: Un actor molt versàtil, podia fer tant sèries de televisió com pel·lícules, l'hem vist aquest any passat a pel·lícules, que batiran a premis l'any vinent. He llegit també que tenia diverses coses per estrenar, tenia projectes de teatre també, era un gran actor.
3: I el director Roger Gual, en declaracions també a Catalunya Ràdio, ha tingut unes emotives paraules cap a l'actor desaparegut.
7: Tornar a treballar amb el Francesc després de tants anys va ser d'aquells regals que et fa la professió, perquè més enllà del gran actor que sempre ha estat i que tots coneixem i hem vist la seva feina, és d'aquelles persones amb què era fàcil treballar, era un plaer, realment. I tenia una manera d'estar davant de la càmera que era molt especial. No necessitava cridar l'atenció, sabia escoltar, sabia mirar, hi havia veritat, hi havia intel·ligència.
3: Aquests últims mesos havia rodat una sèrie al costat de David Verdaguer i Enric Auqué a les ordres de Marcel Barrena, que s'estrenarà l'any que ve.
1: Doncs podem saludar ara una persona que el coneixia molt bé, que havien treballat molt. Àlex Rigola, director de la sala Heartbreak Hotel de Barcelona, bona nit.
8: Bona nit.
1: Àlex, el recordem res fa ben poc, dirigit per tu, al mestre i Margarita i a Glengarry Glen Rose, ja a la Heartbreak Hotel. Com valores la figura de Francesc Garrido?
8: Doncs era un actor molt intens, amb molta vida pròpia, que jugava, com deia ara el Roger Gual, sentia per aquí, amb la veritat, era un actor que si algo admiraves d'ell és que no hi havia representació del que feia, sinó que estava, jugava en viu, jugava en veritat. Suposo que actuar amb ell, actuar davant d'ell, era tot un repte, perquè sempre t'acompanyava, doncs sempre estava viu, no? I aquesta era la seva característica, que tot el que feia, fins i tot les coses que podrien ser més formals, estaven plens de vida. Però l'altra faceta seva és que darrere de les caixes escèniques, no? Tenies una gran persona, no? Una persona que, a més, amb els anys havia madurat i que s'acceptava molt a si mateix i que t'acompanyava, et donava grans lliçons de vida sense haver-te de fer grans demostracions, no? Era un líder de companyia, però en cap moment necessitava imposar cap tipus d'autoritat, no? O sigui, sinó que amb el seu propi exemple de com fer i d'aquesta responsabilitat. Penseu que quan el Francesc feia una funció, aquell dia abans, com tants altres actors, no feia res més, no? Tot es preparava per aquella hora i 10 minuts que feia de funció. Era un bon company, era un molt bon company. Difícilment trobaràs algú que te'n parli malament, no? Perquè era d'aquelles persones que era molt apreciada per la professió.
1: Ell el sentíem ara fa poc, parlant d'aquest acte de responsabilitat que representava per ell actuar. Tu ara ho descrivies com s'entregava a cada obra i suposo que això et feia també anar-lo a buscar. Deus tenir molts records amb ell.
8: Sí, sí, perquè no es podia separar la feina de la seva pròpia humanitat, no? I una altra característica d'ell és que li agradava a la gent jove amb nous projectes, no? Estava contínuament recolzant projectes que potser econòmicament no li aportaven gran cosa, però emocionalment li arribaven molt, no? Se sentia molt, molt ple d'ajudar a nous talents que anaven apareixent tant en la part escènica com amb la part cinematogràfica.
1: Àlex Rigola, t'agraïm molt que ens hagis atès en una nit com aquesta. Moltes gràcies.
8: Gràcies, bona nit.
2: Tres minuts i mig i arribarem a les 10 de la nit. Haurem de parlar de l'arrencada de la temporada literària de tardor, carregada de novetats més que mai, perquè llegirem des de la distopia de Laura Agost, els llibres intimistes de Cari Santos o Maria Climent. Marc Ruiz, bona nit. Comencem amb els més matiners, els que arribaran abans.
9: El de la mallorquina Laura Gost, que El preu de néixer, publicada per Proa, planteja un dilema moral en un món futur on una persona ha de morir perquè en neixi una altra. Buidar la casa és el nou títol de Cari Santos, on parla sobre l'absència i la memòria, la dita columna. Cristina Genevat, coneguda com a dramaturga, debuta ara en literatura amb Sorra, una oda a la llibertat a través del relat entrellaçat de la veu de tres dones, que va guanyar el Premi Lo Somni al nou talent literari i que publica La Magrana.
2: I a l'octubre, què destaques?
9: Maria Climent, l'autora de l'aclamada Gina, que explora a punt de no retorn l'esgotament de la vida en parella i els alts i baixos de la maternitat i la vida familiar. El publica l'altre editorial. I Dolores Redondo publicarà en Planeta, totes les nits, totes les ciutats, on un escriptor és sospitós d'una sèrie de crims idèntics que descriu el seu últim llibre.
2: Destaquem algun nom internacional. De fet, n'arriben moltes, de novetats internacionals. Va, fem una tria.
9: Ian McEwan, per exemple, que a què podem saber fa un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut, publicat per Anagrama. Patrick Radden Keefe, conegut per llibres d'investigació com No diguis res, presenta ara El fill de l'oligarca. I, atenció a aquest nom, Nelio Biedermann, de només 23 anys, que és l'autor revelació europeu de l'any, presenta L'Azar, una novel·la èpica sobre tres generacions d'una família durant el segle XX.
2: Gràcies, Marc. Molt per llegir.

0: És marca de la casa, ja ho sabeu, aquí al Catalunya Nil. La previsió del temps la fem a partir d'una cançó que escull la nostra meteoròloga, Gemma Puig. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Com has fet la tria, Gemma?
1: Doncs mira, avui hem fet aquesta tria de la cançó que es diu The Same, de Verdi, perquè demà podríem dir que l'única cosa que canviarà doncs serà el mes, perquè demà encetarem el setembre, però tindrem gairebé el mateix tipus de cel, la mateixa temperatura, per tant, encara aquest setembre començarem amb aquesta calor que ens ha anat acompanyant aquests dies. Avui les màximes més altes doncs, han arribat als 36 graus i algun valor de 33, 34 graus. Demà repetiríem si fa no fa aquests valors més alts i tornarem a tenir un dia molt estable. És a dir, que al matí sí que hi haurà alguns núvols baixos a la façana litoral, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, podria deixar-se escapar alguna gota, moltes estones de sol i a la tarda també, com avui, algun ruixat molt, molt puntual, molt poqueta cosa. Per tant, canviarem el mes, però no canviarem gaire res més.
0: Doncs sí, el setembre començarà com acabem a l'agost i demà tornarem a tenir aquí. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: El Barça juga des de fa mitja hora al Camp Nou contra el Rayo Vallecano. Ha començat perdent, però ara mateix va guanyant 2-1. Han marcat Rafinha i Lamine Yamal. I a la grada hi ha segurament el nou fitxatge, Gabriel Jesús. Fins ara a l'Arsenal. Estarem pendents, per tant, del partit i dels moviments just abans del tancament del mercat de fitxatge. Serà demà. En parlarem també amb Antoni Padilla, que sempre ens sorprèn. Avui crec que arriba a ritme de samba, ja ho veureu.
1: També hi haurà una mica de ritme de tango avui, sí, en aquesta segona hora del Catalunya a nit, perquè avui és el dia que Leo Messi ha anunciat que deixa la selecció. No tornarà a vestir amb l'albiceleste. Connectarem amb Buenos Aires, amb el nostre corresponsal, en Joan Biosca, per saber fins a quin punt hi ha dol ara mateix a l'Argentina. Dol, i entenem que també molt d'agraïment per Leo Messi.
0: També parlarem d'economia, perquè l'Euribor ha tancat l'agost al nivell més alt en 2 anys, el 2,95%. Qui revisi la hipoteca ara la trobarà uns 75 euros més o menys més cara cada mes. Què prediuen els experts? Esperen més pujades? Es firmaran menys hipoteques a partir d'ara? Ho preguntarem.
1: I abans d'acabar el Catalunya Nit, avançarem algunes de les històries que seran notícia demà, que ja serà dimarts, per exemple, dimarts 1 de setembre. Demà hi ha un concert d'un artista a Barcelona que ha batut rècords amb la seva gira. Ha superat Bad Bunny i tot. Només el supera Taylor Swift. Sabeu de què estem parlant? Sí o no? Doncs haureu d'explicar que us ho expliquem.
0: Exacte. Doncs va, som-hi fins a les 11. Notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
1: Encarem ja aquesta recta final d'aquest 31 d'agost amb algunes de les veus que han estat notícia.
3: La situació ara mismo és de calma tensa. Reitero ese llamamiento a la calma, tenemos que evitar un estallido social y pedimos desde AUGC a todos los actores políticos y sociales que lancen mensajes de calma. Entendemos que la ciudadanía está inquieta, yo como ciudadano estamos viviendo una situación muy difícil.
4: Yo creo que es muy grave, ¿no? Que no se salga con rotundidad aún después de 30 días con un plan concreto de protección de nuestras fronteras, sobre todo la protección en la parte de Ceuta, en la parte de España, en la parte de Europa, y no dejar al final, como hasta la fecha, esta frontera, la llave, por así decirse, de apertura y cierre en manos del país vecino, ¿no? País vecino que ya no es la primera vez, ya nos pasó en mayo del 21 y ha vuelto a utilizar, por así decirse, a la población para la invasión que se produjo en nuestra ciudad hace aproximadamente ya un mes.
5: Yo, desde luego, no veo ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
6: Catalunya ha d'ajudar sempre a tot arreu i a tot arreu on pugui. També és evident que el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats i no pot traspassar-les en els altres i que això no pot ser il·limitat i que ni el mercat de l'habitatge, ni el transport públic, ni els trens, ni l'energia, ni la disponibilitat d'aigua no permet un creixement il·limitat de la població.
7: Estem tornant a posicions més conservadores en el sentit de dir que necessitem verificar que el procés d'ensenyament i aprenentatge és verídic. Si ho fem amb l'oportunitat que l'alumne ho faci a l'aula, amb un ordinador o a casa, nosaltres això veiem que allò és una distorsió.
8: Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada. I torno a exculpar els directors i directores dels centres educatius que van fer les proves. La responsabilitat està en el departament i així ho assumim.
9: No busquem la guerra. Aquest ha estat el nostre missatge al món fins ara. Tot i això, davant una agressió, no ens quedarem de braços plegats. Som capaços de donar una resposta decisiva.
10: Ahir a la tarda i aquest matí hi ha hagut dos vols diferents en helicòpter. Hem evacuat tots els estrangers sans i estalvis. Al meu grup hi havia tres espanyols, dos italians i una noia belga. Ara ja hem arribat tots a Katmandú.
11: La responsabilitat és pensar, hòstia, ara jo, uf, com faig això, no? Que sigui versemblant, que la gent ho entengui, que sigui convincent, que a mi em deixi tranquil a nivell també personal, artístic, no? Que em serveixi com a vehicle d'expressió.
12: Era un líder de companyia, però en cap moment necessitava imposar cap tipus d'autoritat, no? O sigui, sinó que amb el seu propi exemple de com fer i d'aquesta responsabilitat. Penseu que quan el Francesc feia una funció, aquell dia abans, com tants altres actors, no feia res més, no? Tot es preparava per aquella hora i 10 minuts que feia de funció.
2: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
0: Les 10 i 7 minuts i afegirem també en David Ubach. Bona nit.
13: Bona nit, què tal?
0: Entrem en terreny esportiu. Avui pendents del partit. Tenim el Barça jugant al Camp Nou. Dèiem que li estava anant bé. Aquesta és la transmissió que estem fent ara mateix a la TDT.
14: La passada potser una mica precipitada.
15: Sí, no ha escollit la millor decisió perquè hi havia Xavi Espar, Gordo...
0: El Barça que ha començat a encaixar un gol, però que ho ha resolt, de moment.
13: Sí, s'ha sabut refer ràpid al Barça, que s'ha vist amb un 0-1 en contra amb un gol de Camello a prop de l'equador de la primera meitat en una jugada de contraatac del Rayo. Koundé no ha estat molt encertat en l'acció defensiva que, vaja, s'ha originat en una centrada lateral per la banda esquerra, rematada per Camello. Ara som al 34, 2-1, guanya el Barça. Un Barça que, ara ho dèiem, ha sabut rematar amb dues fogonades consecutives als minuts 19 i 21. Camello havia marcat el 12, abans del que havíem comentat. Primer, Rafinha ha rebut a la frontal de l'àrea, ha fet un gran retall i ha batut amb un xut per baix al porter del Rayo. I després, dos minuts més tard, Lamine Yamal, en una recuperació del Barça, en una jugada en què, després de perdre la pilota, ha pressionat en la línia molt avançada, l'ha recuperada, Lamine Yamal ha rebut i d'un gran xut amb l'esquerra per dalt, a l'angle curt, ha fet el segon del Barça, que li dona aquesta tranquil·litat al conjunt de Flick en aquest partit de la tercera jornada de Lliga, que ha mitjat el minut 36 al Camp Nou, en un partit que al Barça li hauria de servir si l'acaba guanyant per empatar amb el Madrid al capdavant de la classificació, tots dos amb 9 punts.
14: Xut fluixet, Dani Cárdenas.
15: Gordon que aprova el xut després que Pedri tornés a repetir.
13: Va dir que avui el Flick a l'11 ha fet 3 canvis. Koundé ha entrat per Eric García, Christensen per Gerard Martín i Dani Olmo en el lloc de Firmino. Això respecte de l'últim partit de Lliga, el de dijous passat contra l'Atlètic Club de Bilbao, també al Camp Nou. I un apunt perquè Gabriel Jesús ha passat ja la revisió mèdica amb el Barça. En principi demà se n'ha de fer oficial el seu fitxatge i està veient el partit ja des de la llotja. Serà el nou del Barça, aquest davanter brasiler de 29 anys que arriba procedent de l'Arsenal a canvi d'uns 10 milions d'euros més variables.
1: Doncs bé, mentre anem sentint aquesta narració dels nostres companys a la TDT, també hem de destacar el que avançàvem en portada, de fet, que és un dia trist a l'Argentina perquè Leo Messi ha anunciat el seu adeu de la selecció del seu país. En té tots els detalls el nostre corresponsal a Buenos Aires, en Joan Biosca. Bona nit, Joan.
16: Què tal, Agnès? Bona nit. Sí, un ambient gairebé de funeral, de tristesa i molts agraïments a través de les xarxes socials, mitjans de comunicació, diaris digitals, edicions especials, canals de notícies d'aquí de l'Argentina, repassant la vida de Leo Messi, els seus millors moments i també la seva figura. I és que ara s'obre una nova etapa aquí a l'Argentina de gran incertesa. És cert que s'esperava d'alguna manera que això podria passar, però hi havia moltes persones també... la sensació que Leo Messi potser es tiraria cap a la Copa Amèrica del 2028, però, en fi, també s'explica aquí als mitjans de comunicació argentins que la mort del pare de Leo Messi fa poques setmanes de ben segur que ha influït en aquesta decisió. Recordem que ho anunciava l'exjugador del Barça a través de les xarxes socials, mostrant unes notes escrites per ell mateix, on reflexionava sobre el seu present i el seu futur, i anunciava precisament que es retirava de la selecció argentina, que és la segona vegada, aquesta la definitiva, s'entén, perquè Leo Messi, cal recordar que en un dels mals moments que va viure vestint la samarreta del Biceleste, ja va deixar la selecció argentina i després, pel clam dels argentins en general, doncs va tornar i va ser quan va guanyar el Mundial i també aquesta darrera final que perdien els argentins contra Espanya. En fi, la trajectòria de Leo Messi a la selecció argentina és indiscutible, però pocs se'n recorden avui en dia que Leo Messi ho va passar molt malament durant bastant temps i que el Barça va ser el seu gran refugi quan venia aquí a Buenos Aires i les coses no li sortien bé. En definitiva, ara es recorda a un gran jugador i la incertesa és què passarà futbolísticament parlant amb la selecció argentina, ja que depenia, això no és un secret, excessivament del geni de Leo Messi i també del seu lideratge.
1: Sí, a més, bo que acabem de veure, no?, de forma molt, molt recent en aquest últim Mundial. Ha estat molt evident també la seva petjada, sí, tot i ja la seva veterania, aquests 39 anys amb els que...
13: Fa 10 anys que va fer aquesta retirada fugaç fugissera, sí, el 2016. Venia Messi aleshores de tenir una mica desencisada la seva afició, el tillaven fins i tot de pecho frío, com es diu a l'Argentina, de falta, sí, de lideratge, quan Messi, paradoxalment, ara ho deia en Joan, vivia l'època de més esplendor amb el Barça i la situació amb l'Argentina contrastava clarament. Llavors venia de 4 derrotes consecutives en finals amb la seva selecció, una inclosa a la final del Mundial del 2014 contra Alemanya i altres en la Copa Amèrica. I va dir prou, però
1: clar, li va durar poc,
13: perquè el que ha aconseguit doncs, va ser un títol mundial i un sotscampionat més amb l'Argentina del món.
1: I tant.
0: Perquè, Joan, un apunt que em feia ara a sobre, entre Maradona i Messi hi ha debat aquí a l'Argentina de qui és millor jugador, qui ha estat millor jugador o no?
16: No és un debat, és com debatre si les Malvines, les Illes Malvines són argentines o no. No existeix el debat, però sí que es deixa molt... A veure, hi ha el sector maradonià, que és fanàtic de Maradona, després hi ha el sector de Messi, que és fanàtic de Messi, però amb els qui sí, i contestant més concretament la teva pregunta, pots tenir un cert debat, ells ja et diuen que Maradona és d'un segle i Messi és de l'altre, amb la qual cosa, doncs, s'acaba el debat.
13: I aquí diu, que trobo una frase molt encertada que va dir Jorge Valdés, Valdano, també argentí, que ell deia, va dir una vegada, que Messi era Maradona cada dia.
0: Ah, és bona. Sí.
1: És bona.
13: I crec que il·lustra molt bé la comparativa entre tots dos, eh? Està molt ben trobada.
16: El que sí que és cert és que Maradona va ser el model i l'antimodel, el model de jugador que ho deixava tot, que jugava amb els turmells trencats, que tenia una passió i feia genialitats. I Messi, i després era l'antiexemple, perquè recordem que fins i tot Maradona va arribar a disparar amb una escopeta de balins als periodistes que feien guàrdia aquí a Buenos Aires, a l'Argentina, en un de les seves diferents etapes futbolístiques. O sigui que, en fi, després ha tingut escàndols diversos amb drogues, etc. Però Messi ha portat una vida angelical, monacal, exemplar en el sentit positiu, amb la qual cosa sí que hi ha aquestes diferències en aquest sentit.
1: Molt bé, doncs, Joan, moltes gràcies, que vagi molt bé.
16: Una abraçada.
0: I, David, abans hem mencionat que Gabriel Jesús, demà oficialment, fitxatge del Barça segurament, això vol dir que estem encarant l'últim tram d'aquest mercat de fitxatges. No sé si s'espera que hi hagi gaire més moviments entre els equips catalans, que incorporin o sortides o entrades.
13: El Barça no massa, si no hi ha sorpreses. A l'Espanyol, bé, n'hi podria haver algunes, per exemple, el davanter Roberto, que és un dels pitxitxers de la Lliga, du 3 gols en 3 jornades, doncs podria marxar, ha despertat l'interès de diversos equips europeus, entre els quals el que sembla que agafa més força és el Hull City anglès, que acaba de pujar a la Premier aquesta temporada, però l'Espanyol remet a la seva clàusula de rescisió, que és de 25 milions d'euros. Si bé l'Espanyol només té el 60% dels seus drets, per tant, si marxa per la clàusula, l'Espanyol percebria 15 milions, que no és malament, de tota manera, però clar, perdria el davanter quan té l'altre davanter, Quique García, lesionat, al qual encara li queden uns 3 mesos per tornar. Qui sí que ho té tot fet gairebé per marxar és el lateral dret Rubén Sánchez, que no compta per al tècnic Manolo González. Ell té acord amb l'Elx i ara queda l'acord entre clubs. Al Girona sí que hi hauria d'haver més moviments. Avui n'hem sabut un altre. Els gironins han fitxat el lateral dret del Mallorca, Mateu Morell, fins al 2028, i ell mateix destacava, doncs, què pot aportar l'equip.
17: Com a futbolista em definiria com un jugador amb caràcter ofensiu, que m'agrada tirar cap amunt, m'agrada molt associar-me i, sobretot, deixar-me tot al camp. I el meu objectiu és intentar portar el meu granet d'arena a l'equip i aportar tot el meu coneixement sobre el verd.
13: I també el Girona avui mateix hem sabut que ha cedit al migcampista neerlandès Gabriel Milsehoy al NAC Breda del seu país. Demà el Girona ja podria haver més moviments perquè no té la plantilla tancada ni de bon tros.
1: David, encara afegim una notícia que ens ha cridat l'atenció. Diríem que està a mig camí entre l'àmbit esportiu i el social perquè la Federació Espanyola de Futbol està ultimant un protocol, hem sabut, per finançar la congelació d'òvuls de les futbolistes.
13: Sí, exacte. Perquè això, de fet, ve a raó que el fet que els anys de maduresa esportiva de les jugadores coincideixen amb els de l'etapa final de la fertilitat òptima, no? Aleshores, el que passa és que moltes futbolistes posposaven la maternitat precisament per no tenir entrebancs ni entorpir la seva carrera en el seu millor moment. En aquest sentit, amb aquest acord en marxa per finançar la congelació d'òvuls...
1: Estem parlant d'un acord doncs, històric, per tant, eh?
13: Sí,
1: revolucionari.
13: Sí. Caldrà veure quina forma pren, però, clar, aquí hi ha un aspecte a tenir en compte, que és que l'estimulació, per exemple, ovàrica, dura unes dues setmanes, les futbolistes la podrien programar en època de menys càrrega esportiva o en el calendari vingui menys atapeït, però també hi ha un problema, i caldrà veure com es pot resoldre, que és que alguns dels medicaments per propiciar l'estimulació ovàrica estan prohibits.

0: Companys, a la TDT, a Catalunya Ràdio, no s'ha mogut el marcador.
1: Això vol dir que guanya el Barça 2-1, gols de Rafinha primer i de Lamine Yamal per remuntar el de Camello per part del Rayo, un Rayo que ara contraataca en una jugada calcada, la del seu gol, que ara ha sabut desfer la defensa del Barça ja a un minut més d'afegit perquè s'acabi la primera meitat del Camp Nou.
2: Gràcies, David. Doncs ho estem explicant, que s'està a punt d'acabar el mercat de fitxatges. Nosaltres n'hem fet aquesta temporada al Catalunya Nit, és a dir, els anireu coneixent en les pròximes setmanes, n'hi ha de molt potents, però clar, la importància dels bons equips també és saber mantenir els cracs. Els cracs no es tornen a fitxar, sinó que es renoven i tenim una renovació sonada. Ho havíem de vendre bé, això. Sí, home, Toni Padilla, benvingut. Què tal?
3: Què tal, com esteu?
0: Rojolit una mica.
2: Sí, sí, sí.
3: Les renovacions a l'alça normalment també impliquen augment de salari, que en aquest cas no sé si es produeix.
2: He dit,
3: també totes les clàusules.
2: He dit dels cracs, eh? Després ja els de...
3: Mig campista treballador.
2: Exacte. Però una mica sí que relacionat amb això que dèiem de fitxatges, tu avui t'agafes a la notícia de Gabriel Jesús, aquesta incorporació que demà es farà oficial, i com sempre tu dones la volta a les notícies. Posem-t'hi una música que si es caigui millor. I et deixem cantar el marcador, va.
3: Mira, ha marcat el Barça el tercer, crec que ha marcat Jules Koundé. Ui, que no estiguem fora de joc, potser l'anulen. Però bé, un moment, estem pendents del VAR. Quan parlarem de futbolistes del passat, perquè sí, quan es confirmi el fitxatge de Gabriel Jesús, seran ja 35 brasilers en la història del Barça, són molts, déu-n'hi-do. I no és una sorpresa, perquè Brasil és terra de futbol, com diuen ells, de futbol, i per tant, per a molts joves, la possibilitat de tenir una fortuna, una carrera, és a través del futbol. Llavors, no hi ha dades exactes, però avui en dia, escampats fora del Brasil, hi ha més de 1.500 futbolistes professionals brasilers. Són molts, 1.500. Però és que si ho ampliem a futbolistes en categories amateurs, es creu que hi ha més de 3.000 futbolistes que han buscat fortuna fora de les fronteres del Brasil. Alguns aconsegueixen arribar i tocar el cel com Gabriel Jesús, i altres els tenim, per exemple, equips de primera catalana, equips de regional preferent, que són molts calos, són nois que comparteixen doncs feines per guanyar arribar a final de mes, amb el somni d'algun dia poder-se guanyar la vida amb el futbol.
2: Sí, sí, són xifres impressionants. Deies tocar el cel, és a dir, arribar al Barça, no tots ho aconsegueixen.
3: Sí, és molt complicat, òbviament, però normalment... Serà que això ha començat a canviar els darrers anys, perquè econòmicament el Brasil ha millorat molt i això ha provocat que també els salaris dins del futbol siguin millors, però durant molt de temps, un futbolista de primera o segona divisió del Brasil, si marxava a llocs que potser nosaltres no hi aniríem a viure, sí que significava una diferència per la seva vida, per les seves butxaques. Llavors, a partir dels anys 90 vam començar, havia un llibre fins i tot que va fer un periodista brasiler, en què entrevistava brasilers que jugaven als jocs més inimaginables del món. I tenia trobades brasilers jugant a la Lliga de les Illes Feroe, a Moldàvia, a Singapur, a Indonèsia... De fet, fins i tot, hi havia jocs que gairebé estaven en guerra i apareixia un futbolista brasiler a Timor, quan a Timor Leste estaven a punt de començar la guerra a la independència, perquè anaven allà potser sense saber molts cops ni on anaven, i perquè els oferien un bon sou. Llavors, hi havia moltes històries molt, molt curioses. Un cas que, òbviament, tu, Manel, estic convençut que coneixes prou bé. Durant molts anys, a Ucraïna es va fer molt famós el Shakhtar Donetsk, l'equip dels miners de la conca del Donbass, que va arribar a jugar partits oficials amb 8 futbolistes de nacionalitat brasilera. Clar, no hi havia ni un ucraïnès, on tenien un i 8 brasilers que anaven allà. Per què? Doncs perquè per als aquests futbolistes era la possibilitat de jugar una competició internacional i veure si llavors et fitxava un Barça o et fitxava un Chelsea, i per aquest club era pujar el nivell respecte als futbolistes locals i també donar negoci a un fenomen que el Brasil domina molt, això els companys de la redacció d'esports de la ràdio ho saben perfectament, que és el món dels representants. Ah. El Brasil també és la terra dels representants, que és gent que van sumar que havia negoci i va dir, val, jo et representaré els futbolistes i els anem movent d'una banda a l'altra per intentar fer calaix, podríem dir-ho.
2: Clar, que deies això del Shakhtar Donetsk, que imagino sempre el xoc climàtic que havien de tenir aquests brasilers acostumats a jugar allà a les platges, suposo, al carrer, i això a Ucraïna es complica més. Per tant, no sé quan es remunta aquesta tradició de brasilers, per exemple, al Barça.
3: Quan creieu que va arribar el primer futbolista brasiler al
0: no
3: Barça?
0: No va ser Romario?
2: Jo
0: no
2: puc anar fins a Rivaldo.
3: Rivaldo?
2: Jo no sé qui va ser abans, si Rivaldo...
0: No, va ser primer Romario, no?
3: Primer Romario.
2: Romario, sí. Pues,
3: Romario arriba abans, època Dream Team, sí. Però... heu suspès l'examen. Els primers futbolistes brasilers van arribar dos a la vegada. Va ser el 1931.
0: Esclar.
3: En temps de república. Van arribar dos futbolistes brasilers, els dos venien de Vasco da Gama, un equip

0: que havia fet una gira per Europa, va jugar a Galícia, va jugar a Portugal, sobretot, perquè, com diu el nom Vasco da Gama, el gran navegant portuguès, el Vasco era un club fundat per portuguesos, els van pagar un viatge per Portugal, i van dir, farem uns amistosos més per fer calés, i van venir a jugar a Barcelona, van deixar molt bona imatge, i la directiva de l'època va decidir fitxar aquests dos futbolistes, que eren en Fausto dos Santos, un migcampista, i un porter. Un dels primers jugadors brasilers de Barça va ser un porter, que era en Jaguaré Becerra, un futbolista que va deixar molt record. Van arribar al 1971, el que passa és que en aquella època, si tu eres estranger, no podies jugar a la Lliga.
1: Ostres.
2: Clar, estava pensant en això, perquè a l'època de Romario només hi havia tres
0: estrangers. Aquí tres, i per això molts cops seien el Laudrup o l'Estoico.
1: Sí, sí.
0: I els 30, la Lliga Espanyola, que havien de néixer, no podien jugar. Llavors, per què van fitxar a la directiva del Barça aquests futbolistes? Bé, podien jugar al Campionat de Catalunya, que llavors era molt important, però sobretot els van portar per jugar partits amistosos. Era una època en què el futbol no movia tants diners, no hi havia televisió, els fets televisius no permetien omplir les butxaques als clubs, i bona part del pressupost venia d'omplir l'estadi amb partits amistosos. Llavors, per això feien moltes gires, deien, aquest Nadal ve aquí el millor equip de futbol del Brasil. I en una època sense televisió, la gent deia, els vull veure, i s'omplia el camp. Llavors van començar a fer amistosos dient, i en primícia, els dos primers futbolistes brasilers de la història del futbol català i espanyol, i la gent anava per veure'ls, perquè més aquests futbolistes eren gent molt particular, sobretot en Jaguaré, el porter, que era gairebé com un artista de circ, li agradava molt provocar, sortia de l'àrea amb la pilota controlada, que ara potser molts porters ho fan, però llavors no ho feia ningú, i li agradava fins i tot d'alguna forma prendre el pèl als davanters rivals, començar a fer tocs amb la pilota, quan el davanter es girava, li feia rebotar la pilota a la closca, que la tornava a agafar, i qui el va veure en directe deien que era un autèntic espectacle, que estava boig, que feia coses increïbles, que intentava marcar gols, i es va guanyar el cor de l'afició blaugrana en aquests pocs amistosos que va jugar.
1: Per tant, podem dir que van triomfar aquests primers brasilers o què aquí al Barça?
0: No del tot, perquè clar, només podien jugar amistosos, al final, per tant, doncs, el club va dir, no es volia nacionalitzar, i es van dir que no, perquè volien jugar amb la seva selecció, i el que van fer és, al cap de menys de mig any, vam marxar, van un setmana a Marsella, l'altre van a Suïssa per seguir guanyant calerons, i finalment van tornar al seu país, a Brasil, o més els dos van tenir un final molt tràgic. En Fausto dos Santos va morir només 34 anys d'una tuberculosi, caram. I en Jaguaré, el porter, va morir en 31 anys en un incident que ha omplert pàgines, bueno, en Carles Porta brasiler, podia fer realment un crim en blanc i negre, perquè va morir barallant-se amb un policia, amb una baralla que hi havia pistoles, que hi havia alcohol, i mai ha quedat molt clar qui va provocar aquí, però va morir d'un tret en una baralla en un bar de Rio de Janeiro. O sigui, va ser al final una miqueta tràgic dels dos primers brasilers de la història del Barça.
1: Clar, els jugadors brasilers que venien aquí sempre els acompanyaven allò, no sé si tòpics o realitats, allò de molta tècnica, futbol molt bonic, no? El jogo bonito, sí. I tot això, però també la gresca, la festa.
0: Jogo bonito de nit també, no? Ronaldinho no va ajudar i sobretot Romario. Romario crec que d'alguna forma va crear aquest tòpic, que com tot tòpic és una mica injust, han hagut molts futbolistes brasilers que són gent molt assenyada, però és cert que hi ha un patró, i Romario, òbviament, és qui més va fer per créixer aquesta fama, sobretot quan va explicar obertament doncs, com ell intentava poder escapar-se per anar al Carnaval de Rio de Janeiro, i per fer-ho feia juguesques amb Johan Cruyff.
3: No cas, jo aquí del Brasil...
4: Tenia dos dies de festa, i llavors, per venir fins al Brasil, tardava gairebé un dia sencer, entre els avions d'anada i de tornada. Així que li vaig demanar a Cruyff dos dies més de festa, i ell em va dir, d'acord, si fas dos gols, t'allibero. Així que vaig deixar l'avió reservat i vaig fer tres gols a la primera part. Vaig baixar ràpid cap al vestidor, vaig anar a la dutxa i li vaig dir que el vol em sortia al cap d'una hora, que ja marxava.
3: Ell feia així, l'avió sai d'aquí a una hora,
1: Boníssim.
2: Déu-n'hi-do.
0: Van marxar de l'estadi i va anar directe, i va estar quatre dies al Carnaval de Rio, i va tornar, sí, sí. I és que li funcionava. Ell deia, jo quan surto de nit, rendeixo. És a dir, si jo el terreny de joc fos el més lent en fes gols, ho acceptaria que em critiquéssiu perquè m'agrada la festa, però que rendeixo, soc el millor sobre la gespa, doncs deixeu-me fer, no? Llavors, això va provocar molta tibentor amb alguns entrenadors, però bé, era el Baixinho, el Romario, un autèntic geni.
1: I això que el Romario sembla que podia combinar, per tant, aquesta faceta nocturna amb la de després rendir esportivament, no sé si es pot aplicar a tots els casos.
0: És que hi havia un xoc cultural entre com es viu el futbol i la vida al Brasil i a Catalunya, sobretot una Catalunya d'abans, potser més tancada, més carrincona, més conservadora, i el cas més increïble va passar a inicis dels anys 80. El Schuster es va lesionar a Bilbao i el Barça havia de fitxar un estranger per substituir-lo i van descobrir un noi que es deia Cleo, que jugava a l'Inter de Porto Alegre, brasiler, era una bona possibilitat, el van portar, l'entrenador alemany, Ludo Latek, germànic, recte, i va dir, jo aquest jugador ni l'he demanat ni el vull, i a més, resulta que sembla que és molt alegre, arriba rient als entrenaments, toca la pilota, sembla que surt de festa, no el vull, però bé, el Barça ja l'havia fitxat. I aquest nano havia fet una entrevista a Folha de São Paulo, un dels mitjans més importants del Brasil, just abans de venir a Barcelona, en què parlava obertament que ell tenia una concepció de la vida molt, molt oberta, podríem dir relacions obertes, que no estava molt pel compromís, i sobretot, en aquesta entrevista en què es feia fotos despullat, tapant-se amb una pilota, deia que un dels tabús que hi havia al futbol era l'homosexualitat, i que ell sabia que hi havia molts homosexuals en el futbol, però simplement no podien parlar, i que ell li semblava perfecte perquè tothom podia estimar com volia. Un discurs molt modern, recordem-ho. Sí. I des dels anys 80, a casa nostra, aquest discurs no el teníem encara. El directiu era Josep Lluís Núñez, el president de l'època, en Joan Gaspar era el seu vicepresident. Això va arribar a la premsa d'aquí, van muntar en còlera, va ser un escàndol. Un mitjà en seu a Madrid va arribar a titular el Barça fitxat un marieta, com si fos una cosa dolenta. I es van cridar al Cleo, li van dir, això què és? I va dir, és el que penso. I van dir, hem de solucionar-ho, perquè clar, t'hem fitxat, hem invertit diners en tu, i ara la gent no et voldrà. I li van preguntar, tens alguna amiga, alguna novieta? Diu, mira, he tingut una relació amb una cosina segona, que sí que ens anàvem veient, això. I el van obligar a casar-se amb la cosina. La cosina va venir a Barcelona, es van casar per l'església, els testimonis van ser l'Anton Pereira, el representant, i Joan Gaspar, i van filtrar la foto a la premsa, de dir, veieu, no només no és homosexual, sinó que es casa per l'església, és un bon jan segons els estàndards de l'època. Llavors, no va jugar gairebé res, va tornar a Brasil, i pel que sembla, va seguir casat amb aquesta cosina segona, van ser feliços. Okay. Al final, una mica tràgic còmic d'una Catalunya d'abans molt més tancada, que va tenir un xoc cultural amb Cleo, que val a dir que després va fer carrera al Brasil i va triomfar a la seva terra.
1: Doncs quina història.
2: No fa tant d'això, no fa tants anys d'això.
1: No, és molt recent, perquè estava pensant, per exemple, això passava amb actors de Hollywood, que es mantenien en secret la seva homosexualitat pels papers que jugaven i tal, però estem parlant d'un cinema de fa moltes dècades.
0: I, de fet, segueixen encara el gran tabú en el futbol masculí. Avui en dia costa. Algun cas hem tingut, però normalment no hi ha futbolistes que en actiu hagin fet el pas. Algun ha fet quan s'ha retirat, algun ho ha fet en categories inferiors, però segueixen el gran pas endavant que hauríem de fer, i és normalitzar que en el futbol masculí, com qualsevol aspecte de la vida, hi ha persones de totes les orientacions sexuals i no passa absolutament res.
1: Toni Padilla, 4 temporades i continua sorprenent-nos. Gràcies i fins
0: a dilluns. A vosaltres.
5: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies.

0: De seguida sentirem el senyal als horaris de 11:45 de la nit. Reprenem el fil de l'actualitat perquè això interessa a totes aquelles persones que hagin de renovar les seves hipoteques o bé que estiguin pensant si en fan una per comprar un immoble. La qüestió és que l'Euríbor ha tancat l'agost tocant gairebé el 3%, clarament impulsat doncs bé per la inflació provocada pel conflicte de l'Iran. Ara mateix està al 2,95, és el nivell més alt dels últims dos anys. Això, quines conseqüències tindrà? Doncs bé, farà que els que tenen una hipoteca variable i han de revisar ara la seva quota, doncs se'ls encarirà el préstec per sobre dels 70 euros al mes de mitjana. Roger Santaló, bona nit.
1: Bona nit.
0: Això, doncs, com sempre, la pregunta és de quina manera pot afectar el mercat immobiliari?
1: Clar, si la guerra de l'Iran s'enquista i l'inflació que provoca doncs continua a l'alça, l'Euríbor doncs també passarà el mateix, continuarà a l'alça, i això ja afecta, com bé dius, els que tenen una hipoteca variable. A això se li suma que és probable que al setembre el Banc Central Europeu torni a pujar els tipus d'interès fins al 2,5% per frenar la inflació. Per tant, els bancs hauran de pagar més per aconseguir capital de l'Autoritat Monetària Europea, i això fa preveure que les entitats financeres traslladin aquest sobrecost al client que vulgui contractar una nova hipoteca. Ara, els experts econòmics amb qui han parlat no comparen en cap cas amb la situació que es va viure durant la crisi financera del 2008 i dubten que l'Euríbor es dispari molt per sobre del 3%. Tampoc esperen una sotregada forta en la concessió d'hipoteques perquè, com que hi ha demanda d'habitatge, hi ha interès per seguir firmant préstecs.
0: Gràcies, Roger. També volem saber quina és l'opinió que en té Pablo Larraga. Ell és professor de Finances de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Bona nit, Pablo.
2: Hola, bona nit.
0: No sé quin pronòstic fas tu d'aquesta situació. No sé si hem de preveure que l'Euríbor superi aquest 3% o que es quedi per aquí, en aquesta zona estabilitzada durant uns mesos.
2: Doncs en aquests casos les previsions són relativament fàcils de fer, i és anar a buscar els tipus d'interès dels contractes de futurs del mercat de Londres, i el que en aquest moment s'estan pronosticant és una pujada dels tipus d'interès addicional a les que hem viscut fins aquests mesos d'aproximadament 50 punts bàsics. És a dir, no hi ha previsió de pujades espectaculars, però sí que podríem veure l'Euríbor entre el desembre i el mes de març al voltant del 3,5. A partir d'aquí, dona la impressió, o almenys aquest és el pronòstic, de que els tipus d'interès es poden estabilitzar.
0: Clar, en els últims anys, jo diria que des de l'inici de la guerra d'Ucraïna, hem parlat de la revisió dels tipus d'interès. Fa un parell d'anys va arribar al seu punt àlgid, s'havien anat corregint, i ara finalment doncs veiem que torna, davant la situació d'inestabilitat amb la guerra de l'Iran, han tornat a pujar. Això, en aquesta situació d'aquest 3%, què comportarà per la gent que ja té una hipoteca?
2: Doncs el que té una hipoteca a tipus variable, de fet, em repetiré una miqueta amb el que heu comentat, el que renovi la hipoteca en aquest mes d'agost, doncs aproximadament la hipoteca li pot pujar la quota al voltant d'un 10%. I si es produeix una pujada de 50 punts bàsics addicionals, doncs això seria doncs una pujada en total al voltant del 15%.
0: Okay.
2: De totes maneres, aquesta és una història que té solució, i és no demanis una hipoteca a tipus variable i demana la a tipus fixa. I si demanes la hipoteca a tipus fixa, doncs ja saps que pagaràs sempre el mateix.
0: Però hi ha qui diu, home, demanar una hipoteca a tipus fixa en el moment en què l'Euríbor està tan alt, doncs em compensa potser ara de la incertesa a curt termini, però a la llarga seran molts diners.
2: Clar, el que passa és que quan un demana una hipoteca a tipus variable està fent una actitud especulativa, i l'actitud especulativa és la de dir, bueno, confio que els tipus es mantinguin baixos o fins i tot que baixin més i m'estalviaré cèntims. I llavors després els tipus pugen i llavors es produeixen les queixes. Avui en dia, i des de fa uns quants anys, hi ha ofertes molt bones a tipus fixes. I, per altra banda, és veritat que els tipus d'interès han pujat, però no estem en unes pujades significatives. Hem de pensar que el tipus d'intervenció del Banc Central està en el 2%, i en aquests moments el tipus de les operacions principals de finançament estan en el 2,40, i pot ser que arribin difícilment, superaran el 3%. És a dir, el que s'ha de ser conscient és que quan demanes una hipoteca a tipus variable, estàs sotmès a les oscil·lacions i llavors això et produeix, clar, alegries i disgustos.
0: I disgustos també, efectivament, quan aquesta situació a l'alça s'allarga en el temps. Per tant, ara una bona oportunitat, tenint en compte aquest context, una bona oportunitat de tipus, fixa quina seria?
2: Doncs en aquests moments hi ha hipoteques a tipus fixa al voltant del 3,5%. Diguem-ne que hi ha una forquilla entre la que podria ser l'entitat que ofereix les millors condicions amb una TAE del 3,40 i de les entitats importants la que ofereix a les pitjors condicions al 4,33. Per tant, clar, a més una hipoteca és un tema que pots negociar les condicions. Afortunadament a Espanya tenim, jo crec que, de les millors hipoteques del món. I, per tant, doncs, clar, una hipoteca al 3,40 a 20, 25, 30 anys crec que són unes condicions força interessants. Clar, el que et pot passar és que dient, bueno, esperaré a que baixin, i a lo millor doncs, els tipus se't mantenen durant un cert temps en el 3%. És a dir, que jo diria que per als clients conservadors que volen evitar la incertesa de la volatilitat dels tipus d'interès, ja dic, des de fa 10-15 anys, els bancs ofereixen condicions molt interessants en tipus fixa. Abans no, abans eren prohibitives i de fet, avui en dia, més de la meitat de les hipoteques ja no són a tipus variable, són a tipus fixa.
0: S'han passat moltes també en els darrers anys. S'han renegociat moltes cap a tipus fixa. Què ens diu la memòria històrica? Aquesta situació pot frenar la compra-venda d'habitatges?
2: Jo crec que no, perquè insisteixo en que els tipus d'interès que s'hagin anat, per exemple, del 2 al 3,5, que és una pujada del 75% en tipus d'interès, en termes de quota no arriba ni al 15%. És a dir, jo crec que no és un aspecte que pugui generar diguem-ne, retraïment amb el que seria l'activitat immobiliària. És a dir, crec que qui vol comprar-se un habitatge perquè el necessita, doncs ho necessita en el moment que ho necessita i llavors demanar el préstec corresponent. No, si estiguéssim, tal com ho comentàveu abans, ja no parlem dels anys 2007-2008, sinó fa 3 o 4 anys, que l'Euribor se'n va anar al 4,5. No és previsible aquesta expectativa.
0: Doncs amb aquest missatge és amb el que ens quedem. T'agraïm moltíssim que ens hagis atès, a Pablo Larraga, professor de Finances de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Que vagi bé. Bona nit.
2: Molt bé, Agnès. Bona nit.
1: Doncs seguim en terreny econòmic perquè la plataforma líder de moda ràpida Shein surt aquest dimarts a la borsa. Finalment, el gegant asiàtic debuta al parquet de Hong Kong, tot i que ho fa molt per sota dels màxims històrics que havia aconseguit la seva valoració empresarial just després de la pandèmia. Actualment, Rafael de Ribot té un valor borsari estimat d'uns 23.000 milions d'euros i la plataforma de comerç electrònic preveu recaptar uns 1.500 milions d'euros per la venda d'accions.
3: Sí, aquestes són les previsions. En els últims anys, les borses de Nova York i Londres han rebutjat l'entrada a borsa de Shein per l'opacitat del seu model de negoci, sobretot pel que fa a la cadena de subministrament. El valor de l'empresa està lluny d'altres marques de la competència, tot i que té un volum de negoci semblant. Shein és el tercer operador mundial tèxtil per quota de mercat, però té un dels valors borsaris més baixos. Ho explica el vicepresident de l'Associació Professional del Sector Financer de Hong Kong.
4: És una empresa que ha afrontat molts reptes últimament. Alguns inversors estan preocupats per la reducció dels marges de benefici, l'augment de la competència, el creixement més lent, la manca de novetats i l'increment dels riscos geopolítics.
3: A banda dels aranzels que li imposa l'administració Trump, Shein també afronta l'entrada en vigor de la taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior als 150 euros.
1: És, per tant, una empresa molt particular. Li hem demanat a l'agent financer Francesc Pau que ens analitzi l'impacte de la sortida a borsa de Shein.
5: Avui Shein vol fer història a la borsa de Hong Kong amb una sortida de l'empresa de fast fashion més gran d'Àsia. I vol fer història, sobretot, pels seus accionistes, amb el qual vol aconseguir 1.500 milions d'euros per finançar el seu creixement. Pensem que aquests 1.500 milions d'euros es destinaran a publicitat, amb el qual intentaran augmentar les seves vendes, que no estan creixent al ritme que s'esperaven. I el que realment aquesta empresa té d'impacte és un impacte ecològic molt gran. és un model que es basa en produir milions de productes i enviar-ho ràpidament a les nostres cases, creuant mig món, però per això no fan servir vaixells portacontenidors, sinó que utilitzen avions de càrrega que són encara 50 vegades més contaminants, amb el qual el CO2 que emeten és més gran. Per tant, amics oients, el que us diem és que menys shame i més seny.
6: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Vint minuts i arribarem a les 11 de la nit. Ens trobem en el punt just en què cada dia aquí al Catalunya Nit el que farem és començar a mirar a l'endemà. I demà, concretament, arrenca el mes de setembre, 1 de setembre, en el que volem ja dibuixar a aquesta hora que és el que tenim previst, si més no, que passi. Després ja vindran els imponderables, els imprevistos, etc. Marc Güell, bona nit.
7: Bona nit.
0: Aviam, demà, de què estarem pendents aquí a Catalunya Ràdio?
7: Doncs, evidentment, d'aquest inici de curs polític marcat per Ceuta. Seguirem amb un ull posat a aquesta ciutat, a Ceuta, amb els nostres enviats especials, en Miquel Jarque i en José Antonio Rodríguez. Ells continuen fent una radiografia de com està la ciutat. Ja fa un mes, d'aquesta arribada massiva de més de 70.000 migrants. Encara en queden milers que malviuen a les platges i altres espais. Veurem si acabem aclarint la xifra, no?, de quants en queden a la ciutat, perquè són xifres que continuen generant molta incertesa. I precisament demà el govern espanyol també aprovarà un primer paquet econòmic destinat a Ceuta.
8: 168 millones de euros, es decir, el 8% del Producto Interior Bruto de Ceuta, precisamente para reactivar y relanzar la economía ceutí.
7: Són aquests 168 milions d'euros que avui Pedro Sánchez explicava en aquesta entrevista a la SER, recursos que diu que han de servir per reforçar els serveis socials i l'economia local, amb ajudes per a empreses i treballadors, però demà tindrem la lletra petita d'on es destinaran tots aquests diners, que se sumen als 25 milions d'euros que la Moncloa ja va injectar per atendre els menors que van entrar irregularment a finals de juliol. I, per cert, que abans d'aquest Consell de Ministres, Pedro Sánchez tornarà a reunir el Consell de Seguretat Nacional també per abordar tota aquesta situació. Ceuta al marge.
0: Sí.
7: També mirarem demà cap al Regne Unit.
9: Let's build a new national sense of unity.
7: És una veu que hem d'anar interioritzant, perquè és la del primer ministre britànic, Andy Burnham. Demà arrenca un altre calendari de sessions, en aquest cas al Parlament britànic, i ho fa amb la popularitat del primer ministre força disparada. Fa només 40 dies que ocupa aquest càrrec, però aquesta popularitat no li ha parat de créixer, sobretot per mesures populars, retallar impostos als pubs, l'IVA de l'electricitat o el preu dels autobusos. Veurem si tot això li permet tirar endavant altres mesures més ambicioses, perquè s'ha proposat construir 70.000 habitatges o bé allotjar totes les persones que dormen al carrer. Demà en Quim Olivares, el nostre corresponsal a Londres, tindrà feina a explicar-nos-ho. I deixeu que també us destaqui una cosa, perquè demà aquí a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info us explicarem que la Guàrdia Civil ha incorporat un nou gos policia que detecta diners amagats a la frontera amb Andorra. Resulta que ajuda a detectar si algú intenta travessar la frontera amb més de 10.000 euros, que és el màxim permès, sense haver de declarar. I és que ja fa 10 anys que es va posar fi al secret bancari, però encara resulta que hi ha milers d'euros que entren i surten sense declarar. En Joaquim Albalà, ens ho explicarà bé demà des de
0: aquest segur que no s'ho calla. Aquest gos segur que no? Serà eficient, segur.
7: A veure si ho compleix.
10: Això pinta molt interessant. Sí. Demà, bones notícies també, Rafael de Ribot, per als que condueixin un cotxe dièsel, un respir.
3: Doncs sí, perquè reactiva la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil. Arran de la crisi energètica provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, el 20 de març passat, el govern espanyol va aprovar un pla per esmorteir-ne l'impacte que preveia la retirada progressiva de les ajudes. Més tard, hi va incorporar una clàusula de salvaguarda per evitar retirar aquestes ajudes precisament si els preus tornaven a pujar per sobre del 15%, que és precisament el que ha passat aquest estiu amb el dièsel.
10: I això no només passarà aquí, ara parlàvem d'aquest gos que volia controlar el pas cap a Andorra, també novetats allà, eh?
3: Doncs sí, el govern andorrà també aplicarà una rebaixa addicional de 10 cèntims per litre que s'afegeix als 5 cèntims que ja ha estat vigent durant aquest mes d'agost.
10: Ara els que ens estan escoltant des del cotxe i porten un cotxe de gasolina estan pensant, i jo què?
3: Ells van tenir una bona notícia, perquè no va pujar tant la benzina, no va pujar un 15%, només un 7%, i per tant no s'aplica aquesta clàusula de salvaguarda. L'ajuda al litre de benzina queda reduïda a partir de demà mateix a tan sols 5 cèntims per litre.
10: Gràcies, Rafael.

0: No, la deixo sonar perquè demà nosaltres no podrem anar de concert. Aleshores dic, escoltem-la una mica, perquè demà a aquesta hora el Marc Ruiz ens explicarà com és el concert de The Weeknd a l'Estadi Olímpic, que tot just Marc haurà començat en aquell... quan ens ho expliquis,
1: en hora,
0: no?
1: Sí, sí.
0: El cantant canadenc arriba a Barcelona amb una gira que és de xifres de rècord, eh?
1: Mira, After Hours Till Dawn és una gira que va arrencar el 2022, per tant, podríem dir que una miqueta de trampa fa, amb les dates, i el 2025 The Weeknd ja es va convertir en el primer artista masculí a superar els 1.000 milions de dòlars de recaptació en una gira. El supera Taylor Swift, és clar, amb més de 2.000 milions de dòlars per The Eras Tour.
0: I com sabem? Sabem alguna cosa de com és aquest espectacle?
1: Mira, a aquestes altures del joc ho sabem gairebé tot ja. Aquest cap de setmana, per exemple, ha fet 3 concerts consecutius a Madrid, amb uns 150.000 espectadors acumulats, per tant, no es poden guardar els secrets. Sabem també que dedica la gira a la trilogia formada pels 3 últims discos, After Hours, del 2020, Don FM, del 2022, i Hurry Up Tomorrow, del 2025.
0: I sabem quines cançons tocarà, també?
1: Això, per exemple. És Sacrifice, del disc Don FM, i gairebé una quarantena de cançons més. És a dir, que serà un espectacle de grans xifres, també pel que fa a la posada en escena. 3 escenaris, cos de ball, una narrativa centrada en un món apocalíptic amb edificis destruïts i estàtues als escenaris. Si recordeu l'espectacle de la mitja part de la Super Bowl del 2021, doncs anava una miqueta en aquesta línia. Serà una miqueta això, apocalíptic. Amb més de músic, The Weeknd és un gran narrador que fa servir tècniques audiovisuals per explicar l'univers conceptual que envolta el personatge en què es transforma a cada àlbum. I parlarà dels excessos, de la fama, de la culpa i de la redempció.
0: Doncs res, demà ens ho expliques des de l'Estadi Olímpic.
1: Oh, i tant.
0: Bona nit, Marc.
1: Bona nit.
2: Cada informatiu, cada programa de les ràdios, a Catalunya Ràdio, evidentment, també tenim les nostres coses, no? Per exemple, fer el programa de nit, vespre-nit, vol dir que els concerts són molt nostres. Demà connectarem en directe, si podem, amb aquest concert. Cada programa té les seves coses. Cap on aniran demà, unes hores abans que nosaltres actuem, els del matí de Catalunya Ràdio, Marc?
3: Doncs mira, seguiran molt pendents dels moviments que hem explicat avui al Departament d'Educació, no?, per tota aquesta polèmica de les proves PISA. Per cert, que demà el Consell de Govern ja aprovarà el nom de la nova secretària general, que serà Marta Clari. Demà en parlaran al matí de Catalunya Ràdio i per això, si us sembla, podem saludar en Maiol Roger, que és el subdirector del programa. Maiol, bona nit.
4: Què tal? Bona nit.
3: Com estàs?
4: Molt bé. A punt d'anar a dormir ja.
3: Sí, no? Perquè el despertador sona aviat.
4: A 3:15, que ahir va ser el primer cop que el vam posar aquesta temporada i t'asseguro que és aquell moment que dius ai, però bueno, un cop sona ja venim amb ganes.
3: Però escolta, ja l'arrencada ha anat bé, no?
4: Sí, molt bé. Mira, hem fet una mica de canvis al programa també, i el primer dia que els proves, ja els havíem provat en pilots i això, però el primer dia que surten dius ostres, ja comença l'actualitat i comença de debò, bueno, si és que en algun moment ha parat, no? Perquè hem tingut un estiu mogut.
3: Exacte.
4: I tenim una entrada de curs moguda.
3: Doncs escolta, d'aquí unes hores més i millor. Ara ho dèiem, que falten encara una setmana perquè arrenqui el curs escolar, però vaja, ja tenim una prèvia bastant moguda.
4: Sí, perquè teníem aquesta roda de premsa que ha fet avui la consellera d'Educació,
3: sí,
4: que bé, ens ha sorprès amb aquests cessaments per les errades de l'informe PISA, no? I en parlarem demà, analitzant també com poden rebre pares i docents aquestes novetats que també ha anunciat avui, aquestes negociacions que hi haurà durant la setmana, aviam si arribem a desconvocar la vaga del dimarts que ve. Parlarem amb en David Iglesias, que és membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, i també parlarem amb pares i mares que estan esperant aviam què fan el primer dia de curs en una cosa que per alguns ja s'ha convertit en una rutina, que és que hi hagi vaga escolars. Veurem si aquest curs, si aquest inici de curs és com va acabar el darrer, amb vaga cada 2 o 3 dies.
3: Tot això et fa per veure que serà un curs convuls?
4: No ho sé, perquè, mira, avui sentia la Yolanda Segura al migdia, al Catalunya sí. Migdia, i la veia amb un to una mica més tranquil, i tinc la sensació que hi ha una voluntat per part de tots els actors de fer com un gran pacte, no? En parlava el president Illa dissabte, avui sentia Yolanda Segura, també la consellera, de dir, ostres, hem de repensar el sistema. Llavors, potser hem de decidir si es pot tenir un curs tan convuls com el de l'any passat, que ho veig difícil que sigui tan convuls, perquè és molt complicat mantenir aquest nivell de tensió, o si realment diuen, escolta'm, posem de banda una mica les reivindicacions, anem a seure'ns a renovar el sistema, que crec que hi ha un consens general que s'ha de fer alguna cosa amb l'educació, i aviam si així s'atura una mica aquesta hostilitat, diguem, entre uns i altres, i s'aconsegueix almenys seure en una taula i parlar ja no dels mestres, de les seves condicions, de les necessitats de l'escola immediata, sinó de quin model educatiu volem pels propers 15 anys. Però vaja, això potser és de fer la carta als Reis.
3: Doncs veurem què passa i ho explicarem aquí a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info. Maiol, què més fareu demà al matí?
4: Mira, parlarem de la situació dels menors a Ceuta, perquè avui també n'ha parlat la ministra d'Infància. Tindrem el director executiu d'UNICEF a Espanya. També parlarem d'una cosa que agrada a alguns automobilistes i altres no, que és la fi dels peatges, perquè hi ha molt debat i fa 5 anys que es van acabar. I parlarem també amb aquella persona, no sé si recordes aquella campanya del No vull pagar, dels peatges, doncs parlarem amb l'impulsor per veure com veu tot el que va passar ara, anys després. I tindrem a Jordi Évole, no per parlar de televisió, sinó per parlar de la seva malaltia, perquè estrenem la secció de salut amb el Rafael B. de Sant Juan, és una secció que ja fèiem la temporada passada, i en parlarem amb ell i amb un neuròleg. I acabarem amb l'humor i amb Sergi Pàmies parlant de retransmissions esportives, perquè com que ara fa 50 anys, ell que li agrada mirar enrere, doncs ens explicarà com han canviat en aquests últims anys.
3: Això promet, tot això de a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb en Ricard Ostrell. Maiol, gràcies. A descansar.
4: A vosaltres. Cuideu-vos. Adéu.
5: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
0: I una altra cosa que farem cada dia a aquesta hora i que és novetat d'aquesta nova temporada del Catalunya Nit és treure el cap a una redacció d'un dels diaris que, en fi, que es publiquen i que s'editen en paper aquí al nostre país, a Catalunya, i que, en fi, a aquesta hora doncs, deuen estar decidint els detalls de la portada i de la maquetació. Ja ho han de tenir més que decidit, imagino. El primer diari a qui fem la consulta és el Periódico i podem parlar a aquesta hora amb la seva directora, Gemma Martínez. Bona nit.
6: Hola, molt bona nit.
0: Per on passeu a aquesta hora, vosaltres, a la redacció del diari? Què està passant ara mateix? Ho teniu tot decidit?
6: Bueno, sí, més o menys, a aquestes hores, almenys ens val que sigui per l'hora de tancament. I avui us contaré un parell de coses vinculades a les onades de calor, que algunes les esteu dient abans, però tenen impacte en moltes coses. La primera crec que ens toca molt directament a la butxaca de tothom i és la factura de la llum. Explicarem que l'electricitat ha viscut l'agost més car dels últims 4 anys i que el rebut del que veu, ho notarem sobretot, és els que tenen la tarifa regulada s'encarirà a prop d'un 20%. I, evidentment, té a veure amb les onades de calor i el consum que hem fet dels aparatos d'aire condicionat, també amb la fi de les rebaixes fiscals i en perd de la pujada del preu del gas. Però, bueno, notarem tothom, fem una radiografia d'on som ara i expliquem per què s'acaba agradant carí. I un altre aspecte també vinculat a la ona de calor, que aquí, si em permetreu, deixaré una mica d'intriga perquè demà aneu a llegir el diari. Parlem també de una informació molt vinculada a les onades de calor i a les condicions laborals, que és un tema que sempre ha preocupat molt l'estiu i que continua. I explicarem el cas d'una coneguda empresa de repartiment, que no diré el nom, però es pot imaginar i llegir demà, que ha estat expedientada per mantenir els seus treballadors al carrer treballant a més de 40 graus, que va ser el dia 8 de juliol de Barcelona, un dels dies que hi havia una alerta vermella i que no es podia, en teoria no se recomanava. Bueno, doncs expliquem això, no? O sigui que hem anat construint diverses històries, s'acaba l'agost, comencem al setembre i bueno, el calor té molts més impactes que sols el patir la temperatura i resistir, t'afecta la butxaca, t'afecta a la salut i a moltes més altres coses. No?
0: Sí, sí, certament, pel que fa a la factura, sempre havíem patit pel rebut dels mesos d'hivern i aquest any, especialment aquest agost, aires condicionats, ventiladors, etc., que hauran fet doncs, que les famílies hagin gastat més. Gemma, si et demano, ho farem cada dia també, això, un article d'opinió dels vostres col·laboradors demà, quin en recomanes?
6: Jo, si em deixaràs per ser del primer dia, tinc que parlar del nostre editorial.
0: Molt bé.
6: El firmar el periòdico i que, a més, és en part de lo que portem parlant, porteu parlant tota la nit, i és el tema de l'educació. O sigui, nosaltres, que vam entrevistar a ella el president el diumenge, ella parlava d'aquest pacte de repensar el model del que estàveu dient just abans, i avui, en tot el que s'ha sabut de les dades de volta al col·le, tot el que ha passat el tema de PISA, bueno, fem una mica la nostra posició del diari sobre què és lo que bueno, aquest replantejament de l'educació, si s'ha de fer, per què sí, per què no, sota quines condicions, com s'ha d'escoltar, com ha de participar tothom, per a que siga no anar posant parxes d'una cara a una temporada o una altra, sinó que és un tema seriós i que em sembla que està bé que l'educació no sigui una cosa de partit, ni de legislatura, ni de mestres, ni sindicats, sinó que sigui una cosa de bueno, alumnes, pares i del progrés de tothom, no? I crec que, bueno, recollir una mica el que és el sentir editorial del diari, i crec que val la pena que...
0: El llegirem.
6: Que comencem per aquí.
0: El llegirem, sí, un bon sí. Emplaçament a la lectura del diari de demà. Ho farem cada dia amb les diferents capçaleres del país. Gemma, ens retrobem la setmana vinent. Gràcies.
6: A tu. Bona nit.
0: Bona nit, Gemma Martínez, directora del periòdico.
2: I al tram final incorporarem també cada dia una veu perquè reflexioni sobre allò que hem estat explicant des de les 9, per tant, una reflexió sobre el que ha passat avui. I el primer d'estrenar aquest nou espai serà un periodista a qui habitualment saludàvem a Kif i que ha canviat d'escenari. Ara està a Berlín. Christian Segura, bona nit.
7: Bona nit, Manel. Bona què? Nit, Agnès.
0: Tot bona bé? Nit.
2: Prova el canvi. Adaptant-hi.
7: Prefereixo no respondre. Sí, adaptant-hi. No, era una ciutat que ja coneixia, ja havia viscut 4 anys, ara fa 20. Algunes coses han canviat. Per mi continua sent la millor ciutat del món, però bé. Soc aquí, estic gaudint de la feina i de la ciutat i sobretot gaudint del programa d'avui. M'ha agradat molt.
2: Que bé, doncs ens dones molts ànims.
7: Sí, home, és una secció nova i em fa il·lusió. He apuntat 3 coses.
2: Doncs va, tens 3 minuts. Per cap...
7: Vale, no és cap... Mira, un minut per cada o
2: exacte.
7: Menys per cada.
2: Tot teu,
7: mira,
2: eh?
7: Mira, sense cap ordre concret.
2: Va.
7: L'Antoni Padilla és bàsic, en qualsevol context, i la història del Cleo i el matrimoni beneït per Casaus i Núñez i Gaspar és espectacular. Jo no ho coneixia, però és el que deia l'Agnès, vull dir... tampoc fa gaires anys, això.
2: Sí.
7: L'altra qüestió, que per coses professionals m'ha tocat recentment, perquè vaig entrevistar un sociòleg molt important alemany fa poc i vaig parlar també amb el Jordi Gràcia, que és catedràtic a la Universitat de Barcelona, és la qüestió de la intel·ligència artificial i l'ensenyament. És que és l'única vegada a la meva vida que jo em sento que sóc retrògrad. O sigui, realment tinc por per la intel·ligència artificial. És a dir, com això està afectant a l'ensenyament. Ja no és que nosaltres ens tornem uns mandrosos, no. A nivell d'ensenyar, aquestes criatures o adolescents tenen un accés a una eina que realment els permet no aprendre res. És increïble. I és un repte enorme per qualsevol societat. Uh-huh. M'ha agradat molt aquesta qüestió perquè la trobo fonamentalíssima. I l'altre tema és el de Ceuta, per parlar més de qüestions ja més de l'actualitat més immediata. Per mi la notícia del dia és Pedro Sánchez dient que Marroc no està, el govern de Marroquí no està darrere d'això. Ostres, jo realment... clar, això és el meu pàlpito, no?, que es diu en castellà, em diria que té raó. Em puc creure Pedro Sánchez amb això, perquè, com ha dit el Xavier Mas de Geixàs, Espanya ha estat força masella amb Marroc. Sánchez ha cedit amb el Marroc en multitud de qüestions, no només al Sàhara. És molt interessant saber què ha passat si no hi ha una conxorxa marroquina al darrere. I jo em crec que Sánchez... I, per acabar, home, el Xavier Mas de Xeixàs el conec i li tinc molta estima, però el que ha comentat de que és molt interessant i els debats s'obren així, vull dir, cosobirania sautí, Bueno, anem a veure. Hi ha parlat de que Espanya sigui postcolonial, de domini territorial, de possessions espanyoles, de nostàlgia imperial. Molt bé, mirin, aquí hi ha un fet. Si hem de creure amb la voluntat popular, si anem a Ceuta, que és una part autònoma amb els mateixos drets que Catalunya, que això és una altra qüestió, que qualsevol altra regió espanyola, si anem allà a preguntar a la ciutadania marroquí, sigui de majoria cristiana, sigui cristiana musulmana, preguntem-li si volen cedir la seva sobirania al Marroc.

0: Dilluns 31 d'agost del 2026. Se'ns acaba l'agost. Ha passat una setmana des dels malaurats fets de la matinada de Sant Bartomeu i queda una setmana per a l'inici del curs escolar. I en aquests dies en els quals molts aprofiten per o bé apurar vacances o bé poder esgarrapar dies per fer-ne passat el fort de l'estiu, continuarem amb mesura estirant el fil del debat i la reflexió com fan, per exemple, l'Amèlia Gimeno, en Ricard Vicente i l'Eduard Tomàs en tres articles a l'EQ que val la pena llegir amb atenció perquè apunten no només a l'actitud d'aquells joves, sinó la responsabilitat dels pares, el model cultural i social que s'ofereix als joves i, entre d'altres evidències, l'atac a xarxes i els discursos d'odi amb molts likes, això que es premia o sembla que es vulgui premiar. O si tot això passa perquè impera un bonisme que gira la cara perquè no sap com encarar els problemes importants. Avui en seguirem parlant, però des de l'àmbit polític. Els portaveus dels diferents partits polítics i l'alcaldessa hi diran la seva en una estona. Veníem, com saben tots vostès, de l'inspector en cap dels Mossos d'Esquadra, el Garraf, i veníem també de les apreciacions del regidor de Governació, David Martínez, que va assenyalar que l'Ajuntament es planteja la possibilitat de personar-se com a acusació particular. Mentrestant, benvinguts a la setmana del Festival Dona Art en Femení, de la trobada dels ossos o de la nou nascuda jornada de l'esport inclusiu que tindrà lloc el proper dissabte, dia 5. En un moment, ho comentem tot.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Ben, tot d'agost, avui un dia en què els castellers i les castelleres, per descomptat, que no parlen d'altra cosa del que es va viure ahir a Vilafranca i sobretot d'aquest pilar de nou estratosfèric que acapara titulars de diaris, imatges televisives. En qualsevol cas, abans d'ahir, els castells també varen ser protagonistes a Sitges perquè la Jove de Sitges va tancar els actes de la Festa Major, la tercera millor diada de Festa Major, igualada amb la del 2012, així ho diu la colla, amb el 5 de 7 descarregat, el 3 de 7 per sota, el 7 de 7 i el Banu de 5, la diada de Festa Major. Avui que comença la festa a les botigues de Sitges. Comença aquest dilluns amb tornejos esportius i s'allargarà fins al diumenge. Les botigues de Sitges celebra la seva Festa Major des d'avui dilluns, dia 31, i fins diumenge amb un programa d'activitats pensat per un públic familiar i de totes les edats. El programa compta amb la col·laboració de la Regidoria de Tradicions i Festes, de la Federació de Veïns de les Botigues i altres entitats, i engloba propostes culturals, lúdiques i esportives que tindran el seu punt àlgid durant el cap de setmana de divendres, dissabte i diumenge. Avui que s'ha fet clar, a les 6:49 i el sol ha sortit a les 7:18 i es fondrà a les 8:27 i es farà fosc a les 9:05. El dia s'escurçarà 2 minuts i 37 segons. Tindrem 13 hores i 9 minuts de llum solar i 10 hores i 50 minuts de foscor. I per començar aquesta setmana, atenció a tots aquells que utilitzin habitualment el carrer Isabel Julià. Tots aquells que, venint del torrent del Llopart, enfilen el carrer Isabel Julià, o bé venint també del carrer Sant Damià. Atenció perquè dilluns 31 d'agost s'inicien les obres de renovació de la xarxa d'aigua del carrer Isabel Julià i els carrers dels voltants. Per tant, tota aquesta setmana, perquè en principi està previst que les obres ja quedin acabades abans de l'inici del curs escolar, tota aquesta setmana es faran aquestes obres de renovació de la xarxa d'aigua. Es comença amb afectació de tall de carrer entre el carrer Antoni Muño i el carrer Emili Picó. Per tant, tot aquest tram de carrer del carrer Isabel Julià estarà tallat al trànsit a partir d'avui, dilluns 31 d'agost. Es preveu deixar lliure l'entrada de l'escola Barratxina abans del 8 de setembre, inici de l'activitat escolar. Ja ho saben que el carrer és un carrer de molt de trànsit, encara que es talli, evidentment, amb l'entrada i la sortida de les escoles, però ja sempre hi queda un munt de gent, òbviament, les entrades i les sortides, pares i mares. Per tant, aquesta setmana el carrer Isabel Julià estarà, diguem-ne, tallat al trànsit per tot un seguit d'obres vinculades a la renovació de la xarxa d'aigua. El carrer Mas i Font de Vila es taparà el senyal de direcció prohibida per facilitar l'entrada als guals i serà de doble sentit de circulació el tram entre Isabel Julià i Felip Masó. Anem per l'agenda. Primer, l'agenda general, allò que val la pena que es marquin ja a la nevera, perquè estem a punt ja d'encetar el mes de setembre i, per tant, val la pena que ho tinguin més o menys al cap. I després anirem per les qüestions particulars. El Festival Dona, Art en Femení, que aquesta setmana comença al Casino Prado, aquest dimecres, fins al dia 6. Fins al diumenge, dia 6, que té, com saben tots vostès, dues figures fonamentals en la cartellera d'aquest festival, dues dones, una gran protagonista de musicals i una altra, Ainhoa Arteta, un dels grans noms de l'òpera espanyola. Els recitals estan gairebé ja amb les entrades esgotades, però en qualsevol cas ho comentem i ho anirem dient. Aquests dos noms que marquen el festival Sitges Dona. Per un costat, Ria Jones, i per un altre costat, Ainhoa Arteta. Però enmig de tot això hi ha un munt d'activitats que començaran, ja ho hem dit, el dia 3, però hi ha una prèvia el dia 2, per una banda, amb un projecte fotogràfic d'en Carni Gallardo i Joan Casas, més enllà dels rems, elles, la història d'aquestes dones que han viscut tumors i han viscut radioteràpia, una exposició que posa en valor la bellesa malgrat aquests tractaments mèdics, i la presentació de la novel·la de Gisela Pou, Els tres noms de la Lutka, presentació que moderarà Lídia Gázquez. Això serà el dimecres. I a partir del dijous, la inauguració oficial del Festival Dona. Aquesta setmana, que és la setmana també en la qual començarà la trobada dels ossos, fins al 13 de setembre, fins al diumenge 13 de setembre. Dimarts, dia 8, dimarts de la setmana que ve, inici del curs escolar, a veure com el comencem, perquè saben que continua oberta la possibilitat de vaga, i per tant dimarts dia 8 està per veure com comença el curs escolar. 11 de setembre, divendres, Diada Nacional de Catalunya. 11 de setembre a les 11, ofrena el monument al doctor Robert. Tots aquells que hi vulguin participar, participació@sitges.cat, aquest és el correu electrònic de l'Ajuntament de Sitges, per tots aquells que vulguin participar a l'ofrena al monument al doctor Robert. La Diada Nacional, divendres 11 de setembre a les 11 del matí. Divendres 18 de setembre, la nit de les pubilles i els hereus. S'han anat nomenant pubilles i hereus aquestes darreres setmanes, o la darrera, la del Prado i la del Carrusel, i l'hereu del Prado i del Carrusel, aquest també cap de setmana. Nit de les pubilles i els hereus al Prado el proper 18 de setembre a les 9 de la nit. Això serà el 18. El 19, la nit de foc, un dels actes més esperats també de la prèvia de Santa Tecla, la nit de foc el dissabte dia 19 de setembre. El diumenge dia 20, l'exhibició dels balls infantils, els versos dels diables infantils, el trasllat de Santa Tecla, i ja ens pontificarem amb Santa Tecla 23. I recordar-los que abans no acabi el mes tornarem a tenir ple municipal ordinari. Està per veure si n'hi haurà d'extraordinari a partir de la petició que varen fer Junts per Sitges, Fets per Sitges, Partit Popular i el Margalló, però més enllà d'això, el que és segur és que hi haurà ple ordinari el darrer dimecres de setembre, que serà, si no m'erro, el 30 de setembre. Per tant, el darrer dimecres de setembre, ple ordinari. I ens atenem al mes d'octubre amb la Festa de la Verema, entre el 2 i el 4, i el Festival de Cinema, que presentarà la seva programació íntegra aquest dijous dia 3. Presentarà el festival la seva programació íntegra i el festival tindrà lloc del 8 al 18 d'octubre. Aleshores, a poc, moltes coses. Moltes, perquè com es nota que estem entrant ja en els dies de retrobada del curs escolar, en aquells dies en què qui més qui menys pot pensar, bé, què faig ara? Què faig? Més enllà de qui ho tinguin carrelat, eh? Però, important, a partir del 2 de setembre, tots aquells que vulguin informació, el Centre d'Adults de Sitges, el Centre de Formació d'Adults, obre tot el seu ventall de cursos per aquest 2026-2027. Hi ha de tot. Diríem que de tot i una miqueta més. Els cursos formals, el curs d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, el curs de preparació per la prova d'accés a la universitat per a persones més grans de 25 i més grans de 45 anys, per si algú que tingui més de 45 anys vol ara, no sabem si dir-ho així, descobrir una veritable vocació i posar-se a estudiar a la universitat, doncs també hi ha un curs de preparació per la prova d'accés a la universitat per majors de 45 anys, els cursos de graduat en educació secundària obligatòria, en els cursos no formals, els cursos d'idiomes, català, castellà, anglès i anglès a nivell de conversa, a més de les parelles lingüístiques que en tantes ocasions ens n'ha parlat la Laura Verdejo, ja en parlarem de tot això, però només els apuntem que parin atenció perquè és a punt de començar el període d'inscripcions. El Centre de Formació d'Adults, que ofereix també els tastets artístics, curs sobre la manualitat en fang, curs d'iniciació a l'sketchbook, curs de joieria creativa, curs de gestió d'arxius fotogràfics familiars. Tenen fotos a casa dels pares i dels avis i les tenen en un calaix o les tenen en una caixa de sabates? Bé, doncs, el Centre de Formació d'Adults també ofereix en aquests tastets artístics un curs de gestió d'arxius fotogràfics familiars, fotografia de supervivència i lettering, això que està tan de moda, les teves lletres en petites obres d'art. Hi ha cursos dedicats a les tecnologies, els tastets, TIC, mòbil, Canva, aquest programa de disseny, i també cursos per dominar les competències digitals. I després tenim els tastets culturals. Tot això, eh? Tot això és el que hi ha al Centre de Formació d'Adults. Tastets culturals sobre Gaudí, sobre Sitges des de l'antiguitat fins al segle XV, sobre gimnàs mental i jocs matemàtics, sobre la Guerra Civil a Sitges, sobre meteorologia i astronomia, sobre el massís del Garraf i també sobre una mirada històrica a la geopolítica actual. Tot això és el que ofereix el Centre d'Adults. Qui vulgui més informació, el període d'inscripcions comença aquest dimecres, dia 2, del 2 al 15 de setembre, i telèfon de contacte, el de sempre, 93 894 10 48. I qui es vulgui formar perquè necessita tenir feina, aquí van les formacions pels mesos de setembre i octubre del nivell 10, del Centre d'Iniciatives Econòmiques nivell 10. Curs de logística i gestió de magatzem, més carnet de carretoner, els que porten els toros, bé, doncs carnet de carretoner, curs d'administratiu administrativa comptable i curs de cambrer i barista especialista en hostaleria. Aquests són els tres cursos, les noves formacions, a nivell 10. Qui vulgui més informació, al telèfon 93 894 4061. 93 894 4061. Obertes també a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol les inscripcions per als clubs de lectura, que n'hi ha una bona colla en català, en francès, en anglès, clubs de lectura per tots els gustos, a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, inscripcions fins al 7 de setembre. Biblioteca Popular Santiago Rusiñol. I tots aquells que necessitin resoldre un problema, un conflicte, o no sàpiguen com sortir-ne d'alguna qüestió d'aquelles administratives que dius és que no sé com arreglar-ho, la síndica de Greuges serà a Sitges el proper 16 de setembre a l'edifici Miramar, al carrer de Vallada 12. Per tant, qui vulgui demanar cita, també es pot demanar de manera virtual, però qui vulgui demanar cita presencial, síndica de Greuges, 900-124-124. 900-124-124. Què més tenim a part de tot això? Què més tenim? Doncs que aquest dimecres, com que és primer dimecres de mes, hi ha portes obertes als museus. Que el dijous, com els comentàvem, a Casa Cupra, al Passeig de Gràcia 109, l'antiga Casa Seat, es presentarà tota la programació del Festival de Cinema de Sitges, del Festival 2026, que començarà el 8 d'octubre. Això serà aquest dijous, dia 3, i la presentació s'emetrà també pel canal de YouTube del Festival de Cinema, dijous, dia 3. En parlarem aquesta setmana El dissabte, a Aiguadols, al Camp Municipal d'Aiguadols, tindrà lloc la primera jornada d'esport inclusiu, la jornada que organitza la Fundació Eusebio Sacristán, aquest dissabte dia 5. I aquest dissabte dia 5, a veure si també en podem parlar amb en Jordi Prat, protagonista d'un espectacle dedicat a Guillermina Mota. La setmana passada que els dèiem, quant de temps fa que no es parla de Guillermina Mota? Els més joves segurament no saben ni qui és, i els que tinguin una certa edat recordaran algunes grans cançons d'aquesta gran cantant, actriu, divertidíssima, amb un do per la comèdia esplèndid. Bé, doncs, a l'Escorxador es presenta Guillermina Mota. Vidal canta Guillermina Mota. Aquest espectacle a les 8 del vespre aquest dissabte a l'Escorxador. I aleshores, a part de tot el que hem dit, hi ha el vessant Festa Major Santa Tecla. I recordem, per un costat, que continua oberta el període fins aquest dissabte dia 5, tots aquells que vulguin presentar fotografies al concurs de fotografia de Festa Major que organitza el grup d'estudis sitgetans, que sàpiguen que tenen fins aquest dissabte dia 5 per presentar les fotografies, que hi ha dues temàtiques, el foc i qual.

aquest divendres, perdó, aquest 4 de setembre, aquest divendres 4 de setembre, a partir de 6:45 de la tarda, els més menuts de la casa que vulgueu sortir per la matinal infantil en una colla de foc i no teniu el certificat, aquest popularíssim certificat. Aquest divendres dia 4, 6:45, al Miramar, el curs de consumidor reconegut com a expert. Bàsicament, aquest curs que us facilitarà poder manipular pirotècnia infantil, evidentment, a la matinal de Santa Tecla. Només cal que us inscriviu al web de la Festa Major, www.sitgesfestamajor.cat, i a partir d'aquí assistir al curs, del curs en sortireu amb el certificat i aleshores apuntar-vos a la matinal infantil. Tots aquells que sortiu amb gegants, cabeçuts o amb bestiari que no tira foc, ja us podeu inscriure directament a la matinal infantil de Santa Tecla al web de la Festa Major, sitgesfestamajor.cat. Per tant, important aquest divendres el curs de manipulador de foc, que és indispensable, absolutament indispensable, per a tots aquells que surtin en colles de foc, siguin portants del drac o siguin timbalers que van al costat de les colles de foc. Encara que siguis timbaler, també has de participar d'aquest curs de consumidor reconegut com a expert, aquest curs de manipulació de les colles de foc.

9 i 19 minuts. Els dèiem a l'inici del programa que anirem ara d'una forma reposada conversant amb portaveus dels diferents grups polítics municipals i també amb l'alcaldessa sobre els fets de fa una setmana. Ha passat una setmana, per tant, entenem que després també de parlar amb l'inspector en cap dels Mossos, amb el regidor de Governació, ara hi ha també possibilitat de fer un balanç allò mínimament reposat una setmana després. On ens havíem quedat? Ens havíem quedat amb les reflexions de l'inspector en cap dels Mossos d'Esquadra, el Garraf, Antoni Fernández Santerres. Reflexions. Primera, el que va passar a Sitges no havia passat mai en la història de gairebé 20 anys de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Segon, a més de tractar-se d'uns actes de violència gratuïta, ara es pot parlar del concepte de violència recreativa, una forma de violència gratuïta on hi juga molt la vanitat individual exposada a les xarxes socials. Tercer, amb l'investigació oberta es pot dir que tots els que varen participar en aquells actes de fa una setmana eren joves, però no tots eren menors. I que hi ha hagut també testimonis que han pogut identificar nois de Sitges. Per tant, compte amb utilitzar l'argumentari que tots són de fora o molts són de fora. Cinquè, no es va identificar, he dit cinquè, quart, millor dit, no es va identificar ni detenir ningú la mateixa matinada, perquè la prioritat era recuperar la pau al carrer, garantir que ningú no prengués mal i que la festa major pogués continuar. Cinquè, els Mossos han obert diligències per un delicte de desordres públics que té una tipificació penal que estableix penes de 6 mesos a 3 anys de presó. Sisè, la investigació es centra, ara, en identificar el màxim de persones possibles a través dels documents i els testimonis. Els Mossos conviden a que tot aquell que pugui tenir informació que la faci saber. Setè, el cap dels Mossos assegura que ningú quedarà impune i que si algú se sent responsable per haver participat en els fets d'aquella nit, que ho confessi perquè es pot tenir en consideració a l'hora de rebaixar la pena. Vuitè, el dispositiu estava perfectament dimensionat d'acord amb la història d'estadístiques delinqüencials de Sitges, però és evident que els fets viscuts plantegen nous escenaris de planificació en el futur que hauran de tenir en compte aquesta nova tipologia delictiva. Nové, darrere de tot plegat, també ho va dir l'inspector, hi ha un problema social, hi ha un fet social, hi ha una crisi de valors que ens interpel·la a tots, començant probablement pels pares. I desè, i final, confiïn en els Mossos d'Esquadra. Això per part de l'inspector en cap dels Mossos d'Esquadra. I després tindríem l'altra derivada que va apuntar el regidor de Governació, David Martínez, dient que l'Ajuntament es planteja presentar-se, personar-se com a acusació particular en aquest cas.

0: L'endemà d'aquests fets, i probablement el grup polític que més n'ha parlat a les xarxes sobre aquest assumpte ha estat el Partit Popular, amb un comunicat intens sobre els altercats de la Festa Major. El Partit Popular assenyalava el que considera inseguretat a Sitges i la pèssima resposta del govern municipal. I a la vegada demanava, exigia, la resposta o les explicacions immediates del regidor David Martínez. El Partit Popular, així ho deia la nota de premsa, exigeix explicacions immediates al responsable de seguretat de l'Ajuntament, David Martínez, després dels greus incidents registrats durant la Festa Major. La diputada del Partit Popular al Parlament i portaveu del partit a l'Ajuntament, Eva García, va ser contundent: no podem normalitzar que una batalla campal alteri un dels actes més importants de la Festa Major. Els sitgetans mereixen poder gaudir de les seves tradicions amb tranquil·litat i seguretat. A les xarxes socials, el Partit Popular, com també en aquesta nota de premsa, es fa tot un seguit de preguntes. Quin era el dispositiu de risc previsible planificat per la matinal? Quants efectius operatius de la policia local i els Mossos d'Esquadra estaven previstos? Quines mesures de coordinació intercossos s'havien establert? Quins protocols i procediments d'actuació havien estat comunicats? I quina previsió específica s'havia fet davant del risc de conflictes i concentracions multitudinàries? Regidora Eva García, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia, Vicent.
0: Comencem pel començament. Quan us veu assabentar d'aquests fets, quina va ser la vostra primera reacció?
1: Bé, doncs aquella matinada del dia de Sant Bartomeu, el mateix dilluns a la matinada, vam començar a rebre doncs missatges a través del WhatsApp, de les xarxes socials, uh-huh, on s'alertava ja de la situació que s'estava malauradament vivint en el passeig i en carrers propers al passeig, i per tant doncs aquí vam començar a preguntar, a interessar-nos per quina era la situació, i fins al dia d'avui, Vicenç, perquè tu ho explicaves molt bé, si em permets, eh?
0: Sí, sí.
1: Vaig avançant a l'explicació. Tot just fa una setmana dels aquests terribles fets que es van produir durant la Festa Major i encara no tenim cap explicació per part del govern municipal. Més enllà d'una petita trobada que vam tenir, que va durar aproximadament 4 o 5 minuts, uh-huh, el mateix dia de Sant Bartomeu al matí, doncs, justament quan anàvem cap a l'ofici, doncs vam tenir una petita trobada doncs amb el cap de Mossos d'Esquadra i amb el cap de la policia local, on ens va explicar el que realment ja sabíem que havia passat feia poques hores, no? Però a hores d'ara, després d'una setmana que es produïssin aquests fets, no tenim encara cap explicació ni de l'alcaldessa, ni tan sols tampoc, i és molt greu, del regidor de la policia, del regidor David Martínez, no? Per tant, jo crec que això és el més greu. Crec que hi ha dos temes que ens hem de preocupar. En primer lloc, i com no pot ser d'una altra manera, Vicenç, l'actuació tan violenta que van tenir desenes de joves durant aquesta matinada de la Festa Major. Això jo crec que ens ho hem de... Bueno, ens interpel·la, com tu deies, com a un fet social que hem d'analitzar què està passant en aquesta societat. Però en segon lloc, i no menys important, la enorme preocupació que tenim per la incapacitat d'aquest govern municipal per posar-se al davant d'aquesta crisi sense precedents, no? Perquè ara sabem, sembla ser que han dit doncs a la ràdio, perquè els heu entrevistat, que es plantegen personar-se. O sigui, uh-huh, és que no s'ho han de plantejar, és que això ja hauria de ser, diguem-ne, doncs això ja hauria d'estar fet. Ha passat una setmana, tampoc entenem com és que no hi ha gent ni tan sols identificats, perquè és veritat que aquella nit de la policia local, que des d'aquí vull tornar a donar el nostre suport absolut tant a la policia local com a Mossos d'Esquadra, però aquella nit la policia local estava completament desbordada, però tots hem vist imatges on la policia va reduir a persones, a violents, a aquest tipus d'individus que van actuar d'aquesta manera, i ens estranya molt, ens sorprèn que no hi hagi ni tan sols cap identificat, no? Però, com deia, ha passat una setmana, no tenim cap notícia, cap ni una, ni per part de l'alcaldessa, del regidor de la policia. I això és molt greu, és encara més greu que el que va passar.
0: En aquella reunió ràpida abans de l'ofici, regidora, es va establir algun compromís? Veu fer alguna petició en veu alta, d'alguna manera?
1: Bueno,
0: es va quedar d'alguna forma?
1: Sí, per part dels regidors de l'oposició que hi érem en aquest moment, en aquella petita trobada, a peu dret,
0: Sí,
1: parlo
0: sí, sí.
1: de 3-4 minuts que doncs, se'ns va explicar, doncs sí que els regidors de l'oposició vam fer 4 preguntes, si hi havia identificants, si s'havia detingut algú, ens van dir que no, el cap de Mossos d'Esquadra ens va dir que no hi havia cap detingut ni cap identificat, i que en funció de com anessin les investigacions, doncs s'actuaria d'una manera o d'una altra, però això per part de la policia. Però per part de l'Ajuntament no sabem absolutament res després de més de 7 dies. No? Per tant, això és gravíssim. Repeteixo, el regidor de Governació, el regidor David Martínez, ni està ni se l'espera, perquè ja ningú espera res d'aquest senyor, i tornem a preguntar-li quin era l'operatiu policial previst, quin era el dispositiu que sabia que estaven, doncs, que hi havia previst per aquella nit, perquè no era una nit més normal de festa major, s'havien produït determinats actes també violents feia uns dies, no només a Sitges, sinó també a d'altres municipis, que indicaven que potser, probablement, podia passar alguna cosa, i per tant, tornem a demanar-li al regidor quin era el dispositiu que hi havia previst, perquè no ho sap. Jo vull recordar, Vicenç, que l'últim ple municipal, jo personalment li vaig preguntar, abans, molt abans de la festa major, un mes abans, li vaig preguntar al regidor David Martínez que quin era l'operatiu que tenia previst per aquell dia, per aquella nit, per aquell cap de setmana, quines ordres polítiques s'estaven donant a la policia, i no em va saber contestar, perquè és que no ho sap, perquè tenim un regidor que, repeteixo, ni està, ni se l'espera, ni s'entera. Perquè ho hem vist, ho estem veient després d'una setmana.
0: Entenc que aquesta setmana ningú us ha comunicat res tampoc per telèfon, ni heu pogut, o no sé si heu volgut o d'alguna manera trucat a algú perquè us poguessin dir alguna cosa, o no hi ha hagut cap mena de comunicació tampoc, eh?
1: No, en absolut. De l'Ajuntament no sabem absolutament res. La informació que tenim, doncs, és perquè tots coneixem persones properes, potser, doncs, a un cos de la policia o un altre, i per tant hem pogut preguntar i hem pogut saber, doncs, alguna cosa, doncs, que... Però oficialment, per part de l'Ajuntament, silenci sepulcral. I això és molt greu, Vicenç, no és cap broma. O sigui, la imatge que es va donar, de Sitges, aquella matinada, de que això és la ciutat sense llei, jo crec que això és gravíssim, i repeteixo, no tenim un govern municipal que es posi a davant d'aquest conflicte i prengui mesures i prengui decisions i dongui la cara i expliqui què és el que va fallar, què és el que es va fer bé i què és el que s'ha de fer perquè no torni a passar mai més.
0: Una darrera qüestió, regidora, perquè heu deixat clar ja una de les qüestions que us haguéssim formulat, si enteniu que l'Ajuntament s'ha de personar com a acusació particular, és evident que ja heu dit que sí, però aquesta que, diguem-ne, més general, que apela segurament a moltes raons i a moltes causes, com creieu que es pot arreglar una qüestió d'aquestes?
1: El problema és haver permès que haguem arribat en aquesta situació, perquè doncs, de tothom és conegut que a Sitges passen moltes coses i ningú pren decisions. Jo crec que fins i tot hi ha ordres per no actuar davant de determinades situacions. I no em refereixo a aquest cas, em refereixo a d'altres anteriors. Jo personalment he preguntat 200.000 vegades sobre el Top Manta. Els Top Manta, doncs, que campen a Sus Sánchez, no? com diem, pel passeig, i ningú pren mesures. Jo ho he preguntat moltes vegades. Se'm diu que no és veritat, que no n'hi ha tants, i que, bueno, escolta'm, només es posen una estona a la setmana. No. Malauradament estem donant la imatge de que a Sitges es pot fer qualsevol cosa i que aquí no passa res. Hauria d'haver-hi un dispositiu policial amb mà dura, amb mà ferma, i que actués de manera contundent, i no haguem de tornar a tenir una situació, malauradament, com la que vam viure la matinada de la Festa Major.
0: 9:31, Eva García, portaveu del Partit Popular. Gràcies.
1: Gràcies a vostè.
0: Gràcies, adéu-siau, bon dia.
1: Adéu.
0: Publicava Fets per Sitges el dia de la Festa Major aquest comunicat a xarxes socials. Des de Fets per Sitges condemnem rotundament els greus incidents i les actituds violentes que s'han produït aquesta matinada a Sitges després de la nit de Festa Major. La violència, les destrosses i els comportaments incívics no poden tenir cabuda en una celebració que és de tots i totes. Volem expressar el nostre suport als agents de la policia local i dels Mossos d'Esquadra, així com al SEM, als serveis de neteja i a totes les persones que han treballat per recuperar la normalitat i garantir la seguretat. També volem reconèixer especialment les colles i la Comissió de Festa Major per la seva responsabilitat i comprensió davant d'una situació excepcional. Sitges mereix celebrar-se amb orgull i respecte. Doncs ha passat gairebé una setmana. Nacho Rubí, bon dia i bona hora.
2: Molt bon dia, Vicenç.
0: Alguna reflexió sobre el que es va viure, el que heu pogut escoltar, el que heu parlat segurament amb molts sitgetans i sitgetanes?
2: Bueno, doncs m'imagino com la gran majoria dels sitgetans, no?, i sitgetanes, que al final tristor, no?, pel desseguts de com estem anant com a societat, no? I realment, doncs, un punt, com heu parlat més d'una vegada, s'ha parlat més d'una vegada, un punt d'inflexió, no?, que està passant, cap a on anem, i lamentablement són uns incidents que ens avergonyeix, que a mi m'entristeixen molt, m'entens? I que ens afectin tan directament a la Festa Major, doncs és una cosa que, bueno, doncs molt dolgut.
0: Com creieu que es pot resoldre això? O com creieu que s'ha d'encarar això? Tant des del punt de vista, si voleu, ciutadà, com des del punt de vista de l'Ajuntament com a institució?
2: Nosaltres, o sigui, jo faria que la gent escoltés l'entrevista que vau fer l'altre dia al senyor inspector dels cossos de Mossos d'Esquadra, perquè veritablement és una entrevista on et deixa clar molts punts de vista des del punt de vista policial i sobre com es pot actuar, com es va actuar sobre aquella nit. I aleshores, segurament, molt de les coses que estem sentint, que estem parlant, que la gent està dient, realment jo els convidaria que escoltessin aquesta entrevista, perquè segurament canviarien una miqueta l'actitud i serien una mica més reflexius amb aquest tema, no? Això a nivell policial. A nivell d'institució, bueno, pues, a nivell d'Ajuntament, jo penso que la comissió, evidentment, va estar en el seu lloc, evidentment, es deuen als serveis d'ordre públic, i evidentment, tenim un Ajuntament que tampoc no és que estiguin en el seu millor moment, no? Tenim un regidor que nosaltres hem sigut molt crítics amb la seva feina i el seu lideratge al front de governació, i després tenim una alcaldessa que, bueno, que no està tan bé passant els seus millors moments. Per tant, a nivell institucional jo crec que es tindria que fer un pas més, no?, i donar força als cossos i seguretat i als que entenen del tema, més que a nivell municipal. I nosaltres l'únic que hem de fer a nivell municipal és posar-nos a la seva disposició, perquè realment, escoltant l'entrevista de l'altre dia del senyor inspector, crec que estan pel bon camí.
0: O sigui que el senyor Fernández us va convèncer de totes totes.
2: Molt, perquè jo hi posaré el baremo com a moltes cases de molts sitgetans, no? Jo, primer, el que vaig dir, aquests són uns fills de la grandíssima puta, es tenien que haver tallat les mans tirant les ampolles, i a casa cadascú els vam jutjar, els vam prejutjar i els vam sentenciar, no? Aleshores, tret d'això, i fas una petita reflexió sobre com ho veuen els cossos policials, el com, el per què i com va anar tot, realment, encara que ens costi creure, si siguem coherents, van fer una bona actuació policial. El que passa que en aquell moment, gent com jo, que som de Sant Calenta, jo hagués anat allà i m'hagués dit hòsties amb aquests nanos. Els hagués agafat del coll i els hagués enfonsat en mar, segur. Però realment, l'actitud que va tenir els Mossos d'Esquadra és molt coherent, com ho van fer, com ho van tractar, i penso que aquest, ens agradi o no, a simple vista, penso que és el camí que hem de seguir.
0: Una qüestió final. Creieu que l'Ajuntament s'hauria, en el cas que es produeixi, com sembla que va, d'alguna forma, explicar d'una manera molt, molt oberta l'inspector un procediment judicial, l'Ajuntament creieu que s'hauria de presentar com a acusació particular?
2: Això és un tema complicat, perquè jo entenc que si això està ja en fase d'instrucció, segons va comentar l'inspector, i això trigarà uns mesos, jo penso que primer s'ha de veure l'evolució dels informes, s'ha de veure quines conseqüències, el què, el com, qui, quan, i aleshores a partir d'aquí jo penso que ja es parlaria, perquè aquí tothom ens posem moltes vegades amb les posicions més populistes. Jo penso que hem deixat de treballar primer a la policia i després amb els jutges. I aquí entre nosaltres, com a acusació popular, és molt populista, però jo no sé si realment és efectiva i si nosaltres hem d'emplear recursos públics amb aquests casos, quan veiem que, diguéssim, l'acció de la policia, i evidentment, si troben, com va dir l'inspector, els indicis, i tota aquesta història poden tirar cap endavant, que el mateix sistema judicial ja agafi el seu recorregut propi.
0: Nacho Rubí, gràcies.
2: A vosaltres. Bon dia.
0: Per tant, tenim el regidor David Martínez, portaveu de Sitges Grup Independent, que ens va dir el divendres que l'Ajuntament es planteja personar-se com a acusació particular. Han escoltat Eva García, la portaveu del Partit Popular, que diu obertament que l'Ajuntament no és que s'ho plantegi, sinó que hauria de presentar-se com a acusació particular. I hem escoltat també Nacho Rubí, portaveu de Fets per Sitges, assenyalant una certa prudència en aquest sentit fins que la investigació no estigui una miqueta més avançada. Continuem. Saludant Elena Alonso, la portaveu del Margalló. Elena Alonso, bon dia i bona hora.
3: Molt bon dia, com estem?
0: Quan veus saber el que va passar fa una setmana, la matinada de Sant Bartomeu? Com ho veus saber i com, sobretot, com veus reaccionar quan veus saber el que veus saber?
3: Mira, jo em vaig assabentar l'endemà a través de xarxes i a través també de missatges que altres companys meus a l'oposició em van escriure, perquè jo personalment estava a vacances i fins i tot estava fora de Sitges, amb la qual cosa, si no arriba a ser per aquest motiu, jo m'hagués assabentat potser pels mitjans de comunicació, perquè va sortir per TV3 i va sortir, penso que també, per Telecinco.
0: Per tot arreu, vaja.
3: Sí, per tot arreu, malauradament, vam ser notícia per això. Em vaig assabentar així, amb la qual cosa jo et puc fer un petit discurs, no com a persona que va estar allà, lògicament, tampoc van estar els meus companys amb el joc dels fets,
0: sí.
3: Però sí que els van patir, perquè la matina les va haver de retassar i, bueno, va tenir conseqüències en canviar-se l'itinerari, etc.
0: Quan veu veure les imatges, què veu pensar?
3: Ostres la que s'està liant. Ostres, què ha passat? Això no és normal. És el primer que vaig pensar. Què és el que ha fallat? Si és que ha fallat alguna cosa. Què està passant a Sitges? Però és que, malauradament, és Sitges, però són altres poblacions, no és només a Sitges. Sí que és cert, i per el que diuen i en comenten també amics i companys, que també hi havia bastanta gent que era del nostre municipi, que és de la nostra vila. Però jo crec que això també ve per un efecte crida i a través de xarxes, on no sé com aquesta gent arriba a fer aquestes coses. Jo no sé si és perquè després ho volen penjar i posar-se la medalla de mira lo xulos que som o si el que fem, que reconem a la policia. No sé com s'arriba amb això. Però sí que és cert que van ser com 200 persones i això és impensable.
0: Veu tenir l'oportunitat d'assistir en aquesta mena de reunió abans de l'ofici? No, però
3: no,
0: suposo que em veu ser informada d'alguna manera, no?
3: No, a mi se'm va informar a través d'un correu electrònic.
0: Sí.
3: Jo vaig comentar, perquè en un principi deien que es faria una junta extraordinària de portaveus, jo vaig anunciar al xat que tenim de portaveus que jo estava fora.
0: Sí.
3: I que, bueno, que esperava que se m'habilités algun canal tipus Zoom, Meet, Teams o alguna cosa per poder estar connectada. Vaig rebre també un missatge de la regidora a mi i a tothom dient que al final no es feia aquesta extraordinària de portaveus i que s'informaria. Vaig tornar a dir també a la regidora que, sisplau, que algú em digués alguna cosa i ningú em va contestar.
0: Per tant,
3: o sigui que no vaig tenir notícies. Sí que és cert, i també ho vull dir,
0: sí,
3: que no sé si va ser abans de l'entrada o sortida d'ofici, l'alcaldessa em va enviar un àudio dient que ella mateixa m'informaria i així va ser. Després em va informar.
0: Al llarg de
3: la reunió que havien tingut amb Mossos.
0: Sí. Al llarg d'aquesta setmana heu tingut alguna altra mena d'informació o n'heu pogut parlar amb algú?
3: Jo he parlat amb els meus companys, he parlat amb veïns, he parlat amb gent, fins i tot de mitjans de comunicació que m'havien trucat, i a tot els he comentat el mateix. A veure, jo crec que aquí... Jo no faré ara un discurs parlant de seguretat perquè jo no sóc especialista en seguretat, amb la qual cosa ara dir què és el que s'hauria d'haver fet o no és molt fàcil i molt senzill. I més, ja et dic, quan un no és especialista, per això estan els cossos de seguretat que reuneixen abans i que elaboren el dia a dia del que serà això. Però sí és cert que aquí a Sitges, com a policia local, ens falten efectius. No tenim, o sigui, aquí en un total tenim més o menys 80 persones, 80 policies, vale? Que hi ha uns 6 grups operatius. D'aquestes 80 persones, aproximadament 6 o 7 estan a segona activitat. En carrer, no treballen per les nits, estan més en funcions de telèfon, administratives, etc. I al carrer hi ha, descomptat, inspectors, tal, aproximadament unes 50 persones. D'aquestes 50 persones hi ha vacances, hi ha baixes, etc, etc, amb la qual cosa efectius no en tenim. Ara sí, s'obriran unes...
0: places?
3: Sí, exacte, perdona.
0: No, passa res, home.
3: Unes convocatòries per un total, penso que són de 13, 6 més 13. Bueno, aquestes convocatòries arriben molt tard. I si continuem amb l'entrevista que se li va fer a l'inspector dels Mossos d'Esquadra, l'inspector Santervàs, que va dir que de l'any passat amb aquest, l'any passat van rebre aproximadament unes 13 trucades al 112, el mateix dia a Sant Bartomeu, per coses, per aldarulls més o menys greus que podien haver passat. I que fins la matinada, fins a les 4 de la matinada, només havien rebut 4 en aquí. Llavors la meva pregunta és, si els Mossos d'Esquadra, tal com ell diu a la seva entrevista, va reforçar, a través del Ministeri de l'Interior, de Governació, etc., un 30% dels seus efectius, només per aquesta nit, entenc que és per l'al·luvió de trucades que van tenir l'any passat, per què no s'ha fet això en policia local? Per què no s'han incrementat? Perquè la policia local, en aquest cas, no té ni tan sols material antidisturbi que pugui tenir el cotxe. És que no tenim res, que tenim una policia local que, perdona l'expressió, però és que van a cuerpo descubierto. I aquests senyors són els primers que ens han de protegir, són els primers que han d'estar ben uniformats i amb material al cotxe i ells mateixos. Si no
0: és a dir... Si entenc el raonament, enteneu que de la mateixa manera que els Mossos, òbviament per la dimensió que té el cos de Mossos d'Esquadra, en un moment donat poden demanar reforços i els reforços arriben d'immediatesa, la policia local hauria de tenir la capacitat, o com a mínim els mitjans, per poder aturar d'entrada situacions...
3: Exacte. Ja des de l'inici, però no només en casos puntuals com Sant Bartomeu, ara ens vindran les festes de Santa Tecla, no... Aquests senyors policies que estan per protegint-se i per cuidant-se són els primers que han d'estar protegits ells, i no ho estan, perquè els hi falta material, els hi falten dotacions, i això és el primer que hem de fer.
0: Dues qüestions finals. Una, la que anem preguntant també a tots els portaveus. Creieu que l'Ajuntament s'hauria de personar com a acusació particular en aquest cas?
3: Uau, quina pregunta. Jo crec que hauríem de deixar veure com van les detencions, és que hi ha, quin recorregut té, i no sé si és el cas de destinar més cèntims de l'Heraldi Públic en un altre cas, però bueno, jo crec que és un tema que s'hauria de parlar, jo crec que és molt d'hora ara per decidir si entrem com a causa o no entrem com a causa.
0: Doncs la segona pregunta no és que sigui més fàcil, perquè en algun moment us heu plantejat, com segurament molts a casa seva, com s'arregla això? Això que hem viscut, això que ha preocupat a tanta gent?
3: Pues no sé com s'arregla. Et refereixes a nivell de...
0: Els fets, exacte. Sí, els fets en si, si us ha portat alguna reflexió de dir, bé, ha passat això, evidentment ho hem viscut, i això com s'arregla de cara al futur?
3: La veritat és que no sé. Des del moment que això passa és que alguna cosa malament estem fent tots. Des de casa, fins a arribar als col·les, fins a arribar al carrer. Alguna cosa s'està fent malament. Com es pot solucionar això? No ho sé. De veritat és que no ho sé. S'ha de parlar, s'han de fer cursos, s'ha de conscienciar el jovent dels problemes que hi ha, d'aquestes crides que hi ha per xarxes. Sobretot s'ha d'informar i se'ls han de donar eines perquè ells puguin esbrinar i, sobretot, poder discernir quan una cosa és certa i quan no. Mm-hmm. I aquí el que falta és, també, moltes vegades, voluntat de posar-se en allò. Vale? Els nens, els joves, ens han superat a tots, en xarxes socials, en fer servir els ordinadors i en tot. Mm-hmm. I de vegades ens trobem que, bueno, que ens passa una miqueta la mà per la cara.
0: Voleu dir que accedeixen a missatges i accedeixen a continguts?
3: Que nosaltres no tenim l'abast, és que no sabem ni on els podríem trobar, mm-hmm, aquests missatges. Mm-hmm. I això s'hauria de fer un control molt, molt exhaustiu i molt fort. Uh-huh.
0: Les reflexions d'Helena Alonso del Margalló. Helena Alonso, gràcies.
3: A vosaltres, com
0: gràcies.
3: Sempre.
0: Adéu-siau, bon dia. Gràcies.
3: Adéu.
0: El Sobaran diu primer dia. Ens agrada propiciar reflexions, com diria aquell, amb ordre i coneixement, amb calma, que tothom es pugui expressar, però és que ens sembla necessari perquè, evidentment, ha passat una setmana. I parlar d'aquestes coses, diguem-ne, sempre és més bo que dolent, segur. Abans que no parlar-ne, val la pena parlar-ne i que tothom pugui dir la seva, com els comentàvem, amb ordre i coneixement. L'endemà d'aquests fets, Vox publicava també una nota de premsa llarga dient Vox denuncia la manca de previsió davant dels greus disturbis de la Festa Major de Sitges. Entre altres coses, en aquest comunicat es recollien opinions del regidor de Vox, José Antonio Gilabert, dient, entre altres coses, el nostre reconeixement i suport absolut als agents que durant la matinada del diumenge o dilluns varen haver d'enfrontar-se a una situació d'extrema violència. El que no podem acceptar és que els qui tenen la responsabilitat de garantir la seguretat esperin a que esclati una batalla campal per mobilitzar els mitjans necessaris. Vox, que diu, entre altres coses, i José Antonio Gelaber, que això no era un incident imprevisible, que això no es pot despatxar com un incident imprevisible. Sitges ja ha viscut problemes d'aquestes característiques i sabem perfectament que determinats horaris i concentracions requereixen dispositius reforçats. Si el risc és conegut, el dispositiu ha d'estar preparat abans que comencin els disturbis, no després. Gelaber va recordar que Vox va portar al ple municipal del passat mes de juliol una proposta d'acord per potenciar l'activitat policial de repressió activa de la delinqüència per part de la policia local. I en aquest sentit, el partit reafirma que porta temps advertint que la seguretat ha de ser una prioritat. Els greus esdeveniments d'aquesta Festa Major tornen a demostrar que no podem baixar la guàrdia ni escatimar recursos en seguretat. El comunicat assenyalava finalment que Vox ha reclamat, en línia amb la petició del sindicat CIP-FEPOL, que revisi el dispositiu policial desplegat durant la Festa Major i es depurin les responsabilitats que corresponen per evitar que una situació similar es torni a repetir. José Antonio Gilabert, bon dia i bona hora.
4: Bon dia, Vicenç.
0: Una setmana després, quina reflexió teniu del que va passar fa una setmana?
4: Hi ha diverses qüestions aquí. En primer lloc, des de Vox Sitges, hem estat molt ferms i hem presentat 4 mocions durant tota aquesta legislatura respecte a la seguretat de Sitges. La primera va ser a l'octubre del 2023, que precisament ja parlava de l'ampliació dels membres de la policia local, així com el seu equipament. El gener del 2025, que era respecte a la persecució dels delictes i la personació en els procediments, la mateixa es va fer amb la modificació que es va fer de la llei 1/2026 del 8 d'abril, que també per personar-se en els procediments, sobretot els de flux que afecten la població de Sitges, i l'última que van presentar el juliol del 2026, que jo crec que era de lo més adient. Per què? Perquè en realitat el que tenim de tindre és una policia preparada, amb les dotacions suficients, i que faci el que té de fer la policia. I la policia, com diu tota la tècnica policial, el que es tracta és de dissuadir, reprimir i després detenir a les persones que cometen delictes. Jo he parlat amb diversos policies. De fet, aquesta última moció va sortir de converses que vam tindre a policies, a diversos policies locals, perquè no solament amb policies locals de Sitges, sinó també a policies locals de Barcelona. I em diuen, precisament, i han escoltat a la senyora Elena Alonso, que els policies locals de Sitges, molts troben que va ser molt desafortunada, per dir-lo d'una manera suau, les intervencions que van tindre tant el PSC com la regidora no escrita, Elena Alonso, de representació del Margalló, perquè no van ser conscients del problema que tenim i el que van fer és criticar la proposta d'acord. Estem en una situació a Sitges que, si vostè agafa totes les dades, perquè l'inspector en cap de Garraf va fer unes intervencions i va parlar dels delictes,
0: sí.
4: Potser que n'hi hagin baixat. No el que diu ell, no el que diu ell, però sí que és cert que han baixat, en realitat, en el que va d'any, gairebé un 6,5%. Però és que Sitges es troba a la cinquena o sisena població que a Sitges de Catalunya es cometen més delictes per cada 1.000 habitants. De fet, a Sitges estem amb 85 delictes per cada 1.000 habitants. Dit això, respecte als fets que van succeir a la nit abans de la matina, era previsible, que fins i tot es va poder veure ja pel matí, tal com va dir la regidora Eva Martín, tant com va dir els bombers de Sitges, que cada vegada n'hi ha més tipus de delictes que comet gent molt jove, creant el deruig. I tal com va dir la regidora Eva Martín, ja aquell mateix matí ja va veure dos nois que estaven totalment borratxos. És veritat que si vostè veu els vídeos, és gent molt jove i que ho fa quan ja ha acabat tot. Que aquí ja es tindria de fer una reflexió. La reflexió és, abans, que vostè també una qüestió que vostè va apuntar amb l'entrevista que va tindre amb l'inspector, que va apuntar a vostè, Vicenç. Uh-huh. És veritat que abans es tenia de fer compatible quan la gent sortia dels bars i de les discoteques,
0: sí.
4: Recordes, i que coincidia...
0: Amb la sortida de la matinal, sí.
4: Amb la sortida de la matinal. I és veritat. El que passa que sí que és veritat que hi havia molta gent que es derivava cap a les discoteques.
0: Uh-huh.
4: I que tot es feia molt més escalonat. Aquí el que ha passat és que a les 4 de la matinada el que vam tindre de tot, o sigui, al carrer de l'1 de maig, vam tindre també discoteques que ara cada vegada anien menys a Sitges i al concert del passeig. I de sobte, zero. Se va acabar tot. Tot. I n'hi ha una qüestió, i aquí sí que ho tinc de dir, que jo crec que l'inspector va ocultar una situació que es va produir. Quan es van desallotjar els bars musicals,
0: sí.
4: No? Que diuen,
0: sí.
4: La unitat del Sarro van abandonar Sitges. O sigui, i això, mm. això és un comunicat que ha fet els sindicats de la policia local de Sitges, que van dir que un dispositiu va finalitzar sense incidents rellevants. Un cop finalitzada la seva funció, la unitat Arro va abandonar Sitges.
0: Mm-hmm.
4: I després, clar, quan no havia suficients membres de la policia, tant de Mossos d'Esquadra com de policia local, que la policia local de Sitges, necessitem reforçar-la, tal com vam presentar nosaltres a la moció del mes de juliol, doncs no tenien els suficients efectius per fer front a la situació en què estaven visquent.
0: Per tant, entenc, regidor, que d'entrada sou dels que plantejaríeu o creieu que es podria parlar una vegada més d'allò que es feia antigament, de l'empalmada fins a les 6 del matí, de propiciar que hi hagi activitat fins a l'inici de la matinal per evitar que quedi gent sense interessos particulars al carrer durant dues hores, des que acaba la revetlla, des que tanquen els bars musicals i les discoteques fins a l'inici de la matinal, per exemple?
4: Això seria una qüestió que es tindria de valorar. O com a mínim, que el concert del passeig acabés abans del tancament dels bars.
0: D'acord.
4: Perquè es derivaria la gent cap al carrer 1 de maig i és molt més fàcil fer una acció d'aquest tipus en un carrer, dic per tècnica policial,
0: en
4: un carrer tancat, que amb el passeig o amb qualsevol indret que sigui obert.
0: Per tant, sobreentenc també, a partir del que ens heu comentat, que considereu el dispositiu policial insuficient aquella nit, malgrat que l'inspector dels Mossos d'Esquadra digués que estava perfectament dimensionat d'acord amb la realitat estadística de la delinqüència Sitges.
4: És evident, és que no ho dic jo. És que el que va passar perquè el dispositiu era insuficient i perquè després també tenim de saber per què se'n va anar al Sarro quan van acabar el concert i quan es va desallotjar al carrer del Pecat.
0: Uh-huh. Entenc que veu ser present en aquesta petita reunió que es va fer abans de l'ofici de la Festa Major. En veu treure personalment alguna conclusió d'aquella reunió?
4: No vaig treure cap conclusió. Sí que vaig estar present. Uh-huh. Conclusió no vaig treure cap. De fet, els que es van donar certes explicacions va ser el representant qui era dels Mossos d'Esquadra, així com el representant que havia de la policia local, que ens van explicar com havia anat la matinada. Però tampoc ens van donar gaires explicacions de com estava confeccionat el dispositiu, quines mesures se n'havien pres. Es van explicar que havia sigut el dispositiu que era el de tots els anys. De fet, el que ens expliquen des de la policia local és que era el dispositiu de tots els anys. El que passa és que, clar, Sitges ha canviat molt. Quan vaig escoltar l'inspector des del 2007, fins ara mai havia hagut cap tipus d'aquests aldarulls. Vale, sí, molt bé, però és que Sitges ha canviat molt. Sitges i ha canviat molt la gent jove de Sitges i jo crec que de tot el món.
0: Mm-hmm. Enteneu que l'Ajuntament s'hauria de personar com a acusació particular?
4: Sí, però anem a veure, aquí vull fer alguna puntualització.
0: Vinga.
4: Miri, les propostes d'acord que va presentar Vox tant al gener del 2025 com al juny del 2025, eren aquest sentit. Perquè l'Ajuntament de Sitges personés com a acusació particular en els procediments que afecten a Sitges com a Ajuntament. S'ha de dir dues qüestions. Ara, quan diu ara inventar, és que ara no es poden personar com a acusació particular. Primer perquè té d'arribar o a un jutjat o tenen d'arribar a la Fiscalia de Menors, perquè també vaig escoltar l'inspector quan deia que no havia molta diferència entre si eren menors o majors. És veritat que el tipus penal és el mateix.
0: Sobretot pel que fa referència a l'investigació, va dir l'inspector.
4: A la investigació és la mateixa, però el procediment és totalment diferent. Perquè d'entrada, si són menors, va a la Fiscalia de Menors. I tota la instrucció la fa la Fiscalia de Menors. I és en aquell moment quan es podran personar, igual que quan arribi, si són majors, quan arribi
0: al jutjat,
4: que quan arribi a la Fiscalia de Menors. Però és que l'Ajuntament tindria de fer un pas previ, que no és ni al jutjat ni a la Fiscalia de Menors, perquè per poder-se personar com a acusació particular, traient a part els delictes que queden reflectits a la Llei Orgànica 1/2026 del 8 d'abril, que ja precisament es fa una modificació a la Llei d'Enjudiciament Criminal perquè es puguin personar als ajuntaments com a acusació particular, solament es poden personar si l'Ajuntament és part ofesa o ha patit alguns danys.
0: D'acord.
4: Llavors, el que tindria de fer és tota una relació de danys que ha patit per poder-se personar com a acusació particular.
0: D'acord.
4: Clar que des de Vox són partidaris de que es personin com a acusació particular, però el problema que tenim és que com no han fet cas i no s'han personat en cap procediment com a acusació particulars per la repressió d'aquest tipus de delictes, doncs ara poden dir, sí, ens personarem, sí, quan es personaran? Per començar, solament es poden personar quan això arribi al jutjat i acabi tota la investigació.
0: Per tant, entenc a partir del que ens comenteu que l'Ajuntament abans hauria de fer, per dir-ho d'alguna manera, un inventari de tots aquells béns públics que han estat malmesos arran dels fets de fa una setmana.
4: Exacte.
0: D'acord. Per entendre que representa el bé comú i, per tant, l'agressió o la desfeta o la destrossa dels béns comuns.
4: Exacte. Exacte.
0: D'acord, aquest seria el pas previ, sempre i quan, òbviament, això acabi en el jutjat. I una qüestió final, en aquest sentit, com a ciutadà, com a polític, això com s'arregla, dit d'aquesta manera?
4: Miri, això té diverses qüestions. És veritat que tot el que ha escoltat com l'inspector en cap, com a la regidora Eva Martín, que va fer va parlar molt d'aquesta qüestió, era dels valors morals i l'educació. Sí, és veritat, però en quin sentit? El sentit és el següent. A la policia se la té de tindre respecte. I l'educació que es té de fer és el professor s'ha de tindre respecte, a la policia s'ha de tindre respecte. I nosaltres tenim d'anar per aquest camí perquè tots els seients de l'autoritat, tant els mestres, tant els metges, totes aquestes persones que estan fent un servei públic, s'ha de socialitzar i d'educar amb el respecte amb totes aquestes persones. I després és evident que el futur de la societat, sobretot a Europa, una de les qüestions més importants és la seguretat. I llavors es té de conjugar totes aquestes qüestions respecte a l'autoritat i fer ferma i no escatimar en recursos amb seguretat.
0: 10:04 del matí. José Antonio Gilabert, gràcies.
4: De bé, moltes gràcies.
0: Adéu-siau, bon dia. A l'altre costat del fil telefònic, una persona que ens aniria molt bé també, i que ens anirà molt bé també, per lligar amb les paraules, amb les reflexions que Pol Vigó, el president de Barraques, ens va deixar, un cop havien acabat les barraques, sobre aquells incidents que van succeir amb el punt Lila de Barraques. No només va parlar d'aquells incidents amb Pol Vigó, sinó que va deixar tot un seguit de reflexions que entenem també i interessants. No sabem si per lligar una cosa amb l'altra, però és evident que després d'aquells fets de barraques han arribat aquests fets de festa major i tot plegat, si es pot lligar o no, no ho sabem, però per descomptat que genera un context en el qual val la pena també en referir-s'hi. I com que en Josep Maria Tubau ha estat molts anys darrere de barraques i també va viure el que va passar a barraques, a més de la seva condició de regidor de Guanyem Sitges, doncs segurament podem aquí obrir una miqueta també el ventall del context dels fets. Josep Maria Tubau, bon dia i bona hora.
5: Hola, bon dia, Vicenç.
0: A veure, comencem per la mateixa pregunta de la resta de portaveus. Quan va saber en Josep Maria Tubau que havia passat el que havia passat aquesta matinada de Sant Bartomeu?
5: Doncs just quan arribàvem a l'Ajuntament per sortir a la matinal. Però tot i això ja ho vam copsar anant des de casa a l'Ajuntament. Vull dir, es veia un ambient enrarit. Just a Can Perico ja vaig veure una furgoneta dels antidisturbis baixant. Suposo que es dirigien cap al passeig. I l'ambient ja era raro, de gent amunt, avall. I bé, tot semblava indicar que res de bo estava passant en aquells moments.
0: I un cop veu saber què havia passat, què veu pensar?
5: Bé, doncs molta ràbia, molta tristesa. De fet, jo crec que tenim una ferida oberta que la tindrem oberta durant molt de temps. I bé, doncs enfadat més que res perquè ja hi havia indicadors que deien que això podia passar. Vull dir, hi havia un historial darrere, els fets succeïts a les polliles de barraques. Amb anterioritat, doncs, també van haver-hi problemes a les festes de barris, tant al Poble Sec com a Cases Noves. Després ens hem assabentat que per Carnaval també hi havia hagut problemes. I bé, doncs tot això doncs ja d'alguna manera doncs, ho vèiem probable que pogués passar.
0: Mm-hmm. Pel que fa al dispositiu i pel que fa a les reflexions que va fer l'inspector dels Mossos, en definitiva el que s'ha comentat, perquè entenc que en Josep Maria Tubau també va ser amb aquella petita reunió que es va fer abans de l'ofici?
5: Sí, hi érem, crec que la Mònica, el Luismi, la Carme i el senyor de Vox i jo. I bé, doncs bé, va ser una reunió de 5 minuts que ben poc vam poder parlar. Vam demanar al govern una reunió amb més temps, però no va ser possible, i és aquí on ven anul·lada les nostres queixes, doncs que hi ha hagut falta d'informació de tot plegat. A dia d'avui, tot el que sabem és gràcies a Ràdio Maricel, i no ho sabem doncs, per cap reunió que haguem fet de portaveus, i és una cosa que no ens agrada. No ens agrada.
0: Perquè entén Josep Maria Tubau que les principals reflexions que s'haurien de prendre o que s'haurien de posar sobre la taula arran d'aquells fets, quines podrien ser? Quan parla en Josep Maria Tubau d'un context enrarit de fets que ja han succeït i que aquesta festa major també s'han posat de manifest, cap on creieu que hauria d'anar la reflexió sobre el que va passar?
5: A veure, jo no sé cap on haurà d'anar, però sí que és cert que hi han hagut doncs, atacs masclistes uh-huh. en la prèvia de Festa Major, hi han hagut càntics feixistes, i aquí podíem entrar doncs, també a la celebració del Mundial de Futbol de la selecció espanyola, atacs a les festes de barri, vull dir, atacs homòfobs, atacs xenòfobs, i jo crec que no s'està donant la importància que s'ha de donar a tots aquests fets.
0: Perquè això com s'arregla?
5: Doncs s'arregla plantant cara al feixisme, això des d'un primer moment. S'arregla treballant, analitzant i també posant més diners perquè coses com aquestes no passin, no podem escatimar amb tot això, i jo crec que cal reflexionar molt, molt, molt i molt cap on ha d'anar la festa.
0: Entén Josep Maria Tubau que l'Ajuntament s'hauria de personar com a acusació particular, no? Sí?
5: No, nosaltres des del minut 1 vam demanar doncs, que es denunciessin els fets. De fet, ja ho vam demanar amb els fets del punt Lila de Barraques uh-huh. I òbviament, doncs, els fets que va passar el 23, bueno, el 24 abans de la matinal, doncs, creiem que s'hauria de personar, i tant que sí, i tant que sí.
0: Com que ens sembla que de tots els portaveus i de tots els regidors a qui hem saludat, Tubau és el que actualment manté la seva condició de ballador, de portant, de membre del seguici festiu, al llarg d'aquesta festa major veu veure actituds, situacions que anaven més enllà del que es pot veure en qualsevol festa major i que us van generar preocupació?
5: Sí, Vicenç, sí. A l'entrada de Grallers ja vam veure que seria una entrada a Grallers complicada. De fet, nosaltres ens vam desplaçar fins al carrer Major per estar més tranquils i veure com enfilaven cap a l'Ajuntament, i allà ja vam veure que s'andava una mica de mare. Després, a la processó cívica, també vam poder cursar una mica doncs, que bueno, que hi havia gent molt passada i ens va preocupar, I després una altra cosa, per exemple, hem vist que hi ha hagut gestos, una paineta, per exemple, cap a la gent de quan han passat les autoritats.
0: Sí.
5: Això ho vaig veure jo amb els meus ulls i bé, jo crec que ens hem de preocupar de tot aquest ambient que està passant.
0: Josep Maria Tubau, gràcies.
5: Sí, home, i tant. Abans d'acabar, molts hem vist un vídeo, val, que corre per les xarxes,
0: sí,
5: on es veu una persecució policial,
0: sí,
5: val,
0: sí,
5: al carrer Marquès de
0: Mont-roig.
5: De Mont-roig.
0: Que em sembla que és una persecució policial que acaba, diríem, gairebé a les portes del Mont-roig. Està tancat al Mont-roig, però és, sí, més o menys allà, eh?
5: Sí. Correcte. I que es pot sentir una frase, ven aquí, maricón de mierda, te reviento. Val?
0: Ah.
5: Demanarem explicacions, demanarem que saber qui diu aquesta frase, perquè ens preocupa, perquè podria ser d'algun agent del cos de la policia local, i realment, si és així, doncs creiem que és un mal exemple i que es depurin responsabilitats.
0: D'acord.
5: Nosaltres amb la policia local sempre hem parlat molt bé del cos, vull dir, creiem que en els últims anys doncs ha fet bé la seva tasca, però veient aquest vídeo, si sí, es demostra que aquesta frase ve de la pròpia policia local, doncs ens preocupa greument aquesta frase. Ho volíem dir.
0: Sí, perquè... tant. Anava a preguntar, perquè com que hem vist el vídeo, és molt intel·ligible la frase? Perquè, sí, s'entén, eh? Sí, sí.
5: Jo crec que és evident.
0: D'acord.
5: És evident, Vicenç.
0: D'acord.
5: Demanem explicacions i, de fet, també des de Guanyem demanem que se'ns convoqui immediatament a una junta de portaveus per parlar de tot plegat. Mm-hmm. No pot ser que ens assabentem de les coses per Ràdio Maricel, que passats uns dies de festa major no sapiguem res. I bé, és una tònica que s'està donant, eh? Vull dir, no és d'ara. Però, ostres, jo crec que com a portaveus mereixem la màxima informació d'uns fets tan greus que ens obliga a tots a reflexionar, a treballar i a fer el que calgui pel millor de la festa. I una altra cosa que vull dir, Vicenç,
0: sí,
5: és que sort n'hem tingut d'aquesta comissió. Vull dir, creiem que la comissió ha fet una feinada de Déu, les entitats han estat molt bé, i ja no digui, doncs, el tema dels balladors. Vull dir, els balladors, els balls blancs, gegants, bueno, tothom ha tingut un comportament doncs molt bo, i llàstima d'aquests fets que hem de lamentar.
0: Segurament, com que hem vist la part fosca, encara valorem més la part positiva, eh?
5: Sí, es valora, perquè davant les adversitats és on tots els ciutadans doncs fem pinya, no? Vull dir, jo crec que es va veure, vull dir, que la gent tenia ganes de sortir al carrer, tenia ganes de sortir a la matinal, tenia ganes de fer la processó, i, ostres, jo crec que tant la cercavila, bueno, tant la processó com la matinal, doncs va anar molt fluida, la gent la va poder disfrutar, malgrat la prèvia que vam viure tots plegats.
0: Certament va ser una pinya molt maca, la que es va veure, efectivament. Josep Maria Tubau, gràcies.
5: Moltes gràcies.
0: Gràcies, adéu-siau, bon dia.
5: Adéu.
0: Un minut passa d'un quart d'onze. Saben que ens agrada fer aquest exercici, perquè, a part, entenem que és l'exercici que s'ha de fer. Parlar-ne, ara que han passat uns dies. I, per tant, també tots aquells... No separarem aquests àudios, perquè ens sembla que està resultant molt interessant aquest lligam i aquestes reflexions tan ponderades que estan fent els representants polítics sitgetans. I encara ens en queden, eh? Perquè ara anirem al moll de l'os, perquè aquí també hi ha una, Una doble condició molt interessant, a més de política, bàsicament, Carme Gasull és educadora. Per tant, diguem-ne que aquí segurament també l'educadora pot parlar i, evidentment, no cal ni dir-ho, la regidora també pot emetre la seva opinió. Des de Vers en Comú Podem saludem Carme Gasull. Carme Gasull, bon dia i bona hora.
6: Hola, bon dia, Vicent.
0: No sé si començar la conversa amb la condició de Carme Gasull educadora o amb la condició de Carme Gasull política, però potser que la comenci per l'educadora,
6: sí.
0: Perquè com que qui en tuvo retuvo i mantuvo, segurament, no sé si el que he vist, el que us han comentat, tot plegat, com a educadora, us mereix alguna reflexió així, que la resta de mortals, que no estem dins en l'àmbit de l'educació, potser a vegades ens costi trobar.
6: Doncs tens tota la raó, no? Perquè realment aquí ens cal una reflexió molt important. No podem mirar cap a una altra banda quan hi ha determinats comportaments violents, no? Que doncs agafen també doncs a una mica amb el

0: identificar què és el que ha passat aquí, aquesta violència, però la convivència, perquè la convivència té aquests límits, no? I el repte aquí que tenim és molt important, no? Acompanyar la joventut i sobretot prevenir abans que els problemes esclatin, i han esclatat. I aquí també vull una mica adreçar-me doncs, als responsables, no? Cal actuar amb fermesa quan algú traspassi aquests límits, però hem de saber quin pla hi ha des de la regidoria de joventut, d'educació i de governació, sense estigmatitzar doncs, els joves, però cal treballar i exigir responsabilitats a tothom. Nosaltres el que hem de fer no és actuar quan el problema ja ha esclatat, sinó molt abans, no? En prevenció, educació i polítiques de joventut. No?
1: Perquè segurament aquí un dels problemes principals, dos problemes, del que ha trasbalsat més a la ciutadania és, per un costat, no trobar les raons, perquè així directament és difícil trobar les raons que han motivat aquests fets, i per una altra banda, el fet també sembla bastant evident i refermat per l'inspector dels Mossos d'Esquadra que algunes de les persones que han anat a deixar testimoni a la comissaria han assenyalat que alguns d'aquests joves són joves de Sitges. I aquestes dues qüestions probablement ens han trasbalsat a tot una mica. Alguna explicació? Us va sorprendre el que veu veure? Li veu trobar alguna explicació? Veritablement, això és difícil que hi puguem trobar aquí algun, no sé si dir, algun argument que ens ajudi a consolar-nos una mica.
0: La veritat és que sí que vull deixar molt clar que ser jove no és sinònim en absolut de violència.
1: Evidentíssim.
0: No? Seria profundament injust posar tots els joves al mateix sac. Però
1: val per tots els joves que d'entrada han sortit per festa major, s'han passat bomba i ens han fet passar bomba a tots plegats.
0: Uh-huh. La gran majoria va gaudir sense problemes, en civisme i de la festa major i amb responsabilitat. Però és evident que cal fer una reflexió molt més profunda, més enllà de les actuacions policials. Em va sorprendre. La veritat és que aquest caldo de cultiu ja s'estava coent des de feia temps. Mm-hmm. Amb el que vam viure doncs, amb episodis anteriors, i vull destacar sobretot l'atac al Punt Lila, no? Que crec que és una mica doncs, el que vam viure també de manera, jo crec que molt, doncs molt punyent, perquè és atacar una eina que defensem i que justament es crea per evitar violències molt concretes. I després aquests missatges incendiaris que a vegades sentim a les xarxes. No? Jo crec que evidentment hem de fer aquesta reflexió i a més assumir les responsabilitats que pertoquin. No?
1: Fet aquesta prèvia, quan us veu assabentar del que estava passant aquesta matinada?
0: Doncs a través d'una pregunta de qui m'ha precedit a portaveus, al xat que tenim de portaveus d'en Tubau.
1: Vaja.
0: Va preguntar què és el que havia passat, perquè també val a dir que a mi trobo a faltar més presència, més comunicació i més treball amb l'oposició per part del govern. I ja ho havien dit quan estaven al govern. Jo crec que hem d'estar tots units, estem d'acord, però no simplement és dir-ho, sinó practicar-ho. No?
1: Estem a punt de dir que tothom està igual avui, eh?
0: És que, al final, si avui el govern ens diu que hem d'estar tots units, nosaltres diem que sí, units per condemnar la violència, per suposat, per defensar la nostra festa major, i sobretot per saber què ha fallat i què hem de millorar. Però això s'ha de posar en pràctica. Ens van trobar que aquesta informació ens va arribar perquè la vam demanar. I llavors, això és el que no pot ser, no? La unitat no és simplement una declaració. Es demostra doncs, compartint informació, escoltant a l'oposició, fent-la partícip de tot plegat i treballant conjuntament, perquè és un problema que ens afecta a tots. I nosaltres hi serem, però el que cal, òbviament, és transparència, explicacions i jo diria que fins i tot responsabilitats. Cal treballar plegats i jo crec que el govern ha d'anar en aquesta línia. Si van en aquesta línia, ens hi trobaran segur.
1: Entenc que aquesta setmana poca informació heu rebut sobre el que va passar?
0: Molt poqueta. De fet, estem esperant que se'ns convoqui també per quin és el pla d'acció, perquè la informació que van rebre va ser per part dels comandaments de policia local i de Mossos d'Esquadra, i en un moment a l'ofici del 24, o sigui, tampoc va ser una cosa que, diguéssim, molt improvisada, gens formal. Jo crec que el tema és prou greu com per asseure'ns i estar-nos les hores que calgui, no? Nosaltres hem estès la mà i crec que aquí no es poden fer, doncs, partidismes, no? No, amb aquest acte tan punyent. No? I en aquest sentit nosaltres pensem que no s'ha de fer política partidista amb la violència, però que no pot ser que mirem cap a una altra banda. I per això cal una mica

0: escoltar tothom, també escoltar aquest correu, que no sé si els meus companys de l'oposició n'han parlat, no? Que va enviar el sindicat de la policia parlant de la manca d'efectius, una mica denunciant que estem treballant en unes condicions des del punt de vista de la policia local gairebé de subsistència, no? I això també s'ha d'analitzar. I el que no pot ser és que el regidor de Governació d'això no en parli.
1: N'ha fet referència, el regidor Gilabert n'ha fet referència a aquest correu dels sindicats, i també més d'un regidor, si no recordo també la regidora del Partit Popular, Eva García, ha fet referència a la manca d'elements de suport que té la policia per enfrontar-se a situacions d'aquest tipus.
0: És que al final, a banda de les actuacions que se'n derivin, jo crec que també hem d'actuar en condicions. No serem nosaltres, que com deia abans, no? Que posem una mica sal a la ferida, però és evident que el tema és prou greu com per fer un dispositiu correcte, i el que és evident és que aquest correu que ens va enviar per part del sindicat de policia el tenim tots, i per tant hem de fer una reflexió. No pot ser que no en parlem. Crec que tothom ha de treballar les millors condicions. Però jo crec que el tema va, com deia abans, no? Va més enllà del que ha passat, sinó com evitar que passi. No? Llavors és molt i molt preocupant veure gent molt jove, menors d'edat, doncs accedint també a l'alcohol d'una manera gairebé, diguéssim, gratuïta. Jo mateixa vaig presenciar l'endemà, el 24, doncs com una mare de família comprava alcohol a un súper de la vila a la filla menor d'edat, i diria que menor de 14, acompanyada de les seves amigues. I crec que això és el que tots plegats ens hem de posar, sense culpabilitzar ningú ni estigmatitzar ningú, d'entendre que no podem donar doncs aquestes eines amb gent tan jove, perquè és profundament perillós, sobretot amb els temps que corre.
1: Us va generar algun dubte el dispositiu policial?
0: Bé, jo crec que a veure, està clar que es va desbordar, i jo crec que aquí el que nosaltres hem trobat a faltar és més explicació política, més presència també del regidor de Governació i valorar doncs una mica amb el sentit de constructiu si hi ha hagut errades de planificació, de coordinació i la que deia, no? I quina resposta s'ha de fer i si cal doncs corregir-lo, doncs endavant, no? I per part dels comandaments l'explicació va ser molt correcta. Estem parlant d'un tema que no és únic exclusivament Sitges, però clar, el tema que ens ocupa és Sitges. Per tant, hem de fer doncs aquestes explicacions, no?
1: Creieu que l'Ajuntament hauria de personar-se com a acusació particular?
0: Jo no tinc cap dubte. Jo crec que un ha de ser molt contundent amb aquests actes, igual que la qüestió del punt lila. I a més, jo crec que aquí sí que és important la reacció immediata a l'acció. És a dir, el que no podem és demorar-nos tant en el temps, perquè llavors ja ha persentit. Jo crec que sí que s'ha de personar com a acusació, i que no podem en absolut donar doncs aquesta cobertura, diguéssim, sense fer un pas endavant, no? Jo crec que és important actuar amb contundència, però, com deia abans, no? Treballant en polítiques de prevenció en tots els àmbits, en l'àmbit educatiu i en l'àmbit de la joventut especialment. I per això volem saber quin és el pla que té el govern en aquest sentit. No?
1: I aquella pregunta que estem fent, tòpica, retòrica, si es vol, això com s'arregla? Això que s'ha viscut, això que ha generat tanta pena a tothom, com s'arregla?
0: No diré que això s'arregla d'un dia per l'altre, perquè és obvi, però de la mateixa manera que això ja venia a coença des de feia temps, doncs s'ha de començar a treballar. Ja des de, però s'hauria d'haver començat a treballar a l'endemà mateix. Que no pot ser que estiguem en aquesta fase que no tenim cap pla d'acció, que no tenim cap més explicació, i ja ens trobarem, no? Això és el que jo crec que més enllà de les declaracions que facin uns i uns altres, nosaltres també vam fer una declaració amb una condemna sense matisos de qualsevol acte de violència. Tenim un problema molt seriós i cal entomar-lo amb valentia, i jo crec que en aquest sentit també vull posar doncs en valor la valentia i el coratge que va tenir la comissió de festes, doncs, fent aquesta declaració el 24, condemnant els fets, i crec que és importantíssim sumar-nos tot a la mateixa causa i treballar plegats, però necessitem un pla d'acció. Més enllà de les declaracions que són totes fantàstiques, però trobo a faltar doncs això, més presència, més pla d'acció i més informació.
1: Des de Vers en Comú Podem, Carme Gasulla, gràcies.
0: Moltes gràcies, Vicent.
1: Gràcies, bon dia. Adéu-siau, bon dia. Adéu. Suposo que s'han adonat que no tenim el rellotge sobre la taula, per tant, aquesta primera hora ens està sortint... Bé, ens està sortint un petit ple municipal, però ja ens està bé, perquè el que ens agrada sobretot és aquest tipus de reflexió exposada d'aquesta manera. I ens sembla, repetim, molt interessant el que cadascun dels representants de les diferents formacions polítiques sitgetanes estan deixant, perquè poden agafar, si volen, un argumentari d'un, un argumentari d'un altre, complementaris tots ells. Bé, la nota de premsa del PSC l'endemà dels fets. Des del PSC de Sitges condemnem fermament els aldarulls, els actes vandàlics i els enfrontaments amb els cossos de seguretat que s'han produït aquesta matinada al passeig. Volem expressar el nostre suport i agraïment a la policia local, als Mossos d'Esquadra i a tots els professionals que han intervingut per restablir la normalitat i garantir la seguretat. La Festa Major és una de les expressions més importants de la nostra identitat col·lectiva i l'hem de poder viure amb llibertat, civisme i respecte. Els comportaments violents d'una minoria no representen Sitges ni poden embrutar la nostra Festa Major. Davant la violència i el vandalisme, tolerància zero. Això des del partit, però ens sembla que no va poder més. I al matí del 24, Luis Miguel García publicava a Twitter, al seu perfil d'X: animals, són animals. Tant se val si són de fora o són d'aquí, tant se val si són menors o no, són uns animals. Tot el suport a la policia Sitges i als Mossos i el reconeixement a tota la feina feta per la comissió de la Festa Major a Sitges. Es referia, Luis Miguel García, i amb aquestes paraules, a un dels molts vídeos en què es veia precisament com es llançaven ampolles a les forces de seguretat. Luis Miguel García, bon dia i bona hora.
2: Hola, bon dia, Vicenç, bon dia.
1: Us va sortir de dins, això, eh?
2: Sí, jo crec que sí, que he escoltat alguns dels meus companys que m'han precedit. Estem en una situació límit, hem arribat al límit ja del que podem suportar. Algunes actuacions i algunes accions, ja no tan sols de violència als carrers, sinó també a les xarxes socials. I arriba un moment ja que treus que tens de dins i gairebé et poses al seu nivell, que no és el que volen, el que vull jo tampoc, però s'ha de dir les coses com són i no amagar la realitat que tenen.
1: Quan veu saber el que havia passat la matinada de Sant Bartomeu?
2: Pues poc abans de les 6 de la matinada vaig rebre un parell de whatsapps d'algun company que sabia, tenia notícies del que estava passant, i 5 minuts, 10 minuts després, de la mateixa manera que la Carme, la pregunta que va llançar el Tubau al grup de portaveus, sí, que va comentar l'alcaldessa.
1: Una setmana després, quina reflexió us ve al cap?
2: La reflexió que us ve al cap és que anem tard. Anem tard perquè estem molt preocupats del que està passant. Això no és una baralla puntual, és violència al carrer, amb destrosses i enfrontaments entre jovents, menors d'edat, sobretot, amb la policia, la nostra policia, la policia local i els Mossos d'Esquadra. I això no és el que volem nosaltres a Sitges. Creiem que anem tard, que el govern va tard, el regidor de Governació està amagat, no sabem si està de vacances o què, està amagat, no ha dit res des de la reunió que van tenir el mateix dia 24, després de la sortida d'ofici, que va ser per cobrir l'expedient per part de l'alcaldessa, perquè va ser una reunió de 5 minuts escaig, on estaven gairebé tots els grups municipals, excepte la companya Elena Alonso, que estava fora, i va ser un cobriment d'expedient, perquè ni l'alcaldessa ni el regidor de Governació van dir absolutament res. Va parlar el comissari de les Mossos d'Esquadra i l'inspector de policia, que agraïm tota la informació que van donar, però no es va tractar cap tema. Fins i tot van arribar al final d'aquesta petita reunió que jo li vaig demanar a l'alcaldessa: escolta, deixem-ho aquí, ni a la sortida d'ofici que estaven a la plaça de l'Ajuntament, deixem-ho aquí i una vegada acabi la Festa Major ens reunim i parlem. Però fins ara no tenim cap notícia.
1: A partir d'aquí i del que comenteu, ja que vareu escoltar les paraules dels responsables dels cossos de seguretat, creieu que el dispositiu estava ben dimensionat o no?
2: Nosaltres pensem que el dispositiu a priori estava ben dimensionat. Hem parlat amb l'interior i hem parlat amb la policia local nosaltres aquesta setmana. Hem tingut converses amb els dos cossos de seguretat. I segurament que el dispositiu estava ben dimensionat. El que va passar després demostra que era insuficient. Jo entenc que la policia té els seus procediments, els seus operatius, i ho treballen amb aquesta previsió según les dades que tenen de situacions anteriors. Això no podem nosaltres debatir ni discutir amb la policia local o Mossos d'Esquadra com s'ha de fer el dispositiu. Que sí que podem demanar, i hem de demanar són responsabilitats polítiques al regidor de Governació per no demanar més policies i preveu, com ja es preveu, ja després de l'entrada de Gallers, que ja es van detectar algun grupus que estava fent soroll, ja es preveia que hi havia aquest problema en aquest sentit. Sobretot també, com ha dit, no, sembla que ha estat el Gilaver, no recordo, aquest tram que n'hi ha entre el tancament del concert sí. I els establiments de les 2 de maig i la sortida de la matinal. Que estava ben dimensionat, segurament a priori, a les dades que tenia la policia de Mossos d'Esquadra, estava ben dimensionat, però el que s'ha demostrat és que és clarament insuficient a les dades que tenim després.
1: O sigui que diríem, perquè creiem que aquest pot ser un punt d'una certa coincidència, com a mínim, entre els diferents representants de les formacions polítiques de l'Ajuntament, creieu que d'alguna forma seria bo que no quedés aquest, allò que en diuen els anglesos, aquest gap, aquestes 2 hores sense que passi res entre el final de la revetlla o el tancament dels locals d'oci nocturn i l'inici de la matinal?
2: Bueno, primer de tot s'ha de quedar clar, que els responsables són el jovent que va provocar aquest tros de la ruta, aquest enfrontament. Després nosaltres tenim l'obligació, com a representants públics i com a institucions, d'evitar que això es produeixi. Si això és una de les possibles solucions, endavant. Pot ser que sigui una bona solució, abans parlàvem també de la manca de discoteques. No? Abans havia discoteques al poble i la gent sortia del concert, anava a la discoteca i de la discoteca anava a la matinal.
1: Exactament.
2: Bueno, jo crec que això és un dels punts que s'ha de poder treballar amb el gremi, amb el sector de l'oci nocturn, i si s'ha de permetre una mica més l'horari d'obertura fins a les 6 de la matinada, pues treballem-ho, pensem-ho i a veure si és una de les solucions possibles que posa sobre la taula. Però segurament no serà l'única i tindrem que buscar més solucions.
1: Creieu que l'Ajuntament s'hauria de personar com a acusació particular?
2: L'Ajuntament el que ha de fer de moment és recollir tota la informació que ja està fent policia local i està fent Mossos d'Esquadra, traslladar-la a la Fiscalia. La Fiscalia ha de prendre la iniciativa en aquest sentit i una vegada que estigui al jutjat, evidentment que l'Ajuntament de Sitges s'ha de personar com a acusació particular, sobretot per defensar el seu patrimoni i el seu mobiliari urbà, que són els soldats que es van produir, han fet estralls i danys al nostre mobiliari urbà.
1: I la pregunta que hem fet a tothom, així com a polític, com a ciutadà, com creieu que s'arregla una qüestió d'aquest tipus?
2: Com s'arregla això?
1: Sí.
2: Això és molt complicat, dices. Mira, d'entrada nosaltres la setmana que ve el que farem és demanar una taula de seguretat i convivència extraordinària. Creiem que hem de començar a treballar la part política per treballar aquest problema que tenim, que és un problema cívic. Però no som ingenus, això no s'arregla només amb més policia. Sabem que n'hi ha, ara sortiran 19 places de policia, n'hi ha una manca d'efectius, però això no s'arregla només amb policia. Necessitem parar, necessitem reflexionar, necessitem seure a la mateixa taula educadors, pares i mares, instituts, entitats, ajuntaments, institucions i cossos de seguretat. Hem de preguntar-nos què està passant als nostres joves i què podem fer com a comunitat. El que no podem és continuar veient aquestes imatges i que no és una cosa només de Sitges. Aquestes imatges molt similars les hem viscut també a Igualada o molt recentment a les de Guna de Bilbao. Veiem que n'hi ha un problema generalitzat amb aquesta violència al carrer i el que hem de fer totes les institucions, com he comentat, és ser una taula amb els pares, mares, educadors, entitats, etc., per buscar una solució a aquests problemes que estem patint.
1: Luis Miguel García, gràcies.
2: Gràcies a vostè.
1: Gràcies, adéu-siau, bon dia. Deu i 37 minuts. A l'altre costat del fil telefònic, el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya i també regidor de Cultura. Ai, la cultura, que ens hauria de salvar de tantes coses. Albert Oliver Rodés, bon dia i bona hora.
3: Bon dia, Vicenç.
1: Quan veu saber el que havia passat la matinada de Sant Bartomeu?
3: Bé, el que estava passant. Em vaig assabentar de matinada, o a primera hora del dia 24, del dia de Sant Bartomeu.
1: Mm-hmm. Què veu pensar?
3: Què vam pensar? Doncs, d'entrada, pena, tristesa. Vaig pensar que la festa major no es mereixia això, eh? I no s'ho mereixia perquè eren aquells moments que s'estava, que la matinal, no?, s'estava retrasant, i que quan parlem, o quan pensava que la festa major no s'ho mereixia, pensava en la comissió, en totes les persones, en tots els balladors, en totes les colles, en la il·lusió i l'esforç que fan per la festa major.
1: Aquesta també seria una frase extrapolable a tots els portaveus polítics: la festa major no es mereix això. Per què creieu que ha passat?
3: Bé, ara mateix és un moment de reflexió i d'intentar entendre què s'ha passat. Això no és una excusa, el que vaig a dir ara, però quan reflexionem i seiem a estudiar què ha passat i a prendre mesures per evitar-ho, no podem deixar de banda de que no és un fet únic a Sitges, eh? Això està passant amb altres festes majors, amb altres celebracions. I dit això, insisteixo, no és una, això no ha de ser una cap excusa.
1: Creieu que el dispositiu policial estava ben dimensionat, es va veure superat per les circumstàncies?
3: Bé, jo amb el dispositiu de seguretat, policia local i Mossos, plena confiança, segur, ja ho estan fent i ho haurem de fer i haurem de participar en una reflexió perquè això, posar les mesures perquè això no torni a passar, però no tinc cap dubte que amb les dades i amb la professionalitat dels cossos de seguretat no posaria en dubte la planificació del dispositiu de seguretat.
1: Creieu que l'Ajuntament s'hauria de personar com a acusació particular en aquest cas?
3: Sí, jo crec que sí, que s'haurà de personar, eh, en el moment que correspongui. Els Mossos estan iniciant les seves... Inicians, no, ja fa dies que treballen amb aquesta investigació oberta per desordre públic, i l'Ajuntament també està preparant els seus informes o ha preparat ja els seus informes i recollit tota la informació dels danys que es van produir sobre el mobiliari, sobre la via pública, per presentar-ho en el moment que correspongui.
1: O sigui que, d'alguna manera, allò que ens comentava el regidor Gilabert, aquest pas previ que l'Ajuntament ha de fer per poder-se presentar com a acusació particular, l'Ajuntament ja el tindria fet, és a dir, el llistat, per dir-ho d'alguna manera, de béns públics que varen resultar malmesos o destruïts en aquella nit.
3: Ah, sí, segur. Això des del minut zero. Des del minut zero s'està treballant amb això, vull dir, és de sentit comú.
1: I la qüestió que hem formulat a tothom: com creieu que es pot resoldre, que es pot reconduir un assumpte d'aquest tipus?
3: Bé, doncs aquesta és la pregunta. Jo crec que mostrant unitat, millorant el que hagi de millorar i fent aquesta reflexió no només política, sinó com a societat, no? Què està portant a certs joves, a grups de joves, a actuar amb aquesta violència recreativa, no?, que ens deia el cap dels Mossos. No reivindiquen, no protesten, no exigeixen, només surten a fer mal i a rebentar la festa. Doncs això, evidentment, hem de parlar d'educació, hem de parlar de cultures, de cultura, hem de parlar de família. Aquesta reflexió compartida i aquest treball entre en fi, parla tota la societat.
1: Com que estàveu al ball de les autoritats, com els altres representants municipals, veu veure, heu vist en aquesta festa major algunes actituds que us hagin preocupat?
3: No especialment. Sí que hi ha actituds que preocupen o sorprenen, però jo personalment no he notat cap diferència d'aquest any, l'entrada a la plaça de l'Ajuntament o algun altre moment al passeig, que hi ha, bueno, certes persones que se dirigeixen i diuen alguna borrada. En fi, no hem notat cap increment d'aquestes actituds. No?
1: Albert Oliver Rodés, gràcies.
3: I gràcies, Vicent.
1: Gràcies, adéu-siau.
3: Sí. Em permets per
1: acabar? Sí, sí, oi tant.
3: És que tinc l'eco de dites aquí a sobre de la taula,
1: sí.
3: I jo crec que em quedaria amb la primera pàgina de l'eco, no? I permeten que llegeixi, la festa s'imposa als entrebancs.
1: Uh-huh.
3: La coordinació i col·laboració amb les diferents costures permet sobreposar-se a la pluja i als lamentables aldarulls. Aquest és el resum i el missatge que m'agradaria enviar.
1: Doncs queda aquest missatge que de nou posa en valor el paper de Valls, de comissió, d'Ajuntament, de parròquia, de tots aquells que varen entendre que el que havia passat la matinada no podia ser que enterbolís tota la resta de la festa major. Regidor, gràcies de nou.
3: Gràcies, Vicent.
1: Gràcies, adéu-siau. D'aquesta roda de declaracions d'avui ens queden encara Mònica Gallardo i l'alcaldessa Aurora Carbonell, perquè, com els comentàvem, el portaveu de Sitges Grup Independent, a la vegada regidor de Governació, David Martínez, va ser present en aquest programa el passat divendres i poden també recordar, recollir, tornar a escoltar les seves declaracions. Mònica Gallardo publicava el dia de la Festa Major: davant la gravetat dels incidents violents d'aquesta matinada que han alterat de manera important els actes de la Festa Major de Sitges, he sol·licitat una junta de portaveus extraordinària. Cal identificar els autors i actuar amb contundència des de la institució. Mònica Gallardo, bon dia i bona hora.
4: Molt bon dia, Vicent.
1: Sap Mònica Gallardo, d'entrada, comencem per aquí i després enfilarem tota la resta, si hi ha intenció, si hi ha possibilitat de celebrar aquesta junta de portaveus extraordinària, més enllà de la reunió, de la petita reunió que es va mantenir en caràcter d'urgència abans de l'ofici?
4: Bé, no ho sé. En qualsevol cas, aquesta junta de portaveus extraordinària ara ja seria ordinària, ja no té cap sentit. I lamento molt profundament, doncs, que l'alcaldessa i el regidor de Governació fossin incapaços de trobar una estona reposada, doncs, no sé, a mans de la processó, a les 4, a les 5, és igual, els fets eren tan greus que requerien de l'esforç de tots plegats i moure l'agenda perquè poguéssim parlar amb tranquil·litat del que havia passat a la matinada i no de la manera com es va fer a la sala de juntes, en plena sortida d'ofici, amb una reunió d'urgència per cobrir l'expedient, perquè no li diguéssim ja, no l'apretéssim més, no?, l'alcaldessa i el regidor. I els fets, doncs, malauradament, no són per cobrir l'expedient i, com han comentat la resta de companys, doncs, és lamentable la gestió del govern en tot aquest cas. Està clar que tenim una alcaldessa i un regidor que ocupen el poder, però ocupar no vol dir governar, i el desgovern i el descontrol i la desinformació és el que denunciem en aquests moments. No?
1: Anem pel principi. Quan us veu assabentar que havia passat el que havia passat la matinada de Sant Bartomeu?
4: Doncs ens en vam assabentar abans que portaveus ens informessin. Les persones més joves de l'equip i del grup de Junts per Sitges ens van començar a enviar missatges i ens van començar a enviar imatges, i a partir d'aquí, doncs, ja va ser quan vam ser conscients de la magnitud dels fets, i posteriorment, doncs, ja tots plegats sabeu com va anar i el que s'ha vist i el que ha circulat i malauradament la mala imatge que hem projectat com a municipi.
1: Què veu pensar aleshores i què penseu una setmana després d'aquells fets?
4: Doncs pensem que hi ha moltes preguntes que necessiten resposta, que no l'han tingut fins ara, que estem arribant tard, que nosaltres hem sigut prudents, més enllà d'aquesta petició que vaig fer jo, perquè és el que jo entenc que havia de permetre que féssim un comunicat en condicions. No l'hem fet encara, perquè tenim un seguit de bateria, una bateria de preguntes, unes per Sitges, les altres a nivell de país, en tant que la participació dels Mossos, però pensem que és molt preocupant. I pensem que, més enllà de la dimensió del dispositiu policial, aquí la política i l'acció de govern ha fallat per tot arreu. Hi ha moltes preguntes que volem que responguin el més aviat possible. No sabem quantes reunions de coordinació hi ha hagut prèvies a Festa Major entre els cossos de seguretat, amb el regidor de Governació, amb la regidoria de festes i amb tot el que suposa organitzar un dispositiu d'aquestes característiques. Ens preocupa moltíssim que s'estigmatitzi a persones d'altres llocs, a persones d'aquí, als menors, als no menors, perquè no tenim dades i no tenim informació. Jo no sé si la resta ho han fet, o jo un dels exercicis que he fet aquests dies és parlar amb els joves, parlar amb ells i veure amb ells els vídeos. És evident que hi ha algunes persones de Sitges que sembla que s'identifiquen fàcilment, mm-hmm. i és evident que segurament també hi ha implicades altres persones que no siguin de Sitges, però això no és el que més ens ha de preocupar. Ens ha de preocupar molt, molt, molt que la nostra policia local patís, i patís molt aquella matinada i en el torn posterior, perquè ens consta que la nostra policia no té el material necessari per donar resposta acompanyant els Mossos en una situació tan greu com aquesta. Ens preocupa molt que, fins on sabem, aquest govern s'ha carregat una cosa que era molt important, que era la unitat de la policia administrativa, que permetia fer controls dissuasoris als establiments de conveniència, a les pròpies barres, perquè els joves no tinguin aquesta facilitat que tenen per accedir a l'alcohol. I aquesta pregunta també l'he fet a menors joves del meu municipi. M'han dit, Mònica, és molt fàcil comprar alcohol sent menor d'edat. Per tant, què està fent aquest govern amb una pràctica que s'havia fet anteriorment i que Sitges doncs, s'havia posat en pràctica aquesta actuació? Sabem que això ja no es fa. No sabem per què no es fa. Per tant, hi ha un seguit de coses que necessiten una resposta immediata i que davant d'aquesta situació, davant de les imatges i davant de les notícies que han sortit, nosaltres el que no podem fer són comunicats i dir que actuarem i que farem i que demanem unitat. No, senyors, vostès han d'actuar, han de governar i han de prendre les regnes perquè estem enviant un missatge d'inoperància absoluta, amb respecte total cap als cossos de seguretat, però nosaltres hem d'incidir també sobre el dispositiu que es organitza per part dels cossos de seguretat. I això és exactament el que no ha passat. Més d'una setmana després no hi ha absolutament cap acció més enllà de comunicats que ja m'atreveixo a dir que són frívols, perquè si em permets, Vicenç, crec que ens hem de remetre a fets anteriors. És que venim d'una reunió que ja vam tenir alguns portaveus sobre el que havia passat amb el punt Lila. I et demano un moment per parlar d'això, em preocupa moltíssim.
1: És a dir, perquè com bona part també dels portaveus, enteneu que va lligada la situació que es va viure al punt Lila amb, d'alguna manera, aquest estat de coses que ha propiciat fets com els de la Festa Major?
4: És evident, i aquí hi ha coses que haguéssim pogut fer i que no s'han fet. Imagineu-vos, al punt Lila, un dels dies de barraques, el primer o el segon dia crec que va ser, va haver d'interrompre el servei perquè les tècniques, les persones que estaven donant servei al punt Lila van ser increpades, van rebre agressions verbals greus, que així s'han qualificat, greus, molt greus, i a més el propi punt Lila, és a dir, la carpa i el material, va patir agressions per part d'aquestes persones. Nosaltres vam requerir, vam demanar una trobada per veure què s'estava fent, perquè, evidentment, aquest govern, si nosaltres no els apretem, no feien absolutament res. I a mi aquí em sembla que tenim un problema molt greu, perquè, i perdoneu-me potser la duresa i la vulgaritat de l'expressió, estic fins als nassos de sentir proclames ideològiques de feminismes i de coses similars, i quan arriba l'hora de la veritat, quan nosaltres podem fer coses, no s'ha fet absolutament res. A banda de política, sóc també mare de dos fills, una d'elles adolescent, una nena de pràcticament 16 anys, jo no sé quin missatge estem donant a les noies, especialment les noies, quan en aquest poble tenim punts liles en les que hi ha dones que són agredides, professionals tècniques, en les que no hem estat capaços que denunciïn, una empresa que tampoc ha denunciat els fets, i per tant, tot això és un frau, o sigui, estem davant d'un frau, és a dir, no hem denunciat res, no s'ha requerit res a l'empresa, i per tant tenim punts liles que, si em permeteu l'expressió, són fakes, perquè a l'hora de la veritat no serveixen absolutament de res. És a dir,
1: faig un parèntesi aquí, entenc que el que ens dieu, el que va passar en el punt lila no ha merescut cap denúncia, ni per part de l'empresa que gestiona el punt lila, ni per part de ningú més.
4: Cap ni una. És a dir, nosaltres vam dir, bueno, però aquestes noies com és que no han denunciat? És a dir, si les persones que t'han d'acompanyar, perquè els protocols diuen tu davant de qualsevol agressió o assetjament has de denunciar, resulta que les persones que han d'acompanyar a les possibles víctimes no denuncien. Resulta que l'empresa tampoc denuncia. Però és que és més, resulta que el govern, que és qui paga aquest servei, tampoc denuncia. Per tant, de veritat, de què estem parlant? És a dir, prou de clichés, prou de comunicats i actuem d'una santa vegada. És a dir, cap confiança en aquests punts lila, perquè quan hi ha una crisi clara i manifesta com hem tingut, que no en van tenir prou amb barraques, sinó que a més també es va reproduir, evidentment, la nit de la revetlla de Festa Major, perquè es va haver de tancar també aquest punt lila, doncs és evident que tot això és un postureig sí que és una cosa per quedar bé i que a l'hora de la veritat no serveix absolutament de res. I a mi em preocupa molt com a servidora pública des de la política i sobretot també com a mare. Per tant, estem en una situació molt greu des del punt de vista polític, no? Perquè hi ha un desgovern absolut i ara no sé què és el que dirà l'alcaldessa, que estan treballant, que estan recollint. A veure, una situació com la que hem viscut a Sitges requeria que ja alguna cosa s'hagués fet. I nosaltres, més enllà dels informes policials, tenim potestat i l'obligació de personar-nos, presentar-nos i actuar contundentment davant d'aquests fets, i més quan encara són reiterats. Evidentment, amb molta més gravetat la nit de Festa Major, no? I aquesta és la situació.
1: Entenc pel que digueu, evidentment, tampoc cal donar-hi massa voltes, que enteneu que el dispositiu de seguretat de la nit de Festa Major es va veure superat per les circumstàncies?
4: Absolutament superat, però ens preocupa que això destapa, d'alguna manera, una situació de carències importants en el cas de la policia local i segurament una manca de recursos en el cas de Mossos d'Esquadra, que també preguntarem al propi cap de Sitges en aquella reunió apressurada al moment de la sortida d'ofici. Bé, ens reconeixia, demanarem més dispositius per aquesta mateixa nit, perquè, és a dir, jo crec que tothom s'ha vist superat i al final nosaltres tenim la responsabilitat de no haver enviat el missatge i ponderar realment el que ens passa en un dia en el que sabem que hi ha molta gent i tenint en compte, reitero, els precedents dels que veníem. Nosaltres som, i jo especialment, molt respectuosa amb la feina que fan els cossos de seguretat. Nosaltres no hem de dissenyar dispositius, però sí hem de demanar coses concretes i hem de posar damunt la taula quines són les coses que poden passar. I reitero molt especialment el que et deia fa uns moments. Em preocupa moltíssim que allò que es feia fa un temps s'hagi deixat de fer. No sabem per què no hi ha una unitat de policies de paisà que es dedica a intentar minimitzar la venda d'alcohol. La venda d'alcohol il·legal, a missa de les revetlles, la venda d'alcohol a menors tant a les barres com als establiments de conveniència que no compleixen els horaris. Què està passant a Sitges? No s'està controlant absolutament res de tot això. I això no és culpa dels dispositius policials. Això és culpa de qui ha de marcar les directrius de les prioritats de seguretat a Sitges, que és el senyor David Martínez, que és el regidor de Governació, i que és la senyora Aurora Carbonell, que és l'alcaldessa de Sitges. Absolutament desapareguts. Encara és l'hora que, més enllà dels comunicats, hagi de sentir l'alcaldessa liderant un moment greu a Sitges i, per suposat, el regidor que bé, l'altre dia sembla que demanava unitat, però quina unitat quan no l'hem sentit obrir la boca en tots aquests dies. Ha estat absolutament desaparegut i sense oferir-nos cap tipus d'informació ni, evidentment, cap espai d'informació, de debat, de treball, que és el que hagués requerit doncs, la gravetat dels fets del que va succeir.
1: O sigui, més enllà de la trobada de dilluns, per les circumstàncies pròpies del moment, no hi ha hagut manera de comunicar entre ni han trucat, ni els han trucat, ni res.
4: No han fet absolutament res. També us he de dir que, malauradament, a aquestes alçades nosaltres almenys no tenim cap tipus de confiança en la capacitat d'acció raonable per part d'aquest govern, per part de l'alcaldessa, per part del regidor, perquè si en circumstàncies com aquestes han estat incapaços de coordinar, doncs no en tenim cap de confiança. És a dir, suposo que cobrirà l'expedient i ara es veuran apretats, perquè és una demanda unànime de tots els grups de l'oposició a convocar-nos, a cobrir l'expedient, però nosaltres estem obligats a treballar d'una altra manera i això significa doncs haver d'anar fent feina d'investigació, parlant amb la policia pel nostre compte i anant doncs rebent bé, les dades de la manera que podem. Evidentment, anunciem que avui mateix entrarem un seguit de preguntes de les que demanarem una resposta immediata, no d'aquí un mes, perquè tenim a tocar a Santa Tecla, però tenim també a tocar doncs, la Nit de Foc, i Sitges al final és un municipi on afortunadament hi continuen passant moltes coses, Sitges és un municipi de festa, i no podem estar d'aquesta manera dient que estan recollint la informació dels danys causats a la via pública. Quants dies trigaran, no? Quants dies trigaran en saber tot el que s'ha malmès? Jo crec que això a hores d'ara hauria d'estar resolt. Evidentment, sumar-hi també els danys privats, en aquest cas la terrassa de l'Esports Bar, i tot això, si no han estat capaços de fer-ho en una setmana, no sé exactament què més hem d'esperar, no? La situació d'incapacitat del govern és absolutament claríssima. Per tant, nosaltres esperem que ens convoquin, però no hi tenim absolutament cap confiança. Per tant, en aquest govern, en gran minoria, doncs haurà de deixar que siguem els grups de l'oposició els qui puguem també una mica estar al capdavant de tot això, no? Perquè no en saben. Està clar que no en saben, està clar que la seva inacció ha provocat ressaques importants. Jo no dic que siguin els causants de la situació, perquè això seria massa agosarat, però en qualsevol cas sí que em permeto dir que hi ha coses que haguessin pogut evitar i que no s'han evitat.
1: Dues darreres qüestions. Enteneu que l'Ajuntament s'ha de personar com a acusació particular?
4: Per suposat. L'Ajuntament té molta feina, en primer lloc, a revisar el contracte que té amb l'empresa que gestiona el punt Lila, evidentment amb tota la gran quantitat d'imatges que hi ha posteriorment relacionades amb els fets del 23, ja segurament la policia això ho dirà, ens hem de presentar com a acusació particular pels danys que ha patit Sitges i els costos econòmics que tindrà en tot el mobiliari urbà, i per tant estem obligats a demanar responsabilitats, siguin menors, siguin majors, o sigui quina sigui la condició de les persones que van provocar aquests aldarulls. Per tant, sí que ens hem de presentar com a acusació particular.
1: I la segona, que és aquella que és tan oberta com complexa també de respondre. Com creieu que s'arregla una qüestió com la que vàrem viure fa una setmana?
4: Doncs s'arregla treballant més, s'arregla coordinant els dispositius i sent conscients de la magnitud i de la importància del que en tenim entre mans. Sitges continua sent un lloc atractiu, afortunadament, per les persones que hi vivim, però per molts que decideixen venir aquí de festa. És veritat que tenim un problema social, però a mi això m'agradaria, sense minimitzar-ho, dir que no podem fer que sigui l'altaveu del que és la joventut, del que és el jovent de la nostra societat. Hi ha gent meravellosa i majoritàriament la gent jove de Sitges i d'arreu és fantàstica. Jo reitero, aquests dies he procurat sobretot parlar amb els joves, i ells són els primers, molts d'ells, que estan decebuts i que estan preocupats pel que està passant al seu poble. Per tant, el missatge és la gent jove val molt la pena, i que hi hagi un grup, encara que en aquest cas siguin nombrós, de persones que cometen aquests actes reprovables, lamentables, i que cal perseguir, que cal castigar. No podem de cap manera demonitzar la societat. Això requereix que parlem molt amb ells i que els que són més, perquè són més els que es comporten bé, doncs tinguin una veu amb alta veu per damunt d'aquests que utilitzen les xarxes socials per divertir-se d'aquesta manera lamentable. Crec que és molt important posar-los amb ells en valor. Crec que és absolutament imprescindible que es convoqui una taula perquè puguem saber tots, no només el govern, i que el govern, jo crec que el govern ara ja està en un carreró sense sortida, no es pot permetre el luxe de coordinar a soles res perquè ha demostrat la seva incapacitat. Per tant, hem de ser tots els grups municipals els que hem d'estar informats, assabentats i ser partícips també d'allò que es coordini en el futur per les festes, i deixar-nos estar d'històries i deixar-nos estar de comunicats i començar a actuar de manera contundent. I per suposat també un missatge molt important, no? Un missatge d'agraïment i d'enhorabona a la Comissió de Festa Major, a la que no li toca aquesta part i a la que li va tocar, doncs, coordinar tot el dispositiu de Festa Major al marge dels aldarulls. Crec que se n'han sortit molt bé, que ha estat una Festa Major des d'aquest punt de vista fantàstica, i per tant aprofitar també aquest moment per fer un agraïment molt gran, no? Molt gran a la Comissió de Festa Major, i un missatge d'escalf als agents de seguretat, especialment a la policia local, que em consta que sé que van patir i que a hores d'ara continuen patint, perquè més enllà de que es convoquin places d'aquí dos dies, no pot ser que tinguem agents que no poden sortir al carrer perquè no tenen les eines necessàries per protegir-se a ells, que és el que els permet protegir-nos a la resta, no? Així que, bé, hi ha coses que podem fer. Jo vull enviar un missatge positiu perquè els que governem hi són per fer coses. Si nosaltres l'únic que sabem dir és que estem esperant informes i que estem esperant que la policia digui coses, jo, els senyors que diuen això, és a dir, l'alcaldessa, el regidor de Governació i el propi Albert Oliver, que deia que estem esperant, doncs, que marxin a casa seva, esperar que ja s'hi posin uns altres, no?, a gestionar i a governar, perquè ocupar el poder, reitero, no és simplement dir aquesta llarga llista de banalitats i de frivolitats i de clichés ideològics que ens estan portant a un Sitges absolutament desgovernat des d'aquest punt de vista.
1: Mònica Gallardo, gràcies.
4: A vosaltres.
1: Gràcies, adéu-siau, bon dia.
4: Bueno.
1: 11 i 3 minuts. Hem començat un quart de 10, més o menys, eh? Què genera unanimitat plena? I ens sembla que abans d'escoltar l'alcaldessa també, perquè l'Ajuntament així ho va manifestar. El paper de la comissió genera, per exemple, unanimitat plena a l'entorn de tot el que s'ha viscut aquesta festa major. L'Ajuntament que emetia un comunicat el 24 d'agost al matí dient, entre altres coses, l'Ajuntament de Sitges rebutja i condemna de manera contundent les actituds violentes i els aldarulls que s'han produït aquesta matinada un cop ha finalitzat el concert de festa major al passeig de la Ribera. Davant d'aquesta situació, en primer lloc, l'Ajuntament expressa el seu suport als cossos de seguretat que han hagut d'intervenir per contenir els grups implicats i restablir l'ordre públic, així com protegir la integritat de les persones i dels mateixos agents. També vol agrair la feina dels serveis sanitaris i dels equips de neteja que han treballat per garantir l'atenció de les persones i la recuperació de l'espai públic. L'Ajuntament vol deixar clar, diu també el comunicat, que els incidents i les conductes violentes no aturaran la celebració de la festa major. La matinal ha sortit i Sitges ha pogut mantenir un dels actes més emblemàtics de Sant Bartomeu gràcies també a la responsabilitat i la col·laboració de les colles participants. L'Ajuntament reitera el seu rebuig total a qualsevol conducta violenta o incívica i defensa una festa major segura, respectuosa i compartida per tothom. Alcaldessa Aurora Carbonell, bon dia i bona hora.
5: Hola, bon dia.
1: Quan veu saber què estava passant la nit de fa una setmana? Quan se'n va assabentar l'alcaldessa?
5: Mira, la nit dels fets, diguem, la nit del 23-24, a mi em van trucar a les 5 i 20 del matí, em va trucar el sergent per dir-me que hi havia molts aldarulls, que s'estaven provocant, hi havia molts problemes a Bassarrodona, sobretot, i que potser la matinal no podria sortir. Allò va ser el primer punt que evidentment, jo havia estat, la nit abans havíem estat a la zona del passeig, al ball.
1: Sí.
5: De fet, amb la regidora Lila i amb l'Albert Oliver vam anar a veure el punt Lila per veure com estaven i tot. Vaig estar una estona al ball, estava bé, hi havia moltíssima gent, evidentment, però hi havia un molt bon ambient. I per tant, no feia molt que m'havia posat al llit, diguem, i a les 5 i 20 és quan em va trucar la policia. Evidentment, des del minut aquell, de seguida, en pocs minuts, de seguida em va trucar també la regidora, l'Eva Martín, em va trucar el Salmerón, el president de la comissió, ens vam posar actius en el moment de dir, bueno, trobem-nos a l'Ajuntament a veure què fem, no?
1: Sí.
5: Perquè era aquest moment. Sí que vull dir, perquè he estat escoltant, que molts dels portaveus deien que no sabien res, a les 6:50 és quan el Josep Maria Tubau va enviar un WhatsApp al grup de portaveus, tenim un grup de portaveus,
1: sí.
5: A les 5:50 al matí. Va dir, què està passant? I jo, a les 5:50, bueno, ell 5:53, jo 5:56, vull dir, al minut els hi vaig contestar, vaig posar a portaveus, hi ha molts aldarulls al passeig, al moment de tancar una massa important de gent ha anat contra la policia, s'han hagut de demanar reforços, vaig enviar un vídeo perquè es veiés tota l'operativa que s'estava fent. A les 6:02 vaig dir, ara sembla que no hi ha tanta gent, però s'estan fent moltes destrosses al passeig. Per seguretat, la matinal no podrà començar fins que la situació estigui del tot controlada. Això a les 6:02. Ningú dels portaveus que ara estan dient tant, ningú va dir res, en absolut. Ningú va dir què passava.
1: És a dir, va quedar alcaldessa la vostra resposta sense tenir...
5: resposta absolutament de ningú.
1: Uh-huh.
5: Al cap d'una hora, a les 7, jo vaig tornar a escriure, estem esperant que ens autoritzin per sortir en breu, el recorregut s'ha escurçat per garantir la seguretat, la matinal surt de la plaça de l'Ajuntament i vaig especificar tot el recorregut que feia ara, arrenquem ara mateix la matinal, a les 7:12. A les 7:25, el primer missatge que tinc, que és de precisament de la Mònica Gallardo de Junts per Sitges, que diu, m'han passat algunes imatges que fan realment molta por. Dic, sí. I a les 9 del matí, la senyora Gasulla em diu que això és molt preocupant, i a partir d'aquell dia, que a 9:45 havíem quedat aquí a l'Ajuntament per fer l'esmorzar, a partir d'aquella hora és quan tothom es comença a despertar i a dir què ha passat, la Creu Roja, que no sé què, i tots comencen a parlar. Ho dic perquè jo des de les 5:55 del matí vaig informar els portaveus de tot el que estava passant, absolutament en temps. Per tant, a 2:15 havíem quedat aquí i de fet jo els vaig dir us explicaré què és el que ha passat. Quan van venir aquí, un per un, els vaig agafar i els vaig portar amb el despatx i els vaig explicar exactament què havia passat amb la policia, tot el, com va començar amb una baralla, que després va sumar més gent, que havia vingut al Zarro, que després havien vingut ordre públic, els vaig explicar tot. És evident que amb les meves explicacions no en tenen prou i em van demanar una junta de portaveus extraordinària. Jo, sabent que era a les 12 de sortir, teníem a les 11 l'ofici, a les 12 de sortir l'ofici, el dia 24 és un dia realment que la festa major ens ocupa absolutament tot el dia.
1: Sí.
5: Per tant, els vaig dir, si voleu, a la sortida d'ofici, com estarà Mossos d'Esquadra i policia local aquí, doncs us poden fer una explicació breu del que ha passat. Una junta de portaveus, convocar-la... Penseu que nosaltres som 10 partits polítics aquí a Sitges, per tant, hi ha 8 partits polítics que estan a l'oposició. 8 partits que entre ells tampoc es posen d'acord. Llavors un em deia, no, no, jo a les 4 no, jo vull a les 5, no, jo a les 8 no. A mi fes mal la perfum que jo estic a no sé on. No. És molt difícil coordinar tanta gent que tothom, per tant, jo els vaig agafant d'un en un i els hi vaig explicant. I bé, el que va passar és que a la sortida d'ofici vam aquí tenir els cossos de seguretat i els van explicar amb molt més detall, que és com ho han d'explicar ells, els professionals, exactament com va anar tot, no? Mm-hmm. I el que realment va ser així. Va començar amb una baralla, més o menys petita, però com va coincidir amb el final del ball, es va juntar tota la gent del ball i tothom va començar a tirar objectes contra la policia i realment va ser un moment molt crític, no?, d'anar contra les forces de seguretat, no? Es va cridar a més reforços de Mossos, que evidentment, ells ja ho han explicat molt bé, no? Estaven per la zona de Girona i per tant van trigar una mica més, però evidentment jo penso que és molt important que la festa ho ha superat. És a dir, amb tot això va haver un moment que potser la matinal no la va sortir, perquè ens van dir que no era, potser no podia sortir perquè al terra hi havia vidres o hi havia desperfectes. Doncs la bona coordinació entre la regidoria, que també estaven aquí, els treballadors de la regidoria, entre la comissió, que també estaven tots els de la comissió, i entre els cossos de seguretat, entre tots, vam dir, ei, canviem l'itinerari una miqueta, l'escurcem, sortim una mica més tard, però la matina l'ha de sortir. Per nosaltres això era bàsic. O sigui, la tradició està per damunt de tot això. I crec que en això sí que ho vam aconseguir. Però ho dic perquè, clar, he escoltat molt els portaveus que han criticat molt que no se'ls informava. Home, van estar des de les 5:55 del matí informats en uns moments de molta tensió, perquè pateixes molt, evidentment, pateixes que no passi res, que ningú es va fer mal, increïblement, no va passar res, ni una rascada, que això també penso que és per la bona feina dels cossos de seguretat, que van saber controlar una baralla d'aquesta índole, no? Van saber-ho controlar en el sentit de que ningú es fes mal, ningú es fes mal, i això és importantíssim, i que la festa... seguís endavant. Penso que és importantíssim.
1: Ara, i després... Digueu, sí, sí.
5: No, és que he estat escoltant, he sentit que deien, bueno, 5 minuts ens van explicar. Bé, no van ser 5 minuts, podeu veure les imatges. No vam sortir al balcó per veure la sortida d'ofici, cosa que a nosaltres ens feia patir molt, perquè la sortida d'ofici, bueno, per mi, precisament, és l'acte més important que hi ha de festa major. No mostrar el teu respecte a la festa damunt del balcó de l'Ajuntament el dia de la sortida d'ofici, doncs per mi era molt important. I vam estar donant aquestes explicacions a la sala de juntes. Fins que va entrar la regidora de festes i va dir, home, potser que sortiu al balcó perquè s'està acabant la sortida d'ofici i estem aquí tots reunits. I en aquell moment va ser quan vam començar a sortir, ho podeu veure per les imatges, que realment no van ser 5 minuts, va ser una bona estona que es va estar a la sala de juntes per donar totes les explicacions les màximes possibles, perquè enteníem que aquell dia era impossible convocar una junta de portaveus. De fet, després vam tenir problemes per la pluja, no sé si ho recordeu. Llavors també la regidoria de festes, que anava absolutament boja, van tenir que reunir-se en parròquia, en comissió, per decidir si sortia més tard o no per la pluja. Vull dir, va ser un dia molt complicat. I per tant, en moments d'aquests tan complicats, el que es demana... com va tenir la població, com va tenir la comissió, com va tenir les forces de seguretat, que tots vam actuar solidàriament, conjuntament i amb empatia total, jo el que demanava dels grups de l'oposició era aquesta empatia. Empatia, de dir, home, doncs jo estic... Perquè a les 6 del matí aquí a l'Ajuntament no hi havia ningú. Vull dir, si realment tenien tant interès, doncs només que haguessin vingut aquí ho haguessin vist què estava passant. Però clar, a vegades fer... proclames o dir coses des del sofà de casa és molt fàcil, no? I després dir que tot està molt malament. És molt fàcil. Has d'estar al peu del canó quan passen les coses. I t'has de mullar. I ja has de dir, surt la matinal, doncs sí, que surti. Doncs demanem aquesta empatia i aquest respecte per la festa, també, i per la tradició. Que una junta de portaveus extraordinària, que és per informar, perquè en aquell moment no es decideix absolutament res, es pot fer perfectament l'endemà. S'ha de tenir aquest respecte per la festa i aquest respecte per la tantíssima gent que va mostrar aquesta solidaritat, com els balls, tots els balls aquí a la plaça de l'Ajuntament, amb un respecte increïble, esperant a que diguéssim quan podia sortir la festa major. Ningú, quan podia sortir la matinal, ningú ens va dir increpant i ningú ens va dir res. Tothom amb una educació, amb una responsabilitat, la veritat que jo és amb el que em quedo, eh? I evidentment, per part de la comissió, per part de la parròquia i per part de la residència de festes, tothom allà al peu del canó. Això és el que demano.
1: Si em permeteu, algunes qüestions a partir, després d'aquesta intervenció inicial, tornem al principi. Us va sorprendre el que va passar aquella nit?
5: Va sorprendre amb el sentit de... Jo estava repassant, perquè molta gent ha dit que per què no es van denunciar, no?, a les persones. Jo no sé si recordeu que l'any 2020 va haver una baralla molt gran també al carrer Espalter.
1: Sí.
5: Crec que era l'estiu. I en aquell moment tampoc no es va detenir a ningú, però els cossos de seguretat van fer una investigació amb també, igual que ara, amb els vídeos, repassant, i al cap d'un o dos mesos es va denunciar a bastantes persones, i moltes persones van passar pel jutjat i van tenir represàlies d'aquella actuació. Doncs ara és el mateix. Em va sorprendre en el sentit... Hi havia moltíssima gent aquest dia, tothom ho va dir, és veritat, sí. Es veia molta gent. A mi em va sorprendre, i després veient imatges, que fos gent tan jove. La veritat, la majoria nois, molt joves, i que anessin contra la policia, no? I amb unes proclames i amb uns crits que a vegades deies, a veure què té a veure això, no? Pedro Sánchez dimissión. Vull dir, unes coses d'aquelles que no s'entenien, la veritat. Per tant, home, sí que em va sorprendre que es fes tan gran, no? Per una... Això, nois molt joves, amb les cares destapades, per tant, no, està clar que no era res que estava premeditat, ni que estava pensat, ni res, sinó que va ser, doncs, que la mateixa voràgina del moment, no?, et porta a actuar d'aquella manera. Però la sorpresa és aquesta, evidentment.
1: Creieu que, tot i el plantejament del dispositiu de seguretat, tenint en compte, com va dir l'inspector dels Mossos d'Esquadra, estava pensat a partir de les dades estadístiques de la delinqüència a Sitges, creieu que la situació va superar la capacitat del dispositiu de seguretat?
5: Sí, però realment que l'entrevista que li vau fer vosaltres, no, al cap dels Mossos, que va ser molt interessant, perquè realment són ells els que ens saben, i jo confio plenament. Si ells et diuen, portem aquí 18 anys, sempre ens anem adaptant, evidentment, al que va passant, però mai ha passat cap actuació d'aquest tipus aquí a Sitges. Aquí tenim aquest dispositiu, aquest estiu teníem 25 Mossos més aquí a Sitges. El dispositiu era l'adequat, jo no penso que estigués mal pensat en absolut, perquè això, aquesta violència recreativa, que hi diuen ells, doncs en cap cas era premeditada ni es podia saber. És veritat que això és un punt d'inflexió que t'ha de fer pensar, doncs, quan passa aquesta situació, com podíem actuar molt més ràpidament, no? Clar, que els de l'ordre públic estiguessin a Girona, doncs això va ser un hàndicap important, perquè si haguessin estat aquí molt més a prop, amb res, en 20 minuts això es soluciona, no?, molt més ràpid. Per tant, tal com va dir el cap dels Mossos, jo crec que aquestes coses són les que ens han de fer aprendre a redissenyar potser algunes situacions. Però en cap cas no es pot dir que la dimensió, l'operatiu que estava pensant no era l'adequat, perquè sí que era l'adequat, evidentment.
1: A partir del que ens han dit i del que han deixat també sobre la taula alguns dels portaveus, alcaldessa, creieu que la policia està infradotada pel que fa a elements que els permetin protegir-se de situacions d'aquest tipus?
5: A veure, nosaltres en els últims anys la policia, totes les demandes que ha fet, s'han anat complint sempre, és a dir, des de els xalecos antibales, des de les tàser, des de tot el que han demanat, sempre s'ha anat a petició de la policia, perquè evidentment són ells els que en saben i són ells els que demanen, els que creuen que necessiten, no? Doncs ara, si es necessiten cascs pel cap, doncs evidentment que es tiraran endavant. Totes les peticions que fan normalment sempre han estat totes cobertes, i crec que en aquest cas igual, si se'ns necessiten materials o el que sigui, que els han de donar més seguretat, endavant. Penso que la seva actuació doncs també va ser molt important i molt destacable i molt ben feta, no? En el sentit de que ells doncs van actuar seguint després quan venen els cossos d'ordre públic, tal com explica els Mossos, qui mana és ordre públic, no? I van seguir les directrius que deien ordre públic. I això penso que han demostrat que tenim una policia local absolutament preparada i bona per aquesta situació.

0: fent valer aquesta manca d'equipament d'un determinat tipus,
1: sí.
0: No?
1: Sí, per exemple, doncs això, demanant, per exemple, crec que hi ha alguna sol·licitud de cascos pel cap, està bé, molt més control, que també ens sembla bé, i ens hem posat moltíssim a sobre dels locals, els bars, els restaurants, què passa amb el vidre. Això és un tema que ens preocupa i que des de serveis urbans s'ha insistit, s'ha treballat, s'ha dit moltíssimes vegades, s'han fet inspeccions, però sempre queda un reducte, que queda algun cubell amb vidre, i això no ens ho podem permetre. I això hem de seguir fent-ho, no? Però no serà perquè serveis urbans no ha fet una feinada en això, però també ens ho demana la policia, que hi hagi encara més control en això, perquè el que no hem de deixar precisament és a la vista, no?, material que pot, es pot utilitzar contra la policia. Hi ha una sèrie de coses que demanen, que moltes són molt assumibles. Fa temps que, a més, estem treballant amb la policia per unes millores importants, i que esperem que ara, abans de finalitzar l'any, les puguem portar al ple per la seva aprovació, i entre altres coses és doncs millorar material, millorar els efectius i millorar en general el servei de la policia local.
0: A partir del que comentava també fa uns moments la portaveu Mònica Gallardo, es vigila prou la venda d'alcohol a determinats locals en moments com la Festa Major? Hi ha hagut en aquest sentit, o hi ha manca d'efectius per vetllar per aquest assumpte?
1: A veure, es vigila sobretot des d'activitats de l'Ajuntament, és qui vigila els horaris, vigilem molt els horaris, també perquè no s'obrin molt tard. És veritat que s'ha parlat molt de l'alcohol i de... amb els joves. Jo parlant amb la policia, i jo estic absolutament d'acord, segurament la droga més dolenta que hi ha actualment a la gent jove són els telèfons mòbils, no? Tota aquesta violència recreativa, que és, vaig a fer mal i m'ho gravo i ho penjo perquè després es vegi, això realment és un problema. Jo crec que aquí és on s'ha de treballar més, no? I també, segurament... influencers, alguns mitjans molt concrets de comunicació, alguns partits polítics que fan unes proclames i que incendien cada dia les xarxes per animar a la gent, això és molt perillós. Això és molt perillós, i aquí sí que com a societat crec que hem de fer una reflexió. Només s'ha de veure que tothom, les imatges, no? Tots els nens llançant botelles, llançant coses i gravant-ho a cara descoberta i dient unes proclames i unes estranyíssimes que no tenen res a veure ni amb Sitges, ni amb la Festa Major, ni amb res. I només és per gravar-se, per veure's i per tenir més likes i més visites i perquè es comparteixi més, no? Jo crec que aquí és on tenim un problema greu.
0: O sigui que més enllà de l'alcohol gairebé s'estaria parlant d'aquesta, no sé si dir-ho d'aquesta manera, de consciència inconscient, és a dir, un fa actes conscientment, tot i que els actes no es facin des de la inconsciència.
1: No. Jo crec que és una feina, evidentment, global de tothom, de l'educació, per educació, evidentment, segur que s'ha de fer moltíssima més prevenció, segur que s'han de fer moltes més xerrades a instituts, a escoles, segur que s'ha d'explicar molt més el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer, i per tant és feina de tothom, però també jo crec que aquí també hi ha gent responsable en el sentit d'animar a la gent jove a que actuï d'aquesta manera, no? I com s'ha dit algú, no és només aquí, sinó que és desgraciadament a molts llocs que estan sortint aquestes modes, no? Fins i tot és a Europa, a mi, que aquests dies, això sí, vull agrair, no? Per exemple, l'alcaldessa de Cubelles, que en seguida em va enviar un missatge de suport, o diputats, alcaldes d'altres llocs, tothom t'envia missatges de molts ànims. Bé, hi havia un senador que em va dir, desgraciadament, Aurora, això és un fet que està passant a Europa en general, no? Es veu que a Alemanya fins i tot tenen un nom, no? Aquests grups de gent que va, sobretot, a fer molts aldarulls i a gravar-se i a publicitar-ho i a treure-ho, no? I bé, això és un problema com a societat que tenim.
0: Alcaldessa, heu estat a punt de dir que heu rebut més suport des de fora que no pas des de dins.
1: Home, des de dins, tot el suport total,
0: sí,
1: com
0: ja,
1: he dit, eh?
0: Ja ens heu entès, sí,
1: però
0: sí.
1: Però des del consistori, però també vull insistir, som un consistori molt divers. N'hi ha 10 partits polítics i això és molt complicat, perquè per buscar un dia per reunir-se, no saps, Vicenç, el que costa. No saps el que arriba a costar. Clar, són 10 partits polítics i cadascú pensa d'una manera diferent.
0: Enteneu...
1: Però molt diferent, eh? Aquí no hi ha unió per l'oposició tampoc, eh?
0: Hi ha hagut, però...

0: aquí un fil conductor també, i a partir del que dieu, enteneu que hi hagi d'alguna manera aquesta crítica que ha vingut, diríem, unànimament per part de tots els portaveus de, amb qui hem parlat, òbviament, llevat dels del govern, de no haver-se sentit informats al llarg de tota aquesta setmana?
1: Sí, també és veritat que ara informació nova, diguem, no n'hi ha cap. Estan fent la policia, els Mossos estan fent una investigació. És l'únic que puc dir amb una reunió. És a dir, jo crec que informats, almenys amb el grup de WhatsApp dels portaveus, se'ls informa al minut. Se'ls ha dit amb el punt lila que hem fet. Se'ls ha dit amb una altra persona que també està fent, ha fet unes pintades pels carrers ara aquests dies i també estan també anant a drets socials i han fet algunes actituds, diguem, que també la regidora Lila ha tingut que denunciar. Els estem informant cada dia del que anem fent. És veritat que no fem una reunió conjunta, perquè ens costa. No diré que no. I jo no tinc cap problema en reunir-me i explicar. Mm-hmm. Però hi ha moments, mira, en Vicenç, el moment de si sortia, a quina hora sortia la processó, sí, al vespre, sí, va haver-hi alguna portaveu que va dir ens assabentarem abans per la gent que per nosaltres. Doncs segurament. Per què? Perquè la decisió final de quan surt la processó, tal com diu el protocol de festa major, ho decideix des de la regidoria de festes, des de la parròquia i des de la comissió. Ells parlen amb els caps de colla, ho pregunta tothom, per tant, hi ha molta gent de Sitges que ja sap que s'està parlant d'això, però nosaltres encara no ho sabem i no ho hem decidit. Doncs hi ha portaveus que em criticaven per què no ho dic jo abans que ho sàpiga la gent. És impossible, és absolutament impossible. I quan estàvem a la matinal, que si sortíem o no sortíem, també estàvem tots aquí a la plaça d'Ajuntament, i clar que la gent parla. De fet, a mi va haver-hi gent que em va dir és que han clavat una gabinetada amb una persona, n'hi han ferits. Vull dir, es diuen moltes animalades, mm-hmm, perquè, bueno, normal, perquè hi ha moltíssima gent, la gent està molt nerviosa, passa moltes coses, i és impossible estar al minut informant a 10 partits polítics diferents que un et contesta, un altre no diu res, bueno, la majoria no diuen res, però quan et contesta al cap de 3 o 4 hores perquè no ho ha llegit, perquè és normal, no? Però és molt complicat, jo no diria que no. I puc fer una reunió cada dia, si es vol, cada dia, però un respecte a la festa, un respecte als cossos de seguretat, un respecte a la gent que està al peu del canó a cada minut, i crec que aquesta demanda d'avui informació, avui informació, doncs deixa'm dir que també és molt egocentrista, diguem, no? O sigui, fixa't que el problema més greu que han dit és que no els informem a temps. Home, jo crec que aquí hi ha problemes potser més greus, com a societat, les nostres festes, les nostres tradicions, com hem d'actuar, els cossos de seguretat. Jo crec que hi ha problemes segurament més importants que a quina hora m'has comunicat que anava a sortir la festa, si a les 4:85 o a les 4:74. Home, una mica de serietat, una mica d'empatia i una mica de tocar de peus a terra de lo que són les coses.
0: Tres coses per acabar, alcaldessa. Primera, aquesta que també segurament, vaja, la podeu contestar més que ningú. No s'ha formalitzat cap denúncia sobre els fets que va viure el Punt Lila a les passades barraques o sobre els que ha pogut viure per Festa Major?
1: Per cert, dels Punt Lila, que també em sap molt de greu, que ara hi ha partits, i no només Vox, sinó Junts també, que estan dient com si el Punt Lila no serveix de res. Que el Punt Lila és importantíssim, perquè és prevenció. Vull dir, el Punt Lila el defensarem a capa i esposa, i això no és postureo, això és veritat. I el Punt Lila, la regidora, i més d'un regidor, vam estar allà el dia que va passar el Barraques, la regidora i altres regidors, i jo mateixa, vam estar el dia 23 al Punt Lila. Per tant, aquí també demano més empatia i més proximitat, que vagin a parlar amb les treballadores del Punt Lila. El Punt Lila, el que va passar a Barraques, mm-hmm, primera, ho tenen els nostres serveis jurídics, és clar que es presenta denúncia, però per presentar una denúncia, nosaltres no hi érem al moment que va passar, no vam veure res. Per tant, qui va veure es necessita un informe, o de les treballadores o de l'empresa, que ja el tenim, però també de la seguretat privada que hi havia a Barraques, també de Barraques. Es demana informar a tothom i això ho té serveis jurídics de l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament, evidentment, que presentarà denúncia d'aquests fets, però les denúncies es presenten argumentades. Per molt que jo digui, sí, ja hem denunciat, no, denunciem amb tots els arguments i amb tots els informes que necessitem.
0: La segona...
1: I amb els aldarulls, el dia 23, sí, el mateix.
0: És el que us anava a preguntar, si l'Ajuntament hem d'entendre que sí, a partir del que ens ha dit també el regidor Oliver Rodés, es presentarà com a acusació particular.
1: Exacte, i ho fem tal com ens diuen Mossos. Mossos estan ara recaptant tota la informació, tots els vídeos, tota la gent del carrer, gent que ha trucat, tota la informació l'estan recaptant i estan fent aquesta investigació. En aquesta investigació ens sumem nosaltres amb els nostres informes de serveis urbans que l'estan fent, que sent algú que diu, ui, sí que triguen a fer un informe, home, pots fer un informe molt ràpidament, dient s'han trencat quatre papereres, o pots demanar pressupostos de què em costa a mi posar papereres noves, què em costa a mi una barana que han trencat, posar-la nova. És a dir, això és un informe dels danys, exactament. També amb els privats, també amb els comerços que hi ha allà, també des de promoció econòmica es posen en contacte amb els comerços i pregunten què ha passat. I tot això s'ajunta amb la investigació dels Mossos d'Esquadra i, per tant, presentem conjuntament aquesta denúncia.
0: Mm-hmm.
1: I les denúncies s'han de fer ben fetes.
0: Sí, sí, sí, sí. I la qüestió final, perquè a part també estem aquí amb la mateixa condició, estem parlant d'una alcaldessa que també és mare. Com creieu que s'arregla això? Aquesta pregunta que hem formulat a tots i a tothom a partir d'aquesta pena que ha viscut també Sitges arran d'aquests fets. Com creieu que s'arregla això?
1: Doncs, evidentment, tots hem dit que són temes molt complicats. També és veritat que s'ha de... Aquí dic que hi ha gent jove maquíssima, gent col·laboradora, molt bona gent, gent que lluita pel canvi climàtic, que lluita pel feminisme i que lluita per moltíssims valors, com sempre han lluitat. Però, com he dit jo, jo crec que com a societat tenim un problema amb les xarxes socials, són un problema, la veritat, que s'han de tractar. I es tracten a les escoles, es tracten també des dels cossos de seguretat, es tracten des de l'administració pública, tant des de la Generalitat com des dels ajuntaments, des de les regidories. Però jo crec que aquí, doncs, evidentment, és educació i educació, que és la base de tot. I com deia el cap dels Mossos, no? Deia algun pare o alguna mare, si veu que el seu fill ha fet això, doncs acompanyar-lo i dir-li anem a la policia, anem a explicar i reflexionar i parlar amb ells. És importantíssim parlar amb els fills, no? I dir, perquè com és que t'has trobat en aquest moment? Què t'ha passat? Què pretenies fer amb això? Jo penso que és importantíssim. I bé, és un problema com a societat que tenim amb aquests reductes de gent jove que incitats per les xarxes socials es veuen abocats a fer aquestes... I per què? Per què es veuen abocats a això? També et diré, i era la meva filla, que és més gran, però em va dir, ostres, si tota aquesta gent fes tot això per reivindicar l'habitatge, doncs igual estaria millor. I és veritat. Vull dir, què estaven reivindicant? Res. Ara, aneu a lluitar per l'habitatge, anem a lluitar pel canvi climàtic, anem a lluitar per això. Això sí, però clar, fer aquesta violència pura i dura, recreativa, bé, és un problema com a societat.
0: 11:32, alcaldessa, gràcies. No sé si hem perdut ara. Sí, ha quedat el gràcies en veu alta. Vinga, tanquem la roda. Bé, han escoltat Déu del cel. 2:15. Com els dèiem, hem fet un petit ple, en el fons, eh? Però volíem que tothom s'expressés de la manera més lliure possible. Ens ha quedat sobre la taula, bé, ens ha quedat tot, eh? Ara escoltaran en uns moments una interessantíssima entrevista que li feia en Pitu Varela, en Pitu Valera. És que ja us dic jo que no estic bé després de 2:15. Amb l'Oriol Castro, jove jugador del Barça d'hoquei, nascut a l'hoquei sitgetà, i a veure si ens podem guardar per demà tres reflexions també interessants. Les d'Amèlia Jimeno, a l'Eco, les tres són a l'Eco, eh? Que són tres reflexions que ens sembla que els poden agradar. L'Amèlia, reflexions per una trista barricada. La reflexió d'en Ricard Vicente, la violència a la festa s'educa. I la reflexió de l'Eduard Tomàs, amb el títol de l'article Alegre i festiva matinal. Però això ja ho deixarem per un altre moment. Són les 11:33. Tanquem aquí aquest capítol tan llarg de valoracions de tot plegat per part dels diferents portaveus dels grups polítics de l'Ajuntament de Sitges, llevat, com els dèiem, de Sitges Grup Independent. David Martínez, tenen la seva entrevista del passat divendres disponible, i, òbviament, probablement continuarem amb aquest debat, esperem que reposat, i agraïm també als portaveus que hagin tingut la benentesa de parlar, com sempre, d'una manera tan franca i tan oberta. Seguim.

0: Ara mateix a les 10 i 21 minuts del matí estem contents de poder tenir amb nosaltres a tot un sotscampió d'Europa d'hoquei patins. Comencem amb Oriol Castro. Ell és jugador del Barça actualment. És un jugador que, per aquells que hagin tingut doncs, un lligam més estret amb el Club Patí Segur Sitges, sabran que l'Oriol ha sortit de la pedrera sitgetana. Fa dos anys doncs, va fitxar pel Futbol Club Barcelona i fa ben poquet l'Oriol va disputar l'Europeu Sots 17 amb la selecció espanyola a Braga. Malauradament, la selecció espanyola doncs, no es va poder fer amb el títol, va quedar sotscampiona en perdre la final contra els anfitrions, contra Portugal. Saludem a l'Oriol Castro. Oriol, bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Tot bé.
0: Un punt decebut, ara que han passat uns quants dies, com ho has anat portant, tot això?
1: Bueno, l'any passat també vaig jugar un europeu, i per desgràcia tampoc vam aconseguir l'objectiu, que era guanyar, però bueno, aquest any tampoc hem pogut assolir l'objectiu, però jo vaig sortir pues, amb bones sensacions d'haver jugat pues, formant un equip, jugant a dintre la pista, i sapiguem que Portugal era un bon equip, o sigui, vam fer el nostre paper, que era jugar com tocava, i per desgràcia no ens van entrar els gols que tocaven, i res.
0: Aquí important això que deies fa uns moments, que et quedes més enllà del resultat amb les sensacions, no?
1: Sí, perquè el resultat al final sí. Ningú se'n recordarà de com has quedat, però de les sensacions que t'emportes tu, pues, pues, per exemple, has perdut, pues, això és el que se't queda, i després pues, tens més ganes de jugar per guanyar-los i per entrenar més i per millorar.
0: Oriol, no sé, què té Portugal o què ha fet millor Portugal?
1: Bueno, jo crec que al final...
0: Perquè us heu trobat, crec, a la fase
1: sí,
0: de grups.
1: Ens hem trobat a la fase de grups.
0: Allà vam empatar 1-1, no?
1: 1-1, sí. I res, ells jugaven molt a no fer errades, i pues, ho van aconseguir, no van tindre, bueno, no ens van donar cap contra així fàcil per poder marcar, i això és el que van fer molt bé, i a l'hora de finir pues, van estar assertius i les van col·locar.
0: De fet, us posen amb un 3-1, crec.
1: Sí, un 3-1
0: a última falta... hora vas marcar tu precisament.
1: Sí.
0: Però bueno, ja no hi va haver temps material.
1: Bueno, 5 segons quedaven, però clar, era difícil remuntar. Però bueno.
0: Et queda un mal cos, no? Sobretot quan acaba el partit.
1: Sí,
0: després,
1: sí,
0: amb el pas de les hores, ja com expliques, la sensació és diferent.
1: Òbviament, se't queda així, de les ganes de... Després dius, ai, podria haver fet alguna cosa per millorar, per aquesta ocasió haver marcat, però bueno, allà pues, ja no saps, ja saps que no pots tirar el temps enrere i has de seguir, pues, has perdut, pues, a seguir millorant. I bueno, jo era el capità, sí. I com a capità, pues... Pues vaig intentar ajudar els que estaven pues, més desfets de l'equip, i els vaig intentar animar i que siguessin endavant, que era un partit i que no era la seva carrera, això.
0: Vas haver d'exercir de capità, sí, com a sí. Tal, no? Des del punt de vista més psicològic, no? D'animar sí. Els companys que estaven més fotuts. Com vas arribar a la capitania? T'escullen els companys? T'escull el cos tècnic? Com funciona,
1: bueno,
0: Oriol?
1: Vaig anar jo l'any passat, també sent de primer any, dels sí. Petits, i de la meva edat només va anar un altre, però que es va lesionar, que és el Pedro, i res, també és part dels entrenadors d'aquest any, que pues, durant els entrenos i tot, pues, vas, pues, qui tingui més lideratge...
0: Van veient com ets, una clar. Miqueta, com et desenvolupes a la pista,
1: sí,
0: quina relació
1: més,
0: tens amb els companys, no? Una
1: correcte.
0: Miqueta de tot, no?
1: I pues, van escollir durant la preparació, van dir... Pues, l'Oriol serà el capità, i tots van estar molt contents i em van acceptar i vam tirar endavant tots.
0: Tenies aquell punt més de responsabilitat amb el braçalet? El braç, o no?
1: Tu pots ficar la pressió, però jo al final sabia que els meus companys
0: confiaven,
1: sí,
0: en tu,
1: em confiaven en mi, em seguien amb el que deia, i això és el més important, que, bueno, que les persones del teu costat que t'acompanyin, perquè si no
0: estàs perdut. Òbviament, molt bé, Oriol. Escolta, com has viscut en línies generals aquest europeu?
1: És una experiència que jo la voldria tornar a jugar, perquè bueno, era Portugal, a sobre era Portugal, amb més gent... O sigui, tot el pavelló ple, que són experiències que les pots explicar, però que potser les jugues
0: Sí, sí.
1: Dos cops, una, si passa alguna cosa... Si...
0: És allò de pensar, hòstia, ara estic aquí, no sé, d'aquí uns anys, si tot això que estic ara visquent ho podré tornar a viure, tot i que tu ets molt jove, quants anys tens ara mateix?
1: Jo tinc 16, he fet 16 ara.
0: No serà l'últim, segur.
1: Això esperem, esperem que sigui...
0: Fins i tot ara l'Oriol ens recordava que té una miqueta ja en l'horitzó el Mundial del 28, no?
1: Sí. Bueno, aquest any és aquest any.
0: Ah, aquest any?
1: Sí, sí.
0: Ostres.
1: Sí, sí. Ara el 28 comencem a entrenar i és preselecció. O sigui, són 10 i han de treure 2.
0: A on es juga?
1: A Paraguai.
0: Caram.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí. Déu-n'hi-do.
1: Bueno, ens esforçarem per a veure si podem entrar.
0: Vale, doncs un mundial, clar, imagina't si un europeu ja...
1: Sí, sí.
0: Són paraules majors.
1: Tenen tots 18 anys. Uh-huh.
0: Com, et preguntava una miqueta com has viscut, no, tu personalment, aquest europeu, i em deies, hòstia, pavellons plens a Portugal, es viu molt l'hoquei.
1: Estava... O sigui, es van vendre totes les entrades a la final. I hi ha gent que potser això de que hi hagi tanta gent... que, pues clar, al final hi ha la vibra que t'insulten, et diuen coses, et desanimen, l'afició, però bueno, al final...
0: Veu notar una miqueta aquest ambient una mica hostil contra Espanya? Sí,
1: sí, hi havia molta gent de Portugal.
0: Suposo, Oriol, que en certa manera, clar, us veien com els grans rivals, no?
1: Sí, sí, sí, érem, bueno, els dos preferits. I clar, al final...
0: Els dos favorits van arribar a la final.
1: Sí, sí, sí. I res, jo, pues, jo tinc la sort de que, com el Barça, pues, et dona l'oportunitat de jugar moltes finals... Pues,
0: sí, una miqueta això ja...
1: Clar, ja pues, ho tenia més assumit, de que pues, hi hauria gent, de que dirien coses... Però clar, hi havia gent del meu equip que pues, no havia jugat cap final i clar, pues, potser això es nota més.
0: Afecta més, no?
1: Clar,
0: potser.
1: Per la... Escolta... No tenen tan dominat.
0: Uh-huh. El tema psicològic. Bé, hi haurà una nova oportunitat, de ben segur, perquè la selecció espanyola pugui endur-se el títol, no?
1: Home,
0: què ha faltat, Oriol? Què creus que us ha faltat?
1: Sempre aquestes finals, o sigui, l'any passat també va passar el mateix, que són errors, però errors molt petits.
0: Allò dels detalls que diuen,
1: els
0: no?
1: Els detalls. Mm-hmm. Són errors molt petits que d'aquests errors doncs van ser 3 gols. O 2, perquè l'últim ja anem 3 i no es podia fer tampoc molt. Però clar, són aquests detalls que doncs, ells els van tindre millor.
0: Mm-hmm.
1: I això els hi va, bueno, els hi va beneficiar, aquests detalls.
0: L'Oriol està jugant al Barça. Aquesta última temporada has jugat al juvenil?
1: Juvenil, sí.
0: Què tal?
1: Bueno, molt bé. O sigui, el Barça al final és una experiència que igual has de viure perquè cada dia has de donar el màxim de tu mateix. I jo aquest any no hem tingut la sort de guanyar, però hem arribat a les finals i hem quedat segons. Però igualment, o sigui, són experiències que de gran jo diré pues, vaig estar al Barça i era un somni que s'ha pues, fet realitat.
0: Fem marxa enrere en el temps, Oriol, si m'ho permets. Clar, tu comences a jugar aquí a Sitges, amb el Club Patí Subur Sitges, i un dia et truca el Barça.
1: Sí, sí. Aquell dia va ser justament el dia del meu cumple. Estava amb els meus pares i em van dir, mira, pues, tens la sort que t'ha creat el Barça, i si vols anar és decisió teva.
0: Si vols anar, és decisió teva. Sí. És a dir, en el teu cas, els teus pares tenien molt clar que la decisió la tenies tu.
1: Sí, i els meus pares...
0: Ells et podien aconsellar, sí, sí, però que la decisió la prenies tu.
1: Sí, sí, els meus pares sempre, o sigui, m'han deixat que jo faci el meu camí.
0: Uh-huh.
1: Ells sí que m'ajuden en tot per millorar jo mateix, tecnificacions i tot, el que em porten, però després el que sempre m'han dit, el que decideixes i el que és la teva carrera, ets tu. Tu ets el que manes.
0: Uh-huh. Clar. Quan et truca al Barça, el primer pensament és jo m'hi vaig.
1: Sí, sí.
0: No? És a dir, sí, sí. Zero dubtes.
1: Zero, perquè aquell any sí que m'havien cridat 7 equips.
0: Clar, quan fa d'això? Fa 2 anys, em deies, no?
1: Infantil de primer any.
0: Clar, tu tenies què, 14 anys?
1: 14, sí.
0: 14 anys.
1: Sí, sí. I clar, ja, pues, jo estava esperant a veure si em trucava al Barça, perquè, joder, és únic, uh-huh, truquin. I clar, no ho vaig pensar i vaig tirar la cara.
0: És a dir, aquí no, ni blanc ni negre, vull dir que escolta'm, que em tiro de cap i escolta'm, com recordes no sé, els primers dies, les primeres setmanes?
1: Oi, els primers dies, o sigui, estava motivadíssim, bueno, encara estic motivadíssim,
0: sí, sí,
1: però
0: sí.
1: Clar, tu estàs allà al Barça i clar, no t'havies, encara jo estava jugant i dic, encara estic aquí, no, ni m'ho crec que estigui aquí. I sempre pues, és un honor estar jugant allà. I els primers dies pues, anava a tope, i ara també, però allà era un... m'han cridat, doncs encara ho haig de fer millor, millor, millor, millor.
0: Perquè... Tenies la sensació, Oriol, que allò era un altre món?
1: Sí. El Sitges, de petit, sempre m'ha ajudat amb tot. O sigui, he estat perfecte, és casa meva. Uh-huh. Ja m'ho van dir, que quan volgués que tornés. Però, clar, els entrenos i el ritme de tot, el, bueno, de la gent i
0: sí,
1: tot,
0: és
1: més
0: que...
1: professional. Uh-huh. I, clar, això sí que ho vaig notar, els primers entrenos, que era tot un ritme molt alt, amb, bueno, tot, sí.
0: Et preocupava alguna cosa en especial? Et feia, no diré por, però hosti, no sé...
1: Més...
0: Tenies algun dubte?
1: Més els companys. Perquè, clar, jo aquí a Sitges he format pues, el meu grup, pues, encara quedo amb ells...
0: És a dir, tu tens aquí els teus amics, òbviament.
1: Sí, sí, sí.
0: Vull dir, amics que encara ho continuen sent, òbviament, i
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Trobes amb ells i vas amb ells.
1: Sí, sí, que me'ls trobo i els saludo, si algun dia quedo amb ells... Uh-huh. Però el que em preocupava era més la companyia que tindria allà al Barça. I la veritat és que...
0: És a dir, com gestionaries una miqueta la teva relació amb els companys,
1: sí.
0: No? I què?
1: I
0: què
1: et
0: vas trobar?
1: Superbé.
0: Sí?
1: O sigui, molt bé. Tots els, o sigui, ara la gent del Barça, de la meva edat, clar, perquè ja són 4 de primer any i 4 de segon any cada any, i els de la meva edat i els més grans també, superbé. O sigui, tothom m'ha acollit superbé, explicant-me tot, bueno, totes les instal·lacions que hi havien, cada cosa, superbé.
0: Perquè possiblement, com tu, hi havia altres companys, no?
1: Un altre.
0: Un altre que venia d'un altre club.
1: Sí, sí. Érem,
0: els ells, altres ja formaven part del...
1: Els altres sí, hi havia de... 4 que formaven ja.
0: Uh-huh.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Una altra dimensió, allò, no?
1: Home, sí, sí.
0: Ara ho deies, no? A nivell d'instal·lacions, a nivell de com són els entrenaments...
1: Sí, sí, els entrenaments és el que més es nota. Són molt exigents i molt professionals.
0: Uh-huh.
1: I després, pues, aquí no tenia fisios ni preparadors físics, sí, però pues, delegats que venien a entrenar, allà sí, és un ambient més professional.
0: Aquesta ha estat la teva segona temporada?
1: Sí.
0: Això com va? Acaba la temporada, vas renovant temporada per temporada, parlen amb tu, segueixes, no sé com funciona això, Oriol,
1: bueno,
0: en el cas de l'hoquei.
1: Tu quan entres et diuen com 2 anys de marge,
0: sí?
1: Perquè és com el primer any, si clar, entres nou, si no t'adaptes molt bé tens el segon per ja definir si t'adaptes o no, i és després d'aquests 2 anys és cada any fan una reunió amb els teus pares i t'expliquen una miqueta com has evolucionat, o si no has evolucionat et diuen em sap greu, però...
0: Sí, sí.
1: Que ja
0: el vostre
1: no,
0: fill, doncs,
1: sí, ja no formarà
0: part de l'equip.
1: I clar, i és cada any, t'ho diuen. I per això has de donar cada any el teu màxim rendiment.
0: Com et veus d'aquí uns anys? O com t'agradaria veure't?
1: Bueno, a mi m'agradaria veure'm, pues, jugant
0: al primer equip.
1: Sí, és un dels meus somnis. Perquè...
0: I veus possibilitats? És a dir, possiblement ara el Barça d'hoquei no està en el seu millor moment, parlo del primer equip, eh?
1: Va.
0: Torno a allò de Portugal, perquè tinc aquella sensació de que ara tothom marxa a jugar a Portugal.
1: Sí.
0: Perquè ja hi ha els calés, ara.
1: Sí, sí.
0: No ens enganyem.
1: Sí,
0: els calés estan a Portugal, ara.
1: Pues jo...
0: I el Barça, possiblement, repeteixo, ara no estigui... en un moment de brillantor màxima.
1: Sí, sí, pues...
0: A partir d'aquí, tu creus que tens la possibilitat de donar aquest salt? És a dir, que es confia prou amb la gent de la Pedrera?
1: El Barça el bo que té és que, o sigui, de la formació, quan ets juvenil, més júnior i sènior ja del Barça B i això, et dona moltes oportunitats d'anar a entrenar amb el primer equip. I jo he anat 2 cops o 3 a entrenar. I clar, la veritat és que jo crec que... Jo espero que en algun futur pues, està jugant allà dalt i guanyant títols.
0: Uh-huh.
1: I si no, pues, al Benfica també m'agradaria molt anar. Allà és un dels llocs que vull anar.
0: És a dir, com m'acostuma a passar en aquests casos, el Barça no s'acaba el món. És a dir, si algun dia l'Oriol, per aquelles coses, doncs, decideix o ell marxar o que el club li comuniqui que no compten amb ell, tens Portugal...
1: Sí, sí, Portugal m'agrada.
0: Aquesta... Bueno, fica, hi ha l'Edu Castro.
1: Sí, sí.
0: L'ex del Barça, per cert.
1: Sí, sí. I el Pau Bargalló.
0: I el Pau Bargalló, i... sí. Molts jugadors han acabat jugant allà.
1: Ara ja juga allà.
0: Uh-huh. Més al Benfica que al Porto?
1: Sí.
0: Per alguna raó especial o no?
1: No, però el Porto també, també l'ambient, allà sí que ho donen, al hockey. Aquí alguns pavellons, per exemple, al Barça, vulguis que no, però no hi ha la mateixa afició que a un Calafell. Un Calafell, la gent del poble, va allà, ho viu. Al Barça, pues, per desgràcia, pues no hi ha tanta afició, però bueno.
0: Sí, potser al Palau li costa, no?
1: Sí. Partits importants, no, però, clar, partits normals, pues, no s'omple tant, però bueno. Uh-huh.
0: Recordes el teu debut? El primer dia? El primer partit? Amb el Barça? O no?
1: No,
0: el recordes especialment?
1: Bueno, sí, va ser a Vilaseca,
0: sí?
1: Un torneig que vam fer, i la veritat és que ens va sortir molt bé aquell partit. I no ens coneixíem tots, encara havíem entrat potser dos dies, i va sortir molt bé, vam guanyar el torneig aquell.
0: Quan parlem d'adaptació, què costa més? A nivell físic, tècnic, mental? És a dir, hi ha jugadors que no suporten la pressió d'estar en un gran club, no? I del ritme dels entrenaments, d'aquesta pressió d'haver de guanyar, perquè és una pressió que el Barça porta molt a la seva motxilla. Els jugadors la porteu sempre, no? És a dir, som el Barça i el Barça sempre està allò, haig de guanyar. Com ho portes això, Oriol, tu personalment?
1: Jo personalment ho porto bé. Sí que hi ha, com tu dius, més gent que no porta això, però més per, o sigui, mentalment, perquè físicament al final t'adaptes, i si no ets físicament, doncs tens la tècnica, que per això estàs al Barça, i tens algunes virtuts teves que les aprofites dintre la pista. Però més mentalment, per exemple, si no jugues tant, al final penses que no estàs millorant, no? I que
0: no confien en tu.
1: Clar, no confien en mi, i al final això, vulguis que no, mentalment t'enfonsa. I és una de les coses que, doncs, pot preocupar més.
0: Tens inputs positius? És a dir, els tècnics confien en tu, tu veus la possibilitat d'estar al Barça uns quants anys més?
1: Jo, personalment...
0: Com afrontes aquest futur? Ara ho deies, no?, que és més d'any en any, no? però d'aquí uns anys t'hi veus?
1: Jo personalment sí. O sigui, gràcies bueno, a l'estaf i a tots, que estan confiant molt en mi.
0: Clar, això és bàsic.
1: Sí. Si confien en tu, al final creixes. I pues, tinc la sort que estan confiant en mi i em donen moltes oportunitats. Per exemple, aquest any vaig anar amb el Plata, amb l'Oc Plata, i amb el Nacional uns diversos cops, o bastants cops, i res, em van donar l'oportunitat aquesta, que al final vulguis que no, et fa créixer això. I són oportunitats que, pues, de gran diràs, gràcies a aquest entrenador em va fer créixer, em va donar oportunitats.
0: El paper dels entrenadors, no?, que sovint és tan important, no?, que un entrenador confia en tu, que un entrenador, doncs, t'aconselli.
1: Aquí al Sitges, un entrenador vaig tindre, que era el Carles, i em va dir a infantil de primer, si vols créixer,
0: hauràs de marxar d'aquí.
1: Aquí és molt bon equip, o sigui, és la teva família, és la teva casa, però...
0: Tu ja ho tenies bastant clar, no, Oriol? Que si tu volies seguir un creixement esportiu important, doncs, malauradament, dic malauradament perquè, òbviament, això és casa teva, no? I un està molt bé aquí, amb la família, amb els amics... Bé, és Barcelona, vull dir que tampoc és...
1: Bueno, tenia pensat a l'Evi de segon, ja, pues, començar un nou camí, perquè ja m'havien trucat alguns equips... Però el Carles em va dir, espera't, perquè si ets bo, adquiriran més equips més endavant. I em vaig esperar, el vaig fer cas, em vaig esperar infantil de primer, vam quedar uns 10 anys a Catalunya, i em va dir, ara és el teu moment. I pues, em van començar a cridar equips, i va ser el Barça.
0: Per què vas triar l'hoquei com a esport?
1: Jo vaig començar als 3 anys perquè els meus cosins jugaven. Jugaven... Ara ningú en juga ja.
0: Imagina't.
1: Segueixo jo.
0: Ets l'únic que quedes.
1: Però,
0: i déu-n'hi-do.
1: Sí, i jo tinc la sort que m'ha anat bé i ara estic on estic.
0: Sempre als Sitges? És a dir, o comences amb un altre club? O...
1: No, des dels 3 anys
0: als
1: Sitges.
0: Sempre als Sitges, sí. El club va tenir segur Sitges. Fins que t'arriba aquesta trucada del Barça i, òbviament...
1: I vaig decidir que sí.
0: I, òbviament, doncs, l'Oriol, amb molt bon criteri, doncs, va decidir acceptar aquesta opció. Clar, ets molt jove, però no sé, d'aquí uns anys t'agradaria tornar i...
1: Potser quan... o sigui, a mi m'agradaria retirar-me aquí.
0: D'aquí uns quants anys, vull dir que encara falta, eh? Però, òbviament, un sempre té la idea de tornar a casa, no? Com es diu en aquests casos.
1: M'agradaria retirar-me aquí. O sigui, seria un plan jugar a Barça...
0: Tancar el cercle, no? És a dir, començo aquí...
1: Sí, sí.
0: Bé, hi ha l'opció que el Barça no acabi sent el teu únic club, no?
1: Correcte.
0: Com deies fa uns moments, t'obres a la possibilitat... Algun altre equip de l'Hockey Lliga que et cridi l'atenció?
1: El Calafell, el Reus també m'agrada, bueno, per l'ambient, uh-huh. O sigui, allà hi ha molt d'ambient xulo. I... Bueno, i segur que si em demanen ofertes, pues, segur que diria que sí. Però no sé, tots m'agraden al final. Uh-huh. O sigui, són equips d'Hockey Lliga, que són els millors equips d'Espanya. I jo diria que sí a qualsevol.
0: Fa unes setmanes vam poder parlar amb el Marc González.
1: Ah, sí, que va ser campió.
0: El campió de l'Hockey Lliga amb l'Igualada. I bé, algunes reflexions que ens va deixar prou interessants, no? Que sí, som jugadors d'hoquei i juguem amb equips d'Hockey Lliga, però és difícil guanyar-te la vida d'això.
1: Correcte, correcte. O sigui, al final...
0: Com ho portes, això? És a dir, tens clar que professionalment doncs, és complicat viure d'això o...
1: Jo tinc clar que haig de seguir fent de la meva, en plan, treballar, bueno, estudiant ara mateix.
0: Sí, sí, ara perquè et toca estudiar, òbviament.
1: Sí, uh-huh. I m'haig de treure alguna cosa, perquè el hockey pues, no et dona...
0: Dona per el que dona.
1: Sí, depèn de quins equips t'haig de dir.
0: Clar.
1: Perquè si te'n vas al Barça, per exemple, i el Barça pues, sí que et pots guanyar la vida, o per exemple l'Oporto, o Benfica, tots els equips de Portugal... Pues aquest sí, però clar, aquí no tenim la sort de que el hockey és un deport bastant petit i clar, pues, Igualada, tots aquests hockeys, igualment que quedis campió de la Lliga, pues, no et pots guanyar la vida.
0: Mm-hmm. Algun somni en especial, esportivament parlant?
1: O sigui, m'agradaria ser, bueno, tinc bastants, Vinga. Campió del món amb la selecció, jugar al Barça i guanyar una Champions i bueno, ser campió del món amb la sub-19
0: sí.
1: I sènior i aconseguir els màxims títols.
0: Doncs, que no és poc això, eh?
1: No,
0: tens feina, eh? Tens feina. Algun record que t'emportis? Torno a l'europeu, d'aquest últim europeu a Braga.
1: Pues mira, jo...
0: Algun moment que diguis, hosti... Que guai, que xulo. Sí, hem perdut, però m'emporto això, m'emporto...
1: M'emporto també els moments de... ja no jugant tant, però com aquí, pels hotels, que ens anàvem a la piscina...
0: El dia a dia, no?
1: El dia a dia, que ens anàvem bueno, després dels partits, ens anàvem a la piscina i allà pues, ens ficàvem tots a parlar i, uh-huh. I eren uns moments pues, que potser aquesta gent de gran te'ls tornes a trobar i però jugant al teu equip, amb els millors equips del món. Que això espero.
0: Clar. Teòricament, la selecció està en els millors.
1: Sí, per això, sí, sí.
0: I és possible que te'ls vagis trobant pel camí. Es fa bona pinya en una selecció, com l'espanyola?
1: Sí. També, bueno, jo he tingut la sort de que els dos cops que he anat, pues sí, per mi ara ja quasi som família, mm-hmm. Perquè he compartit un mes i mig amb ells, cada dia entrenant, i després una setmana...
0: Clar, el torneig va ser aquest del 22 al 26, no? Crec que va ser, o...?
1: Del 20 al 26.
0: Del 20 al 26, sí, clar, sí, sí.
1: Final...
0: Però clar, prèviament, tu ja portes quasi entrenaments, quasi convocatòries, quasi... Mm. Vaja.
1: Un mes i mig cada dia. Clar, menys cap setmana, però mm-hmm. Igualment era, o sigui... Els veia més a ells que quasi a la meva família.
0: Sí, ja passa això, ja passa això. Bé, ara venen dies de... De parar una miqueta, no?
1: Sí.
0: I quan tornaràs per temporada?
1: Ara crec que el 24 o 25 comencem amb el Barça, mm? Però després amb la selecció pel Mundial comencem el 28.
0: El 28, com deies abans.
1: Sí.
0: L'objectiu de poder-hi ser, no?
1: A veure, ojalà.
0: Molt bé. Doncs tant de bo es compleixin els objectius i els somnis, en definitiva. Aquesta conversa amb l'Oriol Castro, a qui agraïm que ens hagi pogut acompanyar en aquests minuts. Oriol, moltíssimes gràcies. Enhorabona, malgrat aquest segon lloc, però és un bon segon lloc. Quan un li pengen la medalla, doncs també has de pensar, tota la final a falta poquet per guanyar-la, doncs ho intentarem.
1: Sí, marxo.
0: Gràcies i que tinguis molta sort.
1: Pues moltes gràcies.
2: Oriol Castro, un campió en projecció. Amb més projecció encara, jugant al Barça. Demà hi tornem a partir de les 9. Bon dilluns. Demà que encetem ja el setembre. Adéu-siau.

0: Educació destitueix el número 2 de la Conselleria, Teresa Sambola, i obre 3 expedients arran del desgavell de Pisa. La fins ara gerent a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Clari, serà la nova secretària general. La consellera Niubó ha admès que se'ls va advertir 7 vegades que s'estaven excloent més alumnes del compte en les proves i ha exculpat als centres que la informació no arribés. El Departament d'Educació i els sindicats convocants es reuniran aquesta setmana per desencallar la vaga que es manté per al primer dia de curs. Tot i les mesures anunciades, l'USTEC vol concrecions al calendari i les associacions de famílies demanen canvis estructurals. Com a novetat, aquest curs es prohibirà l'ús de la IA als menors de 14 anys i dels 14 als 18 requerirà una autorització de la família. El govern espanyol validarà aquest dimarts els més de 160 milions d'euros en ajudes per a Ceuta després que Pedro Sánchez presideixi el Consell de Seguretat Nacional. En el seu retorn a l'agenda pública, el president espanyol ha evitat l'autocrítica, ha desvinculat el Marroc de la crisi i ha assenyalat Israel i Rússia. També ha avançat que Felip VI trepitjarà Ceuta les pròximes setmanes. L'executiu de Ceuta denuncia més incertesa i angoixa per les explicacions de Sánchez sobre l'assalt massiu. En declaracions al Catalunya Nit, el vicepresident de la ciutat autònoma ha acusat el president espanyol d'inacció a l'hora de prendre el control de la frontera i s'ha afegit a les crítiques del PP i Sumar a Sánchez per haver exculpat el Marroc. Torna l'escalada de tensió entre els Estats Units i l'Iran. Washington ha bombardejat una illa de l'estret d'Hormuz un mes després dels últims atacs i ha fet 2 morts. Teheran ha atacat interessos nord-americans a la regió, però es declara obert al diàleg. Des d'aquest dimarts torna la rebaixa fiscal de 20 cèntims per litre de gasoil. El pla del govern espanyol per retirar progressivament les ajudes als combustibles preveia fer marxa enrere si els preus pujaven per sobre del 15%, que és el que ha passat aquest estiu amb el dièsel. La bonificació de la gasolina passa a ser de 5 cèntims per litre. Mor als 56 anys l'actor Francesc Garrido a causa d'un infart. Ha estat un dels grans intèrprets del teatre, cinema i televisió a Catalunya i a l'Estat. I les últimes obres en què va participar van ser El mestre i Margarita i Glengarry Glen Ross.
1: Esports.
2: El Barça lidera la classificació de la Lliga de Futbol després de sumar el tercer triomf en 3 jornades aquest dilluns. Els blaugranes han superat per 5-2 el Rayo Vallecano amb doblets de gols de Rafinha i Lamine Yamal, a més d'una altra en pròpia porta del Rayo. El davanter brasiler Gabriel Jesus, mentrestant, ha passat la revisió mèdica aquest dilluns amb el Barça. Aquest dimarts es farà oficial el seu fitxatge procedent de l'Arsenal a canvi de 10 milions d'euros més variables. I Leo Messi ha anunciat que retira de la selecció argentina als 39 anys. En un missatge a les seves xarxes socials, Messi assegura que s'ha